0: Es diu Clotxin és de Viver Germans Maria. Una empresa que ja porta diverses generacions, al començar el pare i els tios, al final se quedaran ell i el germà, i al final el germà li dirà en parient, jo, això me cansa molt. I ella va dir, pues tu seguís, que jo, si tu te'n vas, jo continuo. Que ella és guerrillera. Com és això de ser clotxinera?
1: Com ja ho digui, pues una locura. És embarcar-te en una locura perquè, pues això, que cada vegada el sector és més difícil, més competitiu, perquè encara que som los reyes del mambo así en València, la clotxina valenciana, pues ja competència externa, però vamos, que la gent segueix buscant-la. I sí, és dur, és dur.
0: Però és dur perquè mos passaren un vídeo molt xulo que feien al principi, i ella estava allí dalt de la bater, amb pantaloner curtet, en camiseta de tirants allí. I jo dic, però això tu t'has vestit així pel vídeo? Diu, no, això ho faig jo de veritat.
1: Sí.
0: O sea, tu eres de les que vas a la batea.
2: Sí, com és el dia a dia o com és la feina en la batea?
1: Pues es comencem des de les 2 de la matina, que a lo millor estan tancant les cuines, lo que és l'hostaleria, que estàs ja a tope comunicar, te van dient lo que volen pa demà, que és lo que volen pa demà, o a les 4 del matí que te crida algun client que li fa falta, gènere o pa l'endemà, també estàs comunicar.
0: Bueno, a les 4 del migdia, que això ho he vist jo, eh? En el WhatsApp, allò...
3: De la desconexió, 24
0: hores. Han pedidos pel WhatsApp.
1: Sí. Són 3 mesos que són a tope. 3 mesos o 3 mesos i mig, vora 4, que estàs a tope.
3: I després a les 7 del matí... Però això són les comandes, no? Les comandes que te criden...
1: Sí.
3: Vale, te recull... les comandes i has de portar no sé quants quilos.
1: Sí.
3: I t'agrada si te'n vas a la batea.
2: A les 7 del
1: matí. Sí, a les 7 del matí.
3: On està la batea, per cert?
1: Està en la Xita.
3: La Xita.
1: En el moll de la Xita.
3: I te'n vas al moll de la Xita. En la furgoneta, però tu soles?
1: No, porte treballadors, sí, vale, porte treballadors.
0: Bé, ja treballadors. En la patrona.
3: Quants ne portes darrere?
1: Porte 2 treballadors en el vivero i un home repartint.
3: Vale, pues. I s'arromangueu ben arromangats a les 7 del matí a la batea.
1: A les 7 del matí ja estem fent la collita, i aquesta collita és la que se repartirà a l'endemà, perquè hi ha que passar una depuració.
3: I qui no ho ha vist, com es cullen les clotxines? Perquè dius collita, dius, però si són clotxines, això com va?
1: És com tindre una horta al mig de la mar. És tal qual. A més, molt ecològic. Perquè...
0: Bueno, ella diu que és el cultiu més ecològic que hi ha, perquè no intervé res, només que la mà de l'home i la mar, i punt.
1: Sí, aixina és. No, a un arbre tu el pots sulfatar, li pots fer a sol, li pots fer l'altre. Però això és el que te donen les mans teues i el que te dona la naturalea, i que eixe any diga, enguany és per tu.
3: Però tu has de plantar unes llavorigües.
1: Sí, jo el que faig és plantar la llavor.
3: Però la llavor...
1: Que li diuen criançó.
3: Que són clotxinetes menudigües.
1: Molt menudigües.
3: Que se compren on... Les clotxineres sabeu els secrets de la clotxina, se compren.
1: Ara mateixa el que nosaltres estem fent és... La cria que mos ixe les cordes, la recaptem. En estos moments, la recaptes i la fiques dins d'un embotxau. Un embotxau és una malla i serveix com a conservació.
3: Vale.
1: I aquesta malla passa l'estiu, si és que sobreviu a les temperatures, perquè això és una altra cosa.
3: Les cries poden morir.
1: Sí, les cries poden morir perquè últimament se mos està plantant l'aigua del Mediterrani a 31 graus.
3: Ostres.
1: Sí.
3: Per calor, per massa
1: temperatura. Per calor, sí, té massa temperatura. Té massa temperatura.
0: Però teniu en compte que n'hi ha dos èpoques en el cultiu de la clòxina.
1: Sí.
0: Quan tu la plantes i el comença a créixer, i ara, recordeu-se, els mesos sense R, que és quan se recolecta i se ven. Per això ja, a partir del mes de setembre, ja s'acabó. Si queda alguna clotxina, sí, ja no està en molt bones condicions.
1: No està ja en condicions. Està molt cansada de la calor. Si queda algo.
3: Se fatiga l'animalet.
1: Sí, se fatiga, a més...
3: Molt bé, perquè tu ho expliques, perquè tu eres de tota la vida, ara Vicent, mos conteu la vostra història familiar, però si tinc molta curiositat, n'hi ha unes cordes allí.
1: Sí.
3: Unes cordes allí. I en les cordes ja està, diguem, la malla, i ja està, la, diguem, el paquet de clòxines està a punt de servir al restaurant, que d'això. I què fas, estires de la corda?
1: No.
3: Com va això? Com se cull una clòxina?
1: Te vaig a fer...
3: Fes-vos un,
1: te vaig a fer tot el croquis, pràctica, vale?
3: Que si ens animem a ser
1: tot
3: clòxines.
1: Tot el croquis, no te ho recomano, ja t'ho dic jo, eh?
3: S'ha de catxar molt el llop, no?

0: és
1: treballar
2: amb
1: l'aigua
2: i és calor i
0: és incert.
1: És incert.
0: És una faena incerta. Mm. És que enguany t'eix bé, pues che, això és l'alegria de la huerta.
1: Fas l'any.
0: Però si t'eix mal, ja. Són tres mesos, eh? Són treballar tres mesos per aguantar tot un any.
1: Per aguantar tot un any. Vale, estem a les 7 del matí allí, vale, en samarreta, i està pegant mos a l'airet i
0: bueno,
1: t'hem
0: pues
1: de collir. Què fem?
0: Ahir hi ha unes cordes.
1: A sus cordes.
0: Vale?
1: Dins l'aigua.
0: Dins l'aigua. Vale. Les vas passant per la tangona... Jo vaig a parlar en molt d'argot clotxinero, eh?
2: Sí, sí, bueno, així no sí, podem aprendre. Sí,
0: la tangona...
1: Quan ens mengem una clotxina sabrem com és tot el procés.
0: Exactament. La tangona són els palos on estan penjades les cordes.
1: Vale. Sí.
0: Vale? Les passem als del rulo. Les apugem a bordo, a la coberta, se treballa a la coberta, se garbella damunt d'una taula perquè passe lo menudall,
1: claro. Vale.
0: Se quede baix i pa desfer la corda perquè val molta pinya.
1: El tamany menudet i perquè volem un tamany que és el comercial. Correcte.
0: I d'ahí cau la cria que tu m'has preguntat a des.
1: Ah, vale.
0: I com ho feu? Pues, ixa cria que cau baix és la que tornem a embutxar en una malla de calcetí, que li diguem.
1: Vale.
0: Se passa tot l'estiu, fins al mes d'octubre, que és quan es comença ja a refrescar, perquè no la pots treballar. Si sobreviu, no la pots treballar a des, perquè l'animal s'estressa.
1: És que una clòtxina és quasi un miracle de la natura.
2: És un ser viu.
1: Per què menja una clòtxina, en Perín?
0: Plàcton.
1: Ella va filtrant.
0: És una filtradora.
2: Però l'aigua ha d'estar en bon estat.
3: Però mira, un dels èxits de la clòtxina valenciana precisament és l'aigua del Port de València. Perquè hi ha dos competències, que és el mejilló gallego, que és curiós, mejilló, si tu li poses al traductor de valencià, te diu clòtxina.
0: Clòtxina.
3: O sigui que realment tots són clòtxines. El mejilló gallego, que és més gran, o la clòtxina del Delta de l'Ebre, que també és menudeta. Però el sabor de la clòtxina a València no el tenen. El mejilló gallego, perquè es cria dins de la ria, no es té poca aigua salà, i el del Delta de l'Ebre perquè pilla precisament en la desembocadura del riu. Entonces està alimentat més per l'aigua de l'Ebre que pel Mediterrani. Sí. En canvi, la clòtxina té sabor a mar.
0: Sí.
3: Això és... Palabras mayores.
2: Ahí está la diferència.
0: És marisc.
3: Sí.
0: És marisc.
3: És de veres.
0: És així, té moltes diferències, sense desmereixer cap. Sí. A les demés...
1: A veure, jo sí que... No desmereixer, perquè desmereixer és una paraula lletja, però que la clòtxina està per damunt, és que és un esclat de sabor,
0: sí.
1: que és una altra cosa.
0: És una sabrosura.
1: I dic, és que una clòtxina en Perín, què te vas a contar jo?
2: I ahí està la diferència.
1: I per què unes són claretes? Això t'ho preguntarà tot el món. Per què unes són claretes i altres són cara baixa?
2: Les femelles són les més punxades de color.
3: Sí. Mira Gemma com ho domina. Mira Gemma com ho domina. Mira que tenim un amic que, no sé, Paquito, tu normalment compres clòtxines de la teua cocina?
4: Home, pues sí que és de veres que per lo menos per anar a veure a la cocina i a Matia, pues sí que vaig i res, pues allí estem, perquè sobretot a mi, jo no soc clòtxiner, perdona, jo soc l'ovella negra de la família i no som un clòtxiner, però a la meua dona sí que li agrada molt.
3: Home,
4: i sempre
3: pues ja
4: ho passem.
3: Pues entonces eres clochinero, ¿no? Con sorte, ¿eh? ¿Qué me has donat?
4: Hombre, yo...
3: La cuestión es que ni consumís, ¿qué es?
4: De los millors clochines que n'hi ha, que són de meua cocina.
3: Home, claro. Per favor. Escolta, i com és esta dona? Molt retreballadora, perquè, bueno, això no ha eixit encara a l'entrevista, però ella
4: bueno,
3: no treballa exclusivament de clochinera.
4: Mira, lo primer que te dic, Vicent, és que la meua cocina és molt valenta. És una dona molt valenta. I no li té por a res. No li té por, sobretot, mai li ha tingut por a la faena. Però és que l'eixample que ha tingut en els seus pares, en Montillo Paco i en Matia Amparín, pues és que no podia eixir d'una altra forma. Perquè han sigut unes persones que s'han dedicat sempre...
3: I yeah, fes el favor, que li estan caient les llagrimetes.
2: Està emocionant.
3: Home, sí. De sentir-te, no, li hem anat a son pare i a sa mare, i mira-la.
4: És que la meva tia Parín pues, ha sigut una dona molt treballadora i la meva cocina ha tret tot lo de sa mare.
3: Pues,
4: jo sempre se ho he dit a ma tia, tu eres molt valenta. Però bueno, que la seva xiqueta... Pues,
3: I lo de son pare també, algo ha tret, eh?
4: Sí, de son pare també, bueno, home.
3: És que no ho hem dit.
4: Son pare era una persona molt bona.
3: Molt bona. Però digo que en Perín és estibador.

0: al Port de València.
1: Sí, sí.
2: Ella
0: conjuga les dues faenes, eh? O sigui, sí, que una cosa i la tancar, que avui dia els estibadors, que no és lo de fa anys, tot se maneja per maquinària i tal, però bueno, tens que saber manejar la maquinària.
2: I és difícil, no és faena difícil.
0: Paco, i com a persona, com és? Perquè aquesta de joveneta tenia que ser un reviscol, no?
1: La meva cosina, jo no diria que és mal d'ella, perquè és pues, la nostra etiqueta, no? És
2: la més xocoteta.
1: I entonces, pues, tot això. La més guapa que hice en la Setmana Santa Marinera.
0: Ai, bueno.
1: Tot això.
2: Que bonica és la setmana.
1: I després, això. Però ja te dic una cosa, Vicent. Ves en cuidar i no li contradigues perquè la tindràs, eh?
0: No, ja mos contava un cas de quan ella se va fer càrrec de la batea, uno dels primers dies allí aquells estaven engronsant-se i agarrar-se, pegar un rapapolvo a tots que es posa tiesos i a partir d'entonces la cosa ha anat com la seda. O sigui que es veu que el xènit que va traure en aquesta ocasió era un xènit valent de veritat.
1: Sí, però després no es dic.
0: Sí.
1: Després, ja ve el Xènit i després se n'anem a prendre una cerveseta i
2: bueno, però sense el Xènit no se pot.
1: Tenia que fer la faena, ja està, i ja està.
0: Muy bien.
2: No se pot estirar del carro.
1: Ja que treu de treball.
0: Paco, moltíssimes gràcies per haver intervengut.
1: No,
0: el meu amic Paco Llorca, vicepresident de l'Ateneu Musical del Port i saxofonista de la banda. I un abraç ben fort, perquè compartir amb els dos un gran amic i se seguim tenint una gran estima. Gràcies, Paco.
2: Cosí, carinyo.
1: Adéu, Cosí.
2: Un beset molt gran. Te vull.
3: Gràcies, Paco.
0: Perquè, claro, és que no ho han dit, ella se cria dalt de la batea. Son pare, com a mesura de seguretat, li nugava una corda a la cintura, calculava la distància de la corda perquè no poguera caure a l'aigua.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí. I ella s'ha
2: criat allà dalt. Sí, mos amarrava... Per això vam passar tots, eh? Tots els germans. Mos amarrava un cap a la cintura i mos donava lo justo de cap per no caure per la borda. Perquè com mon pare estava treballant... Bueno, mon pare i els germans estaven treballant per no estar pendents de nosaltres o lo justo... pues mos amarraven un cap i lo que donava. Com es gosset.
4: Com un cinturó de seguretat.
2: Com es gosset.
0: Sí? Per la mateixa raó, també vau dependre a nadar de molt joves.
2: Sí, clar. Sí.
0: Per si de cas se trencava la corda i queien a l'aigua... Que...
2: Sí, sí. Era curiós perquè jo me'n recordo de totes les meues amiguetes i tots els meus amiguets. Es començaven en aquell entonces les extraescolars, que no te penses que això de les extraescolars era... Ahora me voy a inglés, ahora me voy a alemán, ahora hago... No, no. Anar a la piscina ja era tot un lujo. I tot el món anava a la piscina. Jo deia, pues jo no vaig a la piscina. Jo em preguntava, ¿pa què?
0: Anaves a la xita?
2: Jo anava a la xita. Quan jo deia, no, jo aprendí a nadar en un vivero. Se quedava en aixina com diguem que és un vivero. No sabia lo que era, claro. Pa mi era lo més normal del món, però jo, pues deprengui, pues aixina... Pues també, en un cap. És que els caps valen pa tot. Els caps valen pa tot. I mon pare, per lo que era alrededor de la tangona, també mos amarrava un cap a la cintura i ella anava per la última tangona pegant la volta al vivero i mos anava donant cap. Arribava un moment en què te feia aixina. Sí, sí, a pegar la volta al vivero. I agarrava, donava cap i al final te feia... apanya't, ja t'apanyaràs.
0: No,
2: jo me'n recorde que la gent me mirava i me deia, pues jo en un vivero, jo a la pista.
0: Sí, jo n'hi ha una curiositat, que potser això l'ho tindrien que preguntar a un cuiner, però en Perín segur que ho sap. Com estan més bones les clòxines? Com se prepara la clòxina? A veure.
4: Clar que ho sap.
2: Anem a veure, a casa se fa com tradicionalment se fa en el cabanya en el canyamelar, que és l'ai, la llima... i l'oli, i el vapor.
0: I ja està.
2: I ja està. Torra, espectacular. Millor encara.
0: A la brasa, que l'altre dia la tastarem a la brasa. Un espectacle.
2: Un espectacle.
3: Però en la closca?
2: O... Sí, sí, sí, sí,
0: sí.
3: Sí, sí. Com la ostra, també, que se fa aixina, no?
0: Sí, exacte.
3: Aixe rotllo.
4: Se faran seguides, sí.
0: Molt parell.
2: Se fan no res.
3: Hòstia, no l'he tastat mai. Quin rotllo dona.
0: Molt bo.
3: Molt bo. La clotxina, i a més el punt de la flama i del fum.
2: I a més...
3: Això ho hem de tastar.
0: I tens que agarrar el puntet, però estan molt bones a la brasa.
3: Que bé.
0: Molt bones. Però després n'hi ha de moltes maneres. N'hi ha gent que li posa pimentó roig, o sigui, n'hi ha...

0: Bueno,
1: el nostre amic Carlo de Anna feia unes clòxines en una salsa de tomatito del Vesuvio, que a mi que no m'agraden les salses de tomaca, i aquelles, vamos, les apurava hasta el final. Vull que hi ha moltes maneres de cuinar-les. Sí,
0: però per ell, mira, quan dius lo del pebre, mira, fa... El mozo no.
2: No. És que jo lo que... Claro, és que lo que jo vull que...
3: Pimento de la vera, d'això no.
2: Lo que vull que és notar-li el sabor a d'ella, perquè si jo es comença a condimentar-la, pues fa... gusta tot menys a d'ella.
1: Bueno, jo vos tinc que dir que el diumenge jo dic, ui, estem allí dinant, fent-se l'aperitiu, i dic, aquestes clotxines tenen un gust raros, no estan bones. I la meva germana diu, calla, que a ton pare avui li s'ha ocorrit tirar-li clavo.
2: Ai,
3: a qui li tira, severes, a qui li tira clavo.
1: Però el comencí a trobar allí trossets de clavo com si s'acabara el món. Dic, vaya, home. I diu, no li digues res, no li digues res, que crec que ell s'ha donat compte. Sí. Vale, vale.
0: Ton pare d'una entrevista, també.
1: Sí, ja,
3: i tant. O sigui, llima, all, dos entetes d'all i tal, i una jorradeta d'oli, i ja està. I no sobre passar-les massa de...
0: Claro.
3: De foc, de cocció, ha de ser que s'obriguen i avant.
2: Ja està.
3: Però hi ha qui, ai, és que aixina massa crunes no m'agrada.
1: No, si està molt feta, perd el gust.
3: A mi em passa igual.
0: Sí, totalment, estarà esbarosa.
1: Està més sabrosa de l'altra manera.
2: Claro.
1: I després cada maestrillo tiene su librillo, eh? N'hi ha gent que li tiene una xorrutaeta de vi blanc, n'hi ha gent que, bueno, però bueno, però la clòxina, la clòxina.
3: Ja.
2: Jo crec que això fa gust els colors, però seguís pensant el mateix, que ja a lo millor... a tres tipus de clotxina que se li ha de condimentar perquè si no es té un sabor un poc més soso.
0: Clar.
2: I la clotxina ja té molt de sabor perquè li fiques res.
0: És que aquesta també és sabor, això és veritat.
2: Lo que vull que és que se note el sabor a d'ella.
3: I una goteta de llima no fa mal, tampoc.
2: Claro, no,
0: la llima sí que...
1: No, quan ja la porta, però que la porta trossi.
2: Enmascarar el sabor que té ella...
0: I quantes ne faràs en un dia o en un... Això com diu el conter. Quants quilos?
1: Per quilo, per quilo.
2: Per quilos. Doncs pues a lo millor una venta d'un dilluns és un poc més sosa perquè l'hostaleria te tanca i tal, però a lo millor un divendres o un dissabte estàs menetxant...
1: Claro, pel cap de setmana.
2: Claro, estàs menetxant només que per l'hostaleria a lo millor 500 quilos.
3: Botons. Allà baix n'hi ha 500 quilos de clòxina.
2: No,
3: i el disgust que tenim, que diu Ixan, que vas a ser l'última... Això queda... L'última, en parir, l'última clòxinera queda de títol de pel·lícula.
0: Sí,
3: queda,
0: no, ostres, sí.
3: Però això no pot ser, això no pot ser que sigui l'última.
1: Que se sàpia, no hi ha una altra dona que se dediqui al cultiu de la clòxina.
3: Eres l'última i l'única.
1: Entonces, si no n'apareix alguna, el dia que ella diga prou, me'n vaig a casa, que ja estic farta.
2: Sí, s'acabó.
3: No tens continuïtat?
2: No tinc continuïtat.
3: Tu no has agarrat els teus fills, has negat un cap, també com ton pare, i això
2: no
3: dia a la batea.
2: Jo no tinc fills. A les bones bodes sí que se li s'ha fetejat, però elles no volen continuar.
0: Estan en un altre camí.
1: Escolta, que antes de que se queden sense temps, dimos alguns dels restaurants que te complen cochines.
2: Pues mira, jo servís des de, al millor, el més humil del barri que està tota la vida i que és client meu des de fa 40 anys, que ja era client de mon pare, hasta gent molt, molt, molt important en el sector de l'hostaleria.
1: Però t'emportes el millor del Cabanyal i de Canyamel.
2: Lo millor.
1: Casa
2: Pescadores, l'alegria de la huerta, que pobre
1: Xara, ara està. Ara obrirà, ara obrirà.
2: Que, des de luego, que mira que agarra
1: l'època
2: d'estiu.
1: Estem esperant que obriga per portar a José Miralles.
2: Sí. Un molt bonico, José.
3: I si les volen comprar... també se poden comprar.
1: Sí.
3: Tu tens un punt de venda i això, te cridem per telèfon o com fem, amore?
2: José Benlliure, número 60.
3: Anem allí. José Benlliure, 60.
1: Solo...
3: En horari...
1: Solo...
2: Dissabte, diumenge i festius. De 7 del matí a 3 de la vespre. Veureu una caireta en la porta i una cua molt llarga. I això és ma casa.
0: Això és la casa. Clotxines de vivents.
2: La caireta també té la seva història, eh?
0: No me digues.
2: Sí, la caireta té la seva història.
1: De la iaia.
2: Muy bien. I això, caireta està 69 anys aixint al carrer.
1: Tu fica't.
3: En la porta.
0: És que tot és tan bonico que això de ser... Bueno, suposo que estarà en el documental.
1: Escolta, i emocionant.
0: És molt emocionant, sí.
1: N'hi ha hagut voltes que anant en la barqueta allí o anant-se en la barqueta agarra i se queda sense motor i li pilla un vent de garbí que no... que no van a parar a Mallorca de milagre. Vull dir que és una faena que és raro que avui siga igual que demà i que depús demà.
2: No,
1: ahir no saps el que te vas
2: a trobar.
1: Cada
2: dia te trobes en una cosa.

0: cosa nova, o a lo mejor estás en calma y dices, uy, quina calma. I arriba la una de la vespre, se te gira un garbí i va tot per l'aire, eh? Que després diuen que el peix és car, eh?
1: No, d'això res.
2: Ai, és que dur que s'hi tira la barca.
1: I la clòxina menys.
0: Sí.
3: Us ha agradat molt conèixer-te, Marina. Ai, Amparín,
4: que bonica. Molt
0: res, encanta.
3: Que valenta.
0: Quan vulgueu, torne, que jo tinc per contar-ne els de que me parte.
3: Amparín, l'última clòxinera, dos, el retorno.
4: Gràcies, Vicent.
3: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Ha sigut un plaer conèixer personalment una dona tan faenera, tan vinculada a la tradició de cultivar clòxines al port de València. I ara esta és la tràgica història d'una altra dona. En este cas, una dona jove, Immaculada Valderrama, mor en caure d'un tercer pis d'un edifici gestionat pel patronat de la dona als anys 80. Un cas envoltat de silencis, impunitat i negligències. Les autores del llibre desvelen els punts més foscos del cas. El llibre és un llibre d'investigació que ens endinsa en el cas d'este crim real i la seva investigació. Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronat. Caram, quina veu, aquest baix, eh? Quina meravella per a introduir, per a posar un matalàs musical a la història tan, tan dura, tan
4: colpidora,
2: tan de, sí, de denúncia que vos anem a compartir a continuació. I vos confessem, a més, que en la redacció ho hem comentat, desconeixien completament la existència d'esta institució. I quant de patiment i quant de mal l'ha deixat durant tant de temps en este país. I jo crec que este treball és una justa reivindicació cap a totes aquelles dones i les famílies que ho han patit tant, no? Ens n'anem al 19 de setembre de 1983. Fa 4 dies, també comentàvem este matí, que
4: tracem
2: en la redacció. Sí. És que són 4 dècades, però dius, tan... És tan recent, no?
4: Històricament és el dispos ahir.
2: I tant, una xica de 14 anys mor en caure d'un tercer pis en un reformatori, una institució. Que reformatori és un nom també, no? Tenim tantes etiquetes en noms que tenen una simbologia tan xunga, no? Bueno, es diu San Fernando de Henares, una localitat de Madrid. Esta institució estava vinculada al Patronat de Protecció a la Dona. Patronat de Protecció a la Dona. Una institució dependent de l'Estat.
4: I malgrat la gravetat del cas, perquè la jove va morir, evidentment, i va morir baix la tutela de l'Estat, la justícia va tancar ràpidament la investigació. Un amor que va ocórrer en estranyes circumstàncies, que a penes es va investigar, la carpeta d'este cas es va tancar i el nom d'esta jove es va quedar en l'oblit. D'això fa 43 anys. I encara avui, diguem que no s'ha fet justícia ni a ella ni a les moltes dones que van passar per institucions que pertanyien a este patronat. Una institució que es va crear en l'època de la dictadura franquista, el 41, que va funcionar fins al 1985, ja en democràcia. Que jo ja era mocita, ja era major, vull dir, que podia haver-ho conegut.
2: I tant que sí. 1983, en termes històrics, realment l'altre dia, certament, i com podem adonar-nos que la inèrcia de les institucions franquistes, del franquisme social... I de les institucions, i com estava el franquisme de les institucions, va anar relliscant més enllà de la mort de Franco, i prou més enllà, no?
4: I tant.
2: Pues no oblidar i fer justícia, este és, entre altres, l'objectiu, la motivació de dos periodistes i una historiadora valencianes que s'han ajuntat per escriure un llibre necessari, del que parlem a continuació. Es diu Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato. Uh-huh. És a dir, que al remat la història... No diria que té un final feliç, però que este patronat acabara, diguem, va ser... treball de moltes dones, també, no? De molta gent, no?
4: Es parla d'Immaculada, que es tracta d'Immaculada Valderrama Morato, o Morató, ara me diran elles com, perquè jo vull que se diga el nom d'ella, ja que va ser tan ningunejada, i després d'un treball rigorós d'investigació, pues han reconstruït els fets i han plasmat en un llibre la història d'esta xicona. Immaculada Valderrama Morato o Morató, digueu-m'ho.
5: Morato.
4: A més de treball, han donat llum a la foscor que va ser eixa patronat de protecció de la dona. Les presenta. D'una banda està Marta García, que és de Gandia.
5: Així és.
4: Maria Palau és de Bicorp. Això és molt important.
5: Això és superimportant. Perquè estàs escoltant
4: Gandia i Bicorp.
5: I ja està. Bueno, en Bicorp no hi ha molta gent, però són fidels.
4: Són bons.
5: Exacte.
4: Periodistes i investigadores sobre memòria democràtica en perspectiva de gènere i han treballat juntes en diversos llibres, en diverses investigacions. I Esther López, ella és d'Alacant. Historiadora, ara tinc el meu costat. Historiadora especialitzada en arqueologia, ha participat en exhumacions de fosses comunes del franquisme, autora de diversos llibres sobre memòria democràtica i les tres autores del documental Patronat de Protecció de la Dona, que va obtindre el premi Lola Gaos al millor sèrie documental 2025. Comencem?
2: Quina història, no? Entràveu a l'estudi i només que podíem fer-vos un agraïment perquè ens heu obert els ulls a moltíssima gent, tant en el docu com en este llibre. Primer l'agraïment i després el reconeixement a un treballàs. Hi ha una història, la d'Immaculada, que trobeu? Ens parla de...
4: I com aplegueu aquesta història, clar, vosaltres?
2: Perquè quan la coneixeu,
4: clar. Les... Bueno, perdona, perquè tu també eres jove. Però és que ells són insultantment joves!
5: Exacte. Pots dir-ho. Són insultantment joves.
4: Com aplegueu la història d'Immaculada?
5: Bueno, nosaltres vam conèixer a Immaculada Valderrama com la majoria d'investigadores sobre el Patronat de Protecció a la Dona. Estàvem fent el nostre primer llibre, un llibre que se diu Indignes Hijas de su Pàtria, que Esther ens fa el pròleg, i en aquest llibre a Pérez dediquem unes frases a Immaculada. Sí que sabíem que era una xiqueta que, bueno, que havia mort al caure del tercer pis d'un reformatori a San Fernando de Henares, i totes les investigadores solien ficar aquesta data com el primer pas per a la dissolució definitiva del patronato. Bueno, entre les tres se vam obsessionar en saber qui era Immaculada, què va passar amb ella, què va passar en la seva amor, però jo crec que sobretot què va passar en la seva vida per acabar com va acabar, no? I se van juntar les tres, van començar a investigar, i el fruit d'aquest treball, que és un treball col·lectiu, no només de les tres, sinó de supervivents del patronato i investigadores, és Immaculada, el nostre llibre.
4: Ara que ens expliquen més el patronat, però parlem-nos d'Immaculada. L'heu descobert, Maria de Bicorp. L'heu descobert. Immaculada. Qui és Immaculada? Per què va estar en aquesta institució?
6: Immaculada podria haver sigut totes, no? Les xiquetes.
4: Qualsevol de nosaltres, realment.
6: Qualsevol de nosaltres i qualsevol de les milers de xiquetes que van estar tancades en el patronato, sense juí, sense sentència, sense condemna, i a 1983, d'una manera que es votava completament la Constitució, no? Immaculada, la seva família ens diu que era una xiqueta completament normal i molt tranquil·la. Ella tenia 14 anys, estava en aquesta preadolescència, adolescència ja, i volia ser lliure, volia experimentar una llibertat que en una casa amb una família molt nombrosa, en una situació de pobresa molt evident, no podia experimentar. I per això Immaculada va, bueno, es va anar un cap de setmana a Madrid amb la seva germana Antònia, que era un any més major, buscant aquest trosset de llibertat que no li deixaven viure, no? Bueno, va acabar tancada en el reformatori de l'escola, deien escola de formació Nuestra Senyora del Pilar. D'escola tenia ben poc i de formació menys. Va aconseguir fugar-se una primera vegada.
4: Que s'escapen dos adolescents a Madrid a viure la vida, a divertir-se, a jo que sé, cosa d'adolescents, i és ahí quan l'agafen, la tanquen en aquesta institució.
6: Sí.
4: I ahí
6: ella va aconseguir fugar-se una vegada.
4: Perquè ningú no la traïa d'ahí.
6: No.
4: Ningú va pregar... La va intentar traure d'ahí.
6: Des del reformatori van telefonar a casa. El problema és que no es parlava de reformatoris, perquè efectivament, com deia Ximo, reformatori ens sona una cosa molt punitiva, no? Però si jo vos pregunte, si a vosaltres dos vos sona que durant la dictadura van existir convents, col·legis, els que es tancaven a les xiquetes rebels, això ens sona més.
4: Clar, clar. Sí, mira,
6: eixos col·legis.
2: Noms i cognoms. I...
6: Efectivament.
4: Sí, Màxim Huerta, a més, en la seva última novel·la, sí, reflectís un d'eixos.
6: Eixos col·legis, darrere d'eixos col·legis estava el patronato. I això exactament és el que li van dir a la mare d'Immaculada i d'Antònia. La van telefonar i li van dir: ja hem trobat a les teues filles, les tenim a internes a un col·legi. I la mare, pensant que un col·legi, normalment sempre pensem que és una cosa bona, va acceptar a que les deixaren allà.
4: Vale. Però expliqueu-nos què és el patronat, com funcionava.
6: El patronat, efectivament...
4: És que, evidentment, resumit.
6: Sí.
4: I dius el llibre, que és el que paga la pena, però per què?
6: Però per a que es facin una idea, exacte. El patronat era una institució depenent del Ministeri de Justícia, creada en 1941, que el que feia, segons el decret de fundació, era perseguir la dignificació moral de les dones per apartar-les del vici i previndre la seva explotació, sempre segons les ensenyances de la religió catòlica. Això és literal el decret. Què significava això? Que era una institució que va controlar els comportaments, les actituds i, sobretot, els cossos de milers i milers de xiquetes durant més de 40 anys, perquè no va desaparèixer fins al 85. I durant aquests més de 40 anys va estar tancant en convents reformatoris, mal anomenats col·legis,

0: a xiquetes adolescents que transgredien aquest model de dona, esposa, mare cristiana exemplar que havia imposat el franquisme en Santa Aliança en l'Església Catòlica.
1: Os uns exemples.
2: Bueno, pues exemples de per què podies acabar en el patronato tenim moltíssims. Portar la falda molt curta, anar pel carrer de la mà d'un xic, donar-se un bes en un cinema, aplegar-te a casa, que t'agradarà llegir o anar al cinema, manifestar-te en contra de la dictadura en algunes ocasions...
3: Això figura en, en els informes? O sea, causa de l'internamiento.
4: Suspirar
3: de, massa. De fulanita,
1: sí,
3: de tal.
1: Suspirar
3: massa. Suspirar demasiado. Verse con un muchacho, no sé qué.
2: Sí, sí.
1: I ja. Això havia de demanar a la teva família? Li havia de dir...
2: No,
1: agarra una xiqueta que no sé què fer. No feia falta.
2: Sempre diguem que si el patronato va poder existir durant més de 40 anys és perquè va tindre la col·laboració de la resta de la societat. Parlem de que un veí te podia denunciar, la teva família te podia denunciar, un cura, una monja, un metge, qualsevol persona. I respecte als motius d'internament, que jo crec que és molt important dir-ho també, hi ha dos motius d'internament que per a mi són els podríem dir un dels més durs, encara que totes les històries del patronato són igual de dures. La primera són totes aquelles xiquetes com Immaculada que mostraven una orientació, una identitat diferent a la heterosexualitat i que, per tant, havien d'estar tancades en els centres. I després jo diria totes aquelles xiquetes que se van quedar embarassades fora del matrimoni de manera voluntària, però també violades moltes vegades per familiars. Tenim casos de xiquetes violades per familiars i senten que són elles les culpables, que són elles les roïnes i que per tant són elles les que han d'estar tancades.
3: I els bebès?
1: Són pares, són pares, la viola, la prenya i la tanca.
4: Que I evidentment
1: una tortura supina.
4: Això en complementari al furtament de nadons, evidentment, a l'adopció irregular de xiquets i al furtament.
3: Es quedava la institució.
4: Moltes voltes sí, n'hi havia voltes que bueno, que
1: recollit testimoni de persones que, sí. A més de i una d'elles va passar això, no?
4: Sí, sí, Txelo que, Alfonso, que de li va deixar, fet...
1: Li van llevar el fill o...
0: Sí, hi havia... Bueno, actuaven de moltes maneres diferents. Passava, com es coneix més, no?, que es deia que el xiquet o la xiqueta havia nascut mort o que dies després de nàixer s'havia ficat malalt i després havia mort i després això no era veritat. També passava, com li va passar a Txelo, que ella una vegada va despertar de l'anestèsia postpart, li van dir... El teu xiquet està bé, és molt bonic, molt rubiet, però oblida't que ja ha passat. Ella sap que està viu, intuïs que és un xiquet, però no ho sap perquè no li va veure la cara. I també passava, per això mencionava aquestes adopcions irregulars, que des del primer moment en el que una xiqueta entrava embarassada a un reformatori del patronato, rebia pressions constants per assignar els papers d'adopció. Consuelo García del Cid, que és supervivent de la institució, però a més és la primera... de les investigadores que va traure tot això a la llum i la primera investigadora que va escriure, no, el nom d'Immaculada Valderrama Morato, ella ha documentat com algunes supervivents en el moment del part, que probablement és un dels moments més vulnerables de tot aquest internament, les monges, perquè per suposat no hi havia personal mèdic atenent aquests parts, les monges li deien a les xiquetes frases com si te diste el gusto, ahora aguanta el disgusto, no te quejabas tanto cuando lo tenías encima o quieres un espejo para ver cómo pare una perra. Eren xiquetes d'entre 16 i 25 anys, completament soles. Per això comentava Marta, no, la dificultat de fiar-se de la documentació franquista, perquè hem de treballar per interpretar-la i saber què hi ha darrere.
1: Si la documentació fa fe d'edat, la veritat que n'hi ha darrere d'això, que moltes voltes són mentides o disfresses, seria més terrible encara. Bueno, jo només us puc donar les gràcies per haver escrit aquest llibre.
3: Absolutament, sumar-me absolutament a això, a l'agraïment general. Maria, Marta, Esther, el treball, l'agraïment també a tots els que han treballat per aquesta Immaculada, la mort que percibitó el final del patronato, veig a la llum, també el documental, i de quantes desenes de milers de dones estem parlant i el patiment de tantíssima gent. Hem d'alçar totes aquestes catifes, que hi ha molta merda baix.
1: Llegiu-lo tots i totes... i fem alguna cosa. Ella s'ha escrit el llibre. Sí, nosaltres hem de seguir.
2: Gràcies.
3: Una història dramàtica, la d'Immaculada, a una de les nostres col·laboradores més estimades. La nutricionista Clara Llorenç ens recordava que especialment a l'estiu hem d'anar molt espai amb les intoxicacions alimentàries, especialment quan ens enduguem menjar de casa a la platja o al camp. Així recordem els seus consells sobre què portar en estos pícnics i com conservar els aliments en estiu.
5: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: blues de la seva. Per cert, tinc un parell de cebes roges que només es falta que parlar. Boníssimes, dolcíssimes. Mira, no sé què faré en ells per a sopar. Una truita molt versàtil. Parlem de les coses de menjar.
1: Posa-li sempre cigrons.
3: Tortilla de cebes, cigrons. He fet un, com es diu això, un hummus, tia. He fet un hummus, ara vaig a dir-ho a Clara. És que m'ha eixit, és que cada volta m'és millor.
1: Tota la vida en cigrons i mentilles.
3: Però és que, màgic, és una cosa, li tinc pillat el rotllo, el comino, el, com es diu això, el tahini, cigrons, però cigrons,
1: cigrons sempre és un cigrons, sí. Cigrons, fesols, llentilles, sempre és un sí. I Clara Llorenç, la nostra nutricionista de capçalera, sempre... Sí. Ai,
3: com estàs,
1: però aprenem moltíssim, però ens agrada punxar-te també una miqueta.
3: Sempre, sempre.
2: I lo versàtils que són, molt bé. I dels aliments més segurs ara estiu, ja començant ahir en el tema, bingo.
1: Molt bé.
2: El hummus, m'has donat ahir un poc
1: ben aprofitat.
2: Que li has ficat de nou?
3: No, el gengibre.
2: Ah, claro.
3: Li pega el toquet de gengibre, sí. I a voltes...
2: Per mi el truquet de l'hummus és ficar-li canella. Molt guai.
3: No ho havia pensat. Però no emmascara una miqueta el comí? A mi és que el comí me mola, ja tinc igual, no?
2: No l'emmascara. A mi li dona
3: potents?
2: Sí, li dona un rotllo. Prova-lo.
3: Mitja culleradeta de canella de Sichuan, de la bona, en el desdejun, i és bien?
2: És meravellós.
1: De Sichuan.
2: És meravellós.
3: No, de Sichuan, no. De d'on és la canella? No,
1: sí, de Sichuan. No sé de la que mos du de la ruta de la seda, l'altra clara. No és el de Sichuan.
2: És de Ceilán.
3: Això, és Ceilán.
2: Jo dic, no vas a llevar la il·lusió.
3: Que avui serà Sri Lanka, antiguo Ceilán, no? Vale. Bueno, pues a lo que anem.
1: Sí, perquè d'ací damunt la taula hi ha aparegut el tema que li deia, que és seguretat alimentària, perquè en estiu... N'hi ha més notícies de que tenim...
2: Estava el cap de setmana en la platja, en un calor ja que començava a torrar, i veies a la gent ja fent pics i demés, i dic, este tema tenim que...
1: Tractar-lo,
2: perquè em pareix superimportant.
3: I en general, el que has vist, bien, mal, regular...
2: Regu, per això volia dur-lo, perquè estava la gent ahí en el tàper de sandia... pensant que estaves fent algo bé i realment estaves clavant la pata.
1: De fet, ja ens ha escrit. Si ens posem el xip de la crema solar, la hidratació i els colps de calor, no s'oblidem de les intoxicacions alimentàries perquè cada any augmenten. Home. En vacances especialment. Excursions, pícnics i dies de playa. Per què augmenten?
2: Claro, al final...
1: Què passa?
2: La calor, doctora, vale, és un factor que augmenta els que els microorganismes, vale, estiguen en aquest aliment. Al final, intoxicació alimentària, què realment? És que és una patologia, vale, que al final es tracta perquè hem consumit un aliment o aulla en mal estat. Vale? Uh-huh. Bé tinga virus, bé tinga bactèries... I el calor és un factor que fa que exponencialment augmenten aquestes bactèries, bé siga en l'aulla pròpia dels aliments o en els aliments com a tal, perquè al final n'hi ha quatre factors, vale, que augmenten aquest contingut de bactèries a l'aliment, que és el temps, els nutrients, òbviament, tots els aliments tenen nutrients, la humitat dels aliments, per això els aliments amb més humitat són més perillosos, i la temperatura. Entonces, sé que no estem a estiu, que molta gent dirà, però si és que encara... Ja, però és que estem parlant de que aquestes setmanes les temperatures ja són...
1: Foratge com si fos juliol, eh? Sí, sí.
2: Fa un calor terrible, sí. Vale? Ja comencem a anar a la platja, comencen els festivals, i jo crec que és bon moment, no? No per alarmar, però sí que per a previndre, pues a lo millor en l'estiu passat jo vaig escoltar dos casos que van ser prou alarmants per intoxicacions alimentàries en dos festivals. Parlem de 160 persones infectades per salmonella i un altre de 400 per menjar truita en mal estat i demés. I jo crec que són coses que se poden previndre perfectament.
1: Se poden evitar si tenim el coneixement.
2: Claro, un poquet de coneixement, ¿vale? Entonces, estes temperatures, al final temperatura segura, ¿vale? És per de baix de 5 graus, que és la temperatura de refrigeració de la nostra nevera, o per damunt de 65 graus, que és la temperatura de cuinar algo. Però al final, entre els 5 i els 65 graus, és la zona de perill, que és superampla.
1: Sí.
2: I el problema, sobretot, és a partir dels 30-35 graus, ¿vale?, que si un aliment arriba a aquesta temperatura, cada 20 mitja hora que estiga a aquesta temperatura, duplica els microorganismes que ja té. O sea, això què vol dir? Que a lo millor tu tisses de casa en un tàper, ¿vale?, que és perfectament segur a nivell microbiològic. Estàs en

0: pateixen molt.
1: Totalment, i al final sí. Ja no és que digues, no és només la platja, és la piscina, és el cotxe, és que a lo millor dius, ai, me'n vaig a Dénia i m'agarre dinar ací pa dinar a Dénia, però el trajecte d'una hora a lo millor pel tràfic dura 2 hores en el maletero i després arribes allí, no te'l menges només arribar, o sigui, al final en estiu és una barbaritat.
0: I a voltes en casa, una cuina, també quan fa tanta calor, si no poses aliments quan toquen la nevera, si fa molta calor tampoc no és bo. També pot passar alguna d'estes.
1: Totalment, que a lo millor tu en hivern estàs acostumat a dir, no, jo acabe de fer este menjar, el deixe fora fins que s'atempere. A son estiu, res. Res. O sigui, només l'arròs al forn o la paella, el ratet que estàs dinant pot estar en la paella ahí mentre tu estàs acabant. Però en el moment acabes de dinar, al tàper de cristal i a la nevera.
2: Perquè hi ha gent que ens confiem, clar, no sabem molt bé com funcionen aquests microorganismes, que imagina que són els que contaminen, que hi haurà una varietat, però es pot donar alguna clau. I també el fet de que, ai, però com... Si no fa mala olor, o sigui, ho detectes perquè fa mala olor o perquè té... Ai, s'ha quedat un poquet...
1: Eixe realment per a mi és un dels majors riscos, no? Perquè al final tu, pues, si es queda pues, algun tipus de fong o canviar el color... O... Estaria superguai, això en la tecnologia com avança, no? Que se fera algun tàper d'estos de cristal que canviara de transparent a roig, si per exemple n'hi ha un poquet de microorganisme. Però bueno, m'imagine que és un poquet complicat, ¿vale?
2: Però igual en el xino no te'l venen.
1: Lo perillós...
0: Atén una cosa.
1: Què?
0: Vale. Al col·lectiu de científics, per favor, de fer-ho. El home no nota la lluna per la cara oculta,
1: vos
0: que
1: donat...
0: facin estar precís que canviïn de color.
2: Baratet.
1: Acabe de donar-vos una gran idea
0: de negoci.
1: O una tireta, no?, que pugues clavar d'estes que canvie, sí, que canvie el color.
0: Sí,
1: però...
0: és un sí. Corta la passarel·la.
1: Fer-nos les coses un poquet més fàcils.
2: Que té amistat en el hub tecnològic i això de la Marina, podries desenvolupar aquesta idea.
1: Totalment. Perquè al final el problema és el que diu Ximo, ¿vale? Que és que ni canvia el color, ni canvia l'olor, ni canvia el sabor. Tu te'l menges, l'olores, i el color realment és el mateix, però a lo millor microbiològicament és res insegur. El que passa que tu has de saber què has de tindre en compte per a previndre, si no ja arribes tard.
2: I el problema... Arriba el cunyau i diu, no, tira-li una miqueta de llima, que això ho mata tot.
1: Claro, o calfa-lo un poquet, no, que això mata tot. I dius, no, si ja ha crescut algo, creu-me que el microones o el calor no mata, vale? I moltes voltes li llevem pes, vale? Perquè a voltes dius, bueno, pues ha passat un dia mal, vale? Ha estat un dia amb diarrea o... Però bueno, ja està. Però moltes voltes és que les conseqüències posteriors poden ser molt més complexes també en funció del grup poblacional i del sistema immunitari que tinguem. Però no n'hi ha que... No n'hi ha que tomar-se-ho
0: a... No n'hi ha que relaxar-se, no és una broma. No. És una cosa seriosa.
2: Pues coneguem posem els exemples. Enemics,
1: anem a posar noms, vale, als enemics. El més conegut de tots, vale, és la salmonella,
0: sí?
1: Que al final l'associem sobretot a ou, vale? Sí. A ou poc cuinat, a truites poc quallades, vale? Lo que vos comentava antes del festival este de Galícia va ser per truites poc cuinades, a maioneses casolanes,
0: sí.
1: Contaminació cruzada o, per exemple, pollastre no molt cuinat.
0: Ja.
1: Esta, al final, que genera, pues, com quasi totes les intoxicacions, vale? Totes cursen amb diarrea, amb vòmits, amb febre i amb molt dolor abdominal. I en persones que són més vulnerables, vale? Ahí ja pot arribar a infeccions més greus. Esta és la number one.
0: Que pots deshidratar-te, vull dir que
1: totalment.
0: Totes aquestes coses tenen conseqüències, efectes secundaris que poden ser.
1: Pèrdua d'electrolits, d'aulla, vale?
2: Sí, salmonella. Pollastre, Clara, disculpa, que t'interrompisca. Sí. O sea, el pollastre no es pot quedar ni una miqueta crunt per mig,
1: no.
2: La pechugueta o el d'això, res.
1: No, té que estar superrostit.
0: Per seguretat, vale, alimentària.
1: Molt o correcte. Si no, el pollastre, tirar de les llandetes de pollastre.
0: Sí.
2: Llandetes? Vale. De pollastre?
0: Sí. Igual de pollastre que de salmón també hi ha.
1: N'hi ha... No sé. Sí, n'hi ha...
0: O caixetes, tiretes de pollastre.
1: Sí, a més són pollastre... No, eixes no.
0: Eixes sí que són fresques?
1: No. Eixes no són segures en estiu.
0: O sigui, ah, eixes no són segures en estiu. Veges.
1: No, perquè és com, per exemple, el pit de titot, val? Tot el que va en plàstic envasat té molta humitat dins. Tu, per exemple, quan alces el plàstic, veu que està tot banyat.
0: És veritat.
1: Hi ha que evitar tot el que té humitat.
0: Ha de ser llauna.
1: Però, per exemple, les llandes, vale, tenen uns controls de seguretat brutal. O sigui, tot el que ve en llandes és segur. I, per exemple, antes a lo millor només estava la tonyina o la caballa o les sardines, ara està també el salmó que ha dit Gemma.
0: Està molt bé,
1: i també n'hi ha pollastre.
2: Ah, Mira. Pues ja estem, ja anda.
1: Pues ja estem, i és, pues ja estem natural.
0: Pues creia que era ese.
2: Però està com...

0: com si fos jamón york.
1: Està cuit.
0: Cuit. Ah, sí. Molt bé. Molt bé. Perfecte.
1: Ai, per canviar un poquet, ¿vale?
0: Perfecte.
1: Després tenem el campylobacter, ¿vale? Que al final este és un poquet més desconegut, però també és superfreqüent. I este sobretot està associat al pollastre que hem parlat, ¿vale? Uh-huh. Bé, siga per manipulació, per netejar el pollastre cru, per no netejar superfícies, per contaminació creuada...
0: Vore. No netejar el pollastre cru.
1: Això no n'hi ha que fer-ho.
0: O sea... A veure, la consigna és netejar el pollastre cru o no netejar el pollastre cru?
1: No netejar el pollastre cru.
0: O sigui, passar la pechuga per l'aulla i després rentar-la en paper, secar-la en paperet, és mal?
1: No, la pechuga no n'hi ha que rentar-la en aulla. No fa falta.
0: Vale.
1: Això és perillós.
2: No passa res.
1: N'hi ha moltes voltes que fem xeca tot i de repes dius, mira, pues això fea i no sabia que estava fent o sigui, mal.
0: Directament de com està envasada el pi de
1: directament
0: pollastre...
1: Directament el passes tu per paper de cuina, però sense rentar-lo.
0: Sense rentar-lo, passar-lo per aulla. Vale. Molt bé. Molt
1: vale.
0: Bé.
1: Vale. L'altre és la listèria, vale? Que ixe, per exemple... Gemma, que ha estat embarassada, sí que sap un poquet més del tema, ¿vale? Perquè al final...
2: Que ho expliquen, sí.
1: Exacte. Immunodeprimits, embarassades i persones majors, ¿vale? Són, és especialment preocupant en estos casos en les embarassades perquè afecta al fetus, ¿vale? I sobretot n'hi ha que anar en compte en els fumats, ¿vale? El salmó fumat, el bacallar fumat, els formatges que són molt blanets i els aliments d'estos que és listo per a menjar. ¿Vale? D'esto que ja venen preparat, envasat al buit, però és el que hem parlat al final, la humitat que contenen aquests productes és molt gran. Després tenim la E. coli, que jo crec que ens sona també a tots, ¿vale? Així, bé, siga per aulla contaminada o sucs de fruita, que la fruita estigui contaminada, però això és una bactèria que persones que a lo millor viatgen a Àsia o a Sud-amèrica o... Molte, jo sempre ho dic en consulta, diu, no begues aulla que no estigui envasada, no begues sucs d'estos de fruita que ja estigui tallada, i al final és en vegetals contaminats, ¿vale? O en carn picaeta que estigui pot feta. I per últim, un desconegut, però que jo faig un montó d'hincapié, perquè a més és el clàssic tàper que t'endús a la platja quan vols cuidar-te, que és l'ensalada de pasta.
2: Sí.
1: Cuidao, no. Vale?
2: Molt bé.
1: Perquè n'hi ha una bactèria que es diu Bacillus cereus, vale? Que sobretot forma espora, vale? En l'arròs o la pasta després de cuinar, vale? I quan disminueix la temperatura apareixen les toxines. O sigui que no ensalada de pasta, no ensalada d'arròs, ni arròs al forn recalfat per a dur-te-lo a la platja.
0: Moltes gràcies, Clara Llorenç.
1: A vosaltres. A vosaltres.
3: No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
3: Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano.

Pump, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2. De tu!

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Ayora, 100.9.
1: De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: I seguim, amics i amigues, compartint moments de la vesprada d'A Punt de la temporada que recordem especialment, en este cas, en clau de comèdia. Una comèdia gamberra i canalla, dirigida per la interessant realitzadora basca Arantxa Echevarría. Cada dia nace un listo, es concediu la peli, la història d'un buscavides que s'embolica en el robatori d'un quadre d'enorme valor i que interpreta, junt a Hugo Silva, la valenciana Susi Sánchez. Amb les dos xerraren de la crítica que sosté una pel·lícula de lo milloret enguany a les sales de cine.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
4: És que sona, és que sonarà este Sex Bomb en el pel·lículon del que anem a parlar a continuació. Este m'encantaix de la vida per rebre una bona gent. Una preestena que fa moltes ganetes de veure l'Ejo aquí a les sales, arriba de la mà de la realitzadora Arantxa Echevarría, i que, bueno... En realitat ens encanta tot el seu treball. Tenim una curiositat de veure este registre.
3: Muy fanes, muy fanes de lo que hace Arantxa, sense dubte. És una de les cineastes més interessants, brillants que tenim en el panorama. No perquè estigui allà davant, és que això és real. Ja ens va encantar el seu treball en pel·lis. Se'n recordeu aquesta història d'amor preciosa. Carmen i Lola i els dos seus titanes. Que maravilla. Bueno, i Goya inclòs La Infiltrada. Brutal. El peliculón. Bueno, ara ens presenta una comèdia gamberra, d'embolic i d'humor negre. Cada dia nace un listo.
5: Yo entro en tu casa, me llevo un cuadro y tú me pagas 50.000 euros.
6: ¿Te interesa o qué?
5: ¿Tú te llamas?
7: Jessica Coño.
5: Super Vasco.
8: ¡Vamos! Aquí no nos interesan tus bienes.
5: 30.000 euros.
7: ¿Y qué hay que sacar, has dicho?
5: Un cuadro.
9: Este cuadro vale mucho, Mari.
8: Quiero que les pidas un millón.
5: ¿Un millón de qué?
10: Los demás cuadros no me importan.
5: Quieren 4 millones de euros.
11: Ofréceles 2.
12: Delincuencia internacional, Mari.
13: ¿Millón y medio?
3: Pero qué trepicheos este. 4 millones, luego 2 millones, luego 1,5 millones. ¿Esto qué?
4: 1,000, 2,000, 3,000.
3: Qué pinta,
4: así, ¿eh? Y ese tip es sona. Bueno, tiene una pinta brutal. Cada día nace un listos, presten a Wii, al Cine Esquinépolis, y abans del esdeveniment, tenim el goig que passen per la ràdio a compartir este ratet. Pues la seva protagonista i la seva directora. Compta amb un repartiment espectacular de luxe, perquè està Hugo Silva, està Dafne Fernández. Hugo Silva, que més és el que canta Sex Bomb.
3: Sí, sí, sí. Bueno, Dafne Fernández. Bueno, canta. Perpetra.
4: I ara sí, una actriu de la que som fans és de Chiribella. També és de les que allò que ens agrada ens aplega a la moll de l'os, a l'animeta. És Susi Sánchez. Benvinguda. Com estàs, Susi?
14: Hola, Susi.
15: Molt bé, moltes gràcies.
3: Plaer.
4: I també tenim a Arantxa Echevarría, la directora. Com va això? Bueno, ja hem parlat abans.
15: Hola, Arantxa. Hola, com estàs?
3: Que bueno.
4: Comèdia?
15: Di el títol en valencià.
4: En valencià seria Cada dia naix un espavilat.
15: Espavilat, és maravilla.
4: Cada dia naix un espavilat.

0: I seguim posant-li música a este recull de moments de la vesprada de punt amb una actuació en directe de les que ens deixaren empremta. El duo Titana, integrat per la vocalista i guitarrista Noelia Llorenç i la instrumentista Susana Díaz Tejedor, ens presentaren el seu nou treball amb arrels valencianes renovades, que porta per evocador títol Llum.
1: El fandango que yo canté.
2: La vesprada da punt.

0: Que ben dit és això. Que ben parides d'estar Déu.
1: Que ben parides
0: d'estar Déu. Fandango de la terra, clar que sí. Que bonico aquest toc de guitarra. Que bonico aquest fandango. I quina veu. Sos llum en el present. És un fandango, clarament. I la poderosa, la potent veu femenina, ja l'haureu coneguda per descomptat, és Noelia Llorenç, més coneguda com Titana. Titana perquè... perquè és una titana,
1: power,
0: és un poderío. Una de les veus més importants, més reconeixibles, més estimades del nostre camp valencià.
1: I volem xerrar amb ella perquè publica nou disc i la paraula que ha triat per donar nom a este àlbum ens marca unes pistes clares del que vol transmetre amb les seues cançons. Llum, llum és el títol. 11 temes on es barregen els arrels de la música popular amb l'essència de la vida contemporània, però com ho tenim tot preparat, comencem amb una actuació en directe, com si això fos al Carnegie Hall del
0: meu
1: poble.
0: Sí, tot preparat així, els nostres tècnics també han disposat tot el necessari amb Noelia Llorenç en la...
1: veu i guitarra. Veu...
0: Sí, sí, Noelia Llorenç en la veu i guitarra, i Susana Díaz estava mirant... És xirimita?
2: No.
0: És?
2: Una tarota.
0: Una tarota. Ara ens contaràs. Sona com si fora... sona de la família, és un instrument també de fusta, una miqueta més llarg, no? Seria que la nostra dolçaina o xirimita. Quina fareu? Ronda hores?
2: No.
0: Quina farem?
2: Comencem en un cant d'estil.
0: Un cant d'estil.
3: A l'estil de Lluís XII es diu Cante avui a la diferència i parla de... que quan tenim algun problema, unir-se... és trobar la llum. Això és el millor.
0: No se pot contar millor.
1: Anem allà.
0: Anem allà.

0: Sí, s'aplaudiments eren de llonda, s'ha notat.
1: També hem aplaudit en directe, però és que sonava ben fort, realment.
0: I tant. Ai, moltes gràcies, Noelia, Titana i Susana, quin trosset més bonico que ens heu fet. Després, per a rematar, però xerrem una miqueta.
1: Xerrem una miqueta.
0: Farem una altra cançó després. Sí. Pues, és un regal, moltes gràcies.
2: Este cant d'estil, cal dir que la lletra és del versaor Lluís Benlloc, que nosaltres parlarem en ell, i volíem que ens fera pues, estes, unes lletres, li diguem, mira, volem que ens facis lletres per a la resiliència i la unió, i es va fer pues, dos, així hem fet una, i qui vulgui escoltar l'altra pues, té oportunitats este dissabte en Xàtiva i el dia 5 al Palau de la Música.
3: Exacte.
2: En València.
1: Ara escoltareu perquè de ben grossa, perquè el projecte de ben grossa el tenim, i també tenim llum per presentar.
3: Sí, sí,
1: presenteu-nos-ho, per tant. Perquè diu és important, i a més això, i a més dos concerts, un punt d'inflexió en la carrera de Titana. Això és de veres.
3: És un punt d'inflexió.
1: O com ho viviu?
3: En la carrera de Titana. És un punt,
1: o és un pas és important?
3: És un pas important, és un punt
2: mira,
3: diferent.
2: Per a mi, fa 3 anys que començarem a idear això que avui estem així contant.
1: És un projecte seriós.
2: I han passat moltes coses, perquè en 3 anys han passat moltes coses. Una, com que l'estudi on estàvem gravant se l'han portat a la Dana, el teníem a Catarroja, i haurem una altra vegada de retornar a tindre l'ànim de fer-ho, tornar a tindre l'estudi de Nelo, i gravarem entre aquest estudi i un altre. I la veritat és que teníem una concepció de que volíem que en este nou disc no parlarem de la xota de tal lloc o el fandango de tal lloc, sinó fer gèneres. I a més, afegir el ball solt, ball agarrat, perquè tot el món puga ballar, que al final tot siga una festa.
3: Això que vol dir, Susana, se tradueix en que el ball sol és lo de sempre xota, fandango, seguidilles, però també agarraos, un pas doble, rumba. Entonces és un disc molt complet per a poder-ho ballar a totes hores, crec jo.
1: Molt complet, és de sí, veres. Sí. Que, sí. Com ha sigut la construcció del mateix? O escollir els temes, els ritmes i tal? Això se té una concepció prèvia clara del que vols, o vas trobant-te pel camí? Com ha sigut el vostre cas?
3: Ho hem anat construint. Sí que teníem una idea prèvia de quines coses sí o sí volíem fer, com per exemple un pas doble dedicat als llauraors i llauraores, no? El pas doble, la gent del camp, en especial dedicat a la família de Susana.
2: El vaig escriure dedicat en homenatge a la meva família, que pues, tots treballen la terra, i en especial a mon iaio, que m'he criat en ell, i per això es diu el canario, també, dedicat a la gent del camp que treballa molt dur i ens arrela la terra, no?
3: Després també volíem fer una recuperació, ens pareixia important, d'unes sevillanes torres que n'hi ha al poble de Jarafuel, que sabeu que està en la part interior, a Llora, a la vall de Cofrents, a Llora, i també es diu el poble de les Fuentes. Són com unes...
2: La villa, però nosaltres li hem canviat, li hem dit el poble, però això és la villa.
3: El poble de les Fuentes. I què més? La rumba, que és una riproposta que ja existia, està gravada en Oriola, és com una composició que es va fer a Oriola.
2: I n'hi ha més homenatges, perquè el pas doble és de nova composició, és homenatge per la que hem comentat, però, per exemple, li hem fet un homenatge al Parlar de Sa i al Surdo, que era l'últim transmissor de les Segadilles de Tàrbena.
1: Una gràcia.
0: Quin parlar tan especial a Tàrbena. Quina cosa tan sala. Que rebonic que deixeu parlar.
3: Amb l'ajuda de Joan Lluís Moncho Mascaró. I bueno, estem molt agraïdes perquè al final sempre estàvem patint per si no li agradava la riproposta que havíem pensat, però està encantat i li ha dit que li encanta i ja estem molt satisfetes d'això.
0: O sigui, que és la vostra essència, que diguem són pals del camp valencià, dels nostres cants d'estil, però vosaltres teníeu ja una idea en cada una de les cançons, una idea força, diguem, que era el que volíeu transmetre,
3: sí,
0: no?
3: Sí, exacte.
2: Sí, després, per exemple, pràcticament totes les lletres, la majoria són de nova creació. Mm. Ve per part de Noelia o meua, i encara que hem mantingut algunes populars, però més actualitzades també.
0: És un punt contemporani també,
2: sí,
0: no?
2: Sí, en rondadores, que després no? l'escoltareu, veureu que Noelia ha volgut ahir pues, posar la nostra part feminista,
3: no?
2: Que és un poc també la nostra senya com a projecte Titana.
3: Sobretot canviar un poquet aquestes lletres que només parlaven dels rondadors com a homes i les dones que eixien al balcó com si foren floretes boniques, no? Pues hem volgut trencar això perquè ja de vegades n'hi ha més, no més dones tocant.
2: Claro, ja clar, està tot ja actualitzat, és d'una altra manera.
3: Està tot desfasat. Dic, no podeu... Bueno, podeu fer-ho si voleu cantar aquestes lletres, però jo no les vaig...
0: Tu saps que bonic, el xic pel ronde, és això especial, o la xica, cada un que ronde lo que vulga. Ja, bueno,
3: exacte.
0: Clar que sí, clar que sí. Bueno, parlàvem del poder que tens en la veu. I
1: en les composicions.
0: I que el nom i les composicions, el treball que esteu fent, i en el nom també hi ha també una reivindicació també d'això de poder, que també com estàvem parlant, és també un homenatge, diguem, no? a la família, les teves arrels, no?
3: Sí, Titana és, me ve del mal nom del meu iaio.
0: El iaio també.
3: Que era grandot i tenia veu de barito, no? El van buscar per anar a Madrid a cantar i tot, però l'home va dir que en aquesta època que no podia deixar l'ofici, els diners que entraven segurs a casa, ell era sabater.
0: Ah, volien contratar-lo.
3: Sabater Remendó, era. La tia Milín sempre diu, sabater Remendó,
1: no, és que, clar,
3: no que feia sabater, sabater Remendó.
1: Usuaris de nosaltres, de sabaters. I va ser tu, no? Això sí que vas dir, hem d'aprofitar, no?
3: Sí.
1: Està bé agafar aquest nom del iaio.
2: És que no recorde qui va dir... Però Noelia té mal nom, i jo dic, Noelia, si ta abuelo era Titán, tu podries... Ja sé que Titana no és el correcte, que és Titánide, però quedava molt lleig. I Noelia diu...
1: Titana té molta força.
3: En els mal noms
2: s'accepta tot. Li preguntem a la tia Milín, dic, això és com
1: anar a
2: fer...
1: Milín.
2: És com anar a fer la... Com si li demanares la mà a algú, no? Tia Milín, a vostè, que és la filla, li pareix bé que es diga Titana? I diu, per supost que sí. I era com passavant.
0: Vos va donar el vistiplau.
3: El vistiplau.
0: I abans,
2: si la tia Milín ho diu, paraula de la tia Milín.
0: I tant que sí. A més, Noelia, tens tota la raó, ets sobrenoms o malnoms, que diguem, però malnom no com a paraula, el mal no és mal.
3: No
0: sona en València mal.
3: Ja.
0: És l'altra manera de dir-te en el poble perquè te sigui reconegut en seguida,
2: en
0: un minut,
2: bonic,
0: no?
2: El d'ella és bonic.
0: És bonic.
2: Venien alguns bonico. Que no són tant.
0: Sí, hi ha alguns que són una càrrega pesada.
1: La
0: meva
1: família era bonic, però després en el temps... Vosaltres som les coques.
3: Les coques.
1: Neta de Doloretes, la coca. Ah. Clar, ara ser una coca... Ja. Està desdibuixat conforme
2: Clar,
1: el va maritar.
2: Per exemple, és el canario, però sa mare era la socarrà. I per l'altra part, tinc el sordo, vull dir, el canario sordo, per una que toca la dolçaina, no quedava.
3: Canario sordo.
1: Xiques, que esteu preparant una ben grossa, teniu concert este cap de setmana, dèieu, a Xàtiva?
3: A Xàtiva.
2: Festival 1000.
3: Festival Música i Lletra.
1: Ara me direu què fareu. I també teniu el 5 de juny al Palau de la Música, que això, estan preparant-ne una, la mundial.
3: Sí, perquè venen de Múrcia, venen de Càceres...
1: A veure, El Gato con Jota, Ana Morenilla, Maricruz Sánchez López, Carmen París, Tamara Bellés... És que són tots noms...
3: Són noms molt potents.
2: Aquestes són les col·laboracions
3: molt
2: del potents. Disc.
3: Sí, sí.
2: Igual el 5 no estarà tot el món, perquè bueno, les agendes de cadascú...
1: Ah, les col·laboracions del disc i que puga vingar el dia.
2: I després, clar. I després n'hi haurà altres col·laboracions que no estan en el disc.

0: Ah, a Xàtiva possiblement també.
1: Algun sí. Comboi.
0: Clar, sí, algun, home.
1: Però què es pot dir? O...
2: Música tradicional, Xàtiva...
0: Pues a veure...
1: Bueno, igual la gent està fent la connexió ja, probablement,
3: no?
2: A veure. Què serà?
0: Però sí, tindrem també gent que ha col·laborat en el disc. La veritat és que és un plaer haver comptat amb totes aquestes col·laboracions perquè, a més de ser gent que nosaltres estimem i que admirem, i és gent meravellosa, a Sergio, al Gato con Jotas, no el coneixíem personalment, però la veritat és que és una joia. És llum, de veritat. És una passada sí. de persona.
2: Igual que Maricruz i Anna, també.
0: Sí. O general, Tamara, és que tots.
1: Pilo de Carmen Parés, en fi. I, en general, teniu un, trobo que hi ha una connexió en tota la gent. Vinga, d'on vinga, que vos dediqueu a posar, diguem, en actual... No dir que un pal, que un cant tradicional d'allà on sigui és una cosa morta, és una cosa que ja no avançarà, sinó que li doneu, en tot el respecte a la tradició, li doneu eixa actualització, eixa manera de fer-ho moderna, d'expressar-vos conforme sou. Teniu com eixa punta en comú, que vos enteneu, diguem, en la mateixa freqüència? Per
2: sí,
1: no dir-ho.
2: La música tradicional és un llenguatge... és un llenguatge universal, no sé si dir universal, però... és un llenguatge universal en què cada territori ho expressa d'una manera diferent però mantenint la base.
1: Sí, sí.
2: Aleshores, per això he pogut gravar un fandango en el Gato con Jotas, una sevillana Estorras en Maricruz de Múrcia, Anna ha tocat un fandango en el violí que també és de Múrcia, Zaragoza, sí. Carmen París, vull dir, és que és,
0: era super és la base.
1: Us ho reconeixeu, diguem, en el mateix llenguatge musical, no?
0: La col·laboració de Carmen París en realitat és un cant de Segar, que el va transmetre el pare de Fermín Pardo.
2: En Hortunas.
0: En Hortunas, i era un cant a l'aire. I quan Noelia li diu a Carmen... Bueno, quan va fer la col·laboració, Carmen li diu a Noelia, s'assembla molt a una jota d'aquí, que es diu la Magallonera.
2: Sí.
0: O sigui, que al final, aquestes músiques s'han d'anar i tornar.
2: I és que la melodia...
3: és un poc...
0: Clar. Exacte.
3: Perquè, clar, perquè el nostre passat, la nostra història és haver viatjat d'un lloc a un altre i ensenyar-nos i cantar, clar, que això ve de segles.
0: Sí, i perquè pues, anaves a fer la verema o anaves tal, i tu cantaves...
3: S'ensenyaven les cançons.
0: Correcte. I les cobles són populars.
1: Les blaves de la Marina venien a collir a la Ribera, Sueca
0: Roig... García Lorca ja ho deia, les cobles són populars. Vull dir, al final és això.
2: Exacte.
0: Sí, n'hi ha mostres folcloritzades o de mostres antigues i tal, però nosaltres mantenim la part esta més activa, no?
3: Jo tinc una curiositat molt important.
2: A veure...
3: la pregunta més difícil, que és la mindanga, perquè la mindanga és vida.

0: Oye, cosas, per favor, eso es un ventilador,
1: ¿no? Es
0: una rumbeta, qué rollo tan guay que te... Qué alegría.
1: Qué guay.
2: Es la explosión máxima de la energía y la llum.
1: Pues això va ser inspirat en una cançó de, que tenien replegada el so dels barrejats en el disc que feren, i nosaltres la hem reactualitzat i hem donat. I clar, què és una mindanga? Què és una mindanga? Pues la mindanga se diu que és com una persona despreocupada, que es deixa portar per la vida i tot això.
3: És
2: una persona que viu el moment.
3: Que viu el moment,
1: clar. Exacte. I aleshores la lletra parla d'això. Sí. Mos diuen que per la part del Baix Segura, encara sí, que és replegada en Orihuela, però per totes les quadrilles, murcianes i tot, la solen tocar al final de les festes.
2: Com a colofó. No tenia lletra. I pues Susana va dir, pues jo li vaig a posar una lletra i ja està.
0: Es que
2: i la mindanga és vida.
0: Alegria pura. Ara se'n diu allò mindfulness. Però és, sí, no? És la mindanga. Tira-li!
1: Tira-li!

0: en esta rumbeta.
1: Quina xolleta, quina xolleta. Hem de dir que el disc també és materialment... Ja està a punt,
2: sí,
1: de caramel.
2: Ja.
3: Ja el tenim.
2: Avui m'han enviat un vídeo obrint la caixa. Ha arribat a les instal·lacions de Cercavila, que és les persones que ens porten a nosaltres i ens ajuden. I m'han enviat la foto, m'han enviat un vídeo, estava tot correcte. Wow. I jo,
1: quina il·lusió, Maria.
0: M'ha enviat Noelia el vídeo i dic, ja ho tens tu? I clar, i dic, calla, que no havia vist la mà.
2: Sa mà no esteu. Sa mà no esteu.
4: I quan ja pront arribar a les mans i a les orelles també de la gent i a les vides del personal i comencen a arribar, sí, també aixòs retorns, no?
2: Sí.
4: És una part també bonica, nerviosa, sí, retorns, perquè, bueno, que
2: ja quina rebuda, no? Ja hem donat a llum, què diu nosaltres?
1: Ja hem donat a llum.
0: Jo encara estic fins al dissabte, jo crec que és quan... Me passa igual que a mi. Jo anava pel 12 d'octubre i vaig néixer el 26. En la qual cosa, vull dir, això ja hem donat a llum, però encara no ha eixit. El dissabte que fem l'espectacle, que no serà pujar a fer les cançons, sinó un espectacle per vindre a veure-lo, no volen contar res.
2: Serà part natural sense epidural, eh? Part natural sense epidural.
0: Donarem a llum, sí.
4: Pues serà molt bonic compartir-ho i per a rematar les rondaores...
0: Jo voldria nomenar a les persones que ens acompanyen en l'escenari, perquè sí, per a mi és molt important. A la guitarra, Mioara Aicart. En el contrabaix, Maria Inés Rojas. A les dobles cordes està Jordi Sanz. A la bateria i percussions està Didac Palau Chirivella, el xino.
2: Lletres fan ball.
0: I, bueno, pues jo en béns tradicionals i percussions, lletres i producció.
2: I en aquests dos espectacles ens acompanyarà Jordi Pastor.
0: Que també ha gravat com a col·laboració en el disc.
2: Violí i acordió.
4: Un tros de banda,
1: I Noelia, a la veu, però també...
2: Lo que fas a falta.
0: És la lideresa del grup.
2: Lo que fas a falta.
1: Posada de llarg de Llum, que és el nou àlbum. I suposo que altres temes que no siguin de l'àlbum també et cauran.
0: Sí, home, això... Ai, com ho saps? Sí. Saps molt, eh? És que eres llarga.
1: I ara què anem a fer-nos? Com vos prepareu, ficarem una musiqueta perquè vos prepareu. Però que en directe, en viu i en directe, què ens farà Titana?
2: Anem a fer lo que anem a poder.
1: Pues ja estarà
2: perquè
1: bé.
2: Anem en pandereta i postisses, pues anem a fer rondadores, que és xota amb mudança a fandango, com fan a l'estil de Castelló.
0: Per dalt, pel Maestrat, per totes les zones.
1: Jo que siga per la meva terra.
0: Si no ho hem fet per tu, però és que pareix que vinguem a fer-te a tu el dia.
1: Uau, triar-te.
2: Exacte. I no res, va dedicada esta cançó a les que foren, les que són i les que seran, perquè jo espero que naixquen moltes, moltes rondadores que se sumen a este fantàstic món de la música tradicional.
0: I com a agraïment a les que ens han anat obrint les portes.
2: Exacte.
4: Ai, sí. Que bé, vinga, homenatge.
1: Amànius, i mentre tant, que ens invaïsca la música de Titana.

0: heu tenit tot amanijo aquí.
1: Quina meravella. Gràcies, Noelia Llorenç, Susana Díaz, Titana, en directe. Se n'anem en rondadores. Moltes gràcies, xiques. Molt d'èxit en llum i en lo que vinga.
2: Gràcies.
3: En viu i en directe. Anem allà.
1: Gràcies.

0: Qué bonica despedida, no hi ha millor en efecte cantar, ballar i tocar.
1: Allarga la vida.
0: Feliços. Clar que sí. Gràcies, Titana.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: I amb música rematem la de les versions que ens regala en directe la nostra estimada Carme Juan. En este cas, una balada meravellosa a la que triomfa el grup català Sau. Carme fa la seva recreació del clàssic Boig per tu.

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6. De tu a...

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu

0: Toma.
1: Imatges en moviment que funcionen com un espill de les nostres vides. Un ventall d'històries particulars i col·lectives que ens inspiren, ens inquieten i ens fan reflexionar. Una manera de compartir vivències que uneixen a creadores i creadors, espectadores i espectadors. Una sala de cinema emmudida assistint a experiències extraordinàries a través d'una pantalla que s'obri com una finestra cap a mons desconeguts. Els objectius de les càmeres funcionant com una prolongació de l'ull humà, permetent-nos observar el treball a l'horta, la vida rutinària de les ciutats i la màgia de les festes populars, els secrets de la cultura, la importància de la ciència i el poder de l'educació. Un mitjà amb el qual indagar en les problemàtiques polítiques i socials, immortalitzant els èxits de les generacions passades que ens fan avançar cap al futur, aprenent dels errors i reivindicant el valor de totes aquelles i aquells que ens permeten ser el que som. El cinema és, entre altres coses, un art destinat a retratar i transformar la realitat. Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
2: Benvingudes i benvinguts, sóc Pablo Plaza, m'acompanya Lluís Campello i en este programa donarem una volta pel nostre videoclub fixant-nos només en aquelles prestatgeries que porten el títol de no ficció.
3: Ens centrarem en el cinema documental, recorrent algunes de les pel·lícules més importants que s'han fet a la Comunitat Valenciana i analitzant algunes de les personalitats, tendències i temàtiques més destacades de la producció valenciana durant els últims anys.

0: Estem escoltant la música de Les ales de la vida, pel·lícula dirigida per Toni Canet, en la qual es narra la història del metge Carlos Cristos, que patia una malaltia terminal i la seva lluita per viure i morir dignament. Al llarg d'este llargmetratge documental, estrenat el 2006, s'aborden qüestions com el dret a la mort digna, parlant de les diferències entre el suïcidi i l'eutanàsia, l'espiritualitat, la sexualitat durant la malaltia, la importància del testament vital i les estratègies de cures paliatives.
1: Quédate mirando a cámara tranquila.
2: Carlos y Omar, ¿estáis preparados?
3: Sí.
2: Pues Alejandro, dentro. Acción, Carlos.
4: Me llamo Carlos Cristos, 48 años.
5: Me llamo Carlos Cristos, tengo 48 años.
4: Soy médico, médico de familia.
5: Soy médico.
0: Les ales de la vida, que va néixer de l'amistat prèvia que mantenien el cineasta de Llutxent i el metge gallec, commogué a tota mena de públics, guanyant el Premi a Millor Documental en la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid i convertint-se en una de les pel·lícules de referència de la nostra cinematografia.
6: La gratitud se la debemos todo a Carlos por habernos regalado este testamento vital, como dirían los clásicos, este Ars Moriendis, ¿no? O sea, la literatura durante muchos siglos ha dado obras magníficas de las Ars Moriendis, ¿no? Artes del bien morir. Pero últimamente, como la muerte se ha convertido en un tabú del cual preferimos no hablar, ¿no? Pues yo creo que hacía falta una voz así como la de Carlos, ¿no? Que defienda la dignidad en el vivir y en el morir, ¿no? Y nos haya legado este testamento.
0: Escoltàvem el director Toni Canet en una entrevista realitzada per Televisió Espanyola atorgant-li tota la importància de la pel·lícula al seu amic Carlos Cristos.
7: Toni Canet, que ja havia realitzat diversos documentals per a Canal 9 com Solfa Íntima, Crònica Amarga i Viajar sin Billete, va tornar a endinsar-se en este format amb la seva participació en la pel·lícula col·lectiva Ja en tenim prou i el seu últim llargmetratge, Calç Blanca, Negre Carbó.
0: Durant els últims anys hem presenciat l'aparició d'una nova onada de cineastes que han regenerat el cinema documental valencià, trobant-nos en un gran moment de producció que ha donat lloc a pel·lícules que internacionalitzen les nostres històries i triomfen en festivals i sales de tot el món.
7: I un dels autors que més importància ha tingut en este creixement és el guionista, director i productor de Sant Vicent del Raspeig, Adán Aliaga.
8: Hem alcançat això que deia al Coppola, que una xiqueta de 15 anys d'un poble perdut, pues, en la seva cambra, el seu equip, faria una obra maestra. Pues això ja passa, ja tens a l'abast tota la tècnica, com sempre, després tens que contar històries sempre des d'un punt de vista original i que emocionen. A vegades també hi ha una part de sort i de fer la història en el moment oportú, no? Plataformes també han recolzat el documental, encara que continua sent molt difícil fer documentals, i sobretot la distribució, no?, a les sales de cinema. El recolzament de les plataformes no és perquè les plataformes vulguin recolzar o apoyar els documentals. Jo crec que és perquè han vist que la societat demana documentals, històries reals, hi ha tot un grup de gent més inquieta, més activa, que demana els documentals, i ja han vist que hi ha una altra branca de produccions i d'interès. Perquè jo crec que també el paradigma social ha canviat i ara estem vivint una època on el documental interessa.
9: Mira, ja! Què? És que no va la cadena del bater? No va. Esta casa està hecha polvo. Abuelita.
0: L'any 2005, Adán Aliaga estrenava el que va ser el seu primer llargmetratge documental, La casa de mi abuela, centrat en la relació entre la neboda i l'àvia del cineasta. Malgrat ser realitzada en pocs mitjans i en un entorn familiar, la pel·lícula va viatjar pels festivals de tot el món, a més d'aconseguir una nominació a millor documental en els prestigiosos premis del cinema europeu.
8: La casa de mi abuela, pues, és una aproximació al documental, encara que mai ha sigut un documental pur, ja és com una barreja, com una mescla de ficció, documental. La posta en escena és ja més elaborada. Per exemple, és un seguiment de molts anys, de 5 anys, en la casa de mi abuela, a la família, una aproximació molt, molt cercana. La càmera era molt més nerviosa, més moviments.
7: Durant els anys següents, Adán Aliaga ha realitzat diversos llargmetratges documentals com Esquivar i pegar, centrat en la vida del boxador Benito Eufemia, La mujer del Eternauta, que narra la història d'Elsa Sánchez, vídua del guionista de còmics argentí Héctor Germán Westerheld, o El Cuarto Reino, retrat de la vida quotidiana d'un centre de recol·lecció i reciclatge de llandes situat a Nova York.
8: He estat 3 anys rodant, encara que no és la meva família, pues, al final ja sí que ja s'ha convertit en la meva família, perquè jo he estat allà vivint amb tota la gent del centre de reciclatge i hem fet una aproximació més elaborada en quant a la posada d'escena. Al final, a René, que era també el protagonista, pues, està dirigit també, igual que a la Marina, la xiqueta de la casa de mi abuela. L'interès pels temes jo crec que és una mica similar, interès per personatges una mica al límit, en l'extraràdio més extrems, però sí que ha evolucionat, bueno, perquè també tu evoluciones com a persona i evolucionen les pel·lis, no? Però després de la casa de mi abuela, crec que totes les demés pel·lícules estan fetes en trípode, una mica més preparats els plans.
0: Gràcies a la seva creativitat a l'hora de narrar històries, el cinema d'Adán Aliaga s'ha convertit en tot un referent per a les noves autores i autors que han sorgit durant els últims anys.
8: En principi, jo crec que ara a la Comunitat Valenciana, però igual que a tota Espanya i a la resta del món, jo crec que s'està vivint una època, jo crec que la millor època del documental creatiu. Sobretot hi ha molta gent fent documentals. Jo crec que veurem segur els pròxims anys documentals molt potents, ja estan fent-se documentals. No només aquí nosaltres des de la productora d'Alacant, sinó a València i valencians per tot el món, que tindré èxit. Entès l'èxit com la visibilitat de festivals, de plataformes, etcètera, etcètera.
3: Los marcianos. Lo más confuso fue oír esa extraña voz que tenían ellos. Pues a veces se me viene aquí en la memoria cuando escucho a las demás personas con sus diferentes idiomas y me digo yo, ¿qué no serán extraterrestres? Y pues veo yo el cielo y digo, a lo mejor pues de momento cayeron todos y...
7: Ens endinsem en la trajectòria d'una altra cineasta fonamental per entendre l'èxit del cinema documental valencià a l'actualitat, la guionista, directora i productora Giovanna Ribes.

0: La valenciana Giovanna Ribes, que va desenvolupar la seva formació cinematogràfica en diferents escoles d'Anglaterra, els Estats Units i Cuba, es va especialitzar en el format documental amb pel·lícules com Todas íbamos a ser reinas, biòpic sobre l'escriptora xilena Gabriela Mistral, El sueño temerario, centrat en la figura del noveller en el Montaurí, i La sinfonia de les grues, retrat del professor de conservatori Jesús Salvador.
1: Al principi tenia moltíssima curiositat per la humanitat, i com se plantejaven les coses. Tenia molta curiositat i feia molta videocreació i coses així, no? I entonces era sempre com una mirada al voltant, no? I també crec que jo tenia, perquè ara no ho tinc tan clar, quan eres més jove tenia com una certa distància, no? Un distanciament. O sigui, jo estava involucrada, però al mateix temps amb distància, no? I entonces això em permetia de no veure tant l'horrorós, però lo meravellós, estar en una terrassa i sentir a lo millor pues això, no? O sea, el vent soplar, o una mirada d'una persona, o una manera de prendre el cafè, un clink, clink, clink, clink, clink, clink. I entonces jo partís d'això, de lo sensorial, no? I entonces d'això te passa a lo personal, no? I esa persona que fa el clink, clink, clink, qui és, no?
0: En els seus següents treballs trobem documentals com Manuela Ballester, El llanto airado, centrat en la destacada pintora valenciana, El paseante, que segueix els passos del crític i director de cinema Antonio Llorens, i Profes, la buena educación, amb el qual aprofundís en el paper de la docència.
2: Vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentir nuestra respiración. Vamos a coger el viento de la primavera por la nariz. Lo sujetamos en el verano, lo expulsamos en el otoño y descansamos el invierno.
1: No concebís un documental sense haver anat abans als llocs, sense haver conegut a la gent, sense haver gravat habitualment. Quan jo vaig començar ja això, que prepares el guió, que fas la producció, que no sé què, no sé quantos, que demanes les ajudes, jo a lo millor tinc gravat 1000 hores, que a lo millor no me serveixen per a res. O ja he estat parlant amb 50 persones, o ha estat convivint amb aquesta persona durant un temps determinat. En el meu cas n'hi ha com dues coses, no? Lo que hago porque me sale y no necessite, no lo busque finançament ni res. I molt important, encara que la imatge no sigui tan xula, una camareta xicoteta que te permetisca agilitat i que no se plantegen permisos. Però després n'hi ha altres projectes que sí que necessiten finançament, no? Perquè potser són, necessites ja pues, tota una parafernàlia més grossa.
3: Innovar no és usar coses, és descobrir que lo importante cuando uno enseña es qué pasa en la mente del niño.
0: Encara que també ha dirigit pel·lícules de ficció, Giovanna Ribes fa més de 25 anys que treballa en el format documental, sent una de les majors impulsores d'aquest tipus de cinema a la comunitat valenciana.
1: Jo crec que sí, que estem en un moment millor en quant a creadors i creadores. S'ha notat que la gent ha eixit molt per fora, que ha vist moltes coses per fora. Tu te n'adones que n'hi ha tota una generació que té a lo millor 30 anys menys que jo, que sí que tenen tot aquest input, no? De Rotterdam, d'Amsterdam, Docs Mèxic, i que han vist més coses, no? I això es nota moltíssim, que hi ha una capacitat brutal i que, bueno, que podem anar de lo més clàssic a lo més modern, però el documental lo que t'adona sempre és aquesta cosa, saps? Aquesta reflexió sobre coses molt bàsiques, amor, pèrdua, desassossego.
4: El llaurador som els que portem, com aquí que diu, el palo de sempre. Són igual que vaig a la cosa bé que vaig a la cosa mal. El llaurador som una raça que caiguem i se tenim que tornar a alçar. Si et caus 10 vegades, et descalçar 11, perquè si no, s'abandonaries. I el que és llaurador, llaurador, ho porta la sang i és amor que té la terra.
0: Un altre cineasta que compta amb una llarga trajectòria realitzant documentals en diferents parts del món és David Segarra, director de pel·lícules com Un mundo por ganar, Enjambre, Fuego sobre el Mármara i La mola es nostra, rodades a Venezuela, Palestina i la Comunitat Valenciana.
5: Una de les poques coses que he après en esta vida és que tot està connectat. La gent arrelada al territori, ja siga un llaurador valencià o un pastor dels Pirineus de Catalunya o una comunitat rural palestina o uns indígenes de la frontera colombo-venezolana, la gent que està arrelada al territori té uns vincles comuns, té una cosmovisió, té una manera de pensar molt similar. Això no és cap anàlisi teòrica, això és la meva experiència vital. Pràcticament tot el que he fet al llarg de la meva vida han sigut temes que he anat vivint. Ni m'han vingut ni me'ls he trobat, vull dir, s'hem trobat tots, des de l'Horta, Palestina, Venezuela, no són coses que he llegit en llibres, sinó que m'he trobat físicament davant d'elles.
0: Al llarg de la història, el cinema documental ha sigut un mitjà idoni per abordar els problemes i conflictes socials.
5: El cinema documental pot transformar el món de la mateixa manera que pot fer-ho o no fer-ho, com ho fa qualsevol altre art, com ho fa la poesia o ho fa la música. És a dir, el documental no és un espai o un canal aïllat de la resta, és simplement una expressió més de l'ésser humà. Jo simplement resumiria dient que al final el cinema documental, sobretot, és cinema, és a dir, si volem contar una història s'ha de contar bé. Jo crec que això és fonamental. I això pot ser la major feblesa que històricament ha tingut el documental, que ha prioritzat moltes vegades, molta gent, hem prioritzat a vegades els temes i no l'art. I l'art és la base, el mitjà és el fit en si mateix.
6: Uai, la Terra és el més gran del món. La Terra és el que ens dona vida. Si no fos per la Terra, què viuríem nosaltres? De què havíem de menjar?
0: Els últims anys, David Segarra ha rodat els documentals Savis de l'Horto, Renaixem, i Per molt que bufe el vent, centrats en l'Horta de València.
5: El documental lo que sí que és una criatura salvatge, una criatura que té vida pròpia i que al final l'equip lo que fem és tractar de domar-la i més que de domar-la, de dialogar-la, perquè és indomable realment. Quan t'enfrontes a la població palestina o quan t'enfrontes a la població llauradora, la potència vital de les seues experiències és tan forta que has d'estar a la seva altura. O sigui, si fiquem tanta estima en la fotografia, en la part estètica, no és per esteticisme, és per una mínima dignitat nostra de voler estar a la seva altura. És a dir, ens estan contant, ens estan transmetent savieses, belleses i tragèdies tan profundes que hem d'estar a la seva altura. Això és també el que explicava Sebastián Salgado, que si una fotografia seua no era capaç de transmetre la dignitat de l'ésser humà, millor no fer-la.
0: Trau-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.

Durant els últims anys, les temàtiques pròpies de la comunitat valenciana han estat molt presents als nostres documentals. Així s'han produït pel·lícules com Las dos orillas, La puerta azul, No estamos solos i Abril al cabañal, que aborden temes com la immigració i les lluites veïnals, promovent canvis polítics i socials.

0: A més, trobem documentals de caràcter cultural com Olga Galicia Poliakov, Conocen a Eva Miller, El dia que murió Gracia Imperio o Universos Railowski, centrats en algunes de les figures artístiques que han deixat empremta a les nostres terres. També s'han realitzat una gran quantitat de pel·lícules relacionades amb la memòria històrica com Corones de vida, La sombra de l'iceberg, Des d'un lloc on mai no passa res o Rosalía, una abeja más de la colmena, moltes d'elles centrades en la guerra civil i la dictadura franquista. A més, diversos documentals han retratat les nostres tradicions i festes populars, com pot ser Temps d'aigua, retrat de les persones que viuen seguint costums ancestrals al barri del Tremolar d'Alfafar, o Freak Freak Show i 3D Flames, dues pel·lícules dedicades a les falles, la segona d'elles realitzada amb tecnologia 3D.
1: Esta és la història d'un monumento fallero. Des de que se piensan les primeres idees hasta el día en que el fuego consuma la falla.
2: Ens endinsem en algunes de les tendències i pel·lícules més importants del cinema de no-ficció de la Comunitat Valenciana al llarg del segle XX, explorant una sèrie de circumstàncies que ens han portat fins a la situació actual.

0: Durant les primeres dècades del segle XX podem trobar diverses pel·lícules de no ficció que exalten les tradicions, costums i paisatges de la nostra terra des d'una òptica regionalista.
1: El que és molt comú és que les pel·lícules de temàtica valenciana aborden el que són els imaginaris històrics de la identitat valenciana, el que són els temes, els paisatges, els personatges més rellevants, històrics, artístics, etc, etc. I sobretot les actualitats que van estar filmades a València, Castelló i Alacant a les primeres dècades del segle XX quasi sempre tenen a veure amb la monarquia, però al mateix temps exalten enclavaments com ara l'Albufera, com l'Horta, o donen protagonisme a esdeveniments, a festes com ara les falles o les batalles de flors, la Fira de Juliol. També és important per la influència de les arts, de la música, de la pintura, perquè de fet el fet que la Fira de Juliol o les batalles de flors foren tan presents a les dues primeres dècades té a veure amb la presència de pintors com ara Ignacio Pinazo o Antonio Muñoz de Graín, o de músics com José Serrano o Vicente Pedro, que el que feien era retratar eixos paisatges o eixes festes en les seues obres pictòriques i musicals.
0: La investigadora Sonia García López és una de les grans coneixedores de la història del cinema de no ficció a la Comunitat Valenciana.
1: Tal volta, un dels més importants és La indústria de la seda, que és un migmetratge de 30 minuts que va estar restaurat al 2016 per l'IVAC. També és important una mena de ficcionalització documental que va fer Miguel Monleón, el pare de Joan Monleón, en 1929, que es deia Mientras arden las fallas, que també va estar restaurat per la Filmoteca i que bueno, és un documental que parla del món de les falles, però mesclant el documental i la ficció. I també és important en aquella dècada el que tota la tasca que va fer el etnògraf i director i autor Maximiliano Tous. Ell va contribuir de manera molt important a la no ficció de temàtica valenciana, fent actualitats i també reportatges com ara Sanz i El secreto de su arte, que va fer el 1918, en col·laboració amb el propi Francisco Sanz. O la pel·lícula també és molt important, històricament, la pel·lícula institucional que va fer el 28, València protectora de la infància, que va fer part d'aquestes pel·lícules de caire republicà.
2: Durant la Guerra Civil, el cine de no ficció valencià s'orienta fonamentalment cap a la política i els conflictes bèl·lics. Esta situació canvia amb la dictadura franquista, tornant-se a centrar en temàtiques autòctones, però emmarcades en un discurs nacionalista espanyol.
1: Amb la Guerra Civil, el que tenim és temàtiques que tenen a veure amb l'esforç bèl·lic, centrat en els fronts de la Comunitat Valenciana, en aquest cas, i ja quan comença la dictadura, el que tenim és una qüestió important, que és que l'estat franquista monopolitzava la producció de documentals, de manera que la major part dels documentals que es realitzaven tenien fets per la Direcció General de Cinematografia, pel Nodo, i les seues revistes de reportatge. Documentals que es van fer durant l'època franquista va tindre molta importància el que era el documental agrícola, perquè el Ministeri d'Agricultura tenia un departament de cinematografia molt important, i també documentals de tipus industrial. Ahí tenim que directors de fotografia molt prestigiosos, com ara Alfredo

0: i l'Enrique Gerner van filmar aquests documentals. Després, altres cineastes de la dictadura, com ara Arturo Ruiz Castillo, que va ser un republicà represaliat que va treballar fent pel·lícules durant la dictadura, o Carlos Arévalo, o José López Clemente, que era un director de documentals i un teòric molt important a l'àmbit estatal i que va realitzar dos pel·lícules sobre la indústria de la taronja que el que feien era desplaçar l'imaginari romàntic del Camp Valencià per tal de vincular-lo a la ideologia de la productivitat capitalista i a l'export.
1: En la dècada dels 70 apareix una nova generació de cineastes independents que s'interessen per explorar els aspectes més marginals del nostre territori, lligant el documental amb la investigació del llenguatge cinematogràfic.
0: El documental estava monopolitzat per l'Estat i era molt complicat mostrar a les pantalles espanyoles documentals que no foren o bé produïts per l'oficialitat o bé auspiciats per l'oficialitat. Estos documentals no tenien cabuda. Per tant, havien de trobar el seu espai de recepció als cinemes d'art i assaig o en espais clandestins. Normalment són documentals que s'enfoquen també en qüestions del territori, del paisatge, dels personatges o dels tipus valencians, però sempre amb un sentit molt marginal. El que fan és connectar amb una tradició que liga el documental amb la investigació sobre el llenguatge cinematogràfic. És a dir, s'interroguen sobre quina és la forma de representar el real o la realitat. Ells volien explorar al mateix temps la realitat i el que eren les propietats formals del llenguatge cinematogràfic.
1: I entre totes les obres avantguardistes que es van rodar durant estos anys, volem destacar el documental Cadàver és, dirigit per Àngel García del Val, una de les pel·lícules més radicals que s'han fet mai en tot l'estat espanyol.
0: Bueno, aquesta és una de les meues pel·lícules favorites del món mundial. El propi títol està separat, és Cadàver és, però està geminat i és Cadàver és. De manera que és una pel·lícula que al mateix temps parla de la mort, però és també una reflexió sobre la representació de la realitat. És una pel·lícula que gira al voltant d'una figura de Juan Espada del Coso, que ja té un nom que és com molt taurí i molt increïble, que era el trepanador del depòsit de cadàvers de la Facultat de Medicina de València. Era una pel·lícula que apareien els cossos dels cadàvers. És molt dura de veure aquesta pel·lícula. Quan se va presentar per a la distribució, per rebre ajudes i per a la distribució comercial, la van categoritzar amb la categoria S, que era la que es donava a les pel·lícules eròtiques, a les pel·lícules de soft porn. I van començar un procés judicial molt important que va durar molts anys. Finalment van aconseguir estrenar-la, però amb moltes dificultats. Es va estrenar el 81.
2: La muerte debe ser muy bonita. Porque la muerte ya... Todos somos iguales. Y en la vida, pues, cada uno pensamos de una manera. Y hay muchas cosas muy malas que en la muerte ya no las dan.

0: pueblo sin pretensión.
1: En els últims anys s'han estrenat altres pel·lícules destacables com Cinema i Utopia, que reflexiona entorn de l'existència del cinema valencià.
2: Documentals que combinen tradició i modernitat com Equilibri, retrat del treball de l'artista urbà Okuda San Miguel, a les Falles de València.
1: Obres de caràcter divulgatiu com Patxis, que alerta sobre el perill de desaparició del xarxet marbrenc i que ha sigut premiada als Estats Units.
2: Projectes de naturalesa social, com el migmetratge Motherhood, que naix amb l'objectiu de trencar tabús entorn de les dones que no volen ser mares.
1: I pel·lícules tan singulars com Camagrogo, que reflexiona sobre el treball agrícola, oferint una mirada moderna del cultiu de la xufa al poble d'Alboraia.

0: si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat el nou cinema documental valencià en contraposició a èpoques passades, és la seva capacitat per a exportar les nostres històries, connectant no sols amb el públic de la comunitat valenciana, sinó també amb les espectadores i espectadors d'altres parts del món.
1: Buenos días, Novelda. Hoy luce un sol radiante, un sol primaveral que nos acompañará en nuestro último día juntos. Y hoy vamos a cambiar un poco las tornas. Permitidme el lujo de reflexionar, de plantear dudas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La crisis en la que estamos nos afecta a todos. Donde antes había cultura y deporte, ahora solo...
2: L'any 2015 s'estrenava Sueños de Sal, documental que narra la història de quatre persones de Novelda que lluiten per aconseguir els seus somnis. Alejandro, xiquet sec que toca el piano, Irene, jove amb espina bífida que vol tindre la seva pròpia casa, Simón, esportista que somia en viatjar a Tailàndia per entrenar Muay Thai, i Mariano, conductor de camió que vol aprendre a tocar la guitarra als seus 62 anys.
1: Històries de gent comú, persones que de forma individual luchan cada dia per vivir un reto, per complir un sueño, no importa la raça, el color, la edat o la nacionalitat.
2: Esta pel·lícula, dirigida per Alfredo Navarro, va guanyar el Goya a millor llargmetratge documental, convertir-se en tota una sorpresa pel fet que es tracta d'una producció modesta i independent.
1: Què busquen estas persones? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
3: Bueno, Sueños de Sal es una película muy diferente. Es una película que el beneficio es para Cruz Roja y Cáritas. Es una película dedicada a la gente que lo está pasando mal, a la gente que sufre en España en este momento y en todo el mundo, no solo en Novelda, que por supuesto la película está rodada en nuestro pueblo. Novelda es un pueblo de Alicante que al cual dedico el Goya. Aquí va, Novelda.
0: Escoltem les paraules del productor Jesús Navarro, rebent el Premi Goya.
3: Han recaudado 6.000 euros que han comprado una ambulancia. El hecho de comprar una ambulancia, bueno, yo esa noche no pude dormir, es mucho más que este Goya.
2: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
0: A més de la varietat de temàtiques, el documental valencià actual abasta un gran ventall de modalitats dins d'un mateix format, acostant-se i allunyant-se del cinema de ficció en funció de l'estil de realització. Un dels documentalistes més innovadors són els germans Polo, Guillermo i Javier, responsables dels documentals Europe in 8 Bits i El misterio del Pink Flamingo, centrats en la música chip i la iconografia del flamenc rosa, respectivament. Aquestes dues pel·lícules, dirigides per Javier Polo, exploren una modalitat de documental que dubta de les fronteres establides amb el cinema de ficció, assumint la posada en escena com a base de la seva premissa.

Una altra realitzadora que construeix els seus relats a meitat camí entre el documental i la ficció és Elena López Riera, directora de curtmetratges com Pueblo, Las Vísceras i Los que desean, rodats a Oriola, el seu poble natal.

Les seues pel·lícules, que exploren un tipus de cinema costumista, evocador i sensorial, han donat la volta al món, sent seleccionades a festivals tan importants com Cannes, Toronto, Locarno i Sant Sebastià, motiu pel qual s'ha convertit en una de les autores de la Comunitat Valenciana amb major projecció internacional.

0: són el replà de les... Aquesta experimentació amb el llenguatge audiovisual no seria possible sense les pioneres i pioners que van formar part del denominat cinema independent valencià durant la dècada dels 70, reformulant les normes del cinema documental tal com ho coneixíem fins a aquest moment.
1: És el cas de Maria Montes, realitzadora de pel·lícules com D'una matinada, Obsexus i Manual de ritos i ceremonies, codirigides juntament amb Josep Lluís Seguí durant els últims anys de la dictadura franquista.
2: Són pel·lícules que no estan fetes, la majoria no estan fetes.

0: espermias soles, sino que queden dos a partir de idees de seguir, ¿no? Las películas que son les que demanen, porque son les més rodones i tal, pues han segut manual de ritos i cerimònies, obsexus i d'una matinada. En aquest sentit, pues, aquestes pel·lícules com a productes més elaborats, i en aquestes pel·lícules va existir també el xoc de documental i ficció, que per a mi la ficció i el documental en aquestes pel·lícules són el mateix, és tot ficció, és la realitat i una visió sobre aquesta realitat, no?
1: En algunes de les seues pel·lícules, Maria Montes utilitzava imatges gravades per altres per a desenvolupar, mitjançant el muntatge, el seu propi discurs.
0: N'hi havia una que era Españoleando, Escombros, també, Descripció d'un paisatge. Totes aquestes pel·lícules són material de desecho, no? De altres coses, quasi totes documentals, i fent un xoc de discurs sobre això, no? Per exemple, Escombros juga en imatges de les falles. Una nevodeta que teníem, pues, que era fallera major i havien fet una pel·lícula per a ella, no? Però tot és clar, n'hi havia molt de metratge que no el van utilitzar, no? I després això junta cinema de viatges. Qualsevol viatge que filmes i guardes. En coses a lo millor que ens havien donat, gent, no amics, saps? Jugant en això i en la banda sonora també.
1: Tornem a l'actualitat per a parlar d'algunes i alguns cineastes que han engrandit el documental valencià durant l'última dècada, acaparant premis a festivals i projectant les seues pel·lícules a les sales i televisions de tot el món.

0: Comencem amb Rafa Molés, cofundador, junt amb Pepe Andreu, de la productora Suica Films, amb la qual han produït, escrit i dirigit documentals com Cinco días para bailar, Sara Varas, Todas las voces, Experimento Stuka, Picades contra el vidre i Lobster Soup.
1: El guió de les nostres pel·lícules té tres fases i són contradictòries entre elles. Ens contem a nosaltres mateixos una espècie de conte, és a dir, això comença així, passarà això, estos són els personatges, i és possible que acabi així. Després està el procés del rodatge, seguint aquest xicotet conte que hem intuït al principi, que és el nostre preguió, anem rodant seguint aquest conte, però sempre, sempre, sempre, sempre estem oberts a no despistar-nos de que està passant algo en paral·lel a això. Les coses que ja podem intuir normalment no tenen misteri, no? Perquè ja les estem intuint. El misteri està en allò que no esperàvem. I després, una vegada està tot rodat, hi ha una tercera fase, que és on realment construïm la història, que és en el muntatge. I dins de lo que ha rodat, en la seva combinació, existís un guió que és quasi mai té que veure en aquella idea inicial, que fins i tot si te van preguntar a l'inici d'un documental, de què va este documental, has contat una història que per el propi procés de descobriment ha canviat molt, no? I el treball final, el guió final, se fa en el muntatge.
0: Al llarg de la seva trajectòria, Rafa Molés i Pepe Andreu han codirigit documentals que tracten diferents temàtiques, com l'art, l'educació i la memòria històrica, però sempre amb un punt en comú.
1: Nosaltres sempre partim d'una història minúscula i intrascendent, d'una persona o un grup de persones molt xicotet al que li passa algo i que ells algo que són capaços de fer en contraposició a lo que no fem els demés pot ser exemplar, inspirador o ens pot donar una lliçó d'alguna manera. Això vol dir que igual estem fent una pel·lícula en la que dos coreògrafs, que és la nostra primera pel·lícula, Five Days to Dance, van setmana a setmana per escoles per a ballar en una classe d'adolescents i en el fons, al final, el que estan tocant és els ciments del sistema educatiu, o Lobster Soup, que és el nostre documental, on hi ha dos germans que munten una cafeteria en un poble del sud d'Islàndia i acaben ficant-nos davant de la nostra jeta la fascinació i els dilemes que ens proposa el turisme de masses.
0: Rafa Molés i Pepe Andreu, que van treballar durant 16 anys exercint diferents funcions a Canal 9, s'han convertit en dos de les figures més representatives del nou cinema documental valencià, gràcies a la seva sofisticació formal i una gran sensibilitat per a narrar històries.
2: Què passa quan en un centre hi ha un centenar d'alumnes i només 22 finalitzen l'ensenyament? Ningú es pregunta per què no arriben el 50%, no van passant.
1: Crec que a poc a poc, i aquests últims anys, s'ha començat a fer cinema documental, que crec que és inspirador i retador per a molta gent que ja estava fent documental i que potser estava fent documental d'un estil molt concret. Però crec que sí que veig al meu voltant companys i companyes que estan retant-nos i que ens estem retant a tots de la manera més positiva possible, que és retar-se a utilitzar altres llenguatges.
0: L'any 2018, la cineasta Ana Ramón Rubio estrenava el seu primer llargmetratge documental, després d'haver dut a terme diversos projectes de ficció.
3: Ya se fueron las sonrisas de cada mañana.
4: La idea de Almost Ghost va sorgir en un viatge que vaig fer de Chicago a Nova Orleans. I em vaig adonar que hi havia un gran contraste, no?, entre la realitat que jo estava veient i l'imaginari col·lectiu, no? Perquè sempre tenim com la idea de la Ruta 66 que ens hem fet a través de les pel·lícules, els llibres, les cançons, no? I un gran percentatge del que vam veure en aquest viatge era completament contrari, no? Era despoblació, era abandonament, era declive. I sobretot vaig veure la gent que es va quedar enrere, no?, quan van construir les carreteres interestatals i es va començar a desplaçar la Ruta 66, i em van pareixer fascinants, no? I vaig pensar, jo he de contar les seues històries.
0: Parlem d'Almost Ghosts, un documental que explora la decadència dels pobles fantasma travessats per la icònica Ruta 66 dels Estats Units, que es van quedar fora a la vora de la desaparició després que es construïren les carreteres interestatals.
4: El contacte amb els protagonistes d'Almost Ghosts va ser complicat, no? Perquè vaig fer una labor de documentació des de València, ja molt important, veient fotos, veient vídeos, llegint articles, no? Sobretot de periòdics locals i de blogs. Era molt difícil contactar amb ells perquè no són gent que siga tecnològica, no? Per exemple, Lowell Davis, un dels protas, vivia sense internet, no? Per exemple, i era molt difícil perquè és gent que viu més anclada, no? Al passat, però també ho va fer com molt més màgic, no? Ja des del principi, perquè és una forma de producció a la que no estem tan acostumats. Per a mi era bàsic trobar aquesta part personal. No tant la història del traçat, que ja s'havia contat unes altres vegades, no? Sinó la història de la gent que es va quedar ahí, als pobles abandonats. I, per tant, l'enfocament va ser pues, intimista, no? De deixar-les parlar hores i hores i de tractar de profunditzar en les seues vides, en el seu passat, no? Que realment... quan veus el documental t'adones de que el passat dels personatges és quasi més llegendari, no, que el de la pròpia Ruta 66. Treballar en ficció és que no té res a veure, però res de res, són projectes completament diferents, no? Jo el que destacaria més del documental és la llibertat, no, frente a la ficció. A més, Almost Ghosts precisament ha sigut una pel·li molt lliure perquè ha sigut un documental autofinanciat i la part bona, no, és que van fer el que volien. I els personatges també van contar-nos el que volien, no? I jo crec que això també es nota, no, en el resultat final de la peli.
0: L'èxit d'Almost Ghosts, que va obtindre el premi a millor documental al Festival Internacional d'Arizona, ha inclòs Anna Ramon Rubio en una llarga llista de documentalistes de la Comunitat Valenciana que triomfen en l'àmbit internacional.
4: La qualitat del documental valencià últimament és molt, molt, molt alta. De fet, cada vegada veiem més documentals que tenen presència als millors festivals del món i que són valencians, als premis cinematogràfics, no? Com els Goya, els 4K i demés. I jo crec que també aquest increment, no? de la qualitat ha fet que el públic també valori més cada vegada el documental i haia entès també que un documental és una pel·lícula, no? De no ficció, però és una pel·lícula. I que hi ha gèneres dins del documental, no? Tenim docu-thriller o comèdia... O...

0: Cuando yo me pongo a los mandos de una máquina, ella no diferencia si yo soy un hombre o soy una mujer.
1: Llevo peleando desde hace más de 11 años con un restaurante propio y eso no me lo da ningún programa.
2: Es que cuando te dicen una vez soy una chica, dos veces soy una chica, tres, cuatro, cinco, sí, soy chica, no pasa nada.
3: Que no llego, esto yo, ningún compañero lo he visto. Las que salen corriendo, normalmente somos nosotras.
4: La productora valenciana Barret és una de les empreses que més ha apostat per este nou format amb documentals interactius com Que tiemble el camino, destinat a trencar mites sobre les persones afectades pel Parkinson, i En la bretxa, que aprofundeix en la desigualtat de gènere en el treball.
5: Mari Mandona.
0: Se sienten en la obligación o de aconsejarte o de opinar o de cuestionar.
6: Tots dos han sigut dirigits per la cineasta Clàudia Reig.
7: Doncs en Barret jo crec que des del principi ja apostarem per aquest tipus de documental, perquè pensàvem que a través d'aquesta nova època, no, de la digitalització, de les noves estructures mediàtiques que s'han format d'internet, pues que se podia apropar el contingut mediàtic, o sigui, el contingut audiovisual, en aquest cas social, a les persones, però també per a donar-los l'oportunitat de participar, no? De diferents maneres. És de veres que són ferramentes per explorar i que donen, posen a l'abast de la gent la possibilitat d'intervindre, de decidir, cosa que de normal ens és la televisió i és un producte de documental, un audiovisual, que comença i acaba i tu no tries res, no? I en aquest sentit crec que te dona, pues, altre tipus d'interacció en el públic.
6: El 2020, A Punt Media estrenava el documental interactiu Parir al segle XXI, que mostra el procés d'embaràs i part de 5 dones a l'Hospital Universitari de la Plana de Vila-real, amb una estructura de 6 blocs que desenvolupen tot el procés. Expectatives, prepart, dilatació, naixement, postpart i tornada a casa.
7: El que fem és adequar el documental, la web i la part interactiva a les possibilitats que aquest documental té. Aleshores, per exemple, en el cas últim que ha sigut el de parir al segle XXI, la idea era que tu conegueres uns casos d'unes dones parint en l'Hospital Públic de la Plana, però alhora posar a l'abast de qualsevol dona que poguera estar interessada o persona en com se parís el pla de part, un pla de part que existís, que la gent moltes vegades no sap ni que te ho posen, o sea, te ho donen en la cartilla d'embaràs quan estàs en estat d'embaràs, i pots anar replenant-ho i buscant més informació que nosaltres t'oferim, no? Tant de dades com les comares que tenen els parts que tu has vist en la part audiovisual. Aleshores, és un avís que te va apareguent quan una dona, pues, diu no vull epidural, pues, igual t'apareix més informació sobre l'epidural o més informació sobre alternatives de mèdiques al dolor.
4: A més dels documentals interactius ja mencionats, Clàudia Reig també ha treballat en dos pel·lícules de no ficció amb un clar enfocament social: L'estratègia del silenci, centrat en l'accident de metro de València, i Resistència trans, que aborda les problemàtiques de les persones transgènere en l'actualitat.
7: Home, l'accident de metro de València, el de l'estratègia del silenci, fou un clar cas de que la incidència real en la realitat se podia fer a través d'una producció d'un documental. En este cas, pues, al contactar en Salvados i que feren el programa, pues, n'hi hagué un canvi real, la gent va reaccionar, i sí que després inclús s'han arribat a fer el judici que mai s'havia fet, han hagut responsables i s'ha arribat a una justícia que si no haguera sigut per este procés segurament no s'haguera arribat. I després jo crec que altres documentals, com per exemple Resistència trans, que parla de la transexualitat, però sense un discurs clar, sense dir-te què és o què no és, simplement és això, una vivència de dos dones i altres persones que també participen, i jo crec que el que fa és presentar-te una realitat, unes experiències diferents a les que moltes persones coneguem, i humanitzar-les i entendre, jo crec que almenys sí que té aquest valor de canviar o almenys sembrar un punt diferent, no, de pensament o de reflexió en la gent. Al final és el que nosaltres intentem.
8: Quan estic així en un plan a ras de terra, no force.
9: Yo soy mujer desde antes de los 15 años, pero con 15 años me bautizaron.
6: El creixement que hem experimentat en la producció de documentals durant els últims anys no haguera sigut possible sense el suport del públic valencià, que cada

0: vegada mostra més interès per este format audiovisual.
1: El 2016 arribava a la ciutat del Túria el festival Docs València, dedicat al cinema de no ficció i en el qual cada any es projecten alguns dels documentals valencians, nacionals i internacionals més destacats.
2: Docs València va ser per una idea, per una carència que detectarem un grup de persones, moltes d'elles involucrades en el mitjà audiovisual valencià, de que no hi havia eixida, no hi havia finestres d'exhibició dedicades exclusivament al cinema de no ficció. El projecte va eixir fa ja 17 anys a la ciutat de Mèxic. Farem un festival internacional dedicat al cinema de no ficció. Ja és un referent a nivell iberoamericà i és un festival que ja va soles. El ficarem a potenciar així a la comunitat valenciana i a València, que és una ciutat perfecta, idònia, per a fer un festival de cinema, idònia, fer un festival de no ficció.
1: Escoltem Pau Montagut, director general del festival.
2: S'està notant un canvi molt gran en quant a obrir els límits, l'horitzó del documental valencià. Abans era un documental de qualitat, clar que sí, però molt local, terriblement local, per a l'audiència valenciana i exclusivament valenciana. I això què provocava? Que no viatjara, que no anara a festivals, que no anara a altres televisions estrangeres o de la resta de l'estat espanyol. Ara, el documentalista valencià, les noves generacions que eixen de la universitat, per exemple, tenen accés a noves narratives, a noves formes de contar històries que jo, per exemple, en la meva generació, no les tenia.
1: Tots els testimonis amb què hem comptat en este programa semblen que van en la mateixa direcció. Estem en un gran moment per al cinema documental i tenim una indústria consolidada, plena de cineastes talentoses i talentosos que encara volen anar a més.
0: Ens acomiadem amb la cançó Sueños de Sal, composta pel novelder Òscar Navarro, interpretada per l'Orquestra de Còrdoba i el Cor del Misteri d'Elx, que podeu escoltar en la pel·lícula homònima dirigida per Alfredo Navarro i guanyadora del Premi Goya a millor llargmetratge documental l'any 2015.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2. De tu.

Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

0: els carrers.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
2: Tio Garrit, no li hem dit que no se bufe més? Calla, xiquet, que està en cas la d'ahir.

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Revi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
4: Benvinguts i benvingudes a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara, gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre. Recordarem aquells hits que segur han ballat molts dels millennials i boomers que ens escolten. I també obrirem l'oïda a altres grans temes d'autors valencians. Artistes que potser no acumulen centenars de milions de visualitzacions com Beyoncé o Lady Gaga, però que estan fent créixer i vibrar l'escena musical valenciana com mai. I el més important, fan música que ens toca l'ànima d'una manera molt especial. Si vols comprovar-ho, esta és la teua playlist. Comencem fort amb Levitating, de Dua Lipa.

0: Sonem a Punt Ràdio.
1: Anem ara amb Tabú, l'últim senzill de la cantant del Gèmesi, Naina, que està animant l'estiu en molts pobles valencians. El món s'estava acabant.

Zetangana ha treballat molt amb el productor musical Alice, que des de fa uns anys s'ha llançat a cantar també els seus propis temes, com este, Què passa, nen? Anem per...

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Les bases electròniques i la provocació són també leitmotiv en el trio Marala, el jove projecte liderat per la valenciana Sandra Montfort, la principatina Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol s'acomiadava al principi de 2025 i aquest estiu han signat el seu últim llançament discogràfic, un pas doble carregat d'humor i bellesa. En este single, el nom de Marala ja no denomina el trio de reines. Ara es transfereix a la patrona de la Trinitat, una figura sagrada i venerada pel poble. Santa Marala és guapa i gloriosa i serà difícil d'oblidar.

0: Fem un gir cap al rock més alternatiu per a escoltar l'últim senzill d'un grup referent de l'indie valencià, Novembre Elèctric. Junt amb el solista de Tardor i la cel·lista Sara Dowling, acaben de publicar Un incendi.
1: No et puc donar una casa i tres fills als que estimar.

amb l'avió de Rosalía aterrem al Comtat per a escoltar un grup que fusiona música electrònica amb ritmes llatins a les mil meravelles. Escoltem la bachateta de Cactus.

0: A Punt Ràdio.
1: Tornem al pop més comercial per a escoltar una cançó que es va convertir en tot un hit empoderador. Lo Malo, de Aitana i Ana Guerra.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: I arribem al final de la playlist amb una de les estrenes de la setmana. Demà canvia de vida, de l'artista pegolí Quinto. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.
2: Tot el que tinc cap dins d'una caixeta, tinc un bori també una llibreta i tinc les butxaques plenes de somnis i una recepta secreta.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: La Dixi!
3: Però què dius?
2: No és el mateix dir-ho que com dir-ho.

0: vas amb ixa cara de pomes agres?
1: Quina ironia, quina cunyata!
0: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
2: Queda clar?
0: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
3: Vale.
0: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
4: Home, pues clar.
0: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
5: Ara ho he entès.
0: Eslògan final. La dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
3: Efectivament.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so, vos saluda encantat com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, @90minuts, i si 90 va en xifra, va en número. També va en xifra, va en número, el del perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I, a més, també va el d'Instagram, 90 minuts ràdio, és el mateix nom, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar-nos un audio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el 6-19-42-18-01, i que estos dies d'estiu, que som menys gent a l'hora de fer el programa, si els envieu abans de començar el programa, per a nosaltres millor. Però bueno, fem el que podem. 6-19-42-18-01 per a enviar els àudios de veu. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema dels que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: el sainet este del lateral dret està desviant la realitat de totes les necessitats que fan falta cobrir en l'equip? I això és la pregunta que jo vos faig avui. Este sainet de lateral dret del qual estem parlant, ja no sé ni els dies. Me n'anillo de la... Demà m'agarré la segona fase de les vacances. Me n'anillo de la primera amb un lateral dret que faltava. Torní de la primera, me'n vas cap a la segona i encara no n'hi ha lateral dret. Este sainet del lateral dret està desviant la realitat de tota la resta de necessitats que fan falta cobrir en l'equip.

com deia, jo me n'aní de la primera quinzena de juliol, me n'aní de vacances. Estava el Mundial en marxa. Era l'època Meunier. Era l'època Meunier. Torní de vacances. Se caigué Meunier. Se caigué Miquel Brensis. Se caigué Andrés García. S'han caigut més pel camí. I ara la realitat és que després que tu aproximadament en març prengueres ja la decisió de no renovar Thierry Rendalt i sabedor del problema que té en el genoll Dimitri Fulquier, març, abril, maig, juny, juliol i principi d'agost. Vaig a llevar el principi d'agost, va, vaig a ser magnànim. 5 mesos per afirmar la superestructura fitxadora que muntaren, que tenia la fase 1 i 2 completa i faltava una fase 3 amb un scouting espanyol que continua faltant i ara resulta que no fa falta. Lo dic jo. Va dir-ho Ron Garli que en 60 dies vindria un scouting espanyol. I sa superestructura fitxadora amb Ronnie G, amb la supervisió de Golberan, amb Lisandro Issei, amb Hans Gilaus, amb Zamora. I sa superestructura fitxadora en 5 mesos no ha pogut tancar un lateral dret. Miren, encara que ara vinguera Cafú reencarnat, Cafú, se'n recorden de Cafú? Era bo, Cafú, Pues, si ara farem un clon amb el millor de Cafú, d'Anglomà i de Quique Sánchez Flores i vingueren demà al València i ser lateral, ser maxilateral dret a terrar en València, seria igual tot una punyetera vergonya, un ridícul espantós. I me dona igual que si d'ací una setmana ve un lateral tal, diguen que han complit, que on estava, que la impaciència, un punyetero desastre, una vergonya sideral. Tan pront és impossible fitxar un lateral si no hi ha Almeida i deixa diners en casa, com que ara torne a sonar Arnau Martínez, nom que ha tret, ja sabeu, jo cito, tu citas el cita, el company Héctor Gómez està esperada en el seu Twitter. Però, clar, com en la pregunta que estem fent vos, estem molt centrats en el lateral dret, el lateral dret. M'ho fa falta un lateral dret. Ja. És com aquí, no? Me fa falta una finestra en el cotxe. Val, sí, te l'han trencat. Però a banda de la finestra en el cotxe te fa falta una roda, el càrter, la palanca de canvis. Clar, la realitat és que ja fa un any que va sense finestra en el cotxe i crida l'atenció. Però això no lleva que te continue faltant una roda, la palanca de canvis o el càrter del motor. Pues esta és la mateixa. Així estem tots centrats en este sainet del lateral dret, perquè això és un sainet, no li pegueu. Això ja no són negociacions, això és un sainet. I resulta que jo recordé que fa no molt estàvem parlant també de porters, faltava un porter suplent. I ara què passa, que ja no fa falta un porter suplent? Ja no fa falta un futbolista ofensiu de banda? Ja no fa falta el començar a mirar si

caldria que vinguera un central més, tenint en compte com tens la línia de centrals, que com se constipe un va tindre que baixar el pobre Ricardo Arias a jugar a la central. I també és possible que a lo millor fera falta algun futbolista de davant. Així, tot versa al voltant del mateix, que és de la inversió final. Jo sé que ara és molt més popular treure la bandera a passejar. Ha arribat el tio Peter i mos va a donar diners per anar al mercat perquè va a capitalitzar deute, tal. Visca Peter, visca Peter. Però, clar, arriba a ir, posem en antena a un senyor que resulta que sap algo d'això perquè va estar un fum d'anys siguent encarregat del Departament de Riscos de Bancaixa, que és el senyor Antonio Paños, i t'aclarís, no. Esta és una operació que, de fer-se, que encara no s'ha fet, i en Meriton no és la primera volta que diuen una cosa i fan una altra, però de fer-se està més encaminada a afavorir al màxim accionista que a incidir en el mercat del primer equip. És més, no te dona cash capitalitzar deute. Jo sé que això no és agradable i que algú, com li han dit una altra cosa, se pensa que ara va ploure el diners del cel. Però la realitat és la que és. La realitat és que divendres passat nosaltres diguérem que no sabíem què seria en el futur, però que divendres passat el límit total de cost de plantier en 80 milions d'euros. I allà estem. I que ara resulta, és curiós, eh? Quan l'any passat l'equip, a base d'algunes tretes que sempre tenen econòmiques, millorava el fair play financer, quan se'ls demanava que fitxaren més, deien, un moment, és que més fair play financer no significa tindre més diners per a fitxar, i s'ofenien. Són els mateixos que ara s'ofenen quan dius, ei, que una operació de capitalitzar deute no te dona més diners, eh? I ahir, el company Diego Picó, en la tertúlia, va fer un símil extraordinari. Tu passes de tindre un cotxe amb un dipòsit on caben 40 litres de combustible a un altre cotxe on te caben 70 litres de combustible. Però la gasolina hi ha que pagar-la. Pues això és el que passarà amb la millora del fair play si finalment se du a terme aquesta capitalització de deute que diuen ara que se va fer. Torna a dir, Jo sé que és més bonic fer altres tipus de programes, però jo no estic quasi per a caure simpàtic i ja fa molt de temps que jo la simpatia la gasto on tinc de gastar-la. Per cert, una pregunta. No sé si han vist la foto oficial que ha penjat el València de l'estaf de treball de Carlos Corberán. Val? 14 persones i ell 15. No seré jo qui ho critique. A mi me pareix perfecte. Sabem per què? Pues el mateix que vos deia abans de lo que se queixava el club, ara al contrari passa el mateix. Marcelino era un despilfarrador perquè hi havia que veure quin equip tècnic tenia Marcelino. Això sí, Marcelino arribava a Champions, eh? Pues els mateixos que criticaven això ara callen davant l'equip i l'estaf tècnic de Corberán. Per a mi, torna a dir, és normal. Els staff tècnics en el futbol modern els composen un fum de persones. N'hi ha staffs tècnics de 14...

critica que siguen 15 persones. Els staff tècnics a hores d'ara en el futbol modern són aixina. El que passa és que així es prenem la cosa segons mos agarra el vent i segons ens interessa. Les 11 de la nit i 18 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Compàs d'espera a poc més d'una setmana per a començar la Lliga, el València continua sense fitxar un lateral dret, lloc on l'equip presenta evidents carències. El nom d'Arnau Martínez, jugador del Girona, torna a estar damunt de la taula, tot i no disposar de més diners, ja que finalment André Almeida es nega a anar al Swansea i espera que l'interès mostrat pel Celta es traduïsca en una oferta que agrade tant a ell com al València. L'ofrena de la il·lusió. El Villarreal ha realitzat en la jornada d'avui la tradicional ofrena del club als patrons de la ciutat. L'acte ha comptat amb la presència de la primera plantilla, amb el seu cos tècnic i també amb la presència del propietari Fernando Roig. El màxim mandatari groguet s'ha mostrat molt il·lusionat davant la temporada que tenen per davant, en la qual l'equip jugarà Champions per segon any consecutiu.
1: Venim a demanar que ens donin molta salut, no? Que és lo important, i lo de més ho tenim que posar nosaltres, que és molt de treball. Tenim una plantilla també millor que la de l'any passat, i jo crec que pitjor que la de l'any que ve. Estarem 3 anys seguits jugant la Champions, que és el que tenim, que és l'objectiu que tenim que tindre per l'any que ve. Nosaltres no som un equip venedor, però si ens venen a comprar, doncs parlarem.
0: Morcillo per al centre del camp. L'Elx ha fet oficial l'arribada del centrecampista Javi Morcillo, procedent de l'Atlético de Madrid B. El jugador firma per 5 temporades i ha costat poc més d'un milió d'euros. El futbolista, que ja va jugar alguns partits la passada campanya en el primer equip, a les ordres del Cholo Simeone, arriba per a ocupar el lloc que va deixar precisament Rodrigo Mendoza, marxant a l'equip matalasser. El Castelló traspassa Mabil. Auer Mabil, que va disputar el recent Mundial amb Austràlia, ha sigut traspassat al Melbourne City. Mabil torna al seu país, lloc en el qual es va formar futbolísticament en l'Adelaide United, abans de fer el vot a Europa, on ha jugat gran part de la seva trajectòria. Ha jugat temporada i mitja com albinegre i durant aquest període va donar 6 assistències en la primera meitat del 2024-25 i en l'última campanya també va donar 6 assistències, a més d'anotar 3 gols. València Bàsquet supera els 15.000 abonats. El club va apostar per ampliar el nombre de localitats disponibles per abonaments masculins i la resposta no pot haver sigut més positiva. Només un xicotet nombre d'abonaments VIP van arribar a la fase de venda lliure, ja que els nous abonaments de la resta de localitats s'han esgotat amb els amics talonja. D'esta manera, el club aconsegueix una nova fita i tanca la campanya comptant la pròxima temporada amb 11.900 abonaments masculins. Les 11 de la nit i 21 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts. I si 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. I si 90 també en xifra, en número. I en Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Si voleu enviar un WhatsApp, un àudio, amb la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho al 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: està desviant el sainet del lateral dret totes les autèntiques necessitats que té que cobrir l'equip? Les 11 de la nit i 22 minuts. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de so i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9. I Marítim com a accés

0: a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalma o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Les 11 de la nit. Perdó. Els aires acondicionats, eh? I 24 minuts. Comencem a desenvolupar tots els temes que vos hem anat desgranant en la portada. Com dèiem abans, de moment, a les 11 i 25 del dijous 6 d'agost, el València, tot i fa 5 mesos que sap que necessita un lateral dret, no en té. Fa uns dies era condició indispensable que isquera André Almeida i era culpa d'ell que no hi hagués un lateral dret així en València. Bueno, resulta que André Almeida anit ja dèiem que es negava a anar al Swansea, que es tancava en banda, i este matí el company Nacho Sánchez, que després el tindrem en la tertúlia del 90 minuts, ja desvelava què és el que havia ocorregut. I és que en les últimes hores, més enllà d'interessos abans o després, en les últimes hores el Celta s'havia interessat pel futbolista. Sembla que és un futbolista de l'agrado de Claudio Giraldez. Què ocorre? Que ara i se interès del Celta, a mi me conten que per a traduir-se en una oferta tangible depèn que el Celta puga traure d'allí altre vell conegut del València, Ilaix Moriba. I amb la pasta que el Celta arreplegue per Ilaix Moriba podrà intentar anar a per André Almeida. La pressa que tenia el València en empentar pràcticament a patades cap a la porta André Almeida es queda de moment en suspens. Avui el jugador no ha entrenat, sembla que demà ja se reintegra als entrenaments del primer equip. I sembla que, per més que Ron Garley li hagi insistit, el jugador des del primer minut no tenia gens clar anar al Swansea. Ho hem dit moltes voltes, és un futbolista molt especialet, és un futbolista que ha canviat, des que està en València, crec que ha canviat 3 voltes de representant. Això us donarà una mostra, perquè aquest xicó du 4 anys, va quasi a representant per any. No és fàcil, perquè entre altres coses André Almeida té un alt concepte de si mateix, cosa que no està mal si no te passes de frenada. I jo entenc que fa molt de temps, quan arribà, és cert que el Barça de Xavi, que no tenia un duro, se va fixar en ell quan era encara un jugador jove, i el Barça de Xavi se n'anava o mirava els joves, o que el València va rebutjar una oferta de 8 quilos i pico pel Porto, però a hores d'ara, a la realitat d'ara, i ahí sí li donen la raó al València, és que el València, primer, no compta amb el futbolista perquè el seu rendiment ha sigut paupèrrim, no discret, paupèrrim. Jo no li he vist a aquest jugador un partit sencer on hagi pogut dir, mira, ixa qualitat que tot el món li pressuposa, hi està. No. Ha tingut fases? Sí. Però la realitat és que la realitat d'André Almeida, sense negar-li un mil·límetre de la seva qualitat, i després ho parlaré també, perquè afortunadament la tertúlia d'avui tenim un periodista dels bons com Nacho Sánchez, que ve, a més, crec que algun tema du en la carpeta. Veig, hi ha una carpeta de temes que porta, perquè ja està per així. Això és que du coses. Però també estarà Pepe Pla. I jo vull parlar amb Pepe. Pepe parla moltes voltes d'una frase molt bé, que és la de el llenguatge gestual. A mi la sensació que m'ha donat André Almeida des del dia 1 que va xafar Paterna és que és un futbolista que és anticompetitiu. No té la suficient intensitat com per a poder aplicar la qualitat que se li pressuposa en el terreny de joc. I jo entenc que després d'una operació absolutament inexplicable per part del València d'ampliar-li el contracte, entenc que una volta feta aquesta operació, que no té ni cap ni peus i que no se pot explicar, entenc que el València també diga: escolta, mira, no contem amb tu. Ara, jo crec que lo de anar espentant-lo a patades pràcticament cap a la porta quan tens la necessitat de treure-lo, crec personalment que no és l'estratègia més oportuna ni la més adient. I torno a dir, entenc perfectament el València, perquè este xicón no ha respost per a res al esforç o a la confiança que el València va dipositar en ell en setembre quan s'anuncia la seva renovació. No, per a mi, ni s'havia guanyat la renovació ni s'ha guanyat el continuar. Jo entenc, este és un dels casos on entenc perfectament que Carlos Corberán diga tal. Ara, també m'agradaria saber si és Carlos Corberán qui va impulsar la seva renovació, perquè ahí sí que hauríem de donar alguna explicació. Ell i Ronnie G, que últimament està, vamos, medalla d'or de jugar a l'amagatall en València. Ronnie G, el que deia quan arriba a València que era molt important per a dir la premsa. Se veu que no tota. Esta vesprada, o el dia d'avui, el Twitter de Héctor Gómez ha parlat d'Arnau Martínez, de que torna a estar en primera línia. I Nacho Sánchez ens ha dit i ens ha contat, que imagina que ara s'ampliarà, que el jugador no ho acaba de tindre clar. De qualsevol manera, vull que anar cap a Girona, perquè ahí tinc un bon amic i companys com és Moi García. Hola, Moi, què tal? A ver si puc parlar en Moisés García Arenas, que no sé si m'escolta ja. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Manolo? Bona nit.
0: Què tal? Bueno, Moi, que a més, en un any els seus seguidors el podran escoltar en el Girona Juga, que és on va retransmetre els partits del Girona, però estem pendents de diverses coses. La primera, hi ha una oferta formal del València

0: cap al Girona per Arnau Martínez?
1: Cap al Girona, no. Uh-huh. El que s'han produït són converses, però no hi ha cap oferta formal com a tal que hagi traslladat a dia d'avui al València al Girona, no.
0: O sigui, és allò de, escolta, com està el jugador, podria eixir, més o menys quan podríeu demanar-lo, coses d'estes que fan els clubs per a anar agafant posicions, no?
1: Exacte. El que sí que ens consta és que el València sí que ha parlat amb el representant d'Arnau Martínez, que se li hauria traslladat l'oferta, però el que seria... si s'han dit xifres i s'han dit coses d'aquesta oferta, jo aquesta informació tan concreta, la veritat, no la tinc, per tant, no m'atreviria a dir-la. El que sí que a mi m'asseguren és que dins de les converses que hi ha del València amb el que seria el club, amb el Girona, el Girona sí que hauria deixat clar que el que demanen és la clàusula de rescissió d'Arnau Martínez, que a dia d'avui és de 8 milions.
0: O sigui, que, això és que si el València anara a preguntar per Arnau Martínez ja d'una manera, diguem-ne, ferma de hola, bon dia, volem Arnau Martínez, el Girona diria clàusula.
1: A dia d'avui és la posició del Girona i és el mateix que ha fet amb altres equips, que uh-huh. també han preguntat per Arnau Martínez. De fet, Arnau Martínez sortirà del Girona, això és evident.
0: Sí.
1: Amb el pas dels dies, lògicament, i tenint en compte que a Arnau li queda només un any de contracte, aquesta xifra baixarà, és evident. Però a dia d'avui, el Girona el que demana és la clàusula de 8 milions.
0: Bueno, la següent situació a la que tinc que referir-me, aprofitant que ja tinc en antena, Moi, és el tema del jugador. Sembla que el València, me conta Nacho Sánchez, i a més ho ha publicat en el seu compte de Twitter, ha fet una oferta, però que o que el València ha parlat amb el jugador i amb el seu entorn, però que de moment és el mateix jugador el que no veu clar vindre a València perquè jo ja ho vas dir ahir i me ho has confirmat tu en la conversa prèvia que teníem. Este futbolista té ofertes per a jugar en clubs que van a jugar no tan sols a Europa, sinó, si més no, també tinc entès que n'hi ha alguna oferta de club que va a jugar Champions.
1: Sí, de fet, l'última que s'ha conegut vindria de la Bundesliga d'Alemanya, el Leipzig, que aquest any s'ha classificat per la Champions, i és una de les coses que, òbviament, a Arnau li fa il·lusió, és una de les coses que està prioritzant, i per això, jo pel que sé, si Arnau es quedés o si Arnau optés per jugar al València o sí, per acceptar l'oferta del València, seria pel fet que a ell li agradaria seguir en Espanya. I si arribés una oferta d'algun equip de la Lliga Espanyola que jugui Champions, suposo que s'acabaria fent. El que passa que ara mateix Arnau el que vol és esperar que arribin millors ofertes, que arribin sobretot prioritzant aquesta opció de poder jugar a Champions. I de moment, com tu deies, Manolo, no té gens clar Arnau Martínez l'opció de jugar la temporada que ve al València.
0: Bueno, pues me diu Nacho, o m'escriu Nacho en el seu Twitter, que les peticions salarials dels jugadors continuen siguen de 3,5-4 milions d'euros. Imagine que Bruch, mentre que tu me deies que més o menys estava en 1.2 nets allà en el Girona, no?
1: Sí, exacte. És el sou que aproximadament estava cobrant a primera divisió. Clar, no sabem el que anava a cobrar ara a segona divisió, si això es tocava o no, jo entenc que no, però era la xifra que tenia Arnau i també, pel que sabem, aquestes xifres que ara comentaves, Manolo, pues, són les que estaria demanant o les pretensions que tindria Arnau Martínez.
0: Per cert, aprofite, i abans de... Primer, t'agraeix com sempre que estigues amb nosaltres, però vull fer-te una altra pregunta al voltant del Girona i d'altre futbolista que també està sonant molt de fons, que també apareix i desapareix este rumor estil Guadiana,

0: pero aquella que te tiene casi te pregunte, Víctor Sigankov, ¿qué saps? ¿Qué se dio allí en Girona? ¿Sona per allí que es un jugador que al València le agradaría incorporar?
1: És un nom, el del València, que ha sortit, però sí que és cert, Manolo, que han sortit fins ara moltíssims.
0: Clar.
1: Ha sortit fins i tot Barça, ha sortit Celta, Espanyol, fins i tot s'ha parlat també de que Mitchell veuria amb bons ulls incorporar-lo i tenir-lo i tornar-lo a tenir ara en l'Ajax. Exacte. El que està clar, Manolo, és que Sigankov sortirà del Girona. De fet, no és que s'hagi declarat en rebel·lia, però, bueno, més o menys, perquè ja li ha comunicat al Girona que no tornarà a jugar i, de fet, ha demanat la carta de llibertat. Li queda un any més de contracte, té una clàusula elevada, el que passa que el Girona sap que sí o sí l'ha de vendre. El que passa que aquí està una mica més incert dir quin és l'equip millor col·locat ara mateix o quin és l'equip que més fort està apostant per ell. Així com en Arnau Martínez, pues a les últimes hores sí que podem dir que és el València. De Víctor Sigankov, si te digués, pues mira, aquest equip va més fort que aquest, t'estaria enganyant.
0: Estaria clar. Tindries una idea aproximada de quin preu podria demanar el Girona per Víctor Sigankov?
1: A veure, aquí hem de tenir una cosa... Aquí hi ha una cosa a tenir en compte.
0: A veure, una forqueta. Tampoc te demana la factura detallada.
1: No. El que passa, Manolo, que aquí hem de tenir en compte que el Dinamo de Kiev té el 50% dels drets, per tant, el Girona tindria només la meitat del seu traspàs, la clàusula és de 30 milions... Bueno, jo crec que 10 milions sortiria.
0: Bueno, pues estaríem pendents a veure exactament per on van els tirs i sobretot estarem molt pendents de els moviments a veure què puga fer el València al voltant d'Arnau Martínez, com vos dèiem. Sí que el València, com ens diu Moisés García Arenas, company de la premsa de Girona, el València sí ha fet moviments, diguem-ne, informals, si s'ha interessat per el futbolista, no hi ha una oferta com a tal damunt de la taula. Si el València vol al futbolista, el Girona, la idea és demanar o remetre a qualsevol que vulgui el futbolista a la clàusula, que el jugador té ofertes, entre d'elles el Leipzig d'Alemanya, que va jugar la Champions i n'en té més, i que l'opció que sí podria jugar a favor del València seria que ell volguera continuar en la Lliga Espanyola. D'això i de moltes coses més, com vagin avançant, tranquils que, ja vos he dit, el València només porta 5 mesos buscant un lateral dret. Tots els moviments que puguen haver anant informant-nos. Company Moisés García Arenas, com sempre, un plaer i sort per la temporada que comença per al Girona i per el teu el Girona juga, que és on vas a fer-li un guany els partits.
1: Pues moltíssimes gràcies, Manolo, per convidar-me a parlar amb vosaltres i bona nit a tots.
0: Vinga, 11:41. La resta... jo, per això vos he fet la pregunta que vos he fet en xarxes socials, no? Que este signe del lateral dret està tapant tota la resta, no? I, per exemple, l'Espanyol s'està avançant amb Unai Núñez. Ara diran que no els interessa. El València és... l'antiga fàbula de la rabosa i el raïm, pues, i si és el València. Quan se li avancen i li lleven a un, ja no mos interessava. I s'ha molt vella, molt vella. I a més és que ja no se la menja ningú perquè, almenys per a mi, jo no sé per a tu que m'escoltes, per a mi la credibilitat de Meriton és zero en tots els casos. Parlant de lo econòmic, de lo social, de lo esportiu, de... me dan igual. La credibilitat és zero. I com és zero, ja me'ls conec. Però, torna a dir, així fa no molt se parlava d'un porter, d'un extrem. No se mirava amb mals ulls incorporar un central. Bueno, doncs estem a 6 d'agost. Estem a una setmana de que comenci la Lliga. I falta un lateral dret. En el lateral dret només fa 5 mesos que saps que te va faltar. Per cert, com deia abans, Jo sé que és molt bonic que ho hiciera en la banderola de... era Amado

0: líder Peter ha venido a rescatarnos. Acaba de rebre un missatge d'un oient que és habitual del programa, que és Antonio Muñoz, que no és la primera ni la segona volta que ens envia un àudio, però esta volta no ens ha gravat un àudio, ens ha enviat un text que jo crec que és important. Ho dic perquè ahir ja tinguérem, vull dir, així no xerrem en qualsevol, ahir tinguérem ni més ni menys que al cap de riscos de Bancaixa durant molts anys com Antonio Paños, però és que a més, Antonio que diu... como bancario jubilado os informo de que la conversión del préstamo de un socio en capital social de la empresa no genera liquidez de ningún tipo, sencillamente amplía el poder accionarial del socio acreedor, en este caso Peter Lim. Sí que se ve favorecida la solvencia de la empresa y eso puede influir en una mejor calificación de riesgo, pero insisto, no genera liquidez. Es un incremento de los fondos propios de la S.A., Valencia CF, que elimina la deuda con Peter Lim a cambio de hacerlo más poderoso en la posesión del capital de la citada sociedad anónima. Que no vendan cabras. Pues Antonio Muñoz, que ha sigut bancari, cree que también es posible, digo yo, que se apiga alguna cosa d'això. En el dia d'avui, només fora de València, recordar que el Villarreal ha tingut la seva ofrena i que Fernando Rocha s'ha mostrat molt il·lusionat amb el que tenen per davant i ha recordat que de moment no volen vendre, però que si ve algú i posa una oferta sobre la taula, bueno, pues tindran que mirar-la.
1: Venim a demanar que ens donen molta salut, no? Que és lo important, i lo de més ho tenim que posar nosaltres, que és molt de treball. Tenim una plantilla també millor que la de l'any passat, jo crec que pitjor que la de l'any que ve. Estarem 3 anys seguits jugant la Champions, que és el que tenim, que és l'objectiu que tenim que tindre per l'any que ve. Nosaltres no som un equip venedor, però si ens venen a comprar, doncs parlarem.
0: Bueno, les 11 de la nit i 45 minuts, tanquem la primera part del programa, la informativa, després de la pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: La tertulia esportiva en 90 minutos.

0: 11 de la nit i 48 minuts. Comença el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Abans, vos recorde, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, de 90 en xifra, en número TikTok, 90 minuts ràdio, 90 en xifra, en número Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, segur que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: està desviant el sainet del lateral dret les necessitats, totes les necessitats que té aquest equip per a cobrir? Perquè és que falta una setmana per a començar la Lliga, que la València en efecte comença a competir 10-2. Però no sé, si en 5 mesos no has trobat un lateral dret, igual en 15 dies te arriba algo justet. Són coses meues, eh? Anem a saludar ja els contertulis, que estarem així reunits. Vos deia que estava per així Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal?
1: Què tal? Bona nit.
0: Com estàs?
1: Cansat. Ha sigut un dia de moltíssima informació, de mercat pur, no? De Andrés se'n va al Swansea, després no se'n va al Swansea, després apareix el Celta. De primer es diuen, no, que el Celta no hi ha res. Després ja diuen, ah, no, mira, sí que ha hagut una telèfon... Però bé, per a mi lo important que ha sigut que el València tingués un lateral dret, que falta ens fa, i
0: home,
1: i jo crec...
0: també no és clave, per això només duen 5 mesos buscant-ne un.
1: Però és que més enllà d'això, Manolo, és que no a soles està enquistat l'assumpte del lateral dret, és que des del cos tècnic el que s'ha dit és, oye, paralitzem tots fins que no hi hagi així un lateral, val? Per tant, tu tens, per exemple...
0: I tu creus que és normal que un cos tècnic diga paralitzem tots fins que no vinga un lateral quan te fan falta un altre central,
1: sí,
0: un porter,
1: no, clar,
0: un jugador de banda?
1: Però
0: jo no ho veig normal.
1: Jo sí, si tenim en compte que és que no tenim lateral dret per a començar la temporada. O sigui, és que no hi ha. Perquè a més, si diu, no, un canter a Montferrer s'ha trencat, que sí, lo contaven els companys de la COPE este matí. Jo això ho entenc. El tema és que mentrestant tu tens, per exemple, a Vicente Abril en un acord en el Nàstic de Tarragona des de fa una setmana, diguen-li, oye, espera, i a lo millor seria una porteria la primera ref que li vindria de categoria per a esta temporada, i a lo millor tu perds esa oportunitat perquè tu no pots desbloquear la porteria fins que no desbloquees el lateral dret, i per tant un futbolista, per exemple, com Vicente Abril és una víctima indirecta. O sigui, està la situació del lateral dret, i després estan les víctimes indirectes del mercat o les oportunitats perdudes del mercat en altres posicions que estan dient, oye, jo no espere més.
0: Pepe Pla, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Estàs exposant una cara de... Això no hi ha qui ho arregle.
2: Bueno, yo soy expectante, a cada paso que dais los profesionales en esto, a leeros constantemente y a poder, bajo mi poca información, poder contrastar en algunos aspectos, y parece irreal, y parece en un mundo... fuera de lo normal que el Valencia tenga que, como decía Nacho, paralizar necesidades cuando tú tenías que estar lo suficientemente preparado para poder acometer distintas operaciones en distintas posiciones que te hacen falta, porque me da la impresión de que, independientemente de que urja un lateral derecho, que urge, eso es así, pero paralizar todo, porque luego cuando quieras retomar no sabes hasta qué punto el lateral derecho va a tardar en llegar. Entonces, si tarda mucho el lateral derecho en llegar, cabe la posibilidad de que tú te quedes sin mercado ya para las otras posiciones y acabes abandonando un poco el poder reforzar otros lugares, y que la gente del club tenía que estar lo suficientemente capacitada para poder abordar diferentes posiciones a la vez y tener controlado el mercado en ese tipo de aspectos. Pero en pocos clubes he visto yo paralizar una situación de una posición y no abordar distintas opciones que te hacen falta.
0: Porque si me digueres que es una posición, porter, central, pivot, davanter, centre, que digamos el corredor de seguridad, que son jugadores, sí, en un pes específico en el desenvolupament del juego, de veritat, anem a pararlo todo, pero un lateral dret que fa 5 meses que sabemos que fa falta.
2: Ese es el problema, Manolo, que hace tantísimo tiempo, pero no uno, dos. En el caso de que me apures.
1: Es que para mí es lo de pájaro en mano. Es decir, yo entiendo que...
0: ¿Es lo de pájaro en mano o es el primer que nos diga así? Porque el matiz que está agarrando eso es un tiro, una escopeta, tirant, es que mi... tirant en balins, no en bales, en balins, a veure si cau i el primer par del que caiga va a la cassola.
1: Però és que per a mi la gran errada, per a mi, és... O sea, ve de darrere, perquè el València tenia atadíssim a Andrés García, que tu diràs, no, però home, Arnau és millor, sí. Però tu ja tenies a un lateral que a més venia cedit, cedit...
0: Però no el va veure l'entrenador?
1: No, és que el que va dir l'entrenador és, oye, si vosaltres m'esteu dient que Meunier és possible, jo preferís que Meunier abans que Andrés García. Però ahí yo creo que...
2: Pero Nacho, ¿y por qué no? Lo hemos comentado aquí en otras tertulias. ¿Por qué no esas dos situaciones? Cuando uno te viene cedido, cuando necesitas dos laterales puros...
1: Y
2: en esa maniobra de Meunier, que es una maniobra sí. de ser un mal tipo, aunque luego todo lo que
1: bueno,
2: dice...
1: Bueno, perdona, sí, no, es decir, sí, pero también el Valencia le dio a Andrés García y telefona a l'Aston Villa, a una Yemir o a Damià Vidagain, no sabria dir exactament aquí, per a dir-li, oye, volem Andrés García, i Andrés García li diu, oye, te volem. I a la fi, no, jo tampoc diria... Però no per res, eh?
0: Però ja arriben tard, ja arriben quan Andrés García ja ho tenia...
1: No, abans, jo te parlé d'abans, que ells tenien tot acordat, entonces, quan se posa a tir Meunier, fan, ah, pues no, preferim Meunier, i deixen darrere l'altre. Per a mi és mercat, lo que fa Meunier, lo que fa el València. Per a mi és mercat pur i dur.
2: A mi me parece falta inteligencia...
1: Però Meunier té equip, Andrés té equip, i el València no té lateral, que és
0: la història.
1: És la conclusió.
2: Claro. Me parece una falta de controlar primero el mercado, y luego las situaciones o darle la importancia que merece a una posición donde no tienes nada absolutamente. Entonces, estamos hablando de un futbolista, pero es que yo creo que hace falta dos futbolistas para poder tener esa situación medianamente controlada, porque el historial de esos futbolistas que están actuando en el lateral derecho puede pasar cualquier cosa, como le ha pasado al futbolista del filial, que en una situación de mucha carga, de mucho estrés físico, por como es este tramo de temporada, acabes...
1: Pero es que para mí més val pájaro en mano, ¿no? Es decir, yo tanque Andrés García cedit, que tampoco tiene una ficha altísima en el Aston Villa, ¿eh? No es que tan ara a consumir molt del fair play. Yo ya tengo que este lateral cedit entrenando desde el día 1 de la pretemporada.
2: Por supuesto, es
1: oye,
2: más.
1: Y yo ya voy con Arnau Martínez. Yo voy, ¿qué día es? 6 d'agost, en comptes de Arnau, t'has de vindre, es que no te... Tú yo le dije, esta es la meva oferta, yo ya tengo lateral. Si vos lo acceptes, y si no, el día 20 me telefonarás, diguem-me que ningú t'ha pagat el que vols, perquè el que vol és 3,5 o 4 milions bruts, que se baixarà d'ahí segur.
0: Vull parlar després també d'això, arran de la notícia que es publica avui, Nacho, de els quatre capitans per la temporada vinent. Perquè a mi hi ha alguna cosa que me xirria, a mi personalment, de la elecció, no de la notícia.
1: No,
0: ja. La notícia, vull dir, així no tenim per costum ficar la informació de ningú en dubte. Això sí, informem sobre les opinions que...
1: Home, no, us ha fastidiat.
0: Que deixen. Però jo el que ho estic dient és que a mi la sensació que me dona és que estem en lateral dret i n'hi ha moltes altres coses per a... Vull dir, com se te constipa un central, el drama és Fortunata i Jacinta.
2: Estàs entrando en
0: lo de l'any passat.
2: En terrenos...
1: I perquè tens un central constipat, entre cometes, de manera pràcticament crònica, que és Diaca, que, oye, que tant de bono i jo m'enganye i tot l'any puga jugar els 38
0: minuts. Ojalá!
1: Però que entenem que és una situació delicada i, de fet, la millor prova és que juga 30 minuts. Descansa. Després el partit de l'Stock, si no me'n recordo malament, no va jugar. Gestió de càrregues. És una situació delicada, la idea que vi per
0: tant. És una qüestió molt delicada perquè té un xenoi molt delicat.
2: A parte de lo deportivo, estàs entrando en un terreno pantanoso en situaciones de último tramo de mercado prácticamente ya, en el que esa desesperación tuya por querer firmar un lateral derecho, un central, un pivote, va a llegar un momento que a cualquier futbolista que vayas a buscar, independientemente del nivel que tenga, te vaya a decir, bueno, pues si queréis que me incorpore por esa urgencia que tenéis, quiero cobrar 3, quiero cobrar 4. Y seguramente el futbolista ahora mismo no esté para cobrar de más de 1.5, 1.2, y vas a tener que pagar ese tipo de situaciones porque no has hecho el trabajo que debías hace muchísimo tiempo.
1: Se lo puedes tirar, por ejemplo, Arnau, el 25 d'agosto, porque tú le dices, ¿com? Pues nada, ahí te quedes al día.
2: Claro.
1: Oye, ¿puedes jugar a la segunda división? Claro. Allá tú, porque es... Es verdad que un 6 de agosto... Es que es Jochic, es decir, es que es Jochic un futbolista, digo, yo voy a esperar

0: És que jo entenc que Arnau Martínez a temps d'anar-se'n a un equip, no a un club, a un equip, que no és el mateix, de la categoria del València, pues, jo entenc que tindrà, podria fer-ho en el 25 d'agost, però és que si no, hi ha una cosa que no estem tenint en compte.
1: I què vas a fer? Vas a esperar-lo fins al 25 d'agost?
0: Jo espero que no.
1: Ho dic perquè, no. Esperant també n'hi has quedat amb el cul a l'aire.
0: No, jo espero que no. I dit això, no hi ha que oblidar una cosa. No és el mateix Arnau Martínez costant 7 milions de pavos que l'any que ve que és lliure. Arnau Martínez lliure, per exemple, un Villarreal per a jugar de rotació, lliure, vamos.
1: No tingues dubte.
0: Vamos. Per això dic que el futbolista, ara mateix el futbolista té la mà guanyadora. Perquè ell diu, no voldrà jugar a segona. Bueno, a veure, Arnau ha estat tota la vida al Girona, ell és del Girona, un any a segona i si aconseguiràs pujar l'equip tal, tampoc és un ultradrama per a ell, i això ho dic en informació. Per a ell quedar-se un any al Girona tampoc és un ultradrama. Per això està en l'assumpte de demanar tanta pasta. Perquè, oye, jo si no me'n vaig a un Leipzig de la vida, que és un club que li ha tocat, encara no ha anat cap pas definitiu, però li ha tocat, jo si no vaig a un Leipzig, almenys vull pasta. Perquè és que l'any que ve Arnau podria firmar gratis per més pasta perquè és agent lliure i el mercat funciona així, no?
1: Sí, però la realitat a hores d'ara en la que és, i el València a hores d'ara al costat d'equips que li poden oferir, primer, més diners que el València, perquè és la realitat del València. Perquè mentre no es diga el contrari, el límit de cost de plantilla continua estant en 80 milions d'euros, a dia d'avui no sabem que la Lliga ens ha comunicat una altra cosa.
0: No, i que, per, si vol, entenc que ahir parlaríeu, però bueno, sí, entenc, no, a més vau parlar, però que al 3 anys el València tenia el cost de plantilla més alt i li no ha consumit tot. És a dir, que lo pot ampliar. Jo no sé, tant de bo jo sapiguera que amplien 15, 35, es poden gastar 15 i van a gastar els 15, però jo no ho sé. I altres anys hem tingut que no s'ha gastat tot.
1: Primer cal dir que per a fitxar crec que se poden només pots emplear el 80% del total que capitalitzes. O sigui que, en el millor dels casos, si capitalitzaràs 35, cosa que no crec,
0: que no sé,
1: tindries com a molt un marge major de pues, posar-li uns 20 i pico quilos, ¿vale? Però tornem a lo mateix, és el dipòsit que tu guanyes per al cotxe.
0: Así es.
1: Després la gasolina has de pagar-la, i com ens acaba d'enviar este oient que ha treballat en banca molts anys, i com ens digué ahir ni més ni menys que els directors de risc de Bancaixa, Antonio Paños, una ampliació de capital que és una conversió de deute en accions, una capitalització de deute, no genera cash. Genera més capacitat d'endeutament, que la Lliga te donarà un major ratio i te donarà més, un major límit de cost de plantilla i un millor fair play, segur que sí, però cash, diners per a gastar, no en genera més. A més, esta història, que a més me l'has recordat tu este matí, és la que abans el club se queixava. Ajolta, que tinguem més fair play no vol dir que tinguem més diners per a gastar. No ens apreteu. I ara que ho dius, tampoc els ve bé.
0: És que és cert, sempre s'ha parlat dels últims 3-4 anys del fair play de la Lliga i el fair play de l'IM. O sigui, sempre s'ha parlat, però és que s'ha parlat en... I jo no sé qual serà el fair play de l'IM esta temporada. Jo no sé, tant de bo siguin els 20 i tants milions.
1: Ojalà!
0: Ens ha fastidiat.
1: Però tot i així tornem a la mateixa, Més que el fair play seria el que se pot gastar.
0: No, clar, això dic.
1: I el que se pot gastar, la pinta que té l'assumpte és que la informació que va signar el company Darío Puig l'altre dia, jo per Darío posé la mà en el foc. Que li investigué i els digué o se trauen els que sobren o no posen ni uno. La pinta a hores de la sisa, ¿eh? No os enganyem.
0: No, a veure, obrem en Arnau Martínez. Si poden gastar, per exemple, esa quantitat de diners, oye, pues, Arnau, què vols? 3,54 bruts de salari, com estos. Girona, què vols? 8? Oye, mira, te done 7 i ja... Però, o 8, te done 8, com estos. I entonces direm, oye, mira, pues sembla que ara sí que hi ha diners. Però a mi me costa veure-lo, tant de bo passe, però me costa veure-lo perquè també jo no pense que vayan a ampliar això i també jo no invertiria tot en un lateral ara mateix.
2: Jo iba a decir, si al final llega a esas cifras el València porque tiene esa capacidad de poder hacerlo, olvidaos de poder reforzar cualquier otro tipo de posición gastándose ese dinero por el lateral derecho que te hace falta.
3: Ni una contraparte.
2: No, no, no.

0: Li fan falta extrems.
1: Sí, sí.
0: Que no té extrems, que té a Sato que acaba d'arribar, que és veritat que ha deixat bones sensacions, però...
2: Però si falta va... quan arriba en primera exacto divisió a volar les patades...
0: Total, total. Que... Oye, i que si lo fa molt bé, tot i que siga la leche, és que li
2: físicament... I te físicament... vas a dir més. Té bona pinta.
0: Sí, sí, és així.
2: Té bona pinta, però després, quan se couen les favetes, és quan tu no té que demostrar-ho.
0: I l'altre és Danjuma ara mateix, perquè Luis està lesionat per a un
2: 4... Però Danjuma 4... ara sembla que és el nou davanter centre de l'equip.
0: Pues que, no? Si, si no, qui juga a banda?
1: Sí, sí.
0: Qui juga?
1: No, no, és que no... no
0: o dobles a Jesús i Gallà, o qui juga a banda?
1: El problema, el problema ara...
2: Metes a contar alguna cosa de Jesús i de Gallà, no?
0: Altre dia.
2: Altre dia.
0: Altre dia.
2: Val.
1: No, jo decía que si al final... El problema es que vas a tanto salto de mata que ahora Danjuma juega de 9 y hace dos goles... Y ya tú delante de los centros. Si Danjuma partiera por fuera y hubiera hecho dos goles, ya tienes el extremo,
2: ya tienes extremo
1: que tú buscabas. El problema es que le
2: y
1: falta.
2: Si se
1: hubiera falta...
2: quedado 20 minutos a Gigante en la potes de arriba, ya tendrías
1: a Manolo, al Valencia le falta, no le falta solo número en la plantilla, sino capacidad dentro de esos futbolistas que ahora mismo están dentro de la plantilla del Valencia. El Valencia está muy corto de capacidad, de calidad a nivel individual y colectiva y por supuesto, de número.
2: No es la primera vuelta que faig esta pregunta, pero aprofite. A Nacho, pues que treballa bé el mercat i a Pepe com a un dels nostres tècnics de guàrdia. A hores d'ara, partint de la base de que fa falta un lateral dret, per si algú encara no s'havia enterat en el planeta futbol, partint de la base que falta un lateral dret, a més, quines posicions creieu que és indispensable reforçar en l'equip per a començar la Lliga?
0: Un, per a mi un extrem, uh-huh. un bon extrem en referir
2: que genere...
0: O sigui, Ramazani estava pinzat, però és veritat que acaba l'any 6 gols, 4 assistències.
2: Sí.
0: O sigui, un extrem de xifres.
2: Ara, el problema és, si és Ramazani...
0: Per això dic...
2: Que si és Ramazani, va ser el Ramazani de la primera volta
0: o de la segona. Un extrem de xifres. I després...
2: Sí, però això ja saps que lo,
1: claro,
2: que és el que
1: claro,
2: costa
1: claro, claro.
2: Diners.
1: Sí, sí,
0: per això, però tu m'estàs preguntant, no? Que
2: no, no, no. Tens raó, t'estic preguntant.
0: Extrem de xifres i també per fer-li una pregunta a Corberán. Què fem en Raba? Perquè Almeida, que jo entenc que no compta, que Almeida ha jugat, no he vist perquè porta la web de Transfermarkt caiguda tot el dia, però ha jugat més de 15 partits o més de 1.000 minuts, no?
2: Ah, t'ho dic en un minut.
0: Vull dir, Almeida ha jugat i tu necessites jugadors. No, és que no suma. Ja, però necessites jugadors, eh? Que estem a un futbol de 5 canvis. Entonces, què vas a fer en Raba? Perquè Raba, altra cosa no, però Raba té un parell de nassos que ha dit, què? Que me voleu fora, jo vaig a fer una pretemporada i tot el món va a veure que jo la qualitat la tinc.
2: André Almeida ha jugat 22 partits, 11 com a titular, ha jugat 1.014 minuts.
0: Tot el que et juga més de 1.000 minuts es considera ja un jugador dins de la rotació, no? Bàsicament, val. Almeida ha jugat 1.000 minuts. Tu necessites almenys algú que et jugui 1.000 minuts? 1.000! 1.000, eh? Vull dir, per això dic que parlar. Oye, Raba...
2: És que tu l'any passat, ara no recordo si eren 15 o 16, però tu l'any passat va ser l'equip que més jugadors tingué per damunt dels 1.000 minuts. Mira, vaig a comptar-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, només entre els suplents, entre els titulars, 11. Pues, 10 futbolistes
1: sí, sí,
2: que superaren els 1.000 minuts. Que és el que diu Nacho. És que ara això cada volta va anar a més perquè estàs en un futbol de 5 canvis.
0: Clar, per això dic, si tu vols tan fora Almeida, que queda clar que sí, tu t'has de quedar a Raba, no? És que si no necessites un 10, però Raba va jugar de 10, bàsicament, i ahí està Guerra, que Guerra és l'aposta del club que haurà de jugar... Vull dir, o si no en banda, però en banda tu saps que Raba no es sacrificarà defensivament com vol l'entrenador que sacrifiquen... És a dir, què fem en Raba? Perquè necessitem un extrem. I, bé... O un 10. Per tant, jo, Raba, preguntar si seguís o no. Si no, un 10. Per a rotar en Javi Guerra. I si no, pues a sol és un extrem. I jo, un central. Jo crec que el València necessita un central. Sembla que dejaste bona pinta, però, per exemple, l'any passat, quan va arribar Unai Núñez, que tampoc Unai Núñez és Beckenbauer, esa jerarquia, esa experiència a la primera divisió, jo crec que, per exemple, a Tàrrega li va vindre molt bé.
1: Sí.
0: Ese pozo de fútbol tú vos parlado sí, mejor, sí, Pepe, sí, pero... Sí.
1: Pero incluso cuando le tocó participar como lateral derecho, no era un lateral derecho en situaciones ofensivas que el Valencia quería, pero defensivamente fue capaz de cumplir con las expectativas, con la necesidad que el Valencia tenía en ese lateral derecho. Para mí, Manolo, extremos, para mí incluso teniendo a Hugo Duro, el problema es que solo juega con uno, con un punta, pero yo diría un punta, un central de jerarquía, o sea, yo creo que y dos laterales derechos, estamos hablando de uno, pero estoy encabezonado obviamente de que el Valencia necesita dos laterales derechos porque Fulquier
0: Es que Fulquier te consumís más de un millón net per temporada.
1: Claro, pero yo creo que Fulquier no va a estar en condiciones a corto plazo de poder rendir en un rendimiento óptimo en el momento este. Seguramente le cueste poder volver a entrar, le cueste después de la lesión de larga duración. No sabemos cómo va a rendir el propio Fulquier. El problema es que el Valencia está mal confeccionado por muchas razones, no solo en lo económico, sino en lo futbolístico. Y ahí el fútbol no te perdona, Manolo. Una vez confeccionas las cosas mal, cuando hay partido dentro del terreno de juego, por suerte o por desgracia, el fútbol te acaba descubriendo las vergüenzas.
2: Una volta tú la pared de entrada la has fet malament, cada volta que intentes arreglarla, la pared va a la pitjor.
1: Sí, y el Valencia aún tiene suerte de que con la confección...
2: Pero que además intentes apañarla a base de parches.
1: Claro, y con la confección tan corta y para mí pobre a nivel de número y de capacidad, que seguramente mucha gente dirá, claro, hay equipos peores seguramente que les cueste más, etcétera. Pero es que el problema es que tú vienes arrastrando eso durante mucho tiempo y hay equipos que seguramente no tengan el poder que puedas tener tú en ese sentido y estén abocados a tener ese tipo de plantilla, pero sabes que van a competir y sabes que son competitivos.
2: Uh-huh. Tema Arnau, Pepe, te entra, te agrada, te...
1: Me medio convence a nivel deportivo, obviamente, para este Valencia Club de Fútbol.
2: Claro.
1: Que es lo que digo yo, que estás en un tramo peligroso en el que el futbolista te pueda pedir 3.5-4, que me parece una barbaridad para el rendimiento, para el tipo de futbolista que es el propio Arnau. A partir de ahí, como él sabe de la necesidad de esa posición imperiosa del Valencia, pues le habrá dicho, mira, para dar este paso, que para mí es un paso muy equitativo el del Girona y el Valencia a día de hoy, aunque uno esté en segunda división, por lo menos tengo que parar la mano y sacar algo positivo. Exacto. De estas situaciones. A partir de ahí, me parece un futbolista... Bueno, un buen futbolista a nivel ofensivo, un futbolista que me deja que desear en algunos aspectos defensivos, en esa contundencia defensiva que el Valencia tiene que tener, pero me parece un futbolista, bueno, pues un futbolista normal.
0: A mí sí que me agrada Arnau. Uh-huh. Me sembla un lateral modern, físic, arriba a área rival, es veritat que...
1: Defensiva... Y que tuvo tramos, Nacho, con Mitxe, que desapareció.
0: Sí,
1: de la continuidad. Entonces, bueno, eso quiere decir también que es un futbolista muy inconsistente en su rendimiento. Mm.
0: Però dit això, havent el que n'hi ha, a mi dels tres que en són Andrés García, Meunier i Arnau, ui, al present, a mi el que més m'agrada és Arnau, però jo sincerament, a veure, jo, una reflexió que feia avui, no? Meunier deia que ell volia 2 anys i el València va dir, no, un més un. Semblava que sí, però finalment se va anar a Sunderland, era, no? Si no m'enganya, que li han donat 2 anys.
2: Sí.
0: Val. Almeida deia, jo no me'n vaig al Swansea. No, però sí, però... No, a la fi no s'ha anat al Swansea. I ara l'Arnau, jo insistís, Arnau està 3,54, 3,54, 3,5, 3,2, val? Anem a veure què passa. Tant de bo jo torno a lo mateix, tant de bo m'enganya i esta vegada sea la vegada que Arnau diga, oye, va, 3,5 no, 2,5. Però a mi me costa veure-lo, ui, a dia, ui, a 7. A lo millor el 27 no, però me costa pensar que el 10 d'agost Arnau canvia de pensament. Perquè a la fi també vosaltres...
2: El futbol té coses molt estranyes, clar, però sí és cert que...
0: Però també sabeu com són els inicis de Lliga. És a dir, Arnau ara fa 2 bons partits de Lliga i potser un Leipzig que tenia dubtes diu, ostres, mira les seues dades físiques.
2: Arnau que ha començat 2 partits al segle i els fa bons, clar. I el Leipzig diu, el tanquem.
0: Això em referisc. Per tant, és una situació en la que jo, sincerament, en les xifres que s'està moguent tot, jo pot ser... Jo preferís Carnau, però m'haguera llançat per Chirino, que és l'altra alternativa, que en els números que s'està parlant sí que vindria. Però bé, estan intentant Arnau, és la realitat.
2: Bueno, que és un lateral que és cert que des de la llista que queda, la llista va canviant cada dia. Des de fa 5 mesos mireu si ha pogut canviar la llista, si han pogut entrar...
1: Empezamos por Cafú i fuimos bajando el nivel. Sí.
2: Bueno, esa es la realitat. Tema Almeida, que també me sembla interessant. Este matí, bueno, ahir de nit ja s'assabentaven que el jugador li va dir que no al València, al València no, que li va dir al València que no se n'anava al Swansea, perquè a més va tindre dubtes, jo crec que des del dia 1,

0: més que dubtes, anem a dir reticències. Dubtes és una altra cosa. Reticències de... a mi no m'agrada el Swansea. Sí, finalment tal, ja em miraré, però no m'agrada el Swansea. Val? I Nacho este matí comentava en el seu compte de Twitter que el futbolista el que està és esperant perquè s'ha assabentat un interès del Celta. Ara falta que el Celta, que està pendent de treure de la plantilla a Elias Moriba, que, a veure, no anem a enganyar-se, i menys nosaltres tres, que ho sabem, no va ser un jugador fàcil de treure-te-lo de damunt. Total. Perquè ja sabem que... Bueno, y se cabe está como está.
1: Pues un movimiento extraño, ¿eh? Porque ha sido tremendamente importante para Giraldez.
0: Sí, pero...
1: ya... A nivel futbolístico, ¿eh? Hablo deportivamente.
0: Sí, pero ya en la pretemporada ya ha tenido algún problema de indisciplina, creo. Y por eso el otro día no había echado un amistos que tenían. A més, ha de haber pasado alguna cosa importante, porque todo el mundo habla del problema de indisciplina, pero ningú diu ha pasado eso. ¿Vale? Y a mí esas cosas... Com ja duc algun anyet en este negoci, Pepe, saps? Quan te diuen, no, sí, problema d'indisciplina, quin? No, problema d'indisciplina, ojo.
1: Sí, y es raro porque era un futbolista muy importante para el técnico y el técnico se quiere deshacer de él de esta manera es porque, obviamente, correcte, ha sucedido algo.
2: Bueno,
1: que no...
2: també que la seva nómina són 4 kills nets.
0: Sí,
2: es que...
0: està clar que,
2: però això, sí,
0: que
2: sí.
0: Això pesa, però també pesava l'any passat i jugava.
2: Sí, però a la fi tornem a això és lo inverso a lo d'Arnau Martínez, no? Canviem el focus. Així, Almeida, lo que diu és, vosaltres me voleu fora, ja, però el Celta, que sí que ha contactat en ell, li ha dit, oye, que ha d'esperar un poc. Almeida, quina pressa té? Jo no me vull anar al Swansea, pues per anar-me al Swansea jo me quedo al València. I si arriba el Celta el 20 d'agost, pues farà l'oferta, i si el València accepta, i si no, pues se menjarà el meu contracte. Però el problema és que ara mateix jo crec que la situació és delicada, és lletja, perquè Andrea, també André podria... O sigui, jo crec que aquí també...
0: Ah, sí, jo crec que...
2: Esperar a ultimíssima hora.
0: A tots se'ls pot treure una...
2: Clar, esperar a ultimíssima hora. Jo crec que tots sabien que André tenia reticències. Però, fill meu, si et donen fins a les 10 de la nit d'ultimàtum, no digues a les 10 en punt. Oye, que finalment no, jo què sé. Decidís-lo un poquet abans, no? Per a...
0: També és veritat que si estan empentant-te pràcticament a patades a la porta, pues dius, què tinc que contestar? A les 10 menys un segon?
2: Dit això, jo crec que lo del Celta, crec no, estic segur que anirà endavant almenys una intentona del Celta de Vigo, però jo no m'aventure que siga demà o passat demà o després demà. Uh-huh. Veritablement, perquè el Celta ha de generar espais.
0: La pinta és que si esta història tira endavant, que és el que jo me temia, va ser cap al final del mercat.
2: Pues esperem que no, però és veritat.
0: La pinta,
2: sí,
0: Nacho,
2: o sigui, jo crec que depenent del que ocorrega en Elias. Si demà Elias té una oferta i se'n va, pues mira, el Celta tindrà més diners. Uh-huh. Però també així hi ha una cosa important, és que a lo millor el Celta preferís signar abans Almeida per a que el València no l'estigui esperant una recortada, m'explique. Si tu vens Elias per 15 milions, home, tu és el València i jo entenc que diràs, oye, que no, que Almeida a la fi són 5.
0: Sí, però si tu és el Celta, dius, que al Swansea l'estaves demanant 3,5.
2: Clar, però...
0: I estaves vos per tirar-lo d'ací.
2: Però ara mateix el que signen és que se'n vaig per 3,5. Però és que de primer és el Celta, la idea que portava era anar en menys, perquè ha vist que el València estava dispost a soltar André. Per això, bueno, jo crec que és una partida de pòquer. És com l'assumpte d'Arnau. És com una partida de pòquer.
0: Pepe.
1: Bueno, eso es complicado. Aparte es que le encaja perfectamente a nivel deportivo al Celta en el perfil que lo quiere utilizar y el perfil de futbolista que es para Claudio Giraldez a partir de ahí. Bueno, al final sí el deseo del futbolista salir, pero es que recordemos que hace 2 meses Valencia lo renovó, o 3 meses.
0: Es que lo renovaron en septiembre.
1: Cuando era el momento idóneo para decirle, mira, usted no ha hecho los méritos suficientes como para poder estar otro año más en el Valencia Club
0: de
1: Fútbol.
0: Es que esa es una operación que si este club dona las explicaciones que no les dona, yo creo que es una explicación que se habría de donar. Vull dir,
1: bueno, es que renovar a un futbolista...
0: Qui pren la decisió de renovar André Almeida perquè, fill meu, t'has cobert de glòria.
1: És que da igual si és el tècnic, si és el director, si és quien sea. O sea, tu no puedes renovar un futbolista, porque renovar un futbolista es porque tú lo quieres, ¿no? Una renovación es porque tú cuentas con él.
0: Home, clar.
1: O para venderlo, o para... Pero tú cuentas con él en lo deportivo. Y ahora, a los 3 meses o a los 4 meses, lo pones en el mercado porque no lo quieres y lo estás empujando a salir...

0: Almerifle diu, com, ah, bueno, Girona, ja diu, estan tapant moltes deficiències i no només en el terreny futbolístic, però la culpa del jugador de torn que no vol eixir. I per així més... Bueno, pues estos són més o menys les idees que han arribat en el dia d'avui. 12:23, no sé si heu vist la foto, Pepe, i està primer per a tu, l'equip tècnic de Corberán, 14 i ell 15. Jo he dit que de les moltes coses per les que jo he criticat a Corberán, no la criticaré per això, perquè més o menys els equips de treball en els equips d'elit, jo ara mateix estava mirant, per exemple, Luis Enrique i Luis de la Fuente són, crec que són 10 en el Paris Saint-Germain, 11 crec que té Unai Emery en Aston Villa. Vull dir, a hores d'ara, el problema és que se te plena la boca, o a alguns del club se'ls plena la boca de criticar a Marcelino per l'equip tècnic que duia. Però jo, precisament, podré criticar a Corberán per moltes coses, però per tindre un equip que ara en el futbol modern són com se fan les coses, Pepe,
1: sí,
0: crec que no toca.
1: No, más que nada, Manolo, porque si estás metido, obviamente, la persona que está metido en el día a día en el mundo del fútbol de élite, yo hace poco estuve en el campus de técnicos aquí de la Federación Valenciana de Fútbol junto con la Federación Española y, sí, y bueno, pues todos los colegas ponentes que trabajan en el fútbol de élite, Manolo, pues estábamos hablando de situaciones muy parecidas, incluso de muchas más. Estábamos hablando incluso que el analista tiene su propio trabajador, el propio analista, que es el que trabaja para el analista. O sea, que estamos doblando refuerzos en cada posición. Yo, si son capaces de trabajar bien, y eso sirve para poder ayudar a que el equipo rinda mejor, o al equipo tenga las cosas más claras, bueno, pues bendito sea. Hemos visto el cuerpo técnico de Corberán, que sí que tiene una figura como segundo técnico, y luego tiene tres asistentes, que cada uno tendrá su función, obviamente, de las situaciones ofensivas, de las situaciones defensivas. Hoy en día, Manolo, se analiza muy mucho por posiciones, laterales, por centrales, por futbolistas específicos. Bueno, pues todo eso, para eso tienes que tener muchísima gente. A partir de ahí, muchísima gente que ayude, ¿eh? Otra cosa es que seguramente haya cuerpo técnico de 20 y hayan 3 que estén por ahí por elección del técnico, el hijo del técnico, el hijo del otro, que es
0: pasante el estivo.
1: Eso es, pero bueno, hoy en día es, incluso lo veo corto, he visto cuerpos técnicos de casi el doble de esas personas que estamos hablando.
2: Es que yo, por ejemplo, la burra de Kerem Molts al cos tècnic de Marcelino me va a semblar totalment incoherent en el futbol modern. O sigui, no podem passar-nos les tertúlies de ràdio, els periodistes, els futbolistes, diguem, cada vegada hi ha més dades i més tal, i menys instint. És que la traducció és esta. La traducció és esta, que tot està mecanitzat als cos tècnics. I jo no és que ni ho veig millor ni ho veig pitjor. Jo el que veig és que és algo que passa a la majoria de clubs, per tant. Pues
1: bien, sí, aparte, ya está, cada vez que ves un éxito de un club, de una selección, cuando está la foto levantando la copa y tal, hay más de otro color que no de los futbolistas.
0: Entonces, la sudadera y el Shandai.
1: Eso va a pasar ahora mismo. Es si tienes capacidad económica en la élite, es el día a día.
2: Me agrada que haya hecho un 8 Torena al.
1: Sí, el asistente de Marcos Abad.
2: Sí. Me agrada, yo qué sé.
0: Sí, bueno.
2: Mira, es un detall. Esencia de sí. Valencia, un poquet.
0: Es un detall. Ens queden 2 minuts. Vaig a fer una pregunta, és la que vaig a fer-te mal oient, però vos la trasllade ja per a tancar, perquè tampoc crec que tinguen moltes coses, però igual me sorpreneu. Quin al·licient pot tindre l'espectador que vaig a dissabte al Taronja?
1: Me lo pones muy complicado y a la vez muy fácil. Ninguno.
2: Yo creo.
0: Ya sabía yo que la respuesta muy larga no va a ser.
2: Yo creo que el Taronja desde fa anys es un partit per a turistes, es un partit on les entrades cada
0: any. Es un partit per a turistes.
2: És veritat, però és veritat. I el Valencia.
0: També cal dir una cosa, este matí donaven 2 entrades a la gent que anava a donar sang i ha sigut, vull dir, pràcticament instant, la cua era de tal manera que la gent que habitualment va a donar sang, que el banc de sang envien missatges, ha enviat el missatge de no vingau, que lo de avui de Mestalla ja està ple.
2: Pues mira, això diu també molt de la massa social del València. Diu molt de la massa social del València, però jo a la fi, en una situació, sincerament, en una situació en la que està el València, jo preferís, mira, que aquest dia se fas almenys algo de pasta, perquè a la fi, abans, avui lo parlava el meu germà, perquè no sabia sanar o no, uh-huh. I abans, pues, si ganaves al Taronxa, jo què sé, pues, primer partit de David Villa, primer partit de... Ara jo crec que la gent va a Mestalla, jo dic sempre, la gent continua anant a Mestalla, perquè el València és algo, diguem-ne, intrínsec, per una social,
0: sí.
2: Però al Taronxa, pues bé.
0: Pues això, ha dit David Villa, quasi se posa a plorar. Nacho Sánchez, gràcies.
2: Bona nit.
0: Pepe, gràcies.
1: Adéu.
0: Senyors, ara vos deixem amb les cançons de la nostra vida. 6:30 de la matina, la remissió d'este programa. Si que estàs al Santé, bon dia. Més esports en esta sintonia demà. A les 2 amb Berenemocí, esports a punt. I a les 7 que tenim edició especial del Punt a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, divendres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adéu. I fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: Avui fa sol.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
1: I corre l'oratge.
2: En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: El próximo 12 de agosto, Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde, la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Són les 8.
8: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
9: Amb Alba Requejo.
7: Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat. Bon dia. De trauma, de fet, ha parlat el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, després de reunir-se amb el rei.
10: Ceuta todavía no se ha recuperado de ese trance, de ese trauma, y Ceuta no ha vuelto a la normalidad.
7: Vivas ha anunciat que són de 3.000 a 6.000 migrants els que continuen als carrers de la ciutat, on també dormen sense més menjar que el que els ofereixen les organitzacions no governamentals i a l'espera de poder entrar a uns centres d'acollida totalment desbordats. Preocupa també la seguretat de les mateixes persones migrants, sobretot les dones, i del vora un miler de menors que estan a soles. El president de la ciutat autònoma ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta pròximament, un viatge que té importància, ja que en 12 anys de regnat, el monarca no ha visitat ni Ceuta ni Melilla. I ara mateix estem també a l'espera de més informació sobre, atenció, una pastera que hauria arribat fa 15 minuts, ha sigut albirada a la badia de Benidorm, va cap a la zona de la cala del Tio Ximo i podria haver fins a una decena de persones. Tractarem d'ampliar aquesta informació en els pròxims minuts. També estarem pendents sobre Ceuta d'eixa reunió que Pedro Sánchez

0: té prevista fer telemàticament amb diversos ministres afectats. De moment ho deixem així, però avancem també altres assumptes en el sumari. Són 35 les dones assassinades per la violència masclista enguany, amb les dos últims casos de Múrcia i de Llanes a Astúries. El Pidia Beiber, bon dia.
1: Bon dia, Alba. En els dos casos, la violència masclista deixa menors sense mare, dos xiquetes de 14 anys a Llanes, a més d'un fill major d'edat i una de 5, de només 5, a Múrcia. Concepción Ruiz és la consellera de Polítiques Socials i Família de la regió de Múrcia.
2: El menor está bajo la tutela de la comunidad autónoma de forma provisional. Lo que estamos haciendo es trabajar con la familia para determinar la mejor opción.
0: Quan falten 5 dies per a l'eclipsi, el Ministeri de l'Interior ha anunciat ja el dispositiu de seguretat. 2.500 efectius policials es desplegaran pel nostre territori, on s'espera més 1,5 milió de desplaçaments.
1: La DGT recomana evitar desplaçaments innecessaris. A més, s'augmenta el nombre de bombers i brigades forestals pel risc d'incendis. En aquest informatiu també els contarem els punts de la Comunitat Valenciana on més durarà l'eclipsi.
0: I compte arrere també per al misteri d'ells. Este dijous ha sigut la prova de veus dels escolans al Saló d'Actes de l'Ajuntament.
1: Cada 6 d'agost el lloc està a mostra, una tradició en què tots els personatges del misteri posen a prova la veu. Dilluns serà el torn de l'Àngel i posaran a prova l'acústica de la basílica i la tolerància a l'altura.
0: Pel que fa a la informació esportiva, com tot l'estiu, estem pendents del mercat de fitxatges dels equips valencians. Dani Hermosillo, hola de nou.
3: Què tal? Bon dia. L'Elche anuncia la contractació, ho va fer ahir, del migcampista de 20 anys, Javier Morcillo, procedent de l'Atleti de Madrid, mentre el València continua el seu periplo, per este mercat es veu obligat a llançar-se per Arnau Martínez per al lateral dret. Les negociacions amb el jugador i amb el Girona, quina sorpresa, no seran fàcils.
0: Doncs després ampliem, i pel que fa a les carreteres, prou tranquil·litat, Elvídia.
1: Sí, tenim trànsit lent a l'altura de Paterna, la CB30, també a Montcada, la A7, i també la CB30, però a Xirivella. A més, informar que la CB560, que és una carretera menor, a Càrcer, està tallada per obres entre el quilòmetre 7,6 i 7,8 en ambdós sentits. No hi ha afeccions ni incidents destacats o informats, almenys, ni en Rodalies de Renfe, ni en Metro València o el tramvia.
0: I en l'horatge de seguida ho ampliarem, però vam tindre ahir tempestes molt fortes al Racó d'Ademús, a la Serrania i a la Plana d'Utiel Requena. Lluís Obiols, bon dia. Es repetiran avui?
4: Avui no es repetiran, no seran tan fortes. Sí que tenim un avís per tempestes, però en principi no seran tan fortes i afectaran bàsicament zones de l'Alcalatén, els Ports i el Maestrat. Per tant, de nou, una vesprada amb ruixats localment forts en esta zona. Un matí tranquil, un matí bascós. Ara mateix les temperatures ronden els 24 a 26 graus a la costa, han baixat en zones on ahir vam tindre tempestes i la temperatura que torna a pujar un poquet. De fet, avui s'activa un avís al sud del Golf de València per màximes superiors als 38 graus i demà serà el dia més càlid de la setmana.
0: Després també ampliem, així és com es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins les 9:30 del matí per a Punt Ràdio, també per la tele, en el comandament tècnic Òscar Pellicer. Anem amb tot.
5: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: De 3.000 a 6.000 migrants continuen als carrers de Ceuta després de l'arribada massiva de fa ja més d'una setmana. La ciutat està lluny de recuperar la normalitat. Almenys així és el missatge que li ha traslladat el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, al rei en la reunió que han mantingut al Palau de Marivent, a Palma. Vivas diu que no hi ha una xifra concreta perquè els servicis d'estrangeria encara treballen per a identificar totes les persones que han arribat.
6: Ceuta todavía no se ha recuperado de ese trance, de ese trauma, y Ceuta no ha vuelto a la normalidad. No ha vuelto a la normalidad porque todavía siguen permaneciendo en nuestra ciudad de los que llegaron de esa manera a través de la avalancha, pues sigue habiendo del orden de entre 3.000 o 6.000 personas.
0: Ho deia el president de Ceuta, en eixir, deixar trobada amb el rei, una trobada de poc menys de 2 hores, Elvídia.
1: Sí, i el primer que destaca Vivas és el suport que li ha transmès el monarca.
6: Su majestad me ha transmitido cariño, apoyo y ánimo para todos los ceutíes en uno de los momentos más duros, más críticos y difíciles de la historia reciente de nuestra ciudad. Ceuta está pasando por un momento muy difícil.
1: Y el

0: compromís del rei de visitar pròximament Ceuta.
1: El rei està comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rei cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
0: Un viatge que té molta importància, ja que en els 12 anys de regnat de Felip VI encara no ha visitat ni Ceuta ni Melilla. Per avui, reunió telemàtica sobre la situació a la ciutat autònoma. Pedro Sánchez intervindrà des de la residència de vacances de la Mareta a Lanzarote. El president reunís la ministra de Defensa, el d'Interior, la portaveu i la ministra d'Inclusió i Migracions, així com la de Joventut i Infància, i un representant del Ministeri d'Afers Estrangers, ja que Álvarez Alba acompanya el rei a la presa de possessió del nou president de Colòmbia.
2: Un altre aspecte que preocupa a Ceuta són les sospites que s'estiga preparant una nova entrada massiva.
0: Sí, les sospites es basen en missatges en xarxes socials i grups d'aplicacions de missatgeria que conviden a entrar el 15 d'agost. Tant la Guàrdia Civil com el CNI estarien investigant estos missatges. Ahir Vivas confiava que les forces de seguretat ho impediran, però feia una altra reflexió en este sentit.
1: Porque la población se siente amenazada y vulnerable. Amenazada porque la pregunta que muchos ceutíes se hacen es si volverá a ocurrir. Y vulnerable porque se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta.
0: Vivas va a participar de matí en una comissió del Parlament Europeu demanada pel Grup Popular.
2: I en la intervenció també va fer la reflexió de no deixar la gestió de la frontera a un tercer, evidentment parlar del Marroc. Quina ha sigut la resposta europea?
0: De dos bandes, podríem dir. El comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, considera això una mostra de debilitat d'Europa i que no es pot permetre. Ha demanat, a més, que s'adopten mesures i ferramentes.
3: Events in Ceuta are actually, I would say, a solid proof.
0: Els incidents de Ceuta són la prova de la necessitat de desmantellar les xarxes de tràfic il·lícit de persones. D'altra banda, el portaveu de la Unió Europea, Guillaume Mercier, ha informat que Espanya...
4: Spain has already received 114 million.
0: Ha rebut 114 milions, 28 dels quals són destinats a reforçar la gestió de la crisi a la ciutat autònoma.
2: El pidi al paper, encara per aclarir del Marroc en esta crisi de Ceuta, ha fet estranys companys de viatge.
0: Sí, Sumar, Podem i Vox coincidissin que el país magrebí ha de quedar fora de l'Organització del Mundial de Futbol del 2030, que en un principi hauria de celebrar-se conjuntament amb Espanya i Portugal. Ahir els contaven que Sumar havia presentat un escrit al Congrés i hores després sabíem que ho havia fet també Vox en el mateix sentit. Unes proposicions no de llei que en cas de tirar avant, això sí, Alba, serien simbòliques.
2: I sobre l'acollida a persones, a menors migrants que deuen rebre les comunitats autònomes on governen en coalició amb Vox, el Partit Popular ha modificat la seva posició. El vicesecretari de Política Autonòmica, Elias Bendodó, ha confirmat que els seus governs autonòmics compliran la llei.
5: Y en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox se habla de que evidentemente cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre cumple la ley y en esta ocasión también.
2: Pel govern espanyol, la ministra de la Joventut i Infància, Cira Regó, està a la ciutat autònoma.
0: Sí, avui es reunirà amb el govern ceutí la delegació del govern a la ciutat autònoma. El seu ministeri ha habilitat dos centres educatius per a la instal·lació temporal, però dos centres educatius per a la instal·lació temporal, volem dir, però treballen per a reallotjar-los a la península i traslladar-lo. Riego Anit, en la cadena SER, parlava d'eixa distribució dels menors.
6: Ahí somos también flexibles y lo que hacemos es priorizar aquellas que tienen menos niños y niñas. Esto se hace de manera habitual. Quiero recordar que hemos tramitado 2.000 expedientes de traslados de niños y niñas en todo el territorio y que han sido una experiencia bastante exitosa que no ha generado ningún incidente. Por lo tanto, el mecanismo ya está en marcha. Ya hay plazas en los sistemas de acogida de todos los territorios.
0: Això sí, Riego, en l'entrevista no ha donat els noms de les comunitats que sí que tenen places. Sobre la postura del PP i Vox en contra de l'acollida de menors, ha dit això.
6: La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox o de...

0: mantener inquebrantablemente su alianza con el partido ultra. Es absolutamente lamentable que se utilice precisamente a las personas más vulnerables en una tragedia como instrumento para hacer política o politiquerío, más bien.
1: I ara mateix estem a l'espera, ho hem avançat, de més informació respecte a l'arribada d'una nova pastera. Fa uns minuts ha sigut albirada una embarcació amb motor en aigües de la badia de Benidorm. És una embarcació que va cap a la zona de la Cala del Tío Chimo. Segons les primeres dades que ens arriben, hi podria haver fins a una desena de persones. Són ja les 8 i 12 minuts. Parlem de la violència masclista. 35 dones han sigut assassinades enguany amb els dos últims casos de Múrcia i Llanes, a Astúries. Allí, este dijous, han fet una concentració de condemna davant de l'Ajuntament. Ha sigut el primer dels dos dies de dol oficial decretats per l'assassinat de l'agent de la Guàrdia Civil. Verónica Fernández és delegada per a la violència de gènere del govern d'Astúries.
2: Ante l'assassinato machista perpetrado en Llanes contra Laura, de 50 años. Queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios y de protección y de acogida que requieran.
3: La localitat està consternada, la gent assassinada a mans de l'exparella era molt coneguda a la localitat. L'agressor de 49 anys i natural de Ferrol havia tingut vigent un ordre d'allunyament i recentment li havien notificat l'expulsió del cos. Li havien retirat la pistola reglamentària i estava destinat a Zamora. També la dona assassinada a Múrcia tenia en vigor un ordre d'allunyament per l'agressor detingut hores després de cometre el crim. L'home hauria confessat el crim a uns familiars i a un company de treball. En els dos casos, la violència masclista deixa menors sense mares, dos xiquetes de 14 anys i un major d'edat a Llanes i una de 5 anys a Múrcia. Concepción Ruiz és la consellera de Polítiques Socials i Família de la regió murciana.
4: En estos momentos, como medida de protección judicial, el menor está bajo la tutela de la comunidad autónoma de forma provisional. Lo que estamos haciendo es trabajar con la familia para determinar la mejor opción.
5: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Del calibre d'una pilota de raspall va ser la tremenda tempesta de pedra que va caure ahir a la vesprada a les comarques del Racó d'Ademús, la Serrania i la Plana d'Utiel Requena. A Cases Bajas, la grossària del gel va superar els 5 centímetres en molts casos i va deixar una estampa inusual. Així se sentia des de les cases. Mateixa situació que es va repetir en altres punts com ara Requena, pedregades que van obligar la EMET a activar l'avís taronja per granís gros a l'interior de València. També continuen avís gros groc l'interior de Castelló per una pluja que ahir va ser ben rebuda a la zona de l'incendi de la Serra d'Espadà i que es pot repetir avui. Amparo Martín, bon dia.
6: Bon dia, Alba. I si és, de fet, com tu has dit, va obligar a activar l'avís taronja per pedra grossa a l'interior de València i així ho va confirmar el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, que va informar que les tempestes a l'interior de València van estar acompanyades de granís gros i van causar danys materials en vehicles i al sostre de vivendes. També van caure branques d'arbres als municipis d'Utiel, on va caure pedra de més de 5 centímetres i mig de diàmetre. Són danys, segons la policia local, a les urbanitzacions més allunyades del nucli principal, on va ploure molt. També va granissar a Requena, on la pluja va parar cap a les 7 de la vesprada. A Xelva es van acumular 37 litres per metre quadrat, a la Puebla de Sant Miguel 35, a Tuejar 27, a Domeño 14, igual com a Utiel, a Torrebaja 12, a 12, a Titaguas 8 i a Xulilla quasi 6 litres per metre quadrat.
1: I la previsió, Amparo, dius que es manté.
6: Sí, l'Agència Estatal de Meteorologia manté la previsió que esta vesprada continuaran les tempestes fortes amb pedra, així és que tornen a activar-se a la mateixa zona. Tot l'interior de Castelló i l'interior nord de València tindran avís groc per pluja i tempesta, també des de les 4 de la vesprada.
1: Esta ha sigut la situació a l'interior de València, però a Castelló, com deies, Amparo, també han arribat les pluges i a la zona de l'incendi de la Serra d'Espadà ha plogut poc, però això ha servit per afavorir, d'alguna manera, els treballs d'extinció.
6: Clar, en este episodi de pluja, per exemple, el que va caure ahir de vesprada a Eslida no va ser molt intensa, va ploure entre les 6 i les 9 de la nit, però, sens dubte, serà molt beneficiosa per a extingir i refredar la zona afectada per l'incendi. Una ajuda extra per a l'operatiu de bombers que continua treballant de valent

0: per aconseguir l'extinció. Recordem que l'incendi està controlat des de després ahir, per això qualsevol gota compta per a l'extinció definitiva. Els veïns que van tornar continuen sense acostumar-se al nou paisatge.
1: Encara creus que t'alçaràs demà i ho borràs tot perfecte.
2: Eh? Està todo, todo quemado. Parece un volcán. És una pena.
3: La serra, superbonica. I ja m'ho ha vist tots els matins. I ara està cremat.
4: Una ruïna total. El problema serà com ho recuperarem, perquè tampoc m'ho desenxafar-ho.
5: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
6: Compte enrere per al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, un espectacle de la natura que també esdevé un dels majors reptes per a la seguretat. El Ministeri de l'Interior ha presentat ja l'operatiu especial per evitar situacions de risc. Belén Barrachina.
7: El Ministeri de l'Interior ha presentat l'operatiu especial de l'eclipsi per a gestionar el que serà una mobilització massiva. A casa nostra es podria arribar fins al 1,5 milió de desplaçaments. La DGT recomana evitar desplaçaments innecessaris i ha dissenyat uns senyals especials per a eixe dia. També es reforça la seguretat amb 2.500 efectius policials, 26 mitjans aeris i s'augmenta el nombre de bombers i brigades forestals. I és que preocupa el nivell 3 de preemergència per risc d'incendis. Per això els parcs naturals quedaran tancats i es recomana no visitar paratges rurals. El dispositiu també inclou mesures sanitàries. Hi haurà 22 ambulàncies més i es reforcen les urgències per atendre possibles incidències derivades de la concentració de persones.
6: Sobre aquest eclipsi també els hem de contar que tenen informació en el web d'Apunt Media de com es podrà veure poble a poble. Però només 5 dies abans d'aquest esdeveniment posem també el focus en una altra dada clau, la durada de la totalitat, perquè no serà igual en tots els municipis. Els Ports serà la comarca amb més durada de totalitat. A Morella es farà de nit només durant 1 minut i 40 segons, però és que a Requena seran 21 segons i a la platja del Marenyet, a Cullera, pràcticament al límit de la franja, la totalitat es reduirà només 7 segons. Ens heu contat tot, Víctor Vidal.
8: Mirar l'eclipsi des de Morella no serà el mateix que des de la platja del Marenyet de Cullera. La diferència de foscor total serà de més d'un minut i mig, només 7 segons enfront de 1:40 a la capital dels Ports. Tot depèn del lloc des d'on mirem el cel. Com més a prop del centre de la franja de totalitat, més temps estarà el sol completament ocult. Però quant costa guanyar 30 segons? Si pugem al cotxe i recorrem els 70 quilòmetres que separen València de Castelló, guanyarem mig minut de foscor. Cada 2 quilòmetres cap al nord gaudirem d'un segon més d'eclipsi. I recorden, els experts recomanen entrar en la franja de totalitat per viure l'experiència completa. Així que si vostès es troben al Zira o a Tavernes, peguen un bot a Cullera per a viure l'experiència completa per uns segons. Ja ho saben, el temps és or i més en un eclipsi així. El que han tardat a escoltar esta crònica serà la durada de la totalitat a València, però a Peníscola encara els sobraran 40 segons de foscor més.
5: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
6: 24.000 quilos de clòxina valenciana per l'aire és la conseqüència de l'embestida d'un vaixell contra dos dels vivers tradicionals del port de València que ara demanen la responsabilitat d'unes pèrdues que podrien superar els 300.000 euros. La nostra companya Ampar Soriano ha parlat amb Amparo Lacomba i és copropietària d'un d'estos vivers, Concha dels Germans Bollo, 18 dies després d'eixe succés.
9: Les conseqüències són ben visibles 19 dies després.
10: Se n'anà a la deriva contra el vivero Polit, que se l'altre implicat, ell se l'enfonà i quan ja estaven reconduint-lo de retornar va ser quan t'agarra el nostre per tot un lateral.
9: Des d'aleshores, els propietaris lluiten per una resposta de la totpoderosa naviliera que apel·la als informes d'Esperich, un temps del qual no disposen els afectats.
10: Lluitem el xicoté contra el gran. I se tenen que fer responsables. A més, este negoci dona de menjar a 8 famílies.
9: En plena campanya de la clòxina, fins a 24.000 quilos s'han afonat junt amb els vivers, però la pèrdua es pot multiplicar.
10: Finals de setembre, octubre, tenen que començar ja a plantar. Entonces, la pèrdua no seria només la pèrdua d'ara, seria la pèrdua de tota la temporada que ve.
9: Al Port de València treballen més d'una vintena de clotxineres, però les dues afectades són a més un símbol. Tercera generació, quasi 100 anys d'antiguitat i construïdes a la manera tradicional valenciana.
6: I Calp estos dies viu les festes patronals i el bolso al carrer, però des de dimecres també viu una vaga indefinida en el servici de replegada de FEM i pareix que ja hi ha hagut els primers incidents. Anem allà en directe a Alacant. Pilar Llorca, bon dia.
11: Bon dia.

0: Sí, segons denuncia l'Ajuntament Calpí, alguns piquets van impedir eixir els camions de les instal·lacions de l'empresa concessionària i les tasques de replega no es van poder fer en tota la nit. Finalment, agents de la policia local i de la Guàrdia Civil van haver de custodiar i permetre l'eixida de matinada. A més, el consistori ha informat que els panys de la reguarda de neteja viària i del punt blanc van aparèixer inutilitzats després de quedar obstruïts amb cola i alguns contenidors els han tombat als carrers.
1: Eixim al món a Tailàndia, a Northamburi, una província al nord-oest de Bangkok. Un tiroteig en una escola secundària s'ha saldat amb 7 morts i 15 ferits.
2: Sí, la policia tailandesa ha informat que les víctimes mortals són 3 professors, 3 estudiants i el mateix presumpte autor del tiroteig. Apunten que és un estudiant del centre de 15 anys i que estava dins de la sala d'ordinadors. La mateixa autoritat ha confirmat que dels 15 ferits, 2 es troben en estat crític, sense especificar si són estudiants de l'escola de secundària, que, per cert, és una de les més prestigioses institucions públiques tailandeses, a 15 quilòmetres al nord-oest de Bangkok.
1: I Colòmbia es vestirà avui de gala per a la presa de possessió del nou president Abelardo de la Espriella, que ha elegit la ciutat de Cali per a fer la cerimònia.
2: Sí, el president electe assumirà el càrrec a les 11 de la nit, hora espanyola, de la Espriella. Trenca la tradició, no prendrà possessió davant del Congrés, on tampoc farà el primer discurs, que serà davant del batalló Pichincha de l'exèrcit. A la cerimònia assistirà el rei Felip VI, acompanyat pel ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez. La transformació que vol impulsar l'ultradretà de l'Espriella continuarà amb la descentralització del poder. A més, el mandatari s'ha compromès a salvaguardar la llibertat periodística, diu, tot i que ha canviat la manera de comunicar les decisions governamentals. Ha limitat els portaveus oficials i impulsa la comunicació a través de les xarxes socials.
3: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: A Elx compten els dies per a viure les representacions del misteri. Tot ha d'estar enllestit i ahir de vesprada va ser la tradicional prova de veus on els escolars demostren davant del poble el que han preparat durant tot l'any. Tornem a eixa delegació d'Alacant. Pilar Llorca, hola de nou.
0: Sí, és un acte celebrat a l'Ajuntament que cada 6 d'agost demostra l'alt nivell d'escolania. Les veus estan més que afinades, com es va poder escoltar en la presentació oficial de les veus blanques del misteri davant la Corporació Municipal i el poble il·licità. Unes veus que ressonaran amb força en les representacions que es faran de l'11 al 15 d'agost i que viuen un examen davant de moltes oïdes. Escoltem Leopoldo Mas i Pau Salvador, dos dels xiquets que ahir van passar la prova.
4: Com el examen final de tot el trimestre trabajando y muy importante y a pasarlo muy bien y a ver qué tal.
5: Proyectar la veu, tinc que aclarar el coll molt, tinc que beure molta d'aigua.
0: Esta actuació suposava el primer contacte amb el públic abans de protagonitzar els 3 assajos generals i les representacions de la vespre i la festa. El mestre de capella, Francisco Javier Gozálvez, no podia estar més orgullós del treball fet.
6: Ja no és important l'examen que li fan al mestre de capella, però és la importància que té, que el poble d'Elx ha de veure si els xiquets estan preparats. Això la veritat és que me pareix tan important, que ja fa més de 500 anys que se feia aixina, no? I això denota la importància que té per al poble d'Elx que els xiquets estiguen en la veu, i el paper après.
0: Dilluns serà el torn de l'Àngel i posaran a prova l'acústica de la basílica i la tolerància a les altures. Tot ha d'estar preparat perquè este patrimoni cultural immaterial de la humanitat lluïsca com mai.

Amb la música de Tequila arribem ja a les 8 i 26. Ha mort Felipe Gutiérrez, Felipe Lipe, baixista del grup i membre fundador de la banda. A més, com dic, arribem a aixes 8 i 26 minuts.

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: Esports. Les notícies del matí.
7: Bé, demà es disputa el Trofeu Taronja amb el València Newcastle, que podrem veure per ací, per a punt. El club valencianista està obligat a activar el mercat. Dani Hermosillaola de nou, però sembla que... Què?
8: Però sembla que, bueno, que el València s'ha llançat a la contractació del desitjat lateral dret des de fa mesos. Està elegint futbolista i en este cas és el futbolista del Girona, Arnau Martínez, a qui li han oferit un contracte de llarga durada. Ja hi ha negociacions amb l'entitat catalana, mentre la que continua enquistada és l'eixida d'André Almeida, que no vol anar al Swansea, i més quan ha sortit l'interès finalment del Celta de Vigo. I qui segur no serà blanc i negre és el central Unai Núñez, que ha firmat per l'Espanyol.
7: L'Elx ha mogut fitxa també amb la incorporació de Javier Morcillo.
8: Sí, l'Elx sí que ha mogut. Li ha costat una miqueta a Bragarni, però ha mogut. És un migcampista de 20 anys procedent de l'Atleti de Madrid que ha firmat un contracte fins al 2030 amb opcions a ampliar i sa vinculació segons els objectius. El jugador ha fet una gran temporada amb el filial Matalafer que dirigís Fernando Torres. Fins i tot Simeone el va reclamar per al primer equip en 5 partits. Esta és la primera salutació de Morcillo a la seua nova afició.
9: Hola, Franquiverdes. Muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de conocer a todos y conoceros a todos vosotros. La vida empieza ya y con ganas de jugar en el Martínez Valero. Mucho Elche.
7: I parlàvem d'aixòs fitxatges, però també els equips estan immersos en la preparació de la pretemporada, tenen temps per a celebrar, a més, actes tradicionals.
8: Sí, primer va ser el Levant, ahir va ser el Villarreal, avui serà el València. És el cas del Villarreal ahir, que va fer l'ofrena als patrons de la ciutat, com és habitual, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia. Va estar present la plantilla, el cos tècnic i la directiva, encapçalada pel president Fernando Roig.
10: Venim a demanar que ens donen molta salut, no? Que és lo important, i lo de més ho hem de posar nosaltres, que és molt de treball. Jo crec que tenim un nou projecte, un nou entrenador, molt il·lusionant, una plantilla també millor que la de l'any passat.
7: I parlem ja del futbolista valencià Ferran Torres, el gran heroi d'Espanya al Mundial, que avui serà protagonista per partida doble a casa nostra.
8: Sí, efectivament, de matí serà rebut pel president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, per assignar amb ell l'acord per a convertir-se en imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana. I de vesprada ja està tot preparat al seu poble, al seu Foios natal, per a retre-li un merescut homenatge i per a ser nomenat, com es va dir en esta casa fa uns dies, fill predilecte del poble. Es va dir l'alcalde Sergi Ruiz, que ens conta tot el que tenen previst.
11: Un escenari, un camió en escenari, una pantalla gigante, Ferran Torres sobre el escenari, unes paraules del jugador i unes paraules de les autoritats, un pues, sentit d'homenatge y que el pueblo pueda compartir con su estrella pues ese momento.
8: Clau de Futbol Nacional, Alba, encara un apunt més, perquè Vinícius, el jugador del Real Madrid, ha ampliat el seu contracte amb el conjunt blanc fins al 2032.
7: I encara un apunt més, en este cas, de l'etapa 6 del Tour de França femení. Ha sigut una final emocionant i una victòria a l'esprint.
8: Sí, primer apunt de ciclisme, triomf de la ciclista de les Illes Mauricis, Kilnecourt. Reuser continua com a líder i l'espanyola Paula Blasi està dins del top 10 en una jornada sense grans canvis en la general. Atenció, perquè avui és l'etapa reina amb el temut Mont Ventoux com a protagonista. Anem a veure com es disputa l'etapa per el tema dels incendis a França. I en tenis, esta matinada, Rafa Jódar s'ha desfet fàcilment en dos sets en només una hora i mitja de l'italià, ni més ni menys que Lorenzo Musetti. 6-4 i 6-3. Ara el madrilen s'enfrontarà en quarta ronda al txec Jiří Lehecha, número 12 del món. Vítor per a Dani Mérida, que s'enfrontarà contra el nord-americà Mikkelsen.
7: Doncs Dani Hermosilla, gràcies.
8: Gràcies a tu, Alba.
7: Bon dia.
8: Bon cap de setmana.
7: Igualment. 8:32 i mirem les carreteres, tornem a fer una ullada a eixes carreteres i eixos trens, que en principi sembla que hi ha tranquil·litat, no, Elpidia?
12: Sí, exacte, tranquil·litat, no hi ha aglomeracions, això sí, hi ha avís d'un accident que talla un carril a la B30 en sentit A7, al terme de València. En Rodalies i Metro València, doncs no s'ha notificat cap incidència.
7: Gràcies. I pel que fa a l'oratge, ho hem avisat al principi, les tempestes d'ahir van ser molt fortes al Racó d'Ademús, a la Serrania i a la Plana d'Utiel-Requena. Es van trencar fins i tot els vidres d'alguns cotxes. Lluís Obiols, hola de nou. Deies que hi ha risc de tempestes com les d'ahir, però tan fortes?
13: No, creiem que no seran tan fortes perquè, de fet, ahir Rausà és la granissada, la pedregada que va caure, per exemple, a Casas Bajas, també a Tuéjar, a Utiel, concretament a Casa Medina. A Casa Medina hi ha desperfectes, hi ha vidres de cotxes trencats, s'haurà de fer un balanç d'aixes tronades tan fortes que van afectar aquestes tres comarques. Avui tornem a tindre en risc de tronades. De fet, estan actius els avisos, bàsicament des de la zona de la Serrania fins als ports, però creiem que avui les tempestes es presentaran un poquet més al nord, cap als ports, l'Alt Maestrat i l'Alcalatén. Localment poden ser fortes, però creiem que no amb la mida de la pedra que va caure ahir en algunes localitats, com hem dit, de la Plana Utiel-Requena, també de la Serrania i del Racó d'Ademús. A destacar que ens alcem amb temperatures molt altes, amb humitats elevades a la costa, sensació de basca, algun núvol al Golf de València, però en general un matí tranquil, mínimes provisionals de 26 graus a València, entre 24 i 26 graus a la ciutat d'Alacant, 24 a Castelló de la Plana, i de les més baixes, al voltant de 18 graus, ara mateix a Utiel, o 15 a Vilafranca. Matí tranquil, bascós, vesprada amb núvols que creixeran a l'interior i amb eixes tronades que, com diem, es presentaran especialment en punts de l'interior nord. Les temperatures avui tenen tendència a pujar lleugerament. També s'activa un avís per altes temperatures al sud del Golf de València. La majoria de les màximes avui a l'interior entre els 36 i els 38 graus, a la costa amb sensació de basca de 32 a 34 graus. I el mar, en general, molt càlid, la situació marítima prou tranquil·la.
7: Lluís, i durant el cap de setmana sembla que no ens abandonen ni la calor ni tampoc les tronades.
13: De fet, la calor va més. Atenció demà, perquè demà s'activen avisos per altes temperatures a tot el centre i el sud. De fet, demà esperem aixes màximes de fins a 40 graus a les zones tradicionalment més càlides, la zona de la costera, també la Ribera Alta, punts de la Vall d'Albaida. En eixes zones tindrem màximes de fins a 40 graus. Dia de sol, vesprada demà de nou amb tempestes a l'interior, bàsicament interior de Castelló. Diumenge les temperatures baixarien lleugerament i entraria un poquet més d'humitat. Diumenge al matí tindríem més núvols, però en general serà un cap de setmana molt càlid, sobretot dissabte, amb risc de tronades. Dissabte, diumenge hi ha menys tronades, però més núvols baixos al matí.
7: Doncs ho contarem. Moltes gràcies, Lluís.
0: Actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
7: De 3.000 a 6.000 migrants continuen als carrers de Ceuta després de l'arribada massiva de fa ja més d'una setmana. La ciutat està lluny de recuperar la normalitat.
12: És el missatge que li ha traslladat el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, al rei en la reunió que va mantindre ahir a Palma. Vivas diu que no hi ha una xifra concreta perquè els servicis d'estrangeria encara treballen per identificar totes les persones que han arribat. També ha destacat el suport que li ha transmès el monarca i el compromís de visitar pròximament la ciutat.
14: El rei està comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rei cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
12: Per avui, a més, Pedro Sánchez ha convocat una reunió amb els ministres implicats per abordar esta crisi, una trobada que ha de celebrar-se a les 9:30.
7: Són 35 dones les que han sigut assassinades per la violència masclista enguany, amb els dos últims casos sumats de Múrcia i de Llanes, Astúries.
12: En els dos casos, la violència masclista deixa menors sense mare, dos xiquetes de 14 anys i un fill major d'edat a Llanes i una de 5 a Múrcia. Concepción Ruiz és la consellera de Polítiques Socials i Família murciana.
15: El menor está bajo la tutela de la comunidad autónoma de forma provisional. Lo que estamos haciendo es trabajar con la familia para determinar la mejor opción.
7: I un incendi en una vivenda d'Alberic deixa una persona morta i tres afectades pel fum. És una informació que acabem de conèixer. Esta persona ha perdut la vida a la matinada com a conseqüència d'un incendi en una vivenda del carrer d'Andrés Montalbà a Alberic.
12: El succés ha sigut al voltant de les 3 de la matinada i ha obligat a mobilitzar bombers, Guàrdia Civil, Servicis Sanitaris i Policia Local. A banda, els servicis sanitaris han atès 3 persones més, principalment per inhalació lleu de fum. Les lesions que presentaven no eren greus. Els agents de la policia local han accedit a l'edifici per facilitar el desallotjament dels residents i auxiliar les persones afectades. La investigació continua oberta i seran les autoritats competents les encarregades de determinar les causes que van originar. És una notícia que ha avançat el Levante.
7: Doncs n'estarem pendents per a ampliar-la. Gràcies, Elpidia. Són les 8:39, uns minuts de descans i de seguida encetem l'anàlisi en les notícies del matí.
6: Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
16: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
17: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
18: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia, Port Sagunt, Rebi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
6: Som la veu de tots. Som a Punt. La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
7: 8 matí, 41 minuts i comencem ja, arrenquem este temps de tertúlia, d'anàlisi de l'actualitat. Ho fem avui amb Sonia García, des Diario. Bon dia, Sonia.
19: Bon dia.
7: I ho fem també amb David Burguera, de Les Províncies. Bon dia.
20: Bon dia.
7: Estàvem parlant d'eixe eclipsi, que ja queden pocs dies. Si ens

0: Dona temps, vos preguntaré durant la tertúlia quins són els plans que teniu per a eixe dimecres que ve, eixe eclipsi, però són ja, com deia, les 8:41 i el primer punt d'atenció que tenim damunt la taula és eixa crisi migratòria a Ceuta i la reunió d'ahir del president de la ciutat autònoma amb el rei al Palau de Marivent, a Palma, una trobada en què Juan Jesús Vivas ha reiterat este missatge.
1: Ceuta todavía no se ha recuperado de ese trance, de ese trauma, y Ceuta no ha vuelto a la normalidad. No ha vuelto a la normalidad porque todavía siguen permaneciendo en nuestra ciudad de los que llegaron de esa manera a través de la avalancha, pues sigue habiendo del orden de entre 3.000 o 6.000 personas.
0: De trauma ha parlat el president. També ha anunciat una visita del monarca a Ceuta, que seria la primera del seu regnat a la ciutat. Quina importància té este aterratge de Felip VI a Ceuta?
2: Home, és un gest, no? Com sol fer la Casa Reial. És bo que es preocupen del que li passa a la gent, perquè, clar, és que a Ceuta viuen 80.000 persones i els que van arribar de cap a Col són 50-60.000. O sigui que això és una barbaritat. A més que no arribaven com turistes, sinó com demanants, no? O sigui que és una situació molt estressant per als mitjans, els mitjos de la ciutat.
0: Una situació complicada i en la que ha reiterat, no, últimament el president repetidament Vivas que en certa manera s'han sentit a soles o se sentien a soles i demanen eixa solidaritat.
3: Sí, porque ha habido para mí un error por parte del gobierno y esa es la manera en la cómo tratar esto desde un primer momento, y ayer Vivas otra vez volvió a insistir en que se trata de una violación de las fronteras, ¿no? Del territorio nacional. En cambio, él pidió la emergencia nacional desde el primer momento, apelando a que es un problema para la seguridad, y no hay más que hablar con los ceutís como tienen miedo por su seguridad. Vemos comercios como los han atracado. Al final no se ha querido dar ese reconocimiento, se ha quedado por parte del gobierno como tratarlo como una mera crisis migratoria, cuando esto tiene muchas aristas y va bastante más allá que una mera crisis migratoria. Entonces la presencia del rey no se entendería de otra manera que no fuera a Ceuta, porque ha estado presente en todas las crisis, en los incendios, en la Dana, y Ceuta no era para menos tampoco. De hecho, ya se estaba criticando en un primer momento que fuera en Mallorca la reunión con el presidente de la ciudad autónoma. Entonces se espera que vaya como un símbolo de marcar posición y de respeto a las fronteras y un mensaje directo a Marruecos.
0: Perquè preocupava bueno, i se col·lapse en quant als serveis socials, en quant a les capacitats de la ciutat per a atindre totes aquestes persones. També preocupava la seguretat de les mateixes persones migrants, de xiquets, xiquetes, sobretot de xiquetes i dones. La delegació del govern de moment no ha confirmat cap augment de les denúncies, però sí que parla d'una espècie de sensació generalitzada de perillositat o d'inseguretat. Avui hi ha reunió telemàtica de Pedro Sánchez i alguns ministres per a continuar amb l'avaluació de la situació. Estarem pendents. Però hi ha una altra qüestió que destacava d'eixa intervenció de Vivas ahir, i és eixa reflexió de no deixar la gestió de la frontera a un país tercer. Evidentment parlava del Marroc. En relació a això, tenim eixa petició de que Espanya, perdó, de que el Marroc no jugui eixe mundial que acollirien en principi Marroc, Espanya i Portugal. Ja sabeu que Sumar, Podem i Vox coincideixen en que el país magribí ha de quedar fora de l'organització del Mundial del 2030. La veritat és que a vegades es produeixen companys estranys de viatge, no? Políticament parlant.
2: Sí, jo crec que no té res que veure la celebració d'un Mundial de futbol amb una crisi de migratòria. Jo crec que és que per què un Mundial de futbol, si això és en 2030?
0: En 2030.
2: Per què no ara? Per què no es fa ara? Si verdaderament es vol fer es vol posar en marxa una mesura de càstig, o sigui, una mesura de una contestació, tindria que ser ara, no? O sigui, per exemple, cortar les importacions, per exemple. Però això no crec que serà, que sigui alguna cosa que s'esté plantejant, no? Perquè em pareix també, clar, anar al futbol, al Mundial, em pareix tot una relació

0: I a Clara, tu també.
1: Bon dia.
0: Àngela, tu vas debutar ahir amb una iniciativa xulíssima que implica el públic, que es diu Ballarina, Bailarina, en este cas, a la carta. Conta'ns què és Bailarina a la carta, què proposa i com anar ahir.
1: Pues Bailarina a la carta lo pensamos desde ese tono de celebración. Llevamos haciendo actividades por aniversario desde principios de año, desde febrero, pero queríamos hacer algo en el que diéramos la voz y el poder al público, ¿no? Siempre llegamos a escena con piezas hechas, estructuradas, pensadas, y esto estaba muy pensado el dispositivo, pero era una improvisación porque era el público quien elegía qué temas musicales se bailaban en ese momento. Entonces, es eso, invitamos al público a que eligiera el menú, por decirlo de alguna manera, de la actuación.
0: I com s'ha portat aquest públic? Alguna sol·licitud, alguna proposta que t'ha desubicat d'alguna manera?
1: Pues mira, llevábamos la carta guardada del derecho a veto por si había algo que se nos saliera mucho, pero sí. no llegamos a usarlo, se portaron muy bien y la gente participó muchísimo, la verdad es que muy bien.
0: Doncs també en el cas de Fil d'Arena, Clara, en el vostre cas, que és demà quan actueu, la proposta es diu públic i també... Bueno, d'alguna manera busca eixa relació amb el públic, no? En què consisteix la vostra proposta, públic?
2: La nostra proposta som set ballarines, bueno, ballarins i ballarines, i dos altaveus, i fem un recorregut per l'espai públic. I bé, la qüestió és que l'espectacle a cada lloc on anem s'adapta a les possibilitats, a l'arquitectura, també parlem amb la gent d'allí on anem i ens donen com algunes claus, no?, per a adaptar un poc l'espectacle i, pues això, intentar integrar cosetes característiques d'allí on anem. Ens relacionem amb l'espai arquitectònic i adaptem la coreografia allí on anem. Portem una DJ en directe que també adapta l'espai sonor i la música a les escenes que construïm en cada lloc, no?, on anem. I la intervenció del públic no és tan directa com en el cas de la siamesa, que directament decideixen les peces, sinó que anem fent-los moure, els movem d'un lloc a un altre, van seguint-nos i pot ser en algun moment que intervenen.
0: Clar, és que d'alguna manera la diferència està en que, per una banda, teniu companys, com podríem dir, no?, entre el públic, companys que intervenen, però és que el que fa Àngela és directament cedir-los el poder.
2: Sí,
0: és una diferència.
2: Totalment. Sí, totalment. Aquí simplement és que l'espectacle s'adapta a l'espai arquitectònic, més que a el desig de les persones que són participants, no?, que més que el públic.
0: Clara, Àngela, i com es transforma la relació amb el públic quan no tenim aquesta distància des de l'escenari tradicional? Clara.
2: Mm-hmm. Doncs és totalment diferent, no? Nosaltres de vegades, o sigui, sí que juguem amb el obrir i tancar, no? En a vegades ja el que es diu quarta paret i altres vegades no, altres vegades hi ha una relació totalment directa, no?, amb l'espectador. Per a nosaltres també és com molt important perquè cada escena té com un lloc o una posició, un punt, una mirada òptima des de l'espectador, no?, perquè doncs, si hi ha una paret i estem composant també aquesta paret, l'espectador millor s'ubicarà en un lloc, no? I utilitzem la música i a les ballarines que porten els altaveus per a buscar aquesta manera de que la gent vagi entenent on és el millor lloc on poden posar-se, no? És un poc així una interacció sutil, no? També una investigació.
0: Àngela, bueno, tant l'acció participativa a la carta teua de la vostra companyia com la travessia itinerant de Fil d'Arena, de Clara i la resta de companys i companyes, requereixen un paper actiu de les persones que assisteixen i també totes dos estan dins d'eixa iniciativa que es diu Off Romà, que bueno, ve d'alguna manera a portar la dansa al carrer i a espais no convencionals. Quina valoració feu d'això?
1: Por nuestra parte, siempre hemos pensado que es muy positiva. Siempre se ha dicho que la danza es cuesta un poco más, ¿no? Es un lenguaje abstracto, la gente igual no está tan acostumbrada. Y el ponerle la calle por donde pasan habitualmente para hacer su vida es una manera muy ideal de que se acerquen, porque muchas veces se enciende una chispa que luego hace que vayan al teatro.
0: I com veieu el moment actual de la dansa contemporània valenciana i també un poc el paper, no?, que iniciatives com aquesta poden jugar en el moment de donar visibilitat d'alguna manera, donar suport a la creació local?
2: Ostres, quina pregunta, no? Ángela, com ho veus?
1: Sí, estava jo pensant, a veure si ara responc, Clara.
0: Doncs alguna de les dues, preferiblement les dues, vull que em reflexioneu, encara que siga breu.
1: Val.
2: Bé, doncs la dansa... Tira, Àngela,
1: va. Crec que anaven una miqueta pel mateix costat. És un poc la línia de lo que estábamos diciendo. La dansa le suele costar un poquito más llegar al público, pero estas iniciativas ayudan. Y todo lo que sea introducir la danza en todo tipo de contextos, y este es uno de ellos, pues bienvenido sea, nos viene bien.
2: Sí, i bé, com algo que tampoc siga... alié, no? El tema de la participació de la gent fa que no senten que no se senta la dansa com algo d'unes persones que elles ballen i la resta no, sinó que realment és superimportant apropiar-se de la dansa, perquè la dansa és algo que totes tenim, no? Ja siga amb més o menys tècnica, però és veure que totes tenim la capacitat de gaudir del moviment. Això és super, super valuós, no?
0: Àngela,
2: molt important.
0: Tu celebres 20 anys de trajectòria amb la Siamesa. Quin és el balanç que fas d'aquestes dues dècades? I de quina manera continuareu, no sé si ho fareu, esta celebració, perquè entenc que no finiquita així amb esta actuació d'ahir.
1: No, tancarem a desembre. El que passa és que encara no està del tot tancat i no puc contar molt.
0: No es pot desvelar, ok.
1: No, però portem des de febrer, varen començar amb una conferència, hem fet coses molt, molt distintes. Varen fer una conferència sobre els processos creatius, després varen editar un llibre, que això estem molt contents, amb Osadia Edicions. Estem tot l'any de celebració. La sensació encara no he pogut assimilar-lo perquè estem tot l'any treballant molt. Aleshores, jo crec que l'any que ve sí, seré una miqueta més conscient. Però la sensació és de continuar el camí en cap moment de final de partida. És un punt i seguit.
0: Clar, mantenir un projecte de dansa independent durant més de dues dècades, bueno, durant dues dècades en el cas de la Siamesa, però durant més d'una dècada també en el cas de Fil d'Arena, és un repte, podríem dir, constant de resistència, de reivindicació. Clara, per acabar, alguns reptes en el vostre cas o noves projectes, nous projectes escèniques a l'horitzó?
2: Sí, ara estem treballant en una cosa més xicoteta, no? Així com públic és un espectacle amb un elenc gran. Ara estem treballant en un encàrrec que ens han fet d'un projecte europeu que ve versa sobre la conservació del sòl i els ecosistemes. És una coseta així xicoteta que estem Isabel Abril i jo com a intèrprets, amb Carles Salvador, que és el músic que amb el que acostumem a treballar, i bé, estem ahí començant a investigar i a provar, i en això estem ara mateix.
0: Doncs Àngela Verdugo de la Siamesa i Clara Crespo de Fil d'Arena, com deia, dos d'estes companyies que estan participant en esta edició d'enguany de Segunda Escena. Moltes gràcies per haver atès la telefonada de la ràdio i la televisió pública. Bon dia.
2: Moltes gràcies a tu.
0: I per moltes dècades més. Adeu.
2: Adeu. Adeu, adeu.
0: Són ja les 9 i 16 minuts, companys. Encara ens queda algun minut per analitzar alguna altra qüestió. I no se'n volia escapar. Ahir ja vam donar aquestes xifres de l'INE en els que es destacava que Espanya està a punt d'arribar als 50 milions d'habitants i destacava també que la Comunitat Valenciana, la nostra, és la que més creix en població. I sobre població i sobre finançament, hem tingut en les últimes hores eixes dades de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada que reiteren que la Comunitat Valenciana continua entre les pitjors finançades per l'Estat. Rebem

0: 964 euros menys per habitant que Cantàbria, la comunitat més ben finançada. Som la segona autonomia, segons aquestes dades, pitjor finançada per habitant, per darrere només d'Andalusia. Per això el debat sobre el finançament és recurrent a casa nostra. El Partit Popular ha instat el govern espanyol a presentar al setembre en el Consell de Política Fiscal i Financera un nou sistema de finançament diferent al que el Ministeri d'Hisenda ha proposat ja i que rebutgen tots els governs, recordem, autonòmics del PP, amb l'excepció de les Canàries. La portaveu d'Economia del PP a les Corts, Mari Carmen Centelles, ha insistit a l'espera del nou sistema que la Generalitat necessita rebre el fons d'anivellament transitori.
1: Es necesario que se apruebe ese fondo de nivelación transitorio y que aborde, por supuesto, la deuda histórica derivada de la infrafinanciación. Es necesario que el valenciano, el ministro Arcadi España, que conoce perfectamente la realidad valenciana porque ha sido conseller del ramo en el gobierno del Botànic, recuerde lo que tanto defendió durante los 8 años de Botànic.
0: És el que deia Mari Carmen Contelles. Del PSPB, el portaveu d'Hisenda, José Díaz, ha recordat que el model reclamat està a la taula, això ha dit, i que comportaria posar fi a l'infrafinançament valencià perquè rebríem les arques valencianes 3.700 milions addicionals per a sanitat, educació, servicis socials i infraestructures. Díaz, per la seva banda, convida la Generalitat a donar suport a aquest nou model i ha advertit que Pérez Llorca no deuria deixar escapar aquesta oportunitat.
2: Pérez Llorca está dispuesto a hacer pagar a los valencianos y valencianas el precio de su candidatura. Y ese precio son 3.669 millones de euros para nuestra sanidad, nuestra educación o nuestra dependencia. Después de 25 años, siendo los últimos o penúltimos en financiación, podemos pasar del puesto 14 al octavo y acabar con una injusticia histórica. Si Pérez Llorca rechaza esta oportunidad para obedecer a Feijóo y conservar su sillón, cometerá una traición política imperdonable.
0: Parlen des del PSPB d'oportunitat perduda. Diferents visions. Seria una oportunitat perduda realment, Sonia?
3: Bueno, primero, escepticismo total con que se apruebe ya en final de legislatura. Dudo mucho que salga adelante ningún tipo de modelo de financiación en esta legislatura en los meses que quedan. Si es perder o no una oportunidad, pues a ver, teniendo en cuenta que esto se aprueba y a lo mejor hasta dentro de otros 25 años no se vuelve a aprobar otro modelo de financiación, pues lo lógico es que se resuelva de la manera en la que la Comunidad Valenciana, tras 25 años infrafinanciada, se quede en la mejor posición posible y no vuelva a ocurrir que vuelva a quedarse desfasado a los pocos años. Y con este modelo de financiación lo que ocurre es que mejora la situación de otras comunidades como Cataluña frente a la de la Comunidad Valenciana, que por ejemplo penaliza el hecho de que se hayan aplicado políticas de rebaja fiscal, uh-huh. Que eso, cuestión ideológica, debería de estar completamente fuera del sistema de puntos del modelo de la financiación. Y que evidentemente, cuanta más población tenemos, peor financiados estamos. Necesitamos un modelo de manera urgente y como no se va a resolver de manera urgente, no veo qué problema hay de dejar de conceder ese sistema, el fondo uh-huh. transitorio.
0: David.
4: Tenim un panorama molt fosc amb la qüestió de la financiació, perquè la proposta que tenim damunt de la taula és una proposta pactada prèviament amb els catalans, amb els independentistes catalans, uh-huh. I després per a nosaltres és un acceptar-ho perquè et posarà un punt per baix de la mitjana. O sigui, no és que estaràs millor que el resto, és que estaràs un
0: poc... Menys pitjor, no?
4: Menys pitjor.
0: D'alguna manera.
4: Val? Mm-hmm. I clar, com ha dit Sonia, és una proposta per a molt de temps. Bé, qui l'ha acceptat? L'ha acceptat Catalunya, òbviament, que li beneficia, i l'ha acceptat Canàries. Per què? Perquè en aquest nou repart Canàries seria la segona, mm-hmm. clar. Però nosaltres seríem els vuitè... i per baix de la mitjana. Clar, això què passa? Que no ens agrada, clar. Però qual és l'alternativa? L'alternativa és esperar, per exemple, que arribi Feijóo, és el que diu el PP, uh-huh. però clar, quan arribi Feijóo, previsiblement arribarà amb un soci, que és Vox, i Vox no té cap intenció de reforçar l'estat de les autonomies. que depèn completament de la qüestió de la financiació. Aleshores, clar, per a nosaltres és que és un tot mal. O sigui, ningú pareix que té moltes ganes de solucionar un problema que és principalment nostre, i per això jo crec que els altres no tenen cap intenció de solucionar-ho.
0: Doncs veurem, per al 4 de setembre, si no recorde malament, està convocat aquest Consell de Política Fiscal i Financera, i segurament que tindrem més declaracions i més valoracions abans que arribi aquest dia. Són ja les 9:22. Vull acomiadar-vos amb un comentari sobre l'eclipsi, perquè així és com començàvem esta tertúlia. Sabeu que la Generalitat ja ho va fer fa uns dies, i el Ministeri de l'Interior ha anunciat avui el dispositiu de seguretat, 2.500 efectius que es desplegaran pel nostre territori. Atenció, perquè s'esperen 1,5 milions de desplaçaments, i des de la DGT ens recorden que cal evitar-los si són innecessaris, si tenim possibilitat d'acudir d'alguna altra manera a peu, fins i tot per a gaudir d'este eclipsi. I volia recordar-vos que en el web d'Apuntmedia teniu informació de com es veurà poble a poble, perquè ho comentàvem fora de micro amb David, no serà el mateix veureu, per exemple, a Morella que veureu a Requena. En un cas tindrem 1 minut i 40 segons de totalitat d'eixe eclipsi, i en el segon cas, per exemple, en el de Requena, només 21 segons. Vosaltres on el veureu?
3: Todavía no lo he decidido, porque hay que mirar, que de hecho hay algunas herramientas que te dicen exactamente si te taparía una montaña. Es que requiere un estudio previo, pero sí, es fascinante cómo se ha hecho tanto trabajo de promoción turística y cómo va a ser un evento tan mundial.
0: Ja dic que en el web d'Apuntmedia tens tota la informació, Sònia. I David, en el teu cas...
4: Jo no tinc massa curiositat per la qüestió de l'eclipse, perquè, a més, n'hi ha que tindre, tindre cura amb l'eclipse.
0: Les ulleres.
4: Clar, o sigui, i amb les ulleres i tot, n'hi ha que tindre cura també. Són 20 segons, un minut, o 1 minut i 40 segons.
0: 1 minut i 40 segons a Morella.
4: Si et vas a Morella,
0: si
4: clar.
0: Si vas a Morella.
4: Clar.
0: Aleshores, o si estàs en Morella.
4: O si vius a Morella. Uh-huh. Aleshores, hem de posar la situació en perspectiva, O sigui, no anem a gaudir un any de l'eclipsi. És un minut i mig.
0: David Burguera, Sònia García, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Fins al pròxim.
4: A tu.
3: Adéu.
5: Apunt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
9: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazine de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En Apunt Ràdio.

0: dorm allí en la cala del Tichimó. Acaba d'arribar una pastera amb 10 persones migrants i allí està el nostre company Pere Conca. Pere, bon dia, què ens pots contar?
1: Sí, bon dia. Sí, poc després de les 7:30, diversos testimonis han informat al 112 de l'admirament d'una pastera a prop de la cala del Tichimó de Benidorm. A bord viatjaven 10 homes. Segons els seus testimonis, procedeixen d'Algèria. Ara mateix es troben a la comissaria de la Policia Nacional a l'espera del seu trasllat al llarg del matí al centre d'atenció d'estrangers situat al Port d'Alacant, on rebran una primera assistència sociosanitària.
0: Gràcies, Pere. Tenim també més dades de l'incendi mortal a Alberic, a la Ribera Alta. Elvídia.
2: Sí, la Conselleria de Sanitat ha informat que eleva a 6 les persones afectades per l'incendi que li ha costat la vida a un home de 50 anys. Les persones ateses són 4 dones i 2 homes de 33 i 67 anys, 3 de les quals per inhalació de fum i episodis d'ansietat. Les 3 persones han rebut l'alta en el lloc, però 2 d'aquestes dones, 2 d'aquestes persones han necessitat de ser traslladades al centre de salut d'Alberic. L'incendi ha afectat un edifici del carrer d'Andrés Montalbà minuts abans de les 3 de la matinada. En l'extinció han participat bombers dels parcs de Silla i Alzira.
0: I desarticulada una de les majors xarxes de tràfic de persones, droga i armes del Mediterrani, n'hi ha 77 detinguts a Alacant, Almeria i Múrcia. Pilar Llorca.
3: En l'operació realitzada conjuntament entre Policia Nacional, Guàrdia Civil i Europol, s'han fet 17 escorcolls i s'han intervingut 18 narcolanxes valorades en 5 milions d'euros, a més de gran quantitat de droga sintètica. Segons fons policials, l'organització funcionava com una autèntica empresa logística de transport marítim. Es calcula que des del 2023 van transportar 2.000 migrants de forma il·legal, cobrant els 12.000 euros el passatge.
0: I acabem de conèixer també les dades del mercat de compravenda de vivenda a Espanya. Mònica Artana, bon dia. Sembla que no tenim a Mònica Artana. Tractarem de recuperar aquestes xifres en les pròximes finestres informatives. Avui també volem fer un apunt perquè es complixen 30 anys de l'accident de Biescas, agost de 1996, 87 persones, 27 d'elles menors, van perdre la vida en eixe càmping de les Nieves. El record de la tragèdia encara no s'ha apagat en este informatiu, ja no, però en les pròximes finestres informatives els recordarem este cas. Són 30 anys. Ja arribem a les 9:30, tanquem així les notícies del matí esta setmana. A partir de dilluns, de nou, ens trobem a les 8. Gràcies.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
12: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
11: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
13: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
14: fem banda
13: amb el millor repertori de músics valencians.
14: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
13: Desfilarem al costat dels nostres músics.
14: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
15: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
16: De tu a tu.
17: Ara que es dona un nou impuls a la factoria del Musafes, vos diré que les frases més cèlebres de Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, tracten sobre l'èxit, la innovació i la superació personal. Les seues cites més recordades reflecteixen una mentalitat pionera en els negocis i la indústria, com esta que deia així: generalment se n'aprèn més quan les coses ixen malament que quan ixen bé.
14: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
17: Què tal? Una abraçada forta a qui ens escolteu cada dia i especialment als que sempre decidiu passar el matí amb nosaltres en aquestes freqüències de la ràdio autònoma valenciana A Punt Ràdio. Avui és divendres 7 d'agost de 2026. Este bloc inicial l'obrim desglossant la intensa agenda política i diplomàtica que sacseja les portades nacionals i internacionals, mentre la preocupació creix entorn a una nova convocatòria a través de les xarxes per tornar a entrar de forma massiva des del Marroc el 15 d'agost i la Guàrdia Civil es prepara per enfrontar-se a esta possible allau. El focus geopolític mundial es trasllada avui a Colòmbia. El líder conservador Abelardo Despriella jura oficialment el càrrec com a nou president. En un desafiament inèdit a la tradició, la investidura abandona Bogotà i es celebra baix un blindatge militar extrem a Cali. La seva arribada al poder ratifica un gir dràstic a la dreta a la regió. El nou executiu ja ha anunciat el tancament de 14 ambaixades, l'enfortiment d'aliances estratègiques amb Washington i Tel Aviv i la ruptura total de relacions diplomàtiques amb Cuba i Nicaragua. A la cita acudixen líders de pes com el rei Felip VI d'Espanya, el president argentí Javier Milei i, mentrestant, la tensió global escalada a Amèrica Llatina a causa de l'entrada en vigor dels arancels massius del 50% imposats pels Estats Units a productes clau del Brasil a Espanya, la crisi migratòria provoca una tempesta de retrets a l'arc parlamentari. El president Pedro Sánchez lidera a esta hora una junta de coordinació urgent. Clar, per videoconferència, està de vacances. És el líder europeu que més vacances s'ha agafat i ho fa per avaluar la situació de Ceuta, una trobada clau en la que participen els ministres de Defensa, Interior, Inclusió i Infància, en paral·lel a la visita de la ministra Rego a l'enclau nord-africà. L'oposició endureix el to contra el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, després d'absentar-se de la comissió extraordinària que havia d'abordar l'arribada massiva de migrants amb les autoritats europees, però tot això passa mentre les comunitats autònomes eleven la pressió al govern central, exigint el desbloqueig immediat del fons de contingència addicional i criticant els criteris de repartiment dels 37 milions d'euros assignats a l'acolliment de menors migrants, mentre Pedro Sánchez té més seguretat a la mareta que el ceutís en plena crisi migratòria. Està més protegit que Trump. A la crònica internacional, fent història, el 1815, un derrotat Napoleó Bonaparte partia cap al seu exili definitiu a la illa de Santa Helena. La ciència va fer història en 1959, quan el satèl·lit Explorer 6 va fer la primera fotografia de la Terra des de l'espai, mentre que el cinema clàssic acomiadava el 1957 el llegendari actor còmic Oliver Hardy, l'etern Gordo. I a les pàgines del nostre país recordem la fi del maquis català el 1963 després de ser abatut en ixe mateix any el guerriller Ramon Vila Capdevila i la mort en 1992 de Francisco Fernández Ordóñez, el ministre clau en esta integració europea. Finalment, pel que fa a la història de la nostra comunitat, viatgem al 1873, data en què les tropes governamentals van entrar a la capital després de bombardejar l'efímer Cantó de València. És només un xicotet menuitàs d'algunes de les coses que vos anem a contar a partir d'ara i en aquestes 5 hores de ràdio a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, que comencen, com sempre, produïdes per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
14: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
17: Comencem fent un repàs o una ullada al que tenim al voltant. Jo, clar, és com una espècie de teràpia. Veus els meteoròlegs de la casa i el primer que es dius, i omitiré els tacos, Lluís Obiols, bon dia.
18: Bon dia.
17: És quina calor fa.
18: Quina basca, no? Quina basca.
17: Però que casquetjat ja, de la vida.
18: Ja no és notícia, no? Perquè portem així més de 2 mesos, no? I a més, el que és, el que a mi em sorprèn, potser

0: Més que això de la persistència de les altes temperatures és la persistència de dies sense pluja.
1: I la humitat.
0: I la humitat, saps? Vull dir, perquè sí que és normal que en agost, ai, que en juliol no ploga, però és que en juny tampoc va ploure. Va deixar de ploure més o menys a partir del 15 de maig. Vam tindre una tardor, un hivern i una primavera prou plujosa, però a partir del 15 de maig va deixar de ploure. I això de la ratxa seca, no? Això que es diu de quants dies fa que no es registra un litre per metre quadrat. En alguns casos ja fa molt, ja fa més de dos mesos.
1: Anava a dir-te-ho, sí.
0: Sí, sí, sí. O fins i tot m'atreviria a dir que pràcticament tres mesos que no registra un litre per metre quadrat. Però ahir vam tindre tempestes fortes. No sé si...
1: En el poble de l'Antoñico van caure unes pedres de cuidao, eh?
0: Sí, va ser bàsicament la zona del Racó de Demús, sí. La zona de la Serrania, la zona de la Plana Botí, el Requena. Van caure tronades molt fortes, van deixar de 20 a 30 litres per metre quadrat en molt poc temps, i com que tenim molta energia, els núvols creixen amb molta energia, tenen molta força, la pedra es fa gran dintre el núvol fins que vens la força de la gravetat. O sigui, hi ha com dos forces. La que espenta cap amunt la pedra, que és la que espenta cap amunt, és aquests moviments ascendents que es provoquen dintre del núvol, i la força de la gravetat. Clar, quan la pedra és suficientment gran, guanya, diguem-ne, la força de la gravetat, però en este cas guanyava, o sigui, no sé si m'explica, o sigui, hi ha com una correlació com dos forces que actuen de forma diferent, la que espenta cap amunt la pedra, la que espenta cap avall la pedra, i fins que guanya la força de la gravetat no cau. Imagina't. Vam tindre pedres que van ser pràcticament de la mida...
1: Imagina la moguda que n'hi ha ahir per a que caigui la pedra, en definitiva, saps?
0: De la mida d'una pilota de golf o de ping-pong, perquè han fet mal, per exemple, a la Plana Utiel Requena, concretament a Utiel, a la zona de Casa Medina, alguns vidres dels cotxes van quedar completament trencats per aquestes pedres. Ahir vam tindre aquesta situació de tempestes fortes, Plana Utiel Requena, Serrania, la zona del Racó de Mus. Este matí molt de sol, molta calma, molta basca, temperatures mínimes que han sigut de nou elevades. No s'ha baixat dels 26 graus a València, dels 26 graus a Oliva, les més altes 27, per exemple, a Tabarca. A Castelló de la Plana hem tingut una mínima de 23-24 graus, 24 l'oficial a Alacant, però en alguns punts del centre de la ciutat no s'ha baixat dels 26 graus, o 26 graus també a Miramar. De les més baixes ha refrescat en zones on ahir va descarregar, per exemple, s'ha baixat fins als 17 graus a Utiel, 18 graus a Morella, 18 graus a Castellfort, o 15 a Vilafranca. Matí tranquil, vesprada amb creixement de núvols, vesprada de nou, pendents del radar, però tot indica que avui les tempestes no seran tan fortes com les d'ahir i afectarien zones de més al nord, Ports, el Calatent i el Maestrat. Per tant, hem d'estar pendents de nou d'aquestes tempestes. Esperem que no siguin com les d'ahir. No sé si s'ha explicat això que...
1: Sí.
0: Així s'ha entès això que...
1: No, jo és que només estic pensant en que tot el que portem, bueno, només pensen si van arribar-nos les set plagues d'Egipte o... És l'últim que ens falta ja, realment. Bueno, els rius de sang, sé, totes aquestes coses, les llagostes, etcètera, etcètera.
0: Bueno, esperem que no. Esperem
1: I el
0: que
1: meteorit?
0: No. Clar, dius que esperes les set plagues d'Egipte.
1: És que més coses no ens pot passar ja.
0: La tenim perquè, per exemple, bueno, jo vaig poc a la mar, vaig poc a la platja, i ahir vaig anar allí de vesprada, i estava tan calenta, jo crec que en ma vida...
1: Ple de meduses, estava.
0: No, meduses no.
1: No n'hi havia?
0: Però estava tan calenta, jo crec que en ma vida he notat una aigua tan calenta.
1: Pues imagina't.
0: I el dimecres passat,
1: sí.
0: La boia que té Puertos del Estado a Sadragonera, a Mallorca, va mesurar una temperatura de 33 graus, i és una boia que mesura la temperatura a 3 metres davall del mar. O sigui, no és la temperatura superficial.
1: Sí, hi ha un poquet més avall.
0: 33 graus.
1: Pues una barbaritat. Així ens va.
0: Què més vols? És el Carib. O sigui, tu no te'n vas de vacances, no? Et transporten al Carib.
1: Claro. No, però si a tu et pareix que està calenta, imagina't la gent que es banya en el Cantàbric o la gent que es banya en l'Atlàntic, quan ve ací i es banya en el Mediterrani, què deu de pareixer-se a ells? Sopa. Pura.
0: A veure, el Cantàbric, este matí ho mirava, eh? El Cantàbric també està molt més càlid del normal, està a 26 graus.
1: Doncs seguís de prop, eh?
0: A 26 graus. Uh-huh. Bueno. Nosaltres hem arribat a aixòs 33, però vaig, estem amb temperatures altíssimes. Sí. Això és el que

0: tenim avui, el que em deia. I de cara al cap de setmana, no vols caldo?
1: Pues dos tasses. No me ho digues millor. Mos ho contes més avant, d'acord? Vinga, Lluís,
0: oriós. Demà pugen les temperatures.
1: Mare meva. No me'n portes.
0: Però bueno, demà pugen les temperatures, diumenge baixen.
1: Sí, però i tornaran a pujar i així estarem la resta de l'estiu. Cuida't, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: Són les 9:42.
2: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
1: Adéu. La Direcció General de Trànsit, la DGT, ha demanat als conductors que planifiquen el viatge, escalonen el retorn i extremen la precaució al volant amb motiu de l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost, que podria generar entre, és que és una autèntica barbaritat, 400.000 i 1,5 milions de desplaçaments addicionals cap a les zones de totalitat. Bueno, així almenys ho indica el departament, que considera l'eclipsi un esdeveniment d'alta afectació al trànsit i ha dissenyat un pla específic que contempla el monitoratge continu de la circulació des dels centres de gestió de trànsit, també el suport de la unitat de mitjans aeris per a supervisar l'evolució de la circulació des de l'aire i transmetre imatges als centres de control. La veritat és que l'organisme ha insistit en la importància de planificar amb atenció qualsevol viatge necessari, només quan siga possible, i fan aconsellable utilitzar el transport públic, indicant que per a després recomanar consultar l'estat de les carreteres i les previsions meteorològiques abans d'iniciar el recorregut. Insisteixen en el mateix, triar els llocs adequats i, si no és precís, no anar a cap lloc. A més, vos insistisquen que la Comunitat Valenciana i Emergències de la Generalitat, també la Generalitat, han pres una sèrie de determinades mesures en les que el control serà absolut per a que no es produeixi cap incidència. Entre ells, el tancament de la majoria de tots els parcs naturals de la nostra comunitat, atenent a les temperatures que tenim i, sobretot, tractant-se com es tractarà d'un 12 d'agost. Bé, canviant de tema i situamos una miqueta en l'aspecte polític i social. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dit este dijous que la ciutat autònoma no renunciarà a l'aplicació de la llei d'estrangeria per a derivar menors estrangers no acompanyats a altres comunitats autònomes, a la solidaritat de les quals apela. Així es pronunciava en ser preguntat al respecte en la compareixença posterior a la seva audiència amb el rei Felip VI al Palau de Marivén de Palma.
3: Historia lo acredita el derecho y lo quieren los ceutíes. Ceuta es España hasta la médula. Lo avala la historia, lo acredita el derecho y lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llamen. Ceuta es un modelo de convivencia entre personas de distintos credos, culturas y orígenes que han hecho de la convivencia y del respeto una manera de ser y de vivir compartiendo, juntos y unidos, en paz y armonía.
1: Vivas recordava que en eixe sentit Ceuta és l'única frontera terrestre d'Europa a l'Àfrica, juntament amb Melilla, però les Balears, que es parla poc, són també frontera marítima del sud d'Europa i també viuen les conseqüències de la intensitat de la pressió migratòria.
4: Y lo que se establece como la mejor solución para un niño o una niña es el volver con su familia, ¿no? O sea, siempre eso es lo que establece la Convención de Derechos del Niño, que lo mejor para un niño o una niña es estar con su familia, salvo que ello sea contrario a su interés superior, es decir, que no sea una familia protectora o que, por ejemplo, se trate de un caso de protección internacional o una niña que va a ser forzada a casarse o que estuviésemos hablando de un país donde ese niño o esa niña está siendo perseguido por su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, no se puede contactar con el país de origen. En el caso de que sí se pueda, y lo que se tiene que hacer es contactar con los servicios sociales o de protección del país en cuestión y plantearle, ¿no? Se ha identificado a este chico o a esta chica, habría que buscar a su familia y asegurarse que se puede llevar a cabo la reagrupación voluntaria, porque el niño o la niña tiene que querer volver y hacerlo con todas las garantías y medidas de seguridad.
1: L'ONG Save the Children alertava també del risc que viuen les xiquetes migrants a Ceuta enfront d'agressions sexuals, tràfic i explotació, per la qual cosa alerten de la seva especial vulnerabilitat, sobretot d'aquelles que poden estar fora del sistema de protecció. En un comunicat, l'organització assenyala que el sistema de protecció de Ceuta està actualment sotmès a una pressió extraordinària, ja que al voltant d'un miler de xiquets estan acollits en centres i recursos habilitats.
5: En estos momentos podrían haber entrado muchísimas, miles de niños, niñas y adolescentes a la ciudad autónoma y muchos de ellos podrían estar en una situación de calle. Es necesaria una coordinación entre las administraciones para identificar a esas personas y poderlas derivar ágilmente al sistema de protección. También es necesario que el sistema de protección sea reforzado en medios y recursos para que puedan atender a niños, niñas y adolescentes recién llegados, y también por parte de otros territorios es necesaria una acción de solidaridad y de corresponsabilidad para poder realitzar traslados lo antes possible.
1: De les estimacions són d'entre 4.000 i 7.000 xiquets i xiquetes i adolescents que haurien arribat a Ceuta segons

0: policial en un home que ja havia sigut detingut, ha assassinat a la parella. El segon, a Llanes, Astúries. Un guàrdia civil assassinava a tirs l'exdona, també agent, a la caserna on ella treballava, abans de que l'abateren altres agents que intentaven evitar l'agressió. Davant d'este terrorisme masclista, com el cataloga Amparo Peris, degana del Col·legi Oficial de Criminologia de la Comunitat Valenciana, esta especialista en violència de gènere reclama una intervenció integral per a protegir les dones.
1: Estamos ante un terrorismo. Es que no podemos centrarnos únicamente en medidas penales para la prevención. Integrales desde los aspectos penales, penitenciarios, sociales, psicológicos, médicos.
0: Peris, aquí tindrem d'ací no res en directe, reclama més protagonisme de les unitats de valoració forense amb la figura del criminalista. Denuncia que no es demanen avaluacions fetes per professionals psiquiatres o forenses, que són les autèntiques.
1: Contamos con medios suficientes, ni materiales ni personales, ni en los juzgados ni en la policía. Tenemos que observar, tenemos que tener ojos, no podemos estar viendo lo nuestro y luego decir, llevarnos las manos a la cabeza, ah, pero si era una pareja ideal, que no se piden estas valoraciones. Estas son las valoraciones auténticas que se hacen por profesionales, psiquiatras, forenses, son unas unidades. Ahí hemos pedido desde la criminología integrar a criminólogos, porque criminólogos y criminólogas, porque somos los que intervenimos, somos los que hacemos el trabajo de campo, no que nos vengan al despacho a contarnos.
2: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
0: Precisament polsant tota l'actualitat i el que va passant al nostre voltant, que n'hi han moltes coses de les que ocupar-nos. La primera d'elles, el Ministeri de l'Interior, que té detectats a 31 de juliol 104.666 casos actius de víctimes de violència de gènere, dels quals 1.165 estan en risc alt i 14 en risc extrem. Del total de casos comptabilitzats, 17.111 corresponen a la Comunitat Valenciana, la xifra més alta d'enguany, que la situa com a segona autonomia amb més casos. Marina Perelló, bon dia.
3: Bon dia. Segons les dades estadístiques del departament que dirigeix Gran de Marlaska, malgrat haver començat 2026 encadenant 4 mesos de baixada en el nombre de casos actius, a partir de l'abril es van començar a repuntar fins al passat mes de juliol, quan han arribat a les 17.111, la xifra més alta de l'any. El 016 atén totes les víctimes de violència masclista a les 24 hores del dia. És gratuït i no deixa rastre en la factura, però s'ha d'esborrar de la llista de telefonades. En una situació d'emergència es pot telefonar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, i en cas de no poder fer-ho, es pot recórrer a l'aplicació d'AlertCops, des de la qual s'envia una senyal d'alerta amb geolocalització a la policia.
0: Les conseqüències de les altes temperatures dels últims anys comencen a notar-se als embassaments de la Comunitat Valenciana, tot i que no està en perill l'aigua per al consum ni tampoc per al rec. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer alerta d'unes pèrdues preocupants que creixen amb el pas dels anys. Mireia Vallarri, bon dia.
4: L'evaporació dels embassaments de la conca hidrogràfica de Xúquer representa quasi un 10% de l'aigua emmagatzemada. Tots aquests episodis de calor fan que, per exemple, en els últims dos anys s'hagi incrementat un 20% l'aigua que desapareix. Les temperatures han pujat fins a 1,5 graus i només el mes de juliol s'ha evaporat 260 litres per metre quadrat, és a dir, 8,5 litres per metre quadrat al dia. La previsió que a l'octubre l'any hidrològic acaba amb 110 hectòmetres cúbics d'aigua evaporada. Una pèrdua molt important que porta a Manuel Torán a una última reflexió. Estalviem aigua, per què? Perquè no tenim molta i quan tenim hem de guardar-la, encara que inclús que hi hagi una part que s'evapore.
0: I atenció, perquè els universitaris han esgotat les habitacions de menys de 400 euros al cap i casal, i les poques opcions disponibles que queden ronden els 450 euros, segons advertix el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de València. L'escassetat es produeix, tot i l'increment d'habitacions, a residències d'estudiants.
3: El preu mitjà de llogar una habitació a València ha augmentat un 88% els últims 5 anys, situant-se en els 437 euros al mes. Segons una anàlisi de Life for Life, companyia valenciana especialitzada en el lloguer d'habitacions per a estudiants, l'increment del preu el darrer any ha estat del 8,16%. València té una demanda de 41.153 llits per a estudiants universitaris davant de l'oferta actual de places de residències, que és de només 6.000. Per sobre hi ha Madrid, amb més de 107.000 estudiants, i Barcelona, amb 62.000. En el cas dels pisos, este any el preu mitjà s'ha situat en 437 euros mensuals per habitació, una xifra que és superior a la mitjana nacional de 430 euros per habitació al mes i que reflecteix un clar augment en els darrers anys, passant passant dels prop de 230 euros en 2021 als 437 actuals.
0: I parlant de xifres, la població resident a la nostra comunitat autònoma es va situar en 5.574.948 persones a l'1 de juliol de 2026. Mireu si és gent que inclús costa de dir-ho. Fet que suposa el 0,43%

0: 1% més que al tancament del primer trimestre, segons les dades provisionals de l'Estadística Contínua de Població, publicades el dijous per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Este augment trimestral és el més gran registrat entre totes les comunitats i ciutats autònomes, per davant d'Illes Balears amb un 0,36 i el Principat d'Astúries amb un 0,29%. Les comunitats que han registrat un creixement poblacional més baix aquest últim trimestre són les Canàries amb un 0,03%, Extremadura un 0,05% i La Rioja amb un 0,09%. En comparació amb anys abans, la Comunitat Valenciana ha guanyat 96.874 habitants, en passar de 5.478.074 residents el dia 1 de juliol de 2025 als actuals 5.574.948, fet que suposa un creixement interanual de l'entorn del 1,8%, clarament que sobre del 0,29% estimat pel conjunt.
0: Per cert, l'Oceanogràfic de València es prepara per a rebre dos nous membres molt especials. Segons avançava la premsa esta setmana, es tracta de dos belugues procedents del Canadà que formen part d'un grup de 30 cetacis salvatges d'una possible eutanàsia després del tancament del parc Marineland.
2: El govern canadenc ha aprovat un complex pla internacional de rescat per a traslladar els animals a diferents aquaris de referència. València ha sigut triada per la seva contrastada experiència en el benestar d'esta espècie, com ja es va demostrar amb la integració de les belugues rescatades d'Ucraïna. Els dos exemplars viatjaran en els pròxims mesos i passaran per un estricte procés d'aclimatació abans de conèixer la resta del grup. Una operació global que ofereix una segona oportunitat a estos mamífers marins gràcies a l'alta especialització de l'equip tècnic valencià.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
0: Estem a punt d'arribar a les 10 del matí. Bresquilles, nectarines, melons, albercoc, paraguaios. La fruita d'estiu en plena temporada ara és el que més demana el nostre mercat, però enguany agita i ben bé la butxaca del consumidor. La fruita d'estiu va pujar en juny un 5,1% segons l'IPC. La raó, les altes temperatures, les nits tropicals que estem patint o l'augment de les plagues que han fet repuntar els preus d'un producte habitual del rebost.
4: Ha hagut molt mal temps, molta calor i tot això estropea i, claro, si n'hi ha menys, és més cara.
5: Fruita de temporada, hi ha prou quantitat i no està disparada.
0: Ara bé, fins als mercats valencians arriben productes que no han estat tan castigats per les temperatures extremes d'aquest estiu i que hi ha, dels quals, bona producció. I el preu és més assequible. Les fruites estrelles són els melons. Al mercat del Cabanyal, per exemple, estan entre 99 cèntims el quilo, l'euro i mig.
6: Quan són d'ací, estarem parlant de 2 euros, 2,50 el quart. Ara, el venir de fora, que este venen de Canadà, estan un poc més a pujar de preu. Estem parlant de 5,75 el quart.
0: El millor consell per estalviar amb la fruita ja està inventat des de tota la vida. Si mengem fruita, que siga de proximitat i de temporada, com recordava la fruitera Tere Bauzet.
7: Més barato és lo que n'hi ha i d'ací.
8: Porta menos gastos, menos... i la gent ho va notant.
6: Quan té fruita d'ací, està molt bé de preu. Les pruneres tinc a 3 euros el quilo, o sigui que això està regalat.
0: Una companya del mateix recinte recorda que quan es tracta de fruita de proximitat, acostar-la fins al consumidor costa menys, i això, en la seva opinió, ho nota el comprador. Parlem del mar, també. Abans de fer un repàs d'algunes de les portades dels periòdics comunitaris i nacionals, les barques d'arrossegament podran eixir més dies a la mar. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació els ha afegit més dies de faena. A les 143 jornades per embarcació a l'any, de què disposaven, ara se'n sumen 2.454. Això sí, les jornades addicionals s'han de repartir entre les 301 embarcacions valencianes que han complit amb la normativa europea que advoca per sistemes de pesca més respectuosos amb l'entorn. Ara sí, fem un repàs d'algunes de totes eixes portades que confronten el gros de tota l'actualitat a nivell tant de la nostra comunitat com a nivell nacional.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
0: Què mos conten, Mireia, avui, els diaris?
1: Comencem amb Levante, el mercantil valenciano, perquè València demana veure l'eclipsi des de casa per evitar col·lapses de trànsit, i també parla de que Vivas denuncia l'extrema vulnerabilitat d'Espanya davant el Marroc.
2: Per la seva part, les províncies destaca que la ITV s'ha convertit en una subhasta amb cites que s'esgoten en l'acte i cues de fins a 5 hores. I també destaca que més de 2.000 milions és la Generalitat que ha batut el rècord de factures en escalaixos.
1: Pel que fa a informació, destaca que Alacant ordena enderrocar en 6 mesos la planta venda il·legal de la càmera i, a més, parla de que 9 de cada 10 nous residents en la província d'Alacant són estrangers.
2: Per la seva part, Mediterrània destaca que Castelló creix fins a 650.000 habitants per la immigració i, d'altra banda, que Roig, president del Villarreal, demana una bona Champions.
1: I pel que fa a les capçaleres nacionals, El País parla de que l'ombra de la enginyeria russa planeja sobre França i Alemanya i també destaca que el govern es disposa a repartir els menors de Ceuta per la península amb l'anuència del PP.
2: I acabem amb El Mundo, que destaca que el rei es compromet a visitar Ceuta si rep el govern, si el govern, perdó, ho autoritza, i per últim que el preu de la gasolina i el dièsel toca els 2 euros després de la fi de la baixada d'impostos.
0: Alguna coseta només, abans d'arribar a les 10 del matí. Alcoi acull estos dies el rodatge de l'última pel·lícula del director alacantí Alberto Evangelio, un thriller juvenil que conta la història d'una jove víctima d'assetjament escolar i que arribarà a la gran pantalla l'any que ve, en 2027. Un equip d'esta casa es colava en el rodatge ubicat a l'IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi. El centre s'havia transformat en un set de rodatge. Les aules són sales de maquillatge, perruqueria o vestuari. I més de 80 persones participen en este thriller juvenil que conta la història de Clara, un paper que interpreta la jove actriu Carla Quiles.
9: Clara és una persona que té molts problemes a l'institut, és una persona que pateix bullying amb tots els seus companys, està molt excluïda, només perquè té un estil molt diferent a la resta.
0: A punt participa en la pel·lícula de manera institucional i es roda íntegrament en l'Alcoià i el Comtat fins al 18 d'agost.
10: És un thriller molt emocionant i molt intens, que té unes escenes molt xules.
11: Soc d'Alcoi i estar rodant per Alcoi i la contorna pues, és molt il·lusionant.
12: És una pel·lícula molt particular perquè no se suele ver un thriller, ¿no?, ambientado aquí en un pueblo de la Comunidad Valenciana.
0: Pues, fins al 18 d'agost estaran rodant per terres de l'Alcoià i el Comtat. I recordeu que la pel·li arribarà a la gran pantalla l'any que ve, en 2027. Amb això rematem este primer tram del nostre espai multiformat d'avui, del nostre magazín d'avui, a través de Punt Ràdio. Ara, en seguida, vos posem al dia de totes les coses que estan passant. Vos amplien tota la informació de la jornada i la que serà futur a partir d'ara en el pròxim butlletí de notícies, el que correspon, com sempre, a esta hora puntual després de les senyals horàries. Nosaltres tornem a reprendre la marxa en 5-6 minuts.
13: Les 10.
14: A punt. Notícies.
15: Bon dia. Fa apenas una hora s'ha donat a conèixer les dades del mercat de la compra-venda de vivenda a la Comunitat Valenciana. Al mes de juny hi ha hagut un 0% de diferència amb el mes de juny de 2025. Tot i això, és un 10% més pel que fa a la taxa interanual, segons les dades que ha publicat fa només una hora l'Institut Nacional d'Estadística.
16: A pesar de la caiguda, suposa la quinta millor dada en un juny, 8.500 operacions de compra-venda. En canvi, a Espanya, la compra-venda continua a l'alça. Este mes de juny ha augmentat un 1,6% respecte del mateix mes de l'any passat. En total es van inscriure més de 200.000 transmissions de finques a registres de la propietat. És un 7% més que fa un any. De les operacions, quasi 116.000 van ser de compra-venda amb un increment de més del 4%.
15: I al Beric investiguen les causes de l'incendi mortal a la Ribera Alta. La Conselleria de Sanitat, a través del CICU, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, ha confirmat la mort d'una de les 6 persones afectades per l'incendi. La víctima és un home de 50 anys.
16: Les persones ateses són 4 dones i 2 homes de 33 a 67 anys, 3 de les quals per inhalació de fum i episodis d'ansietat. L'incendi ha afectat un edifici al carrer Andrés Montalbà minuts abans de les 3 de la matinada. En l'extinció han participat bombers dels parcs de Silla i Alzira.
15: I encara no ha extingit l'incendi de la Vall d'Uixó, encara que controlat fa 2 dies. La prevenció d'incendis forestals s'ha convertit en una prioritat per al Consell. A hores d'ara, a l'àrea recreativa de la Font de l'Ull de Seracó, assistís Vicente Martínez Mus, vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, a la presentació de les noves unitats de reforç de prevenció d'incendi.
16: I pràcticament a l'hora, a les 10:15, el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, visita la base de bombers forestals de Vilamarxant. Una vigilància constant per evitar incendis, han informat en un comunicat, sobretot després del nou avís de pujada de temperatures per als pròxims dies.
15: I continua el degoteig de migrants a les Balears. Ahir dijous van interceptar 57 persones d'origen magrebí en 4 pasteres que arribaren a la vesprada a les illes de Cabrera i de Formentera.
16: Segons la delegació del govern de les Balears, la primera va arribar a les 3 de la vesprada i procediren a rescatar en el mar 19 persones en naufragar la embarcació a 12 milles de Cabrera. I van intervindre el Servici Marítim Provincial de la Guàrdia Civil, la unitat d'helicòpters de la Guàrdia Civil, la unitat de seguretat ciutadana de la comandància, la Guàrdia Civil de Felanix, Salvament Marítim i Elimer. Les tres pasteres restants les van interceptar a 7 i a 13 milles de Formentera, a les 7 de la vesprada, a les 9 i mitja l'última, i va arribar a la mitjanit.
15: Més coses. El govern central registrarà avui una petició al Congrés perquè compareguen els ministres de l'Interior, Presidència, Afers Estrangers i Defensa per a parlar de la situació de Ceuta i la gestió dels migrants menors.
16: Segons les peticions, compareixeran des del 25 d'agost. La primera serà la ministra Margarita Robles. El 27 ho farà Félix Bolaños i Fernando Grande Marlaska i José Manuel Álvarez, cadascú en les respectives comissions. El registre de peticions arriba després d'anunciar el PP una bateria de peticions al Congrés i al Senat. I des de les 9 i mitja, Pedro Sánchez té una reunió telemàtica amb els ministres responsables en la gestió de la crisi.
15: I pel que fa a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per a esta vesprada l'avís groc a l'interior de Castelló i l'interior nord de València per precipitació acumulada en una hora de fins a 20 litres per metre quadrat i tempestes que podran anar acompanyades de granís i ràfegues de vent molt fortes. També hi haurà avís groc al litoral sud de València, no per pluja, sinó per temperatures màximes que arribaran a 36 graus. I en els esports es parlem de futbol i parlem de València, que continua preparant el trofeu Taronja i amb el mercat absolutament bloquejat. Dani Hermosilla.
13: Bon dia. Efectivament, el València, dos setmanes del debut de Lliguer contra el Celta, no té cap lateral dret disponible i s'ha llançat a fitxar el jugador del Girona, Arnau Martínez, que encara la negociació està en període inicial. Carlos Corberà no té cap jugador del primer equip disponible en aquesta posició, que està greujada, a més, per la lesió d'uns dels joves futbolistes de l'escola, Miguel Montferrer, que té una lesió muscular. El jove lateral de Castelló no estarà, per tant, demà en el debut del València al Mestalla esta temporada en el trofeu Taronja contra el Newcastle, que, recordem, el podreu seguir en directe per la nostra televisió a partir de les 9 de la nit. D'altra banda, està previst que la primera plantilla, el cos tècnic i el consell del club acudisquen avui a les 2:45 d'este migdia a la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parats, en un acte com és tradicional, abans de començar la temporada.
15: Molt bé, pues a esa visita a la Mare de Déu és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és d'ací una hora a les 11:00. Els deixem ara, com sempre, com cada dia, Sergio Alcina amb el seu programa Amunt i Avall.
17: Som Apunt.
18: En 2026... La Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
19: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
20: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
21: De tu a tu.
3: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Pues sí, ahí estem, en este espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, avançant en este dia, precisament en este 7 d'agost de 2026. Per cert, avui volem parar l'atenció a dos temes que estan generant i continuen fent-ho molta polèmica. En els últims anys, poques qüestions han generat, com vos dic, tant de debat polític, jurídic i social, com la llei d'amnistia vinculada al procés independentista català i el conegut cas Plus Ultra. El rescat públic de l'aerolínia que va obrir una intensa controvèrsia sobre la gestió dels fons públics i les possibles responsabilitats derivades d'aquella decisió. Dos assumptes diferents, però amb un element en comú. Tots dos han acabat als tribunals i han alimentat un intens debat sobre els límits de l'acció política, la separació de poders i el paper de la justícia en assumptes d'una gran transcendència pública. Anem a intentar analitzar, o almenys desmenuçar, en quin punt es troben estos procediments i conèixer de primera mà les claus jurídiques que els envolten. I per això avui ens acompanya, per començar esta hora, Juan Chapapria, que és advocat i que participa en tots els dos processos. També ha seguit molt de prop la seva evolució als tribunals. Juan, què tal? Bon dia.
22: Hola, muy buenos días.
0: Gracias por acompañarnos. Para empezar, vamos a, si quieres, derivar por la amnistía. ¿En qué punto, para que lo entienda la gente, porque al final esto es un fregado de considerables dimensiones, se encuentra ahora mismo esa aplicación de la ley de amnistía?
22: Vale, pues el pasado 16 de julio conocíamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo que, sobre todo más allá de lo que se conoció por los distintos medios de comunicación, lo que el Tribunal de Justicia de la Unión dijo es que no habían fondos europeos que se habían visto afectados por la amnistía durante el proceso, ¿no? Entonces, la cuestión no es si la amnistía era aplicable o no en los distintos procedimientos que se siguen en la justicia española, sino si esos fondos europeos habían sido afectados. Y esos fondos europeos, dice el Tribunal de Justicia, que no se habían visto afectados, pero por una cuestión muy simple, porque no habían sido objeto de investigación en ninguno de los procedimientos que se seguían en los distintos tribunales españoles. Entonces, el resultado a día de hoy sigue siendo el mismo que con anterioridad al 16 de julio, cuando se conoció la sentencia.
0: Muchos se preguntarán, ¿entonces qué ha cambiado desde que entró en vigor?
22: Pues vamos a ver, la ley de amnistía entra en vigor el pasado 1 de junio de 2024. Sí. ¿Vale? Han pasado ya más de dos años. Uh-huh. Ha surtido algunos de sus efectos en algunos procedimientos. Por ejemplo, el de la cuestión de los CDR que se sigue en la Audiencia Nacional, para muchos investigados, procesados, incluso sentenciados, sí que ha surtido algún efecto. Pero sobre todo sobre el troncal, aquel que persigue la malversación que se seguía en el Tribunal de Cuentas a más de 32 altos cargos, entre ellos a Carles Puigdemont, sigue exactamente en la misma situación procesal que se encontraba.
0: Acabas de mencionar a Puigdemont, no es que la mayoría lo esté esperando con los brazos abiertos, posiblemente ni muchos de los suyos, pero bueno, eso es algo ya más social. Después de la aprobación de esa ley de amnistía, es posible también que mucha de la gente que nos escucha se pregunte, y entonces este hombre, si quiere volver, ¿cuándo puede volver? ¿Es una cuestión de semanas, de meses, o puede depender de diferentes decisiones judiciales?
22: Seguro si va a ser, será de meses, es decir, en cuestión de semanas. No se va a producir incluso en el corto periodo de tiempo, tampoco será una cuestión de meses, pero sobre todo porque está sujeta a decisiones judiciales, entre ellas a la que el propio despacho que yo represento, en el procedimiento de tanto en el Supremo, Audiencia Nacional, pero sobre todo en el Tribunal de Cuentas, por la malversación, están pendientes de resoluciones.
0: Claro.
22: De hecho, para que todos vuestros oyentes lo conozcan de primera mano, lejos de que la amnistía se haya aplicado también su totalidad con respecto a lo que muchos, como digo, medios de educación dieron a entender que se iba a producir desde el mismo día 16 de julio, el Tribunal de Cuentas ha adoptado medidas contrarias, ¿no?, a esa interpretación que se hizo, porque el pasado 20 de julio a cada una de las partes nos notificó que presentásemos alegaciones sobre la continuidad del procedimiento para investigar si habían fondos europeos afectados. Por eso digo que el retorno de Carles Puigdemont en los próximos meses no se va a producir con seguridad.
0: Sí, me imagino que será una cosa relativa, a pesar de que incluso algún ministro que otro proclamaba que si él fuera Puigdemont volvería enseguida. Vamos a ver, si realmente volviera y se le detuviera, te pregunto, Juan, cosas que me van pasando por la cabeza, ¿qué recorrido judicial se abriría? No sé si estamos hablando de una detención de pocas horas, de medidas cautelares o de un procedimiento que podría también, como todo, en estos momentos, alargarse en el tiempo.
22: Hombre, entiendo que se alargaría porque la orden...

0: Estos días son días de efemérides importantes y desgraciadas. Hoy es parla, per cert, de l'aniversari de la tragedia de Biescas, aquell càmping instal·lat i construït on no devia d'estar, però ahir també fèiem referència a una de les grans catàstrofes bèl·liques més importants de la història, Marina.
1: Efectivament, l'agost de 1945, una brutal explosió va esborrar del mapa la ciutat japonesa d'Hiroshima. Els Estats Units havia llançat la primera bomba atòmica de la història i dies després llançaria la segona a Nagasaki. Esdeveniments que marcarien la rendició del Japó amb tot del final de la Segona Guerra Mundial. Però la història d'aquestes dues ciutats i el seu devenir començaria, malauradament, molt abans. Situada sobre la costa del mar interior de Seto, Hiroshima va ser fundada l'any 1589 i ben aviat, baix les ordres de distints senyors feudals, va començar a prosperar fins a convertir-se en l'era Meiji en ciutat i reconeixent-se com a tal l'1 d'abril de 1889. Per la seva banda, Nagasaki va créixer de la mà dels navegants portuguesos que des de 1571 la van convertir en una ciutat portuària ben diversa i en bastió, atenció, del catolicisme portuguès. Amb l'alliberament del seu port a mitjans del segle XIX, la construcció d'embarcacions va ser el fort de la seva indústria. Segurament el que mai cap de les dues ciutats esperava era passar a la història per ser de les primeres ciutats derruïdes per la bomba atòmica. Però com s'arriba ahir? Per a trobar l'origen d'aquestes explosions hem de remuntar-nos també a un agost, però en aquest cas de 1939.

0: Independentment de que els humans tenim l'habilitat de convertir coses bones en coses roïns, això té una història, com tot.
1: Efectivament, aquell estiu, un grup de científics encapçalats per Albert Einstein van escriure una carta al president dels Estats Units i a bord Franklin Delano Roosevelt en què l'advertien de la possibilitat que l'Alemanya nazi haguera començat a desenvolupar un programa amb què desenvolupar l'energia nuclear i amb ella fabricar bombes extremadament potents. Això és el que explicava la carta. Dilla, i entre comille. És possible que es puguen construir bombes extremadament poderoses d'un nou tipus. Una sola bomba d'aquest tipus, transportada en vaixell i explotada en un port, podria destruir tot el port i part del territori circumdant. Un avís que ara ja ho sabem, anava carregat de veritat i Roosevelt ho va saber veure. Arran d'esta comunicació, es crearia el projecte Manhattan.
2: El eminente científico Einstein había avisado a Roosevelt de la urgencia de adelantarse a los alemanes. Se proporcionaron grandes cantidades de dinero y un equipo de científicos empezó a trabajar en secreto en la primera bomba atómica.
1: En els seus inicis en caràcter secret, el projecte Manhattan va arrencar en 1941 amb base en Los Alamos, Nou Mèxic, amb prop de, atenció, 130.000 treballadors encapçalats pel físic nuclear Julius Robert Oppenheimer. Un equip que durant més de 3 anys treballaria sense descans en els complexos càlculs teòrics de la fissió nuclear i el disseny dels mecanismes de detonació fins a l'explosió, amb èxit de la primera prova en el desert d'Alamogordo i que es faria realitat a Hiroshima. Anys després, per cert, Oppenheimer exposava en una entrevista com de difícil se li feia viure sabent-se el creador de la bomba que hi va definir com destructora de mons. Però entre l'inici del projecte i l'esclafit de la primera bomba atòmica va haver molts moviments sociopolítics i estratègics que marcarien el devenir del segon conflicte mundial. Els Estats Units van entrar en la guerra en 1941 després de l'atac de Japó a la base de Pearl Harbor, en el Pacífic, un fet que va suposar una gran commoció per a la societat nord-americana.
3: The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace.
0: També t'he de dir una cosa, estos el teatrillo el fan molt bé, perquè pareix que s'afecten de tot, però després els esbaren la majoria de les coses.
1: No, i després ells fan el que volen, també.
0: Els americans són... Sí, sí, són així.
1: En la primavera de 1945, l'Alemanya nazi havia sigut derrotada, però Japó es resistia a pesar de la feroge campanya de bombardejos que havia dut a terme als Estats Units arran de Pearl Harbor i que havia destruït ja algunes de les ciutats més importants. Tant és així que després de la reunió que fixaria ja el nou ordre mundial posterior al conflicte en Europa, Japó continuava la seua encabit en la batalla. I de sobte, la mort del president rus.

0: Roosevelt ho va capgirar encara més tot.
1: In April, a great man was dead. The loss of Franklin Delano Roosevelt was deeply felt by people all around the world.
0: L'arribada a la presidència de Harry Truman la primavera del 45 va coincidir en temps i forma amb la reunió en què s'informava que després d'anys de treball i recerca, la bomba atòmica estava preparada per a ser utilitzada. Baby well born, el nadó ha nascut en bon estat, deia el missatge en clau que va rebre el mandatari estatunidenc.
2: Veig això, si la cosa no té...
0: Atenció, eh?
2: Sí, sí.
0: Poc temps després, el 3 d'agost, firmaria l'ordre que donava l'aprovació al bombardeig nuclear, una decisió que ja el perseguiria el seu mandat i a ell també la resta de la seva vida. Però, Sergi, per què Hiroshima? L'objectiu principal s'havia fixat a Kyoto perquè es va valorar que la ciutat no havia patit apenes destrucció durant el conflicte i mantenia actives fàbriques i incendis. Però el secretari de guerra, Harry Stimson, va aconseguir que es retirara dels objectius per la implicació personal que tenia amb la ciutat. I quina implicació personal tenia, estaràs preguntant-te, Sergi, que havia passat ahir el seu viatge de luna de miel. Així les coses, l'objectiu es va traslladar a Hiroshima, tampoc especialment afectada pel conflicte i de gran importància militar.
3: A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
2: Com importava mal rotllo i damunt no estava massa destruïda, doncs anem a rematar-ho.
0: Efectivament. La bomba es llançaria així el 6 d'agost a les 8 i quart del matí des de més de 9.500 metres d'altura i explotaria a uns 600 metres de terra amb una explosió que assoliria entre 3.000 i 4.000 graus centígrads i s'expandiria en un radi de més d'un quilòmetre i mig. Unes 70.000 persones moriren a l'instant i altres tantes ho van fer en els dies següents a causa de les ferides i els efectes de la radiació. Així ho explicava anys després el pare espanyol jesuïta Arripe, que va ser testimoni d'esta explosió.
4: Es una explosió a les 8 i 10 de la mañana. Estábamos en casa y sin previo aviso vimos una luz como flash, ¿verdad? Y luego a los pocos segundos una concusión muy grande en casa, que todos cristales y las puertas y todo. La casa no se llegó a caer, pero no sabíamos nada y por eso creímos que era una bomba grande que había caído en el jardín de nuestra casa, que estuvimos buscando, había caído a 4 kilómetros de distancia. Nosotros estábamos un poco en las afueras de la ciudad, de una colina en què podíamos ver aquel mar de fuego del qual no veíamos el fin.
2: Però com això no va ser suficient, van tornar a reincidir.
0: Efectivament, clar. Sense temps per a recuperar-se de l'impacte, Japó va patir un nou atac el 9 d'agost, que tot i que havia de ser a Korura, les males condicions de visibilitat pels núvols van traslladar l'atac a Nagasaki. El balanç, més de 40.000 persones mortes en l'acte i vora el doble a finals d'any per les ferides. Va ser l'última ocasió, per sort, Sergi, en què una bomba nuclear va ser utilitzada en un enfrontament bèl·lic.
2: La veritat és que és tota una barbaritat de persones que es van carregar estos altres sense cap penediment, perquè és molt fàcil això, mostrar, no? El teatret de que mal ho hem, que malament ho hem fet, no ho tornarem a fer, però anys després torna a repetir-se això en altres escales, podríem
0: sembla
2: dir.
0: Sembla que no aprenem.
2: No.
0: L'efecte de l'atac nuclear va ser immediat. El 14 d'agost, Japó va acceptar negociar incondicionalment la seva rendició i la Segona Guerra Mundial finalitzaria oficialment el 2 de setembre amb la signatura de l'acta de rendició a bord del USS Missouri. Però les conseqüències de les bombes atòmiques llançades sobre el Japó es deixarien sentir encara fins als nostres dies, entre altres coses modificant per complet les relacions internacionals. La més evident va ser l'establiment de l'anomenada Guerra Freda i la por a la guerra nuclear, que va continuar latent tant per Israel com per exemple l'anomenada crisi dels missils de 1962. Siga com siga, des d'aquell agost de 1941 ninguna altra bomba nuclear ha tornat a ser utilitzada contra la població civil.
5: 衆議広島県議会議長
0: Per això, cada any, la commemoració d'estos dos esdeveniments mundials i el record de les seues víctimes mantenen sempre present l'advertència de les conseqüències que tindria un nou enfrontament d'aquestes característiques.
2: I vaig a dir-vos una cosa, massa formaleig i massa més porten Japó en la resta del món i sobretot en els americans per tot el mal que es van fer. Però, en fi, la veritat és que si farem un repàs dels grans psicòpates de la història i tot el que van aconseguir destruir, la quantitat de gent que es van emportar, l'altre dia, a més, estàvem fent el recompte, no?, quan es va fer aquesta comparativa d'algun polític espanyol amb Hitler, vam estar, perquè vam dir, el major genocida del segle XX. No, no, resulta que no era, que encara hi havia uns quants més, no? Sobretot en Europa, per no comptar més endavant els que anirien apareixent. Així que totes aquestes circumstàncies hauríem de tindre-les en compte i procurar que la història no es repetisca, però tu bé ho saps, que treballes així també, en un mitjà de comunicació, tots els dies l'actualitat mos porta a parlar de quanta gent maten uns altres.
0: I a pensar que no m'ha après res.
2: Sí, sí, precisament això. En fi, ara xerrem, Marina, d'acord?
0: Gràcies.
2: No anem a intentar contar-vos coses males, però sí que anem a estar molt pendents quan tornem, precisament, a partir de després del butlletí de les 11, de Ceuta, de com estan allí les qüestions, d'ixe ball de xifres en el que no s'aclarim en quant als menors que n'hi ha en aquests moments en Ceuta, menors que, en tot cas, vos recordem, hi ha una llei que obliga a expandir-los, a acollir-los per totes les comunitats autònomes espanyoles, entre les que, bueno, estan la majoria governades per el PP i també les altres en col·laboració o en acords amb Vox, i que diuen que no. Però la realitat és que allí n'hi ha de 800 a 1.000, a 4.000, a 7.000, segons Save the Children, és a dir, una quantitat de xiquets impressionant que tenen les seues necessitats, que en estos moments tenen que menjar, tenen que dormir i tenen que estar allotjats, i que, independentment de a on van a parar després, no deixen de ser persones i també hi ha que ocupar-se d'ells en un lloc en el que la preocupació és màxima. El Pidia Bellver, amb la tècnica de Rafa Alarcón, porten el pròxim butlletí i tornem.
5: Són les 11 del matí.
6: A punt. Notícies.
5: A Sagunt, al camp de Morvedre, la coordinadora feminista denuncia un cartell de les festes on es vexa la dona. Pilar de la Fuente té tots els detalls.
7: En concret, es tracta del cartell de la penya Un forat és un forat, en el que mostra com un bou agredir sexualment a una dona nua. Es tracta només d'un dibuix i el que diu la coordinadora feminista és que no es tracta ni d'una broma, ni d'una vinyeta que no du a cap de puesto, sinó que es tracta d'una imatge denigrant de la dona. I el que no entenen és per què s'ha mantès aquesta imatge durant tots els actes taurins que van en Sagunt des del 18 fins al 30 de juliol. Estava no només en el cartell de la penya, sinó que també estava en camisetes, en bosses, era el merchandising d'esta penya. Des de l'Ajuntament ens han comentat que el dia 23 se varen assabentar d'esta situació, que es varen posar en contacte amb la penya i que varen demanar-los que retiraren aquesta imatge perquè efectivament ells també consideren que és denigrant de cara a la dona. Però que la penya es va dir que no els donava temps perquè ja estaven immersos en les festes i que era molt complicat desfer-se de tota aquesta carteleria. És per això que es van comprometre en una mesa negociadora a no tornar a utilitzar aquesta imatge per a les festes de l'any que ve.
5: Un apunt més sobre aquest assumpte. Des de la Conselleria d'Igualtat han expressat el rebuig a qualsevol representació que contribuïsca a denigrar, cosificar o ridiculitzar les dones. I a més, en un comunicat informen que no es pot normalitzar ni justificar aquestes imatges. Més assumptes. Alberic, a la Ribera Alta, investiguen l'incendi mortal ocorregut esta matinada. Helena Andreu, conta'ns.
8: Sí, bon dia. El Pidia el Foc s'ha declarat al voltant de les 3 de la matinada en el primer pis de l'edifici de 3 plantes quan totes les persones que residissin en l'edifici estaven dormint. Una veïna s'ha despertat, ha telefonat a emergències i un altre veí ha començat a avisar la resta del veïnat per tal de desallotjar l'edifici. Afortunadament tots han pogut eixir, llevat de la persona que vivia en la vivenda on s'ha originat el foc, un home de 56 anys que malauradament ha perdut la vida. Altres 4 persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum. Ara mateix té lloc ací, al lloc dels fets, una inspecció de la unitat d'incendis de la Guàrdia Civil per a determinar les causes del foc que de moment es desconeixen. També està ací l'alcalde d'Alberic, Toño Carratalà, que ens ha comentat el que sap de moment.
9: S'està investigant, precisament ara estem esperant a la unitat d'incendis de la Guàrdia Civil para conjuntament amb l'arquitecte municipal revisar l'estat de la vivenda, revisar també si n'hi ha algun tipus d'indicis que ens puga dir els orígens, però en aquest moment no n'hi ha ninguna hipòtesi tancada i no es pot dir més enllà que pues, n'hi ha que esperar a la investigació.
5: Gràcies, Helena. I els contem que han detingut dos homes a Onda per furtar 6.500 metres de cable de coure valorats en 198.000 euros. Les més de 30 tones de coure les havien furtades de la xarxa telefònica fora d'ús. En els esports parlem de Ferran Torres, que d'ací a menys d'una hora serà rebut al Palau de la Generalitat pel president Juanfran Pérez Llorca. Dani Hermosilla, bon dia.
10: Bon dia. Serà a les 12 quan l'heroi de la selecció, autor del gol que li dona a Espanya el segon títol de campió d'un mundial, serà rebut pel president. Està previst que durant la visita també es firmi ese protocol o el protocol de col·laboració perquè el futbolista de Foios es convertisca en imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana. De vesprada, el futbolista té previst acudir al seu poble, a Foios, a la comarca de l'Horta Nord, on l'homenatjaran els seus veïns i l'alcalde Sergi Ruiz. A la balconada de l'Ajuntament hi haurà una lona amb el text "Qué gran és ser de Foios, gràcies, Ferran". D'una altra banda, en el València, André Almeida ha tornat avui a entrenar-se este matí amb el grup després de que els dos últims dies el portuguès s'hagi entrenat en solitari mentre es negociava el traspàs al Swansea anglès rebutjat pel mateix. Almeida, que es nega a eixir traspassat, ha ajudat per l'interès del Celta de Vigo per obtindre els seus servicis. Ha tornat, per tant, als entrenaments. Demà l'equip jugarà el trofeu taronja contra el Newcastle, partit que emetrà la nostra televisió a partir de les 9 de la nit.
5: Gràcies, Dani Hermosilla. I hem de fer-los un apunt abans de finalitzar este informatiu, i és que el Partit Popular ha citat en el Senat els ministres implicats en la gestió de la crisi migratòria en Ceuta perquè compareguen la pròxima setmana. En butlletins anteriors els havien dit que Robles, Bolaños, Marlaska i Álvarez havien demanat compareixer en el Congrés, però l'última setmana d'agost, és a dir, un mes, pràcticament un mes després d'esta crisi, de què s'iniciarà esta crisi. Doncs ara acabem de saber que en el Senat el Partit Popular els ha convocat per al dia 17 el ministre d'Exteriors Juan Manuel Álvarez al Senat i els, la pròxima setmana, com els apuntem, a Robles i Grande Marlaska. Això és tot de moment. Continuen en la sintonia de la ràdio d'Apunt.
6: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
12: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
0: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
13: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
14: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
16: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
14: En Apunt Ràdio.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
18: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
19: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
18: No pintem les coses de color de rosa.
19: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
18: I parlem l'idioma de l'esport.
20: Los 11 que salgan a morder como perros.
21: Tornarem al 4-4-2
22: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
23: Palmando.
24: Tu li has donat les claus.
23: Por algún lado saldrá la rata.
18: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
16: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu

0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
1: El mateix Rafa Alarcón, que acaba de fer el butlletí en la part tècnica, com Òscar Pellicer, estan al capdavant d'aquest programa en aquests moments. Els menciono a ells perquè no vull mencionar a Mireia Ayarri ni a Àlex Ladrón de Guevara, perquè estan clavant-se en mi. Total, perquè hem arribat a la conclusió, bon dia els dos.
2: Bon dia.
3: Què
2: bon
3: tal,
2: dia.
3: Bon dia?
1: De que sóc com Morgan Freeman en cadena perpètua, quan després de passar tota la vida en la presó ix i no sap què fer en la seva vida. Que és el que passarà en mi quan este migdia eix cada sí i no saber què fer.
2: I tenia el teu nom.
3: Però el paral·lelisme l'has fet tu, jo haver fet un altre, una miqueta menys.
1: Però s'ha horrist i no és per riure's. O sigui, que sigui un inadaptat de la societat, que si no s'estan en el treball, no s'estan en altre lloc. No.
3: Només diguem que t'has d'esforçar una miqueta més.
2: És un workaholic.
1: Però és que no sé què fer. Jo després hi xiré d'ací.
3: Posem-li un plan, Àlex. Tu què li proposaries?
2: Jo anar-se a Catània una setmaneta.
3: Tu te l'imagines ahí en Catània, ara que la Meloni està fent allí unes revisions de passaports i de...
1: En què me'n vaig? Bueno, de moment me'n vaig en el coque.
2: Bueno, és de veres, els animalets.
1: Claro, a veure, que jo porte personal. Bueno,
3: si tu arribes a Itàlia, aixinant les teues pintes...
1: I no deixin
3: passar. Aixinant un gos, aixinant claro. Un tal, la Meloni te para allí en la porta i claro. Te deporta.
1: És totalment, que totalment. En la meua cara, que precisament puc ser de Tànger, sense ningú problema, arriba allí i la Meloni... És que m'espera la Meloni en persona per dir-me, tu no.
2: Però, xico, amb lo bé que s'està...
1: Itàlia descartat.
3: Vale, Itàlia... Bueno, però i França? Què tal França?
1: També...
3: Com que també?
1: Per què? Sí, perquè jo, mira, si em tire per anar-me'n a Marsella, a Perpinyà, allà és d'on està, sí.
2: Pues mira, Irlanda, a la teua nebola.
3: Irlanda, mira, Irlanda m'ha agradat a mi prou.
2: Destí...
3: Irlanda, bé.
1: Ja, jo m'he estat mirant, no n'hi ha...
2: No n'hi ha vols.
3: Com
2: no
3: que no? Ara ens
1: que n'hi ha només un o dos a la setmana i estan petaos a Irlanda.
3: Chico.
1: Els irlandesos són uns semos de molt de cuidado. Són els canadencs del Regne Unit.
3: Perquè a Dublín està la cosa mal, però ara jo te faig un Belfast, després te busco un bus...
1: No, que en Belfast la cosa està super tranquil·la.
3: Que
1: fa 3 setmanes estan
3: votant-se. Però que te fiqui un bus... No, te dic perquè trobes un vol a Belfast i després te posem un tren perquè vagis a Dublín.
1: A mi, si m'envieu a un lloc, envieu-me atenent al meu estat mental després de tot l'any que porto.
2: Massa tranquil, no crec.
1: A un lloc tranquil.
3: Mira, se m'acaba d'ocorrer un lloc que t'agradaria a tu molt. Has estat en Malta?
1: No.
3: Pues Malta està molt bé.
1: A veure,
2: jo Malta no he estat.
1: Per la teva informació, jo no he estat en cap lloc que no fora... Blasco Ibáñez o así.
2: Això no m'ho puc creure.
1: Bueno, el poble. Però,
2: o Sorita.
3: No, però això no és veritat, perquè després parles de la Comunitat Valenciana i te puc dir que se sap tots els racons que n'hi... Això és veritat.
1: La conec, és
3: Sergi, la Comunitat Valenciana és preciosa.
1: Sí, sí, sí. A mi, jo Sorita la vaig descobrir treballant precisament així, en la tele.
2: Ah, sí? Això no ho sabia.
1: Sí, sí, sí, sí. Tinc un amic que dia, eres la persona que té el trastero més lluny de tots els que conec.
2: Sí, m'ho crec.
1: Sí, sí, sí, perquè, home, anar i agarrar-te una casa en Sorita, on al principi només van a parar els trastos abans de que vagis tu...
2: Sempre
1: pues
2: passa.
1: És, sí, sí, el meu amic dia diu, eres la persona que conec que té el trastero més lluny de tots. Sí, sí, perquè el tenia allà.
3: I comptes molts trastos, sí, has de fer molt de viatge.
1: És que jo no sóc com tu. Ella, per exemple, és la típica mare que en un futur els fills li tindran mania perquè
3: ja
1: ho tira tot.
3: Sí.
2: Ho tira tot.
1: Sí, ara tots sí. Tenim el rotllo este...
2: Jo acumule. Bueno,
3: jo no.
1: Tu eres maximalista, com jo.
2: Sí, ja
1: sí, sí, sí, sí, sí.
3: Jo no. I si me pega un dia que m'ha enfadat, lleva't tu de davant, perquè aniràs al fem.
1: Lo primer que ho paga és que comences a tirar.
3: Les coses materials.
1: És la teua teràpia.
3: Bueno, faig moltes. Si puc, me'n vaig a córrer, així no molesta a ningú. Però si no me'n puc anar a córrer perquè són persones menors que han d'estar al meu càrrec...
1: No,
3: pues,
1: o perquè fa un calor com el d'ara i com pa córrer.
3: Lipotímies i no, cols de calor, no, ara parlant en sèrio.
1: Sí.
3: Però sí que és veritat que les persones acumulen moltes coses. I els xiquets, sobretot, si tenen 20 joguets, no saben en què jugar. Per tant, jo dic, si voleu coses noves...
1: Però això la culpa ha sigut vostra, dels pares, de tots. Bueno, i dels tios de cervellats com jo, que tot el que feia falta...
3: I després, que la... no sé si eres germà macho o germà xicote, sí, però el germà xicotet ho té molt mal en la vida. Perquè hereta moltes coses i sempre
1: perdona,
3: li diuen...
1: Perdona?
3: És el germà
1: xicotet. Tu eres la xicoteta?
3: No, jo sóc la major.
2: Ah, val.
3: Jo sóc la major. Jo dic...
1: Com s'atreveix a dir això? Però si el major és qui, de repent, quan naix el xicotet...
3: No,
1: el
3: jo no ho veig així,
1: no.
3: Clar, però ja ara no estic parlant de coses materials. Estic dient que el major
1: té tot haver nascut antes.
3: El major ho té... El major ho té tot nou i el xicotet ho hereta tot. Per tant, mai li compren res en l'excusa de que ja ho té. Mm. És que jo ho veig en el meu fill, que ell vol coses i té lo de la seva
1: però
3: germana.
1: Però això avui dia els pares contemporanis també ho feu,
3: jo
1: que
3: sí.
1: Reaprofiten les coses.
3: De fet, ahir el meu fill anava en una taula de surt del Decathlon, moníssima, sí, de color rosa, plorant, que volia la de la mica era blava, li vaig dir, t'aguantes? La
1: teua rosa. I tens la hereta.
3: I tens la de

0: Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagún Revi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
4: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
5: Imagineu-se que estem parlant de Ceuta, que és un lloc que mitjanament podríem tindre controlat i localitzat i d'una forma o altra saber de forma real el que està passant allí. Pues ni en un lloc com ixe, que és nostre, ho sabem. Vull dir-vos que vos feu una idea de quan vos parlen de Gaza, de Sierra Leona, quan vos parlen de qualsevol altre lloc del món on les coses estan complicades i on hi ha tantes versions diferents, depenent de cap a on bufa el vent o la pasta que es maneja ahir o els interessos que n'hi hagin, com serà la veritat o no. Només vos pose i vos faig eixa reflexió. I estem parlant de Ceuta i d'interessos, entre cometes, diplomàtics o polítics, sense anar més lluny. Després ja estan totes les qüestions de la pasta. Està així el clan del queroseno, per tant, l'únic que els importa és el queroseno.
6: Totalment.
5: La gasolina, com si ells anaren, jo què sé, en patinet tots els dies o en avió, no els va ni els toca de prop. Jo ahir...
6: Vas posar gasolina.
5: No, li vaig posar gasolina a la moto... I vas dir, però si és que em costa el mateix posar-li gasolina ara a la moto de lo que em costava fa un any posar-li al cotxe. És flipant lo que ha pujat la gasolina. Dic, sí. I així, mira, l'eclipse.
7: No, nosaltres...
5: És que, què voleu que vos diga?
7: Som tàndem combustible. Som tàndem queroseno, diésel, gasolina, perquè al final jo vinc en cotxe. Jo, i el seu dia, crec que estaves en redacció, vinc en reserva. Igual me mateix anar pegant...
5: No, tu saps que la reserva vol dir que està acabant-se i que en algun moment et quedaràs sense gasofa.
7: Igual té que vindre algú a recollir-me. Crec que això continua sent un delicte, no? Me podrien multar.
5: Fer autostop, sí. Fer autostop no es
7: pot. I quedar-me tirat per no tindre combustible, crec que també.
5: No ho sé, mira, això no li va preguntar. Crec que també. Tendré que preguntar a Mari Carmen quan torni.
7: Crec que també, però clar, és que he vist este matí...
5: Por dejadez.
7: Claro, és que he vist que U79, U79.
5: Vale, perdona, i serà low cost,
7: no? Diésel, crec que sí.
5: Sí, en low cost, clar, en la gasolina era normal, vaig a mirar mentre xerreu.
7: Pues mira, la gasolina i el diésel estan continuen en carència com diem, el litre de gasolina es situa ja en el U79, està quasi en els 2 euros. Per fer-nos una idea, omplir un depòsit de 50 litres costa aproximadament 84 euros, si és de gasolina costaria 84, si és de gasolina, 90, si és un diésel. Aixina que jo ja no sé si és més car viatjar en avió, viatjar en cotxe, si lo millor estem donant-li argument a Sergi per a que no viatge, se queda en casa aixina sense consumir absolutament res, però darrere del que suposa encarir els combustibles, que vos recorde que venen també perquè s'han llevat totes les ajudes que n'hi havia darrere per a que no ens costaren el que s'està costant, està també el que s'està encarint tots els productes que han de vindre així d'alguna manera.
6: Correcte.
7: I que s'està incrementant el preu que arriben.
6: Sí, està pujant tot i al final això repercutirà en que pujarà l'IPC el mes que ve segur.
5: Però no passa res.
6: Però no passa res.
5: Està l'eclipse.
6: Però
5: l'eclipse mos ho solucionarà tot.
6: Jo te recomane que el queroseno està en el moment perfecte perquè te puguis anar una escapaeta.
5: Ja, però és que el meu cotxe, o el teu, o el d'ella,
6: no,
5: o el de qualsevol,
6: no,
5: en una gota de queroseno explotaria quan el posaràs en marxa. No fa falta que li omplires el depòsit, tan sols.
6: Si m'has dit que te feia mal la cama per anar a Sorita. Com vas anar en cotxe?
5: No, me tindré que anar... no vos he dit on vaig, perquè no ho sé, de fet, si em quedaré així de retim-me...
6: No et veig jo
5: quedant-te
6: en casa.
5: Totes les nits,
6: no et veig jo quedant-te en casa.

0: No sé, home, en casa no, però puc estar menjant-me tot el temps, fer-me el riu tres o quatre voltes, fins que el gos es quedi sense ungles, també puc fer-ho, no? A base de pujar i baixar per el llit del Túria. Però, a veure, és que no som conscients de que qualsevol que vulgui manejar-se una miqueta va costar-li una pasta.
1: Va costar-li més.
0: Lo de la moto, molt en part, era un poquet conya, però sí que és de ver, és que li vaig posar vaig posar una escopinyà, no va arribar a més, no eixia res d'ahir en 15 euros que li vaig posar a la moto, que 15 euros ja són per una moto. Sí. Dius, bueno, pues, no sé si algú estarà pensant en això, però... Ara igual, perquè estem tots molt contents que se n'anem de vacances, però en el moment en què n'hi hagi que agafar els cotxes, per anar i vindre de treballar, per una banda, mentre estem promulgant que no visques en la ciutat, viu en un poble prop de la ciutat, o bueno, a 50 quilòmetres tampoc és tan lluny, i tens autovia i tal, i diràs, sí, però jo com me puc permetir el lujo de treballar i anar i vindre tots els dies de 50 quilòmetres? És que se te menjarà més el consum del teu cotxe que el que ja pugues pagar de vivenda, que ja està també prou difícil. Està fent una poreta la volta al col·le.
2: A veure, és que el que comentàvem és que la pujada, com arriba després, també és aquesta retirada progressiva de les ajudes als carburants, que, bueno, pues que d'alguna manera estaven tapant el que era la situació real, ara se trobem en una realitat en la que la pregunta seria si és una situació puntual o és que ja anem cap a una nova situació general en la que pràcticament...
0: Tot... A una nova normalitat d'impossibilitats, no?
2: Exacte. És, com dirien en ma casa... pagar per viure, bàsicament, tal qual. Perquè se'ns estan menjant vivenda, clar, també diuen, bueno, utilitzeu el transport públic, si no estan donant els recursos per utilitzar el transport públic, com arribem als llocs si tampoc podem utilitzar el transport públic?
0: Però és que el transport públic també pujarà, evidentment, si els recursos estan pujant, també
3: però
0: res es quedarà més preus, clar.
3: El transport públic, i al final... Si no tenim més transport públic, tampoc anem a poder deixar el cotxe i anar en transport públic.
0: De totes formes, el transport públic no és la panacea, perquè vos recordo jo que així n'hi havia un senyor, i parle del senyor que governava així, que dia, te li dies, bueno, és que no puc aparcar baix de ma casa. Bueno, és que arribarà un moment en el que no podré entrar en la ciutat. Bueno, és que no sé què. Pues agafa el transport públic o la bicicleta ja puestos per donar més pistes. Pues sí, si el pareix quan vinga del poble, aniré en les maletes, en dos gossos i tres gats, en la bicicleta, si el pareix, perquè qui em portarà a mi a esta casa? Clar. I quina obligació tinc jo d'anar en bicicleta a esta ma casa, que no tinc dret a arribar com em doni la gana a aparcar, i ja no aparcar, sinó tan sols poder descarregar com una persona normal, no només l'equipatge, sinó una persona, i això la Tamayo té raó quan ho conta, una persona amb necessitats especials que no pots baixar-la ni en casa perquè no tens lloc per poder baixar-la.
3: Sí, perquè és que s'han incrementat els... Ai, ara no m'hi sé el nom, este, de los...
0: El què?
3: Chico, el marrón, els contenidors.
2: Els contenidors per al reciclatge.
3: S'han augmentat...
2: Que per cert, jo porto un embolic en el marró que no me puc aclarir.
0: Orgànic.
2: Sí, però... Despeses
0: tot el que es pot... tot el que penses tu que aprofita després per alguna cosa i des desfà...
2: Ai. Jo he afegit un pual més en ma casa i quan me pregunten els meus fills... Cada dia dono una resposta, cert? Si me diuen, este és per al marró o per a l'orgànic? I jo no sé molt bé distingir entre... el contenidor de sempre i el marronet.
0: Però si tu posa... Bueno, almenys és que n'hi ha per així, n'hi ha dibuixos que tu posa. Un bolquer, per exemple, tot i que el que n'hi ha dins del bolquer és orgànic, el bolquer l'has de tirar al gris, perquè és algo que s'ha de tratar de nou.
2: I jo m'he passat mitja vida tirant-lo al plàstic, perquè estava fet de plàstic.
0: Claro, el vidre és un drama, perquè resulta que uns vidres sí que pots tirar-los al contenidor del vidre, però altres vidres... que tu dius, però si és vidre, no pots tirar-los al contenidor.
3: Correcte.
2: Pues això no sabia.
0: Són coses molt rares totes.
2: Crec que hauríem de fer cursos de reciclatge, perquè jo volem fer-ho bé, segurament l'estic liant pràcticament.
0: I així de tot el reciclatge costa una pasta. Tots els que paguen un impost de reciclatge sabran que, encara que visques en el lloc més inverosímil, saps que, bueno, no, en un poble normal, jo què sé, en un poble de la Vall d'Albaida, per exemple, com Salem, pagues 100 euros a l'any, per lo menos, del tractament de residus, sense anar més lluny, i això és el reciclatge. Però, en fi, que la gent no sap que el plàstic es pot tirar al plàstic, perquè no és plàstic. El que passa que hem generalitzat que és plàstic. Són envasos.
2: Envasos,
0: i els envasos van allí. Els taps, per exemple, els taps dels tarros, del tal, de no sé què, van allí. En canvi, els altres van en companyia del plàstic. Bueno, és una història, una moguda.
2: Jo he de dir que quan m'embolique molt sí que vaig al lloc este que n'hi ha en els pobles per a reciclar, que jo entre i li dic a l'home...
0: Els ecoparcs. Bueno, que també són un món, eh?
2: Jo vaig i li dic, mira, porta tot això. I ell m'obre el maletero i em diu, això sí, això allí, això allà, sí. I... si tinc dubtes, clar, no ho faig en el dia a dia, faré una vegada cada 15 dies.
0: Això així no va.
2: Ex-

0: Exacte.
1: I dius, doncs,
2: i on va?
0: Però ell té la resposta. I jo vaig allí i me sent molt...
1: Sí, sí, sí.
0: Mira,
1: sí,
0: ho
1: has
0: fet bé segur.
2: Clar, perquè ahí te guien...
0: Utiliseu i... l'Ecoparc, per favor. Si teniu dubtes, utiliseu l'Ecoparc.
1: Els millors que n'hi ha són els camions estos Ecoparc que van a alguns puestos.
2: Correcte.
1: Els senyors barris. I les senyores que van allí, que falquen el camionet allí i tal. Estos no els diuen que no a res. Tu vas allí, els portes un televisor. Això és bo, tot és bo, tot aprofita. Unes piles, no sé què. I en altres puestos no ho sé, però, per exemple, en els Porsche, en molts puestos sí que el donen una targeta que tal i com vas portant coses... Això va disminuint en la factura. Sí, sí que és de veres que n'hi havia gent que replegava la brossa de tot el poble i la portava i al final pagaven 5 euros només. Però...
2: Que meravella, no?
1: Claro. Però sí, sí, té les seues coses. Que portes piles, que portes això, que portes l'altre, pues ahí van descomptant.
2: Bueno, de fet, en València, el EMTRE, que al final és un organisme municipal, però no supramunicipal, si tu te descarregues l'aplicació de l'EMTRE, això per tots els països de València, i la contornar s'interessarà.
1: La contornar, quina és la contornar?
2: Totes les comarques, o sigui, l'Horta.
1: L'Horta.
2: L'Horta. Vas a l'aplicació, tu vas a l'Ecoparc mòbil i ensenyes el QR i se suposa que te descompten al
1: veus,
2: final de l'any
1: com allí dalt,
2: de la tassa Tamer.
1: Sí, sí,
2: la coneguda tassa Tamer.
0: Ai, mira, Àlex, això no ho sabia jo.
1: A més, no vols donar feina a la gent, doncs poses vigilants, ja que, mira, ja que el cotxe de la zona blava, verda, violeta...
0: Que follo porte.
1: És una espècie de Pokémon que porta càmeres i va fent fotos ells soletes.
2: Sí, sí.
1: Eixos agents que van en la maquineta, en el TPV este, mira, els poses a cada un en un grup de contenedors i que assessoren a la gent en el que n'hi ha que fer en el
2: tal
1: fem.
2: Tal qual.
1: En tots els pobles. Els agarres allí i els dius, mira, els assessors del reciclatge. I allí, persones, jo què tinc... La senyora, allí, jo què tinc que fer? O mira, i a banda no trencarien els pedals i els sistemes d'apertura dels contenidors que a voltes estan... vas i no saps com obrir-los directament.
0: Tota la raó.
1: O sigui que, veus?
0: Jo, mira, mentre esteu parlant, estic fent així un
1: es
0: treball...
1: Es nota que estem fent si abuelos i mos queixem d'aixes coses. És que el pedal del contenedor no funciona.
0: Jo m'estic marcant un margòmit i estic parlant així en la IA perquè estic buscant destí per les vacances.
2: Ah, molt bé, molt bé.
0: No, és que m'ho he proposat. A les dos, quan tanquem la paraeta...
2: Sergi, té que tindre un viatge.
0: Té que tindre un objectiu.
1: Té que tindre un objectiu en la vida.
0: Però estic així discutint en ella.
1: Que no siga acabar en algú.
0: Perquè tot el que me proposa... Tot el que me proposes és que me vas a dir que no.
2: Podries
0: que
2: matar un parell.
1: Que pare que el malo de l'inspector Gadget, que no siga, o el doctor, no.
0: Que Sergi, no, però és que estic preocupat perquè tot el que me diu...
2: En el menino. Este del doctor Gadget.
0: Mira,
1: el menino també el tinc, o sigui
2: que... Sí, per això, per això.
0: Àlex, necessito la teua ajuda, perquè li estic dient coses i me diu, mira, pots enviar-lo a Portugal? I li dic, no, mira, a Portugal no pot ser, no, perquè ja ha anat.
2: Dic, has anat a Portugal?
0: Sí, sí, però és que Portugal és un dels
1: és un lloc dels que tinc jo molt...
0: Dels que ha anat i no. Sí. Me diu Marroc i dic, tampoc és una bona idea.
1: Però estàs dient-li que és per mi?
0: Sí, sí.
1: O sigui, tu li has preguntat on no puc enviar a Sergi Olcina?
0: Li estic dient, mira, tinc un company i li estic donant informació. Ara li dic, mira,
1: no digui que sóc jo i veuràs com s'espanta l'Aia.
0: Ara li dic, mira,
2: no pot anar a
0: li agraden els animals i li agrada dibuixar, vol estar tranquil, una miqueta li estic fent. Me diu, jo l'enviaria a Àustria. Te ho dic perquè ho sàpigues. Salzburg, els llacs, el Tirol, pot ser un bon lloc per a ell.
1: Sí, sí.
0: Què t'apanya?
1: Si no es posen a cantar, perquè em posarien molt nerviós, pot ser que sí, sí.
0: Diu, Grècia també seria una bona opció.
2: Una illa grega? Una illa grega, Sergi?
1: També.
0: Suïssa, no ho veig. Suïssa no ho veig.
1: Suïssa estaria bé, però allà enmig, en rotllo Heidi.
0: I?
1: Sí, sí. Rotllo un franco 14 pessetes, allí, en un poble d'estos de les muntanyes.
0: I Croàcia? Croàcia també m'agrada.
1: No, sona xungo, no.
0: Vale.
2: No, està molt bé.
0: I me diu, així en Espanya l'enviaria a les Illes Canàries.
1: Pues n'hi haurà diferència de Canàries a Ceuta en estos moments, saps?
0: Vale,
1: espera que es compliqui la cosa, veuràs tu.
0: Continuem perfilant les teues vacances.
1: Sí. No m'envies a puestos d'estos, que no...
2: Menorca,
1: tot ple de gent. Ja si el París m'envies a Eivissa i que tinga que dormir en un contenidor, ja que estàvem parlant de contenidors.
0: És
1: que
2: no n'hi ha lloc per viure.
0: És que, mirar, claro. Molt... Vaig a dir-li, estàs renegant.
1: No, perdona, la que t'ha liat és la IA, no jo,
0: No, però jo estic fent-me un mal... Mira,
2: Itàlia ara... no te val res.
1: És que jo volia anar a Itàlia, però Meloni no em deixarà entrar.
0: No, Itàlia no és una bona opció.
1: Això és el problema, que no em deixarà entrar. Em dirà, tu...
0: Ai, mira, diu, vaig a perfilar-te una miqueta més. No l'enviaríem a Escòcia per els paisatges espectaculars
2: pues
0: en els que pot inspirar-se per a dibuixar.
2: N'hi
0: ha moltíssima fauna, castells, llacs... Molt bona
1: en un
0: ambient,
1: senyor
0: natura.
1: Al costat, en una gaita, fent-me sangrar els oïts ahí tot el rato.
0: M'encanta la gaita.
1: Les gaites,
0: m'encanten
1: les gaites?
0: M'encanten.
1: Mare meva, jo he vist so més horrorós que el d'una gaita en la vida. Tu també? Bueno, sí, i fins i tot els que ho practiquen ho diuen, les dolçaines, que n'hi ha molts que mos ho van contar en el programa. Els assajos es fan en els oïts tapats de lo que arriben a saturar-se de les dolçaines. Home, no, és un so de lo més agradable, no te digo. Claro, és un so molt estrident i tot té la seua mesura. Mos ho van contar.

0: un profe de dolçaina, eh? No m'ho estic inventant. Sí, sí.
1: Arriba, el tio Sergi sap molt.
0: Que arriba, no, jo no estic bé, però sé moltes coses. I, a veure, i va arribar a dir-nos que ja n'hi ha assajos i n'hi ha classes en les que, perdona, en, com si foren els que estan allà en el martell hidràulic en el carrer. És que una dolçaina continuadament tampoc té que ser el millor del món.
2: Ja, ja, sí, sí, pot
0: per a la sensibilitat auditiva. O igual que un tambor o qualsevol cosa. No, anem a veure.
2: Però, xico, te'n vas al monte d'Escòcia i segurament una caseta perduda.
0: No sé, a veure la trona on em porta. Ja
3: a mi m'agraden els rànquings que fa la IA, perquè diu, mira, de tot el que m'estàs dient, Irlanda només té un punt en contra. Punxa a favor, animals, paisatge per a dibuixar, tranquil·litat, poble i natura.
0: Bueno, en el gos no puc volar, perquè, per exemple, Ryanair, que van tan de guais, i se'ls deixen les persones per les finestres.
2: En Cocker, no?
0: Entre altres coses, no, no, ni en Cocker, ni en Chihuahua, ni en...
3: Però en un gat sí, perquè jo he volat fa no res, en un gat al costat.
0: Ryanair no permite mascotes, busqueu-ho.
2: Això no pot ser. Jo he volat en un...
3: Vale, vaig a pedir...
0: I vos ho dic perquè els viatges de Portugal... que se fan en Ryanair, Ryanair no deixa volar la mascota.
2: Igual ara ja han canviat.
0: Ja. Pues més es valdria, perquè o són pet friendly o no hi ha res a fer. Home, vola en la bodega, crec que com a molt, però jo al meu gos no el clave en la bodega. Si se'ls volen les persones per les finestretes, com per deixar un ser viu en una bodega. Però, vamos, ni viu ni mort si l'ha de portar en Ryanair. No. Veus com jo no puc anar a ningú
2: puesto? Que no, pot ser.
0: Sóc el Sazatornil de... Que no, Ryanair, no.
3: Vueling, ixa la teua companyia.
0: Veus, ixos són moderns, no?
3: Ara mateix vaig a posar.
0: Home, no, si el París vas a fer-li la a Plus Ultra.
3: Però que ho tinc... També li l'han fet fa un rato. Així parlen del que fa
0: falta. Que ningú sabia, li ho ha dit a l'Esbert, dic, és que ningú sabia ni que existia aquesta companyia, perquè tu hagueres dit, vamos a rescatar Iberia, i tu has, bueno,
2: Iberia, o Air Nostrum.
0: O la Renfe, o Air Nostrum. No, Plus Ultra, que a mi em sona a èpoques passades, com a mínim.
3: A mi me sona a un bono que te donen.
2: Clar.
3: Plus Ultra.
0: Dius, però això existia.
2: És un nom un poquet raro.
0: És un poquet rancio per ser una companyia aèria, però en fi, no sé.
3: Quant pesa el teu gos?
0: Uns 13, per ahí.
3: Anem a ficar-lo fit?
0: Claro.
3: Anem a ficar-lo...
2: Bueno, un coquer...
0: Que el pareix molt o poquet?
2: Molt.
3: Tu digues que pesa...
0: Molt? Pues si el dic que es gaig pesa en 7 i mig, al·lucines.
3: Tu digues que pesa 10. Digues que pesa 10 i te'l pots endurar molt.
0: Però, una cosa...
3: En la cabina, en tu.
0: Però els gossos...
2: Escoltat en cabina.
3: Clar, ho he buscat en cabina, directament.
0: Sí, però els gossos no són com les maletes que tens que clavar-los en un medidor d'això.
2: Que no, animal.
3: No. Tu dius que pesa 10 quilos. Mira, jo el meu fill, quan vaig al supermercat, els carrets estos que porten la cadireta...
2: El poses amunt.
3: Fins a 15 quilos, pesa 18. Però jo sempre dic, no, pesa 15. Qui me diu que no? Va pesar-lo allí?
2: No.
3: Vol anar allí damunt? Què preferís, que li desmonte tota la
0: parada? Però en els aeroports sí que s'ho prenen més en sèrio. L'altre dia jo, quan vaig acompanyar la xiqueta, escolta, tu, la de filtros que passen, ni que fora allò, impressionant, eh? Una so, un medidor, un tal, una porta sí, l'altra porta no, si tu tenies VIP, si tu tal, i dius, perdona. I després desapareixen en ixe portal espaciotemporal, que és abans del duty free. Sí, que és un poquet com anar a Disneyland, que abans d'eixir dels puestos intenten enganxar-te en alguna cosa per soltar-te la pasta, i allò és un forat espaciotemporal.
2: Totalment.
0: És com la pel·li de Stargate, entren allí i apareixen en Irlanda o en Japó. Allí és on desapareixen.
3: I saps el que més mola, Sergi? Que tu vas per els núvols i és de nit. I tu estàs allà que estàs morint de son i de sobte baixes en un aeroport i està tot ple de llums, tendes, i tu dius, en quin dia visc? Són les 4 del matí, els meus fills estan comprant xocolata, però si deurien estar dormint. Però tu entres en aquesta enganyifa que forma part de viatjar.
0: I és un forat espaciotemporal, perquè tu dius, bueno, ara baixaré com quan baixes del cotxe i que tinc unes ganes de descansar. No, que el trobes una mega botiga en la que les coses valen una pasta indecent més que la gasolina.
3: 10 euros
2: l'any. Això t'anava a dir.
0: I dius, però tu eres jo soy tonto, vas a enganxar-me en lo que valen les coses així. Molt necessitat tindria que estar d'un souvenir o de beure d'aigua.
3: O viatjar en xiquets. Tens aquestes dues opcions. O estar molt necessitat o viatjar en xiquets que demanen de tot.
0: Xocolata més car del món.
3: I beuen tot i al final dius, pues, una cosa. I estem ahí una hora diguent, teniu este pressupost. I estan una hora diguent, 8 és més que 9, 9 és més que 10. Feu matemàtiques. I al final van a la caixa ja, bueno, has invertit.
0: I tu com si estigueres en el centre d'Abu Dhabi, allí tot ple de llums i coses i marques i tal, i la realitat és que tens que eixir d'allí com siga.
2: Tal qual, tal qual.
0: Això és la veritat.
3: Vale, Sergi, doncs...
0: En Vueling. A partir de Vueling puc anar on siga.
3: Ara anem a posar Vueling. Vols que isquen durant el cap de setmana i que pugues anar en cabina en un gos... En un gos tens prou o també té que anar un gat?
0: No, me n'enduc uno, que en uno ja vaig prou. La resta que es queden així.
3: I jo te porte la motxileta esta de porteo que quedarem tu i jo.
0: Sí, la motxileta la tinc nova.
3: Veus?
0: Sí, d'estes de...

0: de lo que feien antes la gent, com es deia, això de l'Interrail, que es deixaven ahí posant...
1: La motxilla
0: és
1: nova?
0: Sí, tinc una motxilla. És que la vull estrenar, jo soc molt tonto, la vull estrenar quan comença

0: pega totalment.
1: A mi em pega ser si el Don Cooper.
2: Sí, sí, te pega, te pega.
1: Al final és que no estareu bé, sereu vosaltres.
0: També, també.
1: En fi.
0: Tenim cosetes d'internacional?
1: Sí,
0: o
1: sí.
0: O tu avui dius que no te'n vas si no te'n vols anar?
1: No, el que vaig a fer és que mentre tu contes les coses d'internacional, jo vaig a preguntar-li, vaig a dir-li a la IA que sóc jo.
0: Què li vas a dir?
1: Pues que sóc jo. I que a partir d'ahí, què en recomana? Ella sí que en coneix.
0: Però tu posa-li a la IA que eres tu, claro. I que el que t'agrada, que això és molt important per a que la IA puga fer una criba les coses que vols fer i les que no vols fer en vacances. Perquè si no se lia, i és un poquet complicat poder... Bueno, Àlex, que sé que tu te...
2: Que no sé,
0: avui no t'he portat.
2: Ah, no?
0: No t'he portat perquè continua igual que l'altre dia.
2: Bueno, sí,
0: quin dia vas vindre?
1: És que parlen del queroseno com si estigueren traficant en substàncies
0: peligroses. Tu només has de pensar que estem en el moment més crític a nivell de viatges, que és quan més queroseno s'està despilfarrant.
2: Totalment, que a setembre pleguem.
0: Que a setembre arribem i que en setembre tot va anar a millor.
2: Efectivament.
0: Vull dir, tu tens que pensar, la gent viatja en agost, per què no vaig a viatjar jo en setembre?
2: Ahí estem,
0: si m'agrada. Si n'hi ha queroseno en agost, com no va haver en setembre?
2: Perquè és de veres que, Mireia, el dimarts vaig passar-ho malament. Això de lo del trombo este que te podies morir en directe.
0: Mira,
2: jo
0: Àlex,
2: vaig tindre malsons.
0: Jo he tornat esta setmana de vacances i entre el primer dia sí, no sé qui va ser que me va veure morena i va dir melanoma. El dia següent va veure Pilar Tamayo, me va dir vol llarg, me va dir trombo. Sí. I jo el dimecres li vaig dir a Sergi, igual no baixe. Me quedo en la redacció, quasi me volen tots, i no baixe que me diguen que viatjar és una cosa...
2: Tal qual, o sigui, no ho havia escoltat això mai.
0: Lo del trombo?
2: No, sí, tu ja. No...
0: A veure, jo crec que com tot és una cosa que està ahí, no és una cosa habitual, sí que passa.
2: Sí que passa.
0: Passa sobretot en determinades persones, en determinades patologies.
2: Sí.
0: Si tens algun dubte, sempre pots preguntar-li al metge de capçalera.
2: Totalment.
0: Però, per favor, no automediquem-se abans de pujar a un vol, perquè lo normal és que tot vagi bé.
2: Clar.
0: I que tu te ho pugues passar bé, tornes i vagis en perfectes condicions, Àlex. Així que
2: molt
0: anem
2: bé.
0: A parlar...
1: Estic fent una abuela d'estes en les que no trobe...
0: No trobes?
1: En el mòbil. Només fas que passar els iconos estos i no trobe el que toca.
0: Te queden 6 o 7 minuts, Sergi, perquè vull que m'ho contes.
2: Ràpid.
1: Bueno, la IA de Google és més bàsica que una botilla. O sigui que no m'ha aconsellat.
0: Ara sí m'ha motivat. Ara ja m'ha motivat.
1: Em vaig a preguntar-li a Copa Pilot, que és més, té un poquet més de coeficient que està.
0: Mira, no? Mentre Sergi li pregunta a Copilot, vos conte que com Donald Trump ja sabeu que ho compra i ho ven tot,
2: sí.
0: Igual que li han posat en Marroc una autopista al seu nom, doncs ara ella ha dit, mira, la xarxa social Zurz, que ja sabeu que Sony publica tot, perquè és la seva xarxa social, ara va fer una subscripció per a que, els subscriptors que paguen 100.000 dòlars al mes...
2: $100.000 al mes
0: puguen veure abans que ningú les seues publicacions. És a dir, si tu vols llegir els missatges de Donald Trump, els pensaments que té a les 3 del matí de vaig a atacar Ormuz, no vaig a atacar-lo, vaig a fer-ho ara, ja és l'última vegada, abans que ningú, pues pots subscriure't i tindre la informació abans que ningú i tu diràs, això qui va fer-ho? Pues se farà.
2: Se farà
0: perquè estem davant d'una nova manera d'interpretar la comunicació, els diners per la informació i una miqueta més el debat de si això, fins a quin punt està bé.
2: Molt de trellat no té. I sento un president dels Estats Units encara menys.
0: I siguen, bueno. I siguen Trump, tampoc mos estranya.
2: Totalment.
0: Però bueno, ara vos dono una notícia que sí que és una cosa més bé seriosa, perquè un tiroteig a una escola de Tailàndia ha deixat almenys 7 morts. És una de les notícies en les que ens hem desditxonat este matí. Un nou episodi de violència en un centre educatiu que s'ha també cobrat la vida de la persona agressora. Sembla que n'hi ha una commoció especial a Tailàndia i que, bueno, jo he estat fa... Les companyes també
2: fa no res.
0: I dic, és un país en el que no he tingut mai cap sensació
2: d'inseguretat,
0: però és veritat que està prou ja estereotipat allò d'atacar en escoles i en instituts.
2: Yeah.
0: Era algo que sovint ens venia dels Estats Units, però s'han trobat en esta notícia també i volíem comentar-ho. I a Argentina, que també les protestes continuen al carrer per una llei sobre els desnonaments. Milei també se li està posant la cosa complicada, però volia acabar parlant-vos d'una carrera solidària. No sé si Sergi...
2: Encara està ahí.
0: Continua.
1: És que la IA de Google es pensa que jo sóc la bordeta d'ací de la Comunitat Valenciana i només m'envia a la Vall d'Albaida, que no me la conec ni res. Al Bou Clar, a la Serra de Mariola, al Coll, que tampoc me'l conec.
2: No te'l coneixes,
1: als
2: no te'l coneixes.
1: Que tampoc me'ls conec.
0: Pues mira, jo te vaig enviar a la Chicago Ducky Derby, que és una... És un,

0: una carrera...
1: Només falta que em diga, vés-te'n al bioparc per la teua passió pels animals. Què, a veure? I Gemini diu que... diu, para alguien que pase el año pegado a la actualidad, los micrófonos y las escaletas con horarios al segundo, lo mejor es que rompas el ritmo y cambies el chip.
2: No sé si això és
1: això
2: possible.
1: Tampoc me monto jo una intel·ligència artificial. No?
0: Però una cosa, em poden donar respostes més concretes? A mi no m'agrada això, això és palla.
1: Que me'n vaig a la Vall de l'Aguar, a los cañones del Júcar o als Ports, que no es conec, els Ports, vaig anar als Ports, no anant mai.
0: Però li has posat que vols dir de la Comunitat Valenciana?
1: Sí, sí, sí, no li ha dit que en lo que sap de mi, que m'envia un puesto.
0: Però
1: dir-li
0: que...
1: Que vaig a Fontanars dels Alforins, que tampoc es
2: molt
1: conec, ni Utiel Requena, no anant mai en la vida, no.
0: També et
1: no.
0: A veure l'eclipse?
1: És raro que no... O que fas un apagó de 48 hores. Bueno, però per això em farà falta una dosis important d'ansiolítics i hipnòtics, no? Perquè,
2: perquè tu és impossible que pares.
1: Tenint en compte el que dorc jo, no, de forma natural no podré fer l'apagó. O sigui que
0: com
1: no el vaig fer ni quan es va produir l'apagó de deberes, imagina't.
0: Jo te vaig el dilluns i encara escrivim. Jo vull canviar la secció a un lloc que no n'hi ha xarrumin.
1: Ella sap que jo estic ahí tot el rato.
0: Per això, que no n'hi ha xarrumin ni contacte en l'actualitat.
2: En la humanitat.
0: Que ahir vaig preparant la nova temporada mental però no, que no la vaig executant en...
1: Pobre, si vaig a un puesto, té que ser un puesto on no passa res.
2: On no passa res.
1: És que no puc anar ni a una granja. Si n'haig un bitxo, serà notícia.
0: Ja se'n t'envia. Vols anar-te'n al búnquer de Putin?
1: Això t'ha anat molt mal.
0: Al búnquer...
1: Escondir las perras de Sánchez. Pues, escolta, en la teoría que me llevó el titular, Sánchez manda
0: no.
1: Sus perras a la mareta Sergi, antes que a él.
0: En el búnquer de Putin no pasa res.
1: Sí.
0: Está pasando fuera y ella está
2: totalment.
0: Ahí, si no le pasa absolutamente res.
1: No tenen ni que netejar en el búnquer de Putin.
0: Es que no se fía ni del que va a netejar.
1: Pero si yo mateixa no té que netejar ningú allí en el búnquer de... Es que no n'hi ha ninguna opció válida. És a dir, ja m'ho pensaré d'ací a les 2.
0: Pues mira, jo volia enviar-te al búnquer de Putin perquè la intel·ligència dels Estats Units diu que Putin podria posar a prova a la OTAN amb un atac limitat contra un país aliat. Ho ha dit The Wall Street Journal, que els serveis d'intel·ligència estadounidense estan molt ocupats entre vigilar a Trump, que no li passa res quan va xorar el golf, i aquestes coses, autopistes,
2: sí,
0: mundials
2: sí,
0: i demés,
2: sí.
0: I... Veure què passa ahir en Caputi.
1: Però
0: Caputi.
1: Ara, en sèrio, ningú pensa que a Trump, degut a l'edat, el físic i les seues pròpies incongruències que l'envolten, ja li passen coses de forma fortuïta perquè li tenen que passar, igual que li passen a les persones de la seva edat.
2: Ja.
1: Anem a veure. Si li passen al papa... que tropeça, que tal, que no sé què, pues a ell també li passaran, no va estar ahí...
0: Bueno,
1: i en
0: aquest
1: color de cara, més encara.
0: Vols dir que tenim que esperar a que Trump tropece?
1: Sí.
0: Però pot tindre un tropeçó electoral.
1: Tard o pront te tropeçarà.
2: En breu,
0: un tropeçó
2: en breu.
0: Electoral en breu no estaria malament.
1: No crec jo això.
0: Ara quan comence...
2: No creo res.
0: Quan comence octubre.
1: No, jo en l'electorat no crec. Està gent, a veure, però si són incongruents del tot. El van votar, ai, Trump, no sé què... I els vendrà, i els vindrà una altra pel·lícula i dirà...
2: És de veres,
1: sí, li la compraran enseguida.
2: Li la compraran.
1: Sí. Jo no crec massa en que siga un bac electoral lo que puga en Trump.
0: Tu esperes... anem a fer un...
1: Una porra.
0: Anem a fer una porra.
1: Una porra de com acabar
0: ja
1: el Trump.
0: Ja saps que la del Mundial la vaig guanyar.
1: Sí.
0: Vale?
1: Sí,
0: la del Mundial, la del Mundial però...
1: Ja, però ahí juga amb ventatge, igual que en Trump. És que crec que de tots la que millor coneix a Trump és ella.
0: No el coneix ni Melania, que se gitane tots els dies.
1: Bueno,
0: per almenys a la Casa Blanca.
1: Se ell tots els dies, diu.
0: Això vull dir a Trump, pobre.
1: Això vull dir a Trump. No que es gitara, sinó que el mirara com a mínim a la cara.
0: A mi m'han dit que Melania té, li ha deixat a Trump allà un palet en la mesilla de nit i li ha dit, mira, tu agarres el palet i me fas aixina, me tapes un palet, i el tornes a guardar i ja no t'arribes
1: a ell. A ella, perquè ella, a ell, ni en el palet.
2: Ni con un palo.
1: Ni con un palo, anda que no. Si no, esta dona no tindria aquest aspecte, li s'haguera pegat algo directament.
0: Sergi, te desitjo lo millor, no vull que vagis ni a Rússia.
2: Desconnecta, per favor, desconnecta.
0: Que desconnectes, per favor, que te'n vagis a un lloc ben bonic, si pot ser en Europa millor.
1: Però esteu tirant-me, si el que es queda en el programa sóc jo.
0: No, estic acomiadant-me de tu en antena.
1: I vostè que sóc jo, vosaltres.
0: És que me'n vaig d'alt i ja no te vaig a veure.
1: Ja no me veus, és de veres,
0: hasta
1: que ja no
0: veus. Acomiadem, entonces estic despedint.
1: Es dissoldrà i ja no la veuré.
0: M'agradaria començar la secció d'internacional de quan tu i jo tornem a coincidir.
1: En les visites que jo he fet per
0: ahir,
1: no?
0: En les visites que tu has fet, i això a mi suposa que
2: un gran logro.
0: De la frontera, no de la comunitat. Fija lo que te dic, eh? De la frontera espanyola. Aixina que, per favor, alguna alma caritativa que m'ajude a convencer a Sergi. Jo confiava en Àlex, però no, és que no el veig avui a Àlex tampoc molt convincent.
1: La frontera espanyola, al tanto que si tire cap avall, després tampoc em deixarien tornar a entrar.
0: Pues cap amunt o cap al costat o...
2: Anglaterra.
1: Que dius, mira,

0: Vaig a Casablanca.
1: Londres.
0: Comparar jo aquesta cara a
2: Casablanca. Però, Àlex, posa serio, que tu te fa cas normalment.
1: És una ciutat que està molt bé, pa
0: sí,
1: tot.
0: Sí, pa tot.
2: És molt cara, no va voler. Dóna-li una altra.
0: A veure, ni que jo fos així el tio Gilito.
2: No, però això ho veus.
1: Atenes. Atenes molt barat. Sí. Superbarat.
2: I ahir dibuixar, mira.
1: Chico,
2: escultures, inspiració.
1: El menys.
2: Mira, té perfil griego, míralo, míralo, veus?
1: Tens un aire grego, tens un aire grego.
0: En els caragols del moño se me... Sí, sí, sí, ho denota, sí, senyor. En fi, crec que ha vist passar ja a l'Epidia Bellver, que va fer el pròxim butlletí de notícies, i ara tornarem. Se ho hagin pensat o no se ho hagin pensat? Que ho passeu bé tots i totes. El programa no s'acaba, que continuem ara en 5-6 minuts. Fins ara.
3: Són les 12 del migdia.
4: A punt. Notícies.
3: Comencem pel trànsit, perquè dos accidents han complicat el trànsit en l'última hora. Una a Paterna, a l'A7, que arriba a originar 3 quilòmetres de cua, i un altre a Petrer, a l'A31, que genera 2 quilòmetres. I els parlem ara d'un frau. Detenen 13 persones i n'investiguen altres 4 a València i altres províncies en una operació conjunta de l'Agència Tributària.
5: Esta organització criminal es dedicava a defraudar presumptament l'IVA en el sector de les begudes alcohòliques. El frau arriba a quasi els 12 milions d'euros durant els exercicis des del 2018 al 2025. L'operació es va iniciar a Sevilla i ha tingut ramificacions a València, Còrdoba i Badajoz.
3: I a Alacant han detingut 4 homes, també a Múrcia, com a presumptes autors del robatori de 4 cotxes d'alta gamma valorats en 400.000 euros. Clonaven les claus electròniques, segons la Policia Nacional. Han fet escorcolls a Orihuela, entre altres llocs. Bé, i els parlem ara que la delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat que el cas de la dona assassinada a Benavís, a Màlaga, el 21 de juliol, va ser un crim masclista. Per tant, serien 36 les dones assassinades per les parelles o exparelles amb data d'avui, la pitjor xifra des del 2019.
5: L'assassí va confessar el crim i ingressar en presó, però no se sabia que eren parella fins que va concloure la investigació de la Guàrdia Civil. Ho sabem avui, després que dimecres passat dues dones foren assassinades a Astúries i Múrcia.
3: Ja ha quedat desarticulada una de les majors estructures criminals especialitzades en el tràfic marítim de persones en el Mediterrani. Utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per a transportar drogues d'Espanya a Algèria i en el trajecte de tornada traslladar migrants de manera irregular a les costes d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa.
5: Durant la investigació s'han decomissat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en més de 5 milions d'euros. Se'ls considera responsables d'almenys 64 episodis migratoris mitjançant els quals haurien introduït a la costa espanyola més de 2.000 migrants, amb uns beneficis superiors als 24 milions d'euros. Feien ús de mètodes molt violents per a protegir les embarcacions i repel·lir l'actuació dels agents. Hi ha un total de 78 persones detingudes, de les quals 27 han ingressat en presó provisional. Entre els arrestats hi ha 4 dels responsables de l'entramat considerats objectius d'alt valor.
3: I parlant de migrants, tenim més detalls de l'embarcació detectada a aigües del litoral d'Alacant amb un grup de migrants. Pere Conca.
6: Poc després de les 7:30, diverses telefonades al 112 han informat de l'albirament d'una pastera a prop de la cala del Tichimó de Benidorm. A bord viatjaven 10 homes. Segons els seus testimonis, procedeixen d'Algèria. Ara mateix es troben a la comissaria de la Policia Nacional de Benidorm a l'espera del seu trasllat al llarg del matí al centre d'atenció d'estrangers situat al port d'Alacant, on rebran una primera assistència sociosanitària. Esta és una de les poques pasteres que han arribat a la zona enguany, ja que el flux migratori es troba ara dirigit més cap a les Illes Balears, Almeria i Múrcia.
3: Gràcies, Pere Conca. Més notícies. Sanitat ha confirmat un nou cas d'antivirus en un turista franco-argentí aïllat al seu allotjament a Galícia. Això sí, és asimptomàtic i no haurà d'ingressar en la unitat d'aïllament.
5: El pacient que estava de viatge per Europa es va fer una prova a França, però quan es va confirmar el positiu ja estava a Espanya.
3: I avui volem fer la vista enrere per a recordar una tragèdia que va commoure tot Espanya un 7 d'agost, com el d'avui, però del 1996. 87 persones, 27 d'elles menors, van morir al càmping Las Nieves, a Viesca, a Osca. 30 anys després, el record de la tragèdia encara no s'ha apagat en el que és un dels desastres naturals

0: més greus de la història recent d'Espanya.
1: El que era un avís meteorològic per tempesta i granís es va convertir en una tragèdia difícil d'oblidar. Eren unes 600 persones les que passaven les vacances d'estiu envoltades d'un espai natural únic als Pirineus, al càmping Nuestra Senyora de las Nieves a Biescas, quan els va sorprendre la tempesta. Aragó era una de les comunitats autònomes que aquell dia tenia risc de fortes pluges.
0: I per últim, a estas hores, el futbolista Ferran Torres, que va marcar el gol que proclama Espanya campiona del món 2026, té previst reunir-se amb el president de la Generalitat, qui el nomenarà ambaixador i imatge de la comunitat. I parlem d'esports, futbol i el València, que ultima la preparació per al Trofeu Taronja amb el fulletó Almeida, Dani Hermosilla, en el centre de l'actualitat.
2: Què tal? Sí, efectivament, André Almeida ha tornat avui a entrenar-se amb el grup després de negar-se a acceptar el traspàs al Swansea anglès. El futbolista, que no compta ver a Carlos Corberán, tot i que el va renovar la passada temporada, està en l'espera de que s'active l'interès del Celta per els seus servicis. De moment, el club gallec no ha traslladat cap oferta per ell. Tot pendent de les gestions per a fitxar, per tant, un lateral dret, el jugador del Girona, Arnau Martínez, és Nesle Legit, però de moment l'acord sembla que no va ser fàcil. Recordem que demà el València, com dies, es presentarà davant l'afició al Mestalla, demà en el Trofeu Taronja contra el Newcastle anglès. El partit serà a les 9 de la nit i el podran seguir en directe per la nostra televisió. En l'Elx acabem, queda confirmat, després de confirmar-se el fitxatge de Javi Morcillo, el pròxim a arribar podria ser el mitja punta argentí Facundo Buenanotte, que ja està a la ciutat de les Palmeres per a tancar definitivament la incorporació a l'equip de Martín Anselmi.
0: Moltes gràcies, Daniel Hermosilla. Bé, Amparo Martín, vos diu adeu. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Es deixem ara, com sempre, amb Sergio Alsina, amb el programa Amunt i Avall.
3: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray, i l'últim test de pretemporada per al Levant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
7: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuïda la missió de vigilància i extinció.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
10: De tu a tu.
11: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: L'estiu, el bon temps, igual l'excés de bon temps, com ara, però també la temporada que ho porta així, el parlar de festes, i més en un programa produït per la Federació de Municipis i Províncies, com és este magazín matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Veritat, Marina?
1: Així és, i a ritme de música de banda com esta que estem escoltant, demà mateix donarà el tret de sortida a les festes del Verger. Casualitat que vinga ja a parlar d'això? Podria ser que no.
0: Però són les festes del Verger.
1: Són les festes de Verger.
0: Si no m'ho dius tu, no m'ho crec.
1: Jo m'ho sabia. I fins al pròxim 16 d'agost plenaran la localitat de la Marina Alta d'esdeveniments molt diversos.
0: Bueno, anem a saber com de preparat està tot, afegint a la conversa a Sergi Brogniez, que és regidor de gestes de la localitat. Què tal, Sergi?
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: Bon dia. Assistent,
2: com tu dius, últim en preparatius.
0: Bé, en l'ambaixadora del Verger, així en la ràdio, t'ha de dir.
2: Sí. Marina, la veritat és que hem estat molt bona publicitat, no ens podem queixar.
0: Sí, podríeu portar-la per anar difonent la imatge del Verger. Mira, està tota roja. Allà por el planeta, on fera falta. Bueno, escolta, la programació arranca amb ixe concert de l'Associació Musical de Verger, que inicia cada any les festes. Unes festes que tenen esta data marcada en roig en el calendari.
2: Sí, exacte. Demà ja comencem en el concert inaugural de l'Associació Musical de Sí del Verger. I després ja pues, tenim una setmana llarga, plena d'actes, plena de desfilades, tenim els morts i cristians, els actes religiosos, tenim de tot, la veritat.
1: Una miqueta de tot. De fet, el xupinasso de les festes és el dilluns, amb la tradicional entrada de la Murta, que nosaltres ho tenim molt familiaritzat, però Sergi, igual hi ha algú que no la coneix, conta'ns una miqueta en què consisteix.
2: Sí, l'entrada de la Murta ha sigut sempre tradicionalment l'acte que obri les festes i tant els festers majors com infantils van en carros, en els carros de la Murta, tirant per els carrers del poble, tirant la Murta i el baladre i demés que fan, tirant l'enramar pels carrers per a anunciar que ja comencen les festes i després acabem en la plaça de l'Ajuntament, en el xupinasso, que és el que inicia les festes major de Sí del Verger.
0: Per als que no siguin d'allí, què té d'especial este dia i este moment?
2: Pues a veure, és això, és el dia que tot el món ix al carrer en les quintades, les penyes, per a donar la benvinguda a les festes i després d'aquest acte pues, tenim la nit de paelles, que jo trobo que també és la nit que més agrada a tota la gent del Verger, perquè ens ajuntem tots en el carrer Major a fer la paella i és una nit super, super xula. Jo trobo que és l'acte que més agrada.
0: Després diuen que no hi ha que menjar arròs per la nit i en tots els puestos fan paelles per les nits començant pel Verger, veritat.
2: És l'únic dia de l'any que està permès menjar paella per la nit.
0: Menjar paella per la nit. No, de totes formes, estàvem parlant del primer dia d'una successió d'actes, un darrere un altre, però no és l'únic, n'hi ha molts més, no, Marina?
1: Efectivament, perquè més enllà dels moros i cristians, de què parlarem ara després, no sé, Sergi, quins altres actes destacaries de la programació, perquè si farem una llista, el repartiment de pa benet i fruita beneïda, carrosses i comparses, carrera de cintes, nit de paelles, ofrena... No sé, Sergi, si n'hagués de destacar un, amb quin et quedaries, quins contaries a l'audiència?
0: Que no siguin les paelles, clar.
2: No, jo penso, sí, també un dels altres dies que agrada molt a la gent i que ix és el dia de carrosses i comparses, on també moltes quintaes i moltes colles d'amics s'ajunten, fan comparsa o fan carrossa i desfilen pel carrer del poble i tota la gent ja veureu. I enguany tenim l'al·licient que coincideix en l'eclipsi, que aixina que...
0: Ah, doncs coincidiran les festes en l'eclipsi, sí. És que és de veres.
2: Sí.
1: No sé jo, és més clar.
2: En la desfilada de carrosses i comparses coincidirà.
1: Uh-huh. Molts d'estos actes tenen lloc per la vesprà, però la sort que tenim és que som un poble que fem molts actes matí, vesprà i nit. No tenim parar, igual mos dona col que bleda. I clar, jo no puc evitar preguntar-te, Sergi, per la batalla d'aigua, que per a molts és una cita ineludible, especialment per als que som de Verger, i que tampoc és molt coneguda per a la gent que és de fora, no?
2: No, la veritat és que és un acte que jo trobo que no sé si es fa algun poble més, i pues, això és plenar el carrer Major enguany hem fet un canvi, en lloc de contenidors d'obra portarem piscines pel tema de seguretat i demés. També tindrem tobogans aquàtics, tindrem jocs aquàtics a la piscina, però sí, la batalla de l'Auia és això, plenem la plaça Major de piscines, carregades d'Auia i la gent a Poalà és per a refrescar-se, perquè en agost fa molta calor.
0: És que jo crec que en totes les festes dels pobles que es celebren en l'estiu, sobretot en agost, hauria d'estar instaurat almenys un dia de les festes que fos una espècie de celebració aquàtica, tal i com està posant-se la cosa, mentre no falta l'aigua, clar.
2: Sí, sí, per sort enguany sí que tenim aigua. Fa dos anys la van tindre que anul·lar per la sequera que teníem. Enguany tenim els pous amb bona capacitat i tenim aigua perquè, com ha sigut una tardor i un hivern prou plujós, tenim aquesta sort. Però sí que és veritat que per una part està el component lúdic de refrescar-se i demés, però per l'altre tenim que estar vigilant pel tema de sequera i demés. Mm. És un poc complicat.
1: Sergi, ja per acabar, és molt curiós, igual molta gent no ho sap, antes les festes de Verger es feien a octubre i es van passar a agost perquè sempre plovia.
0: És a dir, perquè ploïa les vau passar que...
1: Efectivament, no sé si en la calor que fa, Sergi, ens hauríem de repensar, no sé si enfocar les festes d'una altra forma o fer-les una altra època de l'any, perquè cada volta la cosa està més complicada.
0: Sí.
2: Sí, la veritat és que en agost fa molta calor. Ja en guany possiblement siga l'agost més fresquet de lo que ens queda per viure, i no sé, és un debat que no l'hem de decidir nosaltres com a ajuntament, sinó que l'ha de decidir el poble a veure què vol fer. I sí, antes es feien en octubre, es van canviar per la pluja, ara es fan agost, i la veritat és que hi ha actes que es fan molt pesats, sobretot per a els festers que van de traje a la una del migdia. És criminal, i tenim que vetllar sobretot per la seguretat de les persones.
0: És curiós que, jo no ho sabia això, però més d'una volta, com de broma, en este temps de la ràdio hem comentat moltes voltes que al pas que anem igual n'hi ha que canviar les festes en un poble o en un altre, no? Perquè no quadren precisament en la forma en què es va vestit, en alguns dels actes, etc etc. Ja resulta que en el Verger això ho havíeu fet i ara esteu pensant en tornar a fer-ho. Bueno, si ja ho va fer una volta, ho podeu fer altres. Tampoc passa
2: sí,
0: res,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Sí. En fi, Sergi, sí, moltes sí. Gràcies, que tingueu unes bones festes. De totes formes, tant per a visitants com per a propis, per què no s'han de perdre les festes del Verger?
2: Pues perquè tenim una setmana carregada d'actes. Tenim, com bé ha dit Marina, des de pel matí fins per la nit en les revetlles i concerts i demés. Tenim molts actes per a tots els públics, molt divertits, i el Verger, ja ho diu el refrany, on ningú és foraster, així que tot el món és benvingut.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs això està bé saber-ho.
1: Som molt bon poble i molt bona gent. Què vaig a dir jo?
2: Sí, sí, sí.
1: Moltes gràcies, Sergi.
0: Cuida,
2: bé, adéu. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bones festes. Fins ara. Adéu, adéu.
2: Moltes gràcies.
1: I, Sergi, la que hauria de ser una parada pràcticament obligatòria a festes de Verger i on ara volem parar és a la gran entrada Moro i Cristiana, que té lloc el 15 d'agost, en què gaudim de la desfilada de les 14 filades Mores i Cristianes del Verger.

0: curiós, la gent que venim dels moros i cristians, com tenim d'interioritzar tota esta música i algunes de les peces que sonen any rere any, inclús en els concerts, referides a les mores, a les marxes mores o als passodobles i a les marxes cristianes. En fi, anem a conèixer un poc més de prop el paper dels moros i cristians a la festa, saludant a Anna Rubio, que és membre del Consell Moro i Cristià que organitza la gran part d'esta festa. Anna, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bon dia als dos.
0: Nervioseta ja o què?
1: Molt.
0: Veritat, perquè estàs pendent tot l'any de que arriben estos dies, dies que després passen sense donar-te compte.
1: Estem pendent set dies de la setmana, 24 hores, tot l'any, preparant-ho tot, per a que tot isca al mil·límetre. Sempre se'ns escapen coses, però bueno, ho intentem.
0: La vida no és perfecta, o sigui que s'intenta fer tot lo possible. Bueno, què mos contes d'eixa gran desfilada del 15 d'agost?
1: Pues, què voleu que vos diga? És el dia que tots estem esperant. És un acte que es viu amb tantíssima intensitat i emoció que jo crec que preguntes a qui li preguntes va dir el mateix que jo, que és emoció pura, esforça, és pues tot per a nosaltres.
2: Nosaltres estem posant el foc en aquest gran desfile que és el del 15 d'agost, que he de dir-te saps i que ve molta gent de fora a veure'ns i el poble es prena i tot, jo ja vaig fent propaganda, però és que els moros i cristians
0: i que sàpiguen que en caben més si volen.
2: Sí, home, sí, que n'hi ha cadires i tot, no passa res. Que les festes de moros i cristians no tenen protagonisme només aquest dia, sinó que totes les festes, perquè per exemple este diumenge té ja lloc l'ambaixà, veritat, Anna?
1: Sí, l'ambaixà moro o estafeta, que li diguem així, ja fem la primera desfilada informal.

0: Bueno, ja juntem les 425 persones que som censades al Consell, que en un poble pues, tan xicotet com este, 425 persones, en som moltes, eh?
1: En són moltes.
2: Escolta, estava pensant que porteu el mateix camí de València, perquè ja sabeu que tenim la polèmica de l'ofrena, perquè no n'hi ha ja suficients dies en dos, i es plantejava el tercer, que al final no ha sigut aprovat. Vos dic això perquè vosaltres teniu la tradició de la cercavila, que crec també que, entre altres coses, per tanta afluència, s'ha hagut de repartir en dos dies, en més d'un.
0: Sí, l'hem hagut de partir en dos dies, l'11 per la nit, que anirem a les Caviles Mores, i el 14 la farem pel dia, perquè és que no podíem abastir a tantíssima gent en un sol dia. Començàvem a les 11:30 i acabàvem quasi a les 5 de la vesprà, i tota la solana i la calor que està fent, impossible.
2: Ui, massa vos veig jo parlar ja a tots de la calor. Veig ixe moviment a finals de setembre, octubre, a altra volta.
1: Que no vinguem massa
2: de forma
1: a
2: contar-te, imminent, no? Sí, sí, sí, que aneu a canviar les festes.
1: Efectivament.
0: Calor, és algo que està a l'ordre del dia i, bueno, pues s'haurà de plantejar.
1: S'haurà de repensar.
2: Però sou valents, sou valents, millor dit, de pensar això, perquè, escolta, molts pobles no s'atrevirien a fer-ho, tot i que és importantíssim. Bueno, Sergi ho contava, és que li pot agarrar un pajarito a un fester vestit.
1: És que has d'anar de contacul.
2: Claro, jo què sé, en una esquadra. Ves i arrastra tu això en un mes d'agost per la vesprà, clar.
1: Clar, és que tu dona compte, vaig entrar jo ara sí en intimitats, però el dia 15 d'agost nosaltres comencem a pintar-nos i a vestir-nos a migdia, i tu el passes hasta que ixes damunt en un traje que ens sua l'ànima i tot, això, n'hi ha que anar amb cuidado.
2: Però ja sabeu que vos teniu que posar és de gimnàsia rítmica, de natació. Claro, waterproof.
1: Natació sincronitzada.
2: És de natació sincronitzada.
1: De totes formes, Sergi, si algú no pot vindre el dia 15 perquè és un dia festiu i les persones tenen coses o es pillen fora, poden gaudir també de la desfilada informal del 13 d'agost, que a més cada volta és més xulana i que també és una forma distinta de viure els moros i cristians de Verger, no?
0: Sí, la veritat és que el dia 13... Bueno, abans, ja fa anys, el desfile es partia en dos, el dia 13 eixien els cristians i el 15 els moros, però ara el 13 es fa un altre desfile informal que cada vegada està agarrant moltíssima força, la gent ja comença a maquillar-se com el dia 15, a pentinar-se, i com a que veiem que la gent es queda en ganes de més i comencen dies abans.
1: Que no tornem a fer dos dies de desfile gran en octubre, saps? Ja, jo doble l'aposta, jo ja canvio les festes i els desfiles.
2: Bueno, pregunte lo mateix que a Sergi, per què algú no s'ha de perdre eixa desfilada de Morts i Cristians del Verger?
0: A veure, què voleu que vos diga? Hi ha mil pobles que fan festes de Morts i Cristians, però per a mi les millors són les del meu poble, i enguany som capitània a Basies, de la que també Marina és membre de la fila, en Cavallers de Segària, i la veritat que anem a fer uns boatos xulíssims i que esteu tots convidats. Si no vos ha convidat Marina, vos convide jo.
2: Marina mos convida enseguida. Ella a tota hora mos està convidant, si el millor de tot és això. Esta de futur, alcaldessa del Verger.
1: Ah, tot arribarà.
0: Mira, pues.
2: Ja veuràs, ja, si no teniu millor amb això ara, ja li ho diem a Sergi fa un moment. Anna, moltes gràcies, a passar-ho bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, però entre tot el que estem parlant, enguany també es complixen 40 anys. I són 40 anys del Castell de l'Olla, no, Marina?
1: Sí, està considerat com un dels castells de focs d'artifici més importants i es farà demà, 8 d'agost, amb motiu de les festes de Sant Llorenç d'Altea. I en d'aquest esdeveniment festiu volem parlar tot seguit amb José Pérez Gorgoy, que és president de la cofradia del Castell de l'Olla.
2: Què tal, José?
3: Hola, molt buenas.
2: Buenas, és la 38 vegada que es llança, però és el 40 aniversari. Dos de les edicions no es va poder fer per la pandèmia, i això és algo habitual que ha estat passant. Inclús l'altre dia parlàvem de festes que celebren cada 5 anys o cada 6, i va coincidir la pandèmia, i es va tindre que fer ahir un càlcul, un reajust. Són més de 1.500 quilos de pólvora que es tiren des de la mar. Conta'm-nos una miqueta, posa'm-nos en situació, i com s'ha preparat, José?
3: La situació és que ara estic a la voreta de la mar.
2: Sí, estic escoltant les oles de fons.
3: Claro, per això m'ha posat així.
2: Claro.
3: En que així estic al costat de les plataformes, que el dissabte per dematí arrastrem fins als punts de amarres que tenim ahí en les morts clavats. I bueno, pues la veritat és que la mar està respetant-nos, està completament plana, és una preciositat de mar la que tenim.
2: Sí, perquè sona a mar de tranquil·litat.
3: Pues sí,
2: no trenquen massa les ones ahir.
3: Així de tranquil estic jo.
2: Sí. Bueno, pues és bona senyal això, perquè la majoria dels que estan preparant qualsevol esdeveniment festiu estan tots desnervits. Tu almenys estàs tranquil, José.
3: Pues sí, la veritat és que la pirotècnica Vulcano va estar treballant a nit, tota la nit, perquè han posat uns focos per a que la gent, els treballadors, puguen treballar per la nit, perquè la calor que fa és insuportable estar així treballant, i ja ho tenen tot muntat, així que falta sols fer les enganxes elèctrics, i demà arrastrar-ho i disparar-ho.
1: Uh-huh. Parlaves tu de tots aquests treballadors que estan ahí sense descans per a que isca superbé, és que hi ha fins i tot bussejadors, veritat?
3: Bueno, sí, claro. Primer busquem els morts, fem l'anclatge de tots els caps per a poder, ho marquem en unes boies per a que ens resulti fàcil demà el poder enganxar-lo en un mosquetó. I, bueno, això és la feina que fem entre tots els de la cofradia. He de dir que les bussos són voluntaris perquè formen part de la barca que anem, és una de les propietàries de la cofradia, així tot és d'estos amics que formem la cofradia del castell, que sense eixa unió i eixa il·lusió que tenim, pues no es podria fer això.
2: José, conta-los una miqueta als que estan escoltant-nos, què són els pavos reals?
3: El pavo real és simplement una carcassa que normalment la veiem dalt i que explota en una circunferència de 360 graus, pues està en la superfície de l'aigua, con lo qual explota igual, però sol es veen 180 graus. Això 180 graus, què són? La cola d'un pavo real, plena de colors, i eixe pavo real, quan alça les seus cola, pues és una precisitat de vore-la. Pues així passa el mateix, vore-la explotar a superfície de la mar, sí, en les colors que té i el reflex que té en la mateixa aigua.
1: Mm-hmm. No és estrany que siga un espectacle espectacular, valga la redundància, i que cada volta és més internacional també, veritat, José?
3: Bueno, pues no m'ho esperàvem, hasta on podíem arribar, perquè durant 40 anys, pues claro, han sigut moltes les dificultats, molt les invents que han tingut que aconseguir per a poder-ho aconseguir, perquè este castell es tirava des de terra. Uh-huh. L'únic que en l'any 87, els majorals de la festa de Sant Llorenç, pues van tirar prou carcasses dins la mar perquè tornaren a explotar, era piroaquàtic, uh-huh, i a partir d'ahir van veure que va ser tan bonico que van dir, per què no montem moratos una associació o cofradia, ens encarreguem de fer el castell i la festa de Sant Llorenç en els seus majorals ho facin en la romeria, el conjunt musical, els jocs petiquets, ho facin per altra banda. I a partir d'ahir és quan va néixer el castell de l'Olla.
2: I n'hi ha una cosa...
3: Al principi es feia des de terra, mm-hmm, però, claro, degut a la quantitat de pólvora, ja els edificis estan així al costat i ja no ens autoritzaven a fer-ho. I entonces, quan vam inventar el guanyar-li dins la mar superfície per poder tirar.
2: Lo més important de tot és que, tenint en compte la circumstància i l'entorn, tenim entès que la sostenibilitat és un factor que cada vegada tenim més en compte a l'hora del muntatge i de la disparar, clar.
3: Pues sí, la veritat és que en aquests 40 anys hem estat reinventant el que contaminar lo menos possible la mar. La mar és de moratros i nosaltres molt estimem, igual com tots. Què han fet? Pues que els pirotècnics treballaven molt el plàstic. Moratros han aconseguit que els pirotècnics, amb més diners, fabriquen en cartó, que no es tiren paper de plata en la coberta, sinó que es tiren uns plàstics ecològics. Que els pavos reals, que en un principi estiraven unes pessinetes en poliespan, ara les tirem en suro. Eixe suro és biodegradable. Pues totes aixes millores, després tenim uns busos que al Sant Demà cobreixen totes les 500 metres que n'hi ha de platja de moratros i traguen lo poc que es queda baix del mar. La veritat és que ja últimament no es queda molta porqueria. Lo que sí que traem és coses que no són de moratros.
2: Clar, ja que esteu, no? Aneu...
3: Sí. Servís per neteja general.
1: Toco. Una part molt important de la festa ha sigut sempre el pregó, que enguany corre de la mà de Beatriz Lorente Sorolla, que és la besneta de Sorolla, que ho fa perquè... que ho fas a ella, què significa per a vosaltres?
3: Pues la veritat és que quan l'ho van dir, van pensar en que son pare va ser l'arquitecte municipal que va fer l'Ajuntament, va fer un munt de coses dins del poble d'Altea. Uh-huh. Entonces, d'aquest 40 aniversari van dir, per què no, igual com pel pintor, ara parlo del pintor, de que mos ha fet el cartell, també va ser Pepe Azorín, el pare, el que va col·laborar en l'any 87 a fer els cartells i a replegar diners, va regalar uns gravats per a vendre-los, I enguany, Damià, que era el seu fill, pues,

0: li vaig cridar per telèfon i vaig dir, mira, em pensava que en homenatge a ton pare, que volem fer-li, perquè ha fallescut en guany, en el 2026, podíem, mm-hmm. podies fer-te un cartell. Pues les dues persones que han estimat i que segueixen estimant del poble d'Altea, pues que sí, que foren el cartell, el que ha fet el cartell i el que ha fet el pregó, que és Beatriz.
1: Molt bé. I una última qüestió, José, perquè estem ja en les 12:30. Crec que teniu prevista una gran afluència del públic. Això com aneu a gestionar-ho?
0: Pues, bueno, la gestió és que la gent, pues que vinga més pronte i que no s'espere a última hora i que no se'n vagi en seguida, que s'espere així, que n'hi ha barres dels moros i cristians i de les festes patronals que ofereixen una barra per seguir recaudar diners, per seguir fent més festa, pues que es facin una copeta o un bocadillet i que no se'n vagin en seguida. De totes les maneres, hem aconseguit tres pàrquings més de l'any passat, mm-hmm. gràcies a les empreses, a les propietàries que ens les han cedit gratuïtament, i hem fet molt a tot la neteja, i la veritat és que molt agraït a aquestes persones de que ahí caben almenys més de 500 cotxes. Entonces, mm-hmm. creiem que en això serà suficient per a pal·liar el que l'any passat ens va passar, de que efectivament va vindre molta gent i hi ha bon problema de pàrquing. Mm-hmm.
2: I per a evitar aquest problema i que no es facin tapons ni embussos a l'eixida, el que poden fer és quedar-se, perquè després del castell la festa continua, veritat, José?
0: Pues això exactament és el que ha comentat, que continua tant en la festa de Sant Llorenç, que té un conjunt musical, i al mateix temps col·laboren en aquestes comissions de festes, que al final també col·laboren amb nosaltres per a poder arreplegar més diners, que es tracta de arreplegar diners, perquè la pólvora n'hi ha que pagar-la.
1: Clar. En fi, al final, l'únic que queda és desitjar-vos que tingueu un bon 40 aniversari del Castell de l'Olla. Moltes gràcies, José. Que vagi
0: gràcies
1: tot bé. Déu, Déu, Déu, Déu. Bueno, ara parlarem d'algunes cosetes més, entre elles de ciència, la ciència que ens envolta. Estava veient al mateix temps algunes de les imatges en els canals internacionals de la presa de possessió d'Abelardo de la Espriella, que és el nou president de Colòmbia, i que veient-lo ja apunta algunes cosetes en la forma de gesticular en algunes de les anuncis que ha fet, i sobretot per lo proper que està de Trump i l'afinitat que vol tindre amb Israel. Volem que ens ve des de Colòmbia, que en esta tornada al col·le segur que també és notícia. Marina, ens trobem en un ratet, d'acord?
2: Fins ara.
1: Fins ara.
3: Som a punt.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia, Port Sagunt, Revi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
6: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
10: Amunt i avall.

0: Marineta.
1: Ja estic així travolta. Tu saps, Sergi, eixos versos de Becker que diuen «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala en tus cristales jugando llamarán».
0: Ja, de tota la vida.
1: Pues avui eixos versos ens valen de teló de fons per a parlar de les oronetes i de tota la resta d'aus que, com elles, recorren milers de quilòmetres entre l'hemisferi nord i el sud a la recerca dels climes que afavorixen la seva supervivència.
0: Uns viatges que es realitzen cada any amb el canvi d'estació i que sorprenen no només als poetes, sinó també als científics que n'estudien no només les condicions, sinó també com el canvi de les temperatures els afecta. Anem a conèixer això una miqueta més en profunditat, saludant a Anna Valentín, que és delegada en la Comunitat Valenciana de SEO BirdLife. Què tal? Com estàs, Anna?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Com podríem definir en grans trets aquest fenomen de la migració de les aus?
2: Doncs mireu, la migració de les aus és el desplaçament periòdic que realitzen moltes espècies entre les zones de reproducció i les zones d'invernada. El seu objectiu és aprofitar l'abundància estacional de recursos, especialment l'aliment disponible en cada època de l'any. O sigui, que més que fugir del fred, moltes aus viatgen cap a llocs on les condicions són més favorables per alimentar-se i per a reproduir-se.
0: I quina és la diferència que n'hi ha d'esta migració a la d'altres espècies?
2: Doncs mireu, la migració de les aus destaca per les enormes distàncies que poden arribar a recórrer i per la seva extraordinària capacitat d'orientació. Moltes espècies han de saber la direcció del viatge, el moment de partida i fins i tot la distància a recórrer, i això està determinat genèticament. Uh-huh. Hi ha molts estudis que han demostrat que les aus joves ja naixen amb una brúixola que els orienta durant el seu primer viatge migratori.
1: Uh-huh. Per les seues qualitats físiques i de moviment, ho comentàvem ara, són capaces de desplaçar-se molts quilòmetres. Un procés que ens desperta molta curiositat. Para l'orella sona. Mariajo, si podem escoltar un momentet un fragment que teníem preparat, Anna, un segonet.
3: Mamá, no puedo hacerlo aquí. ¿Podemos aterrizar?
4: No vamos a aterrizar, Gwen. Ya tienes edad de hacerlo en el cielo.
3: Pero es demasiada presión. Y me da asco.
4: No da asco. Somos aves. Todas las aves lo hacemos en el cielo.
1: És un fragment de la pel·lícula Migración i que mostra com molts d'estos animals, no, tenen que fer moltes coses en l'aire en aquest viatge. Més enllà de les qüestions íntimes, per exemple, dormen i mengen pel camí, Anna?
2: Clar, de fet, realitzen parades. Durant els viatges migratoris, realitzen parades per a descansar i per a alimentar-se, que són fonamentals per a agafar forces. La majoria de les espècies, tot i que n'hi ha algunes espècies que fan unes proeses al·lucinants i el viatge de 10.000 quilòmetres els fan de colp.
0: I a tot això, quines són algunes de les rutes migratòries d'aus més conegudes avui en dia encara?
2: Doncs les grans rutes migratòries euroafricanes travessen la Mediterrània i el desert cada any. Entre les rutes més destacables d'algunes espècies que podem conèixer, pues, com l'oroneta comuna, que es reprodueix en Europa i en altres zones de l'hemisferi nord i passen l'hivern a l'Àfrica, recorrent entre 5.000 i 6.000 quilòmetres. O una migració al·lucinant que a mi m'agrada molt, que és la del xatrac àrtic, que nidifica en la franja de Groenlàndia, Islàndia i fins i tot en les illes britàniques i passa l'hivern en el pol sud, recorrent al voltant de 20.000 quilòmetres.
1: Mare meva, quina barbaritat. Està afectant d'alguna forma tot este canvi que està produint-se en les estacions, les pujades de temperatures, aquests canvis tan derivats del canvi climàtic, aquests processos migratoris els està afectant?
2: Doncs la veritat és que sí. El canvi climàtic altera la disponibilitat d'aliments i modifica el calendari natural de les estacions. Això fa que algunes aus avancen o retrasen les seves migracions o que arriben al lloc d'on tenen que nidificar quan els recursos alimentaris ja no estaven en el seu moment òptim. Clar. I així això els costa més per a pues, criar els pollets, etcètera. I també el que estem observant és que el canvi climàtic, com veiem, incrementa les freqüències dels fenòmens meteorològics extrems. I això fa que si aquests fenòmens de tempestes, huracans, etcètera, els pillen durant les rutes migratòries, afecten greument a les poblacions
0: per tant,
2: i inclús a les rutes.
0: N'hi ha espècies d'aus, sobretot, que hauran hagut de modificar com a conseqüència aquestes rutes, clar.
2: Clar, el que els investigadors estan observant és que algunes aus estan escurçant les seves migracions o canvien les zones, els llocs d'hivernada o fins i tot deixen d'emigrar parcialment perquè les condicions climàtiques i per la falta de bones condicions climàtiques o la disponibilitat d'aliments.
1: Tot això ho seguiu en part també gràcies a través de les noves tecnologies, no?, que vos permeten seguir d'alguna forma totes aquestes rutes. Quines tecnologies empreu per a seguir?

0: dir-les a aquestes aus?
1: Doncs, de manera tradicional s'ha fet ús de l'anellament científic d'aus, que permetria reconstruir les rutes. Però a dia d'avui pues, n'hi ha emissors satèl·lites que ens permeten conèixer la ubicació de les aus quasi a temps real, o geolocalitzadors, o GPS, que són molt lleugers i precisos, i fins i tot emprem en grans estudis els radars ornitològics.
0: I podem nosaltres, la ciutadania, d'alguna forma contribuir a que aquests processos segueixin produint-se? No sé si, per exemple, facilitant el manteniment dels seus hàbitats naturals?
1: Efectivament, com he dit abans, fan parades durant les rutes migratòries en espais naturals, en hàbitats naturals, i mantindre-los en bon estat de conservació és clau. Però no només això, també podem evitar la destrucció de nius en els llocs on venen a nidificar, com és en el cas de les oronetes o les oronetes cua blanca, o disminuir l'ús de pesticides i favorir la presència d'insectes, que moltes de les aus s'alimenten d'aquests insectes. I fins i tot podem instal·lar nius artificials en llocs adequats per a afavorir la presència de la nidificació d'aquestes espècies migratòries.
0: I, de fet, Anna, en aquest sentit, a Sergi li ha passat que aquests dies ha tingut una d'aquestes aus en sa casa, que per error, per accident, una oroneta ha anat a parar allà. També tindre en compte que és el que hem de fer, que és avisar als serveis i als professionals per a que puguen fer-se encàrrec de l'espècie, no?
1: Efectivament, si tenim la sort de tindre algun niu en casa i alguna vegada cau el pollet, el que tenim que fer és, primer, si podem, deixar el pollet en el seu lloc. I si no, el que podem fer és cridar a l'112 o als centres de recuperació d'espècies salvatges i ells ens ajudaran i ens diran bueno, si el que tenim que portar allí o com el podem alimentar.
0: Doncs jo crec que prenem bona nota, no, Sergi, de tots aquests consells.
2: I en això mos quedem, i a més estarem molt pendents d'aquells que van i venen, la majoria fent milers i milers i milers de quilòmetres, que després, i això ho dic per als més xungos i les més xungues, que el que fan és destruir alguns dels nius perquè es pensen que es molesten en casa, i és un treball impressionant el que fan, per exemple, sense anar més lluny, les oronetes, per a poder arribar i després veure que dins del seu record no es queda una casa que a lo millor no poden tornar a construir. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver-nos contat aquestes coses, Anna.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Bueno, el matí va avançant poquet a poquet, la setmana ja s'acaba. N'hi ha que reconèixer que ara hi ha molta gent que està treballant, sobretot dels que es dediquen als sectors servicis, perquè quan arriba el cap de setmana, quan arriba el mes d'agost, sobretot, és inevitable que l'afluència de gent... Curiós, perquè els que vivim en les ciutats grans mos pensem que es buiden, que sí que es buiden, però n'hi ha altres pobles i ciutats, sobretot les costaneres, que s'omplin de personal, i els pobles menudets, els de l'interior, que tot i que no volien que passara el mateix que va passar en la costa, pues, també ara, en la majoria dels casos, tripliquen i quadrupliquen la seva població. N'hi has gatronar o no n'hi has gatronar? Estàs preguntant com està la cosa. Igual no són com les d'ahir, en les que van haver llocs com Casas Bajas on van caure autèntiques pilotes de ping-pong, però de gel. Això sí, sempre després, tot i que s'evapora, en seguida, com comentàvem, i aigua que cau, sempre queda un mínim de frescoreta, sobretot si s'apropa allà a la nit. Bé, la veritat és que l'estiu porta de tot. Les reaccions del personal són moltes i els moviments també. Així que cap amunt i cap avall, mal millor dir, com en este programa, anem. Lo que passa és que fa falta algo, no?, per anar a... per menjar-se, per moure's, no, Lorena?
1: Clar que sí, falten els cotxes, no? Començaves tu parlant de...
0: Els cotxes i que la gasolina, perdona, bonita, esté barata.
1: Sí, sí, parlarem d'això la setmana pròxima perquè hi ha moltes coses econòmiques que ens criden l'atenció esta setmana, però les parlarem la setmana pròxima. Ara parlem de cotxes. Mm-hmm. Parlaves tu en l'inici d'eixa frase que se n'aprèn més de lo que és malament, eh? Et recordes? Eixa frase és... Espera, què passa?
0: Eixa frase
1: la ley
0: és...
1: La llei de Murphy és això, eh? Mai està el mòbil encès.
0: És que n'hi ha que portar-lo en silenci, bueno, el mòbil.
1: Sí, sí, li vaig dir a Marina, ho fica en silenci i no funciona, mira. Bueno, el tema és que, res, pues Ford va aprendre molt de cotxes, sí. Esa frase que començava esto al principi, i que, bueno, pues al 1903 va ser no el primer,

0: primer que va crear un cotxe, però sí el primer que el va fer un cotxe accessible a tota la gent, perquè la gent poguera tindre...
1: És a dir, que va democratitzar l'ús de tindre un automòbil.
0: Exactament. Mm. Sentim este document. The Model T. El model T és el que va arribar a Espanya pocs anys després, al 1907, i ells parlaven en aquest anunci que hem trobat, un document ahí molt antic, que es veia el cotxe anant per les carreteres, que ja no, que no eren carreteres encara, que eren de terra, però no?
1: Però havien passat dels cotxes de cavalls directament als vehicles. Entonces, asfaltades no estaven.
0: No estaven, no.
1: Però és que la majoria de les carreteres i els carrers que nosaltres coneixem tampoc estaven asfaltats fa unes quantes dècades.
0: Fa
1: no res.
0: Però parlaven d'estos cotxes com si foren els jeeps de l'època, no? Com
1: que
0: si
1: anaren poquet,
0: per...
1: eh?
0: Exacte, com si anaren per qualsevol terreny. De fet, també volia parlar-vos dels jeeps. Els jeeps van ser vehicles militars, o sigui, els que ara coneguem com el Jeep i el Land Rover...
1: Que continuen eren... sento, eh? Hasta que van aparèixer els Nissan, pràcticament, sí. Tot eren Jeeps i Land Rovers en el exèrcit. Jo me recordo que tenia el general en el que jo anava, que eren els que se feien les visites de revista als quartels i a les legions i tot això, era un Land Rover Cazorla, el model es deia Cazorla, igual que la Serra i tal, i allò era... És que era un ferro pur, anaves allí dins com si... Però, clar, era el més resistent que n'hi havia.
2: Mireu com canvien les generacions, que l'altre dia parlàveu dels cotxes de la vostra infància, sí. I el de la meva infància és un Land Rover que tenia mon pare, blau marino, xulíssim. Per cert, el cotxe de la meva infància.
0: El Land Rover era antic, a mi és un dels meus cotxes preferits.
2: Sí, doncs teníem aquest cotxe. I jo em recordo, ui, fent viatgets...
1: Però de ferro pur, això. I els seients de pell, no? Este era més modern.
2: Era modernet, era xulíssim. Ah, després t'ensenyaré una foto.
1: Per cert, parlant de blaus, n'hi havia un blau característic, el blau Ford, que era el color dels cotxes de Ford. Mm-hmm. Igual que el logotip és blau, també n'hi havia un blau específic dels cotxes de Ford en aquella època, com n'hi ha avui en dia encara, eh?
0: Mm-hmm. Sí, pues,
1: els colors també fan marca.
0: Tu tens el record del teu pare, del vostre cotxe. Jo tinc el record del meu iaio en el Ford T, però per una foto que n'hi havia... Bueno, el Ford T no. Un que va vindre després.
1: El teu iaio sí que tenia anys. Sí.
0: No. Un dels primers cotxes que va arribar, que també era un tipus forter, un poquet més avançat, que bueno, tinc la foto de la meva mare, la meva iaia, i tots en el primer cotxe, i això va ser un... Vamos, eren coses, no?, que no tot el món tenia, com no tot el món tenia la televisió, no? Claro. En aquell moment era una cosa...
1: Jo sí que tinc fotos en el 600. En el 600 sí que tinc fotos, me recorde.
0: Precisament del 600...
2: Si tingués ara un 600 faries diners, Sergi.
1: Si tingués ara un 600, el que faria seria braços, conduint.
2: No, perquè ara això s'alquila per les bodes.
1: Els 600?
2: Els 600.
1: I quanta gent entra en els 600?
2: No, res, els nòvios i el que conduïs.
1: Els nòvios i el que conduïs ben abans.
2: I els nòvios si són menudets. Jo entraria, per exemple, claro, per una parella més gran.
1: Només el traje de la nòvia deu d'ocupar allò.
2: No, i que si tens la cama molt llarga, la portes així una torteta.
0: Bueno, i estava els 600 que tenia una part de dalt fora, que la vaca, i també obert, no? No vos recordeu d'un obert? Bueno, mirem el detall dels 600, de com parlaven d'ells.
3: Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón...
0: Mireu com el dato era que estava conduït per una dona, o sigui...
1: De fet, el sentit de les portes pràcticament es va canviar per decoro, per lo que jo vos contava, perquè les portes s'obrien cap avant... I, evidentment, les dones, en una època de minifaldes i faldes...
0: Justament moment...
1: curtes, les de tubo i tal, evidentment, les dones assomaven allí tota la balcona. Clar, això tampoc era massa sèrie.
0: Pues lo que va passar en el Forte als Estats Units va passar a Espanya gràcies als 600, en 1957, quan es va convertir en el cotxe popular per excel·lència a Espanya. I, bueno, es va fabricar, com deien... en aquest any, però lo important és que la última baixa d'un 600 a València va ser en 1985, però que va ser la última a València, o sigui, lo curiós és que 30 anys de vida va tindre ixe 600. Però bueno, si voleu, se n'anem a parlar de cotxes de pel·lícules.
1: 30 anys de vida comptant ixe moment. Avui en dia estem parlant de 70 anys de vida o de 60 o
0: sí, però
1: més anys.
0: Hi ha una data d'un 600 que es va donar de baixa a València, de matriculat com a cotxe utilitari normal, no? Perquè ara ja, jo imagine que per als vehicles que

0: són d'època, han de tindre unes consideracions especials, perquè clar, no tenen...
1: Tenen que complir uns anys, llavors automàticament...
2: I hi ha una matrícula
0: una matriculació especial, exacte.
1: És que una cosa, m'imagino que seran els d'època,

0: El escarabajo de tota la vida. Vos recordeu de ixa saga que va començar en el 68 gràcies a Disney, el Herbie. No sé si vos recordeu, Sergi, tu igual sí.
1: Disney ha posat Marina, de moda no? Gossos i cotxes.
0: Exacte.
1: Claro, de fet, van treure un model ara, recentment, que va pintat així. En les dues ratlles, la verda i la... La verda i la roja, i el número, que era... No sé
0: el
1: si era
0: número, sí,
1: el 68,
0: sí,
1: o un...
0: Sí, sí, sí. Un número que era... en record d'un jugador de béisbol.
1: Era, o sigui, un escarabat.
0: El 53 era. Cert.
1: Blanc, el 53, en unes ratlles, i aquest cotxe es fa famós perquè és un cotxe de competició, de rally. Mira. I Disney va fer una pel·lícula. El cotxe parlava.
2: Com si fos Cars.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, vale. Sí.
0: Bueno, i aquest cotxe, el que passa és que ajudava la família en tots els embolics que se ficava, i era com personificat,
1: sí,
0: el cotxe.
1: Era el precursor de Rayo McQueen.
0: Vale, exacte, molt bé, molt tal qual. Tal. Mira, de Rayo no hem parlat, mira, ese m'he perdut. Però bueno, si hi ha una curiositat de Herbie, que va tindre 5 pel·lis i una pel·li de televisió, pel·lis de cine i una de tele, va ser esta, de la que anem a sentir ara.
3: Aquí llega el flamante Herbie.
4: Es como dinamita.
3: Este estupendo cacharro corre nuevas y divertidas aventuras en la más reciente producción de Walt Disney, Herbie Torero. Es Herbie, el fantástico bólido.
5: Jamás había visto nada parecido.
3: Una sensacional actuación cuando se lanza al ruedo.
0: Si te dones cuenta.
1: Herbie Torero.
0: Herbie Torero, en realitat, no era torero. O sigui, és que la pel·li que s'anomenà, imagina't, mira, Herbie Goes Bananas. O sigui, era una pel·li d'anar per el món i fer viatges, Herbie. Però així a Espanya es va destacar només ixa part, que són uns segons de la pel·li, en el que feia com si fora un torero.
1: Vamos, que haguera pogut ser Herbie Phineas Fogg, però va ser Herbie Torero.
0: Totalment, sí, sí, sí. I el que més m'ha cridat l'atenció és que això era en el 1980, però jo pensava que seria molt abans, en aquestes pel·lis que saben tots, de 70 i tal, que se destacaven més aquestes coses, però no, ja era més abans, no? En 1981, quan va arribar a ser a Espanya. Però bueno,
1: en el 68 hi ha un cotxe també molt conegut que va fer una pel·li, i era un cotxe, era un cotxe, a més, molt característic, que la va protagonitzar precisament el que era protagonista de Mary Poppins, Dick Van Dyke. Ai, que hi ha gent xiti-xiti-pam-pam,
0: sí,
1: que és un cotxe que
0: sí.
1: Volava, entre altres coses.
0: Sí.
1: Un cotxe que va fer ell mateix en barrals i en... Estava recordant millor ara d'aquest cotxe, i la pel·li és de l'any 68, era mig musical, i ell era un inventor que transforma el cotxe, i el cotxe comença a volar
2: coses,
1: i a fer coses, i de cotxe de carreres pues, es converteix en un cotxe volador i nadaor.
0: Total, que
2: m'encanta un cotxe nadaor.
1: Sí,
0: els cotxes
1: sí, sí,
0: sempre són protagonistes a les pel·lis. Mira, me tira l'atenció que tu no l'hagis vist, Marina, perquè el 2005 va haver una altra versió en esta moda de fer versions de les pel·lis antigues. Per exemple, esta de Herbie del 2005.
6: Fue un coche legendario, con misteriosos poderes y un pasado mágico. Cuando una familia está en apuros...
7: ¡Estoy bien!
8: Eso significa que no está bien.
6: Quien más lo necesita va a descubrir su secreto.
0: Pues veieu que també Herbie va arribar al 2005 per a recordar a les famílies que bueno, que tenien un ajudant, però... De cotxes famosos podem seguir parlant, i de cotxes de pel·lícules. A veure este, si vos sona.
9: Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean?
1: Clar, el millor és que en aquestes últimes èpoques són cotxes que existeixen, que les marques són tal qual. El desig del personal per tindre un cotxe així i modificar-lo era extremat, clar.
0: Pues el DeLorean que eixia en esta pel·lícula, en realitat, en la vida real, no va ser un cotxe que va ser utilitzat per la gent. És a dir, existia, però no el comprava quasi ningú. Entonces, la peli va ser el que el va fer mític, en este cas. No perquè ell funcionara bé, sinó perquè va agradar com s'havia tunejat per la peli. Era un cotxe molt gran, d'acer inoxidable, molt fort, i va ser un fracàs comercial. Lo que sí que va ser un èxit és després en subhastes i en lo que va ser el seu reconeixement
1: el
0: com a cotxe claro, mític.
1: Claro.
0: Exacte, exacte. I si parlem d'un altre cotxe mític, tenim este.

0: A veure, que és un cotxe que tampoc es venia, perquè no el tenia tot el món, però després també, si volies tindre-lo molt paregut a este, tenies que modificar-lo. Per la part de Alacant, la Marina... I crec que en Benidorm hi ha un lloc on està un dels més pareguts que n'hi ha. Si no me'n recordo i la memòria no em falla.
1: Però quin cotxe és este?
0: Ara és un Pontiac.
2: El cotxe fantàstic, el cotxe fantàstic, que era un precursor de la IA, Sergi, perquè era un cotxe que ja tenia una intel·ligència artificial. Tu tampoc ho has vist, el cotxe fantàstic, Marina?
1: No.
2: Ai?
0: Era un cotxe que... ell podia, tenia el seu xòfer. Primer era un cotxe d'un justiciero.
1: Vale.
0: Que l'havia construït un senyor que tenia molta pasta, claro. Michael Knight era el nom fàcil, que era el nom del personatge, perquè realment era David
2: Copperfield.
0: Hasselhoff.
2: Exacte.
1: Ah!
0: El de Vigilants de la Playa, que era més conegut per el cotxe fantàstico que per Vigilants de la Playa.
2: El del cotxe fantàstico.
0: Sí, una hortera de piscina, vamos, en els pantalons apretats, ahí, en la xupa de cuero i tal, que treballava per un senyor que tenia molta pasta, que era un justiciero, i construeix un cotxe que fa coses brutals ell soles, i li parla. De fet, la veu del cotxe es va fer molt coneguda.
2: Sí, mira.
0: Tant de la versió original com el que la doblava en Espanya. Clar.
2: Pues mira, precisament tenim la primera vegada que Kit li parla a Michael.
3: A Millstone, el corazón de Silicon Valley, 110 kilómetros. Bien, pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio.
4: ¿Qué te gustaría escuchar?
3: ¿Qué ha sido eso?
4: ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley?
3: Ja no, solo quiero saber...
0: Ara...
1: Anava a dir-te, és l'antecessor d'ara, no?
0: Claro, sí, és l'antecessor d'ara.
1: Hola, què quieres escuchar? Això t'ho diu ara, 100%.
2: Tal qual. Però en aquell moment això era ciència-ficció.
1: Revolucionari,
2: clar. En aquell moment era revolucionari. Pues bé, el Carlos Revilla era el doblador d'esta veu i va ser un dels actors més recordats i més importants d'Espanya i també recordat per haver fet a Homer Simpson en les primeres temporades. Però el que es caracteritzava és que era com personificava el cotxe gràcies a esta veu i bueno, pues, feia que te cregueres que existia aquesta intel·ligència artificial, que ara sí que és normal, però que abans era impossible de pensar.
0: Lo que més li flipava a la gent, Marina, del cotxe, no era la veu del senyor ni que parlava, que la gent... Era la frase de Kit, te necessito, perquè este quidrava en un Casio que portava en una pantalleta i ell cada volta que tenia que quidrar el cotxe li feia Kit, te necessito, ahí, super hortera. I els horteres de l'època també la broma la feien en això, no? En Kit, te necessito.
2: I li prenia molt el pèl a ell, també, se portava molt, era un rotllo molt divertit entre ells, no?
0: I el que més cridava l'atenció i a tot el món li molava molt era el capó de davant del cotxe, que portava unes llums roges que fluctuaven d'un lloc a un altre i feia un soroll que feia...
2: Total.
0: I tots ahí, clar, això els flipava.
1: Flipant.
0: I la gran modificació de tindre un Pontiac negre que es pareguera
1: era tindre les llums,
0: clar, era,
1: no?
0: Que tinguera les llums, així que avui en dia, clar, en uns LEDs ho tens més que solventat.
1: Sí, en seguideta.
0: Però en els 80 pues, i en els 90 això era missió impossible.
2: Pues això estava inspirat, aquest efecte visual, en la sèrie de ciència-ficció Battlestar Galàctica, te'n recordes? I, bueno, va ser exactament el símbol del cotxe, no? Ixa llumeneta roja. Però, bueno, una curiositat de totes aquestes pel·lícules de cotxes és que tots ens imaginem que no era el mateix cotxe, perquè feien pues escenes d'acció i se carregaven 200.000 cotxes d'aquestes característiques.
0: Vamos, que igual en tenien 20 o 30.
2: Normal, i més. Totes les sèries, cadascuna se carregaven uno. Això era sempre. Però si parlem de cotxes en acció, podem parlar d'este cotxe.
0: És el cotxe per excel·lència de 007, i només n'hi ha un, clar.
2: Va entrar per primera vegada l'Aston Martin DB5 en la pel·li Goldfinger, en esta que estàvem sentint la sintonia. És un legendari Aston Martin que estava equipat amb enginys, com seients ejectables, pantalles de fum i matrícules giratòries. I també pues, bombes i tot el que farà falta per a que el protagonista se salvara de... dels problemes, no?
0: I tirava oli i fum i disparava dardos i bales i tot.
1: Això era un
0: cotxe, claro, això era un cotxe de petroli i profit, i a més era un cotxe superelegant, era un coupé, podíem dir, mig esportiu i de molt de profit. En fi, és que a James Bond li compraven uns joguets molt... molt profitosos. Un dia parlarem de més cotxes coneguts, que inclús han donat per a cançons i tot. Així que en això mos quedem. Estem a punt d'arribar a la una. Això vol dir que n'hi ha butlletí de notícies i en seguida tornem.
5: És la una.
6: A punt. Notícies.
5: 1.342 xiquetes i xiquets migrants no acompanyats s'han registrat en el sistema d'acollida de Ceuta, segons les dades provisionals que ha donat a conèixer este matí la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego. Desenes d'ells continuen a les portes de la comissaria central a l'espera de ser identificats. Altres estan amagats als carrers de la ciutat autònoma.
7: El repartiment d'estos menors a la península en compliment de la llei d'estrangeria podria començar a finals del mes d'agost per tal que al setembre, quan comença el curs escolar, puguen estar lliures els col·legis que s'han habilitat per a la acollida a Ceuta.
8: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península, de pocas semanas. El curso escolar empieza a principios de septiembre, lógicamente ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
7: La prioritat és atendre els perfils més vulnerables, xiquetes i menors de 13 anys, ja que, segons ha informat la ministra, el perfil de les arribades ha canviat respecte a l'anterior entrada massiva de migrants de l'any 2021.
8: El perfil migratorio ha cambiado con respecto a lo que sucedió en el año 2021. Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños, de corta edad, no acompañados, y de alguna manera el procedimiento establece primero intentar atender a los perfiles más vulnerables, pero van a ser atendidos todos los menores en Ceuta, no tengan la menor duda.
7: Cira Rego ha reconegut que la situació ha desbordat les capacitats, però que ja s'està començant a controlar. Ha informat que s'han habilitat dos centres escolars per a l'acollida d'estos menors i que el Ministeri, a través d'una partida extraordinària, treballa per habilitar-ne encara més.
5: Sobre este repartiment de menors, el Partit Popular ha reiterat este matí que les autonomies amb govern on governen compliran la llei, ha advertit que és el govern espanyol el que primer l'ha de complir. Alma Ezcurra, vicesecretària de Coordinació del PP.
9: La Ley Orgánica de Extranjería, en el artículo 35, dice que el Gobierno tiene la obligación de identificar a los menores, determinar su edad, pedir un informe a la Fiscalía, pedir un informe a Marruecos sobre el origen familiar y la situación social y de vulnerabilidad de estos menores, escuchar a los menores que tienen juicio y que puedan expresar su opinión. Y en este momento el Gobierno de España todavía no sabe cuántos menores hay en Ceuta, no les ha dado la atención oportuna y los tiene vagando por las calles. Por tanto, la pregunta es, ¿va a cumplir el Gobierno de España con la ley? Y después ya hablaremos si todos los demás la vamos a cumplir, que ya le digo que sí.
7: El Partit Popular ha sol·licitat per a la setmana que ve les compareixences al Senat dels ministres de l'Interior, Defensa i Exteriors per a parlar de la situació a Ceuta. Els populars han registrat esta petició hores després que el govern central hagi anunciat que els ministres Grande Marlaska, Robles, Álvarez i també el de Justícia, Félix Bolaños, compareixeran voluntàriament al Congrés a finals del mes d'agost.
5: L'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per avui un nou avís groc per tempestes que, com ahir, poden anar acompanyades de pedra i de vent molt fort a l'interior de la província de Castelló i a l'interior nord de la de València. Durant la vesprada, l'avís groc també serà per temperatures altes de fins a 36 graus al litoral sud de València.
7: Un nou avís que arriba després de les pedregades patides ahir a les comarques del Racó d'Ademús, la Serrania i també a la plana d'Utiel-Requena, que van causar danys materials en vivendres i al sostre de vivendes com l'escoltem ara. A Xelva es van acumular 37 litres per metre quadrat, a la Puebla de Sant Miguel 35, a Tuéjar 27 i a Domenyo Llautel 14.
5: El futbolista Ferran Torres està en el Palau de la Generalitat perquè va convertir-se en la imatge i en l'ambaixador de la Comunitat Valenciana després de firmar un protocol de col·laboració amb el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca. L'acte ha començat una hora després del que estava previst i Ferran Torres està a l'exterior del Palau saludant a les desenes i desenes d'aficionats i aficionades que estan esperant-lo. I en els esports, Ferran Torres, també, sí. Esta vesprada al seu poble, a Foios, mentre defineix el seu futur, Dani Hermosilla.
10: Sí, efectivament, l'hem vist o l'estem veient a l'arribada de la Generalitat, però esta vesprada tindrà visita al seu poble, a Foios, on rebrà l'homenatge dels veïns, però també de moltes persones que acudiran al poble de l'Horta Nord per retre-li homenatge. L'alcalde de la població, Sergi Ruiz, ha previst, per exemple, un aparcament per a més de 7.000 persones, però no sap o no es coneix quanta gent es podrà citar en el poble, els veïns del qual estan molt orgullosos com a bons pufons.
11: És per estar pagats, és que això no és una cosa, no sé, una festa d'un poble, és una festa mundial.
12: Un orgull tindre jo, no? El poble ha d'estar molt agraït. No és que estic pagat jo, està

0: pagar tot el poble.
1: Que està molt ben parit. Això li diria, perquè ho ha demostrat.
2: En l'àmbit esportiu, Ferran s'incorporarà de seguit a la disciplina del Barça, encara que el futbolista vol canviar d'aires i acceptar la proposta del PSG de Luis Enrique, que el vol per a la pròxima temporada. El set de Foios té contracte amb el Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny del 2027, però en principi no va acceptar l'oferta de renovació culer.
3: És tot fins ara. Més informació a les 3, en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
4: Som Apunt.
5: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
6: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
7: En 2026... La Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En Apunt Ràdio.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
13: De tu a tu.
8: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
14: Ja us ho anem parlant d'unes coses o altres. Precisament l'eclipsi que està copant la majoria de l'actualitat, però al mateix temps també continuem mirant a Ceuta, als menors que allí estan, a com estan les coses en estos moments. Hem parlat avui amb un dels companys periodistes que mos ha contat la realitat de com estan allí vivint els ceutis la situació, molts d'ells dient que no poden eixir ni de casa. Per cert, també m'ha arribat fa un moment que ara, per si no hi havia prou entre uns països i altres, el govern està plantant-li cara al govern d'Itàlia i que si no alcen les mesures referides a l'espai Schengen, també nosaltres anem a intentar castigar a Itàlia amb mesures equitatives per a que no es queden curts els italians. La veritat és que això, com comentàvem este matí, encara donarà molt i amb eclipsis o no, la realitat és que i amb el Sánchez de vacances o no, també tindrem que ocupar-nos d'aquestes qüestions que, com vos dic, vindran per a llarg. Vos recorde que també està l'amenaça, entre altres coses, o a l'advertència, perquè així està avisada la Guàrdia Civil i això està dedicant-se, de que el dia 15 es poguera produir una altra entrada massiva de persones que està convocant-se a través d'internet, tot i que la preocupació és que mentre distrauen a les forces de seguretat per un lloc en eixa convocatòria, avisant d'una nova entrada massiva, com us dic, d'una altra invasió, es produirà per altres llocs. Ja mos van dir l'altre dia que poquet es parlava de les Illes Canàries.

0: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Per cert, també és tema d'actualitat parlar d'això que ara vos mencionaré, perquè a aquestes altures una generació de joves està vivint el seu últim estiu abans d'entrar a la universitat, molts d'ells que ja els ha costat un esforç considerable. Una part dels que començaran el seu periple estudiantil i que a mitjan trajecte, possiblement canvie, és a dir, canvie de rumb i de carrera. Segons les dades del Ministeri d'Universitats, prop del 10% dels estudiants universitaris ha canviat de carrera. Això és una circumstància que es viu especialment en les titulacions de l'àrea científica i la d'arquitectura. Curiós. Les notes de tall elevades o una oferta de places públiques insuficient per a cobrir la demanda d'estudis són algunes de les causes del canvi de carrera. De fet, el curs passat se'n van oferir 245.226 en aquestes institucions acadèmiques i en les titulacions de Ciències de la Salut la taxa d'ocupació va ser superior al 100%. Això fa que el primer any d'universitat molts estudiants acaben finalment cursant una titulació que no era la desitjada, no és la primera volta que parlem d'això, i que, conseqüentment, el curs següent vulguin canviar de carrera. Anem a veure què mos aclareix Laia Lluch, que és experta en innovació educativa de la Universitat Oberta de Catalunya. Laia, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Et dic el mateix que li dia a Joan Carles, no sé si estàs de vacances, però t'agraïm moltíssim que participes en nosaltres en directe.
2: Gràcies, encara no, queda poquet.
1: El queda poquet, no? Escolta, Laia, hi ha una idea molt arrelada que diu que la carrera que tries als 17 o als 18 anys marcarà tota la teua vida. Però no sé si és una pressió excessiva per als joves.
2: Sí, efectivament.

0: Potser és una idea de tres generacions, no? De fet, a l'actualitat, quanta gent canvia de municipi, de país fins i tot, canvia de parella, canvia de casa, canvia de cotxe, no? És a dir, a dia d'avui tenim tal ventall de possibilitats, oportunitats, que evidentment és més difícil triar, no? Perquè tenim moltes més oportunitats, però alhora també canviar, per exemple, de carrera, no? Doncs probablement tampoc és retrocedir, no? Sinó és potser haver-se conegut més del que esperaves, no? I haver tingut molt més clar, perquè al final molts cops la gent pot pensar, porto 2 anys, no? Ara potser seria llançar, no? Llançar aquests 2 anys, però aquests anys ja estan viscuts, no? Segueixis o canvis, ja estan viscuts. Per tant, la pregunta no és quan he invertit ja, sinó sí, cap on vull els següents anys, no? Cap on vull avançar tots aquests anys que em queden.
1: Dit això, no sé si seria més preocupant que un menor d'edat tinguera claríssim el seu futur laboral tan pronte.
0: Clar, justament diuen fins la 20ena o fins i tot 30ena, quan tenim 20 i més aviat 30 anys, és quan el nostre cervell, no, les nostres funcions executives que ens permeten planificar a llarg termini, no, i prendre decisions complexes, doncs és llavors quan el nostre cervell està capacitat. Abans és cosa complicada, i més quan tenim present aquesta idea, no?, que tu ara comentaves, com si fos la decisió, no?, la decisió, l'última. Quan la realitat, no?, la societat mateix, tal com avança amb la intel·ligència artificial, no?, o tot, tal com avancem generacions, clar, al final tenim moltes oportunitats, com comentava abans, i per tant és molt més lícit, no?, tenir aquest neguit de, doncs, vull canviar, no?, em conec més, una mentalitat més de creixement, no?, com diuen.
1: Laia, molts estudiants, a veure, no entren en la carrera que realment volien perquè la nota no els arriba. Això és una realitat palpable. Una cosa està fins a quin punt això condiciona després la decisió de canviar, però també es pot donar el cas que entren a una carrera i esta no complisca les expectatives. Amb la qual, i crec que ho vam parlar en alguna altra ocasió, és importantíssim conscienciar en que aquesta situació no és un fracàs.
0: Totalment. Al final tenim, no?, un cop iniciem una carrera, tenim oportunitats de parlar amb companys, parlar amb companyes, parlar amb futurs professionals d'aquell camp, començar fins i tot aquelles pràctiques, no?, que t'adones de què implica ser enginyer, ser veterinari, no?, ser qualsevol dels oficis que a dia d'avui tenim. I en efecte, no?, doncs la realitat, com sempre, no?, l'expectativa és una cosa, però la realitat pot ser una altra. I és totalment natural, no?, adonar-te que en aquell moment, doncs, ostres, potser no és el que m'esperava, o potser sí, i a més vull aprofundir en aquest aspecte en concret, no? I són aquestes especialitats que la pròpia carrera també et dona.
1: Està clar, però vull dir-te que tindre un pla B també és una jugada intel·ligent. Crec que és important que es triï pensant en una alternativa, perquè, a veure, a aixes edats tens tot el temps del món per a poder fracassar o encertar, i això vol dir també tindre diverses opcions.
0: Exacte. Sempre els dic el mateix, els joves, sempre endavant. Vull dir, aquest és l'objectiu, no? Sempre endavant. Tris A o tris B, sempre, com tu comentaves, no?, tenir aquest pla B a la butxaca, doncs, evidentment, és molt més fàcil, no?, per després aprendre i tornar a agafar el rumb. Per exemple, a nivell més personal, jo no sé si tenia un pla B, però sí que tenia molt clar el que no volia ser. És a dir, tenia un gran llistat d'opcions a les quals no volia o no m'hi veia, no?, en aquell moment capaç de tirar endavant amb aquella carrera. Llavors, tenir també molt clar el que no vol ser o el que no vols arribar a fer també és una bona opció, no?, per anar acotant molt més aquest ventall d'oportunitats que comentàvem abans.
1: Laia, ho comentava abans, en ciències un 12,4% d'alumnes varia i en enginyeries la taxa de canvi és pròxima a l'11%. Per què poden ser aquestes les carreres amb més canvis?
0: Clar, també la nota de tall, no? Aquí s'afegeix a aquesta pressió, no?, que a nivell acadèmic tenen, i molts potser també el que comentaves, no?, aquesta pressió que potser pot un mateix, un estudiant tenir, sovint també a vegades tenim el fenomen que, ostres, tens una nota de tall altíssima, has d'apuntar cap a aquest tipus de carrera. Però potser aquell estudiant està apostant per aquest tipus de carrera per la nota de tall i perquè el context, no?, els familiars o més pròxims l'estan acompanyant o pressionant, entre cometes, a agafar aquest tipus de carreres, quan potser la seva vocació, tot i que s'està construint, o els seus hobbies, no?, plaers a nivell d'oficis, doncs són d'altres, no? Llavors sents potser que hi ha pressió, però realment vas com a contracor.
1: I a qui tria com seria lògic, una carrera per vocació, però n'hi ha qui també ho fa pensant sobretot en les eixides laborals, que també estaria dins de la lògica.

0: Però quin és l'equilibri que s'hauria de buscar a última hora?
1: Just, al final l'equilibri que sempre de poder anar a fires d'ocupació per poder fer testos i saber les àrees, no, amb les quals potser destaques més, tenim familiars, no, pròxims o fins i tot els adolescents, no, tots els influencers que tenen al seu abast per tenir també certa informació de
0: influencers en el bon sentit de la paraula, no, Laia?
1: O no, o sigui, sí, influencers, perquè al final també et venen, no, allò positiu d'aquella professió, però tot l'esforç de ser autònom, no, de tenir darrere una càrrega més de gestió, burocràcia, no, i de picar pedra, al final, com a qualsevol professió, això no t'ho treu ningú. Llavors, et poden vendre, no, que és meravellós ser youtuber i tenir, no, no sé quants seguidors i viure a un altre país, el que sigui, però què implica, no? I com has arribat fins aquí? Aquí també està la clau. I llavors, clar, has d'escoltar, o sigui, el que sempre els dic, com et comentava als joves i adolescents, escolta't a tu mateix i dedica't temps, no? Perquè aquesta decisió, sí, és una decisió, una de les més que prenem al llarg de tot el dia, però no serà tampoc l'única, perquè després d'aquesta carrera segurament te n'adones o bé que no és la teva i per tant vols retrocedir i no hi ha cap problema, no?, per modificar, sí. O bé vols aprofundir encara molt més amb una especialitat en concret, perquè al final la societat avança, no?, els enginyers. Tu comentaves abans aquesta carrera. Un enginyer que a dia d'avui està sortint de la facultat, segurament la professió ha canviat moltíssim. Bueno, segurament no. El 100% ha canviat moltíssim, no? Saber programar a dia d'avui no és que sigui menys important, però és molt diferent de fa 4 anys o 3 anys quan va aparèixer la intel·ligència artificial. Per tant, hem d'estar en constant escolta cap a un mateix, no? I saber, com sempre deia, no? Saber sempre tirar endavant.
0: És un procés d'adaptació molt exhaustiu per part de tots els que programen els sistemes educatius, etcètera, etcètera, que en part també a voltes haurien d'estar un poc més per la labor, sobretot per a que la majoria d'estudiants que acaben les carreres no ho facin forçats i amb desmotivació, clar.
1: Exacte, totalment. I al final també els plans d'estudi, no?, a nivell de titulació, doncs tenen la seva burocràcia, no?, sí. Que han de complir unes lleis, uns mínims, i clar, aquestes lleis doncs també, bueno, són robustes, no?, de modificar, com tu deies, i al final una titulació doncs té un perfil de sortida, no?, té unes competències a desenvolupar, però com comentàvem l'exemple d'enginyers informàtics, no?, a dia d'avui una enginyera informàtica surt al món, no?, surt a la seva professió sabent coses que potser moltes d'elles ha après de manera autodidacta, també perquè la formació docent de les universitats també ha d'estar a l'alçada,
0: per no parlar
1: de la societat.
0: Clar, per no parlar de que la realitat després és una altra i la pràctica també. En fi, Laia Lluch, experta en innovació educativa de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que tingues un bon estiu i unes bones vacances quan t'arriben.
1: Moltíssimes gràcies també a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina. Som la veu de tots. Som A punt.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana.

0: a.radio. Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En Apunt Ràdio.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2 i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
11: De tu

0: vaig a dir-vos una cosa. Els envejava especialment perquè és que estaven raquítics. Si vegeu els vídeos d'esta gent, en aquests pantalons que portaven apretaells del tot... Òscar, Rafa, Sofi, se'n recordeu? Estos es portaven uns pantalons que les cames feixien canelletes, feixien teulains de les cametes que portava esta gent i de lo flacs que estaven, els tios. I tot era flequillo, sí, com si estiguen envasats al buit. Quina enveja en feien quan es veia ahí en tocata. I, sí, bueno, en aquests monyos... mira, Mario Vaquerizo, al seu costat, estava gros. No vos tinc que dir altra cosa.
1: Jo acabo de veure-li a ser uno, perdoneu-me, que este look que porti així una melena, això sóc molt jo, eh?
0: El que tu no el pentines així, no?
1: Sí, mira.
0: Ai, però si pareix el Torete, sí, el de tequila, per
1: mira.
0: Favor.
1: Que sí, a veure. Sí. És ai. Que tu eres molt d'aixòs anys, així, na...
0: Perdoneu una cosa, és que Òscar no,
1: no
0: ho sap.
1: Oscar no ho sé. No sí, sé. Sí.
0: Tenim una llista d'artistes i senyors bé. Que s'han convertit en senyores. En senyores que eixen del bingo arruinais, com per exemple, a veure... Robert Smith, com per exemple Paul McCartney, com per exemple Elton John, que pareixen la tia Francisca quan ha eixit del bingo i entre tota la pasta, no? Pues algo paregut. L'últim, anava a dir l'última, l'últim en incorporar-se a esta llista...
1: Qui és?
0: Que podia estar perfectament menjant l'entrada de Morros i Cristians del Coi tapant-se del confeti, el cardat, és... Ramoncín!
1: No!
0: Sí, és la tia Ramoncín, ara.
1: No el tinc vist, no el tinc vist, ara.
0: Bueno, li falta la Rebequeta, com li agraeixin a posar-se la Marina.
2: Com a Grammy, però
0: sí,
2: damunt
0: què s'ha fet. Pues res, que s'ha convertit en la senyora Ramoncín, igual pues que ala. En la tia Elton i tots. Estan,
1: però s'ha deixat el moño llarg o què?
0: No, el porta aixina com
1: cardaet,
0: si fora...
1: Cardaet.
0: Sí, cardaet i gris. Diria jo que porta plis i tot. Mira, el moraet i sí que s'han fet les senyores tota la vida.
1: Te'n recordes quan se ficava en laca... Ara ja no se fiquen tant a la
0: claro
1: cara. Bueno, algunes sí.
0: Un poc has baixat tu per baix.
2: Claro, bueno, escolteu, deixeu-me parlar, que m'he acabat la
1: Pobre
2: primera
1: Marina.
2: Cançó i tot, i encara no he pogut explicar a què venia jo.
0: Però tu
2: jo
0: saps qui eren?
2: Per supost, no de saber. No és que jo sóc carne de verbena.
1: No és que ella saber qui són, és que ha dit, ojo, mireu lo que ha passat.
2: Mireu lo que ha passat. Que s'ha mort el baixista Felipe Lipe,
0: sí.
2: Que és un dels fundadors de Tequila, 68 anys.

0: En queden pocs de tequila, vos he de confessar.
1: Jo només vull afegir-te una cosa.
0: Digue'm.
1: De llavoreta no anem a quedar-se ningú, eh? O sigui que...
0: Això és de veritat. Home, ja, sí. Però és jove. 68
1: bueno,
0: anys.
1: Sí,
2: molt jove, molt jove, molt jove. És jove.
1: Però jo no vaig a dir això. De totes formes, quan naixes, tens totes les probabilitats del món de morir-te.
0: Això és així, no.
1: Igual que quan el cas és de divorciar-te. És
2: una
1: no,
2: de les poques certeses que tenim.
1: Sí, o sigui que... Ah, quan te toque... És una
2: mal assumpte,
1: cosa diferent.
2: Mal assumpte.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: 68 anys és molt jove, Marina.
0: 68 anys és molt jove.
2: Però els havia aprofitat molt bé.
0: Els havia aprofitat
1: genial.
0: Però no els
1: ha viscut intensament.
0: Els havia aprofitat genial en temes com ese que escoltàvem, que va ser un dels primers èxits de la banda, que va ser, a més, una de les precursores del rock and roll en Espanya.
1: Sí.
0: Pues ho dic jo. Sí. Jo no estava, però...
2: Visionari. Tu saps.
1: Els pitillitos d'aixos que portaven, jo, això no s'ho tornarem a poder posar ningú en la vida.
0: Què va, en la vida?
2: I això per la talla o per què?
1: Per la talla, perdona. Ara es parla molt de l'Slim Fit. Uh-huh. Això no era Slim Fit, això era, no sé.
3: Però els últims anys, els Six, estaven portant aixos pantalons, ara per ara.
0: Sí, skinny jean. Un bon skinny jean.
3: Cinc últims anys, ara ja m'agrada. Ara ja ha tornat a amples. Però jo sí que estic
1: veient... Amples,
3: veient a...
1: però si l'altre dia me'n vaig provar uns que cabien tres tios en cada
3: per això,
1: camal.
3: Però això ha tornat fa dos anys.
1: Globos en lloc de camals.
3: Això ha tornat fa dos anys, perquè fa cinc estaven els...
0: Skinny jean.
1: Això el bo que té és que pels que estem tan gordos...
3: Millor,
1: de... Si no fora pel cul de plaça de bous que tenim, quedaria perfecte.
0: Bueno, la sí, qüestió és que aquesta banda va començar en els anys, a finals dels anys 70, concretament en 1976, i ho va fer en dos integrants que eren argentins.
1: Per què incidixes? Especialment en 1976.
0: Per a deixar evidència de que és una època més propera a la vostra que a la meua.
3: Però
0: que jo encara tardaria en arribar.
3: Tal qual, l'any després de néixer jo.
0: Veus? Sabia molt jo propera. Que alguns de vosaltres ja estàveu per ací. I m'ha cridat l'atenció saber que els teus dos integrants argentins van arribar a Espanya fugint d'Argentina. I entonces van arribar així i van fundar el grup este Tequila.
2: Fugint d'Argentina i no estava Milei encara.
0: Això. No estava i ja fugien,
2: que visionaris també.
0: Efectivament, efectivament. I després d'estos dos èxits que hem escoltat, que eren dels seus primers discs, van arribar els que van ser ja els grans èxits d'este grup i alguns d'ells són els que volem recuperar avui.
1: Bueno, pues tu manes.

0: Una pregunta, Sofi. Superpopping existeix?
1: Com molava Superpop?
0: No sé, pregunte perquè no ho sé. Venga, existeix. No, el ja pro, no. Pronto sé que existeix Superpop. No,
2: no, la Superpop i la Bravo ja no existeix.
3: Si existia la Superpop, la
0: Bravo
3: ja
0: sé que no existeix, però la Superpop...
3: Jo la compraria, no existeix. Estaria subscrita.
0: Però esto era en carn de Superpop i del teleprograma. Aixina i en les portades, en les canelletes des que tenien, en el melic, en la camiseta d'aixa que tu has ensenyat, Rodrigo Mario Vaquerizo, i se ho flipaven totes. Home, si els agradava a Miguel Bosé, no va agradar-los.
1: I els postes de Superpop.
0: Sí, sí,
3: Sergi, jo tinc una curiositat. Li puc preguntar a Marina una cosa.
0: Sí.
3: Ara que no s'escolta ningú.
2: Digam,
3: Marina, tu això, que eres molt de verbenes, tu sí, com ho ballaries? Perquè és que això se vota, no se balla.
0: Com si fos ska.
3: És que això se vota.
1: No és en plan twist?
3: Mire, jo votaria.
0: Mare meu, a l'antiga.
3: No, no, no, jo votaria. No, això és votar, així anar loco.
2: Això votes.
3: Claro.
2: Només tens que votar.
3: És que m'ha preocupat que tu, que eres d'època així anar de perreo.
2: Sí.
3: Dic, com ballarà Marina?
2: Jo ho ballo tot. Ballo poc, pues, he de dir, que no sóc jo especialment balladora. Però perquè la gent no valora els meus passos de ball. No, perquè jo no ballo.
0: Tens una balladora discreta.
2: Efectivament.
3: I fas playback?
2: Sempre.
0: Oh, ella fa uns playbacks superguais, eh?
2: Jo faig un playback.
0: Esta la presentes a un concurs d'estos de les falles i s'emporta tots els premis.
3: Que com venen a la festa, dic, ara me la vaig imaginar ahir en Bercher cantant, com ho ballaria?
0: Votant.
2: Esta no la ballen, però hi ha tres que sí.

0: A veure, això, el complement perfecte és el got de plàstic de la pleca d'on siga, perquè si no, no,
1: claro,
0: no té gràcia. El got de plàstic
1: no, si no,
0: en la beguda recalenta.
1: I que si no, què fas amb les mans?
0: Claro.
1: No portes got, què fas amb la mà?
0: Perquè només
2: és
0: botes.
2: És que és una excusa, no? El got és una excusa, claro, per no acabar de soltar-te.
1: Perquè tu en una mà tens el got i en l'altra el micro. Sí. Imaginari, perquè no tens micro.
0: Microimatge.

0: un micro imaginari i el got.
1: Però
0: I
1: el got ja està. I el got no pot fer de micro en ningun cas, no?
0: No,
1: que
0: home, no.
2: El got és el got i el micro imaginari és el micro imaginari.
0: Vale, si el lies i tens el got play i te la rimes tipo

0: cantaven esta cançó, que no era d'ells, però la cantaven.
1: No, perdona, això era una locura, Marina.
0: Parxís,
1: el disco era en 4 discos. Perquè eren les 4 fitxes del Parxís. Era un dispendio, una locura.
2: Mira, lo de
0: després d'eixa pel·li que van fer.
2: Vaig veure el documental i em vaig quedar traumatitzat.
1: És que eren, una explotació total d'eixes personetes, claro.
2: No, i que després veus com eixes vides, al final la majoria de pobres han quedat en...
1: En lo que han
2: quedat, res, saps?
3: Pues, si te flipa Parxís, mira Bon Bon Chip. Jo solo estic vigent com a
2: vale.
3: Fila. Bon Bon Chip.
1: Estos són els de Parxís? Home, cantaven cada cosa també que tu flipes, eh? N'hi ha un horror de cançó d'aniversari que va superar el dels Pallassos de la tele, que era la d'aniversari, que, mare meva, és Parxís...
2: No, la d'aniversari, jo crec que hauríem de fer un referèndum popular per a que parara de sonar ja, perquè jo crec que ja ha arribat un punt que l'aniversari del Parxís...
1: Home, per favor.
2: Ja està.
0: Veus, però esta de Parxís que havia ficat també era una versió de Miguel Bosé. Era una versió cantada per Parxís de Miguel Bosé i la de Tequila també l'havien cantat ells. Que a mi m'agrada.
1: A tot això, també se podia fer un dia una peça dedicada a tot aquest tipus de xiquets vinguts a... Perquè els de Verano Azul...
0: Xiquets trencats.
3: El Piranya.
0: Ostres.
3: Piranya.
1: Sí, sí, n'hi ha molts xiquets de les èpoques aquestes que... Però no parlar de que... Bueno, la d'Enrique Llana, que aquesta xiqueta va demostrar sí. Tindre més paciència que el Santo Job... I sa xiqueta se va fer un Marisol en tota regla. Va dir, és que no vull tornar a saber res d'això en la meva vida. I va de la aparèixer del mapa, igual que Marisol, eh? Però és que a Marisol encara la trobes. A esta crec que ni això. A la Anna...
0: Jo encara no, ixe disc el tinc, el
1: d'Enrique Llana. També era hortera, eh? També.
0: Sí, ja t'he dit, què anem a fer? Era la nostra època, Sergi, ja, moltes horteraes.
1: Ja. Horteraes que mos fent tragares majors, entre altres coses, eh?
0: Perquè si no ficàvem tu... ahí...
1: Sí,
2: efectivament.
1: Sí.
3: Ahí están.
2: Però anem a contar-nos... ja no sé parlar.
1: Com
2: anem
1: dius?
2: A continuar...
1: Ja estàs en festes?
2: Jo ja estic de vacacions. Anem a continuar... Escolta, vaig a dir vacances, que l'altre dia em va dir una persona pel carrer. És que es diu vacacions i es diuen vacances. Bueno. I jo dic, que m'estan apuntant els negatius.
1: Ai, sí, a mi m'envien whatsapps i tot, no preocupes.
0: És que vos escoltem molt, eh?
1: I si no faig cas, em bloqueja.
0: Pareix que no, però sí.
3: En sèrio?
1: Sí.
2: I jo li vaig dir, és que jo dic el que vull.
1: Ja, jo també, jo parlo com em dóna la gana.
2: Bueno, va, Marina, no el lies, és que m'ha tiliat. Que un altre èxit de Tequila.

0: Però això està gravat en alguna verbena de deberes, perquè sonen horroroses totes, no? No són de disco, disco... Chino, chino.
1: Sonen paregudes, ja
2: m'has dit. El filipino.
1: Sonen molt paregudes, no?
2: Sí. Sonen tot igual. És una cosa que jo... Si tu no estàs prestant atenció, sona la mateixa cançó.
1: Marina, que no vull dir-te, però jo fa un rato que no han canviat de cançó fa un rato.
0: És com una, és com una mini Pimer, però en música. Sí, estàs tot el rato escoltant el mateix.
2: Tu saps quan t'apagues l'extractor i dius, ai?
1: Ruido blanco.
2: Mare meva, menys.
0: No, no, no, no, perdona, poc es parla d'ixe moment. De quan apagues l'extractor en casa.
1: I el gust que te quedes.
0: I el gust que el quedes. És com si... Mira, com si agarrares el doble de quantitat d'aire i tot, el apagar l'extractor.
3: Però això és com el ventilador per la nit, que no pots ja més del soroll i dius, per favor, apagueu això.
2: Bueno, sí, sí, sí. La qüestió és que a Tequila li va donar molt de temps de fer molts èxits pel poc de rato que van estar ells, perquè es van barallar tots entre tots, van arribar a les mans en algun
3: moment. Que raro que passa fama, això.
2: Sí, perquè es veu que havia molt d'ego, i molt d'ego conjunt dalt d'un escenari. No es pot.
1: Sorpresa.
2: Però, per sort, abans de deixar-nos de dissoldre's en 1983, van fer grans èxits. No sé per què vos
0: riu. No, perquè la paraula eixa de dissoldre's sempre m'ha fet molta gràcia. De dissoldre's. Un cantant es dissol. Sí,
1: el grup es dissol. El cantant...
0: El grup es dissol. S'esparcix, s'expandix. Es dissol és un concepte que sempre m'ha fet molta gràcia. De tot això, jo crec que l'única que s'ha dissol ha sigut Amaya Montero.
1: Està tirant dissolvent o alguna cosa,
0: ella. Sí, sí, sí. Mare meva, aquesta xica més valia que no haguera tornat.

0: Es titula y es que los tequila cantando, vamos a tocar un rock and roll a pasar al pueblo. Pues,
1: bueno, ¿tú sabíeu que los tequilas pobres tenien tus problemes d'addiccions?
0: I no ho haguera dit mai,
1: no?
0: Mira.
1: No. Pues mira, dos d'ells es van morir de sida, sent encara molt joves.
0: Veure, en esta pinta que tenien ells de xics formals, no ho haguera dit mai, no?
1: Bueno, chico, escolta, a vegades los prejuicios...
2: Ah, ahí os dice.
1: Y si yo ahora te hubiera dit, ¿sabíeu que eren ingenieros de caminos? Ah, te habrías quedado loco.
0: Me ho haguera pogut creure, també.
2: Pero sí, loquíssim s'haguera coses... quedat.
0: No, pero estas cosas... Me ho haguera cregut més que altres coses.
2: Mira, después de que me va dir que el Dion iba pa alcalde, yo ya...
0: De Dion, veres, vos,
2: Dion? Vos jure, vuelta, Dion, perdón.
1: ¿Qué? Dion i Camela va pa alcalde.
0: El Dion i què?
2: No,
0: el Dion
2: no,
0: el de Camela,
2: no.
0: Mare meua, com va so, com deriva.
3: El Dion i el de Camela.
0: Dion no, el de no, Camela.
2: No. Perdoneu, ah, tornem al ruido blanco de tequila.
0: No, ara anem a explicar-lo, perquè igual que ella n'hi haurà molta gent que no sap qui és el Dion. El Dion és un tio d'entra molt lleig.
2: Ara te l'ensenya, Maria.
0: Era segurata. A Travolta ho tinc que contar. Era guarda de seguretat. I entre una de les coses que feia era traslladar i encarregar-se de furgons blindats en la dècada dels 80, potser que sigui, no? I ell i un altre van agarrar... Però això és un peluquí, eh? I ell i un altre li van pegar un palo al furgó que portaven, ells diuen que no, però la qüestió és que els diners van desaparèixer.
2: Però és cantant, eh?
0: Sí, sí, i ell es va fer cantant i després va desaparèixer a Punta Cana o no sé on, una temporada molt llarga, molt llarga. Després va tornar, és el rei del mambo, i ara, com el Dioni, el coneix tot el món, perquè és un personatge nacional...
2: Ara va pel
0: més
2: calde.
0: Personatge que Torrente...
3: Era
0: ara,
3: personatge.
0: Pel
3: calde
0: de personatge. D'un poble, poble de Madrid.
3: I la peruca
0: no
3: era característica, vull dir, sí, que sí, després... Després se la llevava, però primer era el seu...
0: Home, sí, sí, és que...
2: Tu saps quan t'envié jo els audios ellos de Oli, que diu, mami, què li passa als ojos? Pues el
1: sí,
2: mateix.
1: Sí, no, sí, el
2: Dioni.
1: Algo li
0: quasi
1: passa.
0: 300 milions de pessetes, crec que van ser. Sí. Una furrogada, sí, sí, molt guapa. Però no han aparegut els diners en la vida, eh? I ell està, pues...
2: No s'ha tornat.
0: No, no s'ha tornat.
3: De personatge està. Mediàtic, està ell.
0: S'ha fet una aldama.
3: Quina curiositat.
1: Més o menys, això,
0: sí, sí, sí,
2: fatal.
0: Sí. Però mira...
2: Ruido blanco, per favor, Oscar.
1: Sí, tornem a lo que saben.
0: Tot el món sap qui és. Bueno, és de Camela també s'han barallat, no? Esta és la guai, la de Salta, esta.
1: Esta sí que és de verbena.
2: Esta és de final de festa.
1: De fi vale,
2: va, és quan ja et volen tirar-te, te posen Salta.
1: Són les 5 del matí i ja no queda ningú i estàs tu i és de la verbena que volen tancar.
0: I ni pots saltar, ni
1: no,
0: votar.
1: Ja,
0: i el got,
1: ja,
2: el
0: no.
2: Got, got terra, la pulsera... Ja,
1: la...
0: Sí, sí, i s'ha olor a cervesa recalçada.
1: Cervesa pegant terra. Ah, terrible, terrible.
0: Ja, ja.
1: Amarga.
0: I això és el si final de...
1: I d'ahir on vas? A la panaderia esmorzat. Pues lo dique.
2: Està oberta, en el Verger. Està oberta. Pues mira, és un bon poble. Ja està molt bé.
0: Home,
3: de pena a l'hora que acabe ella la verbena. Si és a les 8 de la nit, era normal.
1: No, i antes també.
2: En la verbena de festes, si s'acaba i el forn té a veurir, això és un poble com Déu mana.
0: I això és un forner per fer-li un monument.
2: Total.
0: Veus? Cada cosa el que sigui.
1: O que no, perquè aguanta la gent, eh?
2: I perquè anar, o perquè anar directe de la verbena al forn.
3: Exacte, això serà, això serà.
1: No, pobre, el forner ja fa rato que està...
0: I perquè aquest dia fa més pasta, lo millor, que la nit de...
2: Empresari forner, com
1: mireu. Si veguereu els pitjons que n'hi ha per fer-se un pan pizza a les 5 i mitja de matí... Jo solo lo digo, però si algú vol una idea
0: que
1: de negoci.
0: És que, escolta, després de tot el que han depurat els cossos, també n'hi ha que posar-los una miqueta de consistència. En fi, se n'anem en tequila, entonces, i encetem el cap de setmana.
2: El cap de setmana hi ha algú les vacances, eh?
0: Tu dixeu en el cap de setmana.
2: El cap de setmana, les vacances...
1: Jo no dic res, no diré res. Los Rodríguez, perquè Ariel Roth va formar part també de Los Rodríguez.
0: És, el spin-off, no? De,
2: sí, com heu millorat musicalment. Heu millorat molt.
0: Els spin-offs musicals, sí, sí. Bueno, pues en això ho dicen, que tingueu un bon cap de setmana i una bona setmana d'agost en el que puga haver per davant. El dilluns a les 9:30. De nou, la gent així. Adéu.

0: Som A Punt.
1: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Capi Casal en col·laboració con la Universitat de València.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes. El cel de València farà història. Ajuntament de València. Cap i Casal.
7: Viu el trofeu taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
8: En A Punt Ràdio.
11: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
12: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
13: Descansa la vista.
14: Què és la inspiració per a tu?
15: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
16: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
17: Obri la ment. Eres creyent?
18: Depèn de l'estació de l'any.
19: Con les carxofes.
18: Sí.
13: A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
20: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
21: Ara sí que me l'espera.
22: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
23: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
22: No pintem les coses de color de rosa.
23: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
22: I parlem l'idioma de l'esport.
24: Los 11 que salgan a morder como perros.
25: Tornarem al 4-4-2
26: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
27: Palmando.
28: Tu li has donat les claus.
27: Por algún lado saldrá la rata.
22: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
0: Som A Punt. Esports A Punt.
29: Per a mi és un orgull estar ací i poder compartir amb tots i totes aquest campionat del món. El meu gol va ser de tots els espanyols i també un exemple de superació i resiliència tan pròpies de la nostra terra. València és la meva terra i molt més. És un sentiment i una manera de fer única. Ací tinc la meva vida i la meva família. València representa els valors i un compromís, una identitat a la qual mai renunciaré. Ser imatge internacional de la Comunitat Valenciana és un orgull i una responsabilitat. Poder representar València i els valencians i valencianes d'aquesta manera significa molt per a mi. Aquest és l'esperit que compartim, ensenyar al món i portar cada dia més amunt la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies.
6: Ferran Torres són les 2:04 és el gran protagonista del dia. L'heroi de New York, de Nova York, l'autor del gol que li va donar a Espanya el segon campionat del món com ja conegueu.
1: Un valencià de Foios que acaba d'estar en el Palau de la Generalitat, com heu escoltat, on ha firmat un protocol per ser la imatge d'ambaixador de la Comunitat Valenciana en el món. A Ferran, amb el gol contra l'Argentina, com ja li va passar en el seu moment a Andrés Iniesta, amb el gol contra Països Baixos en el Mundial de Sud-àfrica en el 2010, la vida li ha canviat. Després de quasi tres setmanes des de la conquista del títol, des de la final del Mundial, Ferran torna a València, just abans d'incorporar-se al seu club, el Barça. Bueno, almenys de moment, perquè la intenció sembla que de Ferran és canviar d'aires i acceptar l'oferta del PSG de Luis Enrique. Però això serà per a...

0: Després. Esta vesprada serà Foios la població que viurà la festa del seu veí més il·lustre. Visita a l'Ajuntament, on serà rebut per la corporació. Com ens conta, com se viu estos moments previs l'alcalde de Foios, Sergi Ruiz.
1: Un acte que esperem tan multitudinari, tan massiu, un nivell d'expectatives tan elevat, que s'esperava una afluència massiva. Massiva què serà? No ho podem saber. Qualsevol persona que puguem pensar que vinguera a Foios, pues no genera el nivell d'expectativa que suscita Ferran Torres amb el seu gol, el gol decisiu en el Mundial.
0: Sí, i tot amb la seguretat coordinada. Segons ha explicat l'alcalde, subdelegació del govern, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica, forces de seguretat privada, perquè s'espera una gran rebuda. Molts valencians dels voltants volen retre homenatge al personatge que ha posat el nom de la comunitat valenciana en tot el món per a orgull dels veïns del poble. Este matí hem estat a Foios, hem parlat a l'alcalde, que es mostrava un poble, i hem parlat a molts dels seus veïns i veïnes, que es mostraven orgullosos com a bons bufons, és a dir, de bufa, de pensar en gran, orgullosos del que són. Els i les folleres, les escoltem.
2: És per estar pagats, és que això no és una cosa, no sé, una festa d'un poble, és una festa mundial.
3: Un orgull tindre jo, no? El poble té que estar molt agraït. No és que estic pagat jo, està pagat tot el poble.
4: Que està molt ben parit, això li diria, perquè ho ha demostrat.
0: Bé, també així ho destacava, no han vist les paraules, evidentment, del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la recepció de Ferran al Palau de la Generalitat, on, com heu escoltat, en boca de Ferran ha firmat aquest protocol de col·laboració en què el de Foios es convertís en ambaixador i imatge de la comunitat per tot el món. Escoltem al president de la Generalitat.
5: Tots els valencians ens sentim molt orgullosos. Veure que un veí nostre, que una persona de la nostra terra, ha sigut capaç d'aconseguir el que ha aconseguit i va més enllà de l'esportiu. Va haver per a mi un detall significatiu que me'l va posar la pell de gallina a tots els valencians, que va ser que només acabar el partit Ferran anara a buscar la senyera. Els valors que tens, més enllà de la teva capacitat futbolística, jo crec que fa que sigues un gran ambaixador de la nostra terra per tot el món, no?
0: El president ha dit que l'única condició per a firmar este conveni que ha posat Ferran és que no hi haguera cap contraprestació econòmica. I Ferran, a l'hora de destacar la resiliència i solidaritat de la societat valenciana, ha volgut recordar a la Dana, fent una menció especial a tots els que van patir de forma, la van patir de forma directa o indirecta. Esta vesprada a les 6, com diguem, a Foios, Ferran tornarà a rebre el carinyo dels seus en el moment més important de la seva carrera. Però no només hi ha Ferran en l'actualitat, perquè avui hem tornat a veure per València, ja ha sigut al voltant del migdia el president del València, Kyat Lim, que ha visitat el nou Mestalla, com han desvetllat els companys de Tribuna Deportiva. Per cert, que la visita ha estat present també la plantilla, la visita al nou Mestalla. És la primera vegada que la plantilla i el cos tècnic del València visiten la nova casa del conjunt valencianista. La setmana passada va ser son pare, va ser Peter Lim, el que viatjava i visitava el nou recinte blanc i negre. Ui, és el cas del fill. El fill, Kyat Lim, que ha acudit a la recepció o la visita tradicional del València a la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parats, on des de fa uns minuts, dos menys quarts aproximadament, el València fa eixa ofrena prèvia al començament de Lliga com tots els inicis lligues o totes les pretemporades. I dia que demà estarà en el trofeu taronja aquí al Lim? I això és la gran pregunta. Un trofeu taronja, recordeu, a les 9 contra el taronja, contra el Newcastle, que el podreu seguir així en directe, per esta casa, per la televisió, per la nostra televisió, però també en el punt a punt, com sempre, d'esta casa de la ràdio. Tindrem l'última hora del Casa Almeida, que vol anar al Celta. Hem quedat uns minuts amb el periodista Nacho Sánchez per actualitzar la situació del portuguès i també posar actualitzar les negociacions per contractar un lateral dret. El nom el conegueu, el del jugador del Girona, Arnau Martín. En la negociació complicada, el del Xair s'anuncia Javi Morcillo, mig centre procedent de l'Atleti de Madrid, segon fitxatge del mercat de Cristian Bragarni, que té clara on arriba i es mostra il·lusionat.
6: L'objectiu és que el Elche pues, esté otro año más en primera división. Hace relativamente poco, estaba en segunda federación con el Sabadell y ahora pues el mejor escenario del mundo, como es jugar en primera división.
0: Y el próximo a arribar en el Elche podría ser el mediapunta argentino Facundo Buonanotte, que arribaría a cedir del Brighton anglesa. Bueno, repasarem també la resta de l'actualitat dels nostres equips. I avui l'Hèrcules i el Castelló juguen la 30a edició del Ciutat d'Alacant i el Club de Bòldense també juga a les 8. Albacete són nous amistosos. Òscar Manteca ens acompanyarà també uns minuts per a parlar del mercat de l'Elx i de les expectatives d'Eix Hèrcules de la temporada i també del partit d'avui. I també de les camisetes que ha presentat el conjunt d'Herculà que han causat furor entre els aficionats de l'Hèrcules i alguns que, i altres que no ho són. En la nostra tertúlia, avui Nacho Rodilla i Fernando Gómez Colomer, en la realització tècnica del programa Rafa Larcón, al micro com cada dia Dani Hermosilla, uns consells i anem amb altres assumptes de l'actualitat esportiva, això sí, en format una miqueta més breu.
7: Esports a punt.
8: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia, Port Sagunt, Revi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
9: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
12: De tu a tu.
13: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
14: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
14: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
16: Front a una onada de calor, actua.
17: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs.
16: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
18: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
19: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
20: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
18: En A Punt Ràdio.
21: Som A Punt.
0: Continuem en la nostra portada. Avui comencem amb handbol perquè la selecció espanyola de Cristina Cabeza, la seleccionadora i entrenadora de l'handbol Marvedre, ja està en semifinals del Mundial Juvenil. Pablo Alfonso, bona vesprada.
22: Bona vesprada, Dani. Ahir es desferen de Suïssa en els quarts de final, aquí guanyaren 27 a 25. Ara les guerreres juvenils s'enfrontaran a Egipte en les semifinals, una selecció que està seguint la sensació del torneig, ja que ha guanyat a Dinamarca, França i Corea en la fase de grups i Xina en els quarts de final abans d'arribar a la semifinal que juga a les 3 i quart d'esta vesprada.
0: Efectivament, 3 i quart. També els juvenils, els xics, estan ja en semifinals, però en este cas de l'europeu que es disputa a Belgrat.
22: Els de Javi Márquez es van desfer en quarts de final de França, aquí guanyaren per 29 a 27. I ja els espera a Alemanya en les semifinals d'avui a les 5 de la vesprada. Posteriorment es jugarà l'altra semifinal que enfrontarà les seleccions de Dinamarca i Eslovenia.

0: Eslovènia.
1: En el Tour femení, avui etapa reina, l'arribada al mític Mont Ventoux, que en principi es disputarà sense problemes, tot i l'onada de calar i incendis a França, que van amenaçar l'etapa en els dies anteriors, que fins i tot els organitzadors havien plantejat fer-la, però sense públic. Finalment, sembla que l'etapa tindrà lloc sense problemes i en ella la lluita està entre Demi Vollering, segona i gran escaladora, la millor escaladora del món, i la líder Marlene Reusser, que tratarà de defendre els 12 segons d'avantatge que té sobre la neerlandesa. La tercera favorita, Kasia Niewiadoma, la polonesa, que està a 1.12. La resta està ja a més de 2 minuts de Reusser, en la qual cosa el marcatge entre elles podria obrir l'escenari a altres ciclistes, que o bé busquen la victòria o bé reduir el temps en la general i la sorpresa, com és la catalana Paula Blasi, que es troba a quasi 4 minuts, però que ja va mostrar en la Vuelta i en el mític Angliru, que és una de les millors escaladores del món. Quant a l'etapa, dir que no és molt llarga ni massa dura, fins al final 146 quilòmetres en tres ports anteriors al conegut com Gegant de la Provença. El Mont Ventoux, 15,7 quilòmetres al 8,8% de mitjana i amb trams superiors al 9,5%. Anem amb tenis. Nova exhibició de Rafa Jodar i 8 or per a Dani Mérida, dos jugadors de nova generació que mantenen el bon cartell del tenis espanyol en els tornejos de pista dura, com està passant a Montreal. Paula.
2: Rafa Jodar s'ha desfet fàcilment en dos sets, només una hora i mitja, de l'italià Lorenzo Musetti, 6-4 i 6-3. Jodar, que després de guanyar a Washington, s'ha situat el número 15 del món. Està confirmant una gran temporada. El madrileny ja jugà amb Musetti la setmana passada a l'Obert de Washington i ha repetit a Montreal. És la quarta volta que el tenista espanyol arriba a uns 800 de final esta temporada després de Miami, Madrid i Roma. En Madrid i Roma, a més, abastà els quarts de final. Ara Jodar s'enfrontarà en quarta ronda al txec Lehecka, número 12 del món. Avui, Tor de Dani Mérida, 63 del rànquing ATP, que s'enfrontarà contra el nord-americà Alex Michelsen, que és el 45. S'han enfrontat en una ocasió amb victòria per al tenis dels Estats Units.
1: Molt bé, acabem així la nostra portada. Se n'anem ja a parlar de la primera divisió, però abans també del mercat. Dos i 18, comencem repassant el mercat nacional i internacional just abans de centrar-nos ja en els nostres equips. I ahir molta activitat en els dos grans. Ahir ja vos comentarem el canvi de rumb del futur de Rodri, ara més a prop del Barça, però el Madrid va tancar dues operacions, un fitxatge i una renovació. Marc Romero, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
1: Comencem amb el fitxatge més car del que portem de mercat, i jo no sé dir la història del futbol espanyol, el de Diomandé, Marc.
3: De la història del Real Madrid, segur, es tracta de Jan Diomandé, l'extrem marfileny que arriba al conjunt blanc per 125 milions d'euros, més altres 15 en objectius. Arriba procedent del Leipzig i firma un contracte fins a 2033. Recordem que l'estiu passat va eixir del Leganés per 20 milions.
1: Sí, efectivament, impressionant. L'altra notícia en el Madrid, la renovació de Vinicius.
3: L'altra gran notícia, amplia el contracte fins a 2032, va ser anunciat ahir, junt amb l'arribada de Jan Diomandé. Les informacions apunten a que cobraria uns 24 milions de salari, que no està res mal, després d'una dilatada negociació amb pressions per ambes parts.
1: Després de Gonzalo, en l'operació eixida, Franco Mastantuono ja està a Itàlia, i de quina manera?
3: Ja està a Itàlia i l'han rebut com una autèntica superestrella, el jugador que arriba cedit per el Real Madrid, que estarà una temporada en el conjunt de Florència.
1: Ara sí, parlem del Cáceres, Rodri, City i Barça, sembla ja parlen per l'MVP del Mundial.
3: Pues sí, després de convèncer al jugador, el Barcelona ja negocia amb el Manchester City. El Barça està dispost a pagar uns 45 milions d'euros, inclús un poc més si és necessari. El Manchester City vol algo més, però claro, el jugador vol eixir, vol tornar a Espanya, així que farà pressió.
1: Marc, per als amants del mercat, que podem dir quanta operació es tanca des de les últimes hores?
3: Gibril Sou, el mig centre suís del Sevilla, fica rumba al Genoa, es marxa traspassat i ja entrena avui. Sona per a substituir-lo un ex-granota com és Cochorabili. També del Sevilla es marxa Juanlu, que s'uneix al Bournemouth. El Celta oficialitza avui l'arribada de Bayindir, porter turc que ve cedit del Manchester United. El propi Celta va anunciar ahir la cessió d'Unai Núñez a l'Espanyol. Pep Chavarría estaria volant ara cap a Londres per a passar les proves mèdiques per a unir-se al Chelsea en un fitxatge d'uns 20 milions d'euros. Lo de Bruno Guimaraes a l'Arsenal, pues, pareix que està fet, estem a l'espera de l'anunci, en un fitxatge que s'aniria a més de 86 o 87 milions d'euros. El Leeds United ha pagat 45 milions d'euros per el porter suplent del Manchester City, Trafford. Massaturo, com comentaves, arriba cedita a la Fiorentina,

0: i Magnès Akliouche firma per 50 milions amb el Paris Saint-Germain procedent del Mónaco.
1: Que fàcil, no?, parlar de milions en el món del futbol.
0: Sí, molt fàcil, molts diners.
1: Molts diners. Bé, anem ja amb la informació del València. Com vos hem contat en la nostra portada, Kialim, la notícia d'avui és que, per sorpresa una altra vegada, Kialim està present en València, ha estat en el Nou Mestalla, ha estat visitant les obres del Nou Mestalla. I atenció, perquè també, per primera vegada, la plantilla, el cos tècnic, és a dir, l'expedició valencianista, s'ha donat cita i ha visitat les noves instal·lacions on, en principi, a partir de l'inici de la pròxima temporada, de la pròxima lliga, estarà jugant els seus partits en el que serà, o esta és, l'última temporada del València en el vell Mestalla. Després d'ahir, tots els jugadors, el cos tècnic i també qui al Lim se n'ha desplaçat a la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parats per a presenciar l'acte o per a fer l'ofrena a la Mare de Déu des de Sant Parats, que és un acte tradicional dels nostres clubs. L'altre dia ho feia el Llevant Unió Esportiva, també ho fa el València Bàsquet, també ho va fer ahir el Villarreal. En definitiva, l'Els també fa este tipus d'actes previs a l'inici de la Lliga. Avui ha estat la plantilla del València, també el cos tècnic al capdavant del qual estava Carlos Corberan, i ha estat aquí al Lim, que ha estat saludant alguns aficionats i aficionades que s'han donat cita en les rodalies de la Basílica. Una basílica, per cert, a la que no han entrat els mitjans de comunicació, no sé si la gent, però els mitjans de comunicació no han entrat en un acte, bueno, una vegada més, aquesta bunkerització del club valencianista, que no ha deixat entrar a un acte tan entranyable i un acte tan emotiu per a molts i moltes seguidores i seguidors del Valencià que volen estar present. Bé, en definitiva, Kialim presenta a València, un Kialim que en principi també sona que és, diríem, la ordre d'eixida de nous recursos del València per afrontar nous fitxatges, com és el cas d'Arnau Martínez, el lateral del Girona, o això en un principi compta. També està l'última hora del cas Almeida, que avui ha tornat a entrenar-se amb els seus companys, una vegada que s'ha avortat el seu traspàs al Swansea. Però per a parlar d'esta situació de mercat tenim una vegada més, i li ho agraïm, a Nacho Sánchez. Nacho, bona vesprada.
2: Què tal, Dani, amic? Bona vesprada.
1: Bueno, lo primer, després ho tractarem en la nostra tertúlia amb Fernando i amb Nacho, però sorpresa, no? Aquí al Lim no només present en el Nou Mestalla, sinó també en la Basílica, no?
2: Sí, és algo tan... És sorprenent, hauria de ser habitual, no?, que a fi de comptes el president el deixara caure per València i estigueran la resta d'actes. A mi, sincerament, no m'agrada que es tanquen les portes, ja no als mitjans de comunicació, sinó a cap persona, a una església, perquè més que res és una església, uh-huh. I ahí, en teoria, pues, se pot entrar, no? Sempre sí. Se diu que són... Les portes estan obertes, per tant, em sorprèn tant que es faça com que l'església es preste això, però dit això, que era algo que quan t'he escoltat m'he quedat al·lucinant. Pues sí, és sorprenent, però és veritat, tot i que dir-ho, que estan siguent cada vegada més freqüents les visites de Kialim sense ser un president presencial, perquè no és.
1: Alguna cosa s'estarà quallant, i segurament que en algun moment sabrem qui era. Però bueno, això és objecte de debat, sí que hi ha la informació. Per exemple, primer, última hora d'André Almeida, ha tornat a entrenar amb el grup, com tu ja vas dir, vas avançar en el nostre programa d'ahir, i ara s'obre la possibilitat o la negociació amb el Celta.
2: A veure, per parts. El València està molest i enragó en el Celta de Vigo, no? Perquè a la fi el Celta ha sigut qui, entre cometes, ha trencat l'operació quan estava més o menys clar. És veritat que Almeida mai va dir que sí al Swansea, però com veia que no li quedaven opcions, pues, mira, s'anava a anar. Però clar, és que al València no s'hi ha dirigit el Celta de Vigo. Clar, quan palpes l'opinió del Celta, el que et diuen és: oye, és que jo no tinc un acord con el xic, jo no vaig a telefonar al València si no tinc un acord en el xic, perquè em passarà el que va passar al Swansea, no? Bé, ara mateix jo sí que te puc dir que les converses entre André Almeida i el Celta de Vigo són constants, però constants són constants, la cosa no està morta. L'assumpte és ara mateix que encara no hi ha un acord entre Almeida i el Celta, i dos, evidentment, ni una telefonada del Celta al València, però jo te dic que se va produir, perquè jo no sé si Almeida irà cap al Celta de Vigo o no. Sí que te puc dir que estic convençut de que un acord Celta-Almeida hi haurà, perquè seria de boixos, no?, que Almeida, que ha paralitzat la seva eixida, ara no arribarà un acord del Celta.
1: El que sembla que li ha deixat clar el València és que en el cas que no hi haguera aquest traspàs o aquesta cessió al

0: Celta, anem a pensar en un possible traspàs, no compta per a Carlos Corberán, no?
1: Bé, a veure, el que li han dit és que de moment, evidentment, el partís com a suplent, no? Perquè a més, després de tot este capítol, ell ha de ser suplent, però és que hi ha una cosa important que estem, jo crec que la majoria de mitjans de comunicació, pues, destacant. André Almeida no és Xenco Oskakar, André Almeida no és Hugo Guillamón, André Almeida no és Sergi Canós, futbolistes que l'any passat van estar totalment excloïts de la dinàmica del primer equip, no. ¿El Valencia vol vendre a André Almeida? Sí, és una realitat i no passa nada per dir-ho. Ara bé, si el Valencia es queda en André Almeida esta temporada, no considera que estiga tirant els diners al fem com si considerava que ho feia si es quedava Xenco Oskakar al València. Per ser un poquet exactes. El vol vendre? Sí. És una situació com la de Xenco de que s'ha d'anar sí o sí a tota costa perquè si no és un drama? No.
0: Bé, acabem, Nacho, i te deixem ja que acabes de disfrutar el que queda de dia i el cap de setmana, encara que el mercat està ahí. L'últim nom, el lateral dret, està activada aquesta operació per a... Bueno, no sé si serà Arnau Martínez o serà un altre futbolista, però està activada aquesta gestió per a tindre un lateral dret el més pront possible.
1: Està activada entre el futbolista i el València, però no hi ha acord, perquè jo porto dient ja dies que Ramos espera una fitxa de 3,5 o 4 milions d'euros. I aquestes quantitats el València no pot arribar. Jo sí que sé l'oferta. Jo sé l'oferta que ha fet el València i per a mi és una oferta important. Li millora el salari que té ara mateix a Girona. No ara mateix, perquè Arnau, a l'haver baixat a segona divisió, pues, li recae en el salari. No. El salari de la temporada passada, que era un bon salari, el València se lo millora, però no és el que està demanant Arnau. I Arnau, nosaltres tenim pressa, Dani, i sobretot ganes de que acabi el mercat, perquè estem ja dia 10, si no m'enganya, però és que encara resten 20 dies. I jo entenc que el futbolista diga, oye, és que si m'apareix algo millor. I està estirant el xicle.
0: Sí, i entre altres estava el Leipzig, que juga a competició europea. Bueno, en definitiva, que haurem d'esperar. Nacho, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Dani, abraçada.
2: El objetivo es que el Elche pues esté otro año más en primera división. Hace relativamente poco estaba en segunda federación con el Sabadell y ahora pues el mejor escenario del mundo como es jugar en primera división.
0: Javi Morcillo, que s'ha convertit en el segon fitxatge de l'Elche esta temporada després de l'arribada, recordeu fa uns dies, de Ferniño, però no serà l'únic perquè en les pròximes hores podria incorporar-se un altre futbolista, concretament l'argentí del Brighton, Facundo Buenanotte. Xema Millán, a la camp, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani. L'acord es dona per fet i la incorporació d'este volant ofensiu podria ser imminent. Tant que, de fet, este matí s'havien disparat els rumors quan el seu representant, Christian Bereit, havia penjat unes imatges agafant un avió a Manchester en direcció a Espanya. Tot fa just una hora s'ha desvelat que esa destinació no era, en principi, l'aeroport d'Alacantell, sinó que ha anat a Vitoria, tancar amb l'Alavés el fitxatge d'un altre dels jugadors que representa, Nicolás Valentini. No sabem si de Vitoria vindrà cap ací, estarem pendents. En tot cas, Buenanotte té 21 anys, ha sigut internacional, recordem, amb Argentina en totes les categories. El seu club és el Brighton i gran part de la temporada ha jugat com a cedit en el Leeds United. La idea és que arribara a l'Elx en qualitat de cedit, amb la qual cosa l'operació no contemplaria cap operació de compra.
0: Hem escoltat Javi Morcillo en la introducció d'este bloc, però què més ha dit el futbolista, Xema?
3: El migcampista català de només 20 anys i format en el Sabadell, recordem, i també en l'Atlètic de Madrid, d'on ve, diu que arriba amb ganes de donar-ho tot per l'Elx, de qui ha destacat tant l'afició com el paper de l'entrenador. Diu també que ha estat pendent d'algun dels amistosos, com el de Córdoba, i que el nivell és molt alt. Escoltem-lo.
4: Hola, Franciverdes. Muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de conocer a todos y conoceros a todos vosotros. La liga empieza ya y con ganas de jugar en el Martínez Valero. Mucho Elche.
2: El nivel es altísimo, es muy atractivo. Me gusta presionar hacia adelante, como dice Martín. Bueno, creo que al final, si hacemos las cosas que nos pide, seguro que llegarán los resultados y será una gran temporada.
0: Tornant al mercat, el tercer nom que ha eixit és el del lateral esquerre israelià, Roy Revivo, fill d'aquell, és jugador mític, jugador del Celta, Haim Revivo. Xema.
3: Sí, perquè ens entengam, Revivo Di Gambri Júnior té 23 anys, ha fet tota la seva carrera al Maccabi de Tel Aviv, amb qui l'any passat va guanyar la Copa. A ell sembla que li agrada la idea de vindre a Espanya, on bé dia son pare Haim Revivo va jugar 4 temporades al Celta, on va marcar 23 gols. L'Elx hauria ofert uns 2 milions d'euros pel fitxatge, però el Maccabi no sembla disposat a desfer-se d'ell per menys de 3 milions. S'argumenta que hi ha més clubs interessats. Està

0: L'arribada de Revivo no està exempta de certa polèmica, ja que part de l'afició no veu amb bons ulls que un futbolista hebreu, després del conflicte del genocidi en Palestina, s'incorporarà al club.
1: Bé, més coses, Xema, per acabar en la part social. Rècord d'abonats, segons les últimes xifres facilitades per el club.
0: Sí, no para de sumar-se abonats l'Ells. Recordem que a principi de setmana parlàvem d'aquesta nova campanya destinada a les localitats de l'anell superior del Martínez Valero. Acabada esta curta etapeta de 3 dies per a demanar aquestes localitats, el club ha anunciat que la xifra d'abonats arriba en aquests moments a les 26.000 persones.
1: I acabem perquè demà l'últim amistós de l'Ells prèvia a la Lliga.
0: Serà el quint de la pretemporada, jugarà a Sant Pedro del Pinatar, a Múrcia, on els visitants ja es van enfrontar a l'Alain dels Emirats. Ara el rival serà el Tolosa francès, equip de primera del país veí, a les 10 del matí. Fins ara, recordem, l'Elx ha sumat una victòria i 3 empats en els 4 amistosos, i en els quals els jugadors del planter han tingut un paper destacat, sobretot Umaru Konaré, màxim golejador, amb 4 dianes. El primer partit de Lliga, recordem, serà dilluns, 10 contra el Depor a Riazor.
1: I quines ganes ja de que vinguin. Gràcies, Xema.
0: Gràcies, Dani.
1: Ara, se n'anem a parlar de l'Hèrcules, després parlarem del Llevant i del Villarreal, perquè l'Hèrcules juga també esta nit el Ciutat d'Alacant, és a les 7:30, la 30a edició, i s'enfronta a un altre equip de la Comunitat Valenciana, com és el Club Esportiu Castelló. Paula.
2: El partit serà en el Rico Pérez, on les 10 cares noves de l'Hèrcules tindran l'oportunitat de disputar els seus primers minuts davant de l'afició blanquiblava. És un dur partit al tractar-se d'un equip de superior categoria i que arriba més avançat, perquè la seva lliga comença el pròxim cap de setmana davant de la Reial Societat B en Zubieta. Els de Pablo Hernández inicien la seqüència avui en Alacant i la tanquen el dissabte davant del Llevant a la Ciutat Esportiva de la Coma a l'Estat de la Vesprada. El tècnic Albinegre aprofitarà estos partits per a formar dos onces diferents en cadascun, per així perfilar el bloc que utilitzarà en el primer xoc oficial de la temporada. En els 4 partits que ha disputat el Castelló en esta preparació han sumat 2 victòries contra el Sabadell i el València, un empat davant del Girona. La seva única derrota s'ha produït en la cita més recent, contra l'Alavés. En canvi, l'Hèrcules, la pretemporada va començar amb la victòria davant de l'equip del AFE per 1-2, després va perdre a les mans del club de futbol l'Anuncia i empataven a un gol en la Condomina amb el UCAM Múrcia.
1: Gràcies, Paula. I per a parlar primer d'este Hèrcules, després parlarem de l'Elx, tenim el nostre amic i company de plaça Deportiva en Alacant, Òscar Manteca. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, com estem?
1: Molt bé, ja estàs preparat també per a acudir a ixe estadi del Rico Pérez, mític, històric, però que no està passant la seva millor època, no?
3: Sí, le he sacado brillo al casco, perquè no sé que vayamos a tener una desgracia.
1: Bueno,
3: sí.
1: Escolta, quina pinta té més enllà del partit de l'Hèrcules Castelló d'avui, quina pinta té l'Hèrcules esta temporada?
3: A ver, se ha tratado de armar una plantilla a imagen y semejanza de su entrenador, de Beto Company, algo que no se hizo el verano pasado, o algo que se hizo el verano pasado, mejor dicho, a imagen y semejanza del que entonces era el técnico, Rubén Torrecilla. Pero claro, al destituirle y elegir otro que apuesta por un registro total y absolutamente distinto de fútbol, bueno, pues evidentemente había una disonancia que se terminó, no tardó en terminar mostrándose sobre el césped y tener consecuencias clasificatorias. Ahora el entrenador se esfuerza en decir que el club ha atendido todas sus peticiones. Y bueno, pues han llegado, creo que son 10 jugadores. Todavía queda por llegar algún sub-23. Probablemente hay un senior también que llegue, porque tiene que salir Fran Sol. En principio sale Fran Sol. En cualquier caso, estamos hablando de que se ha armado un equipo, bueno, pues más apto para ese fútbol por el que aboga Beto Compán, de llevar el peso de los partidos a partir de la pelota, salir tocando desde atrás, fútbol de espacios, estas cosas tan modernas que es difícil implementar, y en una categoría como Primera Federación a mí me parece muy complicado, pero bueno, en fin, él está convencido de que es factible y el club apuesta por ello también, no solo porque le contrata en su momento, sino porque le renueva incluso antes de acabar la temporada pasada, no obstante no llegar ni a jugar, no tener ya ni opciones de jugar el playoff, como quien dice, que no las tenía prácticamente, eran solo matemáticas, el único aliado del Hércules era la calculadora en aquel momento, y bueno, pues ahí sigue.
1: Bé, parlem, se incorpora Javi Morcillo, ara te preguntaré per ell, però n'hi ha dos futbolistes que estan, almenys els dos són dels que han sorgit, estan en l'agenda, i un sembla que està més pròxim que no tan lluny, com és el futbolista, el mitjapunta del Brighton, Facundo Buenanotte. Què ens pots dir?
3: No, bueno, anote ya, no es que se acerque, sé que está aquí ya.
1: Sí,

0: No saber quién viene a comprarlo. Y oye, ¿quieres irte?
1: Pero el Girona també has de jugar en el temps. Jo crec que ahí el València... El Girona sap que ell acaba contracte el 30 de juny i ja no va tindre... I no

0: tener las debería contemplar las opciones y pensar dónde va a jugar más también. Claro, o sea, venir ahora aquí a Valencia es comenzar, al menos comenzar como titular. Eso seguro. Y luego si muestra un nivel parecido al que está mostrando en... Porque también ha jugado de central, ha jugado de carrilero, ha jugado de medio centro. O sea, es un chico que se puede utilizar. Yo, a mí me parece, para este Valencia, me parece una buena incorporación.
1: Sí, digué un molto, y se sé molto yo de... Para este Valencia es un buen jugador. Pero altres Valencias seguramente no sería, ¿no?
0: Podría ser un segundo lateral derecho.
1: Ah.
0: Uno de los dos. Pero quizá otro Valencia buscaría otro titular.
1: ¿Enteneu que Corberán busque un perfil de més experiència que en un jugador, diríem, més jove? Com podria ser també, i Fernando, ho hem viscut, quants laterals i centrals ha tret el València en la seva història? Nacho.
2: A veure, és evident que de primeres com a entrenador buscaries un perfil més veterà.
1: Estem parlant de...
2: Però el debat seria el València no té capacitat per a poder traure algun central i algun lateral de baix de la pedrera, però bueno...
1: És que a mi em sorprèn...
0: És verdad, sí, que... Perdona, esa afirmación yo creo que corresponde más a hace un tiempo. Porque yo creo que ahora los laterales se han convertido en jugadores muy importantes dentro del esquema de un equipo, ¿eh? Tanto para defender, como para sacar la pelota jugada desde atrás, como para atacar y jugar en campo contrario. Sí. Entonces, pero ahora lo de central te lo compro.
2: Pero es que tú ahora...
0: Pero lateral es más...
2: Pero tú ahora...
0: Es más complicado. Tú quieres buenos laterales.
2: En estos momentos tens al único lateral dret que tens lesionado.
0: Ah, no, eso sí.
2: De larga durada eso y no te sacan más. ¿Qué voy a decirte? No hay a ningún... O que sí, puga tindre... Y esa posición ocupada. Y tú ahora ya ficharías al titular.
0: Pero es cuestión de atrevimiento. ¿Vas a poner al chaval?
2: Este no.
0: ¿Tú crees que Corberán va a poner al chaval? Pues no, ya está.
2: No lo va a apostar.
0: Oye, lo pongo. No tengo más. Lo pongo. Y a ver qué pasa.
1: De fete ese...
0: O a él o a otro. O a Anjala o a Rubo o a él. Alguno pondría.
2: Yo lo que creo que es que la operación Isa te escabastarla de una manera total.
1: Además, el chiquete de Monferrer... Miguel Monferrer s'ha lesionat. Vull dir, tampoc va començar la Lliga.
0: También se ha hablado un poco de la capitalización, ¿no? De una cantidad por parte de...
1: Sí, sí, claro, evidentment.
0: Perquè... Que eso incrementa, ¿no? Bueno, el coste plantilla.
1: El coste
0: ¿En cuánto?
1: Plantilla.
0: ¿En 15, no? 14,
1: sí,
0: 15?
1: Aproximadament.
0: Bueno,
1: són
0: passa de 80 a 95, ¿eh?
1: Exacte.
0: No, passa de 80 a 95, per este
1: això,
0: any és així?
1: Per això s'han fet les inscripcions en la Lliga. S'han pogut fer la de tots els jugadors nous, incluït Guido. Però no servisa, tu no te dona cas això per a fitxar. Això el cas el té que obrir, l'aixeta la té que obrir Peter Lim i dir no, ara podeu gastar-se 8 milions, o 6, o 7, perquè seran una quantitat. És que el València que s'ha gastat és 4 milions d'euros en Sato.
0: Sí. Ja està.
1: O sea,
0: bueno, ha renovado a Guido, però això és una qüestió de... No ha pagat nada per ell. Si no li ha dado algo de dinero como prima de fichaje, supongo que será el contrato de... No sé cuánto ha firmado, 2-3 años ha firmado, 2+1 o 3, uh-huh. No lo sé. Sí, que yo sepa o que yo recuerde, Sato.
1: I ja l'últim tema, perquè és que del València la veritat és que en el mercat sempre acabem parlant de dificultats i de problemes. És tot el tema i l'afer d'André Almeida. Jo no sé si enteneu vosaltres... És entendible la situació del València, que vol recuperar una part de la inversió, i és entendible que el jugador, que Almeida, que està en primera divisió, no vull ganar-se en una segona divisió anglès, no?
0: Jo crec que sí.
1: Nacho.
2: No, és que de primeres el que ha mostrat Almeida és que no vol anar-se'n. O sigui, al Swansea. O sigui,
1: que no vol anar-se'n al Swansea.
2: Sí, que, estàs, o sigui, que sap que té que eixir, però que no era el lloc al que ell volia anar. Jo crec que en tota aquesta situació, perquè jo recordo Almeida Fernando de fa 2-3 anys,
1: sí,
2: era molt més vendible,
1: sí,
2: inclús recordo els portuguesos, darrere d'ell.
1: Sí, tot el Barça crec que va demanar una sessió.
2: Què vull dir? Que és un cúmul de coses tan negatives que has anat tard en tot. I ara, bueno, més mal que apareix el Celta, sembla que en el jugador és en la conversa primera per a veure si arriba a aquest acord, no? I després intentava estar en una proposta a València. Però el València pràcticament obligat a que isca, i el jugador ara ja és que no t'està vacilant, però t'està portant al seu terreny.
1: Està decidint ell que no.
2: Està marcant ells tempos.
1: El futbolista sol ser el que sol decidir on vol jugar, no?
0: Hombre, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, estamos viendo el caso de Julián Álvarez y no está pasando.
1: Pero sí,
0: no está pasando.
1: Pero sí, por ejemplo, el caso de Ferran.
0: Hombre, lo que está claro es que si un jugador allí

0: xifra és encara provisional, que necessiten la protecció de les administracions públiques. A Sagunt, una penya taurina ha mostrat durant dies, amb una impunitat denunciada per la coordinadora feminista, un cartell vexatori que mostra com un bou sotmet sexualment una dona i explica que, per una vesprada, està bé. Queda un dia menys per a l'eclipsi total de sol del dia 12 i este migdia el futbolista Ferran Torres, el del gol contra l'Argentina, que li va donar una segona Copa del Món a la selecció espanyola, s'ha convertit en la imatge promocional de la Comunitat Valenciana en firmar un protocol de col·laboració amb el cap del Consell, amb Juanfran Pérez Llorca. Lola Oliver, Palau de la Generalitat.
1: Ferran Torres i el president de la Generalitat han signat al Palau un protocol de col·laboració segons el qual el futbolista de Foios serà qui represente la imatge de la Comunitat Valenciana arreu del món. Però no sols això, perquè segons ha explicat el mateix Ferran, ser valencià és un compromís, una manera de fer.
2: Per a mi és un orgull estar així i poder compartir amb tots i totes aquest campionat del món. El meu gol va ser de tots els espanyols i també un exemple de superació i resiliència tan pròpies de la nostra terra. València és la meva terra i molt més.
1: Ell diu que ja porta la senyera allà on va i ha recordat les víctimes de la Dana i assegura que a partir d'ara, a partir d'esta ocasió, vol que això servisca també per a transcendir, per a desenvolupar projectes relacionats amb la joventut, amb l'esport i els valors positius. Pérez Llorca li ha agraït que agafi este guant sense voler cobrar ni un sol euro.
3: El sentiment de ser valencià i ser la imatge de la comunitat no té valor econòmic i que de forma voluntària ha sigut ell el que ha dit que no vol tindre ninguna contraprestació per això. El sentiment de ser valencià i ser la imatge de la comunitat no té valor econòmic i que de forma voluntària ha sigut ell el que ha dit que no vol tindre ninguna contraprestació per això.
1: I ha anunciat que tant ell com Grimaldo rebran l'alta distinció de la Generalitat el pròxim 9 d'octubre.
0: Després de l'acte que ha protagonitzat al Palau, el futbolista rebrà esta vespada l'homenatge del seu poble, de Foios.
4: És per estar pagats, és que això no és una cosa, no sé, una festa d'un poble, és una festa mundial.
5: Orgull tindre jo, no? El poble ha d'estar molt agraït. No és que estic pagat jo, està pagat tot el poble.
6: Que està molt ben parit. Això li diria, perquè ho ha demostrat.
0: Àngel Hernández.
7: L'homenatge començarà aproximadament a les 6:30 de la vesprada, però una hora abans, a les 5:30, s'obriran les portes del pàrquing del sector sud. És l'espai triat per l'Ajuntament perquè ofereix més capacitat, caben unes 7.000 persones, i millors condicions de seguretat respecte d'altres emplaçaments. Hi haurà ambientació musical prèvia i un format conversa en què podrem veure la versió més personal, més íntima del futbolista. Recordem que al setembre està previst celebrar un ple extraordinari per anomenar Ferran Torres fill predilecte de Foios.
0: Així comencem. Sofía Álvarez està en el control de so.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: De l'oratge, la previsió és més tempestes i més calor. Lluís Obiols, bona vesprada.
9: Bona vesprada, sobretot més calor. Tenim un avís actiu per altes temperatures al sud del Golf de València i, de fet, a primera hora de la vesprada ja se superaven els 35 graus en alguns municipis, per exemple, del Comtat, també de la vall de Cofrents. Per tant, vesprada molt càlida i vesprada de nou amb tempestes, però creiem que no seran tan fortes com les d'ahir, que van deixar granissades o pedregades molt importants al racó de Mus, també a la Serrania, a la Plana d'Utiel-Requena. Avui les tempestes més concentrades a les comarques de l'extrem nord, interior nord, Ports, Maestrat i també el Calatent. Poden ser localment fortes, acompanyades de granís, però creiem que no seran tan intenses com les d'ahir. I a última hora del dia o a poqueta nit també entraran noves tempestes, en este cas per la Plana d'Utiel-Requena i per la vall de Cofrents. Per tant, haurem d'anar seguint les actualitzacions, les previsions, esta vesprada per veure com acaben evolucionant aquestes tronades.
0: Això per avui i per esta nit. El cap de setmana, quin horatge tindrem?
9: Bé, esta nit tòrrida, de fet, no baixen les temperatures. Una més. De fet, des de Gandia ens deien que de les 7 nits d'este mes d'agost, 6, en 6 no s'ha baixat dels 25 graus. És molt probable que esta pròxima nit no es torni a baixar dels 25-26 graus a la major part de la costa. Recordem que tenim la mar molt càlida, demà al matí farà sol, poden aparèixer alguns núvols baixos, amb molta humitat, i apareixeran alguns núvols baixos, especialment al litoral de Castelló i demà de vesprada

0: augmenta un poquet més el risc de ruixats i tronades. Interior, central i nord, bàsicament des dels ports fins a la plana d'Utiel Requena. Demà també es podrien aproximar un poquet més al prelitoral. Per exemple, demà també el camp de Túria podria veure's afectada per aixes tronades que en la major part dels casos no deixen importants quantitats de precipitació, però sí que on descarreguen amb força sí que hem d'estar pendents d'aixer risc d'alguna pedregada també i d'alguna ventada forta. Per tant, demà de vesprada augmenta el risc de ruixats i tronades en zones interiors. Diumenge ja no. Diumenge baixen les temperatures. De fet, demà s'activen més avisos per calor al centre i al sud. Diumenge no tenim cap avís actiu per calor perquè el vent girarà a gregal, tindrem més humitat i tindrem més núvols baixos, sobretot durant el matí. Per tant, diumenge una situació prou tranquil·la, però amb molta basca i amb eixe descens de la temperatura.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I del drama humà a Ceuta, 1.342 xiquetes i xiquets migrants no acompanyats s'han registrat en el sistema d'acollida de la ciutat autònoma, segons les dades provisionals que ha donat a conèixer este matí la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego. Desenes d'ells continuen a les portes de la comissaria central a l'espera de ser identificats. José Soler, bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada, Òscar. El repartiment d'estos menors a la península en compliment de la llei d'estrangeria podria començar a finals del mes d'agost, per tal que al setembre, quan comença el curs escolar, puguen estar lliures els col·legis que s'han habilitat per a l'acollida a Ceuta.
3: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península, de pocas semanas. El curso escolar empieza a principios de septiembre, lógicamente ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
2: La prioritat és atendre els perfils més vulnerables, xiquetes i menors de 13 anys, ja que, segons ha informat la ministra Sira Rego, a qui escoltàvem fa uns minuts, fa uns segons, el perfil de les arribades ha canviat respecte a l'anterior entrada massiva de migrants de l'any 2021. Hi ha més xiquetes i xiquets menuts i elles són majoria. Ahir també va transcendir que el Marroc estaria disposat a rebre tots els menors no acompanyats si Espanya elimina traves judicials i administratives. Sobre això, Rego ha dit que Espanya no posa traves, sabes que el que fa es garantir el interés superior de los infantes.
3: Creo que España no tiene ninguna traba. España lo que hace es garantizar los derechos de la infancia y el interés superior de la infancia. Esa va a ser siempre nuestra posición. A partir de ahí, cumpliendo los estándares de derechos humanos, nosotros desde luego estamos abiertos a en función del respeto de los derechos de los niños y niñas, habilitar cualquier mecanismo que ponga por delante el interés superior de la infancia, por supuesto que sí.
1: Una pausa y seguimos.
4: A punt. Les notícies del migdia.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
7: El próximo 12 de agosto, Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde, la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
4: Les noticias del migdia. Amb Òscar Martínez.
1: 10 minuts, passen de les 3. Primera parada, Benidorm. Este matí ha arribat una pastera amb 10 persones migrants a bord. Pere Conca, redacció Alacant.
8: Poc després de les 7:30, diversos testimonis han informat a l'U2 de l'albirament d'una pastera a prop de la cala del Tichimo de Benidorm. A bord viatjaven 10 homes que han sigut detinguts només tocar terra. Segons els seus testimonis, procedeixen d'Algèria. Ara mateix es troben a la comissaria de la Policia Nacional de Benidorm, on els agents tracten d'identificar-los i assegurar que veritablement es tracta d'una pastera d'immigrants.
1: Tot just avui, la Policia Nacional ha informat que, juntament amb la Interpol, ha desarticulat una xarxa de tràfic de persones migrants, drogues i armes pel Mediterrani en una operació amb ramificacions a Alacant, en què han detingut 77 persones i han confiscat 18 llanxes en què introduïen migrants també estupefaents a la península.
2: Dels 77 detinguts, 27 han ingressat en presó preventiva. També hi ha una persona arrestada a Algèria, país que ha col·laborat en l'operació policial juntament amb França, Portugal i Polònia, coordinats per Interpol.
1: Completar abans que comence el curs escolar. Un equip del Ministeri d'Infància i Joventut es desplaçarà a la ciutat autònoma la setmana que ve per a preparar-lo. De moment, 1.342 xiquetes i xiquets que estan a soles i ja registrats en el sistema d'acollida de la ciutat autònoma.
2: Són dades que ha anunciat aquesta matí, que ha confirmat la ministra Cira Rego, que ha reconegut que s'ha produït una situació de desbordament que ja està controlant. El Ministeri assegura que atendrà tots els menors estudiant cas per cas i que prioritzarà els perfils més vulnerables, que són xiquetes i també menors de 13 anys, perquè el perfil dels que han arribat ha canviat.
3: Primero, la prioridad es la reagrupación familiar, siempre. Para esto hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. Va a haber, evidentemente, servicios técnicos especializados que van a hacer estos procedimientos de acompañamiento y con las garantías jurídicas y de preservar el interés superior de la infancia, en el caso de que sea posible, evidentemente se va a habilitar la reagrupación familiar.
2: Molts d'estos menors estan acollits en dos centres escolars i el Ministeri, a través d'una partida extraordinària, treballa per habilitar més espais, perquè la xifra de 1.342 menors és provisional, ja que desenes de xiquets i xiquetes estan a les comissaries a l'espera de ser identificats i altres estan amagats als carrers de la ciutat autònoma. Sobre este repartiment de menors, el Partit Popular ha reiterat avui que les autonomies on governa compliran la llei i ha advertit que és el govern espanyol el que primer l'ha de complir, identificant tots els menors. Alma Ezcurra és vicesecretària de Coordinació del Partit Popular.
9: En este momento el gobierno de España todavía no sabe cuántos menores hay en Ceuta, no les ha dado la atención oportuna y los tiene vagando por las calles. Por tanto, la pregunta es, ¿va a cumplir el gobierno de España con la ley? Y después ya hablaremos si todos los demás la vamos a cumplir, que ya le digo que sí.
2: El Partit Popular ha sol·licitat per la setmana que ve les compareixences al Senat dels ministres de l'Interior, Defensa i Exteriors per a parlar de la situació a Ceuta. Els populars han registrat aquesta petició hores després que el govern central hagi anunciat que els ministres Grande Marlaska, Robles, Álvarez i també el de Justícia, Félix Bolaños, compareixeran voluntàriament al Congrés a finals d'agost.
1: Mentre les autoritats espanyoles identifiquen i registren els centenars de menors que la setmana passada van arribar a soles a Ceuta des del Marroc, el govern del rei Mohamed VI ha assegurat que està disposat a tornar a acollir-los a tots, però si a Espanya alcen els obstacles judicials i administratius que impedeixen fer-ho, segons una font del govern marroquí que cita l'agència EFE.
2: Esta font assegura que la identificació dels menors no és un impediment perquè tornen al Marroc i afirma que la legislació espanyola posa obstacles perquè obliga que reben un tractament específic pel fet de ser menors no acompanyats. La ministra d'Infància i Joventut ha contestat des de Ceuta que el que fa Espanya és garantir el dret superior del menor.
3: Creo que España no tiene ninguna traba. España lo que hace es garantizar los derechos de la infancia y el interés superior de la infancia. Esa va a ser siempre nuestra posición. A partir de ahí, con el cumpliendo los estándares de derechos humanos, nosotros desde luego estamos abiertos a en función del respeto de los derechos de los niños y niñas, a habilitar cualquier mecanismo que ponga por delante el interés superior de la infancia, por supuesto que sí.
1: Bé, mentrestant, la Guàrdia Civil investiga la preparació d'una hipotètica nova entrada massiva a Ceuta des del Marroc per al dia 15 d'agost. La convocatòria circula per diverses xarxes socials que segueixen centenars de milers de persones, però l'Institut Armat assegura que no es pot fer una previsió d'assistents ni està acreditat qui ha llançat la convocatòria ni qui està darrere. Qui estiga darrere siga el govern del Marroc.
2: Segons la Guàrdia Civil, el risc de que es materialitze és real, però també conclou que allò rigorós és dir que hi ha una convocatòria digital activa i potencialment mobilitzadora aquest dia, però no que hi haurà un assalt a Ceuta el dia 15. Les conclusions de l'informe, segons l'Institut Armat, hauran d'actualitzar-se.
1: Bé, l'endemà de l'allau de migrants a Ceuta, el govern italià de Giorgia Meloni va criticar la política migratòria de l'executiu espanyol, va amenaçar de suspendre Espanya en l'espai Schengen de lliure circulació, malgrat que cap país, per se, pot fer-ho. Però si va aplicar controls de documentació qui entra des d'Espanya a Itàlia avui, el govern espanyol ha entrat al xoc.
2: En un comunicat, el Palau de la Moncloa ha advertit Meloni que o retira dilluns els controls preventius als espanyols a les fronteres italianes o Espanya reaccionarà amb mesures semblants als italians que arriben al país. El govern espanyol considera injusta, unilateral i sense precedents la mesura d'Itàlia que afecta la mobilitat de milers de persones en ple estiu.
4: A punt. Les notícies del migdia.
1: Ja són les

0: 3 i 16 minuts, un home ha mort en l'incendi d'una vivenda al Alberic, en què diverses persones, veïna de la finca, han hagut de ser ateses per inhalació de fum. Helena Andreu, Alberic.
1: Bona vesprada. El foc s'ha declarat al voltant de les 3 de la matinada en el primer pis d'un edifici de 3 plantes ubicat al carrer Andrés Montalbà. Una veïna ha telefonat a emergències i un altre s'ha encarregat d'avisar el veïnat perquè desallotjaren la resta de l'edifici. Ens ho conta Pedro Bey, de la finca.
2: Le dio el olor a humo, se asomó a la ventana y fue cuando vio subir las llamas. Entonces, papá, vístete, bajamos para abajo y conforme íbamos bajando, mi hijo llamando a las puertas, ¡fuego, fuego!
1: Tots han pogut eixir, llevat de la persona que residia en el pis on s'ha originat l'incendi, un home de 56 anys que malauradament ha perdut la vida.
2: No sé si es que no ha salido, no s'habrá dado cuenta, no lo sé.
1: Ara la Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. Toño Carratalà, alcalde d'Alberic.
3: No n'hi ha ninguna hipòtesi tancada i no es pot dir més enllà que pues, n'hi ha que esperar a la investigació.
1: L'arquitecte municipal ha revisat la resta de l'edifici i ha descartat danys estructurals.
0: La coordinadora feminista de Morvedre ha denunciat el cartell sexista d'una penya taurina imprès en samarretes i en una pancarta que ha estat dies penjada amb motiu de les festes. La penya es diu Un forat és un forat i en la il·lustració es veu una dona nua que és penetrada per un bou. La imatge està acompanyada d'este text. Per a una vesprada està bé. Pilar de la Fuente.
4: 10 dies després d'acabar les festes patronals de Sagunt, encara hi ha ressò de la festa, tot per aquesta imatge que desperta la indignació dels veïns.
5: Mal, això me parece fatal. Bueno, una falta total d'educació.
6: Una falta de respecte.
7: Eso no me gusta nada.
8: Joder, libertad pero no libertinaje.
4: Del 18 al 29 de juliol ha estat al recinte este logo de la penya Un forat és un forat, al davant del seu cadafal, però també en camisetes, bosses i marxandatge. La coordinadora feminista del Camp de Morvedre ho ha denunciat. Lola Sanermelando, coordinadora feminista del Camp de Morvedre.
9: No veiem la manera d'entendre com es pot permetre que este cartell estigui exposat. Estes festes són tot val, encara que siga humillant i denigrant.
4: L'Ajuntament ha comunicat que el 23 de juliol va parlar a la penya implicada, que va dir que no tenien marge per a trobar una solució, però que evitarien imatges d'este tipus per als pròxims anys. Enguany és el segon incident a la capital del Camp de Morvedre que es podria qualificar de masclista després d'iniciar-se un expedient el mes de març per a retirar la declaració de festa d'interès turístic nacional a la Setmana Santa Saguntina, després de la reiterada negativa a la participació de la dona en la confraria.
0: Treballadores i treballadors de l'empresa concessionària de la recollida del FEM de Calp estan en vaga indefinida per a reclamar millores salarials. De moment, no hi ha avanços en les negociacions per a desconvocar la vaga. Nerea Blasco.
10: Els treballadors del Servici de Recollida de Residus de Calp afronten estos dies la tercera jornada de vaga indefinida. Reclamen millores laborals a l'empresa concessionària i denuncien que alguns dels serveis mínims arriben al 100%. Escoltem Juan Miguel Perles, president del comitè d'empresa.
11: Des del 2010 fins al 2025 només han pogut rebre una pujada salarial de 650 euros en 16 anys. No pleguem a final de mes. Així tenen que tindre en compte que un PO no guanya 1.000 euros nets.
10: Davant d'esta situació, l'Ajuntament no descarta recórrer a un contracte d'emergència si el conflicte continua. Escoltem Àlex Coca, regidor de Residus i Neteja Viària de l'Ajuntament de Calp.
12: En cas de que no se'n cumpla el servicio mínimo, se'n puja al carrer, tenemos previsto un contrato para cubrir esa necesidad. De...
10: Tot això en plenes festes patronals i en temporada alta, quan Calp triplica la seva població.
0: Un vaixell a la deriva ha embestit dos dels vivers tradicionals del Port de València i 24.000 quilos de clòxines s'han llançat a perdre. Les pèrdues de la família propietària poden superar els 300.000 euros, en part Soriano.
13: Les conseqüències són ben visibles 19 dies després.
14: Se n'ha anat a la deriva contra el vivero Polit, que se l'ha implicat, ell se l'enfonà i quan ja estaven reconduint-lo de retornar va ser quan t'agarra el nostre per tot un lateral.
13: Des d'aleshores, els propietaris lluiten per una resposta de la totpoderosa naviliera que apel·la als informes d'Esperit, un temps del qual no disposen els afectats.
14: Lluitem el xicoté contra el gran i se tenen que fer responsables. A més, este negoci dona de menjar a 8 famílies.
13: En plena campanya de la clòxina, fins a 24.000 quilos s'han afonat junt amb els vivers, però la pèrdua es pot multiplicar.
14: Finals de setembre, octubre, tenen que començar ja a plantar. Entonces la pèrdua no seria només la pèrdua d'ara, seria la pèrdua de tota la temporada que ve.
13: Al port de València treballen més d'una vintena de clotxineres, però les dues afectades són a més un símbol. Tercera generació, quasi 100 anys d'antiguitat i construïdes a la manera tradicional valenciana.
0: Queden 5 dies per a l'eclipsi total de sol, que, si l'horatge ho permet, serà ben visible al centre, del centre al nord de la Comunitat Valenciana. Dies arrere els hem contat des d'on vore'l, com fer-ho amb la protecció adequada per evitar danys irreversibles en els ulls, i avui, durant quant de temps es podrà contemplar-lo en alguns indrets, perquè l'ocultació del sol no durarà el mateix a Morella que a Requena o a la platja del Marinyet a Cullera. En tot cas, en el web d'Apunt tenen més informació. Víctor Vidal.
6: Mirar l'eclipsi des de Morella no serà el mateix que des de la platja del Marinyet de Cullera. La diferència de foscor total serà de més d'un minut i mig, només 7 segons enfront de 1:40 a la capital dels ports. Tot depèn del lloc des d'on mirem el cel. Com més a prop del centre de la franja de totalitat, més temps estarà el sol completament ocult. Però quant costa guanyar 30 segons? Si pugem al cotxe i recorrem els 70 quilòmetres que separen València de Castelló, guanyarem mig minut de foscor. Cada 2 quilòmetres cap al nord gaudirem d'un segon més d'eclipsi. I recorden, els experts recomanen entrar en la franja de totalitat per viure l'experiència completa. Així que si vostès es troben al Zira o a Tavernes, peguen un bot a Cullera per a viure l'experiència completa per uns segons. Ja ho saben, el temps és or i més en un eclipsi així. El que han tardat a escoltar esta crònica serà la durada de la totalitat a València, però a Peníscola encara els sobraran 40 segons de foscor més.
0: Un adolescent ha assassinat 6 persones, n'ha ferit 23 abans de suïcidar-se en un institut de Tailàndia. La policia ha trobat morts a sa casa els iaios del tirador. Carme Pastor.
15: Sí, Òscar, abans d'anar a l'institut, el jove ha matat els seus iaios. Després ha sembrat el pànic al centre de secundària on estudiava. Amb absoluta angoixa, l'alumne s'ha amagat davant les taules de classe tractant de no respirar mentre sentien els tirs. Qui disparava és un company, un adolescent de 15 anys que, per motius que encara es desconeixen, ha matat 3 estudiants i 3 professors i ha ferit 23 persones, 2 d'elles en estat crític. Encara estic en joc, diu aquest alumne, després d'haver vist com mataven una mestra. Tailàndia té un elevat índex d'armes de foc, una per cada 7 habitants, i el d'avui és el segon tiroteig d'enguany en una escola.
0: Abelardo de la Espriella prendrà possessió esta nit, hora espanyola, com a nou president de Colòmbia a Cali, on ja ha desplegat un dispositiu de seguretat sense precedents a la cerimònia, a la qual assistirà el rei Felip VI i a més de 6.000 persones convidades.
16: L'ultradreta, que substituirà Gustavo Petro, d'Esquerra, qui li va guanyar les eleccions per la mínima, haurà de governar un país absolutament polaritzat.
0: L'Hort del Gat, un dels horts històrics que formen part del Palmeral d'Elx, torna a lluir esplendorós després d'uns anys d'abandonament. La rehabilitació recupera aquest espai patrimonial que acollirà el futur centre d'interpretació del Palmeral. Lluís Emperi.
17: Durant anys va estar tancat, ocupat i degradat. Avui, els camins, els jardins i la casa tradicional han recuperat la seva imatge i tornen a donar benvinguda als visitants. Han fet falta 6 mesos d'obres, 600.000 euros i un objectiu, recuperar un dels horts històrics més emblemàtics del Palmeral d'Elx. La rehabilitació ha recuperat 10.000 metres quadrats d'hort històric. També ha adequat la casa tradicional que acollirà el futur centre d'interpretació del Palmeral. Santiago Román és regidor d'Agricultura.
18: Hem preparat tots els bancals, tots els horts de palmeres com han estat sempre. Són quadrícules plantades de palmeres i dintre hem recuperat la visió agrícola. No?
17: També ha recuperat 6 pintures murals d'importants pintors locals com ara Torres Bru i Cañizares. Amb tot, l'Hort del Gat torna a ser un lloc per a passejar, contemplar i entendre millor la història del Palmeral d'Elx.
0: I la parròquia de Beniarbeig, a la Marina Alta, estrena per primera vegada en la història un orgue. Vol finançar els vora 20.000 euros que ha costat amb l'apadrinament dels tubs de l'instrument. Paula Rico.
19: L'església de Sant Joan Baptista de Beniarbeig ha canviat el seu anterior orgue elèctric per un fabricat artesanalment d'Alemanya de fins 300 tubs. Francesc Esteve, l'organista de la parròquia, explica el que suposa la col·locació del nou instrument.
20: I dignifica molt més el que és el culte religiós. Nosaltres formem part de la missa, pràcticament com un sacrament més.
19: L'apadrinament d'estos tubs contribuirà al seu finançament. Joan Albert Ballester és el retor de l'església.
2: on qui vulgui formar part de la història d'aquest instrument, que es quedarà ahí, igual que està l'harmònium, pues podrà també financiar aquests tubs en tres tipus d'apadrinatge. Els tubs més grans, que són els que es veuen, els mitjans i els xicotets que estan en la part de dins. No?
21: Però més enllà

0: Avui ens acomiadem amb, a la nostra manera, del Tio La Careta, música festiva, per donar la benvinguda al cap de setmana.
1: Sobreviure és banyar a la tristesa. Diuen i conten que ja es proven caminar. Però a mi tot aquest rotllo no m'interessa.
0: Les notícies del migdia torna dilluns. Bon cap de setmana i bona vesprada.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Rebi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc

0: menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Mare meua, què ha sigut això? Una traca o un bombardeig?
5: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa, demana-vos Déu.
4: Quan arriben les festes, sou de quedar-vos a casa o aprofiteu per anar-vos-en ben lluny?
6: Pues venga, sí, de passeu.
4: És a dir, vosaltres sou de fer foc i fugir? Siga com siga, no vos vindrà malament conèixer alguns termes del vocabulari pirotècnic.
5: Estava desitjant-ho.
4: Una de les principals celebracions pirotècniques és la mascleta.
5: És de veres, és de veres.
4: Un llançament successiu de masclets que ressona en falles, en fogueres i en magdalena.
7: Home, això és tradició de sempre.
4: Sempre encén la metxa el senyor pirotècnic.
8: Ah, vale.
4: I per primera vegada des de 2001, també la senyora pirotècnica.
9: Sí? Però que moderna!
4: Que eixe any va crear un gran terratrèmol amb bons esclafits a la plaça de l'Ajuntament de València.
5: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: Concretament, va ser la meua veïna borrianera, Reyes Martí.
10: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: Però si a banda dels trons i de la pólvora vos agrada disfrutar dels llums, jo vos recomanaria un castell.
11: Pues com que diré un castell con Jaume primer. Arrossegaré la vida de tots eixos maleïts.
4: No, ixe, no. Jo m'estic referint al de focs artificials.
12: Ah, ara ho entès.
4: Si sou de matinar com jo, la despertar no vos molestarà.
13: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
4: És una cercavila o passacarrer, de vegades amb música, en què van tirant coets de bon matí.
5: I és correcte.
4: Això sí, si la nit anterior hi va haver correfoc fins tard, espere que vos protegireu de les espurnes, de les espigues i de la roda de foc.
5: Cuidao!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.
1: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
14: Un 7 d'agost va ser el dia que el món va conèixer la peculiar restauració del fresc d'un exeomo a la localitat de Borja, a 65 quilòmetres de Saragossa. Una intervenció lliure a càrrec de Cecília Jiménez, una veïna octogenària del poble que, amb tota la bona voluntat del món, va voler recuperar la pintura, tot i que, pel que siga, el resultat no va ser el que s'esperava d'una restauració professional. Ara bé, les conseqüències segurament tampoc se les esperava la pobra Cecília. Prompte va transcendir el nou aspecte de l'exeomo de Borja i va convertir-se en un fenomen viral a nivell global. L'original, una obra d'Elías García Martínez de principis del segle XX, representava la figura de Jesucrist amb la corona d'espines. Amb el pas del temps, la pintura havia començat a deteriorar-se. Davant d'esta situació, Cecília Jiménez va decidir salvar la imatge.
5: Yeah.
14: Però en comptes de restaurar la imatge original, Cecília va transformar l'exeomo en una figura borrosa i distorsionada, completament desfigurada. La imatge resultant va generar una onada de sorpresa, incredulitat i rialles arreu del món. Inicialment, es va lamentar la pèrdua de l'obra original, però a mesura que la història es feia viral i milions de persones compartien la imatge a través d'internet, Borja es va convertir en un centre d'atenció turística. Curiosos de tot el món van començar a visitar el santuari per admirar en persona l'obra restaurada, convertint el que inicialment va ser un destarifo artístic en una insòlita atracció turística i una font d'ingressos per a la localitat. Cecília Jiménez, tot i la sorpresa i la inicial preocupació per la repercussió del seu treball, va acabar acceptant la situació amb humor. L'exeomo de Borja i la personal restauració de Cecília acabaren convertint-se, sense voler, en una nova icona de la cultura popular contemporània, el 7 d'agost del 2012.
1: Comprimits efervescents.
2: A Punt Podcast.
15: Estem arribant ja al final de la nostra història.

0: Ja vos vaig dir que havia de cuidar de la família per a quan jo ja no estiguera en este món. El llinatge dels Borja havia de seguir amb l'obra que va iniciar mon tio. I per això vaig dedicar-hi part de la meua vida. Però també us he contat que vam haver de fer front a totes les maledicències que van caure contra la nostra família. Els acusaven de ser els meus peons. Com si jo estiguera disputant una partida d'escacs contra no se sap qui. Que no tenien personalitat pròpia? Que no van demostrar amb escreix que la tenien? Més d'un d'aquells italians indecents que ens volien fora de Roma. Haguerem volgut tindre uns fills com els meus. Però el bàrbar no ho és pel seu lloc d'origen, sinó per com d'infantil resulta la seua incapacitat d'entendre el món. Al gos i al ruc, ningú els pregunta d'on procedixen, veritat? Perquè tothom entén que la seua imbecilitat té un origen que no és geogràfic.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 5. El llinatge continua.
0: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calixte III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Em vaig esforçar per forjar el futur dels meus fills amb panots a Catanei, donant suport a César en la seua vida eclesiàstica i les seues campanyes militars, ajudant Joan perquè es consolidés a la corona d'Aragó, igual que a Jofre i a Lucrècia, emparentant-los a tots ells amb les cases de França o Nàpols, per exemple. Però, sens dubte, la meua filla Lucrècia ha estat una de les grans perjudicades per la llegenda negra que ens ha perseguit. Va néixer el 1480, fruit del meu amor amb sa mare, i sempre l'han acusat de ser una peça que jo movia capritxosament per al meu benefici polític, o que portava un anell amb verí per a besar-lo dins la copa de qualsevol incaute, o que planejara l'assassinat del seu marit Alfons a mans del meu fill César, el seu germà. La pobra va morir quan encara no havia fet els 40 anys per les complicacions del seu últim part. Però d'això sap en bona cosa Verónica Zaragoza, doctora en filologia catalana i autora del llibre Les dones Borja.
2: El que tenim en Lucrècia de Borja és una dona del seu temps que no deixa de patir d'alguna manera les restriccions que patien les dones en el seu temps, però també té espais d'actuació molt importants en el cas cultural, en el cas de l'espiritualitat o de la religió. Trobem una figura que s'escapa d'allò que se'ns ha venut. Se'ns havia amagat un poc la figura de Lucrècia de Borja com a dona interessada en l'art, en la cultura, que acabarà promovent un convent de clarisses a la seva ciutat, a Ferrara, on acabarà sent duquesa de Ferrara. Una dona que manté el contacte en alguns erudits del moment, com Pietro Bembo, s'envia cartes amb diferents personatges i gràcies a aquestes cartes, per exemple, hem pogut anar traient aquestes capes de significat que la llegenda negra havia dipositat en el personatge i es va coneixent a poc aquesta figura de carn i ossos que va ser Lucrècia de Borja.
0: En eixes cartes podeu llegir com s'ocupava de la gestió del ducat de Ferrara quan el seu marit estava absent. Com era una dona pragmàtica, bona gestora, que sabia resoldre els problemes que sorgien i que tenia la total confiança del seu marit en la governança del seu ducat. Els cortesans més fidels van dir d'ella que era prudent, pacient i que es preocupava pels altres. I sàvia, molt sàvia. Ella es va ocupar personalment de l'educació dels seus fills, cosa que no era molt comú per a una dona de la meua època.
2: Aquesta llegenda negra a ella la situa com un agent passiu, sense capacitat de decisió, sense capacitat d'actuació, que actua a expenses, com deia, del seu pare. I això el que fa és que no ens permeta veure el personatge real del que va ser. I sobretot aquesta imatge de passivitat que s'ha construït per part d'una historiografia, a càrrec d'una historiografia, diguem, més tradicional, també ha de casar en una altra imatge que ha construït la llegenda negra, que és quasi bé irreconciliable, però fixeu-vos que és la imatge de Femme Fatale, que també s'ha construït al llarg de segles.
0: Ja sabeu el que deien de la meua Lucrecia. Libertinatge, enverinaments, perfídia, nimfomania, ambició i fins i tot deien que es ficava al llit amb mi. Quina barbaritat! I els principals responsables de que aquesta llegenda negra contra ella hagi arribat als nostres dies no són altres que Víctor Hugo i Donizetti, que la van representar al teatre i a l'òpera com allò que mai va ser. Després, qualsevol escriptoret o director d'això que ho anomeneu cinema l'han retratada com una vulgar cortesana.
2: Com pot ser que aquesta imatge de passivitat hagi de conciliar-se amb aquesta imatge també de dona perversa que s'ha construït al voltant de la figura de Lucrecia Borja? Doncs ho tenim també en aquest sentit de la misogínia, com les dones, com sobre les dones també ha pesat aquesta etiqueta de Femme Fatale i que Lucrecia de Borja que li ha recaigut moltíssim sobre el personatge. A poc anem restituint el personatge i anem traient-li aquestes capes de tòpics, estereotips que s'havien anat construint al llarg de segles i que ara podem fer aquest exercici de restitució gràcies a les cartes que ella s'intercanvia i gràcies a la investigació amb preguntes netes de prejudicis, no? Preguntant-nos realment quins espais va ocupar, quines relacions de poder va establir, quins vincles va teixir amb personatges de la seva època, més enllà d'aquest tòpic d'haver estat peó de son pare.
0: Es tracta del progrés, Lucrecia, del teu i el de la teua família i el del món modern. No tractes de fer-me creure que la teua ment és tan xicoteta, perquè t'he vist créixer i he vist com eixe cap era incapaç de contindre tot el que en el seu interior bullia.
3: Saps a qui passegen d'un mascle a un altre pel progrés de la família, pare? A les vaques. Et sembla jo una d'elles? Pot ser que quan et parle només em sentes mugir i siga ahir el motiu pel qual estem tenint una altra vegada aquesta conversa.
0: Estem tenint una altra vegada aquesta conversa perquè o bé alguna cosa en el teu preciós cuir cabellut resulta impermeable a determinades idees o no entens que eres la meua filla predilecta, la meua vida i que mai faria res que no fora per a la teua felicitat i la de la teua família, la dels teus fills, que es faran grans i en el teu llit de mort t'agrairan entre llàgrimes la vida que els has donat, la posició que els has proporcionat.
3: Millor els llançaré fenc i ferratge, ja que iònecs no deixen de ser. Però així és millor, no, pare? Perquè els iònecs només necessiten aire lliure i poder córrer de tant en tant.
0: Lucrecia.
3: No vull parlar més.
0: Lucrecia.
3: Què més vols?
0: Sóc el teu pare i t'estime.
3: I per què em fas això?
0: Només és un matrimoni.
3: No vull fer-ho.
0: Et contaré una cosa. Fa molts anys, quan encara eres una xiqueta, vam convidar a sopar a casa unes persones molt importants. Ningú havia de saber que havien vingut. Els assumptes polítics, moltes vegades, han de ser discrets. El teu germà, acostumat a ser el centre d'atenció i al fet que ningú li diguera que no a res, va anar fent gala per tot arreu del que a casa havia passat. Tu el vas sentir explicar-li a un amic, el fill d'un comte, des de darrere d'una tanca. Però no li vas dir res. Quan la teua mare va trobar el teu germà, tenia les mans lligades i la boca plena de sabó. Jo sabia, per descomptat, que havies sigut tu. Eres tan xicoteta i tan responsable i tan salvatge, també. Però tampoc vaig dir res. Acomiadaren a la dona més jove que havia entrat a treballar en la cuina tirant-li la culpa de tot. El teu germà, avergonyit, no va ser capaç de confessar que havies sigut tu. No saps com d'orgullós em vaig ficar al llit aquella nit, Lucrecia. En temps tan convulsos, en els quals és tan fàcil equivocar-se i tan difícil corregir un error, saber que alguna cosa s'ha fet tan bé dona tanta pau. Recordaves la història?

0: Lucrècia?
1: No, pare.
0: Faràs això que t'he demanat?
1: Ho faré.
0: Eres el meu cel i les meues estrelles, filla meua.
1: T'estime, pare.
0: Clar que sí. I jo a tu, amor meu. I d'entre els meus fills, César era el que estava destinat a la successió. D'alguna manera ho va ser, però no de la forma que jo hauria esperat. Era molt intel·ligent i havia après molt bé l'art de la política. Havia posat en ell totes les meues esperances per a que continuara la nostra missió, com bé coneix Sandra Bernabéu, doctora en Història Medieval de la Universitat de València.
2: César Borja comença una carrera eclesiàstica, son pare des dels 7 anys comença a donar-li beneficis i càrrecs, una cosa que era molt habitual a l'època, i que acabarà després sent un dels màxims responsables polítics. És a dir, ell deixarà a banda la seva carrera eclesiàstica com a cardenal, com a bisbe, com a arquebisbe, també, i per tant renunciarà a una cosa que no havia fet ningú. Ningú havia renunciat fins al moment a ser cardenal. Anava a succeir a son pare. D'acord? Per tant, ell el que farà serà abandonar aquesta carrera eclesiàstica i centrar-se en les relacions diplomàtiques i encapçalar l'exèrcit dels estats pontificis. Això trenca amb qualsevol altra percepció del que, de vida, no? De trajectòria vital entre una persona, el seu destí estava destinat a ser eclesiàstic, però ell ho va rebutjar i va engrandir encara més la seva figura. Maquiavel, que és contemporani, veurà en César Borja eixa figura, eixe model d'home de poder renaixentista, no?
0: El meu fill, Joan, duc de Gandia, va morir la nit del 14 de juny de 1497. I van escampar una nova insídia contra la nostra família, afirmant que havia estat el seu propi germà César qui l'havia mort. César hauria d'haver seguit les meues passes, però la mort de Joan el va fer abandonar el camí de Déu. D'ell heretà la capitania general dels estats pontificis i es va convertir en un gran militar. Malgrat que jo hauria preferit que s'haguera convertit en el tercer papa Borja.
2: Eixa era una de les intencions d'Alexandre VI, crear una dinastia papal. De fet, des dels 7 anys, ell intentava donar-li càrrecs perquè anara aglutinant-los, perquè anara fent el currículum, que avui en dia diríem. I, de fet, era cardenal. Quan ell va ser nomenat papa, en 1492, Alexandre VI, el va fer cardenal. Perquè per a crear eixa xarxa d'influències que després també el nomenarien a ell, teòricament, si haguera continuat, com a papa. Crear una dinastia papal. Eixa era la intenció primera d'Alexandre VI. Però la història real va ser una altra.
0: Poques famílies poden dir que en tan poc de temps han deixat una petjada que ha perdurat en la història fins avui en dia. Perquè sí, és cert. De papes tan sols ho vam ser dos, mon tio i jo. Però sense la nostra nissaga no podríem entendre ni el propi regne de València, com bé sap el medievalista i cronista de la ciutat de València, Vicent Baidal.
3: La empremta dels Borja en la societat valenciana del seu moment i fins i tot d'avui en dia és cabdal. Va ser la família més poderosa del món en la seva època, en el segle XV, i després de ser papes, i per tant ocupar la seu que tenia més poder del món en aquest moment, van fundar un estat senyorial al Regne de València, que va ser el Ducat Borja de Gandia, que durant tot el segle XVI va ser un dels dos principals estats senyorials del Regne de València, juntament amb el comtat d'Oliva del Centelles. De fet, al llarg del segle XVI, diuen que els Borja i els Centelles són les dues grans figures clau de la política al Regne de València i tindran una tasca enorme en el que fa el mecenatge cultural, el mecenatge artístic, la construcció tant a Gandia com a València. I, per exemple, una de les mostres, que això no només va ser important en el segle XVI, perquè diguem que el poder de la dinastia Borja va anar decaient amb el temps fins a desaparèixer en el segle XVIII, sinó fins i tot en la nostra actualitat, és que la seu de les Corts Valencianes avui en dia està en el Palau dels Borja, palau que van construir els Borja a finals del segle XV, fins i tot abans de ser papa Alexandre VI, doncs ja va comprar el ducat de Gandia, ja va fer un palau importantíssim en la ciutat de València,

0: al servici de la monarquia hispànica, en aquest cas de l'emperador Carles V, que després va deixar la vida laica i es va dedicar a la vida eclesiàstica, va arribar a ser general de l'ordre dels jesuïtes tan, tan important en aquell moment i que, diguem que, va marcar també molt del pensament i de l'autorreferència dels valencians durant molt de temps tindre un sant com Sant Francesc de Borja, una figura tan important. Per tant, han deixat una petjada física en ciutats com Gandia o València i una petjada també espiritual, cultural i en l'imaginari col·lectiu dels valencians. Borja, evidentment, per als valencians són els papes més famosos perquè són nostres, però, per exemple, a nivell espanyol, pràcticament no són considerats com a papes espanyols, precisament perquè no són castellans. Són com si foren papes italians.
1: Un 19 d'agost de 1503, a Roma, Itàlia, el meu cor va deixar de bategar i la meua ànima va pujar com la dels que em van precedir. El meu oncle, abans de morir, em va dir una cosa que jo en eixe moment...
2: Ai, Rodrigo...
1: No vaig entendre bé.
2: Que estranya se sent la proximitat de la mort.
1: Que no esperava així la mort.
2: No és com ho esperava.
1: Així com? Li vaig preguntar jo. Tan solitària.
2: Solitària.
1: Ho va dir amb eixes paraules. Jo tampoc l'esperava d'aquesta manera. On estan els querubins tocant les seues trompetes? On està l'abraçada càlida? Per què ningú ha vingut a buscar-me? Això és tot. De veritat, això és tot. Per a sempre. En la terra queden els meus. César, que jugava i reia innocent en la meua falda, serà conegut per fer la guerra i per una crueltat tan gran que s'escriuran llibres sobre ell. Ell hauria d'haver sigut el meu successor, com jo ho vaig ser del meu oncle. La meua preciosa Lucrècia, la llum que va il·luminar la meua vida, la família, la dinastia, això és el més important. Els Borja perpetuant-nos, sobrevivint contra tots els nostres enemics, que han sigut molts i formidables, passant a la història, gravant el nostre cognom en les pedres sagrades de la història i les cançons per a ser recordats durant la resta de l'eternitat, per a guanyar-nos la glòria del cel i així... I així... Què hem fet? Quin propòsit pot haver més errat que el nostre? Per què ningú ve a buscar-me? És que això és l'eternitat. Mare, oncle, ningú vindrà a buscar-me. Un calorós dia d'agost. Em va arribar la mort durant l'epidèmia de malària a Roma. Fins i tot en eixe moment, els rumors no van cessar i es va escampar la llegenda de que havia estat enverinat. Després de mi, vingué el pobre Piccolomini, Pius III, amb el caos i els aldarulls generats a Roma després de la meua mort i la partida de César per tal de poder tindre un conclave tranquil, vam haver de pactar amb la família de la Rovere per a escollir-lo a ell, que ja havia estat a la meua cúria. Però va morir en menys de 20 dies. Coses que passen a Roma. En el proper episodi us parlarem de la llegenda negra que ha acompanyat la nostra família al llarg de la història. Com i per què es va crear? I a qui ha interessat que mai se sabera la veritat.
3: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. títols de crèdit i Lucrecia Borja

0: Muntatge, Paula Usero. Disseny sonor, Quelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva a la República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
2: De tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
2: De tu a tu.
3: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: Apunt Ràdio.
7: Saps el que són les energies renovables?
8: Sí. No.
7: Són fonts de combustible que es restableixen durant períodes curts de temps.
9: Amiga.
7: Teòricament, contaminen menys que les energies no renovables.
10: No millor, molt millor.
7: Inclouen el sol, energia solar, el vent, energia eòlica, els residus i la planta orgànica, energia de la biomassa i la calor de l'interior de la Terra, energia geotèrmica.
11: Però què opina la gent del carrer? Estan a favor o en contra?
12: Això és de puta mare! Això...
7: Les renovables generen molts beneficis ambientals.
13: Això és de veres?
7: Sí, clar. Contribueixen a la protecció del medi ambient.
14: Està de categoria.
7: Redueixen la contaminació de l'aire i de l'aigua.
15: Molt bé, molt bé. Estupendo.
7: I preserven els ecosistemes i la biodiversitat.
16: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
7: T'he convençut o què? Eh?
17: Sí!
7: Au, fins a la pròxima llengüeta.
6: Apunt Ràdio.
18: Són les 4.
5: Apunt. Notícies.
18: És el protagonista de la jornada. Parlem de Ferran Torres, que des d'este migdia s'ha convertit oficialment en l'ambaixador de la Comunitat Valenciana.
19: Tot això després de firmar un protocol amb el cap del Consell que el convertís en la imatge promocional del nostre territori. L'escoltem.
20: Per a mi és un orgull estar així i poder compartir amb tots i totes aquest campionat del món. El meu gol va ser de tots els espanyols i també un exemple de superació i resiliència tan pròpies de la nostra terra. València és la meva terra i molt més.
19: Per a seva part, el cap del Consell ha anunciat que Ferran Torres rebrà l'alta distinció de la Generalitat el 9 d'octubre i ha destacat que el campió del món hagi acceptat ser la imatge de la Comunitat Valenciana sense cobrar res.
21: El sentiment de ser valencià i ser la imatge de la comunitat no té valor econòmic i que de forma voluntària ha sigut ell el que ha dit que no vol tindre ninguna contraprestació per això.
19: Mentre s'han a foc, jo estic preparat perquè a les 6:30 de la vesprada arranque l'homenatge que el veïnat li ha preparat per ser l'autor que va marcar el gol en la final del Mundial de Futbol i que li va donar a Espanya la victòria.
22: És per estar pagats, és que això no és una cosa, no sé, una festa d'un poble, és una festa mundial.
23: El poble té que estar molt agraït. No és que estic pagat jo, està pagat tot el poble.
24: Que està molt ben parit, això li diria, perquè ho ha demostrat.
19: A més, l'Ajuntament de Foios té previst nomenar fill predilecte del poble a Ferran Torres en un ple que tindrà lloc el mes que ve.
18: L'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per a esta vesprada un nou avís groc per tempestes que, com ahir, poden anar acompanyades de pedra i de vent. Molt fort a l'interior de la província de Castelló i l'interior nord de la de València. Xavier García del Valle.
25: Sí, és un nou avís.

0: que arriba després de les pedregades patides ahir a les comarques del Racó d'Ademús, la Serrania i la Plana d'Utiel-Requena, que van causar danys materials en vehicles i al sostre de vivendes. També hi ha vist groc, però de temperatures altes, més de 36 graus al litoral sud de València, tot i que la màxima de la jornada es troba a hores d'ara al terme de Teresa de Cofrentes, on el termòmetre marca, atenció, 39,7 graus, segons les dades proporcionades per l'Associació Valenciana de Meteorologia.
1: I el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha presentat el dispositiu de reforç per a vigilar i protegir les muntanyes del nostre territori i actuar quan es dona el cas contra els incendis forestals.
2: Es tracta d'un dispositiu format per més d'un centenar de vigilants que ja es troba actiu a les tres províncies de la Comunitat Valenciana amb un horari comprès entre les 7 del matí i les 10 de la nit. Altra de les funcions d'estos vigilants és la de previndre actuacions negligents o intencionades dels ciutadans que puguen donar origen a un incendi forestal. Escoltem el conseller de Medi Ambient.
3: Ampliar lo que es la vigilancia, lo que es la capacitat dissuasòria de tindre més persones en els entorns forestals. Hem cregut convenient incrementar en 122 persones els mitjans personals per a vigilància, per a capacitat dissuasòria d'aquells que volen fer mal als nostres entorns naturals, que ja estan en marxa des d'esta mateixa setmana, per a distribuir-se per tota la comunitat i augmentar aquest esforç que inicialment ja s'havia previst per enguany.
2: I fa només uns moments que el centre d'emergències ha informat d'un incendi en una zona de vegetació ubicada al terme de Requena. Al lloc de les flames actuen diversos efectius, entre d'ells dos mitjans aèries, dotacions de bombers i brigades forestals.
1: I ja hi ha una data prevista per al trasllat a la península dels menors no acompanyats que van entrar a Ceuta fa una setmana.
0: Sí, el repartiment entre les comunitats autònomes dels menors migrants no acompanyats que estan a Ceuta es farà abans que acabi este mes d'agost o a principi de setembre. Esta és almenys la previsió que ha fet la ministra d'Infància, Sira Rego.
4: Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península, de pocas semanas. El curso escolar empieza a principios de septiembre, lógicamente ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: Segons ha informat la ministra, més de 1.300 menors migrants no acompanyats s'han registrat de moment en el sistema d'acollida de Ceuta.
1: I sobre este repartiment de menors, el PP ha reiterat avui que les autonomies on governa compliran la llei.
0: I a més, ha advertit que és el govern espanyol el primer que l'ha de complir. Escoltem la vicesecretària de Coordinació del Partit Popular, Alma Ezcurra.
5: La Ley Orgánica de Extranjería, en el artículo 35, dice que el gobierno tiene la obligación de identificar a los menores, determinar su edad, pedir un informe a la Fiscalía, pedir un informe a Marruecos sobre el origen familiar y la situación social y de vulnerabilidad de estos menores, escuchar a los menores que tienen juicio y que puedan expresar su opinión. Y en este momento el gobierno de España todavía no sabe cuántos menores hay en Ceuta, no les ha dado la atención oportuna y los tiene vagando por las calles. Por tanto, la pregunta es, ¿va a cumplir el gobierno de España con la ley? Y después ya hablaremos si todos los demás la vamos a cumplir, que ya le digo que
0: A més, el PP ha sol·licitat per a la setmana que ve les compareixences al Senat dels ministres de l'Interior, de Defensa i d'Exteriors per a parlar d'esta situació a Ceuta. Els populars han registrat esta petició hores després que el govern central hagi anunciat que els ministres Grande Marlaska d'Interior, Robles de Defensa i Álvarez d'Exteriors i també el de Justícia, Félix Bolaños, compareixeran voluntàriament al Congrés a finals d'agost.
1: I continuem parlant de migració perquè este matí han arribat a Benidorm a bord d'una pastera un total de 10 migrants. Segons asseguren, es van fer a la mar des d'Algèria. I en successos, les forces de seguretat han detingut un total de 78 persones acusades de formar part d'una organització que es dedicava a transportar en embarcacions d'alta velocitat drogues des d'Espanya a Algèria.
2: I en el trajecte de tornada aprofitaven per a traslladar migrants de manera irregular a les costes d'Alacant, Múrcia i Eivissa, entre d'altres. Segons fons de la investigació, els traficants haurien introduït a la costa espanyola més de 2.000 migrants amb uns beneficis superiors a 24 milions d'euros. A més, les forces de seguretat han decomissat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en més de 5 milions d'euros. Dels 78 detinguts, 27 han ingressat a la presó.
1: I Alberic, a la Ribera Alta, la Guàrdia Civil investiga les causes de l'incendi en una vivenda que esta matinada li ha costat la vida a un home de 56 anys, mentre que altres 5 persones d'entre 33 i 66 anys han requerit atenció sanitària.
2: El foc s'ha originat on vivia la víctima mortal, al primer pis d'un edifici de 3 plantes d'Alberic, un edifici que ha Jan Desayo.

0: Xat a causa del fum, escoltem tot seguit el testimoni d'un veí que relata com el seu fill va donar la veu d'alarma.
1: Le dio el olor a humo, se asomó a la ventana y fue cuando vi subir las llamas. Entonces, papá, vístete, bajamos para abajo y conforme íbamos bajando, mi hijo llamando a las puertas, ¡fuego, fuego!
2: I en el temps dels esports, jornada de tradició, al València el president Gerard Lim ha acompanyat la plantilla de Corberan en la tradicional ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats i en la visita a les obres del nou Mestalla.
3: I en el capítol de fitxatges, André Almeida s'ha reincorporat als entrenaments una vegada descartada l'opció del Swansea i a l'espera que el Celta millore la seva oferta, mentre Arnau Martínez continua sent l'opció número 1 per al lateral dret. I demà arriba l'aposta de llarg de l'equip amb l'últim trofeu taronja al mític Mestalla davant del Newcastle. Podran seguir la presentació de la plantilla i el partit en directe per A Punt a partir de les 8:30 de la vesprada.
2: Més informació a les 5 en esta sintonia, en A Punt Ràdio i en tot moment en el web i les xarxes socials d'A Punt Mèdia.
4: A la mar, senyores...
5: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Viu el trofeu taronja al Punt A Punt. Este dissabte, des de les 3:30 de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3:30 de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt A Punt.
7: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
8: Benvinguts al recull d'avui dels millors moments de la vesprada d'A Punt. Ens centrem en recordar com començàvem el mes de juny, en el que la calor apretava ja de bona manera. Sabeu que ens fa il·lusió disfrutar de la música en directe? A que sí? I a més, ens encanta rebre a Esther, la jove de Vinaròs que l'hem vista nàixer per al món artístic i ens va encisar vore com d'assentada i madura ens presentava noves propostes i concerts. Va ser un plaer que volem recuperar.
7: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
8: Sí, tanque els ulls, recorde tot el que he estimat i escolte com el cor em torna a bategar. L'alegria és senzilla, d'emoció compartida, pel demà que encara hem de guanyar.
9: Un tros de cançó, com l'estimem, esta cançó, i com l'ha feta seua... la feta seua, a més, pegant un pas important també en la seua manera d'expressar-se musicalment. Vegeu que hi ha guitarres més contundents, un so més potent, més afilat. I ara ens contarà ella qui hi ha darrere d'esta màgia, a banda del seu talent. Si tanque els ulls, per descomptat, és un himne d'Obrim Pas i la versió que posa veu Esther, bueno, que ha creat ella, la feta seua. I jo no sé si dir d'Esther que... Clar, cantant de referència del pop, del nou pop valencià. Clar, igual, sí, quan parles de la música, al remà dius... Mira, si estàs posant-li una enganxina,
8: en
9: estàs posant-li una hipoteca, no?
8: I que t'aplega. Ja. Si l'escoltes i t'aplega, ixa és ella. A nosaltres ens aplega d'allò més. Punt.
9: Ja està.
8: Esther, hola.
9: En una paraula, Esther.
10: Hola, com esteu? És que estava nerviosa, estava escoltant-vos i diem, mare meva, jope, gràcies, de veres.
8: És que ens flipa, ens agrada moltíssim el que has fet i vull que ens contes una miqueta com nais l'aventura de passar pel teu colador creatiu, sí. Esta peça.
10: Pues la veritat és que tinc la sort de tenir un equip que són uns bojos de la música i que mos sumem en seguida a tirar-nos a la piscina. I tot això naix perquè jo crec que com una miqueta com a tots se mos desperta la nostàlgia i pensant en el directe. Ostres, jo he cantat sempre a xarxes moltíssimes covers i en el directe ho havia deixat apartat quan ja vaig treure el meu primer disc. I em va bé ja fer alguna cosa, no? Perquè a més jo anava als concerts dels artistes que me molen i tots fan sempre alguna versió d'algun artista que és referent, no? I recordo que estàvem Àlex i jo en el camerí de Xàtiva, que vam anar a tocar a les nits al castell, i parlàvem d'això. I li deia, ostres, pues igual fa una cançó d'Obrim Pas, perquè, jolín, a mi Obrim Pas és un grup que m'ha acompanyat durant tota la meva adolescència, és algo que em faria molta il·lusió, i buscar una cançó que me pegui. Recordo estar parlant d'ahir i que ja sortiguessin idees de cançons, però clar, al principi ho plantejàvem com una cosa de dir, anem a fer el directe com per a que la gent digui ui,
11: una sorpresa per al directe,
10: i,
11: no?
10: Sí, com? Per a nosaltres també un regalet de dir-nos, anem a disfrutar-nos una cançó que no és només del nostre repertori, que mos remou coses i que sabem que el públic també. I tot això al final va derivar que vam dir, i si la gravem? I vam dir, doncs vinga, anem a intentar-ho. I bueno, la veritat és que Xavi va respondre superbé, mos va en seguida dir que sí, que cap problema, que per descomptat podíem fer la versió. I ha sigut un procés molt, molt xulo poder fer este homenatge a la nostra música, no? Revisitar eixes cançons i poder aportar, crec, el meu granet d'arena, o almenys poder recordar-la un poquet ara que comença l'estiu també, així que ha sigut un poquet així.
9: O sigui, que guai, no? Quan contacteu amb Xavi Sarrià, sí. Ja sabia, tio, que anem a...
10: Sí, perquè
9: a
10: més en Xavi tenim molt bona relació. Sí,
9: Aquest
10: sí,
9: Àlex
10: sí.
9: Que has mencionat és Àlex Blat.
10: Sí, Àlex Blat, que és el meu productor.
9: Quin percentatge de, en la paternitat, diguem, d'este canvi té Àlex?
10: Un 80%.
9: Hola, sí.
10: Sí, o sigui, Àlex ha fet tots els arranjaments.
9: Té una producció, esta cançó.
10: Sí, sí.
9: Una quantitat de capes.
10: Total.
9: De paradetes. Molt en el rotllo també d'Àlex, o tu també anaves suggerint per on la volies?
10: Bueno, al final crec que teníem els dos molt clar que volíem que anés en la sonoritat del disc, ja. Que volíem que tingués molt de sentit en el que portàvem fent i que fos una cançó molt canyera de directe, respectant tota l'energia i la força que té l'original, però transportant-la al meu estil. I Àlex té una gran part, però sí que és de veres que en darrere de la producció i dels arranjaments de la gravació hi ha moltíssima gent, com són tots els meus músics de la banda, que han gravat elles i ells, és una cosa que mai havien fet encara, perquè al final els temps sempre vas volant i pues, per desgràcia moltes vegades no hi ha el temps com de dedicar-me a això, i la banda també se va reformular més tard de la gravació del disc, aleshores ha sigut la primera vegada que hem gravat totes juntes, i bueno, també està Guille, que també sempre és el tècnic de directe, qui me grava el disc també, i també està ahí sempre posant la maneta fent que tot sigui increïble. Està Bearoid fent la part més de capetes més electròniques i síntesi i tal, però bueno, està Maria, està Saúl, està Nacho, wow. Està Àlex Moragues, i espero
9: tot no deixar portat, la
10: i Xandre, estan que tots, guai. Està tothom aquí.
9: N'hi ha uns coros aquí. També brutals, i hi ha aquests canvis de ritme, hi ha moltes guitarres, hi ha molts síntesis, hi ha moltes capes, una cançó sí. Per escoltar.
11: Allò,
10: en els cascos bons. Molt bé.
11: Per a gaudir-la, també.

0: I això ho toquen en directe ja.
1: Sí.
0: Això serà la bomba.
1: Sí,
0: això
1: la veritat la... és que...
0: Ja l'ho provada?
1: La provem este cap de setmana.
0: Este cap de setmana?
1: Este cap de setmana.
2: Perquè porteu de gira, ja, o sigui, temps.
1: Sí, sí, hem anat fent xicotetes incorporacions al llarg de la gira, perquè al final la gent també ve a veure moltes vegades. La veritat és que tinc la sort de tenir un públic que repeteix molt. Entonces, a mi també m'agrada que s'enduguen una sorpresa o que puguen anar descobrint coses noves. Al final, una vegada el directe s'ha sentat, pues pots proposar-te, fem una cançó nova, o ara anem a incloure això, saps? I jolín, segon any de gira ja, enguany tanquem la gira de presentació d'este disc, per a que vinguin coses noves, entonces pues, també volíem una miqueta d'aire fresc i que diguen, hi ha algo més que l'any passat, saps? I el directe està més segur, però és que a més mos està fent alguns regalets que fan, pues, això, que seguís que donen ganes de vindre a veure a la tia, saps?
0: Bueno, recorden si vos sembla un dels temes d'este disc en el que Esther parla precisament d'aquesta màgia de connectar quan ella està dalt i nosaltres baix.

0: Ei, però este no és Esther.
1: No.
0: Este és Miqui. A veure, conta'ns. Sí.
1: Bueno, Miqui és una persona a la que admiro profundament. Ens vam conèixer fa molt de temps. I quan estava fent este disc, jo... Claro, a mi sempre la típica pregunta de... Bueno, ¿y colabos?

0: I, clar, és que jo parlava d'algo tan íntim, tan personal en totes les cançons que m'era molt complicat, la veritat. Hi ha vegades que una cançó naix més oberta a una col·labo i hi ha vegades que naix més de tu per a tu. Però esta cançó, concretament, que jo havia dedicat una mica a com s'havia vist influït el meu projecte, no?, per tot aquest procés que jo estava vivint, que estava compartint amb el meu públic també, que estava compartint amb la meva banda, perquè al final convivim amb les nostres emocions dia a dia, amb la gent que mos vol escoltar, pues jo vaig fer esta cançó i vaig dir, qui podria cantar-la amb mi? Perquè jo esta cançó la volia cantar en algú. No, per a mi esta cançó és com un crit col·lectiu. O sigui, m'encantaria que qualsevol dia, qualsevol artista en qui aconseguís que en el cartell digui, me puc jo cantar-la amb tu, saps? Nosaltres sempre tenim un micro de col·labo preparat. Entonces vaig parlar amb Miki perquè tenia el seu WhatsApp, m'encanta el que fa, i vaig enviar-li un àudio de WhatsApp en la cançó, i estava en Àlex al local, sí, i a veure com respon. Li vaig dir, mira, tio, tinc esta cançó, he pensat en tu perquè crec que l'entens la música d'una manera molt similar a mi i m'encantaria que poguessis col·laborar. Què te pareix? I la veritat és que va respondre superbé, tant que...
1: I el Núñez, ahí estem, pam, no? Sí. Cal compartir-ho tots els artistes, eixa part d'estar dalt de l'escenari, que és una comunió, és una cosa, sí, una connexió que la resta dels humans no sabem ni coneixerem mai, què sentiu allà dalt. Però també allò que els anglesos diuen el stage fright, la por escènica, el dir, o sigui, tinc un concert, o sigui, sí, el dir, he d'enfrontar-me. I alguns artistes, i de ben coneguts i de ben famosos, han hagut de retirar-se de l'escenari perquè hi ha un moment en el que l'escenari també crema, no? Com és això, aquesta dualitat, tu com la vius?
0: Jo no vic dualitat. O sigui,
1: tu t'ho disfrutes llavant, no?
0: Moltíssim, però jo crec que també perquè he tingut la sort des de xicoteta estar damunt d'un escenari. Jo en 3 anys estava a l'escola de música, en 8 anys vaig començar a fer dansa, també teatre, aleshores... Jo sempre dic que per a mi l'escenari és com el meu hàbitat. Sí que és de fer, és que hi ha dies en els que igual si emocionalment doncs estàs una miqueta pitjor i les cançons saps que són una miqueta més tristes, doncs dius, ostres, vaig a preparar-me una mica pa pujar ahir. De fet, inclús de dir-me, Esther, si avui no vols cantar esta cançó perquè te pugues oposar, no passa res, no la cantem i ja està. No ha tingut que passar i m'he posat per davant d'això, però és de ver, és que jo crec que on més soc jo mateixa és damunt de l'escenari. I ara, pues, disfrutant de... És que m'agrada tot. O sigui, me disfruto des del moment d'estar a la meva habitació fins al moment d'estar compartint-ho per primera vegada, de rebre les primeres mescles, d'anar a l'estudi a gravar, de fer la promo, d'anar a fer un xicotet showcase, d'anar a un escenari al Zira davant de 10.000 persones. És que...
1: Es disfrutona.
0: Jo xalo de tot, tio.
2: Xalo moltíssim. És que és el nom de xalar. Atén una cosa, i per què no es fas un directet, una coseta?
0: Vale,
2: sí? Molt bé. Què podria ser, això?
0: Pues,
1: algún,
0: sí,
1: hit.
0: Vale, un hit. Venga, un va. Hit el disc, voleu?
1: Va, tira-li. Va. Tira.

0: A mi m'impacta moltíssim esta cançó, perquè jo penso, com pot escriure una xica tan jove? Això que a mi, que sóc prou més vella que ella, me representa també, no? I clar, és la fascinació de les persones que tenen la capacitat de parir i de crear aquestes meravelles, no?
1: Moltes gràcies, la veritat. Jo sempre dic que per a mi una de les coses més boniques és que jo faig un concert i hi ha gent de totes les edats. I crec que quan la música d'alguna manera és transversal i té un missatge que és capaç d'aplegar qualsevol persona, és molt bonic. Jo simplement vull fer cançons que a la gent li faiguen sentir bé, saps? I generar un espai bonic.
0: Tu, a més, tens un espai interior ric, vull dir, perquè saps? Pensar, viure això i després traspassar-ho. O transcriure-ho a vocabulari o a llenguatge musical em pareix fascinant a mi, personalment.
1: Moltíssimes gràcies, de veres.
2: Bueno, tots passem per passos estrets, tots passem per moments foscos i per rotllos xungos, però tindre el talent per a contar-ho i per a més que els demés estiguem escoltant i diguen, hòstia, està contant-me el que jo estic ara mateix vivint, el que estic sentint, això és molt, això és
0: fascinació
2: molt gran.
0: Fascinació màxima.
2: I sí. Tant que sí. El tema que dona... Espera, que crec que estic sobresaltant el tono. Això no és fàcil. Anem a començar. Vinga, va, digue-li.

0: tantes coses al meu cap que no...
1: És que tenim així el Franço, el Franço Urimi...
2: Mira, estic
3: mossegant-me la
2: clar,
3: llengua.
2: Ell està gravant-la, però la seguís des del minut.
3: Clar, clar.
2: I doncs te veiem en ganes de compartir les teves sensacions.
3: Bé, no, dir que... Bueno, compartís tot el que ja li hem dit a Esther, no? Ese art que té per a escriure, per a transmetre les emocions, que com ja has dit, Ximo, totes i tots hem passat per aquestes situacions, no? Sí. Tingues l'edat que tingues, bé, si eres molt, molt, molt jove, igual un desamor, no, sí. Però...
1: Però una pèrdua, sí.
3: No? I...
2: Però viuràs,
3: exacte. Carinyo, igual ara no, però no te preocupes que la vida és
4: això. Tu ves preparant-te.
3: Escolta, Esther, per allà anar fent teràpia, no? Per a veure què vindrà en la vida. Aleshores, pensa que la seva música connecta amb tots els públics precisament per això, perquè... Sí. Ens parla a nosaltres.
2: Sí, parla.
3: Del que nosaltres hem sentit. I una altra cosa que vull reivindicar d'Esther, ja que m'heu donat el micròfon i el poder de la paraula...
2: A veure, sí, a veure.

0: arrepentís.
1: Clar. És que és la nostra diva pop valenciana.
2: Ai, gràcies.
1: Vull dir, és la nostra Miley Cyrus, sí, la nostra Vin Lavin, la nostra 2000era preferida. Vull dir, m'encanta, m'encanta.
2: Pes de punta, gràcies.
0: I no sols si us diu tu, perquè la crítica i el públic li va donar el guardó al millor disc de pop als Premis Ovidi 2025. Olé. Això, això, hi ha molta gent que ho signa.
2: Pues jo, la veritat és que per a mi és una cosa increïble i jo em sento superafortunada de tindre gent que em segueix, que pensa això de mi, perquè, yeah, pues jo què sé, jo també he sigut fidel seguidora d'aixes estrelles pop, però jo avui estava al living perquè Demi Lovato ha estat a Ibiza. Vull dir-te.
1: Ja quasi l'olorem i tot, no?
2: Aleshores, no sé, és com... És molt bonic, jo estic superagraïda i a la meva gent que... Perquè, jolín, és que al final... Valoren la meva música, no valoren si sóc guapa, sóc lletja, la talla que porto, el peu que he visto, no, valoren la meva música. I és el que jo busco i és gent increïble.
0: I què li dius a l'Ester? Clar, tu en 17 anys fes el primer concert a Vinaròs, que és el teu poble, no? I tu ara com recordes allò? Què li diries a aquella xicona que no sé si estava assustada, nerviosa, excitada? Totes les respostes són correctes.
3: Disfrutona.
2: Vaig a dir-te dos coses. Vaig a dir-te dos coses. La primera, tenint en compte la situació de Vinaròs ara mateix, podria dir-la: aprofita el concert, que igual no en fas molts. I l'altre, li diria que seguís que sent ella mateixa, perquè sent ella mateixa ha arribat molt lluny i crec que ha arribat a llocs que mai s'esperaria. Així que continuï somiant a lo gran, perquè hi haurà somnis que no és capaç ni de fer-se la idea que podran arribar.
0: Va, acabem amb música en directe.
2: Vinga.
0: Què fem?
2: Pues ara anem a fer una miqueta el que m'agrada a mi, la muntanya russa. Ara una coseta un poc més íntima. Us pareix?
0: És la fesa mita?
2: Això, això és. Com files, eh?

0: torna.
1: Gràcies, es queda curt com sempre que veniu, la gent tan talenta, a regalar-nos cançons i trossets de la vostra vida per a compartir-la.
2: Per moltes entrevistes més.
3: Per moltes més. Moltíssimes gràcies a vosaltres, a la Ràdio Pública. Feu una tasca que és essencial pels nostres projectes, així que de veres de tot cor, gràcies sempre.
2: Este té un talent incontestable, així que seguiu-la i aneu a veure-la en directe, que vos encantarà. Sabeu que estem recordant els programes de la primera setmana de juny, que sí? I en aquell moment vam poder conèixer un estudiant Erasmus, una estudiant Erasmus de 80 anys, Maria Rosa Medel Ortega. Sí, sí, sí, ho he escoltat bé. Tot un exemple a seguir de motivació per fer coses, de curiositat per la vida i l'aprenentatge, a més de passar-ho bé. I amb ella vam descobrir com de bé s'organitzen en este sentit a la Universitat d'Alacant. Ai, he de posar-me a fer la preinscripció, jo crec.
1: Amb una història més bonica que el món. I una persona a la que tenim moltes ganes de conèixer i de saludar. Perquè no perdre en el pas del temps quan vas complint 60, 70 o 80. Les ganes d'aprendre, la curiositat pel món que t'envolta, les ganes de compartir també coneixement. Inclús d'anar-se'n d'Erasmus, que hi ha qui li diu Orgasmus, que tampoc és això, però que, bueno, està molt vinculat a l'alegria també de la joventut i això. I què me pareix? Que una persona, que una dona, fas això, als seus 80 anys, demostra una estima per la vida i una curiositat també per la vida.
2: Unes ganes de viure, una curiositat, una motivació.
1: És que me pareix superbonico.
2: És de veres que sí, és un aprenentatge interessant. La cosa ens retrotrau a la Universitat d'Alacant, que junta la Universitat Internacional de Catalunya, són pioneres en Espanya dels Erasmus per a majors. Volem conèixer l'experiència d'una d'aquestes estudiants, Maria Rosa Medel Ortega. Ella sempre vol que digui el seu segon cognom. Ah, molt és molt bé. Feminista, diu el seu segon nom, representa ma mare,
1: Ortega
2: que no se'ns oblide.
1: Filla de son pare i de sa mare.
2: Efectivament. Ha estat d'Erasmus fa poc, farà els 80, crec, al mes de febrer, ara li ho preguntarem. I en entrevistes que he llegit d'ella, diu que li agradaria estudiar dret, de moment s'ha llicenciat en història. És una de les 14 persones de la Universitat Permanent d'Alacant que al mes de març va anar a Brussel·les d'Erasmus a conèixer les institucions europees. Hola, Maria Rosa.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo va a ser la experiencia a Bruselas?
4: Bueno, la experiencia fue maravillosa, dentro de que iba un poco pensando que era un poco insensato por mi parte.
2: ¿Pero cómo?
4: Porque voy a hacer 80 años y me parecía que era como muy mayor, muy fuera de tiempo.
2: Pues sabes que
4: pero
2: no.
4: me apetecía mucho.
2: De hecho, tú dices, no fue un Erasmus al uso como el de la gent jove, diu, porque no era un Erasmus de juerga y todo eso. No era una cosa turística ni de l'inserció ni nada. Es una otra historia, un treball, estudis. Sí, sí, digues, contan exactament en què va consistir.
4: Es un conocimiento, o sea, lo más importante que tenemos yo, para mí, los humanos, es la curiosidad, ¿no? Realmente, y las ganas de aprender.
2: Sí.
4: Entonces, yo tenía muchas ganas de conocer Europa, de conocer las instituciones, quiero decir,
2: sí.
4: Y

0: Señor,
1: con otras
0: claro.
1: claves. Es decir, no, yo estoy aquí es que también aprendiendo como
0: claro,
1: tú.
0: Es
1: y
0: que
1: te
0: a mí
1: digo
0: me,
1: desde
0: a mí
1: mi
0: me,
1: experiencia
0: pues, claro,
1: esta, ¿verdad?
0: Claro, a mí me pasa, por ejemplo, a veces me río, pero a veces en la universidad yo voy y voy a preguntar a la biblioteca, a coger un libro, no sé quién, y entonces la inercia es que me dicen, dígale a su nieta, que, y les tengo que decir, no, que soy yo, que la nieta soy yo, que la nieta soy yo.
2: Tú sabes que te digo, María Rosa, simpático. Que a mí me estás dando unas energías, unas ganas, sí, una fuerza... Sí. Eso para seguir tu rollo, muy bien. Y escucha que vamos a incorporar a esta charla a Mariana Lenson, que es la directora de la Universidad Permanente de Alacant, de la Universidad de Alacant, es presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Majors, vicepresidenta de la Asociación Europea de Alumnes Seniors, que está posada molte en el tema.
1: Que se lo conoce,
2: se lo conéis perfecto. Sí, hola, Mariana. Estàs escoltant... Bueno, tu la coneixes, a Rosa, claro.
3: Sí,
2: vitalitat contagiosa que... Ella té ganes d'aprendre, però ella està ensenyant-nos molt. A mi em fa,
3: pensar... Moltíssim.
2: Parla'm de la importància d'aquest projecte per a majors i de la vinculació dels majors a la universitat i als Erasmus i al que calga.
3: Sí. Bueno, això és una idea que va començar en els anys 70 en França i en Espanya va, pues, en seguida prendre, no? Perquè jo crec que és meravellós.
2: Ui, te perdem, segur que tens mala cobertura i te perdem, Maria.
3: Sí, està un poc... Ui.
2: Fluixa la cosa, bueno, vinga.
3: Sí. A veure si aguanta la connexió.
2: Vinga.
3: Pues això és una idea que va néixer en la idea de donar l'oportunitat a la gent que no havia estudiat de poder estudiar pues, una volta jubilada.
2: Sí.
3: Però ara, avui en dia, cada volta tenim ja gent que, pues, com Maria Rosa, no? Que ja és llicenciada, no? Però té aquest espírit d'aprendre més. Sí. I tindre l'oportunitat d'aprendre com tu vulguis, d'una manera molt relaxada, perquè no tenim exàmens, això és el més important. Aprenem perquè ens agrada aprendre. Però si
0: bueno,
3: tens la veritat com a professor...
0: Estoy estudiando inglés en la Escuela Oficial de Idiomas.
2: Oh. Ah,
0: bueno. Y ahí no me los perdonan, ¿eh? Pero en la universidad no. Gracias a Dios, no.
1: Nice, Maria Rosa. Perfect.
3: Sí. Más. No. Però no ens cal exàmens perquè la gent està motivada, que aprèn perquè vol.
2: Sí, està motivada.
3: I la veritat és que a voltes els cursos són d'un nivell quasi de màster, perquè tindre gent pues, que ha tingut una vida per davant, quan tens que fer un debat, t'imagina les coses que poden sorgir només parlant, tenint aquesta gent en aquesta experiència com a professor. Si li preguntes a qualsevol dels meus companys, te dirà que les millors classes i els millors alumnes són els de la Universitat Permanent.
2: Ens se ho diuen. Sí, senyora, tens tota la raó. I a més han posat en marxa, gràcies a Experiències Erasmus, una biblioteca vivent, un club de debat que diu que va néixer en Islàndia. Sí, la idea del club de debat. Que en Islàndia se n'anaven a prendre el bany en Islàndia. I després depèn de prendre el bany en Islàndia fent les tertúlies de baix o el que fora. I això ho han traslladat també així.
3: Sí,
2: a mi em pareix una fantasia tot, de bonic.
3: És que no pots imaginar-te, perquè quan comences un projecte així, uno no pensa, no?, en com acabarà, no? I la quantitat de coses que hem fet gràcies a l'Erasmus per les idees que han portat els alumnes d'allà. Entonces venen en el cap ple de coses, d'idees, volen fer projectes, i de fet ara és que tenim la universitat té com tres blocs. El que és la formació, que són els cursos, la part d'investigació, perquè sempre en la universitat tenim aquesta part d'investigació sobre la gent gran i tot això, però és que després tenim ara com una cosa gran que li diem incubadora de valors, que són tots els projectes personals d'aquests alumnes que venen en ganes de fer coses, i bueno, és un no parar.
1: Que meravella, i com a més la ciència està cada volta més investigant i donant proves científiques que no envellís el cervell amb l'edat, que si es continuen les connexions sinàptiques, si es continua mantenint en forma, igual que la musculatura, també les neurones, i la il·lusió, que me pareix també un motor fonamental,
2: la motivació, sí,
1: i aquestes ganes, aquestes dones i aquests homes tenen molt que aportar. I jo no sé què és el que més te compensa, Maria, no? Diguem, impulsant aquests projectes.
3: Sí, totalment. És que tenen unes ganes de viure, que al final t'ho transmetixen, no? I per això és un projecte tan bonico, sí, tan ric i motivador, perquè veus que la gent ho aprofita, ho disfruta, i el que estem aconseguint és tindre persones més saludables, perquè...
2: Clar.

0: mateix, de veritat.
1: Lliçó de vida present més valuosa. Gràcies, Rosa. Besitos.
0: Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
1: Gracias. Marian.
0: Adiós, Marian.
1: Gràcies, Marian. I enhorabona pel que feu.
2: Moltíssimes gràcies per donar-nos veu, que també és molt important.
1: Adeu, xiques.
3: Tot és salut. Adeu. Gràcies, Marian.
1: Quina energia ens han contagiat, Rosa.
3: És que fa ganes d'apuntar-se a un d'estos cursos. Ja, són molt interessants.
1: A partir del 50 ja podem, tu i jo ja podem...
3: Ja podríem matricular-nos.
1: Pega-li una ulleta, vinga.
3: Us he de mirar-ho. I un viatge d'Erasmus, no me digues tu que...
1: Que mola tot, mola tot.
3: Recordant la joventut.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum llançat avui per Espanya i mantindrà els controls fronterers per als viatgers espanyols fins al 15 d'agost. Xavier García del Valle.
2: Sí, és la resposta a l'advertència que este mateix matí havia llançat el govern espanyol, que ha anunciat la implantació de mesures semblants per als viatgers italians. Itàlia va decidir el passat 31 de juliol, l'endemà de l'allau de migrants a Ceuta, suspendre unilateralment la lliure circulació de l'espai Schengen, una prerrogativa que no pot exercir cap país individualment. Davant l'advertència espanyola d'establir els mateixos controls, Itàlia ha manifestat en un comunicat que, textualment, no accepta ordres ni imposicions de l'exterior. Els controls, per tant, continuaran i les mesures que puga implantar Espanya com a resposta entraran en vigor diumenge.
0: Continuen les reaccions al cartell que durant les festes patronals de Sagunt va utilitzar una de les penyes amb la imatge d'un bou que sotmet sexualment una dona sense roba. Alejandro Molés.
3: La coordinadora feminista Camp de Morvedre denuncia el que considera una humiliació cap a les dones i demana a l'Ajuntament de Sagunt que actue. A banda del cartell, la coordinadora assegura que també s'han fet camisetes amb la polèmica imatge. Escoltem Lola San Hermenaldo.
4: No veiem la manera d'entendre com es pot permetre que este cartell estigui exposat. Estes festes són tot val, encara que siga humillant i denigrant.
3: I des del govern valencià, la vicepresidenta Susana Camarero també ha expressat el seu rebuig al cartell en què es presenta a la dona des d'una perspectiva de subordinació o humiliació. Un rebuig que també han expressat els veïns de Sagunt.
5: Mal, eso me parece fatal.
6: La total d'educació.
7: Una falta de respecte.
8: Eso no me gusta nada.
9: Joder, libertad, pero no libertinaje.
3: El cartell en què un bou sotmet sexualment una dona va ser exposat públicament a la tarima de la penya anomenada Un forat és un forat, acompanyada de la frase textual «Pa una vesprà està bé», al recinte firal de les festes patronals de Sagunt, unes festes que es van celebrar del 15 al 30 de juliol.
0: I el Ministeri de Treball ha publicat les dades de sinistralitat dels primers 6 mesos de l'any, unes dades

0: en què destaca que a casa nostra un total de 32 treballadors van perdre la vida com a conseqüència d'un accident laboral.
1: Segons esta estadística, en són 12 menys que en el mateix període de l'any passat. 30 de les morts es van produir durant la jornada de treball i 2 en el camí d'anada o tornada a treballar. En el conjunt d'Espanya, els accidents laborals han causat la mort a 350 persones, 5 menys que l'any passat. La principal causa de defuncions han sigut naturals, infarts o vessaments cerebrals, tot i que una part important es va produir per colps o caigudes. El sector serveis i la construcció acaparen la major part dels accidents laborals mortals.
0: I a Calp, avui fa 3 dies que va començar la vaga indefinida que protagonitzen els treballadors de l'empresa concessionària que recull el fem de la ciutat. I tot això en plenes festes patronals i en temporada alta, quan la ciutat triplica la seva població.
2: Davant d'esta situació, l'Ajuntament no descarta recórrer a un contracte d'emergència si el conflicte s'allarga en el temps. Àlex Coca és el regidor de neteja viària de Calp.
3: En caso de que no se cumplan los servicios mínimos en Puig al Carrer, tenemos previsto un contrato para cubrir esas necesidades.
2: I des del comitè d'empresa, el seu president, Juan Miguel Perles, reclama millores salarials, ja que assegura que és impossible arribar a fi de mes.
4: Des del 2010 fins al 2025 només han pogut rebre una pujada salarial de 650 euros en 16 anys. No pleguem a final de mes. Així tenen que tindre en compte que un PO no guanya 1.000 euros nets.
0: I canviem d'assumpte. Cocentaina es prepara per a viure un cap de setmana farcit d'actes durant la celebració de les seues festes patronals amb els moros i cristians en honor a Sant Hipòlit, màrtir, en una trilogia que s'estendrà des de demà dissabte fins dilluns que ve.
2: Però abans, i com marca la tradició, a la trilogia li precedís l'acte inicial que tindrà lloc a partir de les 8 d'esta vesprada amb l'entonació de l'himne de festes en la plaça del Plat de Cocentaina, moment en el qual integrants de la festa, músics i públic uniran veus i instrument sota la direcció del músic i compositor local Francisco Valor.
0: I en els esports, tot preparat a Foios per homenatjar el seu veí més insigne, Ferran Torres.
1: D'ací a mitja hora obrin les portes del recinte on nomenaran el campió del Mundial com a fill predilecte. Este matí ja ha rebut el reconeixement de la Generalitat i ha signat un acord per a ser ambaixador de la Comunitat Valenciana. L'acte oficial al seu poble començarà a partir de les 6 i mitja.
0: Tornem a les 6 amb més informació en esta sintonia, en Apunt Ràdio, en tot moment, en el web i les xarxes socials d'Apunt Mèdia.
5: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
8: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
9: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
10: Benvinguts al recull d'avui dels millors moments de la vesprada d'Apunt. Ens centrem en recordar com començaren el mes de juny, que, per cert, feia tanta calor que semblava que estàvem en estiu, però sense vacances. Recordem que Javier González, en la secció d'Economia, ens acostumbra a presentar gent ben interessant, com la Lluc Sant Gil, una jove emprendedora d'Alzira que es va captivar amb la seva personalitat tan simpàtica, creativa i preparada per als negocis. Ens va explicar com fer negoci dissenyant puzzles.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
11: ja l'heu escoltat.

0: La nostra convidada d'avui ha creat la seva pròpia marca de puzzles. La marca s'anomena Yuki, perquè ella és... Yuk San Gil, com estàs, Yuk?
1: Molt bé, bueno, menuda presentació, m'ha encantat. Bona vesprada a tots i a totes.
2: Ella dia, si volguem
3: repetir-la, no podíem fer igual.
1: No.
2: Ja has vist que són dos xerraires.
0: Ahí està. A veure, Yuk, jo feia esta introducció, perquè a mi em crida molt l'atenció. Tu tens 26 anys, estudiaves disseny industrial, hem dit, i has creat una empresa de puzzles enmig de tota aquesta societat que no té res sabore.
1: En
0: jocs tradicionals.
2: Igual
0: ni
2: per
0: taula,
2: això, ha dit.
0: Ni de res. Com passa
1: bueno,
0: això?
1: Vos conté un poquet.
2: Sí.
1: Quan vaig acabar la carrera de disseny industrial, que la vaig fer a la UPV, me vaig començar a treballar en una empresa que s'han passat 4 anys, que se diu Farmalides Talento, i estava dins de l'ecosistema de Lanzadera. Lo que a mi ja me relaciona un poc en el món de l'emprendedoria. I a mi sóc una persona apassionada del seu treball. Dins d'este treball el que feia era desenvolupar l'estratègia de la marca, tot relacionat en vore en comunicació, com tenim un producte o un servici i ho comuniquem a la societat a través de les xarxes socials d'una manera que interessa i que siga curiós per a la gent que ho està veient. I bueno, aplega un moment en el que a mi, com vos deia, m'encanta treballar, sóc una apassionada, però aplega un dia en el que comença a comptar les hores del dia. I a mi no m'havia passat mai.
2: Com?
1: I crec que en esto molta gent pot connectar, pues al final podem viure diferents etapes i jo sentia que la meva etapa en esta empresa havia acabat.
3: Que t'avorries?
1: No, era avorriment, però començava a contar les hores del dia i era una cosa que jo no havia viscut fins ara. Yeah. I vas dir, què t'està passant?
2: I no era la mateixa cosa i necessitaves que un grau més de...
1: Un algo,
2: una motivació.
1: Sí, necessitava un algo que no estava tinguent. I, bueno, en la meva consulta, en la meva psicòloga, Raquel, vaig abordar el tema i perquè el que em va passar és que em vaig començar a qüestionar un poc qui era jo. A mi em passa que jo me relacione molt en el pilar de treball, entonces si el pilar de treball falla...
2: Ui,
1: què ha passat? Què ha passat? Exacte. I entonces la meva psicòloga, molt acertada, me va dir, anem a connectar en coses que a tu t'agraden fer de menuda per a connectar en la teua nina infantil i com per a començar a amplificar uns altres pilars que n'hi ha en la teua vida per a que te dones compte que no, Yuk no és sol es treball. I entonces jo vaig dir, ai, puzzles, a mi m'encantava fer puzzles. I vaig eixir de la consulta i me'n vas comprar tres.
0: Tres puzzles,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Però passava una vegada.
1: Però això és de 1.000 o 2.000
2: peces,
1: exacte.
2: Que cada fulleta és una llàgrima que te cau.
1: Exacte, me vas passar tot l'estiu fent puzzles. I bueno, quan acabe els puzzles que m'havia comprat, dic, vaig a comprar-me més.
0: Clar, normal, no? Perquè ja...
2: Te va picar el verí, te va picar el verí.
1: Sí, una altra volta. I vaig començar a mirar els dissenys que n'hi havia dels puzzles i com que l'estètica que n'hi havia en el mercat no encaixava del tot en mi. I vas dir, vale, pues yo me lo guiso, yo me lo como. Me puc dissenyar jo el meu puzzle i fer-ho. Però en ningún moment pensava en que aplegaria la magnitud que tinc ara, ni a la que vull que aplegar encara, perquè acaba de començar, com aquell que diu. I, bueno...
3: Què passa? Que els puzzles són tots iguals? Són com paisatges i coses
1: exacte,
3: així?
1: Exacte, o sea, a mi passava que eren temàtiques o relacionades en més món infantil, rotllo Disney, que particularment a mi m'encanta, sóc una forofa de Disney, no tinc cap problema, però...
0: Sí, però bueno, que tot el que està bé està bé, no?
1: Sí.
2: Però una vegada fas tres o quatre d'ixos, doncs pues ja canviem de temàtica.
1: Exacte, sí. O eren paisatges més com que... Tot, o sea, com que me donava la sensació que en el món dels puzzles la part de disseny no estava explotada.
2: Sí, és veritat, això.
1: I vas dir, o sea, a mi m'encanta, jo de menuda anava d'extraescola a la pintura... I antes d'entrar a esta startup me vaig crear un counter d'il·lustracions personalitzades que vaig vendre més de 100. En el meu iPad i l'Apple Pencil, en una aplicació que se diu Procreate, creava les meves il·lustracions. I entonces, quan me va passar esto, vas dir, vale, pues comença a dissenyar una altra volta, que a mi m'encanta dissenyar, és una cosa que havia apartat un poc per esta etapa de treball, i jo me lo guiso, jo me lo como. I entonces vas pensar, i vaig connectar en Isa Yuk, que quan feia les il·lustracions personalitzades no va donar en la clau de poder viure d'això, perquè al final és molt el temps que tu li invertisses versus el retorno que te dona. I vaig pensar que el puzzle, que és un producte que ja funcionava en el mercat, si jo li donava una volta a l'estètica, me permetia disfrutar en fer diferents dissenys, però produir-ho a volumen i viure d'això.
3: Però, Yuk, lo sabuda que eres, i allà en la,
2: o sigui,
3: en la marina d'empreses i tot això, ole. Però, clar, el primer és dir, però se venen puzzles? O sigui, perquè a mi me pregunto...
0: Vaig a dir-te una cosa,
2: vaig a contestar-te jo.
0: Sí, en el seu web estan esgotats.
2: Correcte.

0: L'hem descobert, hem entrat, ens han vist, ens han agradat. A mi m'ha passat, perquè jo en volia un concret i està esgotat.
1: Sí. Parte, este mes faré 6 mesos des de que vas llançar el primer vídeo. Ara
2: 6 mesos 5. Com a emprenedora, entrepreneur.
1: Sí, exacte. Autònoma.
2: Autònoma.
1: I me queden 30 per haver venut 1.000.
2: 1.000 puzzles.
1: Sí.
3: Que guai. Tu pensaves així quan arrencaves?
1: No, no. De fet,
3: però fer és un estudi de mercat.
1: No vaig fer ningun estudi. Jo me vaig llançar a la piscina i tot.
0: També hauràs hagut d'estudiar al país de l'Irlàndia, perquè algú t'ha de fer les peces i con tot això. Això s'ha de averiguar tot.
1: Jo vaig fer un xicotet estudi de mercat de quant era... O sea, si en Espanya se continuaven comprant puzzles, però jo també vaig pensar, jo m'he comprat uns puzzles, puc dissenyar puzzles per a els puzzles que a mi m'agradaria tindre. I tal, i lo que me falta és trobar a més persones que siguen com jo.
3: Ah, la comunitat puzzlera.
1: Exacte, comunitat puzzlera.
3: Ah, però n'hi ha.
0: Està clar que l'has trobat.
1: A mi m'agradaria formar-la en Espanya, perquè sí que és de veres que en Espanya, tant en Madrid, Barcelona, Alacant, se fan competicions de puzzles. La comunitat puzzlera més gran està en Amèrica, però per arreu, tota Espanya se fan competicions de puzzles.
3: Competicions que la gent se pica, i és aquí fa
2: a menys temps.
1: Sí, sí, sí.
3: En plan, com el cubo de Rubik, però en puzzle.
2: En efecte.
3: Cristo, Jesús.
1: Exacte.
3: No tenia ni idea. La comunitat puzzlera mola molt, no? Però i això ho has estudiat també, ho has averiguat del tema neurològic, tot això. O sigui, les bondats del puzzle.
1: Claro.
3: Ja que estem així, fem també propaganda, perquè claro. La gent digui, mira, jo també n'he feia. Per què aprofita, més enllà de passar el temps, fer un puzzle, ser puzzlero, ventatges de ser puzzlero, diguem, o puzzlera?
1: Pues ara, com antes comentava Javi, en l'època tan hiperconnectada en la que estem, crec que dedicar-te, encara que siga 20 minutets, fent un puzzle anyunyant-te de la pantalla... és un benefici. I jo, per exemple, he de dir que a lo millor els puzzles no són per a tot el món, perquè n'hi ha gent que, per exemple, no té paciència. Ma mare ho ha intentat i per ma mare no són.
3: Se desenqueta, ella.
1: Però, per exemple, també està la meditació i a lo millor la meditació no és per
0: tampoc
1: a tot el món.
0: Correcte.
1: Entonces, al final, cada persona ha de trobar les coses que més li acoplen.
2: Mm-hmm. Claro. En este sentit, Lluc, tu vas buscant això, no? Quin era el producte que més t'acoplava? Buscares una cosa o algo que fora personalitzat, però a la vegada estàndard.
1: Exacte.
2: I vas trobar en la teva primera col·lecció.
1: Uh-huh. Els puzzles, el signe del zodiaco.
2: Explica'ns una miqueta, perquè és la primera col·lecció que has llançat, de moment, és esta que va sobre els signes del zodiaco.
1: Exacte. Vale.
3: A veure si se'n caixa.
2: Correcte, sí. És que Lluc ens ha portat així una caixa.
0: No demostra que és Tauro.
1: No demostra, no, de regalé, de regalé.
2: El de Tauro, en efecte.
0: Perquè sap, Càncer...
3: Ja diria jo que eres cabut.
2: Sí, ha usat ma vida,
0: Càncer és un dels que se t'ha esgotat, o Escorpí... I més que s'han esgotat. Aquestes mates són les que me venen a mirar al cap.
2: Però bueno, per què decidis llançar esta primera col·lecció?
1: Vale, a veure, jo quan dic vaig a intentar fer créixer esto... Jo ni tenia marca personal, ni tenia xarxes socials treballades, ni absolutament res. Entonces, vaig pensar, si faig un disseny, si aposte per un dibuix, una il·lustració, pues al final, en els nostres ulls, el primer que fem és juzgar. Entonces, sols tenia el filtre de m'agrada, no m'agrada. Mm-hmm. Tu mires un disseny, m'agrada, no m'agrada. Entonces, apostar-ho tot a una era com... un poco
2: complicat.
1: De vértigo. Entonces vas pensar, vale, a mí me agradaría... No sé si se'n recordeu de quan eres menut i vas per la platja i estan les paraetes
2: sí.
1: I estan les típiques pulseres en el teu nom i vas a buscar el teu...
2: Mira, molt bé. Que això ho hem fet tots, les coses que consiguen.
0: Això ens ha passat a tots.
2: Ens agrada a tots.
1: Que m'he passat que jo anava a buscar Lluc i Lluc no estava.
2: No el tenia, no el tenia.
0: Jo el meu per temporades tampoc.
1: Sí. I vas connectar en esa emoció de, ai, vull que anar a veure el meu... I vaig pensar com recreé esta emoció en els puzzles i en un disseny. I vas dir, vale, a lo millor eres més del món del zodiaco o no, però saps que tens un signe. I entonces era més fàcil connectar en una cosa que ja tenim tots
0: mm-hmm.
1: que que apostar-ho tot a un disseny.
2: A un disseny, simplement.
1: I per fer un poc més gracioset, perquè jo, per exemple, el meu tipus d'il·lustració no és esotèrica, que és la que més se relaciona en el món del zodiaco, vas dir, vale, pues vaig a fer-ho gracioset i vaig a dir que segons el teu signe eres un tipus de tostà, un tipus de planta, un tipus de cafè i un tipus de còctel.
3: Ara entenc lo del cafè.
1: Claro, ahí
2: está,
1: claro.
2: Perquè està, és que Ximo està fent l'unboxing.
4: A mi pareix molt divertit.

0: de la proposta.
1: És un pack molt divertit.
0: Clar, és molt divertit.
1: Tu eres maquiato.
2: Mira, veus? Què t'ha paregut?
0: Però és que, a més, estèticament és preciós tot.
3: Ai, gràcies.
2: Clar, és una de les claus, no? Que al final, bueno, tu eres dissenyadora, això es nota, però a banda també has volgut que tot el que va dins de la caixa siga útil, siga pràctic.
3: Exacte. Perquè jo, com consumidora de puzzles que sóc, me passa que quan compro puzzles, les caixes se m'amontonen en l'estanteria agafant pols.
2: Molt bé. Sí. I la imatge la tenim tots.
3: I vas dir, vale, pues vaig a fer que la caixa en la que vinga el puzzle siga útil, que per això té un tancament magnètic que te serveix per a guardar-te les teues cosetes,
0: sí,
3: i imita com un llibre fals per a que siga de decoració en casa.
0: És que Ximo està molt
3: guai. Ell està descobrint-ho. Està com un xiquet.
0: Enxuassat. Està enxuassat. El pack és molt divertit, estèticament preciós.
1: Ara, després és un menú, dius, eh?
0: Clar.
1: Li hauràs de tirar un rato.
0: Ha de ser un repte.
1: Diu que no.
2: Lluc, de
0: però que les vols, peces... grans? Com si tingueres 5 anyets?
2: No, parlants, però... perquè són puzzles fets al final per a emmarcar, també.
3: Exacte, era la idea que no fora soles per a tindre el moment de fer el puzzle, sinó que l'acabes i tens la caixeta de decoració per a guardar-te les teues cosetes, els teus records, i el puzzle te l'emmarques i el tens de decoració en ta casa.
1: I la recepta del desdejuni?
3: Això és que t'explica, quan t'aplega el puzzle, t'explica per què eres cada cosa segons el teu signe.
0: Perquè el Taure és un caramel maquiato, d'això. O un caramel de caramel, no ho sé.
1: Nutella amb plàtan.
2: Mira. Veus? Que també podria haver sigut un bacon amb queso. Però en este cas,
0: adaptem
2: a d'això.
0: Atenem una cosa. I clar, això, i vas estar un temps fent dibuixos, buscant el disseny que t'agradara, que t'apanyara, que condicionara cada un d'aquests passos. Perquè n'hi ha com un guió, si me permet l'expressió, hi ha com un grió que explica el que volies contar de cadascun dels signes i després plasmar-ho en aquests dissenys.
3: Exacte. Que en realitat, si te fixes, tots els dissenys són iguals a nivell de lo que és com retícula de la il·lustració. Lo que canvia són els colors que segons el teu... Que jo no m'he inventat res. O sea, jo, per exemple, vas buscar, vale, pues tinc aquesta idea i ara vaig a buscar, segons el signe, quins colors, pues els de terra seran més de terra. Els d'aire seran més d'una manera. I entonces, lo que faig en la mateixa retícula, canvia els colors segons el teu signe i busque segons les teues aptituds de personalitat, si fores un cafè, com series? Intente buscar una lògica per a justificar-ho.
0: Que feia Rafael Acarrà. I si fuera? Si fuera un animal, a què seria tu?
2: Però això ha portat al món empresa, eh?
0: Una cosa no, és supercurrat.
1: Eres pinya colada. No,
3: gràcies.
2: Sí.
1: Eres pinya colada.
0: I ha anat bé?
2: El que tu vulguis, soc
0: tota aquesta aventura?
1: Sí. Jo, així poda, eh?
3: Yuki.
1: Lluqui.
0: És que és des de Lluc, el seu nom és Lluc.
3: Exacte, i els meus pares de menuda me dien Lluqui.
2: Veus? Ahí està el branding.
0: Bueno, a tot això, en tot això que estem jugassats i estem jugant a la història, però això és una empresa. Això és una empresa. Vull dir, això s'havia de construir...
3: Les preguntes sèries, no?
0: No, vull dir, això s'havia de construir, muntar, tindre i vendre-ho.
3: Sí.
0: Pues ara, conta-ho. Vale. Has vens online, tens tenda, això com se fa la persona.
3: Vale, a veure, jo vas dir, tens una idea que pot tindre sentit, anem a provar. I el primer que vas fer va ser contactar en empreses, en fabricants de puzzles d'Espanya, de França, d'Holanda, d'Alemanya, per a preguntar on fabricaven els puzzles. Que la majoria me va contestar Xina. Perquè, clar, tu, per exemple, seguint ara una nova marca de puzzles, no pots anar a educar a dir-li, me fabriques els meus puzzles? O sea, en Espanya no n'hi ha ningú fabricant de puzzles. El que fabrica puzzles es fabrica per a la seva marca.
0: Comprenc.
3: I tots me responien Xina. Entonces, el que vaig fer va ser buscar un vídeo en YouTube de com trobar...
1: Com hablar xino?
3: No, això estic ara més o menys, per a negociar.
1: Vale.
3: Vas buscar... Sí, algo així la tindré que aprendre. Bueno, vas buscar com buscar proveedor de puzzles i vaig acabar en Alibaba. Que era el que criticaves al principi.
1: Has tingut una mania.
2: A Lluc li han vingut bé.
0: A Lluc li van resoldre la papereta.
3: A mi
1: sí, jo ho entenc, sí, però és que foten molt el comerç del barri.
3: No, el meu objectiu és construir una fàbrica, sí, però ara mateix jo no... Si jo tinguera tots els diners del món, ho faria, però... com que la situació t'obliga a recurrir a això.
1: I has deixat uns costos, també, i un preu. Claro.
3: Però a mi, si me preguntes, Lluc, quin és el teu somni? Que construir una fàbrica en València.
1: En Aigües Vives, o on siga.
3: Creu-me que és un mal de cap fabricar tan lluny ara mateix en les guerres que n'hi han, que no saps, que faci un pedido, quan va a vindre, o sea...
1: Però has dit Alibaba, però Alibaba com?
3: Pues Alibaba, me vas veure un altre vídeo de com comprar en Alibaba, perquè, claro, jo no havia entrat mai en ese món, i esto es...
0: Madre, eres més valenta que el Cid.
3: No, claro, claro, sí, sí, sí. Y entonces, es con que tienes que ficar dos filtros, y es asegurarte que la empresa en la que contactes tenga puchat el certificado de empresa y no fer transferències per fora de l'aplicació.
0: Molt bé.
3: Val? Perquè per lo menos està segura d'aquesta manera.
1: ¿Y tu soci chino?
3: Yap, li diuen Yap.
1: Yap.
0: Oh. Yap. Hello, Yap.
3: Men han
1: en
3: abril.
2: Claro, parlem d'això, per favor.
3: A ver, claro, conèixer la fàbrica ja conèixer tot.
0: Molt però bé, clar, que... sí, molt bé.
3: Que no vas poder conèixer allà, però tornaré.
2: Tenia faena aquest dia, l'home.
3: Sí, no sí, sí. Estava. Assuntos personals.
2: Molt bé.
1: No estava allà, però anar a
3: veure
1: la fàbrica. I, perquè, clar, Xina és molt gran, Marquina, com comença a demostrar allà, Clara Estrems en els seus viatges.
0: Sí, la nostra viatge era hasta fa poc, i clar, Xina...
1: Allà per on queda? La fàbrica teua d'allà?
3: Està en Guangzhou, al sur, proper de Hong Kong.
1: Vale. Ah, bueno, te pilla bé. Pilla bé de Hong Kong.
3: Sí, a 10 minutets.
1: Prop de la mar.
0: Bona combinació.
1: A 10 minutets del centre. Molt bé.
0: Exacte. I això, des d'això, això com va ser? Fa quan?
3: Pues ho vaig començar tot en octubre i en desembre ho vas llançar.
0: Què te pareix, Joaquí?
1: I ja n'has venut 1.000.
3: I ja n'he venut 1.000.
1: I ara, si vols demanar-ne 1.000 més, com és el tema?
2: Li diu Jap.
0: Home, i estan hacen això?
1: Jap, què es fa?
0: Claro. Estan hacen això, també.
3: El primer pedido el vas fer de 672. I 672, perquè jo li vas demanar 50 de cada un, però, claro, també com no he fet un disseny, sinó que són dotze, perquè són dotze signes,
0: sí.
3: M'augmenta el pressupost perquè tens que canviar la màquina dotze voltes. O sea, perquè això és més a volumen, però, claro, jo tinc dotze dissenys. Entonces, jo vas demanar 50 de cada uno i per plantilla me dia que n'hi 158. Per això és 672, que és un número estrany, que no és redó.
0: Perquè veus, ja ho sabem.
3: I això és la raó. I ara ja he fet un pedido de 1.000 que m'ha plegat dotze caixes, que són les que ja he esgotat.
1: Has fet l'unboxing.
3: I he fet l'unboxing, l'he pujat també.
2: Clar, parlem també de la importància al final de la venda online, perquè també es poden trobar en tenda física, en València, per exemple,
3: sí,
2: també en altres
3: tendes.
2: Parts d'Espanya, però a tu també és una aposta que fas per a vendre a través del teu web.
3: Exacte, que de fet sense les xarxes socials no podria haver aplegat avui fins a aplegat. I la pàgina web bàsicament és una plataforma que se diu Shopify, que està pensada per a e-commerce, que vens producte o servici, i ara mateixa també en la intel·ligència artificial jo he utilitzat molt de temps, perquè poder preguntar-li a la intel·ligència artificial com fer esto, que jo, per exemple, no entenc de programació, no havia fet una pàgina web en la vida, la vaig fer en una setmana.
0: Veus com la intel·ligència artificial és bona pa, segons
2: també aprofita.
3: Claro, o sea, és, ni aquest dona-li la volta per a que siga...
0: Si me planxara... Si me planxara
1: a un xicuelo que fa programació. És la ràbia que jo tinc. Però bueno, bé, entenc també perquè tu vas a lo que vas, també, a ràpid.
3: Entenc el teu punt. Jo no vull llevar-li el treball a ningú, però com a persona que no tenia... Claro, no tenia diners per a pagar un programador.
1: Ah, molt bé. Clar, però ara quan tinc...
3: Tinc que fer-ho jo.
0: Atén-me. I ara què? Vull dir, has venut tot això... Què vols fer? Què estàs lucubrant?
3: Pues, veure la manera...
0: Què t'agradaria que passara?
3: Veure la manera... A veure, per un... Una cosa és, encara no sóc ni un 1% reconeguda en el territori nacional. Entonces, continuar fent marca per a que me conega quantes més persones possibles. I intentar escalar el negoci el més possible per a tindre marge i poder construir la fàbrica.
1: I si ve Educa, demà, Lluqui, i te diu...
0: I te crompa?
3: No.
1: A quanto?
3: No.
2: Oh!
3: No.
1: Molt bé.
0: És dura de
2: pilar. Ho té clar, eh?
0: I suposa que dissenys també voldràs augmentar-ne.
3: No, claro.
0: De maneres de
3: dissenys. Esta primera col·lecció és dels signes del zodiaco, per l'explicació que vos he donat abans, però la següent col·lecció se diu A todos sí, que va un poc relacionada en llançat a la piscina, com ho he fet jo, entonces anima a gent a perseguir els seus somnis, i després tinc... M'agradaria fer una col·lecció valenciana del món de les falles, que això me fa molta il·lusió, i tinc més, però no puc fer més spoilers.
0: Molt bé, no, i si no... Pues...
2: Oh, però ja sabem que Lluís...
0: Has aconseguit la nostra atenció, ja te dic,
2: De moment,
3: però, per exemple, també una col·lecció que me faria molta il·lusió... Bueno, n'hi ha dos que me
0: també
3: fan...
0: També t'he dit una cosa, mincis el teu nom. no he conegut ningú en altre lloc en la meva vida, però me pareix xulíssim.
3: Ai, moltes gràcies. Esto gràcies als meus pares, Robert i Imma. Bueno, una col·lecció que m'encantaria fer és una col·lecció per a menuts que fora educativa i didàctica

0: música, m'encantaria. I després una col·lecció en artistes emergents, de fer una col·laboració en diferents artistes i plasmar els seus, les seues il·lustracions en els puzzles.
1: No sé què opineu vosaltres, però jo trobo que hi ha una capacitat creativa junta a una capacitat, una valentia, en el món de l'empresa i d'emprendre, que són fascinants.
2: Clar, així jo crec que el gran repte que està assumint i aconseguint Lluc és ja no solament tindre aquesta capacitat creativa, sinó portar això que de vegades pot ser desbordant, aterrar-ho i a més posar-se a donar-li forma i assumir lo que és el repte a nivell empresarial, perquè al final en 6 mesos t'has convertit pues això, en emprenedora, en empresària, vaja. A banda de tot el disseny, hauràs hagut d'aprendre de números, de com funciona l'empresa, sí, de donar-te d'alta i tot això, no?
0: O sea, esto es un
1: i què diuen a casa i els amics, jo què sé, la gent diu, ai, mira la Lluc.
0: Pues els meus pares en realitat és que sempre el que diuen és que volen veure'm feliç. Entonces, si jo estic feliç i és el meu somni, me recolzen en tot. I els meus amics i la meva parella, igual.
3: Normal que sigues així. Lluqui, si els teus pares, diguem, t'han deixat aquest territori d'autonomia personal també per a créixer, és molt bonic.
0: Sí.
3: Que no siguin pares i els protectors i conyassos.
0: No, a veure, tenen pors con tot.
3: Un abrazo.
0: Perquè...
3: pares. No, però és així, tal qual.
1: Tots els pares tenen pors, però clar,
3: per
0: al final no té resposta per a tot i jo sempre penso, bueno, per ara t'estan anant bé, però peus en la terra perquè no vol dir ni ningú t'assegura que continuen anant igual de bé, o sea, no te pots dormir en aquest sentit.
2: Bé, de moment, els peus
1: en
2: terra,
1: però
2: el cabell molt ben amoblat, en efecte. I, bueno, per si algú ens està escoltant, Lluqui ho podeu trobar en el web, també en Tenda Física en València, comentàvem.
3: Lluqui en dos L's, no? I en Q.
2: Lluqui.
3: Lluqui.
0: En la tenda Wonder, que està en carrer de la Pau, número 11, crec que, si no m'equivoque.
2: Important.
1: Carrer de la Wonder.
2: Bueno, un exemple més, al final.
1: Són molt bonics, entreu a convoyar-los.
0: Moltes gràcies.
2: Ahí està. Lluc, Sant Gil, un plaer xerrar amb tu. Enhorabona i molt d'ànim en la teua aventura
0: I
2: com a emprenedora.
0: I continueu per la fàbrica.
2: Ahí està,
3: per la fàbrica. Ha portat la fàbrica al Cira.
0: Exacte, al Cira.
3: Gràcies, Lluc.
1: Ens podem entretindre fent puzzles ben xulos, que ens agrada molt, però també ens agrada, i ho sabeu, parlar de la bona gastronomia. Bé, en realitat, parlem a gust, però el que més ens agrada és fer el tast. La setmana de juny que estem recordant avui, a l'espai del gastroturista Vicent Gil, vam xerrar amb Román Navarro, que des del Cabanyal de València i en altres punts de la ciutat extén la seva filosofia de bar amb bona matèria primera, al bar Tonyina, a la Barranyora, a l'espai Mercader i en Pollastres Quinin.
4: Els millors moments de la vesprada de punt.
3: Perquè parlem de gastronomia. En el cas d'avui, Gemma, a veure Vicent Gil, quin és el misteri que ens conta, perquè d'una banda tenim tonyina i d'altra banda, macarrons. No sé quina lligassa... Tu quina lligassa trobes que faries? Tu faries uns macarrons en
1: de
3: tonyina?
1: No sé jo si m'incidien...
3: No sé jo. Quina és la relació?
1: Però ell sempre ens porta a bon port. He de dir-te.
3: I uns cuiners i cuineres.
1: Chefs, en excel·lència.
3: Creadors de gastronomia, que flipes, perquè el millor ho tenim a casa. Això és una realitat.
5: No, tenim a casa.
3: Setmana, Vicent Gil. Què tal?
5: I a més, molt propet, perquè el nostre convidat d'avui és Román Navarro, que a més, jo no sé si presentar-lo com a cuiner o com a empresari. Perquè la veritat és que...
1: Totes les respostes són correctes, no? Que diria que...
5: Jo crec que sí. Bueno, ell me dia que segurament hi haurà més empresari que cocinero.
1: Bueno,
5: clar, perquè...
1: algú ha de fer això. Sí, és important fer-ho bé, a més.
5: I lo del macarró és perquè... Això que tu eres jove i no tens clar què vas a fer el dia demà, i sa mare li dia, chico, hace cocinero que los macarrones te salen muy bien. Bueno, i Román li va fer cas, va dir, bueno, pues...
1: A una mare se li fa sempre, se li ha de fer sempre cas.
5: Estudiar en cuina.
1: Com serien aquells macarrons?
5: Sí, sí. Pues no lo sé, porque esos macarrones tienen algo que ver con el macarrón cardenal que ahora está en...
6: No. A ver, los macarrones que hacía yo en casa eran los que me había enseñado mi madre. Chorizo, carne, jamón picadito, ajo, tomate... Pero yo era el plato que traía a todos mis compañeros de clase para que vinieran a casa a comer y de venir. Y a mí me gusta, y siempre me ha gustado cocinarle a alguien. Y entonces,
7: ay, es que es
6: cuando como parábamos para comer y teníamos dos horitas en el instituto, veniros que os voy a preparar macarrones. Y fue cuando mi madre ahí dijo, a este le gusta cocinar y servir y ella lo vio. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a mirar la escuela de hostelería. Y miramos la escuela de hostelería de Correchería.
7: Sí.
6: Que ya está cerrada.
7: Sí.
6: Y ahí empezó mi andadura en la...
3: ¿Qué visión tu madre?
6: Sí.
3: No era
6: sí,
3: tanto la receta, sino el hecho de ese talento para hacer felices a ¿no?
7: Esa sí, manera de gozar, ¿no?
6: Claro, al final,
7: cocinando para otros, ¿no?
6: Es un poco ser anfitrión, ¿no? Que sí, la hostelería es eso, ¿no? Ser anfitrión y que te guste... Ya no cocinar, que cocinamos todos por necesidad, pero sí el hacérselo a alguien, ¿no? Que es lo bonito, ¿no?
5: Claro, la Samuel té una influència decisiva, també.
7: O sea,
5: en 18 anys el comença en l'escola de cuina, acaba els estudis, sí. El comença a rodar per ell en diversos restaurants i hasta que... Claro, que ell vol tindre el local propi i obrir Tonyina. Però per obrir Tonyina, el dia antes d'obrir, va tindre que anar a veure sa mare i dir-li, mamà... Deixa'm 400 euros que necessite comprar material i tinc la despensa buida.
3: T'havies quedat canino con la obra, o què?
5: Tieso, però totalmente tieso.
6: Totalmente, sí, sí. Eso, pero además es verdad, porque...
5: O sea, eso no es una leyenda urbana.
6: No. Yo me gasté todo lo que no tenía. O sea, me tocó pedir al... Claro, yo, cuando tú tienes la idea, ¿no? Y empiezas y dices, bueno, pues saco este dinerito de aquí, saco este de allá, y empiezas y te pones. Y lo mío
7: y fue luego una... llegales por si acaso.
6: Claro, luego, claro,
7: ya que estoy.
6: Lo mío fue un acto de inconsciencia total, o sea, y de no saber. Y entonces, cuando ya el banco no me dio dinero, el constructor... que yo le tenía que pagar, le cogí y le dije, mira, o me lo acabas y te pago lo que te debo, o no te pago. Y entonces, pues me lo acabó, y el primer día le tuve que pedir, pues eso, 400 euros a mi madre para ir a Macro para cargar las cámaras, porque me había quedado, y para poner dinero en la caja. O sea, no me había...
5: Ah, para tener cambio, claro, muy importante.
6: Claro.
5: Muy importante.
6: Y para poner 100 euros en la caja. Y me acordaré siempre la primera noche que vienen los amigos, que viene la familia, que facturé 1.000 euros. Y fue como esa cosa de decir...
5: Refiro.
6: Bueno, luego nos costó mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que de repente dices, bueno, pues ya para mañana pues ya tengo sí, para el mercado, ya tengo para pagar esto, ya tengo para pagar lo otro. Pero bueno, sí, eso...
5: Pero te cuesta mucho, pero a ver, Tonyina se ha consolidado. Yo cuando hablo con la gente me dicen, es que he llamado un par de veces y nunca hay sitio. ¿Pues qué pasa?
6: Bueno, que vuelvan a llamar, ¿eh?
7: Que, que no dejen de insistir.
5: Yo digo, insiste que esto es cuestión de insistencia.
6: Sí, claro, eso es así. Sí,
5: no,
6: sí,
5: pero,
6: sí, sí.
5: Pero es curioso.
7: Pero va bien.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: Él diu que no... que ell els seus locals no es considera locals gastronòmics, però això no és de veres. Vull dir, el té, que és un tipus de local on se menja d'una manera més desinhibida, més informal, més,
7: a mi m'encanta,
5: més, a lo millor més de tapeig que de entrante, segundo i postres, però que estan molt bé. Tu com ho pensaste
7: que va molt bé en la nostra
5: claro,
7: manera de
5: en
7: ser,
5: la idiosincrasia, sí. Claro.
6: Claro, a ver, nuestro formato... Yo, pues bueno, he trabajado y he vivido y he respirado mucho la gastronomía, los restaurantes de Estrella Michelin, me ha gustado, se han sido referentes, y yo nunca me he considerado que hacemos nosotros eso, ¿no? Ese tipo de servicio de menú de Michelin y tal. Entonces, por eso digo que no son gastronómicos, pero sí que utilizamos técnicas modernas, muy buen producto, y eso es lo que nos asemeja con la gastronomía. Pero sí que es verdad que siempre hay un... Nuestro, a mí me gusta pensar que mis locales son eso, una informalidad, un ir, un poder ir en cualquier momento, picar algo, que no tenga por qué ser un pero momento clave, solemne, exacto. Sí.
5: Pero
6: sí,
5: en
6: sí.
5: Cuanto a la manera de minchar, después lo que minches, porque hoy me ha preguntado, digo, ¿dónde has comido? Dic, en Añora. Digo, ay, ¿has ido a comer a Añora? Dic, sí. Com tenia que vindre, fa temps que jo no havia anat, al meu becari, a Julián, li dic, Juli, ¿qué tienes que hacer? Nada, pues vámonos a comer a Añora y tal. Bueno, han dinat, jo vaig ple, però damunt han menjat una orella, que és un dels plats que més m'ha sorprès. La tortilla vaga, ixa també, que Julián me diga, no, esto lo inventó Sacha, el de Madrid, el de Calla, che, Sacha, que te que inventar. Això ho va inventar Roma, no digues tonto.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: A hores d'ara, a Foios, a l'Horta Nord, està tot a punt per a l'homenatge al futbolista Ferran Torres, l'heroi del Mundial, l'autor del gol que va fer la selecció campiona del món. Allí està el nostre company Víctor Vidal. Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Bona vesprada. Sí, ha arribat el dia que Foios esperava des de fa 10 dies, des de que la selecció espanyola es va proclamar campiona del món per segona vegada i té una resposta multitudinària de poble i dels voltants per veure el seu ídol. Des de primera hora de la vesprada s'han format cues per accedir al pàrquing del sector sud, on ens trobem un recinte amb capacitat per a 7.000 persones, francament, tota la població del municipi. Les portes s'han obert farà mitja hora i ara mateix n'hi ha música i animació i a partir de les 6:30 començarà l'acte d'homenatge. El protagonista serà un col·loqui amb Ferran Torres per a conèixer la seva cara més personal i qui sap si també deixarà algun titular sobre el seu futur. L'expectació obligat a desplegar així un ampli dispositiu de seguretat. N'hi ha desenes d'efectius de la Guàrdia Civil, Protecció Civil i Policia Local de Foios per a garantir que la festa transcorrega amb normalitat. Així ara mateix molta gent jove esperant veure el seu ídol, que en poc menys de mitja hora apareixerà, i molta, molta calor. Per això han recomanat hidratar-se i protegir-se del sol que cau a aquestes hores.
0: Gràcies, Víctor Vidal. I Compromís ha denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Suprem el diputat de Vox, José María Figaredo, per haver dit en televisió que cal caçar els immigrants un a un. Xavier García del Valle.
3: Sí, la denúncia presentada pel diputat valencià Alberto Ibáñez recull algunes de les manifestacions que Figaredo ha fet en diversos canals de televisió. Frases textuals com cal anar caçant-los un a un i això s'ha fet. O un a un, caçar-los, pescar-los a tots. O cal anar un a un, pam, pam, pam. Ibáñez considera que això pot ser constitutiu de delictes d'odi amb l'agreujant d'incitació a la violència.
4: Desde Compromís nos parece profundamente grave que el portavoz parlamentario de Vox, el señor Figaredo, haya reincidido en incitar al odio contra las personas inmigrantes y particularmente contra las personas inmigrantes menores de edad, así como haya dado cobertura a acciones de desorden, intimidación y coacción social vinculadas a la violencia.
0: I canviem d'assumpte, Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum llançat avui per Espanya i mantindrà els controls fronterers per als viatgers espanyols fins al 15 d'agost.
3: És la resposta a l'advertència que este mateix matí havia llançat el govern espanyol, que ha anunciat la implantació de mesures semblants per als viatgers italians. Escoltem la petició que ha fet el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, al govern italià.
5: Invitamos al gobierno italiano a que rectifique de aquí al próximo domingo, por la dignidad de los españoles y las españolas, por la unidad de Europa y por la verdad, el gobierno italiano tiene que retirar esas medidas hacia los ciudadanos españoles.
3: Recordem que Itàlia va decidir el passat 31 de juliol, l'endemà de l'allau de migrants a Ceuta, suspendre unilateralment la lliure circulació de l'espai Schengen, una prerrogativa que no pot exercir cap país individualment. Davant l'advertència espanyola d'establir els mateixos controls, Itàlia ha manifestat en un comunicat que no accepta ordres ni imposicions de l'exterior. Els controls, per tant, continuaran i les mesures que pugui implantar Espanya com a resposta entraran en vigor diumenge.
0: I sobre el repartiment entre les comunitats autònomes dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta, ha parlat avui la ministra d'Infància.
6: Sí, Cira Rego preveu que el trasllat dels menors a les comunitats autònomes es faci efectiu abans que acabi el mes o principi del que ve.
7: Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península, de pocas semanas. El curso escolar empieza a principios de septiembre, lógicamente ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
6: Segons ha informat la ministra, més de 1.300 menors migrants no acompanyats s'han registrat ja en el sistema d'acollida de Ceuta. Desenes d'ells continuen a les portes de la comissaria central a l'espera de ser identificats. Altres estan amagats als carrers de la ciutat autònoma.
0: Mentrestant, la Guàrdia Civil investiga la preparació d'una hipotètica nova entrada massiva a Ceuta des del Marroc per al dia 15 d'agost. La convocatòria circula per diverses xarxes socials que segueixen centenars de milers de persones, però l'Institut Armat assegura que no es pot fer una previsió d'assistents ni està acreditat qui ha llançat la convocatòria ni qui hi ha darrere, ni que darrere estiga, el govern del Marroc.
3: Segons la Guàrdia Civil, el risc que es materialitze és real, però també conclou que allò rigorós és dir que hi ha una convocatòria digital activa i potencialment mobilitzadora aquest dia, però no que hi haurà un assalt a Ceuta el dia 15. Les conclusions de l'informe, segons l'Institut Armat, hauran d'actualitzar-se.
0: I commoció a Tailàndia després que un adolescent de 14 anys hagi matat a tirs els seus iaios per a continuació acudir a l'institut on ha provocat una massacre amb almenys 5 persones mortes i una trentena de ferits de diversa consideració. Acte seguit, s'ha llevat la vida.
6: Les víctimes mortals eren professors i personal del centre. Cap estudiant ha perdut la vida. Segons les autoritats, l'atac ha sigut planejat amb cura. Les primeres investigacions apunten al fet que el jove patia d'estrès acadèmic davant la suposada pressió dels seus avis perquè traguera bones notes. Es tracta del tiroteig més greu que ha patit Tailàndia en els últims 4 anys.
0: I en els esports, Mestalla obri demà un nou curs futbolístic, probablement l'últim.
3: Sí, la festa del Trofeu Taronja es podrà seguir en directe per A Punt. Primer, presentació de la plantilla amb tres cares noves, Dieng, De Haas i Sato. I a partir de les 9 de la nit, duel contra el Newcastle. A més, el València Bàsquet ha anunciat el fitxatge del pivot Omar Bayo per 3 temporades, la primera de les quals jugarà cedit al Galatasaray.
0: Tornem a les 7 amb més informació. Els deixem ara en companyia de Germà Estela i Terra de Bous.
8: A la mar, senyores...
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
9: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia, Port Sagunt, Revi Conca. Tot en directe. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
12: Avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
12: I corre l'oratge.
1: En A Punt Ràdio. De tu a tu.
13: A estes hores i en un divendres com avui, moltes persones estan a la platja, estan disfrutant de l'estiu. D'altres preferixen també anar a Borges Bous. És la manera de disfrutar de l'estiu, cadascú té la seua i cadascú ho fa de la seua manera. Benvinguts, benvingudes a esta finestra del món taurí. Nosaltres no estem de vacances, al contrari, dins d'este mes tan taurí que comença, d'este primer divendres del mes d'agost, s'amunteguen els festejos de bous a la nostra comunitat valenciana, tant de bou al carrer com de diferents festejos a la plaça. Per exemple, Castelló és notícia perquè ja ha anunciat com se celebrarà un festival molt especial, un festival taurí que farà que, d'entre altres actuants, Barea, per exemple, torne a torejar. Barea, saben que és actualment director de l'Escola Taurina de Castelló, un gran torero que va deixar de torejar de moment per qüestions personals i que ara torna, no? Sabrem per què i de quina manera també se celebra aquest festival i dos llegades molt importants. Molta calor, humitat i moltes ganes d'estiu. I la plaça de Bous d'Ondara, que també és protagonista, serà especialment demà protagonista en el segon festeig d'eixa fira xicoteta, minifira de la Marina. Demà arriben els cavalleros i la dama rejoneadora Andy Cartagena, al Benidormí, també la francesa Lea Vicens i Guillermo Hermoso de Mendoza. Seran els tres protagonistes demà en aquest festeig que tancarà la Fira de la Marina. Avui estarà en directe d'ací a uns minuts en el nostre programa Terra de Bous el propi Andy Cartagena, que obrirà la vesprada de demà. I també estem endinsats en aquest circuit valencià de Bellonegades, que ja ha anunciat les seues dos semifinals, que se celebraran a Ondara i també al GMSI. I en el Bou al carrer, en aquesta finestra que sempre obrim del Bou al carrer, bueno, pues un cap de setmana, com s'imaginaran, també carregat de festejos i de compromisos al llarg de tota la nostra comunitat. Més protagonistes, més continguts en este calorós divendres del mes d'agost. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
14: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
13: La veritat és que és un plaer estar en este mes d'agost, en este mes tan taurí, el mes de juliol, el mes d'agost i el mes de setembre són els tres mesos més taurins que venen més carregats de contingut taurí i d'events de totes les localitats, de totes les maneres, festejos majors i menors. Bones notícies també en este començament del cap de setmana. Per exemple, Marco Pérez, el matador de bous salmantí, ha anunciat que reapareixerà en la Fira de la Peregrina de Pontevedra. Ho ha dit fa escassos minuts, ho ha confirmat després d'eixa enganxada que va patir a Santander i que va parar en sec la seva temporada. I també el niño de les monjas, Jordi Pérez, que es recupera satisfactòriament després d'eixa última intervenció quirúrgica que se li ha practicat a la capital del Perú, a Lima. Ja saben que va patir també una enganxada al coll molt seriosa en una població lluny de la capital, en uns servicis sanitaris, anem a dir, limitats. Afortunadament, recupera la joventut, en este cas, ha fet molt. I el protagonisme, com jo deia al començament, es centra en eixa plaça de Bous d'Ondara, en esa anomenada joia llevantina i en la Fira de la Marina, que per segon any consecutiu en este renaixement dels bous a Ondara, bueno, pues celebra el segon dels dos festejos anunciats en eixa fira. El primer es va celebrar dissabte passat amb José María Manzanares, Sebastián Castella i Borja Jiménez. Els tres van obrir la porta gran i en esta segona edició, en esta segona vesprada, seran els rejoneadors els que prenguen el protagonisme en eixa plaça de bous, que també al llarg dels temps i al llarg de la seua història i vida ha oferit moltes vesprades de rejons. Tres rejoneadors, ja sobradament coneguts, Andy Cartagena, Lea Vicens i Guillermo Hermoso de Mendoza, ompliran segur de goma a goma eixa plaça de Bous d'Ondara, perquè la fidelitat dels amants del rejoneo és absoluta i total, no? Lluitaran contra els elements, també, contra el calor, clar que sí, però de segur que celebrarà i se veurà un gran

0: totes les plumes que n'hi ha, lo bé que escriuen, les periodistes de tanta categoria que n'hi ha en el món del bou, jo crec que és una enveja per uns altres sectors, no?
1: Total.
0: I per ahí va encaminada un poc la revista, no? Diguem, la lectura més tranquil·la de reportatges d'una ramaderia, una entrevista molt més reposada...
1: Sí, senyor, la reflexió...
0: Reflexió, sí, evidentment, sí, senyor, no? Sí, això que no mos dona la immediatez que té una pàgina web, inclús les redes socials que t'ofereixen pràcticament al minut, al moment, el que és una correguda de bous, pues lo que es la reflexió i l'anàlisi, evidentment, ho podem trobar en el paper.
1: Sí, senyor. Bueno, pues aplauso. Referent de la premsa taurina, ara amb la direcció de Jorge Casals, enhorabona, company. I, bueno, i els continguts que arriben també del programa La Plaça, que no para, que no es deté, que en plena temporada, evidentment, continua en el seu compromís amb la tauromàquia, no?
0: Este diumenge a la una del migdia, en el Vermut Torero, estarem ahí en apunt per oferir-los tota l'actualitat del món del bou de la Comunitat Valenciana. Veurem un resum d'eixe festeig que va tindre lloc el dissabte passat a la plaça de Bous d'Ondara, en el que tu també estigueres allí,
1: sí,
0: present.
1: Sí, sí.
0: Un cartell de màxima categoria, tres figures del toreig. I després aprofitarem també, ja que estiguerem en Ondara, per a recollir l'opinió dels empresaris, dels aficionats, si és possible la recuperació d'una plaça que va ser emblemàtica en la temporada estiuenca a la província d'Alacant. Per allí passaren totes les grans figures del toreig. Allí mateixa va debutar amb picador Juan Antonio Ruiz Espartaco. Estava el mestre Esplà, que ens feia una reflexió, i és que evidentment va ser una plaça que sí, que passaren totes les figures i era de manera obligada que passaren per allí, no? I bueno, jo crec que és totalment recuperable, que hi ha que treballar i que sobretot és una satisfacció veure una plaça que va estar tancada durant tants anys oberta al públic.
1: Sí, senyor. I a més que és molt bonica, que té una, està integrada perfectament en la població, al centre pràcticament de la localitat d'Ondara, que té un bar molt especial que està unit també a la plaça i que fa una part de l'arquitectura de la pròpia ciutat, no? Això, el que només li falta a Ondara és recuperar, com dius, aquesta vertiginosa agenda que tenia cada cap de setmana. Jo crec que Benidorm i Ondara han sigut les dues places de la província d'Alacant que tradicionalment, històricament, han donat més bous al llarg de les temporades.
0: I aprofitar el turisme, tal volta no era el dia millor, era l'1 d'agost, la gent anava i tornava de vacances, un poc de moviment. Bé, jo són cosetes que els empresaris pues, estan dispostos a treballar i a solucionar i a impulsar de nou aquesta plaça, no? Que va ser tot un referent.
1: Sí, no és fàcil, eh? Te dic que no és fàcil. De fet, els empresaris van comentar a mi també que bueno, pues que diguem-ne les autoritats tampoc estan ajudant molt, perquè ells han demanat, per exemple, que la fira, esta fira de la Marina, estigui dins del programa de festes, que no s'acaben les festes d'Ondara i comença la fira. Perquè això sempre, eixe l'efecte, eixe de la ressaca de la festa, que costa molt, no? La gent ja s'ha gastat els diners, ja molts s'han anat fora, i home, és complicat, no? Ells estan lluitant precisament per això, perquè l'any que ve la fira de bous estigui dins del programa de festes. Ojalà, no?
0: El que tenen. Ojalá, ojalá. Y el que tienen que hacer los aficionados y la prensa es recolzar y espentar para que puguem recuperar esa plaza, ¿no? Yo creo que una plaza perduda es una batalla perduda para la tauromaquia y es muy importante que bueno que se mantenga oberta y tendrán que recolzarla como siga y solucionar el problema de la afluencia de públic, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que demà dissabte anirá sí. Molta gent a veure els rejones, ¿eh?
0: Ojalá, ojalá, puguem recuperar Ondara, no? La xolla levantina.
1: La xolla levantina, bueno.
0: Pues estarem allí, sí. Estarem també en Vilafranca del CIT, en esa plaça que també és una autèntica meravella del Niño de la Estrella en l'interior de la província de Castelló, on es va fer esa fase classificatòria del circuit de Xonegà des de la Comunitat Valenciana, debutava amb picadors i amb Bermejo, que és un xoneguer de l'Escola de Tauromàquia de Castelló, que ha nascut a l'Alcora, que arrastra moltíssima gent, que va guanyar l'Espiga de Plata uns dies abans en Calasparra, i bueno, que va girar muscles i sèrie. Veurem un resumen també, i veurem un resumen de la final de la Copa Chanel a Las Ventas que va guanyar el mexicà Héctor Gutiérrez. Ojo,
1: sí,
0: perquè té molt bones maneres.
1: No, i tant. Sigues de veres, s'ha convençut i molt.
0: I més coses. Sí. Veurem un reportatge del Califa, 30 anys de la seua alternativa a la plaça de Bous de Xàtiva, per cert, plaça de Bous que continua tancada per qüestions merament polítiques i que també tenim que reivindicar.

0: picar, ¿no? Una
1: Sí, señor.
0: llástima
1: Sí,
0: hecha.
1: señor.
0: La plaça de Bous de València, pues, li va fer un homenatge, una exposició fotogràfica amb la col·laboració de la Diputació, i hem repassat aquesta exposició amb algunes de les fotografies que van ser emblemàtiques en la trajectòria de José Pacheco, el califa. I bé, estarem en el festeig popular de Moncofa per a veure aquesta relació que va tindre històricament sempre i se poble amb la ramaderia de Jacinto Ortega, actualment la Jotera.
1: Sí, senyor. Bueno, i de les retransmissions del que ha d'arribar en este mes d'agost, setembre, què podem dir?
0: Pues mira, moltíssimes coses. Te ho vaig a dir, Germán, en exclusiva per a tu. Estarem el dijous 20 d'agost en la plaça de Bous de Ciutat Real.
1: Bueno, molt bé.
0: La correguda de Bous, a més que, bueno, que gestiona un empresari sí. de la terra, Nacho Lloret.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Estarem allí, estarem el diumenge 23 d'agost a Cuenca, donarem una correguda de rejons de Torreig a Cavall, en les màximes figures del Torreig a Cavall. El divendres 28 d'agost estarem en Casas Ibáñez, que és una plaça que estan recuperant amb molta categoria els germans Martí, els empresaris també de la nostra terra, que
1: sí,
0: estan lluitant, i la veritat és que estan fent un treball magnífic. Hi ha una correguda de la Quinta, que jo crec que és interessantíssima. Estarem, com no, el dissabte 29 d'agost en la retirada del torero de Requena, estarem en Requena, de Jesús Duque,
1: hombre,
0: que bueno, que estava retirat del toreig i que ha dit jo vull per lo menos torejar la última en ma casa, en la meua plaça, i
1: sí, quina
0: quiseria torejarà la última. No sabem
1: bueno,
0: si
1: la
0: tallarà
1: última,
0: la paleta o no.
1: La penúltima, anem a dir-ho així.
0: La penúltima.
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno, jo crec que és un cartell interessant, estarà també Nec Romero, i bueno, sempre sent valencià, i ahí evidentment sí, n'hi ha que estar a punt. Estarem també en Albacete, en la Fira d'Albacete, una de les més importants del mes de setembre, estarem el dimarts 8, i possiblement alguna correguda més en la que estiga Morante, també en la plaça de Bous d'Albacete. Anem a veure. I també en Guadalajara, el 20 de setembre.
1: Bueno.
0: O sigui que tenim un calendari, jo crec que important, i per les fires més destacades del mes d'agost i de setembre.
1: I molt complet, i molt complet. Ara anem a dir a la gent, als oients, que si no han apuntat perquè no podien, que se descarreguen el programa en el podcast, a la pàgina del web d'Apunt, per a apuntar cada cita, cada vesprada de les retransmissions, del que tenim per davant, que és un estiu carregat de festeig. Jorge Casals, moltes gràcies. Te dic de nou enhorabona. Estem en contacte i anem a continuar pues, parlant. I ara som, això que diuen ara no, que a mi m'agrada molt, no? Divulgadors taurins, a més de periodistes, comunicadors, divulgadors taurins.
0: Mira, és fonamental la nostra tasca en la Ràdio Televisió Valenciana. Jo crec que educativa, no? No només n'hi ha que parlar de bous, sinó que n'hi ha que mostrar i ensenyar la tauromàquia i explicar el perquè de moltes coses. I jo crec que ahí tu també estàs fent una llavor, jo crec que encomiable i fonamental així a la nostra terra.
1: Bueno, pues som un gran equip. Gràcies, Jorge.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Una forta abraçada. Gràcies. Jorge Casals, capdavant de les retransmissions d'aquest programa La Plaça. I anem amb més continguts, però ara sona això. Què està sonant? A veure. Diu Esther, és valenciana i canta Aixina de bé. Estem en Terra de
2: Bous. Terra de Bous, amb Germà Estela, a Punt Ràdio.

0: programa de Castelló i aquest anunci que ha il·lusionat moltíssim a molts aficionats d'una terra que també bateix en un cor de molta potència. Luisma Garrido, empresari, està al capdavant també d'aquest anunci que molta gent ha celebrat. Luis Maria Garrido, molt bona vesprada, bones tardes.
1: Molt bona vesprada, què tal, Seman?
0: Bueno, doncs un festival molt especial, un festival taurí que, a més, ret homenatge a un mandeller molt important que bé ho mereix, i dos jonegades, corregis-me si no és així, no?
1: Correcte. És el que s'ha presentat al principi d'aquesta setmana, el dilluns, en la Diputació de Castelló.
0: Bueno, ese festival, parla-me d'aquest festival, de com naix aquesta idea i de quins són els integrants del festival homenatge a ese mandeller.
1: Bé, la idea va sortir pues, de pràcticament dels propis que han estat anunciats en el festival.
0: Dels toreros, no?
1: Així és. Se ficaran en contacte amb nosaltres i, bueno, donarem peu a crear este festival.
0: Bueno, a mi m'ha sorprès gratament, per exemple, veure a Barea, no?, que torna a torejar. Això és una molt bona notícia. Això com ha sigut? Ha sigut ell? Se li va oferir? No sé, conta'm.
1: Barea és un dels, pues, podeu dir, de l'equip que està darrere de fer el festival. És a dir, que ha sigut al revés, ha sigut Barea el que s'ha ficat en contacte amb nosaltres, amb l'empresa, i amb màxima il·lusió d'estar en aquest festival, per supost.
0: Parles d'aquest festival, d'aquest cartell que ret homenatge, bueno, pues, a una figura molt especial i clau, no?, en el toreig, sobretot de Castelló, clar.
1: Pues sí, la veritat que nosaltres som una empresa de la Comunitat Valenciana, no? Però sempre hem tingut molta vinculació amb Castelló. La sí. Provincia de Castelló, principalment les novillades de Benassal, de Villafranca del Cid, mitjançant l'Escola Taurina de Castelló, també després Vinaròs, hem fet les, pues, tot el que és el circuit valencià de jonegades en les places de Castelló, i quan, malauradament, pues, passa la greu notícia de un mandeller tan volgut per l'escola, que ha sigut el degà dels mandellers de la província de Castelló, pues que tràgicament i malauradament, pràcticament un any després de jubilar-se, després de tota una vida dedicada al bou, pues, el càncer pues, amb vora de 55 anys, pues, l'arrebatada d'aquest món, pues, això, la veritat que deixa una empremta de dolor dins de l'afició i dins de la toreria de Castelló, no? I se va formar, pues, un equip de treball. A mi, el matador i mestre de l'escola de Castelló, Barea, se fica en contacte amb mi, pues, com a empresari i coneixedor de les places i de la idiosincràsia i de Castelló, i concretament de Benassal, no?, que en seguida, pues, va sorgir com una de les places on seria més interessant fer-ho. A part, José L., com a director de Lídia, tenia una grandíssima de Benassal, i sí, tot això va donar, pues, que formarem este festival en esta plaça. Baré al capdavant dels toreros, i, bueno, els toreros que podem trobar en aquest cartell, que ha sigut algú més el que dins del matador de bous de la província de Castelló que ara ha volgut estar, però al final, pues, per opcions del pressupost i del tipus de plaça i del desenvolupament del festival, pues, s'ha quedat en tres matadors de bous, que són Paco Ramos, Abel Baix i Barea, que repareix per un dia. També per la vinculació que sempre havia tingut amb l'escola i amb tots els xoneguers de vora dels últims 20 anys, no?, o 30 anys de l'escola de Castelló, que ha sigut José Llomé de confiança de tants d'ells, sí. Pues volia que estiguera un xoneguer que vaig a dir, perquè és algo que no, que la gent segurament no sàpiga, que era Javier Aparicio, uh-huh, el que estava, és que estava anunciat, estaven els cartells preparats, però com tots vostès sabran, pues, malauradament Javier Aparicio va tindre una greu enganxada, sí, amb la que se va trencar un tònic de xamaco el passat 1 d'agost a Vilafranca del Cid, la tíbia i el peroné.
0: Fíjate que
1: dissabte canviarem el cartell, al llarg del diumenge farem el canvi en la impremta, i el dilluns presentàvem ja el cartell amb Bermejo, l'altre xonegar en cavalls de la província, que en aquella mateixa xonegada on va caure ferit Javier Aparicio, ell havia debutat en cavalls i tallat quatre orelles, amb la qual cosa, pues, s'estava clar que era el pas que se tenia que donar.

0: i tancarem amb un Choneguer sense cavalls.
1: I en Bermejo,
0: que està sense definir... Sí, i en Bermejo és Choneguer amb cavalls, que entra dins del festival, i el quint i últim Chonec el liderarà un dels quatre Choneguers sense cavalls que se disputen el trofeu Avellana d'Or de Benassal, que es disputarà en la Chonegada sense cavalls el divendres 4. És a dir, el divendres 4 de setembre, la Chonegada que també presentarem, amb Chonecs de la ramaderia de Terol de la Lucica, procedència García Grande, un dels quatre que és el seu guanyador del trofeu, tindrà el premi directe d'entrar i tancar el festival del diumenge, el festival d'homenatge a Josele, en el qual també vull també ressaltar que els ramaders de la província de Castelló, Daniel Ramos, amb el seu ferro, Daniel Ramos Alfonso,
1: sí,
0: Pedro Jovani, amb el ferro en nom de la seva filla, Aida Jovani, i José Pons,
1: compàs,
0: que és un
1: no?
0: nou ramader, amb la seva ramaderia al compàs, que no pastura a les nostres terres, sinó que té una finca al terme municipal de Guillena, la província de Sevilla.
1: Sí. Pues
0: estos tres ramaders són els que, en el cas de aquest festival, els que donen els seus xonecs per a fer este gran homenatge al seu gran amic i gran torero, Josele.
1: Bueno, pues ese festival homenatge a Josele, banderiller de Castelló, que celebrarà, a veure la data, dinela clarament perquè la gent ho apunte.
0: Diumenge 6 de setembre a les 5:30 de la vesprada a la plaça de Bous de Benassal, que Germán estarà segur en comú amb mi que és pues, una grandíssima excusa per a conèixer una plaça tan bonica amb tanta idiosincràsia, una plaça que se coneix en la zona com la Maestranza,
1: sí,
0: del Maestrado.
1: Sí, la Maestranza
0: de la comarca.
1: Sí que és de veres, sí que és de veres. Oye, i l'oportunitat de veure a Paco Ramos, de tornar a veure a Barea, hombre, a ver, Valls també, evidentment, i en Bermejo. El cartell, te dic una cosa, no és un cartell molt numerós, no? No és nombrós en quant al nombre de toreros, però sí que està molt ben triat, no? Jo és que soc molt bareista, molt de Barea. Sempre ho he sigut des que era Joneguer. Jo vaig lamentar moltíssim que, bueno, pues que prenguera aquesta decisió de no torejar o de deixar temporalment de torejar, no? I per a mi és una gran notícia el fet que haja decidit i que haja volgut tornar a torejar en un festival, encara que sigui un festival, no? Qui sap, no? Si és el començament d'una xicoteta tornada a poc, no? No sé.
0: És un grandíssim al·licient i jo pues, també vull compartir, Germán, que jo també he sigut molt vareista. Jo, en la meva època d'adolescent, pràcticament, sí, que era quan Barea estava de xereguer amb cavalls, anat a Boreroa, la quantitat de places. Tinc un record imborrable, per exemple, d'aquella vesprada en la Madalena, que se tancava amb 6 novillos de diferents ramaderies. Sigue una vesprada espectacular, dices que uno
1: bueno,
0: guarda
1: la de los Maños de Zaragoza, que va ser l'esclafit, ¿no? Gran de Barea, ¿no?
0: Correcte. I a part, vull compartir una cosa que jo sempre he dit a Barea. Barea, jo, lo que he ido jo a verte, i ara fíjate que codo con codo, pues, organizando las novillas de la Diputación, de lo que se hace en Castellón, con
1: sí,
0: los chicos.
1: Sí, sí,
0: y yo
1: sí,
0: sempre
1: sí.
0: Le diría, el día que vuelvas, yo, oye, de chofer, de lo que quieras.
1: De una u otra manera, ahí estaré, ¿no? Ahí estaré.
0: Sí, sí, sí. Y mira, ahora la casualidad, pues que estaré pues, como empresa colaborando desinteresadamente en aquel festival que también suposa pues, la tornada del torero d'Almassora, que va, segur que del seu poble i de la comarca de la província, pues, va ser un al·licient més per a que l'afició es desplace i plene aquesta bonica plaça de Benassal en l'homenatge a Josele en el festival del 6 de setembre.
1: Bueno, pues sí, de setembre, aquesta és la data i esta és la cridada massiva per a que tota l'afició, no només de Castelló, també de València, per què no també d'Alacant, pugen i puguen disfrutar, no?, d'un festival molt, molt diferent i de veure toreros que no veuran habitualment i que jo crec que és una excel·lència dins del toreig, esta pequeña sorpresa, un festival preciós en toreros molt, molt, molt bons i que a bon segur serà un gran espectacle. Luis Magarrido, que moltes gràcies, enhorabona de nou per aquesta iniciativa, una altra més que se suma a totes les que has fet i a tota la lluita que portes també com a empresari en aquest circuit valencià de Joneguers. Ja s'han anunciat les dues semifinals a Ondara i al Gemesí, en les tres en cadascuna de les vesprades que han triat més puntuació, Joneguers en més puntuació.
0: Pues sí, el circuit valencià de Joneguers

en el qual, doncs, en esta tercera edició i des del seu començament m'involucra moltíssim perquè, doncs, com a empresari, com a aficionat, sempre he pensat que era una iniciativa molt necessària per a revitalitzar

0: farem com a empresa serà el dissabte 5 de setembre, apunten la data, dissabte 5 de setembre, Ondara, i el diumenge 6 de setembre, el Festival de Benassal, que acabem de comentar, no? I el 4 de setembre, la xonegada de Benassal sense cavall. És a dir, ja vaig a ficar ja per així, amb el teu permís, Germán, convidar a tota la gent per a passar un cap de setmana complet de bous.
1: Complet,
0: divendres
1: sí, sí.
0: 4, dissabte 5, diumenge 6. Bé, com estàvem parlant,
1: sí.
0: I ahir estarem en la semifinal, serà la primera semifinal de la plaça de bous d'Ondara, amb pues, la genovella de la ramaderia Castillejo de Huebra, plena de garanties, amb els semifinalistes Simón Andreu, de Chiva, de l'Escola de Tornaquia de València,
1: sí,
0: Marco
1: sí.
0: Polope, de Torrent, també de l'Escola de Tornaquia de València, i Samuel Castrejón, convidat de fora, de Madrid, per a que han pues, el seu desenvolupament a les classificatòries els ha permès estar en esta semifinal. La segona semifinal, que serà la d'Algemesí, el dissabte 19 de setembre, organitzada per la comissió d'Algemesí, al igual que tota la seva garantia de la setmana de bous, en aquest cas, amb jones de ramaderia de Fermín Borquet,
1: uh-huh.
0: serà el torn de Javier Cuartero, d'Alacantí, de Alberto Donaire, de l'Escola de Tornaquia de València, i de Ian Bermejo, que representarà a l'Escola de Tornaquia de Castelló en aquestes semifinals.
1: Bon cartell, bon cap de setmana, així que has dit, i te dic el mateix que hem dit abans, la gent dels oients que no han pogut apuntar ràpidament les dates, bueno, pues no passa res perquè està el podcast per a descarregar el programa i tornar a apuntar bé les dates, les xifres, els dies per a anar a Castelló, igual que hem dit en les retransmissions. Lluís Magarrido, gràcies, enhorabona i se veiem en Castelló.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Germán. És un plaer sempre estar així al teu costat i en contacte directe amb tota l'afició valenciana mitjançant les zones de la ràdio.
1: Sí, senyor. Gràcies, Lluís Magarrido, Tauro Management, al capdavant d'aixes grans iniciatives. Gràcies. Entra la capçalera del bou al carrer. Ahí està.
2: El bou al carrer. En Apunt Ràdio.
1: Tinc el meu Juan Alpuente, que està al comandament tècnic. Ara mateix estic mirant, tinc tres tècnics, ahí, a l'altre costat, pendents de tot el que passa en este programa. I ara el que passa és l'agenda i el bou al carrer. Daniel Meseguer, vicepresident de la Federació Valenciana de Penyes i Associacions de Bou al Carrer. Molt bona vesprada, Daniel.
3: Oh, hola, molt bona vesprada, Germán. Què tal? Com va tot?
1: Ara t'escoltem perfectament. Bueno, jo he dit al començament que este cap de setmana ve carregat de, bueno, pues, esdeveniments, d'events, de cites taurines al nostre territori. És així, no?
3: Sí, correcte. Al final estem en el mes més fort de la temporada i pues estem començant ja el mes d'agost com Déu mana. Fem bous en pràcticament tots els pobles que celebren les seues festes patronals. I sí que pues, m'agradaria destacar que demà, en la Vall d'Uixó, fan el encierro que va tocar suspendre la setmana passada per l'incendi de la Vall d'Uixó.
1: Sí.
3: Demà l'encierro del bou serril de la ganaderia d'Espartaco. I la veritat que pense que és l'esdeveniment del cap de setmana pues, uno dels més importants que n'hi ha.
1: Jo no sé si això de canviar la fecha és molt important o no, o fa que molta gent a lo millor no puga estar, no sé, tu penses que això és algo més, suposa que serà delicat, no?
3: A veure, la veritat és que quan canvien la fecha pues sempre és delicat, lo que passa que pues, les circumstàncies que la varen portar a dur pues són les circumstàncies, un incendi pues ni havia que canviar-la.
1: Sí.
3: I jo pense que va estar de gom a gom lo que és l'encierro. Final és el concurs, un dels concursos més importants de la temporada i si a més pues añadisses un cartell com el que han preparat en l'encierro, pues imagina. Jo pense que demà va estar ple l'encierro.
1: Bueno, això pel que dius tu que arriba demà. Evidentment, com has comentat, estem en el mes de l'any més carregat de festejos taurins, de cites i de celebracions de diferents municipis. Ho és també un dels mesos més carregat al bou o a la plaça. Evidentment, és que estem parlant del gros de les nostres festes, no?, en el mes d'agost.
3: Correcte. Sí, a veure, al final quasi totes les festes patronals dels municipis pues, són ara en agost o en setembre i gràcies a Déu, pues, fan bous al carrer. Entonces, pues,

0: és ara el moment de celebrar els bous.
1: Bueno, pues ens quedem així. No sé si algun compromís més important que vulguis ressenyar també ara, el cap de setmana.
0: En el Port de Sagunt també està la Setmana Taurina i és un calendari que no pot faltar.
1: Bueno, pues ahí apuntem aquestes dues localitats importants. Gràcies, Dani Meseguer. Continuem en contacte en el que resta de mes i en tot el que ha de vindre també en setembre. Abraç, company. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies, Germán. Parlem.
1: Gràcies. Bueno, pues Dani Meseguer en l'agenda del cap de setmana i nosaltres que se n'anem ja una horeta que s'ha fet curteta. Demà, Bous a Ondara, correguda de Rejons. Ja saben, si no tenen res millor que fer, es poden passar per la Joia Llevantina, per aquesta plaça de Bous d'Ondara i disfrutar d'una vesprada diferent amb tres grans rejoneadors. Nosaltres tornem divendres pròxim, ja saben, així en la cita taurina de la ràdio, de Apunt Ràdio, d'esta casa de Ràdio Televisió Valenciana. Adeu, gràcies, Moncho, Juan Alpuente, que no Moncho, que Juan, adeu, gràcies.
2: Són les 7.
3: A punt. Notícies.
2: A hores d'ara, a Foios, a l'Horta Nord, rep homenatge el futbolista Ferran Torres, l'heroi del Mundial, l'autor del gol que va fer la selecció campiona del món. Allí està el nostre company Víctor Vidal. Bona vesprada.
4: La corporació municipal.
5: Hola, bona vesprada. Ara mateix l'alcalde del municipi i la regidora d'Esports li estan donant quadre a Ferran Torres en este acte d'homenatge, que més que un homenatge una conversa entre Ferran i la seva gent. Ha recordat els seus anys a l'Institut de Foios, ha definit este poble com el poble perfecte i també ha pujat a l'escenari amics de tota la vida que han assegurat que l'èxit no l'ha canviat. Continua sent el mateix de sempre i després del gol de la final diuen que encara és més del poble per les ganes que tenia de tornar així a compartir este moment amb els seus. El davanter també ha deixat algunes confidències sobre la final del Mundial. Ha explicat que aquell dia tenia el pressentiment que anava a ser protagonista i ara diu que entén el que va sentir Iniesta el 2010. Tot això diu que no és el seu gol, sinó el de tot un país, com ell sempre recorda. No han faltat tampoc els moments més distesos. Ferran ha preguntat al públic si s'hauria de callar ese moño que porta, ese famós moño, i la resposta ha sigut un no rotund, que ha arrencat els aplaudiments i també les rialles de tots els 7.000 assistents que estan així en el pàrquing sud de Foios. La calor, hem de dir que també està sent protagonista de la vesprada. Els serveis sanitaris han atès 4 persones que han patit marejos.
2: Gràcies, Víctor Vidal. I precisament, Víctor, ens parlava d'aquest record de Ferran Torres en relació al gol que va fer Espanya campiona del món. Així ho ha recordat el jugador.
6: Ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com a que estàvem jo el valor i jo soles. I quan se me queda ahí, o sigui, ja ho vaig dir en la roda de premsa després del partit. Vaig sentir una força que no havia sentit abans i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país.
2: Un homenatge multitudinari on també volem escoltar el sentir del veïnat.
7: És per estar pagats, és que això no és una cosa, no sé, una festa d'un poble, és una festa mundial.
8: El poble té que estar molt agraït. No és que estic pagat jo, està pagat tot el poble.
9: Que està molt ben parit. Això li diria, perquè ho ha demostrat.
2: L'Ajuntament de Foios té previst nomenar fill predilecte del poble a Ferran Torres en un ple que tindrà lloc el mes que ve. I unes hores abans, precisament, Ferran Torres ha estat en el Palau de la Generalitat. Alejandro Molés.
10: El futbolista firmava el protocol pel qual es convertís ja oficialment en ambaixador de la Comunitat Valenciana i també en imatge proporcional del nostre territori. L'escoltem.
11: Per a mi és un orgull estar així i poder compartir amb tots i totes aquest campionat del món. El meu gol va ser de tots els espanyols i també un exemple de superació i resiliència tan pròpies de la nostra terra. València és la meva terra i molt més.
10: Per la seva part, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, anuncia que Ferran Torres rebrà l'alta distinció de la Generalitat el 9 d'octubre i ha destacat que el campió del món ha acceptat ser la imatge de la Comunitat Valenciana sense cobrar res.
12: El sentiment de ser valencià i ser la imatge de la comunitat no té valor econòmic.
4: i que de forma voluntària ha sigut ell el que ha dit que no vol tindre ninguna contraprestació per això.
2: I el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha presentat el dispositiu de reforç per a vigilar i protegir les muntanyes del nostre territori i actuar quan es doni el cas contra els incendis forestals.
12: Sí, es tracta d'un dispositiu format per més d'un centenar de vigilants que ja es troba actiu a les tres províncies de la Comunitat Valenciana amb un horari comprès entre les 7 del matí i les 10 de la nit. Una altra de les funcions d'estos vigilants és la de previndre actuacions negligents o intencionades dels ciutadans que puguen donar origen a un incendi forestal. Escoltem el conseller de Medi Ambient.
13: Ampliar lo que es la vigilancia, lo que es la capacidad disuasoria de tindre més persones en els entorns forestals. Hem cregut convenient incrementar en 122 persones els mitjans personals per a vigilància, per a capacitat disuasoria d'aquells que volen fer mal als nostres entorns naturals, que ja estan en marxa des d'esta mateixa setmana, per a distribuir-se per tota la comunitat i augmentar aquest esforç que inicialment ja s'havia previst per enguany.
2: I parlem ara de migració. 10 migrants algerians han arribat avui a Benidorm a bord d'una pastera. Han fet terra en una cala del Terme.
14: 9 dels migrants són adults i el dècim podria ser menor de 18 anys, per a qual cosa serà sotmès a un examen mèdic per a determinar la seva edat. L'avís l'han donat uns testimonis que a primera hora del matí han detectat la presència d'aquestes persones quan pujaven per la cala del Tioximo.
2: I més coses. Alberic, a la Ribera Alta, la Guàrdia Civil investiga les causes de l'incendi en una vivenda que esta matinada li ha costat la vida a un home de 56 anys, mentre que altres 5 persones d'entre 33 i 66 anys han requerit atenció sanitària.
14: El foc s'ha originat on vivia la víctima, al primer pis d'un edifici de 3 plantes d'Alberic, un edifici que han desallotjat a causa del fum. Escoltem el testimoni d'un veí que relata com el seu fill ha donat la veu d'alarma.
15: Le dio el olor a humo, se asomó a la ventana y fue cuando vi subir las llamas. Entonces, papá, vístete. Bajamos para abajo y conforme íbamos bajando, mi hijo llamando a las puertas, ¡fuego, fuego!
2: I en l'àmbit internacional, tot preparat a Cali, a Colòmbia, perquè Abelardo de la Espriella prenga possessió esta nit com a nou president del país.
12: Sí, l'ultraconservador substituirà en el càrrec Gustavo Petro, d'Esquerra, a qui li va guanyar les eleccions per la mínima. En representació d'Espanya, acudix a la cerimònia el rei Felip VI, qui abans de l'acte s'entrevistarà amb el nou president de Colòmbia. Escoltem el ministre de l'Exterior, José Manuel Álvarez, que acompanya el monarca.
16: Para España, todos los países de América Latina son igualmente importantes porque son países y pueblos hermanos, independientemente del color de su gobierno, del tamaño del país, de sus riquezas naturales, de la presencia de empresas o no. Y ese es el espíritu con el que nos disponemos a trabajar con ellos.
2: I en els esports, el Castelló s'enfronta a l'Hèrcules en poc menys de mitja hora en la 30a edició del trofeu Ciutat d'Alacant.
12: Per als herculans serà el primer partit de l'estiu al Rico Pérez i el servirà de presentació davant de la seva afició abans de l'estrena lliguera del 29 d'agost. A més, els orelluts afronten demà l'última prova de la pretemporada contra el Llevant. El duel regional es disputarà a la ciutat esportiva del conjunt d'Albinegre. Serà l'última oportunitat de veure en acció les nombroses incorporacions per als dos entrenadors.
2: Nosaltres tornem amb més informació a les 8 i quart en el descans de l'Hèrcules Castelló. Els deixem ara amb els companys del Punt a Punt.
17: Avui fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. I corre l'oratge. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
18: Són les 7 de la vesprada i 7 minuts. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Tenim esport, tenim futbol, tenim Punt a Punt.
19: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
18: Les 7 de la vesprada i 8 minuts, ja està preparat. Bueno, ja sabeu que este punt a punt, i alguns dels que estem fent, no estem ocupant-se només de la primera divisió. Creiem que tenen cabuda en este punt a punt tots els equips que estan preparant la temporada, que són moltíssims. Per exemple, ja està preparat per a contar-vos el partit des de la Morera entre el CIA i el Torrent del company Carlos Gallardo. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada. Amb quines alineacions ha començat el partit i com el tenim?
20: Molt bona vesprada. Comença a les 7 i quart. Està a punt de començar. Encara jugadors en la zona de vestidors per a este trofeu del Crist, trofeu de les festes d'esta localitat. I que ja tenim alineació. Si vas dir l'alineació local que ja me l'han passada, és l'alineació de les Silla de Dani Castellanos. En Ribes en porteria, Capsi, Guille, centrals. Per la lateral esquerre, Mario. Lateral dret, Luis. En el mig del camp, Dani García i Vicent. Per les bandes, Asunción i Motes d'alt, Miguel Ángel Pastor i Ivan Vilar. Ara ens seguirà en pas en l'alineació del Torrent per a este partit, tradicional trofeu del Cris de les Festes de Silla, que va a començar en no res a partir de les 7 i quart. Ho contarem així en el punt a punt de Punt Ràdio.
18: A les 7 i quart, però són ja les 7 i 10 de la vesprada. Hem de començar també a desenvolupar tot el que va ser el programa i, per tant, presentar-vos tota la nostra alineació per a la vesprada d'avui.

0: Com per a recordar que en el control tècnic, que és importantíssim, perquè si no, no se'ns escoltaria els que parlem, tenim de moment a Manolo Palomar, també veig per allà a José Navas, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica, que ara t'ajuda en la producció, Gonzalo Blanes i Toni Gabot, que vos duran la narració i els comentaris de l'Hércules Castelló, Álvaro Molina amb l'Albacete, el Dense, ja ho he escoltat també, a Carlos Gallardo en el Silla Torre, també és Toni Galindo, i estan en el partit d'handbol entre el Port de Sagunt i Conca, Clara Alcover en les xarxes socials, i qui vos parla, Manolo Montalt. A les 7:30 de la vesprada afegirem altre encontre de més. Una pedra de toc important, un bon derbi. Per a l'Hércules, que continua posant-se a punt per a preparar aquesta campanya que ha de ser en un principi la de la tornada al futbol professional. Des del José Rico Pérez, Hércules Castelló, el conta Gonzalo Blanes, el comenta Toni Gabot. Saluden ya a Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Manolo? Salutaciones. Bona vesprada, punt a punt. Estem de pretemporada, però efectivament és un partit atractiu. És la presentació, és la edició del Ciutat d'Alacant. És a dir, que avui hi haurà trofeu per a campió, subcampió. També se triarà el millor jugador. I el Castelló, que està ja molt a prop de l'inici de la competició i que Manolo avui juga així i demà davant el Llevant. Per tant, ha fet Pablo Hernández, podem dir que dos convocatoris per a dos partits en esta prèvia de l'inici de la Lliga, més junt per a l'Hércules, que recordem començarà la temporada el dia 29 d'este mes davant el Murcia, el Rico Pérez. Si te pareix, ja tenim les alineacions d'este derbi de la Comunitat Valenciana. Comencem per el visitant, per el nostre també, Club Deportiu Castelló, en Matís en la porta. Defensa per a Mellot, Alberto, Sierra i Lucas. El mig del camp en Barri, Jokapsen i Álvaro Martín. Bandes per a Córdoba i Raúl Sánchez. La referència Càmara és l'equip de Pablo Hernández. I en l'Hércules tenim 10 fitxatges esta temporada, 6 estan a l'11 titular, 3 a la banqueta. L'únic que s'ha quedat fora és Miqui Puig, que té un problema físic i no està entre els convocats. Este és l'11 de Beto Company per a la presentació oficial davant l'afició al Rico Pérez. Carlos Abate en la porta, Samu Vázquez, Rentero, Yago Cantero, Javi Jiménez en defensa, doble pivot per Àlex Fidalgo i Manu Rico, Víctor Narro, Andy Escudero i Àlex Jiménez en la mitja punta i Antoñín en la capdavantera. Recordem que l'àrbit que va xular el partit és Saúl Ais Reig i que d'ací Manolo a 15 minuts arrencarà el partit entre l'Hércules i el Castelló.
0: Crec que ja tinc també per ahí Toni Cabot. Hola, Toni, què tal?
2: Don Manuel, com està vostè?
0: Home, no tan bé com vostè, però intentem a dependre. Escolta, què esperem d'este partit, tenint en compte aquesta càrrega de partits que s'ha tenint l'Hércules en este tram final de la posada a punt?
2: Bueno, jo vull veure aquí en el Rico Pérez ja per primera vegada esta temporada quin ho va ser. Pareix ser que és molt paregut, molt semblant, em dona la impressió, falten peces, a lo que pot ser l'11 tipus de Beto per esta temporada. Sí que és de veres que falten peces, que sí que estaran

0: Per exemple, el que més ganes tinc de veure jo és Solde, que saps que la temporada passada es va perdre tota la temporada perquè es va lesionar les primeres de canvi. És, jo crec que el jugador buque insígnia d'este Hèrcules que lluitarà de nou, pues, ja, a veure si de forma definitiva, per ficar-se dalt i lluitar per l'ascens. I és el futbolista que tots esperàvem veure després, com dic, de que va tindre que passar tota la temporada passada en blanc. I com és lògic, pues veure també quin és el rendiment de nous fitxatges que han alçat expectació en Alacant. Sí que hi és, també és de veres que passa tots els anys, no?
1: Però sí, bueno, guany, l'estiu ja se sap.
0: L'estiu ja se sap, que saps que país que tens el millor equip que per ser campió d'Europa i després resulta que estigues on es quedes. Però bueno, siga com siga, sí que és de veres que hi ha algun altre fitxatge que ha alçat expectació, que ven molt de nom. I esperem que esta siga la definitiva, perquè jo tinc ganes ja de tornar al futbol professional, Manolo.
1: Sí, és normal, eh? Te vull fer una pregunta. Tenint en compte que alguns entrenadors acaben la temporada d'aquella manera, però continuen per a la següent, abans se canviava més sovint d'entrenador, però els diners són els que són i cada volta, pues estes coses forcen cada volta més a que entrenadors que a lo millor no han acabat complint les expectatives, però continuen per allò de a veure si donant-li continuïtat al treball se pot arribar a l'objectiu. En quin nivell de popularitat, Toni, diries que comença el míster de l'Hèrcules Beto Company la temporada 26-27?
0: Millor que l'anterior.
1: Millor que l'anterior?
0: Sí, millor que... l'anterior, recorde que vam perdre els quatre últims partits de Lliga i va arribar de nou al Rico Pérez i ja pues, en l'escopeta preparada, pues, les primeres de canvi ja va perdre la confiança del Rico Pérez i bueno, en la primera derrota ja la gent es va posar molt nerviosa i finalment no va durar molt, no? És de veres que Beto va afluixar després de tindre un inici prou interessant. Finalment l'equip va caure, es va recuperar un poc, però no lo suficient per a ficar-se en la zona de playoff i lluitar per l'ascens, però no va deixar un mal cartell després de veure com venien, no? Jo crec que sí que fan bé donant-li confiança. De tornat, jo crec que a més ha tingut una participació molt activa en la configuració del planter d'enguany. S'ha fet un equip també al seu perfil, diversos jugadors que ell ha demanat i que han vingut, i crec que s'ha conformat un equip interessant. Anem a veure si finalment aquesta combinació entre el que vol l'entrenador i el que finalment ha portat acaba en comunió, no?
1: Que seria el més desitjable. Ara de seguida tornem cap a Alacant, les 7 i 16. Fem una pausa obligatòria per a la publicitat. Ja ha començat, això vol dir que tenim esport, el punt a punt de Punt Ràdio.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
3: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Punt a punt.
1: 7 de la vesprada i 18 minuts. Al 7 i quart havia de començar, com ens ha dit Carlos Gallardo, el partit en què té que enfrontar en la Morera, el Cia i el Torrent. Anem a veure si ho ha fet de manera puntual, Carlos.
6: No, no ho ha fet de manera puntual perquè primer es feia el saque d'honor les cambreres de les festes de Torrent, les festeres majors d'aquestes festes que s'estan produint i celebrant ara mateixa. De fet, davant de l'estadi hi ha una taula aixegant per a un sopar, així que es va fer de festiu. I ara mateix arranca este partit entre el Silla Club de Futbol, que recordem la alineació que presentava amb en Ribes, Ribes en porteria, en Guille Capsi en zona defensiva, Mario Luis per les laterals, Dani García i Vicente en el mig del camp, Motes per la dreta, Asunción per l'esquerra, Miguel Ángel Pastor e Iván Villar en la zona d'atac. Hi ha que dir que és un any molt especial per al Silla perquè este 2026-2027 commemorarà el seu centenari. Demà en el punta a punt ràdio escoltarem una secció especial amb entrevistes amb el seu president, amb el seu capità, que també avançarem el que va ser l'himne del centenari del Silla. Així que és un any molt especial on es va lluitar per l'ascens i perquè respecta al Torrent, que ve de baixar de categoria de tercera a segona federació. I amb Marc Dolce en porteria, amb Peris i Bruno en defensa, amb Vinú i Miguel Borja per els laterals, en el mig del camp en Carrasco, en Lois, en Jesús Rodríguez i per les bandes en Casany, en Gabriel López, Dalt, Ferran Giner, el seu davanter, un Torrent que vol tornar. Quant avança la categoria perduda a la segona federació, este any competirà en tercera, són els primers minuts d'este partit en el Vicent Morera entre el Silla i el Torrent.
1: Que arranca amb 0-0 en el marcador, amb quina assistència de públic?
6: Pues la galeria prou plena, s'ha plenat en res, perquè feia moltíssima calor. He mirat ara el mòbil, 32 graus, però sensació tèrmica de 40. Fa una barbaritat de calor. Jo suposo que molts hauran vingut així al costat, tenim la piscina, pues molts segurs que han vingut de la piscina cap així, perquè fa això, com deia, moltíssima calor, però la galeria principal està, diria que, pràcticament plena. N'hi haurà unes 300 persones o més així, per a veure este primer partit de pretemporada d'este Silla, que, com diguem, pues ha agafat molta expectació i la Lliga Comunitat Nord ha fet un equip molt, molt potent per a lluitar per l'ascens en este curs tan especial com va ser el de la commemoració del seu centenari davant un Torrent que té un bon nom, no? Perquè ve de competir en segona federació, és un projecte que ha canviat moltíssim respecte al curs passat, amb nou míster, amb Berna Ballester, amb Adrián Lois i algun altre jugador de la Pedrera que continua, però una plantilla pràcticament nova per a intentar, com diem, tornar a la segona federació este pròxim curs.
1: I què tal, imagina que hauràs parlat en ells i te diran sensacions de pretemporada, què tal en els dos equips, perquè com tu bé dius, les mires són altes.
6: Sí, en el Silla, com diguem, comentaven els jugadors que es parla molt per el poble, no? Les ganes que hi ha de veure l'equip, han firmat a jugadors com el davanter Miguel Ángel López, que jugarà en el seu germà, en Alejandro López. El Miguel Ángel ve procedent del Buñol, amb jugadors contrastats, com Robert, que va ser porter de l'Utiel, en futbolistes com Dani García, com Ospina, que venen del recambio de jugar a tercera. És a dir, és un dels grans candidats a lluitar per l'ascens en la Comunitat Nord, en el Ribarrotxa, en el Manises, en alguns històries de la província de Castelló, poden ser com el Burriana, l'Amazora, l'Alqueries, que també ha agafat molt bon equip esta temporada, així que hi ha molta expectació en el poble per al que puga donar de si este Silla, que m'han dit que també estan molt il·lusionats en la competició de la nostra Copa, en aquesta Copa Valenciana
1: clàssic,
6: que
1: sí.
6: que dona peu a jugar la Copa del Rei, que ho farà el Tavernes esta pròxima temporada. L'any passat es van quedar en els quarts de final davant del Paterna i este any volen donar un passet endavant i també viure lo especial que és viure una final copera. I per part del Torrent, projecte absolutament nou. Parlava fa no res, per així estava Pedro López, el director esportiu del conjunt taronja, en dia que en pressupost han baixat molts, que no van a ser el pressupost, encara que han baixat ara de categoria de segona ref, no van a ser el pressupost més elevat de la categoria, així que han tingut que treballar molt, elegir molt bé els futbolistes, ja tenen pràcticament el planter complet, amb jugadors com Ferran Giner, que ve de la Nucía, el davanter, amb el defensa Carlos Peris, amb Carrasco, el migcentre molt, molt veterà que ve de l'Utiel, amb futbolistes ja que coneixen molt bé la tercera. Me destacava que no és el pressupost més elevat, que hi ha que anar passet a passet, però està clar que seguint el Torrent i jugant en tercera, pues les mires tenen que estar en la zona més cap a dalt de la classificació.
1: Bueno, ha començat ja el partit, no?
6: Sí, comença el partit. De moment no hi ha un dominador clar, els dos equips intentant agafar el baló en el que va ser el primer partit amistós de pretemporada per al Silla Club de Futbol, que començava esta setmana els entrenaments, i per al Torrent el segon, però pràcticament és el primer, perquè el primer va ser davant del seu juvenil a sa casa. És un partit entrenamiento partido, no?, que està molt de moda este estiu. és el partit que va jugar el Torrent. Este és el primer partit, diguem, ja davant un altre rival, i a més fora de casa, així que el primer test ja seriós per al conjunt el Torrent de Berna Ballester.
1: Bueno, pues ara de seguida continuarem passant-nos per allí per a veure com va aquest partit entre el Silla i el Torrent. Vull tornar a Alacant, vull preguntar-li a Gonzalo i a Toni per una qüestió tocant a l'Hèrcules, però que no és purament futbolística. Me semblen molt xules les dues equipacions que he vist que enguany va tindre l'Hèrcules d'Alacant. Gonzalo.
7: Sí, estan molt bé, no?

0: Sobretot perquè s'ha fet una cosa molt important, i és que el club, esta vegada, Manolo, ha parlat amb gent de la història de l'Hèrcules per a trobar, sobretot, una samarreta que siga un poc identificativa d'eixe Hèrcules del 690. I de moment, Toni, els xarxes socials, que saps que normalment són irregulars, esta vegada pràcticament a tot el món li agrada l'equipació.
1: Sí, complicat, eh?
0: Sí, complicat.
1: Escolta, crítiques en contra, en xarxes socials tenen hasta les piràmides d'Egipte, eh?
0: Correcte. Però esta vegada a mi m'ha sorprès perquè la primera, la blanquiblau, ha agradat molt, i també la roja, que és la segona, i falta encara la setmana que ve que tenim que presentar la tercera equipació de l'Hèrcules per a la propera temporada.
1: Les dues primeres, Toni, molt xules.
2: Sí, a mi m'agrada. A part, jo, si vols que et digui la veritat, jo preferís la roja en lloc d'eixa grogo, que li tinc molta mania. Li tinc molta mania perquè en eixa no grogo jo no sé les derrotes que ha contat. Ha contat moltes derrotes, no? Els últims anys, però en eixa grogo té un percentatge altíssim, no? I quan vaig veure que era rojo, pues, la veritat que em vaig alegrar que la segona equipació siga rojo. I en quant a la primera, home, jo crec que tots els clubs són, sempre tenen un sector de l'afició molt pejiguera, no? Però en esta, en Alacant és encara més, eh? Jo he vist aquí una presentació de l'Hèrcules, presentar una camiseta i una pitada en la grada de tribuna. Jo recordo l'any en què va vindre García Pitar, sense menys més llum, sí. Es va presentar una camiseta que en lloc de tindre la franja blava en el centre tenia blanca. No és perquè l'Hèrcules en altres temporades molt antigues, també va tindre alguna equipació semblant, però a la gent no li va entrar i va haver una pitada enorme, no? I bueno, en xarxes socials con Diego González jo crec que això encara es multiplica més, no? Però bueno, a mi, per lo que dius, Manolo, a mi sí que m'agrada. A mi també m'agrada la que ha vist.
1: Una cosa, Toni, és innovar, i les marques han d'innovar, i a més han de treure equipacions noves cada any per a vendre. És una conseqüència del futbol modern, però quan t'innoves has de tindre molt de compte on xafes, perquè n'hi han coses, pues, lo de la franja blava en el centre de l'Hèrcules, sí. Si a la gent de l'Hèrcules li toques això, vas a ser molt fi, diguem que li toques els nassos.
2: Com si li toques l'escut, eh?
1: El mateix.
2: Li lleves al negre i home en l'escut i saps que es monta el lío. Vamos, això no, ni se li ocurrís tocar-ho, no? I en la, com dius tu, la franja més grosseta en el centre del pit és intocable, perquè la gent, el gran Hèrcules dels anys 70, en Enrico Pérez sempre va eixir en eixa camiseta, però bueno, també històricament, no? Els anys 20 també, els anys 30, eixa franja blava en el centre del pit és la que ha caracteritzat sempre la camiseta de l'Hèrcules, i tocar això és mentar al dimoni, no? En Alacant.
1: En teoria, companys, resten 4 minuts per a que arranqui el partit. No sé si ja estan els jugadors sobre el terreny de joc, si té pinta de que va començar puntual, o si haurem d'esperar una miqueta.
0: No anem a ser puntuals, Manolo. En este moment estan ixint els
1: si
0: xiquets...
1: Tenies dubtes.
0: Sí, correcte. Els xiquets que van a situar-se davant dels jugadors per a la foto prèvia del partit. Comencen ara a ixir els integrants de la banqueta, però de moment, poc a poc, va entrant el públic. L'horari, recordem que és el 7:30 de la vesprada, també perquè el Castelló té que tornar després de l'encontre, i volien ajustar un horari que no feia molta calor, perquè evidentment estem en estiu, però també que el Castelló tinguera l'opció de tornar en un horari raonable. Només acabar el partit, de fet, el Castelló a les 9:30 ja ens han comentat que ràpidament se torna. Per tant, poc a poc va entrant el públic, no serem puntuals, falten 4 minuts per a les 7:30, encara no tenim els protagonistes damunt la herba de l'estadi Rico Pérez.
1: De seguida tornem ahí per a quan arranqui ese partit. El que s'ha arrencat, com dèiem, és el partit que es juga, en este cas, en la Morera, entre el Silla i el Torrent. Com van aquests primers minuts de joc, Carlos Gallardo?
3: La primera jugada ofensiva ha sigut per al conjunt de Berna Ballester, per al Torrent, en un llançament que s'ha anat per damunt del travesser, perillós en la frontal de l'àrea, ha sigut l'Ois, un dels pocs jugadors que continuen del curs passat, el capità Adrián Lois, un dels futbolistes ja veterans d'aquest equip, i juga ara Guillén en zona defensiva per al Silla, per als conjunts dels blanquets, que ho intenta per banda esquerra, intenta progressar. Ahí va Iván Vilar, que controla a Jesús Rodríguez, un dels futbolistes de la Pereira del Torrent, que el van veure la temporada passada en segona federació, com s'anava guanyant els seus minuts de xoc. És Carlos Peris, futbolista procedent de defensa, procedent de la Nucía, qui ha firmat per el Torrent aquesta temporada, retrasa per al seu porter, per a Marc Dol, que continua Lila Sedissa a Carlos Peris, que intenta per banda dreta que Vinu progresse, però ahí està la pressió de jugadors del Silla esforçant-se al màxim per fortar el balló, ho aconseguissin, però diu l'àrbitre que hi ha hagut falta de Carles del dorsal 20 del Silla sobre Jesús Rodríguez, sobre el migcampista. Ahí sí que va a ser falta per al conjunt del Torrent. I no sé si tu te'n recordes, Manolo, de David Ruiz, un lateral del València que va estar en l'època de Carlos Soler, de Lato.
1: Sí que me sona.
3: Ell ha estat els últims 5 temporades, va estar així en el futbol valencià, en el Acero, de Jandro, en tercera, que, sí, que va destacar, i els últims 5 anys ha passat a Itàlia, i este any és un dels fitxatges així més destacats del Torrent. Així que 5 anys després que el jugador de Guadassuar, que torna. Lateral, això de la...
1: Torna ja amb un cartell fet, eh?
3: Sí, sí, sí. A més, en Itàlia en dia que ahir la veritat és que estava molt bé, perquè el futbol italià, en una semblança en aquestes categories, paga molt bé. Sí que m'han comentat alguns jugadors que se'n marxen cap allà que el perill que tenen és que no tenen la seguretat com així, que si jugues en futbol nacional així en tercera segona federació tens el sindicat de futbolistes que t'assegura un sou si hi ha problemes en el club. Allí en Itàlia no. Te'n vas, te diuen que et paguen una quantitat i solen pagar millor que així, però si trobes un club que no te paga, ja te les pots veure i resar el que vulguis, que, no, que ho tens molt difícil. És un poquet arriscat, però en el cas d'ell, que va trobar un bon club, que crec que va estar en dos clubs a Itàlia en 5 temporades, va estar molt content, i en dia que parlava abans de començar la partida amb ell, que estava molt content allí, però li van tocar des del Torrent, li va tocar Berna, que coneixia fa temps, i el van convèncer per a tornar a casa. Així que un dels fitxatges destacats d'este Torrent Club de Futbol que vol tornar a il·lusionar a la gent després d'una temporada molt complicada. Recordem el curs passat en segona federació, li va costar la vida aconseguir esa primera victòria. És una temporada en moltes complicacions també en el camp, i que este any pues, volen tornar a reil·lusionar a l'afició taronja en un bon curs en la tercera. Ho intenta el Silla per el mig, ho intenta Carles controlar, ahí fica el peu Jesús Rodríguez, però torna a intentar Esmotes des de la dreta, busca el baló per a Miguel Pastor, llança! Fora! Pareixia que havia entrat el baló perquè havia manejat esa sarsa de la porteria de Marc Dol, però ese baló s'ha anat per fora. Ha estat molt ajustat ese llançament de Miguel Pastor. Quin gran passe de Motes, del jugador de l'extrem dretà del Silla, un dels que continua en este equip de Dani Castellanos. I ha sigut el nou davanter procedent del Buñol que ha tingut esa opció de fer el primer gol per al Silla en esta Trofeu del Crist de les festes d'esta ciutat, d'esta localitat de l'Horta Sud, i es prepara el Silla per a llançar des de la treta de Cantós. Vicent Albert, un futbolista que ha jugat al futbol nacional a les Illes Balears, al Penya Independent, a la Xeneta, i que torna al poble per a viure este any del seu centenari del club, on va començar a competir i a jugar. Llança el baló Vicent Albert, molt obert, rebutja la defensa del Torrent, i el baló va ser plàcidament per a la defensa dels Blanquets, que ja retrasa per a Robert, per al porter. En els primers, ara mateix, es van a complir 11 minuts de joc, així en el Vicente Morera, sense gols en este partit entre el Silla i el Torrent. Ho intenta el Silla, per banda esquerra, Miguel Ángel Pastor, però diu l'àrbitre que ha progressat, fent falta pues, al futbolista del Torrent. Tenim 13 minuts de xoc, així, Silla 0, Torrent 0.
1: Ho deixem 0-0 amb 13 minuts i anem cap a Alacant, on ja roda la pilota Gonzalo Blanes, inicia Hèrcules Castelló.
0: A la fi, en segons ràpids, en la prèvia, sí, ja han eixit els jugadors i ha començat el partit, perquè, com comentaven, també el Castelló vol que siga un horari raonable per a tornar. Recordem que si hi ha empat tindrem penals, evidentment no pròrroga, perquè avui hi ha un trofeu, és el 30 de la ciutat d'Alacant, i el trofeu de campió i de subcampió que ja està preparat, i també el del millor jugador del partit. La primera posició ha sigut per a l'Hèrcules, la pilota ara espera el Castelló, que vol tocar per mig de càmera, la pilota en el mig del camp, recupera l'Hèrcules, un Hèrcules que té moltíssimes cares noves, també el Castelló, a poc a poc anirem comentant les cares noves del projecte, en el cas del conjunt alacantí, fins a 10 fitxatges, 9 en la convocatòria, només Miqui Puig fora per una lesió, la resta 6 en el 11 titular i 3 que segur tindran minuts, perquè la intenció de Beto Company, com és raonable, és que tot el món siga protagonista en este partit de presentació. Primera jugada de l'Hèrcules, és Antoñín, el que fa l'eslàlon, el remat, la pilota se'n va fora, però és la primera aproximació del conjunt alacantí, tot i que el llançament de Víctor Narro era Víctor Narro, s'ha anat a la dreta de la porta, de moment, Toni, acaba de començar el partit, òbviament, però almenys ha anat el sol i això és una bona notícia perquè tinga un poc més de ritme el partit.
2: Sí, sí, evidentment, fa calor. I bueno, pues, primer apropament de l'Hércules a l'àrea, Benibanat des de la banda esquerra, una acció que ha protagonitzat, que ha nascut dels peus de Javi Jiménez, el lateral esquerro, que complís el segon any, és un dels homes que sí que va donar la talla l'any passat, sí. Fins a que es va lesionar, i bueno, i evidentment, eixa banda esquerra té nom i apellit i porta el seu, no?
0: La pilota que la té l'Hércules, que de moment ha començat controlant en el mig del camp, el canvi de joc cap a la dreta, no vol o no pot arribar Andy Escudero, però sí que recupera l'Hércules, pressiona també bé el Castelló, la pilota dividida, falta en atac, sí. L'àrbit ha
2: senyalat. S'ha oblidat del baló i ha portat el colze.
0: Ha espentat en un baló dividit, l'àrbit estava molt a prop i l'ha dit a Samu Vázquez que això és falta en atac. Havia començat l'Hércules dominant, controlant. Recordem que el Castelló l'any passat, playoff, que és un dels equips més quidraner de la Liga Hypermotion i que este any de nou serà, com no, un aspirant a l'ascens a primera. La setmana que ve, el punt a punt en primera i segona ja no serà de pretemporada. Ja tindrem més partits dels equips oficials, no en primera federació, que començarà l'últim cap de setmana del mes d'agost. La pilota ara per al conjunt de Pablo Hernández. La parella de central, Sierra i Alberto, tocant en curt, el Castelló que de moment vol tindre el control del mig del camp, la pilota per a Jacobsen, obrint a banda esquerra, atenció perquè pot ser una bona opció per part de Lucas, que està pegat a la línia de cal, endarrerís la pilota per al mig centre, que és Barri de nou per a Lucas, bona acció del Castelló, que ara ha embotellat a l'Hércules en la seva àrea, Barri tocant per baix, triangulant, tocant en curt, això sí, horitzontal l'equip de Castalia, Alberto Martín toca de nou per a la parella de centrals, per Alberto i per a Sierra, el Castelló té possessió però no guanya metres, a taponata i Andy Escudero, serà treta de banda per al conjunt de Castalia, i anem a veure, Toni, perquè la intenció en principi de Beto Compain és que aquesta temporada l'Hércules siga un equip molt propositiu i que siga protagonista en la pilota.
2: Sí, jo tinc ganes de veure també en acció, tenia ganes de veure en acció a dos futbolistes que han vingut en molt de cartel, que són Antonín i Víctor Narro, no? Antonín, recordeu que és un delanter centre, que també actua com a extrem esquerre, però crec que enguany el seu rol va ser el del nou. I bueno, és un jugador, a més, que arriba a cedir del Corona Kills de Polònia. Sabem ja que ha estat en equips de segona divisió, quan el Rayo estava en segona divisió, el Màlaga també, i fa dues temporades va tindre una molt bona temporada en el Nàstic, es va quedar en aquell Nàstic, es va quedar a les portes de l'ascens. De fet, si no recordo mal, van ser 10 gols i 4 assistències, un futbolista amb 26 anys, en una molt bona edat. I bueno, estan depositades moltes... Atenció
0: al pal, el Castelló, quina pal. Ocasió més clara, el llançament s'ha envenenat perquè havia rebotat en un jugador de l'Hércules i la pilota s'ha anat al pal. Quina opció més clara del conjunt de Castalia, Lucas ha llançat, el baló s'ha envenenat per el camí. Però finalment, Toni, jo també l'ha vist dins, la pilota ha anat directament al pal.
2: Efectivament, s'ha envenenat, ha tocat en un defensor de l'Hércules, ha canviat la trajectòria, estava totalment vençut el porter de l'Hércules, Carlos Abad, que s'havia tirat a la dreta, estava enginollat, a més, impossible agarrar aquest baló que ha repel·lit el pal. I per ahir s'ha salvat l'Hércules en la primera aproximació, a més, que ha tingut el Castelló sense molt de perill, però el baló ha arribat ahir, ja et dic, en un retruc que ha canviat la direcció i ha sigut la fusta qui ha evitat el primer gol del Castelló.
1: Cal recordar que el Castelló una bona pretemporada, que fins a arribar al partit de la setmana passada contra l'Alavés no havia perdut, que l'havia guanyat el València en Paterna, i que este equip de Pablo Hernández, Gonzalo, ja l'any passat va deixar la seva empremta de ser un candidat clar per a clavar-se dalt, i enguany té la mateixa pinta.
0: I jugant bé al futbol, I
1: molt bé.
0: Futbol, que també és molt important, que després, òbviament, l'ascens és el que vol l'afició del Castelló, però que bé que juga al futbol el conjunt de Pablo Hernández, és ofensiu, és propositiu, i de fet, pràcticament de res, eh? Ha sigut aquesta jugada en la que la pilota ha acabat al pal. És de veres que després del pal, Càmara tenia l'opció del remat en el retruc i no ha estat ràpid i ha perdut ahí esa possibilitat. Però en qualsevol cas anotem la primera opció claríssima per al conjunt de Pablo Hernández en este trofeu Ciutat d'Alacant, i ese remat que s'ha anat directament al pal després de tocar en un defensor. Està manant ara, eh? El conjunt de superior categoria. Alberto tocant la pilota per a Mellot. Està buscant ara progressar el conjunt de Castelló per banda dreta. Esa pilota finalment de nou serà per al mig del camp. I endarrerís per a la situació de Sierra. L'Hèrcules

0: en un 4-2-3-1, com li agrada a Beto Company, però de moment Beto, que està de peu, tractant de donar les primeres indicacions del partit. El baló per a Sierra, obrint a banda, així està pegat a Córdoba, un jugador que també té 1 contra 1, que té velocitat, que té capacitat. Córdoba ara no l'ha vist clar i toca en curt la pilota per a Sierra. Sierra obri per a que de nou controle el conjunt de Castelló, esa pilota dividida com lluita Camarà i està guanyant la pilota, obrint a banda esquerra per a Córdoba. Córdoba tranquil, buscant ahí la verticalitat, se'n va de un, se'n va de dos, fa l'eslàlon, la pilota per al centre, la recuperació de l'Hèrcules, però és falta. Bueno. El públic es queixa perquè havia hagut una semblant abans que no ha xiulat i ara sí, l'àrbitre ha interpretat lleu, que ha hagut falta, no?
1: Sí, sí, ha interpretat falta, pot pitar-la, però també ha sigut, no crec que ha hagut molt de roce, no?, per a pitar aquesta falta, ha estat una disputa, però bueno, l'àrbitre ha considerat que havia ficat la mà també el jugador de l'Hèrcules i que havia frenat el de Castelló i ha pitat la falta, no? Però bueno, estem veient un Castelló amb moltíssima possessió, un Castelló que està dominant, un Castelló que toca molt bé el baló, que a les primeres de canvi ja ha tingut la primera ocasió, i de luego, com dius Manolo, com dius Gonzalo, estem parlant d'un equip que molt probablement estiga lluitant per l'ascens esta pròxima temporada.
0: Sí, té tota la pinta, l'any passat ja el va demostrar. Ha llançat la falta Manolo en curt perquè el que volia era fer de nou una jugada combinativa el conjunt de Pablo Hernández, que s'ha fet en el domini, la primera acció ha sigut de l'Hèrcules. A partir d'ací, el toc és del Castelló. L'Hèrcules, el que està, és així, organitzat defensivament. A poc a poc anirem presentant les cares noves del conjunt a la Alacantí. Per exemple, la parella de central, Rentero, ja el coneixem. Yago Cantero ha arribat del Ceuta, un home que va lograr l'ascens al futbol professional sent titular al Ceuta, però l'any passat va ser suplent i ara ha tingut l'Hèrcules l'oportunitat i ha signat al futbolista Yago Cantero com un dels jugadors que té que ser referent esta temporada. Ha xulat ahí falta el àrbitre a favor del Hèrcules. El més important, òbviament, en este perfil de partits és que siga un partit en el que no hi hagi més que bon joc per part dels dos equips, no hi hagi lesionats. Manu Rico, que és altre dels jugadors que ha arribat a l'Hèrcules, ve de l'Osca, però l'any passat jugava a l'Osasuna B, migcampista, i forma la parella en el doble pivot en Toni Fidalgo, que l'any passat, en Àlex Fidalgo, perdó, que l'any passat estava al Cartagena. Són moltes les cares noves, ha canviat molt l'Hèrcules. Ahí està, de fet, Manu Rico, tocant en talent, en qualitat. La jugada és bona, el baló a l'àrea, però ha estat perfecta la defensa del Castelló, tallant la pressió, i aquest baló finalment ha tocat en la pressió d'Àlex i serà treta de porta per a el Castelló.
2: ¿En
0: però
2: quin minut estem, Gonzalo?
0: Estem, Manolo, el minut 10 de joc de la primera part. Al Rico Pérez, de moment no hi ha gols en el trofeu Ciutat d'Alacant. Era el derbi de la Comunitat Valenciana. Hèrcules 0, Castelló 0.
2: Torne de nou cap a la Morera, veure com va el partit entre el Silla i el Torrent, que ja du alguns minuts més de joc, Carlos Gallardo.
3: Sí, ara mateix estem superant l'Equador d'esta primera part. Suposo que d'ací no res farà la parada per hidratació. Estem en minut 23 i continua el 0-0. Més aproximacions per part del Torrent Club de Futbol, que té més el baló, però el Silla, quan el té les idees molt clares. És un Silla que continua el mateix entrenador de la temporada passant, Dani Castellanos, i en un bloc de jugadors ja més del curs passat, i això es nota en que quan agafen el baló ràpidament busquen els seus davanters, els estrens, busquen formar esos contraatacs. Però, com diem, en el que portem de xoc, el Torrent és qui manté més l'esfèric, la seva possessió. Ara en zona defensiva juga l'equip en Bruno, el seu nou central argentí, que segueix a la dreta per a Peris torna per a Bruno, juga per a Jesús Rodríguez, ara jugant en el mig del camp, retrasa per al seu porter, no té pressa, vol construir bé la jugada el conjunt de Berna Ballester, retrasa per a Marc Dols, un dels pocs futbolistes del Torrent que conserva del curs passat, el porter llança baló a la dreta per a Peris, que busca a la banda dreta a un dels seus companys, a Gabri López, el fitxatge que acabem d'anunciar fa no res, esta mateixa setmana. I el baló que es va perdre per línia de fons. I observen la graderia, com diem, està plena d'aficionats també, a molts jugadors del Torrent preparats. Comentem que és van a fer molts canvis. És el primer partit amistós, el segon per a un altre, i que la segona part hi seran equips absolutament nou. Juga el Torrent per banda esquerra, ho intenta Casany, un dels joves juvenils, creant l'oportunitat avui Berna Ballester per a que demostre que mereix un joc en el primer equip, a la defensa, a Versilla, i ara mateix, mira, sí, es fa el paró per hidratació, estem en el minut pràcticament 25 del partit, 0-0, paró per hidratació en el Silla Torrent Club de Futbol.
2: En el Silla Club Torrent 0-0, també 0-0 en el partit entre l'Hèrcules i

0: Castelló ja a les 8, d'ací pràcticament un quart d'hora, anem a afegir dos esdeveniments més a este punt a punt en A Punt Ràdio. A les 8, el Deportiu Boldense afina la seva posada a punt en l'any del retorn al futbol professional i ho fa amb una amistosa Terres Manxegues des de la Ciutat Deportiva Andrés Iniesta, Albacete el Dense, el narra Álvaro Molina. Hola Álvaro, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de la punt a punt el Dense, que juga avui el seu penúltim partit de pretemporada abans d'iniciar aquesta nova campanya en segona divisió o fa, com bé has dit, a la Ciutat Esportiva Andrés Iniesta davant l'Albacete. Ja tenim alineacions totalment confirmades per part del conjunt de Claudio Barragán. Juga amb Ramon Vila en porteria. La línia de 4 espera Iker Carbonell, Olaizola, Floris Smat i David Ruiz. Per davant, Justin Smith i Macho. Dreta Fidel, esquerra Rastrojo, mitja punta Javi Martínez i en punta Mariano Carmona. Per part de l'Albacete, entrenat per Alberto González, juga amb Carlos Marín en la porteria, línia de 5 amb Fran Gámez, Javi Moreno, Toni Velilla, Pepe Sánchez i Dani Bernabéu. Per davant, Tribot, Amortuño, San Bartolomé i Morientes, i en punta Samu Benc i Corpas.
0: Partit que començarà a les 8 de la vesprada, d'ací un quart d'hora. Estarem pendents, lògicament, d'aquesta Ciutat Deportiva Andrés Iniesta, on el Eldense va enfrontar l'Albacete. I a les 8 també afegim un esdeveniment més, però fora del futbol. En este cas, obrim la finestra de l'handbol masculí, preparant-se de nou per a competir en la màxima categoria de l'handbol nacional. Està la volació de segon, ja que el seu equip va recuperar en maig la plaça Sobal. Avui juga un amistós en el qual va estar present el punt a punt des del pavió Internúcleos por el segon Conca. Narra Toni Galindo. Hola, Toni, què tal?
2: Hola, Montaldo, Manolo, què tal? Salutacions, Bárbaro Vesprada, des de l'Omni, del mític Omni del Port de Sagunt. Jo sé que tu no has dinat avui pensant en per què es juga este partit a l'Omni i no al Municipal, on habitualment juga en Lliga, el Fertiberia Port de Sagunt. I és perquè en el pavelló municipal del Port de Sagunt el conserge està de vacances, així que no està operatiu i han tingut que tornar a la casa al mític Omni. Així que mira, que explicació més clara i més senzilla t'acaba de donar. Bueno, pues el retorn del Fertiberia porta segon a la Lliga Sobal. Avui es veurà les cares contra el Conca, un rival que se'l trobarà en la màxima categoria de l'handbol nacional. L'equip del Conca, que va acabar al lloc 11 amb 23 punts en la darrera temporada. Quatre novetats presenta el Fertiberia, porta segon de Sergio Mayo, Gabriel Navarro Simón, Miguel Llorense Mira, Guillermo Soler Méndez i Jorge Romanillos Calvo. Així que tot preparat per a disputar d'ací aproximadament 15 minuts el primer dels 7 partits amistosos que disputarà el Fertiberia Port de Sagunt abans que comenci la Lliga Sobal. Així que tot preparat ací a l'Omni, a l'Internúcleos del Port de Sagunt, amb este Fertiberia Port de Sagunt Conca.
0: A les gràcies, Toni. A les 7 i quart de la vesprada començava el primer punt de connexió d'este punt a punt en el partit del Silla i el Torrent. Breu pas per a veure com va l'assunt després de la pausa i hidratació. Carlos Gallardo.
3: Pues ara mateix els jugadors que tornen al xoc, ara mateix va treure des de la banda un dels jugadors del Torrent després de ser paró per hidratació. Estem en el minut 26 d'encontre, continua el 0-0 en este trofeu del Crist, trofeu de les festes de Silla, Silla Club de Futbol 0, Torrent 0.
0: Mentre tant, estem també pendents del Rico Pérez, on a la calle estan jugant Hércules i Castelló, el partit, jo diria que quasi clau de la pretemporada per allà llançar-se a el que va començar a comptar, és a dir, els partits amb punts per davant, però de moment, i havent arrencat a les 7 i mitja de la vesprada, de moment en Alacant, en el Rico Pérez 0-0 entre Hércules i Castelló. Havíem tingut ja una oportunitat del Castelló al pal, com ha continuat a partir d'ahir el partit, Gonzalo Blanes.
4: En una contra de l'Hércules, però que s'ha entrat molt Antoñín i finalment li han furtat la pilota, i en una groga la primera del partit, en una entrada d'Andy Escudero, la típica falta tàctica. Era una contra del Castelló, la parat en el mig del camp, groga clara per Andy Escudero. Per tant, la primera del partit, la pilota que la té el Castelló, que està jugant molt bé al futbol, que està triangulant i que està buscant ara la verticalitat per banda esquerra, concretament és Lucas per a Córdoba, Córdoba de nou per a Lucas, està percutint més per l'esquerra el Castelló que per la dreta, és a dir, per la banda defensiva de Samu i d'Andy, l'home que ha vist la targeta groga. El valor que també apareix moltes vegades en la construcció, Sierra, tot i que siga un central, canviant totalment l'evolució del joc per l'altra banda, jugant ara en certa tranquil·litat el conjunt de Castelló. I Raúl Sánchez, en el set en l'esquena, és el que guanya el centre del camp, tocant en curt per a Sierra. Este obri per a Lucas, que està jugant més en posició ofensiva, que de

0: ofensiva en este inicio del partido. El balón para Matis, para el porter. Tocante en curva para Sierra. Sierra para Alberto. Es de ver Stoney que el Castelló se gusta aguantar la pilota, ¿eh?
1: Y a una aposta clara per la posició de valor, controlar el valor, no perlo, tindlo en el seu poder. A més, la toca amb moltíssima fluidez. Jo quan dic, a mi este és un conjunt que està agradant-me molt. Veig, a més, un futbol alegre, un futbol elegant. Atenció.
0: El centre i càmera no ha llegat per molt poc. No ha arribat al remat per mil·límetres. Segona opció del Castelló, tocant i triangulant.
1: No era fora joc.
0: No, l'auxiliar no ha alçat la bandera. Així no tenim VAR, quasi millor, perquè en primera federació continua sent com l'any passat, és a dir, de segon nivell, i no era fora de joc i no ha arribat Toni per molt poc. Si no, toca la pilota és gol,
1: No, per supost, havia deixat el valor fenomenal, era una bandeja, era tocar-lo i ficar-lo dins, no? Li ha passat per damunt de la bota i no ha acertat a rematar-lo, però estava escassament un metro de la línia de gol, perquè es facis una idea, no? Ha sigut la segona gran ocasió clara i la segona ocasió del Castelló, que no sé què ha passat ara.
0: Acaba de... Mira, com estem en pretemporada, Manolo,
2: sí,
0: també els àrbits, acaba de xiular en un partit amistós,
2: sí,
0: retenció del porter de l'Hèrcules, perquè ha tardat més de 10 segons en posar la pilota en moviment, córner en contra de l'Hèrcules.
2: O sigui, ha volgut ser una miqueta protagonista, vamos.
0: Sí, perquè, home, avui crec que
1: vamos.
0: No estava perdent temps, vamos. Carlos Abad.
3: Perquè, escolteu una cosa, s'ha recordat esta setmana de lo de
0: sí,
3: les noves normes que s'agafen del Mundial, etcètera, etcètera. Ja vos dic jo que en novembre s'ha oblidat tot això.
0: Este perfil d'accions en la lliga és complicat, efectivament. Ha xiulat córner, menys mal que no ha hagut perill. És un partit amistós, no passa res, però tampoc he vist que Carlos Abad estiguera perdent temps.
1: Vaig dir, també és bo que esto passe en pretemporada.
0: Ara sí, per aprendre, no?
1: Perquè tots vagin dir, escolta, no és una broma, esto va passar. I, bueno, te ho prengues en sèrio i els porters, des de luego, no s'entretinguen tant. ¿Por qué? Pues puedes complicar la vida al teu equip per guanyar un parell de segons, ¿no? Bueno, pues si pasa en pretemporada, benvingut siga, pero sí, pareix un poquet exagerat, ¿no?
0: La pilota per a Carlos Abad, tocant per a Rentero, no ha passat res absolutament en l'acció del córner. Rentero ara que obri per a Yago Cantero, un de les cares noves de l'Hèrcules, s'ofereix Toni Fidalgo, ahí está Fidalgo, tocant la pilota per a Javi Jiménez per Antoñín, al límit del fora de joc, però no. Antoñín buscava l'acció per el mig del camp en Manu Rico. Este toca en Samu Vázquez. Samu Vázquez té Andy Escudero en banda dreta. Continua Samu. Samu per a Andy. Andy pegat a línia de cal. Tocant per a Àlex Fidalgo. Manu Rico. De nou Fidalgo. Ara és l'Hèrcules el que té el control. Fidalgo toca en curt la pilota per a Rentero. Rentero per a Yago Cantero. Jo crec que no hi ha debat, Toni. Bueno, atenció a esta acció, perquè esta pot ser bona. L'acció ràpida a l'Esquimenez, que ràpid també Matís, el porter, no que ha eixit de la seva àrea.
1: No era fora de joc.
0: No era fora de joc, es plantava soles. El que passa és que ha exercit de central el porter del Castelló, evitant l'acció. T'anava a dir que no hi ha debat en que Rentero va ser titular en este Hèrcules. L'altre central, no? És el joc que van a tindre que lluitar entre Willago Cantero i també Miqui Bosch quan estiga recuperat, però Rentero jo crec que és un dels jugadors claus, no? Del conjunt de la cantera.
1: I jo crec que Yago Cantero també.
0: Sí, esta pot ser, no? Jo, el que ha comentat Toni a l'inici, este 11 va estar molt a prop del primer partit de Lliga davant el Múrcia. És a dir, el tècnic no amaga cartes. Beto Compain ha apostat per l'11 titular, és de veres.
2: Crec que així també, Gonzalo, la jornada 2 és contra l'Atlético Madrileño, és possible?
0: Sí, correcte. El diumenge a les 6:15 de la vesprada. Sí, correcte. En esto del calendari asimètric, Manolo, que no té explicació, de les 7 primeres jornades,
2: sí,
0: en primera federació, que no hi ha interessos televisió ni res d'això, l'Hèrcules juga 5 com a local.
1: Jo no ho he vist mai.
0: De les 7 primeres jornades, 5 en el Rico Pérez.
2: En lo fàcil que era...
0: Clar, casa fora, casa fora.
2: Casa
0: no?
2: Fora, casa fora de tota
0: correcte.
2: La vida. I que la jornada 1... De la primera volta era la 1 de la segona volta.
0: Ahí sí.
2: Ahí, calendari asimètric.
0: Pues tindrem en ese calendari asimètric Múrcia el 29 d'agost, 9:30 de la nit, que és un partidàs, i després ese que has comentat, que efectivament acaben de posar l'horari davant el filial Matalafer, sí, el diumenge 6 de setembre a les 6:15 de la vesprada.
1: Desde luego, si l'Hércules aprofita el factor camp de ser primer jornada de 5.
2: Se clava dalt,
1: se clava dalt i o sigui, una espenta fenomenal, ojalá.
0: El calendari que és capritxós,

0: Primer partit de Lliga Hèrcules-Múrcia, que sempre, Manolo, és molt atractiu perquè ve molta gent de Múrcia. Últim partit de Lliga Hèrcules-Saragossa.
1: Aquest va ser el primer partit de Lliga Hèrcules-Múrcia en l'any 74.

0: 12 anys.
1: Mentre no, vos caiga per a la família Lim, paciència que tot arriba.
0: El més important també és que s'anime la gent. L'any passat, Manolo, vam arribar a 12.000 abonats i esta temporada no hi ha un ritme tan bo. A veure si a poc a poc la gent també, perquè l'afició és clau, no?
2: Sí, queda un mes. Sí, jo crec que sí, són 6.000 ja que s'han superat.
0: Sí, 6.000.
2: Sí, a 10 vas arribar.
0: És que és molt important, que l'afició... Per cert, que també una bona notícia de l'estiu. L'any passat van tancar la lliga sense grada d'animació perquè s'havien disgustat les penyes en el club. Han tornat a fer les paus i tornem a tindre grada d'animació. Que jo crec que això també és una bona notícia perquè ja hi ha bon ambient al Rico Pérez. En aquests partits, sobretot en aquest inici de lliga tan important, en una primera federació amb el Saragossa, amb l'Osca, amb el Múrcia, amb l'Ibiza, amb el Nàstic, va ser una competició espectacular i, per supost, a un Villarreal B que també està fent una pretemporada espectacular. Que avui, per cert, li ha guanyat 2-4 a l'Intercity també. Uf. En un partit de pretemporada.
1: En quin minut estem ahí?
0: Estem així, Manolo, en el 23. Ha baixat molt el ritme. Les millors opcions per al Castelló, però de moment Hércules 0, Castelló 0.
1: I en... com estàvem dient abans, la Morera, sí. El partit, imagina que estarà, si no a punt d'arribar al descans perquè ha arrencat tard, ja sigui en el tram final, en el rus final de la primera part, Carlos Gallardo.
3: Sí, estem en el tram final, minut 37, de moment és una part de pretemporada, moltes imprecisions, en alguns detallets, però de moment poquetes ocasions i poquet xoc. I la notícia és que fa 31 graus, sensació tèrmica de 40, i està nevant.
1: Què?
3: Està nevant, així en el Vicente Morera. I és que, estem
1: nevant?
3: Observant, sí, sí, boles d'aigua, d'espuma, així en el cel, darrere de la porteria de Marc Dol, del porter del Torrent, i és que justament darrere d'ací del Vicent Morera està celebrant la Fira de l'Aigua. I ahí s'està fent boles d'espuma en xiquets i estan jugant. Aleshores, la sensació, tu veus el partit i veus darrere la porteria i pràcticament en el mig del camp algun jugador que li ha pegat alguna patada a una d'aquestes boles que estan caigant sobre la xespa, però està nevant. Això és curiós, aquesta imatge, ací a 7 o 8 d'agost, no, que estem, 40 graus de sensació tèrmica i veus com està nevant així sobre el Vicent Morera. Són aquestes imatges que et deixen una pretemporada. Ara ho intenta el Silla, busca Vicent Albert, el seu jugador ofensiu, al dorsal 8 en l'àrea, però ahí apareix la defensa, Bruno, l'argentí, per a rebutjar i se való per part del Torrent. Ho intenta ara per banda dreta Jesús Rodríguez, se dispara Gabri. El fitxatge esta setmana del Torrent, des de dreta a esquerra, obri buscant a Casanya, el jove futbolista del juvenil, que intenta agafar i s'esfèric i l'agafa. Està en un cantó de l'àrea, intenta entrar dins de l'àrea, però ahí molt bé defensant Mario Ferrer, el jugador procedent de la Vall d'Uixó, per a este Silla, que rebutja i agafa el baló per al seu Silla. Motes llança cap amunt buscant ràpidament a Miguel Ángel Pastor, però ahí apareix el cap de Bruno, del defensa del Silla, quan ara mateix s'estan encenent les llums d'este Vicente Morera. Vicente Morera Agulló, que per a que no ho sàpiga, té nom d'un exjugador del València i del Barça, dels ja fa molts anys. És un dels primers jugadors que va tindre el Silla i és un dels jugadors més coneguts, en Javi Moreno també, que és així de Silla i que té també una imatge en l'entrada d'este camp Vicente Morera. I estem en el minut 39, poc a poc, arribant al minut 40, ara fora de xoc en una jugada ofensiva que intentava el conjunt del Torrent de Berna Ballester. Els dos tècnics contínuament alçats, donant indicacions als seus jugadors i observant, pues, pràcticament a un equip nou per part del Silla i un equip nou per part del Torrent, a uns 11 jugadors, 10 o 11 jugadors, fent exercicis de calfament, és a dir, que hi haurà canvi absolut total de jugadors per a la segona part.
1: I per a manejar-la tu.
3: Sí, sí, perquè a més ho comentàvem la setmana passada.
1: Vull dir, algun dia hi hauria que fer una associació de narradors damnificats en pretemporada,
3: Sí, perquè comentava Toni Galindo el divendres passat, sí que alguns jugadors es coneixes, però també hi ha jugadors del juvenil i com ara no juguen en les samarretes habituals, hi ha jugadors que estàs acostumats a veure la temporada passada en un número i se canvien. Ui, cuidado en una entrada de Jesús Rodríguez, el jugador del Torrent, sobre Carles, l'extrem del Silla, que els dos han anat a xocar en una de les tanques estes laterals que hi ha, que són de ferro, que són un poc perilloses, però afortunadament no han anat a majors esta situació, però com bé dius, sí, són partits de dificultats, perquè juguen molt juvenils, perquè se canvien els números habituals de temporada de la samarreta. Hi ha alguns jugadors nous, altres que sí que coneixes. N'hi ha alguns que, clar, no s'has vist en 2-3 mesos, s'han canviat el pentinat o estan més morenos, han canviat físicament un poc de cara respecte al que vas veure la temporada passada i confon un poc, però anem a veure en esta segona part, que com dient ja queda poc d'esta primera part, 40 minuts i 30 segons. De moment el canvi s'han sumat més que xoc detalls de Motes, de

0: L'extrem dreta del CIA que continua el curs passat, que ha deixat alguna bona jugada, alguna acció ofensiva interessant. En el torrent me quedarien en els juvenils, en Casany, en Jesús Rodríguez, que també estan molt participatius entre els jugadors i seran més destacats d'esta primera part, que ja transcorre per el tram final, minut 41, continua l'encontre sense gols en este trofeu del Cris, trofeu de les festes de Silla, este Silla 0, Torrent 0.
1: Tornem cap a la canta, abans me passe per l'omni del port de segon, a veure si ha arrencat l'embol, Galindo.
2: Bueno, pues de moment que no, ja veig els dos equips que estan situant-se sobre la pista, els sets inicials. Bueno, una curiositat és que Fertiberia Port de Sagunt no va jugar amb l'equipació oficial, sinó que va jugar amb camisetes d'entrenament. Per tant, és la... Sí, sí, està en el dorsal, la roja, amb una franxeta blanca, però no és la típica que juga durant la temporada, però no porta els noms, només que el dorsal, així que va ser de gran ajuda a la fulla de partit. Bueno, estava parlant, Gallardo, de la temperatura i la sensació. Jo, mira l'aplicació, fora me marca uns 30 graus de temperatura, sensació de 35, però així dins del pavelló té que ser una sensació de 250 graus.
1: Mare
2: de Déu, senyor, que barbaritat, només de respirar sues, Manolo.
1: Mare meva. Bueno, avisa quan arrenqui el partit. Me'n vaig cap a...
2: Faltarà poc, però encara no.
1: Molt bé. Me'n vaig també cap a la ciutat deportiva Andrés Iniesta, on crec que ja necessita els protagonistes d'aquest partit que van a jugar l'Albacete i el Deportivo Eldense, Álvaro.
3: I ja tenim els dos equips, l'Albacete i l'Eldense. L'Albacete que vestís amb la segona equipació, l'Eldense que vestís amb la seva tercera equipació, tot de blanc, a punt de començar a la ciutat esportiva. Andrés Iniesta, este Albacete-Eldense.
1: Per tant, tornem cap a Alacant, en aquest partit que està disputant.
2: Arranca el partit a passar al Port de Sagunt.
1: Arranca el partit en l'embol, tornem cap a Alacant, a aquest derbi nostre que estan jugant Hèrcules i Castelló, Gonzalo Blanes.
4: I estem acabant la pausa d'hidratació que li ha vingut bé al partit, perquè ha començat ha començat Manolo en ritme, hem narrat i se tira al pal del Castelló, després l'opció que càmera no arriba per molt poc, a poc l'Hèrcules també ha tingut alguna opció, sobretot la d'Àlex Jiménez que ha sigut mateix, però la pausa d'hidratació ve molt bé, perquè evidentment així també fa calor, tot i que estem per sort fora a l'aire lliure i no és un pavelló, i s'està millor, però en qualsevol cas, eixa pausa d'hidratació, les sensacions no són roïnes, Toni, però és evident que es nota que estem encara en estiu i en pretemporada.
5: I són 30 graus, una sensació tèrmica de més superior, de 2 o 3 graus més. Fa molta calor en Alacant, la humitat, a més ja sabem quina és. I bueno, pues sí, havia la feia falta un poquet de pausa d'hidratació, perquè sí, és de veres que el joc ha decaigut, no? Tant d'uno com d'altre. Han vist uns menús d'una possessió molt fluida del Castelló, menjant molt bé la piloto, l'Hèrcules s'ha defensat bé, també després ha tirat un poquet per amunt l'Hèrcules, però sense arribada, i el joc finalment ha acabat decaent, no? Jugant-se molt en el centre del camp, i hi ha falta d'ocasions clares. Recordem que el Castelló sí que era tingut dos, una que ha pegat en el pal, l'altra que no ha sigut gol perquè el baló li ha passat per damunt de la bota del futbolista del Castelló quan només tenia que espentar-la. I bueno, pues un partit... En algunes fases agradable i altres fases, com dir, con la que última que han viscut ara, en la que ha decaigut moltíssim.
4: Per cert, Manolo, la pausa d'hidratació sí que van dir que no es quedava la del Mundial, que no ara van a ser de 3 minuts. Pues portem 2 minuts 30 segons de pausa d'hidratació.
6: Ah, no està malament, eh?
4: Ah, l'àrbit avui està a nivell mundial, perquè ha xulat ese córner per endarrerir la opció del saque de porta a Carlos Abad i ara estan fent una pausa d'hidratació del Mundial,
1: Bueno, però mentre se repren allà el joc, me'n vaig cap al partit que juguen l'Albacete i el Deportivo Eldense, que ara sí, Álvaro, ha arrencat.
3: I ha rodat la pilota a la ciutat esportiva Andrés Iniesta, la primera possessió és per l'Eldense i hem de dir que la graderia, que no és massa gran, presenta un molt bon aspecte. Ja és un partit, podem dir, encara de pretemporada, però de segona divisió, primers minuts de partit, Albacete 0, Eldense 0.
1: Gràcies, Álvaro, me'n vaig al Omni de Port de Sagunt per a veure com ha arrencat el partit entre el pont del Port de Sagunt i el Conca d'handbol, Toni Galindo.
2: Pues de moment, màxima igualtat, estem 2-2 en el marcador, portem 2 minuts 42 segons d'este primer acte. Ha començat marcant el Fertiberia Port de Sagunt, ha contestat ahir el Conca, després de nou el Conca s'ha posat per davant i ara acaba d'empatar Fertiberia Port de Sagunt. Tanta cara de l'equip del Conca, i tenim esta línia de... Sí, la rematada, ahí tenim la parada de Villarreal, el porter de Fertiberia Port de Sagunt, segona intervenció del guardameta de l'equip del Port de Sagunt, a atacar Revenillos, gol!

0: Es passa per davant Fertiberia, 3-2 en el marcador, 3-15 de la primera part, així a l'Omni del Port de Sagunt.
1: I mentre tant, en la Morera, arriba el descans entre el Silla i el Torrent, amb empat a 0 al marcador, Carlos Gallardo.
2: Ara mateix arribem al temps de descans i continua nevant. Mira, sí que tinc un dels jugadors del Silla, Motes. Motes, què està passant així? Està nevant.
3: Ahí, que n'hi ha festa, se veu.
2: Sí, sí, és la festa de l'aigua.
3: De la espuma.
2: Bueno, com estàs veient el partit?
3: Molt bé, molt bé. La veritat que veig l'equip molt bé. En ganes, en il·lusió, és el centenari. Tenim molta ganes de fer les coses bé i a continuar.
2: Moltíssimes gràcies a Motes, a un dels jugadors del Silla, ofensius, el que més m'ha agradat, de la primera part, molt elèctric, en aquesta extrem dreta, i com diem, és que no para de caure, ara ho fa una altra volta més, i ha enviat el vídeo ahí a Clara per a pujar-lo a les xarxes socials i el puc veure tota la família del punt a punt, però és molt cridant, era la sensació, moltíssima calor, així la gent en ulleres, així refrescant-se perquè fa moltíssima calor, però està caigant neu. Neu en forma d'espuma des de aquesta zona darrere d'una de les porteries on s'està celebrant la Fira de l'Aigua, la Fira de l'Espuma, i les festes de Silla.
1: A banda de la neu, el que ho enquite que des de la primera part com ha destacat?
2: Sí, con dia Motes per part del conjunt del Silla, també amb Miguel Ángel Pastor, un dels seus nous davanters, i per part del Torrent en quede en Casany, en l'extrem esquerre, un dels juvenils que també està guanyant un lloc a Silla, en els dos defenses, en Bruno i en Carlos Pérez, els nous defenses del conjunt de Bernabé Estero.
1: Bueno, pues tornarem per a la segona part, anima amb els canvis, que vas a tindre que fer anotacions per un tubo,
2: sí,
1: mentre tant me'n vaig al Rico Pérez, a veure si s'acaba ja i sa pausa de hidratació, i com s'ha reprès el joc en el partit entre l'Hércules i el Castellón, el Rico Pérez, Gonzalo Blanes.
4: En una bona acció de l'Hércules, combinació que es va signar primer a Antoñín i després a Narro, els dos van coincidir al Nàstic, els dos van coincidir al Lugo, esta parella de davanters, avui també, així a l'Hércules, i han fet la primera, combinació molt bona d'Antoñín en Narro, el llançament final, això sí, no ha generat perill davant la porta de Matís, però almenys l'Hércules, que ha aparegut en una opció ofensiva, quan ara recupera de nou la pilota Rentero. Estem així al Rico Pérez, recordem, en el Ciutat d'Alacant, en el trofeu, en la 30 edició, minut 35 de joc de la primera part, al punt a punt de punt ràdio, en este Hércules 0, Castelló 0 de moment. La pilota per a Samu Vázquez, vol fer el slalom, es falta. El valor serà per a l'Hércules. De moment, Toni, crec que Antoñín és el que s'ha portat les ovacions de la grada.
5: Sí, i a més en aquesta última connexió, Narro-Antoñín ha sigut la primera gran ocasió que ha tingut l'Hércules d'inaugurar el marcador. Hi ha un dato curiós, no? Perquè Narro i Antoñín són amics personals, pues, com has comentat, havien coincidit en altres equips, i a part dels negociacions que va haver entre un i altre, els dos es van cridar per a anar junts, per a acceptar l'oferta de l'Hércules, però volien tornar a jugar junts en esta ocasió en Alacant, i així n'ha segut, no? I bueno, sí que es veu que tenen connexió, perquè la primera gran ocasió de l'Hércules ha sigut aquesta connexió, aquest intent, aquesta sessió de Narro a Antoñín, que Antoñín no ha ficat dins per mil·límetres.
4: Ara buscava Manu Rico la falta a Rentero, en un valor dividit, però ha estat molt bé la defensa, concretament del Castelló, Alberto, que ha tallat l'opció, però la sensació és que el partit va a ratxes, ara és la bona de l'Hércules, li està costant més al Castelló tindre la pilota, tot i que ara hi ha un regal del conjunt alacantí, valor molt llarg, que arriba directament al porter del conjunt visitant, avui així el Rico Pérez, el Castelló, que està tocant per mig de Sierra, Sierra per Alberto, buscant ahí per el centre, la pilota per a Lucas, el Castelló que està ara pressionat per Víctor Narro, atenció perquè té talent aquest equip, per així des de darrere i a la fi falta de Narro. La falta clara, però ahir no ha dubtat en ningú moment Mellot quan ha vist que l'estaven pressionant, ha continuat en la pilota i ha forçat la falta en la pressió de Víctor Narro.
1: Són les 8 i 8 de la vesprada. Ara, de seguida, tornem cap a Alacant per a viure el tram final de la primera part. Abans, tornem a situar el que tenim en joc. Per exemple, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, on ja ha arrencat el partit entre l'Albacete i el Deportivo Eldense, Álvaro Molina.
6: On estem tenim els primers minuts, ja són 5. L'Eldense, que està tenint la pilota, però li està costant molt arribar a l'àrea del que avui defensa Carlos Marín. També París, que bufa molt el vent en contra del conjunt de Claudio Barragán. Primers minuts, domina l'Eldense, però encara sense ocasions.
1: És bona la situació de que l'Eldense estiga dominant i estiga intentant dur el comandament del partit en handbol. Des de també les 8 ha arrencat l'encontre entre el Port de Sagunt i

0: Y el Conca, el Omni de Sahagún, Toni Galindo, ¿cómo anem en el partit?
1: Mos el hambre.
2: Ataca del Conca, atención, desde línea de nou en la entrada. Y la parada no, es ya una falta a favor de Fertiberia por de Sahagún. Está en camino el minut 8 en esta primera part. Estaban ante el marcador de equipo de Castella. Me supera el equipo que entrena Lidio Jiménez Carrascosa. Fertiberia por de Sahagún 4, Remi Balonmano Cuenca 5.
0: Tornen cap a Alacant, tram final, primera part, amistós entre l'Hércules i el Castelló. Derbi en el Rico Pérez, Gonzalo Blanes.
3: Y ahora presiona el Hércules, ya opció ahí en la banda izquierda, pero finalmente el árbitro ha interpretado que no haya falta. Tot i la protesta de Narro, será baló per al Castelló en un partit en el que Miranta a la banqueta. El Hércules cree que té la intención de que juguen tots, ahí sí que tindré en carrusel de canvis. El Castelló, con demà jugada davant el Llevant, només té 6 jugadors en la banqueta, però Manolo, un molt especial, Juanjo Nieto, que va jugar a l'Hércules i que ha gravat, de fet, una salutació en les xarxes socials de l'Hércules a l'afició herculana, perquè Juanjo Nieto va ser un dels jugadors que va deixar una molt bona sensació del seu pas per Alacant, i avui torna, segur que si entra en la segona part tindrà una ovació de l'afició herculana. Baló per al Castelló, tocant ara en curt, com... té qualitat ahí el conjunt de Castalia, però ha perdut el baló i és, no es falta, perquè l'àrbit crec que en bon criteri diu que continua el joc. Víctor Narro li dobla per banda el lateral Javi Jiménez, el centre de Javi, que pena que se li ha quedat curt perquè esa pilota era molt bona i el baló directament a treta de banda. Està buscant molt Javi Jiménez la connexió, Toni, amb Víctor Narro.
4: Aquests valors creuats que ha popularitzat Cucurella, no?
3: Sí.
4: Que es busquen, buscant el punt de penal per a que el nou que arribi pues, l'espente dins, no? No, pues, efectivament. No? Així es veu ara un joc molt més alegre de l'Hércules. Està jugant-se, a més, la parcel·la del Castelló. Està jugant, el valor ara mateix està sent més de l'Hércules, que més de l'equip local que del conjunt visitant. Ha perdut fluïdes el Castelló. Pareix un poquet més cansat que el quadre alacantí. I ara sí que és de veres que l'Hércules s'ha despertat un poc, ja ha tingut una ocasió i pareix que vol un poquet més, no?
3: L'àrbit acaba de mostrar a Yago Cantero una groga per protestar. De veres que l'àrbit no està de pretemporada, està així tractant de que no se li vaya el partit i l'ha mostrat ara Yago Cantero i s'ha groga. Atenció a la contra, que és molt bona. Camarà està jugant ahí el Castelló, és un 1 contra 1, està dins de l'àrea, la centrada, el control, el remà fora.
5: El tenia tot.
3: Quina opció més clara per a el conjunt, per a Córdoba, ha controlat, tenia, jo crec que tota la porteria per a ell, però l'ha deixat la pilota en l'efecte contrari, Toni.
4: El baló un metre més per avant del punt de penal, tota la porteria per a ell, sí. Per a ficar-la amb molt de plaer, per atinar, per a posar, fixar el punt de mira, absolutament tot, sense oposició, era gol, tenia que ser gol, però és una errada monumental del jugador del Castelló.
3: És la tercera opció clara del Castelló, que li està faltant definició.
0: En quin minut estem?
3: Estem, Manolo, en el 40, és a dir, a 5 minuts d'arribar al descans al Rico Pérez. De moment, així, el Ciutat d'Alacant empat a 0 entre l'Hércules i el Castelló. Quan hi ha un atac de l'Hércules un poc... res, directament a les mans del porter. Minut 41, 0-0 entre l'Hércules i el Castelló.
0: Ara tornem per al rush final de la primera part en el José Rico Pérez. Abans deixem que torni a passar per la Ciutat Deportiva Andrés Iniesta, on ja comença a estirar-se una miqueta més l'Eldense davant d'Albacete, Álvaro.
6: Ja s'estableix l'Eldense en camp contrari, amb ese Fidel per banda dreta que és incombustible, el capità, 36 anys, farà 37 en octubre i començarà una nova temporada i pareix, tot indica que continuarà com a titular. La pilota que espera l'Eldense en línia de banda traurà David Ruiz, que ja la juga darrere per a Justin Smith, un dels fitxatges de l'Eldense esta temporada. Justin, que està buscant acompany, juga darrere per a Floris Esmant, ja juga per a Iker Carbonell, este lateral, jugador que ha fitxat l'Eldense B i que avui està jugant amb el primer equip. La pilota que se'n va per línia de banda traurà l'Eldense, primers 10 minuts de partit, de moment ben plantat l'Eldense, Albacete 0, Eldense 0.
0: A punt d'arribar a les 8 i quart, en port de segon minut i resultat, Toni Galindo.
2: 11 de la primera part, Fertiberia port de segon 6, Remi Balonmano Cuenca 7.
0: Per tant, tornem cap a la camp, el rus final de la primera part, empat a 0 en el derbi que està jugant-se en el Rico Pérez. Partit amistós de pretemporada entre l'Hércules i el Castelló, Gonzalo Blanes.
3: Estem ja al 43, però com l'àrbit que és Saúl Ice Race està prenent

0: el partit tan seriós, igual et dona 3 o 4 d'afegit, eh?
1: No t'estranyi.
0: No m'estranya. La pilota és del Castelló. El Castelló ha tingut les opcions i el valor. És de veres que l'Hèrcules en dos o tres contres ha buscat sorprendre i que està defensivament ben organitzat. Però és de veres que es noten dos coses, Toni. Una, òbviament, que és categoria superior, i una altra, que el Castelló comença la Lliga la setmana que ve i a l'Hèrcules encara li resten tres setmanes per arrencar la Lliga.
2: Sí, sí, sí, es fa molt llarg, eh? Efectivament, començar com comença el quadre alcantí encara, bueno, la primera federació a finals de mes encara es fa molt llarg, la pretemporada es fa molt llarga, a més la gent té ganes de competició, la gent té ganes de tornar a la Lliga, ja ens ha oblidat un poquet el que han disfrutat en el Mundial, en la selecció espanyola, i ara volem aquest futbol de proximitat, sentir de nou aquesta passió que han viscut en el Mundial, i ara, però ara volem-ho, pues, cada un en el nostre equip.
0: És bona la jugada ara de l'Hèrcules. Antoñín i Àlex Jiménez estan molt participatius, i també Àlex Fidalgo, i a poc a poc l'Hèrcules està tractant de fer-se amb el control, en un partit en el que hi ha que treballar molt, perquè és que té davant un rival boníssim com és el Castelló. La pilota de Manu Rico per a Àlex Fidalgo. Àlex Fidalgo toca en curt per a Rentero per a Iago Cantero, arriba del Ceuta de segona divisió, i és un dels fitxatges més llamatius de l'Hèrcules per a la temporada 2026-27.
1: Ahí tindrien que desempatar també, imagina, Toni Cabot, Hèrcules i Castelló, que crec que els dos estan per damunt dels 10 fitxatges aquest estiu.
2: Sí, sí, per ahí, sí. Més
0: no,
2: o menys.
0: No sé si l'Hèrcules, Toni, encara farà un o dos més, no?
2: Hi ha alguno que l'Hèrcules té encara posat la mirada. Uh-huh. Anem a veure si finalment ix o no ix Ben Hamed, que és un dels futbolistes que l'Hèrcules podria... No li faria molt, no, és que era també Fransol, que té un any més de temporada. L'Hèrcules vol rescindir el seu contracte, però el jugador vol quedar-se. Però anem a veure què és el que passa en este últim mes, però com dic, si poguera donar-li, trobar equip per a Ben Hamed, tindria una fitxa més i l'Hèrcules encara fitxaria un jugador.
0: Sí. Jo estic convençut, Manolo, que el problema és que ara no hi ha fitxes, perquè està complet el plantel, i per a que arribi algú tenen que eixir. Clar. Però l'Hèrcules crec que estaria content si se'n van Ben Hamed i Fransol, sincerament. Martín Velotti, que està a l'Intercity, que l'any passat va jugar a l'Atleti de Madrid B, agrada molt, és un home a més que va arribar a l'equip Alacantí de la mà de Paco Peña ja fa 4 temporades, i crec que és un desig del secretari tècnic. I després el tema Fransol, si se'n va, tot apunta que pot vindre un banda esquerra, però en qualsevol cas, si no hi ha eixides, va ser complicat. Dos d'afegit, a la fi, dos minuts és el que ha donat l'àrbit, que per a ser un partit d'estiu no deixa de ser una prolongació bona, i el valor serà per a l'Hèrcules en una primera part, Toni, que podem definir com control del Castelló, les millors opcions, però tampoc ha hagut molt
3: de... I gol de l'Albacete. En la primera arribada del conjunt d'Alberto González ha sigut Fran Gámez, una bona passada per a Corpas, la deixa darrere i arriba el jove jugador, pensa que ha sigut Morientes, que l'ha posat a la cepa del pal. Arriba el primer a la Ciutat Esportiva, Andrés Iniesta, minut 14 de la primera part, Albacete 1, Eldense 0.
1: Al quart d'hora pràcticament ha arribat i segon del conjunt local, després d'un baló a l'esquena del lateral, i després el primer remat, com deia pràcticament Álvaro Molina, ha anat cap a dins. Tornem cap a la ras final de la primera part.
0: Sí, estem ja a l'últim minut. Ataca el Castelló, que vol anar-se'n al descans en avantatge. Baló que tapona bé Àlex Fidalgo. És Iago Cantero el que endarrereix el baló. Eixa pilota espera Antoñín, que està lluitant ahí en el cos a cos. Ha hagut falta primer d'un i després de l'altre. L'àrbit Salomònic ha dit que continua el joc.
2: Que m'agrada mans.
0: Sí, possiblement en el control ha hagut mans, però l'àrbit ha dit que res. Raúl Sánchez per a Jacobsen. Buscant el Castelló ara percutir per banda dreta. Atenció, perquè aquesta jugada és bona. Arriba línia de fons, la pilota cap arrere. Cantero, molt atent ahí per a tallar. I el baló serà per a Víctor Narro. A veure si encara hi ha temps per a l'última, perquè estem ja als últims 20 segons de la primera part. No, perquè Víctor Narro ha decidit parar-se i l'àrbit diu que si tu te pares, ens anem a vestidors. Mira. Descansa el Rico Pérez, Estem Manolo, camí de vestidors els jugadors, empat a 0 entre l'Hèrcules i el Castelló.
1: Toni Cabot, de què te quedes, o amb qui, de la primera part d'este empat a 0 entre Hèrcules i Castelló al Rico Pérez?
2: Poc que destacar, sí que m'ha agradat el Castelló en una fase del partit en què ha tocat molt bé el baló, en un futbol alegre. No ha tingut acert, i sí que ha tingut ocasions. Una ha acabat en el pal, que ha sigut un rebuig que finalment ha acabat en el pal, però ha tingut una altra ocasió molt clara que no ha pogut atinar. I l'Hèrcules, que després ha anat de menys a més, finalment ha acabat jugant també en la parcel·la del Castelló, ha tingut sols una ocasió d'Antoñín. Com dic, partit típic de pretemporada, en el que uns i altres encara li falta posar-se un poc més a punt, no?
1: Jugadors a vestidors, 0-0 en el derbi que estan jugant al José Rico Pérez, Hèrcules i Castelló. Ara de seguida anem a contactar amb els companys dels servicis informatius d'Apunt Ràdio, i el que anem a fer és situar molt ràpidament minut i resultat en els dos encontres que tenim en marxa. En la Ciutat Deportiva, Andrés Iniesta, de moment, Álvaro, val el gol del conjunt local.
3: Així és, quan arribem ja al minut 10 de partit, ha sigut Morientes el que ha fet el primer gol, Albacete 1, Eldense 0.
1: I en el Port de Sagunt, Conca d'Ambol, en el Omni de Port de Sagunt, com va el partit, Toni Galindo?
4: 10 de la primera part, més 2 per a Fertimèria, Port de Sagunt 11, Conca 9.
1: Les 8 i 20 de la vesprada, al punt a punt que fa un xicollet de parèntesi per a conèixer la resta de l'actualitat nacional i internacional de la mà de Rubén Dempere i els companys de servicis informatius d'Apunt Ràdio.

0: Bona nit, els saludem quan són les 8 i 21 minuts de la nit en esta edició express de Contrapunt. Avui Ferran Torres és el protagonista de la jornada i així li ho han demostrat els veïns de Foios en el multitudinari homenatge que esta vesprada l'han retut al seu poble. Un acte on Ferran ha recordat la seva infantesa, els amics i la família, que també ha tingut una destacada participació en l'homenatge. Xavier García del Valle.
1: Sí, 7.000 persones s'han congregat a Foios per a rebre un fill del poble, Ferran Torres, que torna a casa convertit en llegenda viva del futbol. Com a autor del gol que va donar la victòria a Espanya a Los Angeles i amb ella tot un campionat mundial, Ferran ha explicat als seus veïns com va viure aquest moment.
2: Ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com a que estàvem jo sol, el valor i jo soles. I quan se me queda ahí, o sigui, ja ho vaig dir en la roda de premsa després del partit, vaig sentir una força que no havia sentit abans i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país.
1: La família i els amics del jugador l'han acompanyat en este homenatge amb una destacada participació de la seua iaia, Lola.
3: S'han criat en ma casa, els quatre nens que tinc, i jo el troben molt en falta. Molt bon xiquet i molt treballador. Ell me demanava un duro per cada gol que ficava, i jo li el donava. I altres hi donava perquè ja ficava molts gols. Jo li fiqui una estampa de Sant Roc i la mare del patrocinió i de la mareta de València, la mare del Sant Parat. I un siri encès.
1: El que faça falta. A més d'este homenatge, l'Ajuntament de Foios nomenarà Ferran fill predilecte del municipi.
0: I no serà l'única distinció per a Ferran Torres, que des d'avui és, a més, ambaixador de la Comunitat Valenciana.
1: Sí, el nou càrrec honorífic ha quedat confirmat en el protocol que el jugador i el president Juanfran Pérez Llorca han signat este matí al Palau de la Generalitat. Un acord pel qual Ferran adquirís el compromís de projectar la imatge de la Comunitat Valenciana en l'àmbit nacional i internacional, amb participació en accions de promoció institucional, difusió i posta en valor dels seus valors i atractius culturals, esportius, socials i territoris, segons consta en el document. Ferran serà imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana sense rebre cap retribució a canvi. A més, rebrà també enguany una de les altes distincions de la Generalitat juntament amb l'altre valencià que també ha participat en el Mundial, Àlex Grimaldo.
0: I canviem d'assumpte. El repartiment dels menors no acompanyats que han arribat a Ceuta començarà en unes setmanes i es preveu que es puga completar abans que comenci el curs escolar.
1: Ho ha anunciat avui la ministra Cira Rego, que ha reconegut que la situació de desbordament ja s'està controlant.
4: Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en Península. De pocas semanas. El curso escolar empieza a principios de septiembre. Lógicamente, ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
1: Segons ha informat la ministra d'Infància, més de 1.300 menors migrants no acompanyats s'han

0: registrat en el sistema d'acollida de Ceuta. I sobre el repartiment de menors, el PP ha reiterat que les autonomies on governa compliran la llei i ha advertit que és el govern espanyol el que primer l'ha de complir, identificant tots els menors. Alma Ezcurra és la vicesecretària de coordinació del PP.
1: En este momento el gobierno de España todavía no sabe cuántos menores hay en Ceuta, no les ha dado la atención oportuna y los tiene vagando por las calles. Por tanto, la pregunta es, ¿va a cumplir el gobierno de España con la ley? Y después ya hablaremos si todos los demás la vamos a cumplir, que ya le digo que sí.
0: El PP ha solicitat per a la setmana que ve les compareixences al Senat dels ministres de l'Interior, de Defensa i d'Exteriors per a parlar de la situació a Ceuta. El govern central ha anunciat per la seva banda que els ministres Grande Marlaska, Robles i Álvarez, també el de Justícia, Félix Bolaños, compareixeran voluntàriament al Congrés a finals d'agost.
2: I no deixem la crisi migratòria a Ceuta. La Guàrdia Civil investiga la convocatòria que circula per diverses xarxes socials, una convocatòria que prepara una hipotètica nova entrada massiva a la ciutat autònoma des del Marroc per al dia 15 d'agost.
0: L'Institut Armat assegura que no es pot fer una previsió d'assistents, ni està acreditat que qui ha llançat la convocatòria, ni que darrere estiga el govern del Marroc. La Guàrdia Civil considera que el risc que es materialitze és real, però també precisa que allò rigorós és dir que hi ha una convocatòria digital activa, no una convocatòria potencialment mobilitzadora aquest dia, però no que hi haurà un assalt a Ceuta el dia 15.
2: I Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum llançat avui per Espanya i mantindrà els controls fronterers per als viatgers espanyols fins al 15 d'agost.
0: És la resposta a l'advertència que este mateix matí havia llançat el govern espanyol, que ha anunciat la implantació de mesures semblants per als viatgers italians. Escoltem la petició que ha fet el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, al govern italià.
3: Invitamos al gobierno italiano a que rectifique de aquí al próximo domingo. Por la dignidad de los españoles y las españolas, por la unidad de Europa y por la verdad, el gobierno italiano tiene que retirar esas medidas hacia los ciudadanos españoles.
0: Recordem que Itàlia va decidir el passat 31 de juliol, l'endemà de l'allau de migrants a Ceuta, suspendre unilateralment la lliure circulació de l'espai Schengen, una prerrogativa que no pot exercir cap país individualment. Davant l'advertència espanyola d'establir els mateixos controls, Itàlia ha manifestat en un comunicat que no accepta ordres ni imposicions de l'exterior, diuen. Els controls, per tant, continuaran i les mesures que puga implantar Espanya com a resposta entraran en vigor diumenge.
2: I continuem també en l'àmbit internacional. El nou president colombià, Abelardo de las Priellas, serà investit en menys d'una hora. Entre les seues promeses destaquen la utilització de mà dura contra el narcotràfic i les guerrilles, la descentralització del poder i la proximitat amb els Estats Units. Rafa Salom.
4: L'ultradreta de las Priellas serà investit nou president de Colòmbia en substitució de l'esquerrà Gustavo Petro, amb un desplegament de mesures de seguretat sense precedents. El seu programa de govern defensa l'enfortiment del país en matèria de seguretat i la lluita contra el narcotràfic. També ha avançat que desmantellarà la política de pau total llançada per Petro per a acabar en el conflicte armat, on utilitzarà la seva particular visió de la Pax Romana.
5: Lo que corresponde es aplicar la Pax Romana. Aquella que se logra con la fuerza de las armas.
4: De las Priellas reconeix que arriba a la presidència inspirat en Donald Trump, Javier Milei i Nayib Bukele, i centrat en la seguretat. Ja ha anunciat el tancament de 14 ambaixades i l'aproximació diplomàtica als Estats Units, Israel i el Marroc. A la presa de possessió assistirà el rei d'Espanya, Felip VI, a més de nombrosos mandataris de la resta del món.
2: I en l'oratge, dissabte més calor que avui i encara tempestes de vesprada. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
6: Hola, bona vesprada. Demà iniciarem el cap de setmana, efectivament, amb temperatures més altes. Farà més calor. Continuarem amb avisos que s'estendran nivell groc per temperatures altes. Litoral i prelitoral de València i d'Alacant superarem els 36 graus i cap a les comarques d'interior de València i del sud d'Alacant es superaran els 38 i de nou podien tocar-se o superar puntualment els 40 graus de màxima. Després dels núvols del matí, al migdia lluirà el sol demà i de vesprada, de nou podem tindre ruixats i tempestes que podran ser localment fortes cap al nord de Castelló, on també demà de vesprada tindrem avís groc perquè localment alguna de les tempestes podrà ser forta i superar en una hora els 20 litres per metre quadrat.
2: Es deixem ara amb els companys del Punt a Punt i la segona part de l'Hèrcules Castelló.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: A punt d'arribar a les 8 i mitja, el Punt a Punt, que està vivint diferents esdeveniments esportius en la vesprada d'avui, divendres 7 d'agost. Per exemple, primer, el que tenim en marxa en este temps en el que hem estat pendent de servicis informatius, Álvaro Molina, ha passat alguna cosa destacable en l'Albacete 1, el Dense 0?
2: El que podem destacar és que ara Justin Smith estava a terra fins a 3 o 4 minuts per una manotada que ha rebut. Pensa que ha sigut al cap, li ha degut d'eixir sang perquè li han fet un vendatge prou aparatós. Ha aprofitat l'àrbit per fer la pausa d'hidratació. Arribem ja al minut 27 de partit amb este Albacete 1, el Dense 0.
1: I en el partit que tenim també d'handbol des de les 8 de la vesprada, no sé si estarem molt a prop o no d'arribar al descans en l'Omni en el Port de Sagunt. Conca, Toni Galindo.
3: Pues bueno, falten 6 minutets de rellotge perquè arribem al descans. Bueno, molt protestada l'actuació arbitral d'Adrián Aroca i de Jorge Artigues. Bueno, molt protestada per part de Fertiberia. Per segons s'ha assenyalat ahir una falta molt, molt, molt protestada. Bones notícies almenys en el marcador. Més 3 per a Fertiberia. 16-13. Està guanyant l'equip de Sergio Mayo. Estem ara ja arrencat en el cronòmetre, saps que està temps parat. Així que de moment les coses estan anant molt bé. La maquinària s'ha engreixat per a Fertiberia, port de segon. Així que les coses funcionen bé en este primer acte. Mira, acaba de marcar i retallar distàncies el Conca. Estem ara el 24, camí del 25 de la primera part. Fertiberia, port de segon, 16, Conca, 15.
1: Gràcies,
3: 14, perdó.
1: Gràcies, Toni. Entenc que per temps ja ha arrencat en la Morera la segona part entre el Silla i el Torrent, Carlos Gallardo.
4: Ahí sí, ja arribem al minut 11 de la segona part d'aquest trofeu del Cris entre el CIA i el Torrent. Hi ha hagut revolució en els dos equips, com dèiem, en el temps de descans. En equips absolutament o pràcticament nous. Per part del CIA estan jugant Xavi en porteria, amb Blasi Ferent en zona defensiva, per els laterals Peque i Esteban, el mig del camp Josebi i Vicent en ICE mig del camp, per les bandes Owen i Andrei, i dalt Gomari Soriano. Atenció, i se valor que ara tenia Gomar per agafar dins de l'àrea rival, però finalment ha arribat el porter del Torrent, que també en un equip molt nou respecte a molts canvis respecte a la primera part. En Ribes en porteria, amb un tribut defensiu amb Ivan Hugo i Pablo Lluga, per les bandes Miguel i Jesús, en el mig del camp David Ruiz, l'ex del València, que torna des del futbol valencià italià les últimes temporades, amb Cristian i Pablo en el mig del camp, i dalt Julio i Adrián Domínguez. Són els 22 jugadors que ara mateix estan sobre la xespa d'este Vicente Morera. Estem en el minut 57, continua el partit sense gols en este trofeu del Cris de les festes de Silla. Sí, Silla 0, Torrent 0.
1: 8 i 32 de la vesprada. Entenc que la segona part en Alacant encara no ha d'haver començat, Gonzalo Blanes.
5: Però ja hi són els protagonistes. En este moment, els jugadors de l'Hèrcules. Crec que la intenció de Beto Company és aguantar fins al 15 de la segona i ahí es tornarem bojos en els canvis. Però de moment...
1: El famós 60-30.
5: Correcte, correcte. Per tant, no hi ha canvis. I en el Castelló també estan així ara, i ara te confirme, però de moment els que estan així són els mateixos que en la primera part, i veurem si el tècnic fa algun canvi o no, però de moment els dorsals que estan així són els mateixos. Així que ja tenim damunt l'herba els dos equips. En este moment és l'àrbit, jo crec que en dos minuts arranca la segona part, així el Rico Pérez entre l'Hèrcules i el Castelló.
1: Tram definitiu del Punt a Punt en A Punt Ràdio, que viu una lleugera pausa per a la publicitat i en tornar de seguida continuem amb l'esport en directe.
6: Contrapunt en A Punt Ràdio. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç.

0: Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.

0: 4. Tenim a punt d'acabar la primera part de l'handbol. En el tram final de la primera part del partit de la Ciutat Esportiva Andrés Iniesta entre l'Albacete i l'Eldense, Álvaro Molina.
1: No li està costant un món arribar a l'Eldense, a la porteria que està defendent Carlos Marín. La pilota ara que és al mig del camp, recuperació de Justin Smith. Justin Smith que se'n vol anar, juga per a Rastrojo. Rastrojo jugant en banda ara per a Mariano Carmona, el davanter, que ara està escorat en banda esquerra, entra dins l'àrea, Mariano, bicicleta, Mariano continua, li la recuperen, però torna a recuperar la pilota Justin Smith. En la possessió ara l'Eldense, a veure si s'aprova un poc a la porteria, Justin, que ja està mirant la frontal de l'àrea, taconada de Fidel, Fidel que la volia tornar a deixar per davant, no s'han entès, però encara 32 minuts de partit i sense llançament a porteria de l'Eldense, i l'Albacete que està jugant amb aquesta solvència que té, que grans jugadors, molts jugadors ja han jugat en segona divisió, ja tenen aquesta experiència també, i a l'Eldense que de moment li està costant molt. A la Ciutat Esportiva, minut ja 33 d'esta primera part, Albacete 1, Eldense 0.
0: I en l'handbol, Toni Galindo, en l'Omni de Sagunt, com va el partit entre el Port de Sagunt, i en quin minut estem, i el Conca?
2: Estem en el 28 de la primera part, acaba de retallar distàncies el Conca, acaba fet el seu golet, però està manant en el marcador per 3 de diferència, més 3 per a Fertiberia, Fertiberia, Port de Sagunt, de 9, Conca 16.
0: En el partit entre el Silla i el Torrent, es maneja alguna cosa digna de menció, Carlos Gallardo?
3: Ho intentava el Silla per banda dreta, Pe, que ficava un bon valor a l'àrea, però finalment ahí intentava rematar Vicente Alberta la frontal de l'àrea, però bloquejava un jugador del Torrent. Torrent intentar Pe, que per banda dreta, el valor li la cedís a Owen, que té damunt a Jesús Rodríguez, el jugador de la pedrera del Torrent, que és molt lluitador en cada valor en xoc. L'esfèric torna a ser per a Pe, que per al Silla ara en banda, busca en el mig del camp per a Josevi, que té un gran llançament des de lluny, però decidís tornar-li el valor a Pe, que ho fa de forma defectiva. El valor es va perdre per la línia de fons i va ser valor per al porter Jorge Ribes, procedent del Roda, un dels fitxatges dels molts canvis del Torrent per al projecte esportiu 2026-2027. Estem en el minut 62 d'encontre, ja pràcticament 63, i continua l'encontre, esta final del trofeu del Crist de Silla, sense gols, Silla 0, Torrent 0.
0: Mentre arranque el partit del Rico Pérez, Torrent
4: cap a... Ja està jo que el partit al Rico Pérez. Sí, sí, ja tenim en joc el partit al Rico Pérez i confirme Manolo sense canvis. Vaja. És a dir, que aposten per el mateix titular Pablo Hernández i també Beto Company. Ja està en joc el partit al Rico Pérez. Recordem, segona part, empat a 0 en este trofeu Ciutat d'Alacant, de moment sense canvis en el encontre entre l'Hércules i el Castelló.
0: Què esperes d'estos segons 45 minuts, Toni Cabot?
5: Pues que bueno, un poc més de futbol, no? Ens ha agradat una part només de la primera part, però després s'ha decaigut moltíssim. Anem a veure si ara pues, tornem a veure els primers minuts d'un o altre equip, sobretot a mi m'agrada molt la primera part, els primers 15 minuts del Castelló, però després ha baixat també el seu rendiment i bueno, m'ha agradat també l'última fase també de l'Hércules. Ara sí que han vist una lluita interessant entre Melot, crec que ha sigut, i Antoñito, en una carrera de 50-60 metres, que bueno, han vist en prou forma al jugador de l'Hércules, que és el futbolista fins ara que més està agradant el partit.
4: Antoñín, que és, recordem, Manolo, un dels fitxatges més llamatius, ve de la primera divisió polonesa i ha sigut una aposta econòmica del club per a portar a Antoñín. Estem en el minut ja 3 de joc d'esta segona part i de moment sense gols al Rico Pérez entre l'Hércules i el Castelló.
0: En la Ciutat Esportiva de Sinista ataca el Deportivo del
1: Segre. No hi ha remat ara la centrada. Bona passada de Fidel que continua el perill. És Fidel a la cama esquerra, el remat se'n va fora. El primer remat de l'Eldense ho havia fet bé Fidel en la primera acció, desdoblant per banda dreta Iker Carbonell. La centrada era bona, però no ha trobat rematador. La pilota en la segona jugada li ha caigut al capità Fidel. Llançament des de la frontal. No ha trobat porteria, però són petites passetes que ha de fer el conjunt de Claudio Barragán per apropar-se a la porteria contrària. Minut i a 36 de partit. Albacete 1, Eldense 0.
0: M'agrada molt com el porter de l'Albacete ha obert els braços, com diuen, calma i tranquil·litat.
1: Calma, que no, sí, que no passa res.
0: Si van entre els tres pals, ni l'olora. Les 8 i 39, estem a 9 minuts de la fi de la primera part en la Ciutat Esportiva Andrés Iniesta, en el Omni de Port de Sagunt. Imagine que ja estarà, si no el descans, fregant-lo el partit entre el Port de Sagunt i el Conca, Toni Galindo.
2: Pues de los dos opcions que m'has donat és la de fregant-ho, perquè la veritat és que falten 40 segons, estem en el 29-25, tenim temps mort en estos moments. se senyalitza amb la botxina que finalitza el temps mort, així que reprendran el que resta de la primera part, més 4 per a Fertiberia per del segon, l'equip local 20, Conca 16. La veritat és que molt bé l'equip de Sergio Mayo.
0: Molt bé, ara de seguida més resumixes la primera part. Ràpid el pas novament per la Morera. Segona part entre el Silla i el Torrent. Continua sense manejar-se el marcador, Carlos Gallardo.
3: Així és, ara el Torrent treballa en el mig del camp. Moreno que retrasa per a Pablo Lluc, este per a David Ruiz, que està jugant en el mig del camp, el futbolista de Guadassuar. El baló que cedís per a un dels jugadors ofensius en banda dreta, que ho intenta per ahí el Torrent. Continua avançant, atenció que fica un baló perillós, Adrián, però defensa Blas per el Silla, que evita el perill. Estem en el minut 66, continua el 0-0 en el Trofeu del Crist. Silla 0, Torrent 0.
0: Tornem cap a Albacete, amb ese tram final de la primera part en la ciudad deportiva entre el Albacete y el Eldense. Victoria 1-0 per als locals, Álvaro Molina.
1: La pilota que ara espera el Eldense, quan s'embolien ara abans
2: descans, Fidel. Alumni.
0: Descans, perdona, Álvaro. Amb quin resultat arribem al entreacte en port de... perdó, en segon, Toni Galindo?
2: Més 3 per a l'equip local, més 3 per al Fertiberia, port de segon, 20. 17 és el resultat, amb el que els dos equips aniran als 10 minuts de descans. Jo aprofitaré per a fer la pausa de deshidratació i que em pegui un poquet l'aire, que fa molta calor.
0: Sí, senyor. T'ha agradat la primera part del conjunt local, Toni?
2: Molta igualtat en l'inici de partit, la veritat. Han estat els dos equips amb un golet de diferència, una muntura avall, però després ja, en el segon terç d'aquest primer acte, Fertiberia porta el segon, ha engreixat la maquinària i la veritat és que ha funcionat molt bé l'atac, ha defensat molt bé i ha aconseguit agafar i se'n matalàs en el marcador. Així que recordem, descans en l'Omni de Port de Segon, Fertiberia porta el segon, 20, Conca 17.
0: En la segona part, què tal arranca i com es maneja la piloteta entre l'Hèrcules i el Castellón, el José Rico Pérez? Gonzalo.
4: Estem en fase d'atac del conjunt alacantí. Ha hagut un córner que ha llançat Manu Rico. Ara ha hagut una altra contra de l'Hèrcules que s'ha perdut per línia de fons. La sensació és que com que està més cansat el Castelló en este inici de segona part, que és dur, perquè fa moltíssima calor així en el Rico Pérez, però en l'inici de la segona part un poc millor l'Hèrcules i en aquest valor dividit en el que Manu Rico ha forçat el córner i ara
5: Andy, està... Andy Escudero està...
4: Sí, està el joc parat, Manolo, uh-huh, per el que no volíem. Andy Escudero demana que entre les assistències... Ui. Esperem que siga res, però...
5: Sí, va haver canvit, eh?
4: Sí, sí, sí. No mereix la pena arriscar res, no? En un partit de pretemporada. En Disco de los ha sentat en terra, la típica jugada, Manolo, que ha notat alguna cosa, eh? Suposa que físic també de molt de
0: treball. Sí, muscular, probablement.
4: Correcte, sí. Però esperem que siga el més lleu possible, perquè estem parlant d'un jugador important. Salsa allà, parla en els homes que estan a atendre a Andy Escudero. Jo tinc la sensació...
5: Isaac Oben, crec que ja
4: va
5: així.
4: Que va haver canvi, perquè és, lo, és més raonable. Isaac Oben, que per cert és jugador que en principi, Toni, estem en un debat al voltant del primer 11 titular de la Lliga i possiblement ese nom, Oben Coandi, era un dels dubtes. Per tant, sí, ara sí. Entra Oben, que és un jugador que recordem, l'any passat estava a l'Algeciras, que pertenecia al Cádiz, i que, sí, per el que ha pagat l'Hèrcules traspàs.
5: 100.000 euros. 100.000 euros ha pagat l'Hèrcules per ell, efectivament. Bueno, és un futbolista, com dius, estava a l'Algeciras, 4 gols, 5 assistències en aquest equip, és un home ràpid, jove, té 23 anys, sí. I si, bueno, si han pagat 100.000 euros per ell és perquè se suposo que algo li hauran vist, no? En aquesta categoria pagar aquestes quantitats per traspassos evidentment no és algo.
3: Gol del Torrent, gol en el Trofeu del Crist, marca Cristian Membrives, un dels fitxatges des de banda dreta que entrava a l'àrea rival i llançava justat al pal per a ficar el 0-1 en el marcador així en el Vicent Morera, Silla 0 marca Cristian Membrives, un dels nous fitxatges, Torrent 1.
0: En quin minut es trobem?
3: En el minut 68 ha marcat.
0: 68 de partit, això vol dir en el 23 de la segona part, el gol de Cristian per al 0-1. Està fent justícia i aquest gol al que estaves veient en la segona part sobre el terreny de joc, Carlos?
3: La veritat és que està sent un partit molt, molt igualat, un partit molt de pretemporada, de pau de xoc. Ara mateix es va aturar l'encontre per aquesta pausa d'hidratació en la segona part, però diguem, està sent un partit de detalls, d'alguna acció aïllada, però de pau de xoc. Així que una de les poques ocasions que hem vist en la segona part ha anat cap a dins en aquest gol d'un dels futbolistes extrems que ha firmat el Torrent per aquesta nova temporada.
0: pues de moment 0-1 en el marcador en Albacete. Ho intenta l'Eldense, però de moment no li dona per a fer massa perill sobre la porteria del conjunt local, Álvaro.
1: De moment només eixe llançament que no ha anat entre pals de Fidel des de la frontal. Quan resten 3 minuts per arribar al descans, que pot ser un poc allargat per aquesta pausa d'hidratació i també les assistències mèdiques que han hagut d'atendre a Justin Smith quan la pilota ara és de l'Albacete. En banda esquerra és Dani Bernabéu endarrerint la pilota. L'Eldense, que ara no pressiona ni ser bloc mitjà, jugant entre centrals. El conjunt d'Alberto González és en banda esquerra. Continua Dani Bernabéu jugant avançat. Ara tira a terra prou bé Iker Carbonell. Serà treta de banda per al conjunt local. Minut ja 42, i a l'Eldense, com estem dient, li està costant de moment moltíssim en esta pretemporada. Només una victòria, són 4 derrotes. A més, esta seria la quinta derrota. De moment, 1-0. La pilota que és de l'Albacete dins l'àrea, Obenque, a pita falta en atac. Quan arribem ja al minut 42 i mig de partit, Albacete 1, Eldense 0.
0: Tornem cap a Alacant, al partit entre l'Hércules i el Castelló, Gonzalo Blanes.
4: Confirmem el canvi, ha entrat Obenque per Andy i ha hagut una falta molt clara a Rentero en un segon temps en el que l'Hércules està tenint un poc més el control, però ara ha hagut una contra molt bona de Samu Vázquez. El que passa, Toni, que ha faltat el més important de futbol, és l'última passada. Ha interpretat l'acció Samu cap a Àlex Jiménez, però molt ràpid ha estat el Castelló per a parar la contra de l'Hércules.
5: El acert està en soltar el baló en el moment oportú.
4: Correcte.
5: Si te quedes un segon més, a lo millor ja tot el que has fet bé ja es converteix en roïn, no? I bueno, a mi està agradant-me més esta segona part, el que estem veient està agradant-me més a l'Hércules. El veig més posat, amb més força, un futbol més alegre, buscant a més més la vertical. Crec que ara mateix és el quadre local, el quadre alcantí, que està diguem que millor posicionat i més a gust en el terreny de joc, sobretot, no?
4: Està ara tocant el Castelló, però el Castelló li està costant. Anotem, això sí, un tir a porta de Álvaro Martín, però ha sigut el llançament des de fora de l'àrea, pràcticament un regal per a Carlos Abad. De moment Carlos Abad continua. Blasic està a la banqueta. Blasic, recordem que tenia un problema físic en una mà i per això no estava jugant en pretemporada. És la primera vegada que està a la banqueta. Veurem si Blasic entra o no i debuta en esta pretemporada, un porter que evidentment...
0: Disculpa, Gonzalo, sí. Què està passant en el Albacete Eldense, Álvaro Molina?
1: Samu Obenque, el jugador de l'Albacete, el davanter, està ara en terra per un colp que ha rebut a la mà. No sé si ha sigut algun estirament d'algun dit que se li n'hagi pogut eixir del puesto, però ja el dic, ha sigut prou clar. Se n'ha anat a terra per això, per un colp en la mà. Estan atenent-lo ara el davanter de l'Albacete, Samu Obenque. Esperem, òbviament, que no siga res, perquè també la lliga està a punt de començar. A punt ja d'arribar al minut 45 a la Ciutat Esportiva Andrés Iniesta. Veurem si es recupera el davanter de l'Albacete, Samu Obenque. De moment, vale i se gol de Morientes, Albacete 1, Eldense 0.
0: Com reacciona el conjunt local del Silla al gol del Torrent en el partit que està guanyant 0-1 el conjunt visitant, Carlos Gallardo?
3: Pues en els últims minuts ha tingut una aproximació més perillosa al Torrent per a fer el segon gol en els últims minuts, així que buscant la sentència en este trofeu del Crist, el conjunt de Berna Ballester. Ara té el baló en el mig del camp, el Torrent ho intenta per aquesta banda esquerra, és Vinu, el futbolista procedent del Castellonense, que juga el Torrent per banda dreta, busca Miguel Moreno, que va llançar, atenció, el xut creuat, busca rematador i troba rematador, Vinu llança per damunt del travesser, ocasió claríssima per al Torrent, que ara les està tinguent per a sentenciar-la en contra de moment. Continua l'avantatge mínim per part del conjunt del Torrent, en minut 74 ara mateix, sin el Vicent Morera, Silla 0, Torrent 1.
0: 0-1 en el marcador. Tenim ja l'afegit en Albacete, Álvaro.
1: Són 2 minuts, quan estem ja a punt de complir el primer
0: minut
1: d'afegit. I Samu Obenque, el davanter, que ja s'ha recuperat, li han posat aquesta venda en els dits de la mà. I ja està corregent. La pilota que precisament li arriba d'ell és en la cantonada. És Floris Esmant, que estava defendent prou bé, però serà línia de banda. Traurà l'Albacete proper del cantó. Serà segurament l'última jugada d'esta primera part. Costant-li, de moment, agafar aquestes pulsacions al conjunt de Claudio Barragant. L'Albacete sense fer massa cosa, però a més 1-0 al marcador. Traurà de banda.

0: S'ho pren també amb calma el conjunt local i segurament la pilota, el que estem veient últimament, serà la catapulta. Des de la part esquerra, l'Albacete, que la posarà dins l'àrea pràcticament. Ahí ja va, aquest llançament. A veure si la rebutja el Dense. S'ha movent que la lluita. Li cau altra vegada l'Albacete. El remat que se'n va fàcil a les mans de Ramon Vila, que ja trau. Estava buscant algun jugador per fer-se contracolp, però s'ha hagut de frenar. Arribant ja a punt al minut 47 amb estos dos d'afegit. La pilota de l'Eldense, Iker Carbonell, que vol avançar. Toca en un jugador de l'Albacete, traurà línia de banda. 10 segons, segons marca el marcador. L'àrbit ja mirant també el seu rellotge. I ara sí, envia els jugadors al túnel de vestidors en esta primera part que s'acaba a la Ciutat Esportiva. Andrés Iniesta, com diem, val el gol de Morientes en el minut 14. Descans, Albacete 1, Eldense 0.
1: Destaques alguna cosa per a bé o per a mal d'esta primera part, Álvaro?
0: Per a bé de l'Eldense, l'únic que es podria destacar és Fidel. I ho tornem a dir, que pense que no està de més. Té 36 anys i farà en octubre 37. I és que està sent el revulsiu d'aquest equip. Li està costant moltíssim al conjunt de Claudio Barragán ja no fer gol, sinó bueno, guanyar algun partit en pretemporada. Està clar que són molts fitxatges, que l'engranatge encara s'ha de posar a punt, però en queda només en Fidel i li falta un poc d'eixa determinació, sobretot en atac, al conjunt d'Elda.
1: Tornarem cap a viure la segona part. Mentre tant, esperant que arranqui la segona part també en el Port de Sagunt, en el partit d'handbol entre el conjunt del Port de Sagunt i el Conquense, el que fem és primer un pas molt lleuger per la Morera. A veure com, per quin minut transita ixe Silla 0, Torrent 1, Carlos Gallardo.
2: Atenció que la té el Torrent, el balón que se li pot quedar en l'àrea a Miguel Moreno, però defensa la defensa del Silla rebutja i s'espera que estem en el minut 77 en contra, continua el 0-1, Silla 0, Torrent 1.
1: I ens instal·lem en Alacant per a viure la segona part del derbi entre Hércules i Castelló, Gonzalo Blanes.
3: I ja ha arribat, Manolo, el moment més complicat de la pretemporada. Per part de l'Hércules, entre ja Gismera, Benamec, Medi Puig i David López i Galván. Pràcticament 6 canvis ha fet el tècnic, més el d'Ovens.
4: I Blàsic,
3: el porter. Mira, 8 canvis. Ha canviat pràcticament tot l'equip. Més fàcil el Castelló, també hi ha que dir-ho. Entra ovacionat Juanjo Nieto, l'ex del Hércules. Ha retirat a Lucas, és a dir, que va entrar de lateral esquerre.
5: Juanjo Nieto.
4: Ojo.
3: Hi ha un jugador de l'Hércules, efectivament, que està ara damunt de la herba. És el que més preocupa en este perfil. És Oben, Isaac Oben. Ha fet el mateix que Andy Escudero. S'ha sentat a terra i esperem que no, però té la pinta de que tenim un altre problema muscular.
1: Un altre problema muscular, no sabem si és lesió o és simplement precaució, que en aquesta pretemporada són també molt clàssiques. Per cert, parlant de precaució, en aquest cas no precaució, però la notícia, la massada que deixa molt tocat el conjunt del Getafe, és que avui s'ha confirmat, després d'una entrada que va rebre ahir, que Cristantus Uche, el davanter del conjunt de Bordalàs, se perd tota la temporada després de l'entrada que va rebre ahir, que sembla que, bueno, excepte el rellotge, li va trencar tot. En el Port de Sagunt arrencarà la segona part en el partit d'handbol entre el Port de Sagunt i el Conquense, Toni Galindo.
5: Primer minut de la segona part, atacarà cap a la dreta Fertiberia, Port de Sagunt ho farà cap a l'esquerra, el Remi Balonmano Cuenca, més 3 en la primera part per a l'equip local, per a l'equip de Sergio Baño, Fertiberia, Port de Sagunt 20, Conca
1: 20-10, més 3 per als locals. Tornem al Rico Pérez, Gonzalo.
3: Estem pendent perquè Oben no pot continuar, i crec que, mira, tinc la sensació, Manolo, des de fora, molt complicat, que Andy Escudero ha parat per precaució, és a dir, el xic ha dit, he notat alguna cosa, pare, però no és el cas d'Isaac Oben. Isaac Oben té aquest gest de preocupació, no?, i està parlant amb els assistents i s'està retirant
1: del terreny. I coses a voltes en el futbol, i per a nosaltres que algun any duguem ja en això, i aquestes coses, sobretot en pretemporada, s'auloren. Quan un cau lesionat, que és algo més que una punxaeta, i aquestes coses, Gonzalo, s'auloren.
3: Sí, i tinc la sensació que ho ven. És que, a més, Toni, està caminant coixixant,
4: Sí, un poquet, sí. Sí, lleugerament, però sí.
3: Esperem que no siga res, que siga lleu, però la sensació és que ho ven A més, està disgustat. Ara va l'àrbitre a parlar.
4: Ha notat alguna cosa, evidentment, ha notat alguna punxada, ha notat alguna cosa i ha parat. I sí, alguna cosa té que tirar.
3: I va entrar de palmes. De fet, va fer canvi. No, ha durat 4 minuts damunt del terreny de joc. És mala sort, perquè... Vaja. És un futbolista, estàvem parlant d'ell, que s'ha pagat 100.000 euros, s'ha pagat traspàs per ell, però desafortunadament...

0: No, parecía que sí, porque la habían quitado, pero Narro. Finalmente ha llevado a Narro. Pues se va Narro y se va Ubén. Son los dos cambios que ha hecho el técnico del Hércules, Andy Escudero. Ahora ya es un equipo totalmente nou en el Hércules, que pràcticament només deixa Antoñín i de moment no entra Fran Sol, que és un dels nous propis de l'estiu, que el Hércules no vol que continuï, que de moment estava jugant els partits, però que avui no és protagonista. Jo crec que és una forma d'explicar-li a Fran Sol que evidentment el Hércules li obri de part en part les portes per a que no continuï la propera temporada. Té un contracte alt i no va ser fàcil la eixida de Fran Sol del conjunt a la cantilla. Ara sí, es reanuda el joc després de la lesió d'Oben i dels canvis. Estem en el 21 de la segona. El que no hi ha en la segona part és opcions de gol. 0-0. I la pilota que la té ara Rentero, un des que sí està continuant en el terreny de joc. Benhamet havia tallat i se való buscant ahir la contra. Atenció perquè l'Hércules té l'opció. El llançament fora. El baló que s'ha anat per damunt del travesser.
1: Seu Traoré, no?
0: En una opció de Pepe Traoré, efectivament. Un jugador de la Pedrera que està agradant molt en esta pretemporada, que va jugar al filial, que va tindre fitxa del filial, però que va tindre dinàmica del primer equip entrenant. I, per tant, Traoré, que s'ha guanyat un poc ahir la confiança del tècnic i el llançament que s'ha anat per damunt del travesser.
1: S'ha acomodat bé el baló per l'esquerre, ho ha encarat bé, però, bueno, se li ha anat la pilota per dalt de la porteria en diversos metres, no? Però bueno, el moviment l'havia fet bé i pareixia que estava en posició per a poder sorprendre a Matis, però no ha sigut així.
0: El baló que el té ara el porter Blasic, també ha entrat Guti, per cert, que és l'autor dels gols davant el UCAM i davant la Nucía, un xic també de la Pedrera, molt de futur i que vol guanyar-se, tindre fitxa del primer equip. Guti, que és un jugador que crec que ja l'any passat li va demostrar a Beto Company que pot perfectament estar en dinàmica del primer equip. I en el Castelló, insistim, només un canvi, el de Juanjo Nieto, ovacionat per el públic alacantí, i el Castelló que ara crec que està baixant un poc el ritme del partit, tocant més en curt, perquè, òbviament, Toni, al no fer canvis, és de veres que ara té una opció molt bona al Castelló. Atenció, la passada dins de l'àrea, el remat, i aquest baló no ha entrat de miracle.
1: Què baló ha tocat, què mà ha posat Blasic. Què m'ha posat Blasic? La primera intervenció. Estem parlant, hi ha un debat en Alacant, Manolo,
2: sí?
1: Que és, en país interessant, però un debat que ha de tindre clares postures. L'Hércules té dos bons porters.
2: Bueno, d'entrada és millor que el debat siga per això que perquè no convenç a cap dels dos. Per tant, és un bon punt de partida. Ara continua, Toni.
1: Té dos bons porters. Uno, Carlos Abad, de 32 anys, que ha fet molt bones temporades en l'Hércules, ha sigut un dels bastions de les últimes temporades, i una sorpresa que va arribar l'any passat a última hora, que va arribar com a suplent, va ser suplent les primeres jornades, la primera part del campionat, fins a que es va lesionar Carlos Abad. Va lesionar? No. El van operar d'apendicitis d'urgència i va estar diverses setmanes post-cau. Ahí entra Blasic. I entra Blasic i descobrim un porter molt bo, molt bo. Un porter en 19 anys, un porter que manté la porteria a zero, que fa unes parades extraordinàries, que salva l'equip en diverses ocasions i que una jornada darrere una altra destaca. Evidentment, es consolida com a titular i va ser titular diverses jornades, inclús després d'arribar
0: Carlos
1: Abad. Ese debat, ara, ell té una temporada més de contracte. Estan intentant renovar-lo. Té 19 anys. Hi ha molt interès per renovar-lo, perquè hi ha hagut diversos equips que en aquest interval va agradar moltíssim, van preguntar alguno que altre de primera divisió. Entre ells el Girona, entonces, no? Finalment s'ha quedat aquí i estan intentant renovar-lo. Pareix ser que hi ha dificultats per a renovar-los perquè hi ha cants de sirena de que hi ha equips que el podrien voler per l'any que ve. Però també el jugador vol saber si va ser o no va ser titular en guany, no? Perquè Carlos Abad també és un home amb molta força dins del vestidor. I aquest és el debat. Apostes per un xaval que té una projecció enorme, que ha demostrat que val i a més té 19 anys, o continues també en un altre bon porter que t'ha tret de molts apurs i que està consolidat en la porteria. Ahí cada uno podrá pensar lo que vulgui. Yo, desde luego, quedaría en Blasic.
0: Es que es un porter que, de veres, Manolo, ha deixat ara una mà. Era Juanjo Nieto, el que ha llançat. Ha posat una mà de altre nivell, no és de primera federació. Sí. I jo crec que l'Hércules té que aprofitar això. El que passa és que, clar, té que renovar, perquè si no renova, l'any que ve acaba contracte i se'n va de bades. Per tant, l'Hércules té ara una missió, i és la de convèncer a Blasic de que es quede. I jo crec que si Blasic

0: queda té papeletes per a ser titular, perquè sí, és un xic que té un futur espectacular.
1: Que ja ho han vist ara mateix. Sí, és que la primera ocasió, no ha tingut apenas pretemporada perquè estava
0: lesionat.
1: I la primera balo que li arriben, que era un gol, era gol. Sí. Ha ficat una mà extraordinària.
0: És un gran porter i a més té un gran futur. I l'Hércules pot fer caixa en el futur. Però la clau està a renovar o no. I de moment està negociant, però no renova. I a veure què passa, perquè va ser un descobridor de l'estiu, la renovació de Blasic o la eixida de Blasic. Crec que no hi ha un altre camí. O renova i continua així, o acabarà l'estiu i se n'anirà, perquè si no l'Hércules ja no el pot traspassar l'any que ve.
2: Deixa'm que me pegui una passejadeta, per exemple, per Silla, en la Morera, continua guanyant el Torrent 0-1. Carlos Gallardo, què tal la reanudació després del gol visitant?
3: Pues més a prop del gol el Torrent, el segon, se noten sobretot molt cansats.
2: O sigui, estàs sent prou millor el conjunt visitant.
3: Sí, en el tram final, durant tot el partit ha estat prou competit, hi ha hagut poques ocasions, però sí que, sobretot a l'entrada a la segona part, de futbolistes com Miguel Moreno, jugador procedent de l'Utiel al Torrent, de Cristian Membrives, el que ha fet el gol, però que també està deixant detalls de molta qualitat, un futbolista que ve de la tercera de la regió de Múrcia, i també Adrián Domínguez, futbolista fitxatge procedent del Vall d'Uixó al Torrent, estan deixant detalls molt, molt importants. Tenen que ser tres jugadors importants per al Torrent en aspecte ofensiu per a esta propera temporada, i ho estan demostrant. Ara una xicota de Tangana entre dos jugadors, entre Pastor i David Ruiz, ahí del Silla i del Torrent, que no passa més. Atenció a ese baló que des de banda dreta ficava Adrián Domínguez a l'àrea xicoteta. A punta estava de trobar rematador del Torrent, però finalment va eixir Xavi, el porter del Silla, per agafar i s'esfèric. Però com diguem, en els últims minuts se nota molt cansat ja el conjunt local al Silla, i el Torrent intentant fer el segon gol, però que ara en el partit ha aixina tan ajustat, qualsevol cosa pot passar. Així que, però estem en 87-30, de moment el Torrent es portaria, agafaria, alçaria este trofeu del Crist, trofeu de les festes de Silla.
2: I en, gràcies, Carlos, i en Ambol, tornem a l'Ambol, tornem al Omni de Sagunt. Com va la segona part entre el Port de Sagunt i el Conca, Toni Galindo?
4: 8 de la segona part, s'ha posat les files l'equip castellà, l'equip de Lidio Jiménez, però això sí, Fertiberi a Port de Sagunt està aconseguint mantindre un Matalàs D-2, 23 per a l'equip de Sergio Mayo, per a Fertiberi a Port de Sagunt, 21 per al Conca.
2: Tornem cap al Rico Pérez, a Mixe 0-0, Gonzalo, aniríem directament a penals o ja
0: a pròrroga? Sí, sí. Bueno, penals directament, vale. I en principi a la fi del partit està previst que baixen les autoritats locals per a donar el premi a millor jugador del partit, i després, per supost, campió i subcampió del trofeu. Així que així ningú se va sense trofeu, hi ha trofeu de subcampió. Pausa d'hidratació en la segona part, Toni. Jo estic veient, clar, el fet de que l'Ebre haya fet tant de canvi fa que el partit es trenqui un poc, i el Castelló acaba de fer el segon, va entrar Douglas, i jo crec que al Castelló se li està fent més costa per amunt, però tot i això, la millor opció la de Juanjo Nieto.
1: Sí, efectivament, no? Deixa intervenció de Blasic, no? Sí que és de veres que, com dius, jo crec que el Castelló està notant més l'esforç, poco banqueta, és la que ha portat a la Cant, com tant al porter suplent de jugadors de Cant de Sol i 5, que l'Hercules ja ha fet 10 canvis.
0: 10 canvis.
1: És un altre equip, en la calor que està fent i la humitat que hi ha, de veres que està notant-se. I el Castelló, evidentment, pues, en aquest sentit ha baixat un poquet el rendiment respecte a lo que ha sigut la primera part, no? En l'Hercules també ha perdut qualitat, hi ha jugadors que són, com dic, que van ser fixes en aquest 11 titular, en aquest 11 tipus de Beto Company, i que ja no estan, que han deixat lloc a altres que tenen molt més difícil la titularitat, i tampoc està demostrant moltes coses. Jo crec que el partit ha decaigut, també és normal, en característiques com és que estem comptant, no? Partit de pretemporada, molts canvis, cames que pesen, i demà que el Castelló té un altre compromís, un altre amistós
0: davant del Llevant,
1: d'ahir que hagi vingut un poc més mal, no?
0: En el Hércules, Rentero i Antoñín són els únics que continuen. Hi ha hagut 10 canvis perquè Oben ha entrat i s'ha tornat a anar per la lesió. Però en este moment, en el conjunt alacantí, dels que han encetat el partit, només Rentero, que és el central, i Antoñín, que possiblement siga el futbolista més destacat del conjunt local, són els que continuen damunt del terreny de joc. Qui en el conjunt de Castalla, ja dic que Juanjo Nieto ha sigut el primer en entrar al terreny de joc, i ara és Douglas el que va entrar, i va ser el segon canvi del conjunt de Pablo Hernández, que s'està preparant. Recordem, Manolo, que divendres que ve a estes hores ja no estarem de pretemporada.

0: estará jugándose un Real Sociedad B Castelló. Ya estará el conjunto de Castalia en la Lliga. Sí. Es decir, que no me resta una semana. Es que juguen hoy así, es como una prueba de ese partido y después de más altre amistós y ya estem en la Lliga. Y en el Eldense pasa igual. El que pasa es que el Eldense començarà un poc més tard, perquè juga dilluns davant de l'Almeria, però en qualsevol cas, per als equips de segona i de primera, estem en la recta final de la pretemporada, no per a l'Hèrcules, que insistim, la Lliga comença el 29 d'agost. Encara resta molt i jo crec que algun moviment de mercat que arribarà. Acaba la pausa d'hidratació, que de nou ha sigut molt llarga, de quasi 3 minuts, i per tant ja està en joc la part final, i anava a dir el segon temps del segon temps, perquè ha hagut una pausa molt llarga, i la pilota que la recupera l'Hèrcules està treballant bé.
1: I les seues coses.
0: El baló ara és per al conjunt de la Cantí, el llançament i la pilota per al porter del conjunt de Castelló.
2: Deixa'm un moment, final a Silla, Carlos Gallardo.
3: Sí, este trofeu del Cris, trofeu de les festes del SIA, que és el Badur, el Torrent Club de Futbol. A mi se gol de Cristian Membrives en la segona part, en el tram final. I molt ràpidament estic sent el capitán Adrián Lois del Torrent, un dels jugadors que ha continuat en esta temporada. Un mensatge a l'afició per tornar a reil·lusionar-se, Lois.
4: Nada, pues estamos aquí un año más con las ilusiones renovadas. El equipo pues, con mucha ambición de hacer las cosas bien, que seguimos en pretemporada rodando, conociéndonos, así que os esperamos a todos en San Gregorio para tirar para arriba este año.
3: Un equipo muy nuevo, buenas sensaciones en estos primeros entrenamientos.
4: Sí, muy nuevo, buena gente, que es lo que se buscaba desde el principio, así que estamos conociéndonos todos y pues eso, mucha gente joven con mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien.
3: Ahí están las palabras de Adrián Lois, el capitán del Torrent, para su afición, después de guañar este partido de pretemporada 0-1, así al Silla en el trofeu del Cris de les festes d'esta localitat de l'Horta Sud.
2: Gràcies, Carlos. Fins una altra. Aprofite, me passe per l'handbol. Alguna novetat, Toni Galindo?
5: Mira, estem en el 11 de la segona part, més 3 per a Fertiberia, Port de Segund, 26-23, ovació per a Villarreal, que ha tornat a la porteria, ja han passat els 3 porters de la plantilla per davall dels 3 pals, però l'ovació del públic, uns 300-400 aficionats que estan així a l'Omni de Port de Segund, ovació per a Villarreal, que va ser una de les claus en l'ascens de Fertiberia, Port de Segund, la tornada a la Lliga Asobal.
2: Gràcies, Toni. Ha començat la segona part en Albacete, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta. Inicia Albacete 1, el Dense 0.
6: I ja roda la pilota al camp Alba Redondo, la ciutat esportiva Andrés Iniesta. Han hagut canvis per part del Dense. L'únic que ens ha deixat veure el tir de càmera ha sigut un dels fitxatges que jo pense que tota l'afició d'Elda està esperant, ja veure, sobre el terreny de joc. I ja el té, i és el davanter Pau Cabanes, exjugador ja del Villarreal i nou jugador de l'Eldense, que està ja sobre el terreny de joc, i ara anirem dient també els canvis que han hagut. Primer minut d'esta segona part, Albacete 1, Eldense 0.
2: Tornem cap a Alacant, en ese 0-0 entre el Hèrcules i el Castellón, el José Rico Pérez González.
0: I anem camí d'esperals, 34 de la segona, empat a 0 entre l'Hèrcules i el Castellón, és la 30 edició. Ciutat d'Alacant, de moment empat, si empatem, penals. La pilota que la té, Rentero tocant per a Cantero, però per a Rubén. Tenim dos centrals que són Canteros dos, Iago Cantero i Rubén Cantero. La pilota ara per a que l'Hèrcules isca des de darrere, tocant David López, un altre dels fitxatges, el sub-23, ve del Sevilla Atlètic, i és una de les apostes de futur, poden dir, en el mercat, con Gismera, que també ha entrat en esta segona part, que és altre futbolista de futur, que ve del filial del Betis. La pilota per a Benamet. Benamet canviant totalment l'evolució del joc. Per a banda esquerra, per a Guti, per a Sergio Gutiérrez. Ahí va l'eslalo, la centrada de Guti. Ese baló que s'enverenava per el camí, però que s'ha perdut per línia de fons directament a treta de porta. Resten 10 minuts, Toni. Si no hi ha acció individual, la sensació és que anem camí dels penals.
7: Efectivament, camí dels penals. Mira, i ahí estarà Blàfic per a posar un poc més de picant a tota aquesta situació i al debat que antes comentàvem, no? Estem ja veient un partit que jo crec que va ser difícil que menys el marcador, perquè ja estan els camps pes en cada vegada més, el calor és insuportable, són molts graus, a més està humitat, i això està notant-se moltíssim els jugadors.
0: Ese baló que el guanya ara l'Hèrcules en el mig del camp, es falta a favor de l'Hèrcules en el cercle central. Falta a favor del conjunt de Beto, que Beto ha estat també molt actiu, com si fos un partit oficial, però també s'ha sentat ja a la banqueta. Jo crec que els tècnics tenen clar que ja tot el que tenien que treballar s'ha treballat i ja el partit està en un ritme més baix perquè està costant, però sobretot tenen aquesta sensació que l'Hércules ha baixat un poc el nivell en tant de canvi i que el Castell

0: jo que no ha fet més que dos, està un poc més cansat en el partit. Valor per a Blasic, que juga molt bé amb el peu, per a elogiar al porter, el diem tot, juga molt bé en els peus. Pilota per a Cantero, Cantero tocant per a Medi Puig. Jo crec que Medi Puig és un dels que no estava en el 11, que té opcions d'entrar al primer 11 titular de l'Hércules davant el Múrcia. Valor de David López, tocant en curt per a Gismera. Aitor Gismera, obri per a Cantero. Rentero ara per a Pepe Traoré. Pepe Traoré deixant la pilota en llarg, a veure que Estoñín està esperant en l'àrea. Córner. Bona jugada de l'Hércules. Escuti el cas entrat que havia canviat de banda i la pilota acaba en córner. A veure si a valor parat pot arribar alguna opció, perquè és de veure que el partit, tot i que no té gols, ha tingut opcions les més clares per al Castelló, que li ha faltat un poc més d'encert. L'Hércules ha tingut moments de control, que té mèrit davant un equip de superior categoria i més rodat, però és de veure que les opcions de gol han sigut per al Castelló. De moment, l'única part negativa del partit és que s'han anat lesionats Andy Escudero i Saco Ben, els dos de l'Hércules. Córner per als alacantins, aplaudís l'afició que vol el gol, el centre, que pena que no ha arribat ahir al remat ningú. Rentero evita que es perga per l'altre costat i de nou córner. L'estratègia també és important, Toni, eh?
1: No, crec que sí, no? Bueno, està animant-se un poc més l'Hércules ara, en els últims minuts. Està apretant, ha ficat el Castelló en la seva àrea. Com han comentat, el Castelló és que està notant més l'esforç físic. I ara és l'Hércules que està un poquet, a més, més inspirat en tot, bueno, en tot aquest nou equip que ha eixit, que està molt més fresc. No?
0: Va al córner, va fer tres canvis ara al Castelló, eh? Després del córner van entrar els tres xics de la Pedrera que estan així. Recordem que el Castelló B tornarà a segona, a esa segona divisió B, a esa segona ref, després de la reestructuració que ha hagut per els impactes de més d'un equip, i tindrem el filial del Castelló també en aquesta segona federació. Pues bé, tres estan així a la banqueta, en Sanga, Gisbert i Iago, i van entrar els tres. Així que també tindrem a la fi tres canvis en el Castelló, que està ja demanant el quart àrbit, el millor dit el delegat, i ara sí l'àrbit que dona l'ok, així que anotem, entren al terreny de joc per part del Castelló, en Sanga, Gisbert i Iago Parente, que són tres jugadors que alternen el filial amb el primer equip.
2: Perdona, Gonzalo, oportunitat claríssima de l'Albacete en esta segona part. Álvaro.
3: L'acaba de tindre Samu Obenc en una centrada des de la treta de cantonada, però continua el perill. És Ortuño que la torna a posar. Rebutja la defensa de l'Eldense, però l'ha tingut, com diem, claríssima el davanter Obenc, rematada de cap que l'ha tret i li ha pegat també al pal. Ha sigut Ramon Vila, el porter de l'Eldense, a punt ja d'arribar el segon del conjunt local. 5 minuts de la segona part, Albacete 1, Eldense 0.
2: Aprofite per a passar-me per l'embol, com transcorre la segona part en l'Omni entre el Port de Sagunt i el conjunt del Conca. Toni Galindo.
4: 15 de la segona part, s'ha soltat la melena Fertiberia, Port de Sagunt acaba de marcar ara el Conca, més 4 per a l'equip de Port de Sagunt, 30 l'equip que entrena Sergio Mayo, 26 per al Conca.
2: Disculpa, Álvaro, altra oportunitat per a l'Albacete en la segona part.
3: Altra arribada a la per banda esquerra ha sigut Dani Bernabéu, que la deixava darrere per a Ortuño, llançament des de la frontal de l'àrea i altra vegada Ramon Vilaterra l'ha hagut de parar. 6 minuts d'esta segona part, ja són dos ocasions claríssimes per al conjunt d'Alberto González. Continua guanyant l'Albacete.
2: Des de l'1-0 en el 14 marca el conjunt local, on no es menja el marcador. És en el nostre derbi que ens centra l'atenció a la vesprada d'avui en el punt a punt entre l'Hércules i el Castelló, en el José Rico Pérez, Gonzalo Blanes.
0: I ara té l'opció a valor parat el Castelló. Córner a favor de l'equip visitant, minut 85. I té l'opció el Castelló també de portar-se el trofeig, el 30 edició de la Ciutat d'Alacant, en esta acció a valor parat. Ha hagut ara groga per a Benamet, de veres que l'àrbit que ganes de complicar-se en un amistós. Però bé, groga per a Benamet i córner per al Castelló.
2: Fa valor parat. Cabot, fa tu fillo un poquet de busser protagonista, no?
1: Sí, és que bueno, ha fet coses estranyes, però bueno, està aplicant les normes com si fora...
0: Atenció al córner, i ese balón no ha arribat a acabar al remat per molt poc, però ha sigut una bona opció del Castelló, que continua la centrada, la pilota al punt de penal, el remat ha errat ahí en el moment del tir i la pilota per a Blasic. L'acció ha sigut bona, però el remat no. I la pilota ha acabat en les mans de Blasic.
1: Sí, ha sigut Jacobsen, no? El futbolista del Castelló, el que l'ha pogut empalmar sí. I fer un golaç, però li ha pegat mal i està en una molt bona posició, no? El valor, a més, li ha vingut sense oposició ni cap per a...

0: per a poder connectar un bon tir, però bueno, li ha pegat mal i el Hércules s'ha salvat també de deixar. Única ocasió que ha tingut el Castelló en tota la segona part. Atenció,
1: errada del Castelló defensiva, no l'aprofita l'Hércules. Era una opció de marcar claríssima. Narrem la jugada, el porter li ha tocat al central, el central se li ha tornat al porter, s'han despistat, ha aparegut el davanter de l'Hércules, però no ha tingut ahí encert en la rematada final, que jo crec que era més clara que el que ha fet finalment.
0: Sí, ha buscat un company que no havia,
1: que no havia
0: en el punt de penal. Li ha cedit el valor quasi caent-se d'esquenes, però no havia ningú company. Era l'única opció que tenia era tirar a Porto, no? Tirar a Porto en lloc de buscar aquesta sessió. Però atenció, que un jugador del Castelló s'ha lesionat.
1: Hay un jugador del Castelló en terra que crec que és Juanjo Nieto.
0: Pot ser, sí.
1: I l'àrbit para el partit, així que el que no volem, lesions. Mare, és Juanjo Nieto el que ha caigut damunt del terreny de joc.
2: Deixa'm una miqueta, Gonzalo, perquè mentrestant hem tingut altre tir altre tir, en este cas del conjunt del Albacete, a la sida d'una treta de cantó, Álvaro Molina.
3: Una altra treta de cantonada que ha tret ara Sant Bartolomé, el segon pel passat, ha rematat Javi Moreno i el remat de Pepe Sánchez, que seran a fora quan ara ataca l'Eldense. A veure si en una d'estes pot arribar la pilota amb banda dreta, la centrada, el segon pal va molt passat, no hi ha remat, s'embolica i Pau Cabanes, la té que rebutjar l'Albacete des de dins l'àrea. A veure si l'Eldense pot estirar-se un poquet i podem veure també a Pau Cabanes en eixa davantera del conjunt d'Elda. La pilota que espera el conjunt de Claudio Barragán, que retrasa la pilota. Primers 10 minuts d'esta segona part. Domina també l'Albacete en el marcador, però també en el joc. Albacete 1, Eldense 0.
2: Tornem al Rico Pérez, Gonzalo.
1: El que li faltava al partit, expulsió al Rico Pérez. Benhamet, que havia vist la primera groga que t'he comentat, no sé per què. Ara ha sigut el que li ha fet la falta a Juanjo Nieto, segona groga, expulsat el futbolista de l'Hércules.
0: S'alça Juanjo Nieto,
1: Sí, Juanjo Nieto s'alça, el més important, que per a l'afició del Castelló, tranquil·litat, Juanjo Nieto s'alça, Juanjo Nieto està parlant. Sí, jo, és que ha sigut colp, no? A mi em preocupa més quan els jugadors senten terra sin que se le toqui ningú, perquè saps que és muscular. Així ha sigut una entrada, un colp, però bé, Juanjo Nieto ja està perfecte. I mira, Benhamet expulsat. Benhamet que en este moment està en el focus, perquè és un dels jugadors que no està clar que vaya a continuar o no en el Hércules el que resta, bueno, en tota la temporada. Ja veurem si és o no en el mercat d'estiu. Bueno, pues se'n va Benhamet, jugarà l'Hércules 10 minuts.
0: En 10.
1: Bueno, 2 minuts no, més l'afegit en 10 jugadors.
0: Sí, estem en el minut 89 ja. Sols queda un minut més el que afegisca l'àrbit.
1: Pues segona groga per a Benhamet i l'Hércules que reestructura. Està ara Gismera més endarrerit. I l'Hércules, que imagina que ara en inferioritat numèrica, pues buscarà arribar als penals, no? Per a decidir el guanyador del trofeu Ciutat d'Alacant. Valor que guanya Guti, sempre actiu, pressionat ahí per dos contraris, no pot eixir, però sí que logra que la pilota siga en treta de banda. Valor per a l'Hércules. Serà de nou per al conjunt de Beto Compain. És David López, lateral esquerre, ve procedent del Sevilla, sub-23... Tindrà complicat entrar a l'11 perquè ahí està Javi Jiménez. Baló per a Medi Puig, que té molt de talent. La pilota per a David López. Dissem
2: una miqueta, que n'hi ha corrent a favor del Deportivo Eldense, Álvaro.
3: I serà Fidel el capità, qui la posarà en joc. És Fidel, la posa al punt de penal. La rematada que no arriba, no és el porter. Continua la pilota en l'aire, a veure qui la baixa. És Justin Smith, la pilota que cau. La rebutja l'Albacete i li cau també a un jugador de l'Albacete. Se'n va el perill del conjunt de Claudio Barragán. Però altra vegada recupera, que ve Fidel en eixa taconada. Fidel dins l'àrea, la deixa darrere. Ui. A veure si arriba, no. Era fora de joc. Xiula l'àrbit, però tornem a repetir, 56 minuts, i el més destacat continua sent Fidel.
2: Bueno, pues de moment estem en ixe minut 56 de partit i continua l'1-0 en l'handbol. Com va el partit entre el Port de Sagunt i el Conca, Toni Galindo?
4: Mira, tenim ara un penal, tiri de 7, penal Conca, gol. Marca el Conca, 34 en Fertiberia, Port de Sagunt, 29, penal Conca. Estem a punt d'arribar al 20 de la segona part.
2: Bueno, doncs pues, això és el moment i se l'anem novament cap al Rico Pérez, que estem ja aulorant els penals, Gonzalo Blanes.
1: Sí, està Dani Barroso, que és el delegat desesperat perquè el diguen el afegit, però de moment no se l'han dit, estem ja al 90, Però és pretemporada també en este perfil d'històries. Està aquí davant a l'auxiliar per a veure si diu l'afegit, però de moment no se l'ha dit. Valor que té el Castell.

0: Douglas, un dels que ha entrat en la segona part, jugant per a Barry. Canvi de lloc per a Jacobsen en banda esquerra del Castelló, que té un home més, està dominant. Estem en l'afegit, opció clara per al Castelló, Rentero, baló dins de l'àrea i sa pilota se n'anirà, córner, ha ficat la cama Rentero en l'últim sospir, sí, per a evitar el gol, eh?
1: Sí, sí, ha sigut un acert més defensiu de Rentero, que està molt atent i atenció que està, bueno, no, no té res, però sí, ja el Castelló s'havia ficat fins a la cuina i en l'últim moment aquesta cama salvadora de Rentero ha evitat el gol del conjunt de Castalia.
0: L'afegit serà el que vulgui l'àrbit, perquè no s'ha indicat. Baló al córner, Blasi, la toca de cap, baló dins de l'àrea, salva la defensa de l'Hèrcules.
2: Bueno,
0: estarà pressionant, el Castelló busca el gol, no vol penals, el conjunt de Pablo Hernández, la centrada al punt de penal, Rentero de nou. Baló de nou per al Castelló, que vol guanyar el partit, pressionant ahí en el centre del camp. L'Hèrcules, però ara el domini és total del conjunt de Castalia, del conjunt del Castelló. La pilota de nou per a l'Hèrcules en la contra i a falta, no? L'àrbitre que continua el joc, que és Pepe Traoré.
1: No,
0: i finalment
1: no?
0: L'àrbitre que diu falta. No ha xulat una falta de fa un minut.
1: Afegit no l'han vist, no?
0: No, no, no. Dani Barroso...
2: No, no l'han vist. Deixa'm un segon, Gonzalo, abans del final del partit. Sembla que estic estirant-se una miqueta l'Eldense, Álvaro Molina. No,
3: això apareixia en una centrada des de banda dreta. Dicker Carbonell, el jove lateral, que està fent un molt bon partit, també. I en una centrada que no ha agafat eixa alçada necessària a rebutjar l'Albacete, recordem també els canvis que no els hem comentat. Finalment, en el descans han entrat Rodri Val, Jordi Martín i Pau Cabanes i se n'han anat Javi Martínez, Rastrojo i Mariano Carmona.
2: Bueno, pues final en Alacant amb 0-0. Ara entrarem en el tema de penals. Abans, Toni Cabot, què t'han paregut estos 90 minuts de joc?
1: Bueno, pues un partit clàssic de pretemporada. Jo he vist un Castelló que a mi m'agrada molt en aquesta primera part, quan està fluid, quan estava fresc, una manera molt, molt agradable de tocar el baló, la possessió, tenint les idees clars i a més molt de vertical, amb molta verticalitat, i un Hèrcules que bueno, ha tardat en espavilar-se, però després s'ha espavilat i també ha vist diversos jugadors, sobretot individualitats, que sí que en diuen coses bones, no? Ha vist, m'ha agradat molt Antoñito, Víctor Narro en alguna altra acció, algun futbolista també interessant, com el propi Manu Rico, se l'han vist coses... L'eix de la defensa, que pareix claríssim, Iago Cantero, que ha entrat en guany i que serà la parella en Javier Rentero. I com dic, un partit de pretemporada en el que crec que s'ha notat moltíssim també el calor que fa. És agobiant, sí. Manolo, la humitat és agobiant. Nosaltres que estem aquí en la cabina i estem suant sense parar, imagina lo que farà i baix, no? Però bueno, ha sigut entretes, no? La gent no s'ho va passar mal, ha hagut moments més agradables, ha hagut verticalitat i bueno, ja, posat poc a poc el que s'interessa és que vagin posant-se a punt.
2: Ara, Xulen, què passa, Gonzalo?
0: Que la gent està demanant que cadascú vol que vagin a la seva porteria. Saps què passa? La gent del fons nord, clar, vol que se tiren els penals en el fons nord i jo vull que siguin en el fons sur perquè, Manolo, ho tinc que dir. La samarreta de l'Hèrcules és molt bonica, però els dorsals ha que canviar-los. Perquè són del mateix color que la part de darrere. No, i no se veu absolutament res.
1: Jo ja l'he enviat un WhatsApp a algú del club.
2: Bueno, molt bé, Toni. Que pensen en els narradors, que sí, a voltes perquè... mos ho posen en xinès. Imagina que de seguida van arrencar els penals, així que abans, me passe per l'handbol. Minut i resultat en el Port de Sagunt, entre el Port de Sagunt i el Conca, Toni Galindo.
4: Acaba de marcar el Conca, estem en el 22 de la segona part, Fertiberia porta el segon 34, Conca 30, més 4 per a l'equip de Sergio Mayo.
2: A 8 per arribar a la fi en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, en quin minut i com està el partit Álvaro Molina?
3: Minut ja 17 d'esta segona part, continuem amb l'1-0, el gol que continua valent de Morientes en la primera part, li està constant en este tram a l'Eldense agafar la pilota i tindre possessió, com diem, 17 de la segona part a la ciutat esportiva, Albacete 1, Eldense 0.
2: Bueno, pues ens quedem en el Rico Pérez que es prepara per a viure els penals que hauran de decretar el campió del trofeu.
0: Efectivament, a veure en què porteria, perquè s'està parlant encara ahí en el mig del camp. Se van tots els jugadors ahí en el moment de la prèvia i finalment se'n van a la que jo no volia, Manolo, a l'altra.
1: La no?
0: Però bé, van a la grada d'animació, que això també és una bona notícia. Per cert, Blasic i Matís, pues són els porters.
1: Vaig a fer història.
0: Sí.

0: Fa 50 anys. Temporada 76-77. L'Hèrcules va estar a punt de ficar-se en les semifinals de la Copa en un partit, en una eliminatòria contra el Betis. El porter del Betis és Naola. Te'n recordes que va ser l'any que va guanyar el Betis la Copa del Rei? En tanda de penals contra l'Atleti Bilbao. En aquests dos últims penals des Naola i Iribar.
1: Correcte.
0: Vale, pues l'Hèrcules en quarts de final li va tocar el Betis.
1: Val.
0: I es va jugar en els penals en aquesta porteria. Finalment va fallar Juliano i es va classificar el Betis.
2: És Jacobsen, el que va en el primer del Castelló.
1: Val, vinga, anem allà.
2: Està Blasic en la porta, li va pegar en cama dreta. Jacobsen preparat, Blasic en la porta, llançament i gol. Gol del Castelló, 0-1. El primer gol que sempre és important per al Castelló.
0: Rentero.
2: Este és fàcil, Rentero. Este no fa falta la lupa. Rentero va a llançar per a l'Hèrcules.
1: Rentero és el primer de l'Hèrcules.
2: Que és el defensa central i Matís. Este le va a pegar fort, segur. Ara me deixarà mal. Pero normalmente
1: ahora juega la toca un costaet.
2: Sí, o la panenca, ¿no? Panenquita, pero no cree que ahí está Rentero. Mira, Matís está fent con fan al porterse en partits serios. No está en la línea, pero a posar un poc nerviós.
1: Vaya una miqueta un costat o un altre.
2: Correcte. Bueno, el Hèrcules que llança el penal per a igualar 1-1. Va el llançament, cama dreta, li pega i para. Bona intervenció del porter, falla l'Hèrcules.
0: Igual retratat.
2: Sí.
0: Igual retratat. Molt mal tirat, mitja altura.
2: 1-0. Ventatge per al Castelló.
0: No proper del pal, sinó quasi més centrat que altra cosa.
2: Mira, va Juanjo, ¿no?
0: Va Juanjo. Sí.
2: Juanjo Nieto. Le va a pegar el penal per al Castelló. La gent aplaudís, de totes formes. A Blasic. I el Castelló que vol ampliar la ventatge en els penals. Blasic en la porta. Juanjo que torna a la que va a ser la seua casa. Li pega cama dreta al pal i dins. Vinga, quin golàs,
0: Sí, sí.
2: Ese penal és imparable.
0: Imparable. Ha pegat al pal i l'ha ficat dins.
2: 2-0 per al Castelló.
0: Ahí no pots arribar de ninguna manera.
1: Pues de moment, els dos penals del Castelló eren a dins, Jacobsen i Juanjo Nieto. De moment, el de Rentero per a l'Hèrcules. L'ha parat el guardameta del conjunt castellonec, del conjunt albinegre. Anem a pel segon penal de l'Hèrcules.
2: Va l'Hèrcules a buscar el 2-1 i marcar el seu primer gol.
0: Pot ser Manu Rico?
2: No, Gonzalo? No, perquè és un dels que ha llevat el terreny de joc. Bueno, ara el confirmem. El llançador crec que és Gismera. Un dels fitxatges que, clar, damunt de que no es veu el dorsal, tots són nous, però bé, ahí va el llançament. El més important és que anem 2-0 i l'Hèrcules vol marcar per a posar el 2-1 i Matís vol ser el porter clau.
1: De moment el primer la para Matís.
2: Va el llançament, este també en cama dreta, li pega, gol! Li ha pegat en molt de talent per a posar el 2-1. Castelló 2, Hèrcules 1. Li ha pegat molt bé, per cert, a la pilota.
1: Gol de Gismera.
2: I ara va de nou el Castelló al llançament del penal.
1: Si el fa seria el 1-3, si no...
2: Douglas.
1: Qui?
0: Douglas.
1: Si no, donaria oportunitat a l'Hèrcules a empatar. A veure.
2: Pues va Douglas. La gent té ganes, òbviament, de que Blasic pare un penal. Estem 2-1, ha fallat un penal. Rentero, de moment, la resta tot dins. Ahí va Douglas. Tercer penal per al Castelló. Els suplents veient des de la banqueta i els titulars en el centre del camp veient el penal. Xiula al públic, darrere és la grada, nova grada d'animació del Rico Pérez, que s'estrena avui. Li pega Douglas, el llançament, Blasic! Ha parat Blasic! Ha parat Blasic per a que torne de nou a igualar-se tot en el partit.
0: Bueno, pues ara... Fluixet, centrat, molt mal tirat.
1: Bueno, pues ara té l'oportunitat de l'Hèrcules d'empatar la sèrie.
2: El Hèrcules que si marca empataria a 2 després de 3 penals llançats.
1: En efecte, recordem, Rentero l'ha parat.
0: Cantero.
1: Matís.
0: Crec que és Iago Cantero.
2: Cantero li va pegar.
1: A veure, pues Cantero, per a igualar.
2: Un altre central, a veure si no li passa com a Rentero. Que havia errat.
1: No té per què.
2: Si marca, igualaria a 2 i faltarien 2 penals per cada equip.
1: Exacte.
2: Va a pegar-li el futbolista de l'Hèrcules, Matís en la porta, que ha parat un penal i que vol parar un altre. Li pega cama dreta, gol.
0: Molt ben tirat,
2: Perfecte.
0: A l'escaire,
1: Empatar Hèrcules.
2: Imparable, 2-2. Pues tornem de nou com si fora des de 0,

0: Pues
1: ara va el dorsal tot, sí.
0: Douglas i Rentero són els que han errat. Sí. Gismera i Cantero per l'Hèrcules. I Jacobsen i Juan Jolet han marcat de moment d'empat a dos. Ara llançarà l'Hèrcules.
1: El Castelló.
0: El Castelló.
1: Sí. Lucas, crec que és el que va ara camí del punt de penal. Que li va pegar en busca del que seria 3 a 2. Ahí no, está.
2: Es Melot.
1: Creo. Melot, el Melot, 22, Melot, correcte. Melot, sí, sí, Melot, el 22, no és el Dodge, és el 22. Melot és el que li va pegar. Lateral, titular, ha jugat els 90 minuts. En el 22 a l'esquena. Va Melot, li pega, gol. Molt ben llançat. 3 a 2, ha enganyat totalment a Blasi.
2: Totalment, totalment. Ui, fa una... Sí. Fa un gest que no sí. té que fer-ho a la grada.
1: En un partit de pretemporada no m'he
0: dit. Ganes de complicar-se.
1: Correcte.
2: Ganes de complicar-se la vida. Un gest que no va al cap de lloc.
1: De fet, ara van els jugadors
2: van
1: a dir-li alguna cosa.
2: A ell,
1: a Mellot,
2: sí. Ojo, que pot muntar-se el lío.
1: Sí. Que li faltava el partit, sí, Manolo, sí, la tangana.
2: No. S'ha posat l'àrbit en mig.
1: Sí, sí, l'àrbit ha
2: els
1: vingut.
2: Els jugadors de l'Hércules han anat a buscar-lo.
1: Sí. És que no té lloc, avui, fet un... Bueno. Sincerament, esto es un partit de pretemporada, però bé, pareix que tot se calma, bueno,
2: sí, calma. Afortunadament. No ha arribat la sang al riu.
0: Bueno, pues de moment, 2-3 per al Castelló amb el gol de Melot, del defensa. A veure qui llança per a l'Hèrcules amb la missió d'intentar empatar a 3, perquè de moment l'assumpte està 2-3.
1: Sí, sí, és el que busca ara el conjunt alacantí. A veure si podem, ara el confirmem. No sé si és Antollín, el davanter centre, que és un dels pocs que ha jugat els 90 minuts.
2: No, crec que no.
1: No. Bueno, ahora el confirmen, pero va a lanzar el penal.
2: Manu Rico no es.
1: El jugador del Hércules lanza y gol. Marca el Hércules. El empata 3.
0: Muy bien.
2: Puede ser que siga. No, Galván no es tampoco, ¿no? Jorge Galván.
1: Jorge Galván, sí. Jorge sí, Galván. El chaval de la Pedrera. Galván es el que ha marcado. Y ahora va para el Castelló. Per a llançar l'últim penal, el dorsal 7, que és Raúl Sánchez.
0: Bueno, pues si marca 3-4 i obliga a l'Hércules
1: a l'Hércules a marcar, correcte.
0: I si no, pot ser l'Hércules qui guanya encara el trofeu si després encertarà.
1: I si no, continuem tirant penals.
0: I si no, pues mira, hasta les 10 podem continuar... A partir de les 10 ja no.
2: Però Sánchez, no?
0: Fins a les 10 podem tirar penals.
1: Vinga, que va el Castelló per a posar el hipotètic 4-3. Blasic en la porta. Cada vegada hi ha més gent darrere d'aquesta porteria. Li pega el Castelló, gol. Molt ben tirat. Al travesser i dins, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Raúl Sánchez. I ara
2: obliga Pepe Traoré.
1: Pepe Traoré. Este és fàcil perquè és xaval de la Pedrera. Este sí que el coneixem. Pepe Traoré, que li va pegar l'últim penal per a l'Hércules. Quina responsabilitat per a un xic tan jove,
2: sí.
1: No, Toni?
2: Sí, sí.
1: Però... També és de veres que l'Hércules, com ja ha fet 10 canvis, els titulars no estan ja per tirar els penals. Si marca Traoré, continuem tirant. Si falla Traoré, el trofeu per al Castelló.
0: A vole.
1: Li va pegar un jugador que és polivalent. Pot jugar en el mig del camp, en banda o de lateral. I això sempre és important. L'any passat titular al filial. Li va pegar en cama esquerra, Pepe Traoré, llança i gol. Ha llançat en qualitat i en tranquil·litat, eh?
2: Molta tranquil·litat.
1: 4-4, sí. Manolo, si tenies ganes de penals, hi haurà més. Hi haurà més. Va el 4, no?, del Castelló.
2: No, Barri.
1: Barri, correcte. Barri és el que va llançar el penal ara, el 8.
0: A la mort sobtada. De moment, 4-4. Recorden, ha sigut Douglas qui ha errat en el Castelló, ha sigut Rentero, el primer llançador de l'Hércules, qui ha errat.
1: Mira, ara ja no hi ha un jugador senyalat perquè tenen que fallar dos, així. Espera que ja no va ningú a quedar-se.
0: Ara sí, ja estem ahí.
1: Va Barri, penal decisiu, en la mort soltada, ahí està, li pega cama dreta, para Blasic, para Blasic, para Blasic. Molt bona intervenció. El debat, Toni.
2: Efectivament.
0: No volia un debat.
2: A part, ha sigut un paradón, eh?
1: I ara crec que sí, és Antoñín,
2: no? S'ha tirat
1: junt
2: al pal i ahir l'ha parat, eh? Ahir l'ha parat. Ha adivinat la intenció de Barri, però és que, a més, el baló anava molt ajustat al pal i ahir ha estat molt, molt àgil el porter de l'Hércules Blasic.
1: Pues anem a l'últim, que si jo encerte des d'ací és Antoñín el que li va pegar.
2: Sí.
0: A veure, si és
1: si marca l'Hércules és el campió...
0: I si no, a continuar tirant.
1: I si no, pues continuen tirant, correcte. I el porter del Castelló que vol el trofeu, eh? Perquè se'n va al punt de penal a parlar. I la gent, el Rico Pérez, que també diu Hércules, Hércules, perquè, òbviament, és un torneig d'estiu, però sempre està bé guanyar-ho. Ahí va el penal, que pot ser l'últim o no. Ja veurem.
0: A veure.
1: Li va pegar el davanter de l'Hércules, li pega al pal.

0: Pues bueno. No. Continuem. 4-4, el penalti al pal.
1: No ha alçat el cap perquè el porter s'havia tirat abans de que ell colpejara.
0: Si però tenia una idea i no l'ha canviat. Correcte. Va Sierra per al Castelló. Va Sierra per a fer de nou el llançament. Ja són, concretament portem ja pues, 6 penals per a cada equip. Anem, de moment anem a tindre segur 14 penals avui en el Rico Pérez.
2: Serà per penals?
0: Sí, no, a les 10 jo crec que... que abans tenim campió, espere.
2: Espere.
0: Li va pegar Sierra. Dorsal 4, li pega Sierra i gol. Pues ara l'avantatge és per al Castelló i la responsabilitat per a l'Hèrcules.
2: 4-5.
0: A veure qui va ara del conjunt a la cantia a llançar el penal. Si falla, s'acaba. Si marca...
1: És Medi Puig.
0: Continuem. Pues va Medi Puig, dorsal 37 de l'Hèrcules. Són ja 7 els jugadors de l'Hèrcules. Recordem que l'Hèrcules s'han expulsat a un jugador, té només 10 per llançar els penals. Així que en breu li toca tirar a Blasi. Va Medi Puig. I de nou, Matís, el porter del Castelló, fa el mateix que abans. S'avança per a posar un poc nerviós al futbolista que va arribar l'any passat a l'Hèrcules i que està fent una molt bona temporada. Llança Medi Puig al travesser.
1: Ha guanyat el Castelló.
0: Ha guanyat el Castelló. El trofeu és per al Castelló, la pilota s'ha anat al travesser després de 14 penals.
1: Ha fet un panenca.
0: Sí, però... l'ha llançat a la panenca, però en força. Que ha fet ahí un panenca en força, la pilota al travesser. L'Hèrcules ha desaprofitat un penal que li donava el títol i el Castelló ja no l'ha desaprofitat. Així que campió de la 30a edició del trofeu Ciutat d'Alacant, el Castelló.
2: Molt bé, companys, pues, vos deixem ja, que ja heu tingut prou en el partit i en els penals. Gonzalo, Toni, moltes gràcies, companys.
0: Un abraç.
2: Doncs, 9:37, també ha acabat el partit amb vol en l'Omni entre el Port de Sagunt i el Conca. Com ha acabat el partit, Toni Galindo?
3: Bueno, pues un autèntic desmelené per a l'equip de Port de Sagunt. 41-34, més centre l'equip de Sergio Mayo. Sí, sí, no, espectacular. Ja t'he dit jo que el partit havia començat amb una igualtat entre dos equips, pues, se menjaven en un golet amunt, un golet avall. Bueno, però la segona part ja, el Fertiberia Port de Sagunt s'ha desmelenat. Bueno, la màquina, si es partís de pretemporada, i este és el primer dels 7 partits que ha de disputar abans de que comenci la Lliga Sobal, Fertiberia Port de Sagunt, si es servís per engreixar la maquinària, pues, ja t'he dit jo que la màquina està prou ben engreixadeta. Molt bona imatge per a l'equip de Sergio Mayo. És el primer partit de pretemporada, no es pot parlar ni alçar la veu, però no sé, té molt bona traça això, eh?
2: Molt bé, Toni, gràcies.
3: Vinga, Manolo.
2: Acomiadem Sagunt, ens quedem en Albacete, on he vist que un llamp bestial, de moment sembla que no plou, i que en el partit, això sí, l'avantatge continua siguent per al conjunt local en la ciutat deportiva Andrés Iniesta, Albacete 1, el Dense 0, Álvaro Molina.
4: I ja no un llampec, sinó un parell de llampecs.
2: Ah, pues.
4: Sí, de moment no està arribant l'aigua, però sí que és cert que la nit s'ha fet fosca, sí, a la ciutat esportiva Andrés Iniesta, al camp Alba Redondo. 1-0, guanya l'Albacete. Ha tingut un tram bo el Dense abans de la pausa d'hidratació, un remat de Rodri Val que no ha trobat porteria, un altre de Guillermo Macho que estava molt allunt i una altra també arribada perillosa que no ha rematat Pau Cabanes per molt poquet, però li està costant aquesta determinació en àrea contrària a l'Eldense, qui és el qui té la pilota. Ha fet també, recordem, dos canvis. Han entrat també Bustillo i Borja Calvo. Se n'ha anat el capità Fidel i Justin Smith. De moment, l'Albacete sense cap canvi, que demà també jugarà, tindrà un altre partit, així que segurament aquests jugadors juguen els 90 minuts i demà jugarà amb altre equip totalment diferent. La pilota que va al centre del camp, la baixa, és el Jordi Martín, que la recupera altra vegada el Albacete. És Sant Bartolomé jugant per a Dani Bernabéu, jugant per dins, ara l'Albacete fent-ho ràpid. La pilota que li arriba altra vegada, lateral, Dani Bernabéu, ara en calma, Ortuño. Ortuño, un vell conegut d'Elda, va estar 3 temporades a l'Eldense, i segurament que des d'allí guarden un bon record, un migcampista amb moltíssima qualitat. La pilota que continua sent del conjunt local en defensa, la meneja és Dani Bernabéu en esta part esquerra, jugant per dins, la troba l'Albacete, gira prou bé, li torna a caure a Ortuño, Ortuño per a Dani Bernabéu, Dani Bernabéu buscant companya, altra vegada per Ortuño. L'Albacete, l'Eldense, que ara no està recuperant, no està pressionant massa, altra vegada Ortuño, guanyant metres el conjunt de casa, Ortuño altra vegada, mirant, a veure si canvia el joc, jugant curt, per al seu central l'altra vegada, la pilota per a Dei, per al número 18, Sergio Ortuño, jugant al centre, vol aquest canvi d'orientació que li arribarà per a Fran Gámez, el carriler la deixa dins, és Bartolomé que la deixa darrere en la frontal de l'àrea, no hi ha rematador, la trau ara sí l'Eldense, és Bustillo que conduís, la juga en banda per a Jordi Martín, la juga altra vegada per a Bustillo, a veure si l'Eldense pot eixir en la pilota.
2: Intenta eixir, però li costa, eh?
4: Li costa massa, ha tingut aquest tram, com hem comentat, de 5-6 minuts abans d'aquesta pausa, però ara li està costant. I són 78 minuts i és que cap llançament entre pals. És a dir, és també una assignatura problema, sí, molt pendent per a Claudio Barragán en una segona divisió que ja sabem que es fa molt llarga en aquestes 42 jornades.
2: Es fa perquè és molt llarga.
4: Que li ho diguen també al Castelló l'any passat.
2: Mira.
4: 42 més 4 partits que va haver de jugar. És un animal a quasi 50 partits en una temporada. La pilota que continua sent ara per al conjunt d'Elda és Bustillo. Bustillo que està molt pressionant, la juga per a David Ruiz. Ara sí que la trau bé Bustillo, canviant l'orientació, a veure si li arriba bé en banda per a Iker Carbonell, que com bé estem dient també és un altre dels destacats del conjunt de Claudio Barragán, el jugador que serà jugador de l'Eldense B, però que avui titular pràcticament jugarà tot el partit i està fent una molt bona actuació en aquest lateral dret. La pilota ja en camp contrari, la maneja l'Eldense. És en banda esquerra, la té ara Borja deixant-la darrere. A veure si apareix també Guillermo Macho, que és altre dels jugadors en el centre del camp que ha d'aparèixer molt més. La pilota, que és en banda esquerra, repara la falta pràcticament al centre del camp. La xiula Fernando Moreno, l'àrbit. Traurà el Dense quan estem a punt d'arribar als últims 10 minuts d'este partit. Continuem amb l'Albacete 1, el Dense 0.
2: Pues ese es el marcador on l'Eldense intenta estirar-se una miqueta més, sobretot en la primera part. Jo diria que la presència del conjunt de Claudio en atac en la primera part ha sigut inexistent. En la segona ho intenta. No li dona pera molt, però almenys se li veu una altra intenció, Álvaro.
4: Això és l'altra intenció també amb l'entrada de Rodri Val, que també està tenint molta mobilitat en la part de dalt. Pau Cabanes, que serà de vore també molt més. Encara és pronte, va firmar fa un parell de dies. Pràcticament un o com a molt dos entrenaments i el partit d'avui. Però sí que està faltant-li aquesta mossegada ofensiva a l'Eldense. També un altre dels fitxatges, Manu Nieto, que està cridat també a fer gols i a ser important, que es va lesionar en aquest partit davant del València. I està també apurant les opcions per arribar a aquest primer partit de temporada, que serà el dilluns dia 17, justament en 10 dies, davant de l'Almeria, dels equips, com no, aspirants. Arribar a aquesta primera divisió. Traurà ara de banda la part dreta. Serà Iker Carbonell qui traurà el lateral de l'Eldense. Últims ja 10 minuts en la ciutat esportiva. Andrés Iniesta, Iker Carbonell, el baló en les mans. La deixa ja en curt. La pilota per a Bustillo. En camp contrari tot l'Eldense. Juga darrere. Ara sí que ha entrat és Aridane, el canvi que no han vist. Un altre dels centrals que estava a prova. Sí. De moment pareix que sí que se li quedarà Claudio Barragán, perquè és que no té tampoc massa efectius. Hi han jugat Javi Olaizola, que és un altre fitxatge cedit pel Mallorca, però són 19 anys de jugador, és a dir, que encara és molt jove, està Floris Esmant, i l'altre ja és Aridane, és a dir, que no té tampoc molt més. Quan ataca per banda esquerra, ara és l'Eldense qui s'estira, a veure si pot arribar a aquesta centrada. La pilota que és de Borja Calvo, que cau a terra, la recupera bé. Altra vegada l'Albacete traurà de banda David Ruiz, el lateral ara esquerre de l'Eldense, minut ja 81, 1-0, val encara el gol de Morientes. Morientes que, per cert, pense que és, no és fill, però és nebot del davanter que va ser del Real Madrid, Fernando
2: ¿Este es
4: Morientes. Este pense que és el nebot.
2: Ara,
4: Veure, és que ara n'hi ha un jugador en terra de l'Albacete. A veure, i se besó, si puja, si baixa, diu que vol aigua, el central de l'Albacete ja s'ha posat en peu. Perquè ja diem, és que el conjunt de l'Albacete no ha fet cap canvi, és a dir, els 11 jugadors jugaran en els 90 minuts per agarrar ja aquest ritme que els farà falta perquè la competició comença en una setmana. La pilota de l'Eldense, a veure si troba algun atac i finalitzar jugades. La maneja el conjunt de Claudio Barragán, ara en la part esquerra. La pilota per a Borja, deixant-la darrere per a Floris Esmant. Esmant per a Aridane. Aridane, que ja pràcticament no el coneguem, perquè ja no té ese moño,
2: ese moño era
4: característic
2: correcte
4: que tenia el central, ara ja està pràcticament tot rapat. i no, no s'assembla en res al que coneguem d'Aridane.
2: Bingo per a Álvaro, sí, en efecte, Alberto Morientes és nebot de Fernando Morientes.

0: fitxes.
1: Ahí està, en l'Albacete, el jove jugador, que també en Uruguay li donaran prou galons en aquesta segona divisió ja important. Ahí veiem una de les repeticions com se'n volia anar. Era Rodri Bala, caigut a terra, serà falta favorable a l'Eldense. Últims ja 7 minuts. La graderia també que ha començat un poc a escampar, podríem dir.
0: Normal.
1: Perquè a part també de l'horari fa molta calor, eren 30 graus de sensació tèrmica quan estem a punt d'arribar a les 10 de la nit, una barbaritat.
0: Sí.
1: I també per això els jàmpecs. La gent ha dit, se n'anem un poquet més pronte perquè com mos pille veuràs. És Ari Dani qui té la pilota, jugant per al seu porter Ramon Vila, jugant per a Bustillo, que ja gira, juga, trencant línies, però ve ara en el centre del camp, ara sí que conduís, és Rodri, Rodri Val, el que conduís, Pau Cabanes jugant, ara sí, en banda esquerra, per a Rodri, a veure si la pot jugar darrere, però ixe ja perd molta velocitat d'aquest atac, a veure si li arriba altra vegada a banda, si n'hi ha centro, el desdoblament de Pau Cabanes li arriba d'ella, pura línia de fons, la centrada, serà treta de cantonada.
0: Bueno.
1: Favorable a l'Eldense, que pareix que s'estira en aquests últims minuts, però li falta, com diem, aquesta determinació en els últims metres. Ara no estem veient massa la càmera. La pilota que ha arribat a les mans del porter de l'Albacete, pareix que estaven netejant-la, o no sé ben bé què estaven fent. No sabeu si ha sigut un llançament o una centrada. La qüestió és que la pilota serà altra vegada per a l'Albacete. En esta banda esquerra, Dani Bernabéu, que ja passa aquesta línia de mig del camp, jugant darrere. Per a Ortuño, que és el que comanda ara el centre del camp del seu equip, jugant amb molta possessió, molt protagonisme, el centre del camp, jugant ara per dins l'Albacete, bona triangulació, però recupera bé, atenta ara l'Eldense, que vol eixir, és Bustillo, Bustillo que conduís en la frontal de l'àrea, Bustillo que la deixa en banda esquerra, pot ser Pau Cabanes, el llançament a les mans del porter Carlos Marín.
2: La més clara.
1: I en el minut pràcticament 85 arriba aquest primer llançament entre pals, una recuperació i un atac ràpid. Marcos Bustillo que conduïa, la deixava en banda i aquest llançament que ha anat a les mans no ha trobat aquesta trajectòria que li hauria agradat. Massa centrada la pilota altra vegada per a l'Albacete, que ja ataca en camp contrari però torna a recuperar l'Eldense. A veure si en una d'aquestes recuperacions ràpides vol eixir, és Rodri Val el que la recupera. A veure si la baixa, ha hagut falta del defensor, traurà l'Eldense, minut ja 85, la falta que ha rebut el davanter, que està jugant ara en esta segona part, Rodri Val, pilota per a Aridane, amb el 25 a la samarreta, juga per a Bustillo, Bustillo que volia eixa passada entre mig, no li eix bé al mig centre de l'Eldense, recupera l'Albacete, però altra vegada vol recuperar l'Eldense i la pilota que arriba finalment a les mans del porter del Albacete, Carlos Marín, perquè es veu també des de la càmera com bufa el vent.
0: Sí,
1: i jo
0: no?
1: Pensé també que estan intentant la càmera agafar-la d'alguna manera perquè els menejons que està pegant-se la pobra càmera i el tècnic que estiga ahí és prou curiós. La ventolera que està fent allí a la ciutat manxega, ara ha caigut Samu Obenc, el davanter, que també ja comença a estirar perquè comença també a estar cansat. El davanter Samu Obenc ha rebut eixa falta, traurà l'Albacete, que s'ho pren amb calma, arribant ja als últims minuts, està guanyant, agafant bones sensacions, la pilota no va ahí, va més darrere, l'Eldense, Rodri Val calça les mans dient, a veure si es posem d'acord, ja trau Bust, ja trau el centre del camp, Ortuño, ja jugant en banda dreta, la pilota per a Fran Gámez, Fran Gámez que ha d'endarrere per la pressió de l'Eldense, la pilota que li arriba per a Carlos Marín, el porter del conjunt local que fa la pilotada llarga, a veure qui la baixa, la banda esquerra és Iker Carbonell que pressionava, la pilota que se'n va fora, i és que les pilotades llargues en este context on el vent està bufant moltíssim, és molt complicat que arriben a bon port. Serà Iker Carbonell, el lateral, ja jugant des de la treta de banda. La volia baixar ara Pau Cabanes, no pot. A veure qui troba aquest amo la pilota. La pilota que vol anar en llarg per a Samu Obenc, Aridane, que cau a terra. Li ha costat a Aridane posar-se en peu. Li ha costat massa girar el seu cos.
2: Precisament ara estem en un central molt físic, molt atlètic, però
1: òbviament,
2: es veu
1: quan...
2: que no travessa per el seu millor moment.
1: I quan passen també els anys,
2: també es nota. Que no. Passa el factor.
1: Va notant-se. Traurà Dani Bernabéu. Minut ja 87 i mig de partit. Arribant ja a la final d'este partit de pretemporada. Partit de pretemporada en sabor i a segona divisió. Jordi Martí, que barallava aquesta pilota. Serà

0: atleta de cantonada per a l'Albacete. Alberto González com a tècnic, que ja serà, pense, la seva tercera o quarta temporada. Algo complicat també en aquestes categories, primera a la segona divisió, on els canvis d'homes en la banqueta està en l'actualitat. Traurà Ortuño, Valo posat al punt de penal, no troba rematador, se'n tornarà l'atleta de cantonada. I està ahí Ramon Vila, el porter, demanant molta més contundència als seus jugadors, perquè durant el partit d'avui també s'han vist aquestes deficiències que està tenint defensivament en aquestes entrades laterals. Altra vegada traurà Ortuño, a veure si ara fa un curt, no, amagava en traure en curt Dani Bernabéu, que ja se'n va a la seva posició, la posa al punt de penal, la rebutja ara sí la defensa de l'Eldense, però la pilota que li torna a caure al conjunt de casa. Tancava el lateral, el carril, el Fran Grámez, i la deixa el seu porter Carlos Marín, que li la torna a deixar a Fran. Fran amb la pilota, mirant algun jugador, serà pilotada llarga i aixina és. Pilotada llarga que no arriba a cap company seu, la vol rebutjar Floris Esman, li cau la segona jugada a un jugador de l'Albacete, torna a rebutjar Floris, i ara sí que la baixa Pau Cabanes, que vol girar-se, la deixa de cara a Bustillo, Bustillo un toc, ara sí que vol eixir ràpid l'Eldense per banda esquerra, a veure si en una d'estes pot arribar alguna acció de perill, i entra dins l'àrea Pau Cabanes, que rep Pau Cabanes, que la deixa darrere Bustillo, el remat, rebutja en un defensor de l'Albacete, era bona deixada de Pau Cabanes, però ell se remata, ha trobat només el cos de l'Albacete. És Iker Carbonell, que lluita amb Dani. Dani que la recupera, el lateral de l'Albacete. És Dani Bernabéu, altra vegada en la pilota. La recupera en la línia de banda, apurant, deixant-la darrere per al seu central. Bona paret per a Isir d'eixa pressió. És Dani Bernabéu, que també és un dels altres que rebutarà la falta i que està fent molt bon partit el lateral. El jugador de l'Albacete, este Dani Bernabéu, també protagonista en eixa banda esquerra. Molt participatiu, sobretot en esta segona part. Minut ja 89, 50 segons, arriben ja a la fi. Veurem el temps d'afegit, segurament no siga molt. És José Corpas, altre mític també de la segona divisió en l'Eibar. És José Corpas que se'n va por la línia de fons, la deixa darrere. És Florin Sensmant el que té que arribar a la cobertura, però eixe rebuig li torna a caure a un jugador de l'Albacete. I guanyen eixa treta de banda, no. Diu l'àrbit que traurà l'Eldense quan arribem, i al minut 90... Continuem amb l'1-0, que pareix que serà el resultat final, perquè és només un minut de temps afegit. Així a la ciutat esportiva, Andrés Iniesta, pilota d'Aridane, que se la trau de damunt a Rodri Val, l'ha de baixar i guanyar-la, però no la guanya, la torna a guanyar Sant Bartolomé, el jugador de l'Albacete, i traurà altra vegada l'Eldense des de la part dreta. I pot ser així, comença ja a finiquitar-se el partit en el minut ja 90 i 30 segons. Traurà Iker Carbonell, balón les mans, ja la posa en joc. A veure si la guanya algú de l'Eldense, però no està al davanter Rodri Val. Ha de rebutjar ara el defensor de l'Albacete. La deixa córrer Aridane per línia de fons. I ara sí que pareix que finalitzarà el partit de pretemporada. I l'àrbit correcte, que ja alça el seu braç, que xiula el final del partit en el minut ja 91. L'Eldense, que només ha guanyat un partit en esta pretemporada, val, com diem, el gol de Morientes en el minut 14 de partit. Derrota de l'Eldense en el partit de pretemporada a la ciutat esportiva. Andrés Iniesta, Albacete 1, Eldense 0.
1: Bueno, quin resum final faries del que has vist en este partit amistós, Álvaro?
0: Bueno, que podríem dir per als aficionats de l'Eldense que sort que és un partit de pretemporada. Sí. Perquè encara li està costant carburar el conjunt de Claudio Barran, que és normal també de dir-ho, que al final el seu principal objectiu també serà la permanència. Són també molts fitxatges el que han d'entrar en eixes rotacions, en eixe engranatge, en eixe sistema que vol posar Claudio Barragán. Però bueno, sobretot alguna coseta en la segona part, un remat de Rodri Val, una altra arribada perillosa de Rodri que no li ha arribat a Pau Cabanes, però en queda sobretot en eixa banda dreta, en Fidel Chaves, que està per a ser titular en aquest equip, malgrat els seus 36 anys, i també a Iker Carbonell, que ha deixat molts bons detalls el lateral, que en principi serà lateral de l'NCB, perquè eixa posició està coberta amb Clemente i Barrondo, però bons detalls d'Iker Carbonell i de Fidel Chaves, que són les úniques coses que es poden salvar del partit d'avui.
1: Sí, és cert, si més no és cert, que Dal Costa, i és una evidència, ho estaves comentant, també és cert que no sembla un equip que de moment tampoc patisca molt darrere. Sí, evidentment, li arriben els rivals, com dèiem, és un equip que va pugnar per mantenir la categoria, però tampoc és allò de...

0: passar-se minuts i minuts i minuts tancat en l'àrea.
1: No és un equip, el de Claudio Barragán, que es tanque en aquest bloc baix, que se sol dir, i que es tanque molt dins...

0: central que sí que té contundència, però sí que pense que en aquesta parcel·la defensiva, si no arribes i no tens aquesta contundència ofensiva, almenys que no el facin gols. Entonces, jo crec que també per ahí han d'anar els tirs en estos primers partits ja de durant la temporada de Claudio Barragán, de fer-se fort darrere, i si tens una i la fas, pues més val això que no que el facin a tu i Pedre.
1: Està clar. Álvaro, moltíssimes gràcies.
0: Un plaer, amics.
1: Per a Álvaro Molina, vos recorde que en el dia d'avui hem tingut ixe si és el Torrentón, que hem tingut ixe partit entre Hèrcules i Castelló, que va amb empat a 0 i que als penals ha fet que el Castelló s'enduera el trofeu Ciutat d'Alacant, i que en el encontre que han jugat avui en la Ciutat Deportiva Andrés Iniesta entre l'Albacete i l'Eldense, de moment hem viscut el 1-0 per al conjunt local. Que en handbol hem tingut el partit que ha enfrontat el Port de Sagunt davant el conjunt del Conca, 41-37 per al conjunt local, i per donar-vos una visió més o menys de com ha anat la jornada en el dia d'avui, sobretot a nivell d'amistosos, perquè ja la setmana que ve comença la Lliga. Bueno, comença la Lliga de Tebas, és a dir, uns partits sí, altres no, bueno, aquestes coses que sol fer el mandamàs de la Lliga Espanyola. Per exemple, un primera, com és el Màlaga, ha jugat i ha perdut 2-1 contra el Ceuta. El Girona i el Sabadell han jugat a 2 en un partit amistós, i ara mirarem després si ha jugat Arnau, que és el lateral que vol el València. Vos contarem alguna cosa esta nit. Que el Rayo s'ha fet amb els servicis de Maras Kumbula, que és un jugador, un central que havia passat per alguns equips com el Burgos, que Àlex Forés se'n va al Burgos amb un contracte fins a 2028. També vos parlarem en el 90 minuts de la super rebuda a Ferran Torres en Foios, l'heroi de la final del Mundial. Bueno, la veritat és que dona prou per a prou la jornada, com per exemple també que Jan Diamandé, el nou jugador del Real Madrid, ja s'ha entrenat, però en solitari, en la Ciutat Esportiva del Real Madrid. Que en handbol femení, la selecció espanyola juvenil tornarà a lluitar per l'or, i que, per exemple, també el jugador ex del Real Madrid, Franco Mastantuono, ja ho diré, ha arribat cedit a la Fiorentina per una temporada. Que València Bàsquet ha fitxat un pivot, Omar Baló, i el cedís al Galatasaray, i que de totes aquestes coses i de moltes més vos anem a parlar a partir de les 10 en el 90 minuts, que en el dia d'avui, a més, tindrà en tertúlia Miqui, que volem que ens conte cosetes, que tindrà també el company d'Onda Cero València, Sergi López, i també el diri de Superdeporte, Pablo Leiva. Això serà a partir de les 12:45 aproximadament. Abans, a les 11, començarem a contar-vos tot el que ha passat en el dia d'avui, on s'ha presentat de sobte The Chosen One, el fill de l'amo, Kia Dream, que ha arribat a València, això sí, a Boreoles. Les 9:59 vos deixem ara, però en una hora tornem amb el 90 minuts. Gràcies per escoltar el Punt a Punt. No perquem la sintonia de Punt Ràdio.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Enapunt Ràdio. De tu a tu.
2: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.

ja són patrimoni immaterial. Però també farem sonar músics valencians. Descobrirem aquells que s'han inspirat en cançons italianes o els que trien l'italià com a llengua d'expressió. Si vas néixer al país veí però resideixes al territori valencià des de fa anys, o si ets valencià però has viscut en terres italianes en algun moment de la teua vida, esta playlist t'emocionarà especialment. Preparada per a pegar una volta per les músiques italianes? Andiamo! Volare. Comencem per un clàssic dels anys 50 que no passa de moda. Un tema de Domenico Modugno anomenat realment Nel blu dipinto di blu, però que totes coneixem com Volare.

Benvingudes i benvinguts a l'espai musical de Punt Ràdio. El sonem que comença ara el dedicarem a la música italiana. Escoltarem èxits que han traspassat fronteres i recordarem les veus italianes que

quasi una dècada després de l'estrena de Volare, per Terres Valencianes, Lluís Miquel i els 4Z publicaven este tema, on la llengua italiana esdevé una eina de seducció.

Rafaela Carrà va ser una cantant, coreògrafa, presentadora de televisió i actriu italiana que va inspirar tota una generació. No són pocs els artistes espanyols que li han retut homenatge. Entre ells, un grup d'Oriola que es va fer famós després del seu pas pel Benidorm Fest, Avantí amb Rafaela de Barri Brava. Realment.

L'amor, l'amore, és sens dubte una de les paraules italianes més presents en cançons espanyoles i també valencianes. Ens quedem amb esta rumba d'amore del grup d'Alcàsser, Svaters.

En els anys 80 també va sorgir un cantautor italià amb una personalitat extraordinària. Escoltem Centro di Gravità Permanente de Franco Battiato.

dels compositors de bandes sonores més internacionals, l'italià Ennio Morricone, que ens ha deixat música immortal com la banda sonora de l'obra mestra de 1988, Cinema Paradiso.

A l'escena valenciana tenim grups que fins i tot han dedicat cançons al país que protagonitza esta playlist. És el cas de Scafeinats. El 2009, el grup d'Ska de València estrenava esta cançó, Itàlia.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en A.Punt Ràdio.
1: Arribem als anys 2000 i escoltem una de les cantants italianes que arribaria per a quedar-se. Se fue, de Laura Pausini.

0: Ens acostem al final de la playlist i ho fem amb una cançó italiana que va ser adoptada com un himne de la resistència italiana contra les forces alemanyes nazis que ocuparen Itàlia durant la Segona Guerra Mundial. Una cançó que es va popularitzar als anys 60 per Giovanna Daffini i també per Yves Montand i que des d'aleshores s'ha versionat moltíssim. Pot ser una de les versions més conegudes, siga la que va fer Najwa Nimri per a la sèrie La Casa de Papel. Però nosaltres ens quedem amb esta versió que el cantautor alacantí Adolfo Celdrán va incloure el 1969 en el seu primer senzill, que va ser marcat com no radiable per la censura de l'època.
1: Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma.

Bella Ciao ha sigut interpretada per nombrosos grups valencians de diferents estils. Dos de les versions més actuals són la que va fer Limbotec amb el títol Arrivederci Cara i la que va incloure el grup Mox en el seu àlbum publicat enguany amb el títol Paret Mitgera.

Amb aquestes versions ens acomiadem, agraint la teua escolta i agraint, com sempre, la tasca de l'equip tècnic de so de Punt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, i sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
4: Tira-li, enxufa-li!
3: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
5: Un traje que doni alegria per on passe.
3: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
6: Clar que sí!
3: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
7: Hòstia, pilotes!
3: I als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
7: M'encanten!
3: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
7: Quin comboi!
3: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot. Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio.
0: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
2: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana.

0: d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Donís Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
3: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

És 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente, al control de so, vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90, també en xifra, també en número, Instagram, 90 minuts ràdio, però en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un WhatsApp, un àudio, teniu el WhatsApp, el canal, a la vostra disposició. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracte en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: vos motiva algun aspecte del Trofeu Taronja que es juga demà? I això és la pregunta que vos fem. Vos motiva algun aspecte del Trofeu Taronja de demà? Ara parlarem del Trofeu Taronja, però jo crec que la notícia en el dia d'avui, per dir-ho d'una manera clara i que s'entenga, el nom del dia d'avui, sense cap dubte, és el de l'heroi de la final de New Jersey que li va donar a Espanya el seu segon mundial, Ferran Torres, que este matí ha sigut rebut en el Palau de la Generalitat per el president Juanfa Pérez Llorca per a nomenar-lo, bueno, pues, imatge de la Comunitat Valenciana, i també serà, pues, una miqueta ambaixador de la nostra comunitat. Ja sabeu, a més, que Ferran, una de les primeres coses que va fer només acabar el partit és agafar una senyera, llogar-se-la al coll i lluir-la. Important. Per a mi, a més, amb un detall importantíssim, i és que Ferran renuncia a qualsevol compensació econòmica per ser imatge de

0: la Comunitat Valenciana. És quasi una qüestió de justícia poètica. Després dels poals de FEM, per no dir una paraula que sona pitjor, que el València li va tirar a base de mentides, que algú encara se creu, cada volta, afortunadament, menys sent. Després de, com deia, que el València fer una campanya, se'n recorden allò de Lin quan la ganxa Superdeporte, allò de tinc 100.000 per a matar-lo i tinc a tots els mitjans de comunicació per a tal. Home, a tots els, no els tenia, com alguns venien demostrant ja fa anys. Però la realitat és que siga una... que Ferran Torres fora l'autor del gol que li donava a Espanya al Mundial, que hagi sigut rebut per el govern valencià, la manera de respondre d'ell, de dir no vull cap compensació econòmica per ser imatge de la meua terra, perquè ho faig molt a gust, denota també que tot el que se va contar sobre ell eren mentides. Que després ell ja ha tingut algun dia alguna actitud en el camp que no ha estat la més adient o la més recomanable, també, perquè ningú som, ningú som perfectes. I a voltes Ferran, el seu caràcter fort, li ha dut a enganyos, a equívocos, però, en general, crec que és una qüestió de justícia poètica, total i absoluta. Que ese gol, diu Ferran, fora un gol que marcaren 47 milions de persones, també és un gol, sobretot, que varen encaixar alguns en Singapur, no només Argentina. I a mi això me sembla, com deia, que és just. Crec que tant la rebuda avui en el Palau de la Generalitat, que siga emblema i imatge de la Comunitat Valenciana i que esta vesprada Ferran Torres, després de totes les campanyes i de tot el FEM que li va llançar el València en una campanya asquerosa, avui ha sigut rebut en llor de multituds en el seu poble, en Foios, jo crec que per a mi, me van a perdonar, ja sé que estan esperant altra cosa, però per a mi és la notícia del dia i és un campió del món, un tipus que s'ha guanyat l'admiració en el terreny de joc, qui mereix estos primers minuts de programa. Lo de el fill del amo que ha vingut a mirar obres, això sí, amb el xupetí personalitzat, com si fora la samarreta que duia Larry Bird en els Celtics de Glasgow. El Celtic, no, els Boston Celtics. Jo també estic d'aquella manera. Estic més enllà que sí, és que estic a punt d'agarrar vacances. Que duia el jupetí personalitzat perquè este club, que és incapaç de col·locar en les equipacions de l'últim any de Mestalla un mísero detall, però quan ve Peter Lim o ve Kia Dream a veure obres, això sí, el jupetí personalitzat amb el nom, home, pues no crec que fora qui hauria deduce els primers minuts i l'atenció d'aquest programa. De fet, si vull recordar una coseta. En el dia d'avui, als mitjans de comunicació, en esta constant bunkerització que n'hi ha en el club, per a que no es veja, ni es conte res, ni es diga res, avui crec que és la primera volta que ni tan sols que les mitjans de comunicació ni tan sols les deixen entrar a l'ofrena. Aquesta ofrena a la patrona de la ciutat, a la Verge dels Desemparats, que habitualment fa el València Club de Futbol. Esta política incomunicativa pròpia de les dictadures bananeres se resumís en aquella frase que només arriba a la València fa un any, va dir Ronnie G. I és que és fàcil agarrar-lo perquè no dir-li la veritat.
1: També vull treballar amb vosaltres, els mitjans. És molt important per a mi. Agraïsc que hàgiu vingut a veure'm avui. Per davant ens espera un futur emocionant.
0: Bueno, pues la importància dels mitjans de comunicació se veu que és només amb els que Ronnie G vol, per la mañana cafè, per la tarda Ron, i també se veu que ja hem deixat de ser importants, almenys alguns. També és qüestió de no veure la

realitat del que és Meriton i, de que, i del que són les persones que Meriton posa al front del club. Que s'hagueren comportat d'una altra manera seria la seria mentira. És notícia, perquè que intenten silenciar els mitjans de comunicació com intenta Meriton cada dia, sempre és notícia i s'ha de contar. Però hi ha una màxima que jo, amb Sala Folgado, conte moltes voltes quan parlem del dia a dia del club, que és a Meriton és notícia, però no és sorpresa. Que Ron Garley hagi resultat ser una titella més dels que du l'IM per a contar les mil i una troles, pues això. És notícia, però no és sorpresa. Les 11 de la nit i 12 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90.

0: A les 11 i 12, com sempre, comencem amb les fotos, que sempre sabeu que és el punt de partida que ens dibuixa el recorregut del mapa de l'actualitat del dia a nivell esportiu. Ferran Torres, imatge de la Comunitat Valenciana, el jugador de Foios, autor del gol que va proclamar Espanya campiona del món, ha signat un protocol de col·laboració per a convertir-se en imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, en ser rebut pel president Juanfra Pérez Llorca. Ferran ha volgut destacar els valors de la seva terra i el president Pérez Llorca ha volgut recordar com Ferran va passejar a la senyera valenciana el dia de la consecució del títol mundial.
1: València és la meva terra i molt més. És un sentiment i una manera de fer única. Així tinc la meva vida i la meva família. València representa els valors i un compromís, una identitat a la qual mai renunciaré. Per això, porto la nostra senyera allà on vaig, com en aquest Mundial, on vaig sentir el suport i l'estima de tots els valencians.
2: Va haver per a mi un detall significatiu que ens va posar la pell de gallina a tots els valencians, que va ser que només acabar el partit Ferran anara a buscar la senyera, se la amarrara al coll com si fos una capa, i la traguera a passejar per el camp.
0: A mirar obres, Kiat Lima ha aparegut este matí en València i ha fet una visita a les obres del nou estadi junt a la resta de la plantilla. El president del club també ha estat junt als jugadors en els clàssics actes de pretemporada. Demà, a les 9, l'equip, que continua buscant un lateral dret, juga a l'última edició del trofeu taronja en l'actual Mestalla, front el Newcastle anglès. Turquia, última prova. El Villarreal juga demà a les 8, l'últim amistós de la pretemporada en el Rams Park d'Istanbul davant el Galatasaray. Els d'Íñigo Pérez arriben a este últim partit de pretemporada amb quasi tots els jugadors en condicions. Tot i això, s'està pendent encara de l'evolució d'Ilias Akhomach i de Pap Gay. Cap dels dos no va tindre minuts en l'amistós front el Levant i en el cas d'Akhomach encara no ha jugat un partit de pretemporada, mentre que Pap Gay ho ha fet només en l'últim partit davant dels Granota. Però a la pretemporada, el Llevant posarà punt i final a la pretemporada amb l'encontre que jugarà demà front del Castelló. L'enfrontament serà a la ciutat esportiva del conjunt albinegre a les 7 de la vesprada i serà a porta tancada. El següent serà ja començar a preparar el debut en Lliga a l'estadi de Cornellà diumenge a les 7 front l'Espanyol. Facundo Buonanotte arriba a l'Elx. El futbolista argentí de 24 anys juga de migcampista ofensiu i ve cedit una temporada pel Brighton anglès. A més, l'Elx disputa demà dissabte l'últim encontre de pretemporada davant del conjunt francès del Toulouse. El partit es juga a les 10 hores en el Pinatar Arena i té l'objectiu d'accelerar la preparació per a l'estrena de la Lliga davant el Deportivo de la Coruña. És possible que el nou reforç de la plantilla, Javier Morcillo, puga jugar els seus primers minuts com a franjalaire. El Castelló als penals s'han dut el trofeu Ciutat d'Alacant després d'empatar a 0 davant el conjunt local de l'Hèrcules. Els de Pablo Hernández han guanyat 5-4 en els penals, tenint que anar a la mort sobtada, ja que en la tanda originària s'ha arribat amb empat a 4. Demà el Castelló jugarà a porta tancada a la seva ciutat esportiva, altre amistós front el Llevant. I, en el seu cas, el conjunt de l'Eldense ha perdut 1-0 davant l'Albacete. Omar Bayo, nou jugador de València Bàsquet. L'equip taronja ha arribat a un acord amb el pivot malià, Omar Bayo, de 24 anys i 2,13 d'alçada, perquè s'incorpora al club valencià amb un contracte de 3 temporades, fins al final de la campanya 2028-29. Bayo es va formar a la Canterbury Academy de Gran Canària, per la qual cosa compta amb la condició de jugador format a la Lliga Endesa. Jugarà en qualitat de cedit en el Galatasaray i, a més, ja hi ha data i horari per a la Supercopa. El partit front al Barça serà dissabte 19 de setembre a les 21 hores. Les 11 de la nit i 17 minuts. Comença el 90 minuts, que vos recorda, com sempre, la pregunta. Arraba 90 minuts. Arraba 90 minuts, el 90 en xifra, en número, per a X o Twitter. Per a, en aquest cas, el nostre perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I si 90, també va en xifra, també va en número. I 90 minuts ràdio, tot en paraula, tot en lletra, per al perfil d'Instagram. Sí, el que voleu és enviar un àudio, amb la vostra veu teniu el número de WhatsApp 6-19-42-18-01 per a la pregunta que vos fem en el dia d'avui, encara que ja sabeu que podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa. I la pregunta d'avui és: algun atractiu per a vosaltres? Té algun atractiu el trofeu taronja que es disputa demà? Les 11 de la nit i 17 minuts. De tot això i de moltes coses més xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
11: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 20 minuts, com dèiem, el nom del dia per mèrits propis és el de Ferran Torres, l'autor del gol que li va donar a Espanya el seu segon mundial, l'autor del gol en la final, perdó, per millor dir, que li va donar a Espanya el seu segon mundial en derrotar 1-0 a l'Argentina. Ferran, com hem dit, ha sigut nomenat ambaixador i imatge pública de la Comunitat Valenciana, rebut pel president de la Generalitat, Juan Fra Pérez Llorca, que, bueno, ha mostrat el seu orgull de que hi hagi valencians, pues, en aquest cas, que ha entrat en la història del futbol i amb una dimensió ara mateix mundial com és Ferran Torres.
1: Tots els valencians ens sentim molt orgullosos de veure que un veí nostre, que una persona de la nostra terra, ha sigut capaç d'aconseguir el que ha aconseguit i va més enllà de l'esportiu, no?
0: Un president de la Generalitat que ha volgut recordar el que va fer Ferran només xiular l'àrbitre a la final, després d'abraçar els seus companys, que és buscar una senyera i llogar-se l'alcohol al coll per a lluir-la davant tot el planeta.
1: Va haver per a mi un detall

0: significatiu que ens va posar la pell de gallina a tots els valencians, que va ser que només acabar el partit Ferran anar a buscar la senyera, se la amarrara al coll com si fos una capa, i la traguera a passejar per el camp. Ahí sí que va haver ja un sentiment valencianista, no? de terra, de pàtria, i que sí que ens va posar per segona vegada en molt poc temps la pell de gallina.
1: Ha volgut destacar, i jo crec que cal fer-ho, que este ambaixador a nivell mundial que l'èxit a la comunitat valenciana, perquè no hi ha, jo crec que una campanya millor de publicitat que tindré a l'autor del gol de la final del Mundial que siga valencià, bueno, la seva agència podia haver apretat, però tot el contrari. Ferran Torres ho ha destacat el president de la Generalitat i torna a dir, crec que és un fet destacable que no va cobrar per ser ambaixador de la comunitat i ser imatge de la seva terra.
0: Que va dir que sí posant una condició, i que aquesta condició era que ell no volia cobrar res per això. Que dur el sentiment de la nostra terra, de el sentiment de ser valencià i ser la imatge de la comunitat no té valor econòmic, i que de forma voluntària ha sigut ell el que ha dit que no vol tindre ninguna contraprestació per això. I que això sí que és, ja no sols és un detall, un moment. Això verdaderament és un compromís que tens en la nostra terra, que nosaltres t'agraïm. Ho has demostrat sempre, no?
1: Pues això és el que ha dit el president de la Generalitat, el protagonista, Ferran, que ha començat parlant així del que ell sent que és la seva terra.
2: Per a mi és un orgull estar així i poder compartir amb tots i amb totes aquest campionat del món. El meu gol va ser de tots els espanyols i també un exemple de superació i resiliència tan pròpies de la nostra terra. València és la meva terra i molt més.
1: Pues això és el que ha dit un Ferran Torres, que a més ha destacat per a ell el que són els valors que li inspiren la seva terra.
2: València és la meva terra i molt més. És un sentiment i una manera de fer única. Així tinc la meva vida i la meva família. València representa els valors i un compromís, una identitat a la qual mai renunciaré. Per això porto la nostra senyera allà on vaig, com en aquest Mundial, on vaig sentir el suport i l'estima de tots els valencians.
1: Pues aquestes són les paraules, com deia, i de vesprada la bogeria ha sigut al seu poble. Allí Ferran ha sigut rebut per milers de conciutadans de Foios, que bueno, han tingut, en este cas, ha tingut el, jo crec que la rebuda que mereix en el seu poble. Ja en el seu dia Sergi, el alcalde Sergi Gómez, ja ens va dir que hi havia preparada una bona, i és la realitat. Bueno, com deia, jo crec que el començament del, en este cas, del programa avui, tant en l'inici en l'editorial com en l'inici de la part informativa, havia de ser per a l'autèntic protagonista del dia d'avui en València, que no ha sigut un altre que el campió del món, l'autor del gol que en la final va propiciar que la selecció espanyola guanyara el seu segon mundial, que és Ferran Torres, que és de València, que és valencià, que és de Foios, i que des d'avui ja és oficialment, per dir-ho d'alguna manera, l'ambaixador i imatge pública de la comunitat valenciana. Com deia, per a mi això és quasi un acte de justícia poètica. Després de tot el fem que intentar encarregar-li sobre Ferran, que ho va passar mal, que després ell en algun partit pues, també ha tingut alguna acció que no ha sigut la que millor ha parlat d'ell, les coses són com són, i tots s'enganyem, però que sobre Ferran se van invertir moltes mentides, una campanya, ja sabeu, les que habitualment fa Meriton, se van invertir moltes mentides, i pues, això, entre altres coses, jo crec que, per exemple, amb el fet que hagi renunciat a una compensació econòmica per ser imatge de la comunitat valenciana, aquells que deien que era pesetero, etcètera, etcètera, etcètera, que és sempre l'argument que utilitza Meriton quan vol desprestigiar algun canterà que se'n va del València, allò de se'n van per diners, no s'entén l'escut, no s'entén els colors, clar, me fa molta gràcia. Això ho diuen des de Singapur, com si ells sentirien els colors i moriren per ells. Però bueno, en Ferran se va cometre per a mi una grandíssima injustícia, i per a mi no tan sols el gol de la final, sinó este reconeixement, perquè este no és el reconeixement que li pot fer Manolo Montalt, ni el 90 minuts, ni no, és el reconeixement que li fa el govern valencià, el govern de tots els valencians, el de posar-lo com a figura. Per tant, per molt de fem que s'hagi intentat tirar sobre la figura de Ferran Torres, jo crec que la seva imatge ix neta i enfortida després de l'episodi del Mundial, i torna a dir, justícia poètica que se li ha tornat en contra a tots aquells que pergenyaren ixa campanya de desprestigi sobre el jugador de Foios. Bé, en el dia d'avui anem en este mes del València. Ha aparegut el fill de l'amo. El fill de l'amo, que no sé si en recordeu, però és president del València, ha aparegut. Ha aparegut com sempre. Vull dir, jo no sé si és que ho tenen en la... Espera, tenim a... torne una miqueta enrere. Ara parle, perquè és que és dedicar-li més minuts a Ferran, i crec que és perceptiu dedicar-li més minuts a Ferran, perquè l'acte en el seu poble, en Foios, l'ha presentat un, a més, contra tu, li d'esta casa. Hola, Manolo Mas, què tal? Bona nit.
3: Ei, Tocayo, què tal? Bona noche, bona nit, com estem?
1: Imagine que una bogeria col·lectiva absoluta esta vesprada en Foios a l'arribada de l'heroi de la final.
3: La verdad que sí, la verdad que lo más bonito de todo ha sido verlo a él tan feliz. Yo creo que Ferran tiene su punto introvertido, aunque evidentemente en estos últimos días o en estas últimas semanas indiscutiblemente su vida ha dado un giro por completo. Y bueno, había gente venía de Córdoba, yo he visto gente que conozco venidos desde Buñol, evidentemente no hay comparación entre las distancias por lo que significa, pero que viene a decir un poco la ilusión que había entre la gente y sobre todo la gente de su pueblo, que estaban allí y que de él aplaudían cada gesto, cada momento, cada cosa que decían, estaban pendientes, pero de eso, simplemente de un movimiento de cabeza, ¿no? Hoy ha sido un día grande para Foios, yo pienso, uh-huh. Y un día muy grande para un campeón del mundo que nos deja para la historia. Y la verdad, Manolo, que nos hemos sentido muy cómodos en todo momento. Yo le he preguntado al final si estaba cómodo con el acto que habíamos hecho y me ha dicho que sí, que estaba muy contento, que estaba muy agradecido, y no hay mayor satisfacción que esa, ¿no?
1: Es que la dita castellana diu allò de que ningú és profeta en la seua terra. Afortunadament, pocs són els escollits que poden dir que són profetes en la seua terra, i Ferran en el dia d'avui, jo crec que tornar al seu poble de la manera que ho ha fet, sent el autèntic heroi i història del futbol nacional, per a bé, que tu dius, i és cert, és molt introvertit, però fins i tot se té que haver dibuixat un ample somriure en el rostre de Manolo, de tornar al seu poble d'esta manera.
3: Se siente absolutamente orgulloso de ser de Foios, no cabe tampoco pensar lo contrario, pero bueno, podría más o menos pasar inadvertido en su vida, no, se considera un follero total, además así lo ha dicho, que es un pueblo para él que ama y que vuelve siempre que puede. Ahí estaban sus abuelos, su abuela Lola, su abuelo Pepe, que también ha sido un momento muy emocionante, toda la familia, su hermana Arancha, que es una persona muy importante en la vida de Ferran, y lo he visto feliz. Fíjate, te voy a contar una anécdota, no me digas por qué, entre tantas cosas de las que hemos hablado, el O Ferran este, pues yo no me acordaba de eso. Y acabando el acto me ha dicho, él no me has dicho lo de O Ferran. Digo, pues nada, yo te lo digo enseguida, y se lo he dicho inmediatamente, y la gente se ha cogido. O sea que hemos conseguido en él hoy... algo que él seguro que ya está haciendo desde hace algún tiempo, pero que a mí me ha gustado un punto más, cuando el primero que me ha dicho que nos estábamos dejando esto a punto de acabar era el propio Ferran, ¿no?
1: Tenía...
3: Ha mostrado esa gratitud al pueblo, sí, Manolo.
1: Tenía ganas de jarana, y con ella en un chicón tan introvertido como él, es una buena noticia, y además yo creo que se merecía tornar a la seua terra de esta manera. Yo ya di per activa y por pasiva, y me dona igual en popular que siga, que se va a cometer una gran injusticia en él y una gran campaña de desprestigio sobre él, y que afortunadamente això ha revertit, y él a base de els seus mèrits li ha pegat la volta. Manolo Mas, amic, moltes gràcies.
3: Yo lo único que quiero decir, lo último, que sí. Eso sí que se lo he dicho al final ya cuando me iba, digo, disfruta, vive la vida, y que nadie te ha regalado nunca nada. Por tanto, todo lo que te siga llegando de bueno de ahora en adelante es gracias a tu esfuerzo y a tu compromiso. Bona nit, I gràcies, amunt.
1: Gràcies a Manolo Mas. Com dèiem, en el dia d'avui ha aparegut

En la ciutat Kia Dream. No sé si se'n recorden vostès que és el fill de Peter Lim, i no sé si se'n recorden vostès perquè no ha presidit cap partit, que és el president del València. Bueno, doncs avui ha aparegut, perquè ara ja queda una imatge de que estan pendents d'això, d'unitat. Sobretot, el primer és anar a veure obres. Jo no sé si és que hi ha algun ADN en Singapur que els espenta a la ratxola, però a veure obres. Amb el casco, amb el xupetí personalitzat, això sí, torna a dir, els mateixos empleats de Meriton en València que són incapaços de demanar-li a Puma un detall en la samarreta, en l'última equipació que el València va lluir en Mestalla, són incapaços de lluir un detall, un guinyo a Mestalla, perden el cul en quan ve papà i en quan ve Kiat en fer-los un xupetí personalitzat. El de Peter Lim amb el seu nom i el de Kiat este matí també duia el nom. Kiat ha anat amb la plantilla. Se veu que algú li ha dit, saps que tens una plantilla de futbolistes? Que l'home potser ni se'n recordava. Pues sí, ha aparegut amb la plantilla de futbolistes, a veure les obres, han vist les obres i diuen que s'ha fet ahí un discurset, diguem-los, de la importància d'acabar bé en guany per a començar bé en el nou Mestalla la pròxima temporada, que imagina que el discurs haurà sigut en un perfecte castellà o en valencià probablement, i que m'han dit que alguns futbolistes, quan acaba el discurs, diu, bueno, que sí, que hem de fer una bona lliga, però que estan fitxant estos per fer una bona lliga amb respecte de la plantilla de l'any passat? Pues sí, se ho han preguntat. Torno a dir, és que m'ho prenc a risa perquè no m'ho puc prendre d'altra manera. Estarà demà o no en el Talonja? Algunes veus diuen que sí. Seria el primer partit que presidiria Kiat Lim del València. Imagine que sabedors de com funciona la propaganda, el règim propagandístic de Meriton en València, ja estarà blindat el voltant de la llotja. Perquè ja sabeu que en València sempre que hi ha hagut xiulits a la llotja, a nivell gros, vull dir, quan han fet caure presidents, sempre ha començat pel mateix, el voltant de la llotja que se xira, que comença a encripar, i a partir d'ahí se va agarrant la resta del camp, és com un incendi. Però jo estic segur que ja hauran posat un tallafocs important per a demà per a que aquells que estiguen al voltant de la llotja de Mestalla no siga gent que tinga ganes de recriminar-li res. També és cert que mirant la gestió perfecta que estan fent també el València tampoc hi ha massa coses que recriminar-li a la gent de Meriton. Si va estar o no va estar, miren, és que dona igual. Vull dir, està en el nivell d'atenció que me desperta ara mateix el trofeu taronja. Me dona igual que vaig a Kiat que no vaig a Kiat. Me dona igual que diga que el... Que jo sé que igual alguna i s'equivoquen i arriben. Però és que jo amb Meriton, d'entrada, la credibilitat és un zero. D'entrada. Partim de zero. I a partir de les coses podrem analitzar-les. Però a mi, que tornen altre any a la rotonda infinita de enguany anem en serio, que ara sí, que ara no sé què, que anem a fer un gran equip, que anem a fer fitxatges, que anem a invertir, que és que és lo de tots els anys. Que igual algun any vaig s'equivoquen i s'enganyen i ho fan. Però d'entrada, a mi, la credibilitat d'esta gent és zero. D'esta gent i dels que treballen per a esta gent. L'escocès este que ha vingut a jubilar-se, lo mateix. Que no és que diga jo que ha vingut a jubilar-se, que ho digui ell. Dos anys així me jubile. No ho dic jo, Ho va dir ell. Per l'amor de Déu. No caigam en eixa errada. I si són paraules de rongar-li. Noms propis. N'hi han dos damunt de la taula. El que més ha menjat últimament és el d'Almeida, per lo que ha passat esta setmana, i en el d'Almeida cal dir que, bueno, el futbolista està boig per anar al Celta de Vigo, Giraldez vol al futbolista, li encaixa, li quadra, el que passa és que, clar, després que el futbolista hagi tancat la porta del Swansea, el Celta no és tonto, diu, este

0: tenim de cara, anem a oferir oferta a la baixa. Clar, el València també diu, molt bé, tu ofereix a la baixa que, si no m'ofereixes més pasta, jo no te'l vaig a deixar així. Després, conforme vaig passant els dies i veig que te'l tens que menjar, veurem què ocorre. Però totes les... que vos quede clara una cosa. Totes les negociacions són una partida de pòquer. Què vol dir això? Que el que avui està plantejat d'una manera, d'ací un minut pot ser la contrària. I en el cas de Almeida, ara mateix, la situació és ixa. Ell vol eixir, ell té acord amb el Celta ja ha fet una primera oferta a la baixa i el València, evidentment, ha dit que no. Què passarà d'ací uns dies si el València veu que serà de menjar o li fan falta aquests diners? Pues passaran coses. Igual que en el cas d'Arnau, que és l'altre nom. Arnau, el lateral del Girona, perquè no sé si sabeu que el València està buscant un lateral dret. Notícia d'última hora, el València només du 5 mesos buscant un lateral dret. Ara sembla que és Arnau, el del Girona. Les notícies que jo tinc és que, de moment, la primera oferta del València, el Girona la considera insuficient i que, fonamentalment, el que la considera insuficient és el futbolista, que vol més diners del que estava guanyant en el Girona i que té molts dubtes perquè té alguna oferta i espera alguna més d'equips que vagin a jugar competició europea. Vol dir que estem dient que Arnau no va vindre al València? No, estem dient que cada negociació és una partida de poc i el que vull és blanc, demà és negre. I Xina. Si la resulta, pues que el Girona, pel que siga, té que soltar-lo i el jugador veu que no li arriba... Per exemple, què passa al principi amb Guido? Guido al principi va rebutjar totes les ofertes perquè ell esperava algo millor, quan al final el que ell esperava ningú li ho ha donat, pues va agarrar l'oferta del València. Les ofertes que vos quede clar quan se dona una informació és com està, és com diria el clàssic, minuto de juego i resultado. I en un partit, el resultat no és el mateix el minut 20 de la primera part que en el minut 42 de la segona. Pues en les negociacions estem en les mateixes. Val? Ara mateix, ixa és la negociació amb Arnau. Que la cosa pugui canviar? Podria canviar. Però ara mateix, la història és que el jugador continua tenint molts dubtes. Perquè, clar, és que vindre d'esta València, pues això, genera molts dubtes en qualsevol jugador que tinga un mínim de, bueno, pues, ganes de progressar a nivell esportiu. Per últim, com dèiem, demà el Taronja, a les 9, ja sabeu que el podreu veure en Apunt Televisió i escoltar-lo en el Punt a Punt de Bon Ràdio, i que ja veurem, perquè demà ahí, generalment això és un plebiscit. Tinc ganes de veure què ocorre quan vote Carlos Corberán al terreny de joc. Tinc curiositat. No sé si demà tornaran a amagar el nom, com fan sempre, o diran que no és ell i és un cosí seu d'Albacete. No tinc ni idea del que faran, perquè en este club qualsevol cosa és possible. Però jo tinc interès, me causa curiositat, ara li pregunten els contertulis, que ja els tenim així reunits, saber què ocorrerà quan demà diguen que l'entrenador és Carlos Corberán i apareix allí l'home amb els seus 14 ajudants, que torna a dir, a mi això no me sembla per a res, i ho parlo en serio, no me sembla criticable, me sembla un exercici més d'hipocresia d'este club que li tiraven encara en el seu dia a Marcelino tots els ajudants que tenia i ara Corberán en té més, però és que ara els staffs tècnics són, ahir ho deia, jo estava mirant a veure en els clubs i tal, Luis Enrique en té 11, De La Fuente i una i en tenen 10, vull dir, és el que n'hi ha. Lo que va ser pues, una típica de Meriton, els exercicis habitualment d'intoxicació de Meriton era una de les coses que se li tiran encara a Marcelino, és que duia un cos tècnic de no sé quantes persones. Pues mira, ara les coses són així. Per a tancar la primera part, la informativa, amistosos en el dia d'avui, Hércules 0, Castelló 0, el Castelló als penals s'ha endut el trofeu Ciutat d'Alacant, Albacete 1, el Dense 0, i per a demà, a les 7, Castelló Llevant, a porta tancada. Jo, aquestes coses de veres, és que no les entenc, se m'escapen. Imagina que és que ja m'he fet major, però jo lo dels partits amistosos a porta tancada, si hi ha un amistós el fas a porta tancada, què no faries en un partit que valguera punts? Galatasaray, Villarreal, a les 8 de la vesprada, i a les 9, com dèiem, el València-Newcastle, que serà la vistós. 11:42, tanquem la primera part del programa, la informativa, fem una pausa que en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
1: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
2: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
1: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: Viu el trofeu taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray, i l'últim test de pretemporada per al Levant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
2: Som la veu de tots. Som

0: El Tall és un grup que no necessita cap presentació. D'ells diuen que són els pares del folklore valencià, una formació que ha recuperat i divulgat la música tradicional, però que sempre ha anat més enllà. Bona prova d'allò és el disc que hem triat avui per a parlar-ne. Tocs i Vares, una obra publicada en 1983 que va mostrar molt clarament les inquietuds i la necessitat d'evolució del grup. Tocs i Vares va suposar un canvi en la trajectòria del grup. En ell, el Tall seguien fent la seva tasca de recuperació musical, però esta volta ho feren introduint un nou element, la improvisació. Les noves cançons deixaven espai per a desenvolupaments instrumentals que sempre havien format part d'eixes arrels musicals. Les sonoritats d'altres països mediterranis es van mesclar esta volta amb les músiques originals del Tall i els fruits van ser tan interessants com desconcertants per a part dels seus seguidors. Avui, per a parlar de tot allò, tenim amb nosaltres dos dels membres fundadors del Tall, Vicent Torrent i Manolo Miralles. Benvinguts tots dos.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé, encantats d'estar així en esta casa.
1: Sí, sí, sí, sobretot en un estudi que diu Rosa Solves, no?
0: Gran periodista.
1: Gran amiga, sí, sí.
0: En este disc, en el grup estaven també Josep Maria Senabre, Miquel Gil i Josep Gómez, que també participen en les tasques de composició, arranjaments i interpretació. Com era la vostra manera de treballar?
2: Pues molt diversa, perquè hi havia dues formes, diguem-ne, no contraposades, però podia ser que algú tinguera una idea i assajàvem molt en aquella època. No sé si era cada dia, però...
1: Quasi cada dia.
2: I aleshores se podia fer un sistema de diguem-ne, improvisar i anar fent l'arranjament i la creació allí en l'assaig, o bé algú portava ja idees més o menys escrites i, bueno, hi anàvem completant.
0: Assajàveu cada dia, suposa que vos entendríeu amb una sola mirada, sabríeu ja... No?
2: Bueno.
1: Sí, sí, els camins de la música tradicional intentant fer-la viva són complicats, eh? Estan plenes d'herbes, de nyenya per terra i tens que anar buscant el camí i tens que anar posant les piles contínuament.
2: Hi ha que tindre en compte que, clar, la immersió lingüística que havíem fet nosaltres de xicotets en les músiques alienes era... quasi inconscient. I doncs lluitar un poc en contra d'això, no en contra, però per equilibrar la balança, no era fàcil, perquè a mi, per lo menos, d'entrada teixia coses que no eren lo que volíem, no? I bueno, donar-te compte d'això era fer una immersió lingüística al revés, no? Contínuament escoltant coses i... que equilibrar en la balança.
1: Sí, suposa que ho entès, que no se refereix a una immersió lingüístico-musical.
0: Sí, de barrejar la llengua, sí, amb, sí, la música que
2: feia. No, el llenguatge musical.
0: El llenguatge musical,
2: jo m'estava referint.
1: Una immersió en el llenguatge musical.
0: Del llenguatge musical. Del llenguatge musical. 36 anys té ja Tocs i Vares. Com el veieu vosaltres ara mateix?
1: Jo el sent, el disc, ara vaig a l'he sentit, de tant en tant sent algun tros, però ara en ocasió del programa pues l'he sentit a gust i tal, i jo crec que és un disc molt, molt fresc, un disc que aporta molta melodia i que aporta molt de... com uns horitzons, no?, que s'albiren allà al fons i que n'hi ha molt... dona molta marxa, molt de camí, no?, per fer. I això és la impressió que m'ha donat últimament.
2: Sí, bueno, a mi també, la veritat. Però jo també pensé que diguem-ne que ara no faríem el mateix disco, evidentment. Però n'hi ha moltes coses que sí. El que passa és que possiblement des d'aleshores fins ara hem maurat molt més musicalment i tenim molt més clar una sèrie de coses, no? Entonces estàvem

0: Ai, amb por, no? No sabíem, si, no estàvem segurs de si allò era lo que,
1: el que havíeu
0: era,
1: de fer. No,
0: el que volíem.
1: El que volíeu fer.
0: El que volíem fer. No sé si sabíem tampoc exactament el que volíem fer.
1: Dius que ara no sabeu si, si faríeu el mateix disc a dia d'avui, però si tornareu a aquell moment, tornaríeu a fer un disc com el que vau fer?
2: Pot ser que sí, pot ser que sí. De tota manera, nosaltres, amb el temps i el que va passar quan vam presentar el disc, el vam anar tocant i tal, mos donarem compte de que havíem pegat un pas endavant i molt, molt llarg, un pas llarg, no? I que pot ser que haguera vingut bé fer algun pas més curt en, el, en eixa direcció, no? Me referisc a que, per exemple, nosaltres se vàrem inventar bares, eh? Les bares són les, diguem, els palos que diuen en el flamenco. Mos les vàrem inventar, no?, en elements de rítmics harmònics de la tradició, però pot ser que abans de fer això podíem haver gastat les vares velles, les vares antigues, com són la jota, la seguidilla, i que estan més en la,
1: en l'imaginari,
2: en l'imaginari, sí, de la gent, no?
1: Este àlbum partix d'una idea molt clara: recuperar la música tradicional però sense limitar-se a reproduir-la, fent que sonara viva. Expliqueu-nos un poquet més este concepte.
0: Bueno, jo trobo que està clar, no, no sé si fa falta definir-ho més, però o sigui, està clar que la música tradicional, quan nosaltres començarem a treballar i a estudiar-la, en una gran mida, possiblement el 90% de les coses que se feien estaven encarcarades, com una foto que diu Vicent moltes vegades, una fotografia que no se podia tocar, que no se podia canviar.
1: Molt rígida.
0: Molt rígida. Nosaltres el que preteníem en este disco és demostrar a nosaltres, primer a nosaltres mateixos i després a la gent que poguera escoltar el disco i escoltar-nos en directe, que sí que n'hi havia formes de crear nova música tradicional, des de basant-se en la música tradicional, en les sonoritats, en moltes coses que jo no sabria explicar, que de sentiment musical, i crear nova música. De fet, el que ha dit Vicent és que s'inventaren palos que no existien, però sobretot s'inventaren melodies, s'inventaren música, ferem música, molta música en el disco, crec jo. I això és, a mi, el que sentint el disco ara és el que veig, no? I és que n'hi ha, allà dins n'hi ha molta música. Pot ser naïf, pot ser un poc això se, anàvem un poc a les palpentes, però allà n'hi ha molta música.
1: Un bon exemple d'això que conteu pot ser la cançó Res fa, la cançó que hem escoltat en la introducció del programa. Una manera antiga que vosaltres utilitzeu com a vara per a fer tocs, no és així?
2: Sí, sí, efectivament. El Res fa és una cançó que vaig fer jo i que vaig utilitzar, en este cas, el ritme de 7/8. El ritme de 7, que és el ritme de les habaneres antigues. N'hi ha algo de repertori de dolçaina en la tradició dels dolçainers antics, que tocaven en algunes comarques en el que els diuen habaneres, i que anaven al ritme de 7/8. És un ritme trencat, i efectivament així vam utilitzar eixe ritme, i després vam conjuminar ahí uns quants elements harmònics per a definir unes bares sobre les quals improvisar.
1: Mireu,
0: jo volia dir una cosa, sí, sobre les habaneres. Imagineu-se qualsevol habanera a 7/8, la de Bizet, per exemple. Funciona perfectament. Algo passa en aquestes habaneres. Es torre vieja, un espejo... Totes. Sí. Les que se pugueu imaginar. Estan escrites realment en un ritme intern que, desplaçant unes notes, entren totes a ser...
1: Encaixa a la perfecció.
0: Per algo serà, eh?
1: Mireu què diu al respecte el company Miquel Gil.
3: Sí que era un moment com d'eufòria, no? De ganes de fer propostes, d'incidir en allò de que la música tradicional, la música de transmissió,

laboral tinguera utilitat per al futur, ja que tindre en compte que eren moments en els que fins i tot uns conceptes com ara fusion, world music, encara no estaven definits, eren encara no podíem pensar ni tirar mà del que després han sigut referents en aquest univers de la diversitat musical. Vull dir que estem parlant de la prehistòria de tot allò. I les ganes, no? Les ganes d'alguna manera de tindre incidència dins de la sonoritat del dia a dia.

0: garrofera...
1: Escoltem La Garrofera, una cançó que, segons diu en els crèdits del vinil, està dedicada al pollastre de Paterna, al tio Palero de Montaverner, a l'amador Boades de Mallorca i a tots aquells que encara canten i afinen bé. Explico'm això.
2: Bé, molt remuntarem al Gènesi, no? A la creació.
3: Evidentment.
2: Bueno, la música, tal com la prenem avui dia i tal com la tenim clavada en el cap, així, a tot l'Occident, pues, és una música que arranca d'un sistema d'afinació, d'un sistema melòdic, que se va començar en Bach, trobo jo, i no tinc massa formació musicològica, més o menys. És el que es diu l'afinació temperada. D'una tecla del piano a l'altra va mig to, i sempre van sumar mitjos tons. En canvi, l'afinació antiga, que encara perdura en la gola de persones majors, perquè els joves ja... Els joves són vosaltres, eh? Ja ho hem perdut.
1: Esteu ja temperats, no?
2: Són atemperats. L'afinació és atemperada. N'hi ha graus, n'hi ha vots en les melodies que són menys de mig to.
1: Un semitó.
2: O, exactament. O un poc més de mig to, que no arriba al to. Com si podríem dir que, com que al piano li falten tecles per a fer aquesta música. I aixa és la pretensió, perquè ni de bon tros hem aconseguit, ni ara, arribar a les maneres d'afinar en la gola i en els instruments dels nostres besavis o rebesavis, no?
1: I tota aquesta gent, no? El pollastre de Paterna, el tio Palero i la madua des de Mallorca són gent que sap cantar d'esta manera temperada.
3: Sí, i n'hi ha una persona del folk nord-americà que no sé si ho feia aposta o de casualitat, que és el Bob Dylan. El Bob Dylan també cantava atemperat, diguem-ne. O sigui, és allò que... Este està desafinant.
1: Però sona bé.
3: Però sona bé.
2: Sí.
1: Esta cançó té també una mena d'esperit reivindicatiu de la identitat valenciana, veritat?
2: Sí, totalment. La Garrofera és una imatge d'un arbre que sempre hem vist, de tota la vida l'hem vist en els nostres camps, en els nostres paisatges de secà, i llavors pues, la fortalesa de la fusta de la Garrofera, que la Garrofera és d'argila, diu, i embrassa pedres mollars el seu tronc, no? Pues, em va suggerir un poc, pues això, les coses

0: de la terra, que sempre han estat així, que sempre han segut com han segut, eh? I aquesta és la nostra vida, aquesta és la nostra vida, la garrofera d'estil arrampallades nacionals.
1: I com acaba?
0: Fora de la nostra terra, tots... No, no,
1: els que l'estan ocupant.
0: Els que l'estan ocupant. O sigui, revolució total, revolució.

0: En ese tipo de ritmes y en esas peces llargues, tú podías apreciar matizos que eran, digamos, comunes a, digamos, a un área que se ganaba más allá de lo que pudiera ser la música tradicional del País Valencià o de les Illes o fins i tot del principal, no? Que podies trobar sons més mallorquins o més d'orientació àrab o de la part, diguem, del Mediterrani, diguem, més desconegut, no? I això sí que ho podies assaborir en aquest tipus de ritmes un poc més llargs, no?
1: Sonava Persiles, un tema que té a veure amb el que deia el periodista i escriptor Manolo Jardí. La Mediterrània ja estava present en el disc que fèreu amb Maria del Mar Bonet abans de Tocs i Bares. Quina presència té en este?
2: Bueno, esta cançó, molt. Però en la que hem sentit abans també n'hi ha ahí melodies entre cometes arabisans, entre cometes, eh? Això és molt perillós dir-ho. Esta s'inspira en polifonies mediterrànies, s'inspira perquè l'harmonització de les melodies de les polifonies mediterrànies són molt més senzilles, entre cometes també. Ahí n'hi ha una fusió d'harmonies entre mediterrànies i modernes, diguem-ne, modernes per dir algo, no sé jo exactament, no? I la melodia, tot és inventat, la melodia també és inventada, però també recorda la manera de cantar dels tenors de Cerdanya o del Misteri d'Elx o dels Pelegrins de les Useres, per ahí va la cosa, no? I el ritme és un ritme tradicional, és de Morella, bueno, de molts llocs, però de Morella sobretot, no? Algunes tocates de dolçaina de la festa de Morella, concretament, per exemple, dels Pelegrins de Morella, és a 11 per 8, que és el ritme d'esta cançó. Tota, el cant també, i la posterior progressió musical, o sigui, les invencions que fèiem també. Encara que també recorda a les tocates dels Pelegrins algunes melodies... Recorda algunes melodies de Persiles i Sigismunda, de després de la cançó.

el que feien era que, diguem, abundaven en el que ells parlaven de la riproposta. Jo crec que, si no vaig mal, si no recorde mal, allò fou en l'any 80, primers dels 80, l'any 83 o per ahir, que estava en plena vigència allò de les trobades de música mediterrània. I la gent que venien, salvant algunes excepcions a les actuacions aquelles de les trobades, eren de diversos àmbits de la Mediterrània, i que plantejaven, pues, propostes de renovació de la música tradicional sobre les arrels concretes, no? I en aquest sentit, el Toc Sibares el que proposava era allò, no? El recuperar, diguem, les bases de la música tradicional sobre les quals es muntaven les improvisacions i les harmonies de les cançons, en aquest cas, del País Valencià.

0: Qui parlava era Manolo Jardí de nou, mencionant la riproposta, el corrent de recuperació de música popular que va néixer a Itàlia i que va tindre molt a veure amb el que feia el tall des dels seus inicis. Anar a festivals de folk a altres països va tindre una influència en este disc?
1: Sí.
2: Sí, segur, segur. Sí. Jo estic recordant una foto molt, molt senyera, i que estem en Arles, en el festival Rescontres de la Mar, en Arles, a prop de Marsella, i ens van convidar a tocar allà les nostres coses. Va anar molt bé, van tindre molt d'èxit, però a nosaltres se'ns van fer uns ulls com a taronges, veient gent de Creta o gent del Marroc o gent del sud italià, de qualsevol lloc de la Mediterrània, uns tocant coses de la seua cadena tradicional, i uns altres en músiques renovadores de les seues tradicions. Ahir vam descobrir que vaig aquí el Mediterrani ens podia aportar, a banda de ser el nostre àmbit natural, la nostra llengua musical és comú en la Mediterrània central, pues a banda d'això és que ens podia aportar molts recursos i molts camins que així, en la nostra terra, s'havien perdut. La música tradicional d'ací estava, com ha comentat Manolo Adés, estava molt encarcarada, molt, molt decadent.
3: I desprestigiada.
2: I això és un altre capítol, efectivament, molt desprestigiada. Però ahir el Mediterrani ens donà la possibilitat de fer un desenrotllament lliure, i tirant mà de recursos de països veïns. No?
0: Ara que ho has dit tu, has dit la paraula lliure, una cosa que va caracteritzar la vostra trajectòria és que vosaltres no voliu ser puristes, voliu ser lliures, no?
3: Sí, però això és difícil.
0: I més quan fas música tradicional.
3: Això és difícil perquè ara és molt fàcil parlar de llibertat, però sense referències, realment tenim llibertat creativa? No. No, n'hi ha que tindre referències sòlides. Nosaltres, home, teníem unes referències mitjanament sòlides. Per exemple, ja que parla d'Arles, allí n'hi havia un senyor que era de turc o de Kurdistan, no recordo d'on era. Era turc.
2: Era turc. Sí, sí.
3: Era turc, era un mestre. Donava classes de música tradicional allà en Turquia. I ens ensenyava els modes que deia ell que n'hi havia vora 300 modes diferents dins de la Mediterrània, sobretot en Turquia. I ens es començava a tocar, bueno, era un mestre tocant també, era una cosa, ens quedaven...
2: El saz tocava.
3: El saz, sí. El baklama.
2: El diuen ells.
0: Escoltem Miquel Gil parlar d'això mateix.
4: No va ser una cosa massa ben entesa, no es va entendre així d'entrada. Fins i tot ens varen tildar de traïdors a la pàtria, no ho sé, crec que de la mort de Manolete no ens varen culpar, però poquet va faltar. Crec que de tota la resta teníem la culpa al tall. Potser s'esperava el de sempre, agafar i fer cançons adaptant el text i, bueno, algo que ja havia fet el tall i que d'alguna manera Toxi Mares era...

0: Com ja era tradició en l'obra del tall, la portada de Tocs i Bares va estar a càrrec de l'artista plàstic Manuel Boix, que va formar part del col·lectiu pictòric Boix era Sarmengol, però que sobretot ha treballat pel seu compte. Vicent, Manuel, Boix ja va fer la portada del primer disc del tall. Des de quan vos coneixeu?
1: Mos coneixem des de jovens, Jo vaig posar-me a festejar molt poquet, perquè mos vam casar en seguida, en Maite, una dona, una xicona, llavors, de l'Alcúdia, i ella mateixa me va presentar a Manolo Boix, que, és, com sabeu, també és de l'Alcúdia, i vàrem establir una bona amistat des del principi i molta connexió ideològica, estètica, en molts aspectes. Manolo sovint xerraven, fèiem xerrades molt llargues, i ell ens aclaria moltes coses en les seues opinions, les seues maneres de veure les coses. Per això, des del principi encomanarem a Manolo la confecció de les carpetes, dels discos. Sí.
2: Bueno, jo no el coneixia, va ser Vicent, ja, quan muntarem el tall, que me'l va presentar. I jo vaig anar a sa casa, vaig veure el que pintava, que has dit: Vicent, res que dir.
0: Res que objectar, no?
2: Res que objectar.
0: Boix també vos va dir que Tocs i Bares hauria d'haver sigut molt més de tocs que de bares, és a dir, amb més espai per a la improvisació, és això? Sí, és cert.
2: Sí, bueno, és possible, sí, és possible. Ja hem dit que és que érem diguem, principiants, estàvem a fosques, estàvem intentant apartar les tenebres i albirar la llum, però no, sí. no sabíem més. Sí, teníem 20 anys.
1: Hi havia un poc... Teníem 20 anys, una miqueta més. Jo,
2: bueno, ja, però vull dir que era per allò de la inexperiència, de no saber, sí, exactament.
1: Sí,
2: no?
1: el Manolo ens va fer un comentari, una crítica, diu: és que ho heu deixat a mitges, perquè el disc hauria de ser tot de bares, sí, de bares i tocs, de tocs i bares. I nosaltres tenim una miqueta de por de fer-ho tot en música d'arte i ensaio, com solien dir en aquell moment, no? I per això, diguem, posarem unes quantes cançons de les que solíem fer, com sempre, no? I així és com va quedar la cosa.
0: Preguntem-li-ho a ell, que el tenim al telèfon. Bon dia, Manuel.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Manolo.
1: Bon dia, Manolo.
3: Com esteu?
2: Bé. Encantats de tindre't així en nosaltres.
3: Vinga, posarem.
0: Manuel, penses que encara van ser massa acurats dividint el disc entre cançons de format senzill i cançons més arriscades?
3: No, ells... entonces anàvem a una velocitat increïble. Ells produïen molt, i quan traguen este disc a mi em va sorprendre tant que sobretot de les improvisacions, que no sabia que eren improvisacions, que és molt més meritós si són improvisacions, perquè vol dir que són grans músics, i a mi m'agradava tant allò que no em vaig donar compte d'una altra pega que no us vaig comentar en aquell moment, i ara ells ho han viscut a la seva sang, que és el fer les cançons tan llargues. Com en aquell moment els seus consumidors també devien d'enterar-se, perquè havien d'entrar en els mitjans de difusió, com era la ràdio, entonces ho feien tan llarg que les cançons que feien les tallaven, posaven només la lletra, i llavors què passa? Que quan es trobaren en la lletra i en la música juntes, quedava espectacular, perquè tenia un fons musical tan fi que te quedaves a bocabadat, però quan t'adones compte que

0: ja passat 5 minuts, dius, bueno, això, ninguna televisió, ninguna ràdio en aquell moment ho col·locarà. I això era un poc el meu nerviosisme i pot ser la seva postura de dir, bueno, la feina està feta, i era veritat, i ara que la sentirà també, conforme ha fet en la introducció el Vicent Torrent, que ha dit que ara se l'ha tornat a sentir i que li ha pregut, sí, que estava molt bé, pues jo també estic dient el mateix. És a dir, que ara mateix tinc el mateix aixina per dins, el mateix tremoloret de quan ho vaig agafar l'encàrrec de fer el Toxi Bares. I en el Toxi Bares intento jo explicar-me molt, tant en la portada com dins, perquè quan l'obris, si tu xires i intentes veure en el que era la garrofera, el veure què és el que n'hi ha darrere d'aixes ratlles o d'aixes aixos traços sanguinolents o de fang o d'argila, que deia el Vicent, pues ahí veuràs tu com està un donosainer, està tota la garrofera és un donosainer tocant. El que vol dir que la donosaina jo l'havia agafat com un element que podia incorporar-se, com ja l'havien incorporat ells, encara que quan Vicent Torrent estira al carrer a buscar les arrels o les cançons que n'hi havien populars valencianes, estaven els donsainers, i ixos sí que tenien, no els donsainers quan tocaven, sinó que tenien molt mala fama, perquè els pobres homes, si per a fer una tocateta tenien que fer-se una casalleta, pues al final acabava la cosa malament, tot et desafinava. I això, el saltall, el que han fet ha sigut, van treure la pols de les cançons, posaren una miqueta de racionalitat. Agafaren ja, en aquell moment, gent com posem Maria Manent o Vicent Andrés Estillas. Posaren la lletra. Després ells se n'inventaren unes altres lletres per les seues cançons que prescindien totalment de les que nosaltres teníem alguna noció d'elles, però que ells la col·locaren, la situaren, la batejaren i la feren al tall. I això és el tall. El tall ha sigut, en este disc, és on jo creia que anaven a fer un canvi molt fort, però ells no volgueren fer-ho tant, perquè en algun moment segurament es donaren compte que no havien venut tots els discs que esperaven que venirien.
1: Vicent, Manolo, sí. Com es plantejaven les portades que feia Manuel Boix? Li fèieu algun suggeriment?
2: No cap. Li donaven el material sonor, li donaven les cançons i diu, apanyat.
3: Efectivament, sí.
2: I així no era, eh?
3: Moltes vegades, bueno, normalment Manolo ens apretava. Però què és el que voleu dir? Quines imatges trobeu que podem utilitzar? Ens quedàvem congelats, perquè, clar, sí. Nosaltres de la vessant plàstica, jo sóc un inútil, tota la vida ho he estat, no? I li diem, Manolo, això és cosa teua. Sí. Tu sent el material, ell volia sentir el material abans de deixar, abans de posar-se. I clar, i cada portada nova, pues, ha sigut un espectacle.
0: Tot comença començant. Això ja acaba el text que Fuster posa en la caràtula, però bueno, dins, com el final vostre, o sigui, com el... el tall era un començament que era de molta alegria, de molt de goig, diu el Fuster. Bueno, jo és que no ho he llegit, no retenc, conforme ho diu el Fuster, que cada paraula coincidia. Per tant, a ells també es vaig demanar jo, i estem en l'any 75, que és quan ells venen a casa, així com per agafar-ho a l'hora de treballar, doncs eren les 11 de la nit, eh? I el meu fill havia nascut fa uns dies, o un mes, potser. I estaguent allí, jo dic, mira, xiquets, la cosa popular està perfecta. I ara nosaltres, com a mi m'agrada el Rolling Stones, el que anem a fer és una portada que pareixi del Rolling Stones. No copiant el Rolling Stones, sinó a la nostra manera. Che, no, la cosa popular, perquè tal? I jo dic, bueno, la cosa popular la posem darrere, entonces, si vosaltres agafeu el disc, per la banda de darrere, estan unes manicetes tradicionals, que ells sí que alguna me la vaig inventar jo, també, com vaig fer com ells. I li vaig traure el que no m'agradava i dic, bueno, això està ja una miqueta més... I d'ahí és quan el disc Ix com Ix, en la mateixa portada, perquè jo vaig fer dos cares de la portada, de la cara de davant, no la de darrere, la de davant, em vaig fer dos variants, però també en un disc també estripat, i era tot blanc, perquè penseu que en dos també estaven per ahí sols els Beatles, que feren, o jo veia que anaven simplificant les caràtules lo més possible, i és el que vaig fer jo. No sé si ho vaig acertar, però jo estava molt content i continuo estaguent-ho en aquesta col·laboració, que ells a les 11 de la nit començaren, i pots imaginar-te que sí, en una botelleta de Terry, pues acabarem allí tots molt contents.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo crec que sempre ens han sorprès molt, molt agradablement, o molt, molt, Manolo, o sigui, jo trobo que hem tingut una sort, tinguent-te a tu com a dissenyador de les portades dels nostres discos, que poca gent pot dir, sí, moltíssimes, sí, gràcies, Manolo, de veres.
3: Sí, sí, sí, bueno. No, i la veritat és que les imatges de Manolo, i aquesta modernitat i aquesta connexió en la mentalitat del moment, pues això ens reforçà molt a nosaltres també, perquè anàvem pel mateix camí, però el veure en una expressió plàstica allò que en l'expressió sonora nosaltres intentàvem fer, ens donava més seguretat en nosaltres mateixos, més força, més ganes de continuar aquest camí.
2: La de Toxi Vares, o sigui, és l'interior de Toxi Vares, perquè Manolo no ho ha dit encara, però ho dic jo. Quan la vam veure, és que és això el que volíem dir en el disco. És una dolçaina, com ha dit, una garrofera, un dolçainer, que és tot una garrofera tallada, diguem-ne, no? Però hissen nous brots verdets de la garrofera. Això, per desgràcia, en el CD no es veu.
0: Manuel Miralles, que la cara, si tu mires i veus la donsaina, però la cara teua està allà, i el bigot i tot.
2: Sí, sí, sí. Sí. Jo no volia dir-ho, però...
0: No, jo ja havies començat a dir alguna cosa, però com m'ha fet això una cosa abstracta, doncs t'ho expliqué ara, que és aixina. Però el color és el que a mi m'interessava, per això posarem el verd, perquè tinguera el contrast quan t'obrirem el disc. Però mira, sobre Toxi Vares, el més curiós que ha fet jo ha sigut posar en internet a veure si n'hi havia alguna en venda. N'hi havia un en venda en 15 euros. I dia una, diu, una cosa de... Tiene una cosa dentro muy rara.
1: Manuel Boix, tot un plaer tindre't amb nosaltres en el programa. Moltíssimes gràcies.
0: Un abraç.
2: Gracietes, Manolo.
3: Gràcies.
0: Bon dia.
3: Bon dia.

0: Estem en col·lecció de vinils amb Vicent Torrent i Manolo Miralles, membres fundadors del Tall. Parlant de Tocs i Bares, que va ser el seu novè àlbum, una obra que no va desconcertar alguns dels seus seguidors, altres sí. Així ho exposa Manolo Jardí.
1: El que passa és que no era la tradicional cançó de minut i mig o de dos minuts, en el que eren pues, les guitarres, la bandúrria o el busuki o el no sé què, i diguem la cançó tradicional de l'1 i el 2 i poca cosa més. I això s'apartava, o no, era un disc una miqueta més de recerca i de treball, no? De era lo que ells pretenien. I això, pues, ja te dic, va crear un cert desconcert, però per a mi és un disc més preciosos del Tall, no?
0: No va ser lo de sempre, diu Manolo Jardí del disc. Com el va rebre la gent en general?
2: Mare meva. Això, el Osvaldo, que és el que portava el nostre manejament, contractació i producció i tal, en tota la primera època del Tall, ho comenta l'altre dia, quan vam fer el dinar en casa del Boro Borja, i comentava, diu, en el Tocs i Bares vau fer una cosa sèria. Vareu buidar les places. Varen buidar les places en el Tocs i Bares. Sí. I realment passa això. Considera una plaça de poble, entonces, normalment no se posaven cadires, la gent estava dreta, l'entaulat allà en la plaça, enmig de les festes, i la gent esperant pues, les cançons combatives, les cançons fortes de menejar-se i de tal, i es començàvem a soltant els tocs i les bares allà, i la gent ens anava mirant, encara d'espantats, perquè no esperaven això, evidentment. I això, bueno, va ser una experiència un poquet amarga, no?, en este sentit.
3: Difícil, no? Jo recorde que presentàvem el disc, bueno, en una plec, era en Berreguard? O era en Berreguard?
2: Una plec gran, sí.
3: O en Gandia, sí, no recorde. Berreguard. No, no. Però era no era la de Víctor Manuel, era una altra, que era una matinal.
2: Ja.
3: O algo així, eh?
2: Sí, sí.
3: I a l'Ixir, la gent, el que ha dit Vicent abans, ens demanava, diu, volem cançons de guerra, ens han traït. Una cosa tremenda, no?
2: Sí, hòstia, sí.
3: No en teníem res.
2: Sí, sí.
0: Este àlbum també coincideix amb un període en què per una qüestió inevitable les lletres reivindicatives ja no eren tan necessàries, no? Com estaves dient, volem cançons de guerra. Igual en aquell moment ja no eren tan necessàries. No obstant això, vosaltres no abandonareu del tot eixa línia, tal com s'escolta en cançons com Vinga Faena.

0: Què va ocórrer amb la cançó Compromesa? Havia passat el seu temps?
1: Bueno, jo trobo que no. Jo trobo que no. De fet, nosaltres sempre hem reivindicat les dues coses. És a dir, la tradició dels trobadors i de la cançó tradicional, n'hi havia cançons d'amor, n'hi havia cançons a la natura, n'hi havia cançons a les floretes, als núvols, al sol, i també n'hi havia cançó d'això, de protesta, diguem-ne. I nosaltres no ho hem abandonat mai. En aquest disc només, no sols n'hi ha aquesta cançó, a banda de la Garrofera. Trobo que està també El Fantasma, no?
2: El Fantasma, crec que sí, sí, és d'aquest LP. El Fantasma és del Mansa.
1: Sí, sí, bueno.
2: Sí, però vaja, sí, ja diguem...
1: Però trobo que també n'hi ha una reivindicació que la gent possiblement...
2: Sí, mira, escolta, la de Sant Roc.
1: La de Sant Roc.
2: La de Sant Roc és superreivindicativa, sí. Doncs, a muerte.
1: Però sí, sí, una
0: escoltarem després.
1: N'hi ha una reivindicació que possiblement la gent li costa entendre, perquè no se ho planteja, i és la reivindicació de la sonoritat no anglosaxona. És a dir, i allò era una reivindicació potentíssima contra l'imperialisme cultural. I la gent això no ho veu, no? O sigui, no ho ha vist. Ara pareix que comencen a veure-ho. I jo trobo que aquest disc és molt més valorat fora de l'estat del País Valencià, que sí. Per una qüestió de això que he dit, no? La gent es pensava que la cançó només servia per a fer reivindicació o nacional o social, quan n'hi ha una altra reivindicació, que és la cultural, la de reivindicar les nostres formes culturals, el nostre patrimoni cultural, i poder-lo desenvolupar. I això és una reivindicació fortíssima, és una potentíssima, i la gent no ho entenia. Jo no sé si encara ho entenen, jo crec que no.

0: Escoltem ara mateix Romans del Carrascal, una cançó que és d'un romans i que, com em contava ara, mentre escoltàvem la cançó, Manolo Miralles, és per a ell una de les seues cançons preferides de la discografia del Tall. No?
1: Jo trobo que és una de les millors. En este disco passa una cosa, que n'hi ha una concreció en les lletres impressionant. No? En totes les cançons de Toxibares són cançons molt curtes, però que al mateix temps n'hi ha una intensitat dins de les lletres. I en esta és un romans llarg que té la mateixa intensitat. Tota la càrrega de la literatura tradicional inspirada i inventada, les dues coses al mateix temps. Jo trobo que és la lletra és una obra mestra.
0: La història d'este romans
1: és real? I la melodia,
0: això
1: ho dirà Vicent. I la melodia també trobo que és una genialitat.
2: Sí, bueno, sí, és una història real. Llevat dels de certs detalls, no? que hi ha en el tema. A Morella va ocorrir això, al terme de Morella va ocorrir pues, un crim d'un masover a mans de la seva dona, que s'havia enamorat del bracer, d'un bracer que havia arribat. I bé, a Morella, jo recordo, ma mare, que era morellana, tenia una dita que jo crec que ja no se recorda molt a Morella en este moment, però dient massa n'han fet, com els del Carrascal, o sigui que quan se passaven d'alguna manera dient això, i se referien pues, a aquest episodi que va ser un episodi històric.
3: Quan la memòria es transforma en música, col·lecció de vinils en A.

0: Sant Roc és una altra cançó de Tocs i Bares que, com bé apuntava abans Vicent Torrent, té un esperit reivindicatiu. De què parla la lletra?
1: La lletra és d'ell.
2: Sí. La lletra són una espècie de gotxos que me vaig muntar, ja sabeu, els gotxos són unes cançons que canten en els pobles a Sant Tal o Sant Qual o la Mare de Déu de Tal, i són canten les lloances a eixe sant, coses de la seva vida i de més. I me vaig muntar uns gotxos inventats a Sant Roc, que és un sant que va caminar molt, va visitar molt, va néixer a Montpeller, però va circular molt per tots els països catalans, per el Principat, per les Illes, per València i per altres llocs. I llavors un poc el convertim en un símbol de la nostra terra, que considerem que és esta, la dels països catalans. No? Ho diguem no en ironia, no, en una ironia aspra, en sarcasme, pràcticament. Fem una sèrie de tics de burla i de reivindicació identitària absolutament definitiva.
1: I al mateix temps es burlem en les formes musicals, en la manera de cantar algunes coses, alguns trossos de la cançó, de la beateria intransigent i analfabeta, inclús.
0: Abans comentava Miquel Gil que el disc va eixir abans que la world music fora un concepte difós i acceptat. Pot ser que Tocs i Bares fora un disc avançat al seu temps?
2: Sí, segurament. De fet, nosaltres és que segurament sempre ens ha anat el cap un poc massa, molt a pressa, i hem anat de vegades més enllà del que la prudència podria demanar, no? De fet, al cap de bastants anys de fer el Tocs i Bares, vam fer un altre disc que es deia Bares Velles, on atacàvem... Segurament el Bares Velles hauria d'haver anat abans del Tocs i Bares, perquè haguera connectat segurament més amb la gent, haguera sigut més didàctic, més pedagògic, per a connectar.
1: Pot ser. Però el que s'espera d'un artista és arriscar-se.
2: Sí, no, jo no me'n penedisc.
1: I trobo que el que és curiós, clar, a gent com Pi de la Serra, per exemple, que vaig estar l'altre dia en ell, això no se li perdona, no, al revés. Se té en valor esos riscos musicals que contínuament el Quico fa estan en valor, i en canvi això no. No sé si n'hi ha un poquet de miopisme, de miopia en certs cercles polítics valencians.
0: Vicent Torrent, no Nadó Miralles, moltes gràcies per vindre a Col·lecció de Vinils, per a parlar de la vostra música i sobretot per a parlar d'este disc.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Podríem estar, jo crec que 3 hores més parlant del disco, no?
2: I tant.

Cobrim-nos l'autonomia que a l'aire la portem tots. Cobriu les nostres vergonyes i abastiu-nos de pudor, del pudor de la decència

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Really, els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. Talking de la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio, posem l'accent en tu.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
3: De tu a tu.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: Mare meua, que ha sigut això, una traca o un bombardeig?
6: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa, demana-vos Déu.
5: Quan arriben les festes, sou de quedar-vos a casa o aprofiteu per anar-vos-en ben lluny?
7: Bé, que sí, de passeu.
5: És a dir, vosaltres sou de fer foc i fugir? Siga com siga, no vos vindrà malament conèixer alguns termes del vocabulari pirotècnic.
6: M'estava desitjant-ho.
5: Una de les principals celebracions pirotècniques és la mascleta.
6: És de veres, és de veres.
5: Un llançament successiu de masclets que ressona en falles, en fogueres i en magdalena.
8: Home, és tradició de sempre.
5: Sempre encén la metxa el senyor pirotècnic.
9: Ah, vale.
5: I per primera vegada des de 2001, també la senyora pirotècnica.
10: Sí? Però que moderna!
5: Que eixe any va crear un gran terratrèmol amb bons esclafits a la plaça de l'Ajuntament de València.
6: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
5: Concretament, va ser la meua veïna borrianera, Reyes Martí.
11: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
5: Però si a banda dels trons i de la pólvora vos agrada disfrutar dels llums, jo vos recomanaria un castell.
12: Pues com que diré un castell con Jaume primer. Arrossegaré la vida de tots eixos marits.
5: No, ixe, no. Jo m'estic referint al de focs artificials.
13: Ah, ara ho entès.
5: Si sou de matinar com jo, la despertar no vos molestarà.
14: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
5: És una cercavila o passacarrer, de vegades amb música, en què van tirant coets de bon matí.
6: I és correcte.
5: Això sí, si la nit anterior hi va haver correfoc fins tard, espere que vos protegireu de les espurnes, de les espigues i de la roda de foc.
6: Cuidao!
5: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
1: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
15: Un 7 d'agost va ser el dia que el món va conèixer la peculiar restauració del fresc d'un ex-homo a la localitat de Borja, a 65 quilòmetres de Saragossa. Una intervenció lliure a càrrec de Cecília Jiménez, una veïna octogenària del poble que, amb tota la bona voluntat del món, va voler recuperar la pintura, tot i que, pel que siga, el resultat no va ser el que s'esperava d'una restauració professional. Ara bé, les conseqüències segurament tampoc se les esperava la pobra Cecília. Prompte va transcendir el nou aspecte de l'ex-homo de Borja i va convertir-se en un fenomen viral a nivell global. L'original, una obra d'Elías García Martínez de principis del segle XX, representava la figura de Jesucrist amb la corona d'espines. Amb el pas del temps, la pintura havia començat a deteriorar-se. Davant d'esta situació, Cecília Jiménez va decidir salvar la imatge.
16: Yeah.
15: Però en comptes de restaurar la imatge original, Cecília va transformar l'ex-homo en una figura borrosa i distorsionada, completament desfigurada. La imatge resultant va generar una onada de sorpresa, incredulitat i rialles arreu del món. Inicialment, es va lamentar la pèrdua de l'obra original, però a mesura que la història es feia viral i milions de persones compartien la imatge a través d'internet, Borja es va convertir en un centre d'atenció turística. Curiosos de tot el món van començar a visitar el santuari per admirar en persona l'obra restaurada, convertint el que inicialment va ser un destarifo artístic en una insòlita atracció turística i una font d'ingressos per a la localitat. Cecília Jiménez tot i la sorpresa i la inicial preocupació per la repercussió del seu treball, va acabar acceptant la situació amb humor. L'exe homo de Borja i la personal restauració de Cecília acabaren convertint-se, sense voler, en una nova icona de la cultura popular contemporània, el 7 d'agost del 2012.
1: Comprimits efervescents.
4: A punt podcast.
7: Estem arribant ja al final de la nostra història. Ja vos vaig dir que havia de cuidar de la família per a quan jo ja no estiguera en este món. El llinatge dels Borja havia de seguir amb l'obra que va iniciar mon tio. I per això vaig dedicar-hi part de la meua vida. Però també us he contat que vam haver de fer front a totes les maledicències que van caure contra la nostra família. Els acusaven de ser els meus peons. Com si jo estiguera disputant una partida d'escacs contra no se sap qui. Que no tenien personalitat pròpia? Que no van demostrar amb escreix que la tenien? Més d'un d'aquells italians indecents que ens volien fora de Roma. Haguerem volgut tindre uns fills com els meus. Però el bàrbar no ho és pel seu lloc d'origen, sinó per com d'infantil resulta la seua incapacitat d'entendre el món. Al gos i al ruc, ningú els pregunta d'on procedixen, veritat? Perquè tothom entén que la seua imbecilitat té un origen que no és geogràfic.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 5. El llinatge continua.
7: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calixte III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Em vaig esforçar per forjar el futur dels meus fills amb panots a Catanei, donant suport a César en la seua vida eclesiàstica i les seues campanyes militars, ajudant Joan perquè es consolidés a la corona d'Aragó, igual que a Jofre i a Lucrècia, emparentant-los a tots ells amb les cases de França o Nàpols, per exemple. Però, sens dubte, la meua filla Lucrècia ha estat una de les grans perjudicades per la llegenda negra que ens ha perseguit. Va néixer el 1480, fruit del meu amor amb sa mare, i sempre l'han acusat de ser una peça que jo movia capritxosament per al meu benefici polític, o que portava un anell amb verí per a besar-lo dins la copa de qualsevol incaute, o que planejara l'assassinat del seu marit Alfons a mans del meu fill César, el seu germà. La pobra va morir quan encara no havia fet els 40 anys per les complicacions del seu últim part. Però d'això sap en bona cosa Verónica Zaragoza, doctora en filologia catalana i autora del llibre Les dones Borja.
9: El que tenim en Lucrecia de Borja és una dona del seu temps que no deixa de patir d'alguna manera les restriccions que patien les dones en el

0: teu temps, però també té espais d'actuació molt importants en el cas cultural, en el cas de la espiritualitat o de la religió. Trobem una figura que s'escapa d'allò que se'ns ha venut. Se'ns havia amagat un poc la figura de Lucrecia de Borja com a dona interessada en l'art, en la cultura, que acabarà promovent un convent de clarisses a la seva ciutat, a Ferrara, on acabarà sent duquesa de Ferrara. Una dona que manté el contacte amb alguns erudits del moment, com Pietro Bembo, s'envia cartes amb diferents personatges i gràcies a aquestes cartes, per exemple, hem pogut anar traient aquestes capes de significat que la llegenda negra havia dipositat en el personatge i es va coneixent a poc aquesta figura de carn i ossos que va ser Lucrecia de Borja.
1: En eixes cartes podeu llegir com s'ocupava de la gestió del ducat de Ferrara quan el seu marit estava absent. Com era una dona pragmàtica, bona gestora, que sabia resoldre els problemes que sorgien i que tenia la total confiança del seu marit en la governança del seu ducat. Els cortesans més fidels van dir d'ella que era prudent, pacient i que es preocupava pels altres. I sàvia, molt sàvia. Ella es va ocupar personalment de l'educació dels seus fills, cosa que no era molt comú per a una dona de la meua època.
0: Aquesta llegenda negra a ella la situa com un agent passiu, sense capacitat de decisió, sense capacitat d'actuació, que actua a expenses, com deia, del seu pare. I això el que fa és que no ens permeta veure el personatge real del que va ser. I sobretot aquesta imatge de passivitat que s'ha construït per part d'una historiografia, a càrrec d'una historiografia, diguem, més tradicional, també ha de casar en una altra imatge que ha construït la llegenda negra, que és quasi bé irreconciliable, però fixeu-vos que és la imatge de femme fatal, que també s'ha construït al llarg de segles.
1: Ja sabeu el que deien de la meua Lucrecia. Llibertinatge, enverinaments, perfídia, ninfomania, ambició i fins i tot deien que es ficava al llit amb mi. Quina barbaritat! I els principals responsables de que aquesta llegenda negra contra ella hagi arribat als nostres dies no són altres que Víctor Hugo i Donizetti, que la van representar al teatre i a l'òpera com allò que mai va ser. Després, qualsevol escriptoret o director d'això que ho anomeneu cinema l'han retratada com una vulgar cortesana.
0: Com pot ser que aquesta imatge de passivitat hagi de conciliar-se amb aquesta imatge també de dona perversa que s'ha construït al voltant de la figura de Lucrecia Borja? Doncs ho tenim també en aquest sentit de la misogínia, com sobre les dones també ha pesat aquesta etiqueta de femme fatal, i que Lucrecia de Borja que li ha recaigut moltíssim sobre el personatge. A poc anem restituint el personatge i anem traient-li aquestes capes de tòpics, estereotips que s'havien anat construint al llarg de segles i que ara podem fer aquest exercici de restitució gràcies a les cartes que ella s'intercanvia i gràcies a la investigació amb preguntes netes de prejudicis, no? Preguntant-nos realment quins espais va ocupar, quines relacions de poder va establir, quins vincles va teixir amb personatges de la seva època, més enllà d'aquest tòpic d'haver estat peó de son pare.
1: Es tracta del progrés, Lucrecia, del teu i el de la teua família i el del món modern. No tractes de fer-me creure que la teua ment és tan xicoteta, perquè t'he vist créixer i he vist com eixe cap era incapaç de contindre tot el que en el seu interior bullia.
2: Saps a qui passegen d'un mascle a un altre pel progrés de la família, pare? A les vaques. Et sembla jo una d'elles? Pot ser que quan et parle només em sentes mugir i siga ahir el motiu pel qual estem tenint una altra vegada aquesta conversa.
1: Estem tenint una altra vegada aquesta conversa perquè o bé alguna cosa en el teu preciós cuir cabellut resulta impermeable a determinades idees, o no entens que eres la meua filla predilecta, la meua vida, i que mai faria res que no fora per a la teua felicitat i la de la teua família. la dels teus

0: fills, que es faran grans, i en el teu llit de mort t'agrairan entre llàgrimes la vida que els has donat, la posició que els has proporcionat.
1: Millor els llançaré fenc i ferratge, ja que iònics no deixen de ser. Però així és millor, no pare? Perquè els iònics només necessiten aire lliure i poder córrer de tant en tant.
0: Lucrècia.
1: No vull parlar més.
0: Lucrècia.
1: Què més vols?
0: Sóc el teu pare i t'estime.
1: I per què em fas això?
0: Només és un matrimoni.
1: No vull fer-ho.
0: Et contaré una cosa. Fa molts anys, quan encara eres una xiqueta, vam convidar a sopar a casa unes persones molt importants. Ningú havia de saber que havien vingut. Els assumptes polítics, moltes vegades, han de ser discrets. El teu germà, acostumat a ser el centre d'atenció i al fet que ningú li diguera que no a res, va anar fent gala per tot arreu del que a casa havia passat. Tu el vas sentir explicar-li a un amic, el fill d'un comte, des de darrere d'una tanca. Però no li vas dir res. Quan la teua mare va trobar el teu germà, tenia les mans lligades i la boca plena de sabó. Jo sabia, per descomptat, que havies sigut tu. Eres tan xicoteta i tan responsable i tan salvatge, també. Però tampoc vaig dir res. Acomiadaren a la dona més jove que havia entrat a treballar en la cuina tirant-li la culpa de tot. El teu germà, avergonyit, no va ser capaç de confessar que havies sigut tu. No saps com d'orgullós em vaig ficar al llit aquella nit, Lucrècia. En temps tan convulsos, en els quals és tan fàcil equivocar-se i tan difícil corregir un error, saber que alguna cosa s'ha fet tan bé dona tanta pau. Recordaves la història, Lucrècia?
1: No, pare.
0: Faràs això que t'he demanat?
1: Ho faré.
0: Eres el meu cel i les meues estrelles, filla meua.
1: T'estime, pare.
0: Clar que sí. I jo a tu, amor meu. I d'entre els meus fills, César era el que estava destinat a la successió. D'alguna manera ho va ser, però no de la forma que jo hauria esperat. Era molt intel·ligent i havia après molt bé l'art de la política. Havia posat en ell totes les meues esperances per a que continuara la nostra missió. Com bé coneix Sandra Bernabéu, doctora en Història Medieval de la Universitat de València.
2: César Borja comença una carrera eclesiàstica, son pare des dels 7 anys comença a donar-li beneficis i càrrecs, una cosa que era molt habitual a l'època, i que acabarà després sent un dels màxims responsables polítics. És a dir, ell deixarà a banda la seva carrera eclesiàstica com a cardenal, com a bisbe, com a arquebisbe, també, i per tant renunciarà a una cosa que no havia fet ningú. Ningú havia renunciat fins al moment a ser cardenal. Anava a succeir a son pare. D'acord? Per tant, ell el que farà serà abandonar aquesta carrera eclesiàstica i centrar-se en les relacions diplomàtiques i encapçalar l'exèrcit dels estats pontificis. Això trenca amb qualsevol altra percepció del que, de vida, no? De trajectòria vital entre una persona, el seu destí estava destinat a ser eclesiàstic, però ell ho va rebutjar i va engrandir encara més la seva figura. Maquiavel, que és contemporani, veurà en César Borja eixa figura, eixe model d'home de poder renaixentista, no?
0: El meu fill, Joan, duc de Gandia, va morir la nit del 14 de juny de 1497. I van escampar una nova insídia contra la nostra família, afirmant que havia estat el seu propi germà César qui l'havia mort. César hauria d'haver seguit les meues passes, però la mort de Joan el va fer abandonar el camí de Déu. D'ell heretà la capitania general dels estats pontificis i es va convertir en un gran militar. Malgrat que jo hauria preferit que s'haguera convertit en el tercer papa Borja.
2: Eixa era una de les intencions d'Alexandre VI, crear una dinastia papal. De fet, des dels 7 anys, ell intentava donar-li càrrecs perquè anara aglutinant-los, perquè anara fent el currículum, que avui en dia diríem. I, de fet, era cardenal. Quan ell va ser nomenat papa, en 1492, Alexandre VI, el va fer cardenal. Perquè per a crear eixa xarxa d'influències que després també el nomenarien a ell, teòricament, si era d'Alessandre VI. Però la història real va ser una altra.
0: Poques famílies poden dir que en tan poc de temps han deixat una petjada que ha perdurat en la història fins avui en dia. Perquè sí, és cert. De papes tan sols ho vam ser dos, Montiu i jo. Però sense la nostra nissaga no podríem entendre ni el propi regne de València. Com bé sap el medievalista i cronista de la ciutat de València, Vicent Baidal.
3: La empremta dels Borja en la societat valenciana del seu moment i fins i tot d'avui en dia és cabdal. Va ser la família més poderosa del món en la seva època, en el segle XV, i després de ser papes, i per tant ocupar la seu que tenia més poder del món en aquest moment, van fundar un estat senyorial al Regne de València, que va ser el Ducat Borja de Gandia, que durant tot el segle XVI va ser un dels dos principals estats senyorials del Regne de València, juntament amb el comtat d'Oliva dels Centelles. De fet, al llarg del segle XVI, diuen que els Borja i els Centelles són les dues grans figures clau de la política al Regne de València i tindran una tasca enorme en el que fa el mecenatge cultural, el mecenatge artístic, la construcció tant a Gandia com a València. I, per exemple, una de les mostres, que això no només va ser important en el segle XVI, perquè diguem que el poder de la dinastia Borja va anar decaient amb el temps fins a desaparèixer en el segle XVIII, sinó fins i tot en la nostra actualitat, és que la seu de les Corts Valencianes avui en dia està en el Palau dels Borja, palau que van construir els Borja a finals del segle XV, fins i tot abans de ser papa Alexandre VI, doncs ja va comprar el Ducat de Gandia, ja va fer un palau importantíssim en la ciutat de València, i això indica que són una fita, ja sigui en el segle XV o sigui encara en el segle XX i en el segle XXI.
0: Però és que fins i tot vam tindre un sant. Quantes famílies de les més importants que conegueu poden dir el mateix?
3: Una altra figura tan important com Sant Francesc de Borja, un dels ducs de Gandia, que primer va tindre una tasca importantíssima com a diplomàtic i com a noble al servici de la monarquia hispànica, en aquest cas de l'emperador Carles V, que després va deixar la vida laica i es va dedicar a la vida eclesiàstica, va arribar a ser general de l'ordre dels jesuïtes tan important en aquell moment i que, diguem que, va marcar també molt del pensament i de l'autorreferència dels valencians durant molt de temps tindre un sant com Sant Francesc de Borja, una figura tan important. Per tant, han deixat una petjada física en ciutats com Gandia o València i una petjada també espiritual, cultural i en l'imaginari col·lectiu dels valencians. Borja, evidentment, per als valencians són els papes més famosos perquè són nostres, però, per exemple, a nivell espanyol, pràcticament no són considerats com a papes espanyols, precisament perquè no són castellans. Són com si foren papes italians.
0: Un 19 d'agost de 1503, a Roma, Itàlia, el meu cor va deixar de bategar i la meua ànima va pujar com la dels que em van precedir. El meu oncle, abans de morir, em va dir una cosa que jo en eixe moment...
4: Ai, Rodrigo...
0: No vaig entendre bé.
4: Que estranya se sent la proximitat de la mort.
0: Que no esperava així la mort.
4: No és com ho esperava.
0: Així com? Li vaig preguntar jo. Tan solitària.
4: Solitària.
0: Ho va dir amb eixes paraules. Jo tampoc l'esperava d'aquesta manera. On estan els querubins tocant les seues trompetes? De veritat, això és tot. Per a sempre. En la terra queden els meus. César, que jugava i reia innocent en la meua falda, serà conegut per fer la guerra i per una crueltat tan gran que s'escriuran llibres sobre ell. Ell hauria d'haver sigut el meu successor, com jo ho vaig ser del meu oncle. La meua preciosa Lucrècia, la llum que va il·luminar la meua vida,

0: família, la dinastia, això és el més important. Els Borja perpetuant-nos, sobrevivint contra tots els nostres enemics, que han sigut molts i formidables, passant a la història, gravant el nostre cognom en les pedres sagrades de la història i les cançons per a ser recordats durant la resta de l'eternitat, per a guanyar-nos la glòria del cel i així... I així... Què hem fet? Quin propòsit pot haver més errat que el nostre? Per què ningú ve a buscar-me? És que això és l'eternitat. Mare, oncle, ningú vindrà a buscar-me. Un calorós dia d'agost. Em va arribar la mort durant l'epidèmia de malària a Roma. Fins i tot en eixe moment, els rumors no van cessar i es va escampar la llegenda de que havia estat enverinat. Després de mi, vingué el pobre Piccolomini, Pius III, amb el caos i els aldarulls generats a Roma després de la meua mort i la partida de César per tal de poder tindre un conclave tranquil, vam haver de pactar amb la família de la Rovere per a escollir-lo a ell, que ja havia estat a la meua cúria. Però va morir en menys de 20 dies. Coses que passen a Roma. En el proper episodi us parlarem de la llegenda negra que ha acompanyat la nostra família al llarg de la història. Com i per què es va crear? I a qui ha interessat que mai se sabera la veritat?
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre Sisé, Nacho Fresneda. Títols de crèdit i Lucrecia Borja, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
3: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
8: De tu!

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Benvinguts al recull d'avui dels millors moments de la vesprada d'A Punt. Ens centrem en recordar com començàvem el mes de juny, en el que la calor apretava ja de bona manera. Sabeu que ens fa il·lusió disfrutar de la música en directe? A que sí? I a més, ens encanta rebre a Esther, la jove de Vinaròs que l'hem vista nàixer per al món artístic i ens va encisar vore com d'assentada i madura ens presentava noves propostes i concerts. Va ser un plaer que volem recuperar.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Si tanque els ulls, recorde tot el que he estimat i escolte com el cor em torna a bategar. L'alegria és senzilla, d'emoció compartida, pel demà que encara hem de guanyar.
2: Un tros de cançó, com l'estimem, esta cançó, i com l'ha feta seua, l'ha feta seua més pegant un pas important també en la seua manera d'expressar-se musicalment. Vegeu que hi ha guitarres més contundents, un so més potent, més afilat. I ara ens contarà ella qui hi ha darrere d'esta màgia, a banda del seu talent. Si tanque els ulls, per descomptat, és un himne d'Obrim Pas i la versió que posa veu Esther, bueno, que ha creat ella, l'ha feta seua. I jo no sé si dir d'Esther que... Clar, cantant de referència del pop, del nou pop valencià. Clar, igual, sí, quan parles de la música... El Remà dius, mira, estàs posant-li una enganxina,
1: en
2: estàs posant-li una hipoteca, no?
1: I que t'aplega. Ja. Si l'escoltes i t'aplega, ixa és ella. A nosaltres ens aplega d'allò més. Punt.
2: Ja està.
1: Esther, hola.
2: En una paraula, Esther.
3: Hola, com esteu? És que estava nerviosa, estava escoltant-vos i dia, mare meva, Jope, gràcies, de veres.
1: És que ens agrada moltíssim el que has fet i vull que ens contes una miqueta com nais l'aventura de passar pel teu colador creatiu,
3: sí.
1: Esta peça.
3: Pues la veritat és que tinc la sort de tenir un equip que són uns bojos de la música i que mos sumem en seguida a tirar-nos a la piscina. I tot això naix perquè jo crec que una miqueta com a tots se mos desperta la nostàlgia i pensant en el directe, ostres, jo he cantat sempre a xarxes moltíssimes covers i en el directe ho havia deixat apartat quan ja vaig treure el meu primer disc. I em va bé ja fer alguna cosa, no? Perquè a més jo anava als concerts dels artistes que me molen i tots fan sempre alguna versió d'algun artista que és referent, no? I recordo que estàvem Àlex i jo en el camerí de Xàtiva, que vam anar a tocar a les nits al castell, i parlàvem d'això. I deia, ostres, pues igual fa una cançó d'Obrim Pas, perquè jolín, a mi Obrim Pas és un grup que m'ha acompanyat durant tota la meva adolescència. És algo que em faria molta il·lusió i buscar una cançó que me pegui. Recordo estar parlant d'ahir i que ja sortiguessin idees de cançons. Però, clar, al principi ho plantejàvem com una cosa de dir anem a fer el directe com per a que la gent digui ui.
1: Una sorpresa per al directe,
3: i,
1: no?
3: Sí, com? Per a nosaltres també un regalet de dir-nos anem a disfrutar-nos una cançó